0: Necessita aturar-la i que m'expliquis si li agrada el color rosa i com te va néixer aquesta idea de posar-te els cabells roses.
1: Bueno, lo vi, necesitaba un cambio de look, estaba siempre igual, era rubia o pelo negro o pelo así castaño y vi un día un TikTok, lo vi y dije, lo voy a intentar. Y me lo puse y no he vuelto a salir, llevo 2 años y no voy a cambiar. La verdad que es increíble porque es como una personalidad aparte, como que diferente al resto.
0: I és que quan anem per el carrer i trobem una dona amb cabells roses és fàcil d'identificar, però també trobem encara més objectes roses avui per de fora. És que just m'has vengut també perfecte perquè avui estic demanant a la gent sobre el color rosa per un programa que es diu Entre avui i demà de IB3 Ràdio. I t'he dit vestit de rosa. I he dit, perfecte, aquesta és la meva. T'agrada el color rosa per vestir?
2: M'encanta, sempre, sempre m'ha gustat, eh?
0: Has regalat mai roses a qualcú? Com tens aquest record, si és que ho has fet?
2: He regalado, pero rosas rojas, que es lo que toca. Hombre, ahora que hoy en día es mi mujer. Hombre, una maravilla con la juventud y el amor que se siente en ese momento, una maravilla auténtica, ¿sí?
0: Per tu, les roses simbolitzen amor?
2: Sí. Passió, més que nada.
0: Dus una bossa rosa, efectivament, t'agrada el color rosa?
1: Sí, m'agrada més el vermell.
0: I doncs, si duia una bossa rosa i li agradava més el vermell, però la bossa la duia, per tant. I bé, per si encara no bastava, escoltam ara una resposta d'una dona que també anava vestida de rosa i per mi ho ha fet sense donar-se en compte.
3: Amb un nom de dona, amb un nom de dona, sí.
0: I t'agrada el color rosa per vestir?
3: No especialment, però bueno, si hi ha colors així cridaners sí que m'agraden.
0: Ha estat coincidència que t'hagi trobat tota de rosa avui, idò.
3: Bueno, aquesta motxilla la duc cada dia perquè és molt còmoda. Però m'agrada, sí, anar de color.
0: A mi t'agrada el color.
3: Els colors, sí. Perquè així oscur no me queda bé trop.
0: Ja veiem que hem trobat rosa per tot arreu i ja que estàvem amb el tema he aprofitat també per saber què pensa la gent sobre l'estigma de que el color rosa sigui només per nines.
4: Sí, clar que existeix. I com a pare potser ho intentes evitar, però inevitablement hi ha repimputs a l'escola, de fora, és impossible, encara que tu intentis que ella no triï per color, un color femení, un color masculí o per gènere, reben molta influència de la societat perquè se segueix qui siguin així.
5: Creo que un poco sí, pero cada vez menos. Es decir, sobre todo en la gente y demás, veo que ya cada vez menos. Entonces, sí que es algo como muy arraigado, creo que a nuestros padres, pero ahora, por ejemplo, en las generaciones de ahora ya hay mucho menos eso.
1: Sí, justo lo venía comentando con mi marido. Hemos ido a ver para el tema de la ropa del cole y todo, y ves siempre la parte de niños, todo es azul, negro, verde, y el de las niñas es todo rosa, amarillito, lila, siempre sigue, eso sigue. Hay padres ahora más modernos, digamos que son más open mind, y yo, por ejemplo, a mis hijas, si les gusta Minecraft o Spider-Man o lo que sea, yo les dejo que elijan lo que quieran.
6: No, ya no hay tanta diferencia en eso. Yo creo que este tema ya es un poco antic, diguem, i ja és de tot color, o sigui, molt de, igual que amb adults, que també era una cosa que estava un poc rara veure homes en vestit de rosa, per exemple, però, i ara és un color bastant comú, o sigui que no, crec que ja està bastant normalitzat tot això.
0: Una bona mescladissa d'opinions han trobat per el carrer avui amb aquest tema de rosa i unins, però el que per mi no hi ha controvèrsia és amb el tema de regalar roses. Això sí que és un acte que la majoria troba agradable, tant de fer com de rebre.
7: El primer que té bé roses és la flor, a mi és la flor. El color també, a lo millor rosa, rosa, a lo millor, però tot d'una que diu rosa és per la flor. I sí, me n'han regalades i m'agrada regalar-les també.
0: Sí. Tens qualque record guapo? T'hagin regalat qualque rosa, qualque festa o qualque cosa?
7: Bueno, quan me vaig casar vaig tenir un ram de roses, vull dir que crec que és el més representatiu de lo que a mi me representa sa rosa. Sí.
5: Sí, algunas regalados, pero no muchas, la verdad. Sí.
0: I com recordes aquest moment?
5: Ah, muy especial y muy bonito. También un poco vergonzoso, pero sí, como todo el mundo. Sí, sobre todo porque dices, uy, le va a gustar, a lo mejor me he pasado, no sé, pero sí, Sí, es un, parece un sentimiento bonito.
8: Bueno, aparte de la rosa, el nombre de una persona, ¿no? Un hombre alegre y sobre todo por el tema del color.
0: ¿Has regalado nunca rosas a alguien?
8: Hace 3 días, pregúntaselo a ella, le regalé 2 rositas. Aquí en el mercado de... ¿Cómo se llama? De Pedro Grau. Le regalé 2 rosas.
0: ¿Y cómo tienes el recuerdo ahora que lo tienes reciente?
9: Muy bonito, muy bonito, muy romántico.
0: I ara ja sí, en les roses i el color rosa ben present, mos acomiadam del carrer durant aquesta primera hora de programa.

0: Vinga, dones, anem a menjar-nos el món, i si pot ser, literalment.
1: Hoy te enseño un restaurante de cocina mediterránea donde merece la pena pedir varias tapas para compartir. Empecé por el brioche de calamar rebozado con salsa ají lima, esponjoso y muy jugoso. Los torreznos de Soria también merecen mucho la pena, crujientes por fuera, tiernos por dentro y perfectamente cocinados. Otra tapa que recomiendo es la coliflor glaseada con miel y crujiente de almendras, una combinación sorprendente que funciona de maravilla. Después probé la carbotortilla con pecorino y guanciale. La idea me gustó, aunque le faltaba un punto menos de cocción para quedar realmente melosa. Y terminé con la anguila ahumada sobre alcachofa acompañada de crunchy de torreznos y mostarda de frambuesa, una mezcla de sabores muy equilibrada.
0: Jo no sé si molt equilibrada, jo només de sentint a Cris Mateu estic plena, dicta la carta, com estàs? Benvinguda entre avui i demà.
2: Moltes gràcies, Ovalta, per convidar-me.
0: Escolta, com ho fas per menjar-te aquest menú en torrednos inclosos i no moria sintent i està tan guapa com estàs?
2: Bé, intent equilibrar molt després de casa i menjar molt saludable i fer molt d'esport, també.
0: Sí, sí, perquè és que si no, aquesta professió no s'aguanta. No. I dona, Cris Mateu mos acompanya avui en aquesta secció que ja si mos seguiu aquesta temporada amb batiat amb el nom de Sopar d'Avui i Està per de Demà. És una dona que té més de 16.600 seguidors a Instagram i que dona a conèixer restaurants d'aquestes illes. I de més enllà, podríem dir, Cris, que ets el que diríem una influencer gastronòmica, no?
2: Sí, sí, m'agrada dir-me així, perquè sóc crítica gastronòmica, però no m'agrada aquest mot, no?
0: Aquest crítica me fa pensar
2: sí.
0: En aquell personatge Ratatouille,
2: exacte,
0: així un poc
2: exacte,
0: fos.
2: Exacte, no me sentia identificada.
0: Bueno, Cris és molt lluminosa, no? Res a veure. I escolta, tu com comproves que realment influeixes en el comportament del públic? Perquè entenc que això no va només de likes, no?
2: No, no, exacte. Després tota la gent que m'escriu per darrere, que no sabeu, que me demanen, que confien en jo i que després... Lo millor és quan tinc el retorn, no? D'han anat a un restaurant i els hi ha agradat, no? I moltes gràcies i m'ho agraeixen molt i també pel carrer. I, o sigui que, sí.
0: Te reconeixen pel carrer?
2: Sí, sí, sí. Sí? Sí. La darrera vegada va ser dissabte.
0: Sí? Sí? Sí. Te van dir tu ets a
2: sí,
0: la
2: sí,
0: carta,
2: sí.
0: No? I clar, en el final molta gent diu ara on podem anar, què podem fer? I és molt fàcil mirant el teu compte, el teu perfil, tenir idees, el manco de tot tipus, no?
2: Exacte, sí, intent posar restaurants per totes les butxaques, sí. No? Que sigui un poc un restaurant un poc més d'alt nivell adquisitiu, no? Que sigui un poc més elaborat, i un altre que sigui igual de bo, igual tampoc, però molt bo, perquè només pot restaurants que m'agraden, i bons, i que sigui un poc més econòmic.
0: Encara no te les has acabat, no? Restaurants
2: no,
0: encara en
2: queden. No, tinc un llistat enorme.
0: Que encara has de visitar.
2: Sí.
0: I Addicta a la Carta és un bon nom. És molt fàcil de recordar. No sé com va ser aquest moment de dir mira, em posaré aquest nom a la web i xarxes, te va venir la primera.
2: No, però tampoc m'ha costat molt, perquè vaig començar a pensar que és el que més m'agrada en el món i vaig pensar, la xocolata. I vaig dir, és que sóc edita a la xocolata. I va començar aquí, edita en el restaurant, no pega, tal... No,
0: sa carta. I aquí la tenim, edita la carta, en Cris Mateu. Quants restaurants aproximadament pots arribar a tastar, per exemple, en un mes?
2: Uf, més de 4. Normalment pos 4, cada divendres pos sí. Un 9... Sí. Però en tas més, perquè, clar, a vegades no m'ha agradat i he d'anar a un altre.
0: És a dir, si no t'agrada, no el treus.
2: No.
0: I tu no ets, perdoneu-vos publicitat, però no ets TripAdvisor, on tothom pot dir el que li doni la gana i no demostra que hi hagi estat. Tu
2: exacte.
0: Hi vas.
2: Jo hi vaig, sí, sí, sí.
0: I per què si no t'agrada no ho dius?
2: Perquè no m'agrada fer crítiques destructives.
0: Ja.
2: I perquè... vaig aprendre d'un dels primers restaurants que vaig posar, que no m'agrada gens, el vaig pujar i va ser més visitat. I vaig dir, és que en realitat li estic donant publicitat.
0: Yes.
2: Encara que sigui negativa, és publicitat. I vaig dir, no, però no és el que vull.
0: Mos agrada més criticar que tirar floretes,
2: sí.
0: Crec, en general.
2: Sí, sí, és vera.
0: I d'avui mos acompanya na Cris Mateu.

0: Vinga, que aquí mos comença a fer renous a panxa. Cris Mateu, segur que la seguiu, heu topat amb ella a Instagram, o pel carrer, que també la reconeixen, és addicta a la carta. Aquesta secció, com deia Cris, és a sopar d'avui i està per de demà. I jo sé que vens amb els deures fets, així que te necessitem per arreglar sopar d'avui dels nostres oients. Has pensat una recepta fàcil per compartir?
1: Sí, fàcil, que he fet molt aquest estiu. És una recepta que vaig trobar perquè s'ha com a viralitzat. Perquè jo, per exemple, faig cuscús, però sempre l'havia posat amb aigua. I aquest estiu vaig veure un parell de persones que ho pujaven en gazpacho. I dic, això ho he de tastar.
0: Això vol dir que el fas humit no amb aigua, sinó en gazpacho.
1: Exacte.
0: Ah, mira tu.
1: I clar, per tant, vos duc una recepta que és cuscús en gazpacho i sardines. I és molt fàcil, la veritat és que és molt fàcil. Si tens molta peresa, pots agafar esbrit de gazpacho, però bé, a mi m'agrada fer-lo jo. I després, si voleu, vos dono la receta, però...
0: Sí, ràpida, sí? Ràpida.
1: Ràpida. Sí. Bé, tomàtica, sí. Prova verd, un poquet de sal, AOB, cogombra, ceba,
0: sí.
1: I un poquet de vinagre de poma.
0: Molt bé. I aquí tenim el gazpacho, i deixes el gazpacho amb el cuscús.
1: Exacte.
0: Quant de temps?
1: Se posa, potser, un tossanet de cuscús i es doble de gazpacho. I ho deixes 20 minuts a la gelera, que et serveixi bé el gazpacho. En aquests 20 minuts pots fer altres coses, pots parar a taula, pots, no sé, anar a fer net, el que vulguis. Sí. O preparar un plat de demà, no? Que també ho he pensat.
0: Ja, sí.
1: I després, una vegada que hagin passat aquests 20 minuts, ho treus, ho remenes una mica i ja veus que ha absorbit tot i te queda com una ensaladeta de cuscús.
0: I que li afegeixes?
1: Molt bo. I li afegeixes sardines, perquè és una font d'omega 3 total. Molt bona,
0: sí.
1: I la proteïna, que és ideal. Que I fa, si te menges les espines, sí. També té calci i té... no surt
0: sí,
1: ara.
0: Alguna cosa bona, sí.
1: Sí. vitamina D.
0: I amb això podem fer estar per de demà?
1: Sí,
0: a veure.
1: Perquè si, per exemple, te sobren sardines, pots fer amb la verdura que no has ficat en el gazpacho, pots fer una ensalada i si ho deixes en aquests 20 minuts que estàs esperant el gazpacho, pots fer unes patates bollides. I després, per demà, tens una ensalada de patata amb sardines molt bona.
0: M'agrada.
1: A part que és millor la patata tenir-la menjant-la el dia següent, per el midó, que se comparteix en midó resistent.
0: Molt bé, i de moment crec que té la puntuació la més original, no? Júlia, sí, crec
1: sí,
0: que
1: sí.
0: De moment sí. Guanyes com a original, a més, sembla bastant fàcil de fer,
1: sí.
0: Apuntadíssim.
2: I d'avui jo te volia fer una darrera pregunta rapidíssima, que és en relació amb el tema d'un no, no? Dit a la carta, quan tu vas a un lloc, a un restaurant, i tens en compte, evidentment, també un menjar, tens en compte com està la carta? Perquè jo hi ha vegades que demano una cosa, ja l'he demanada, i veig un camarer que passa amb alguna cosa que digui jo, això a la meva carta no hi és, jo no ho he vist en això, saps? A vegades me costa entendre què significa allò que diu la carta, que després veig i me fa ganes i no ho he demanat.
1: Sí, i me passa moltes vegades, que el millor el plat no va en la definició amb el nom del plat, no? I dius, uau, per això jo sempre intento demanar-li en el cambrer. Que me recomanes?
2: Això és el teu truc.
1: Ara el millor truc.
3: Jo també volia demanar-te de trucs, ara que xerran de trucs, perquè clar, crec que és una experiència bastant universal. Estàs amb els teus amics i dius, bé, anem a sopar a alguna banda, on... Clar, tu en la quantitat de restaurants que has anat, supos que deu ser també una baralla campal, de dir,
1: sí.
3: On anem? En aquest any no, però prefereix menjar asiàtic o prefereix menjar el que sigui. Com ho resoleu?
1: M'ho han de facilitar una mica, és a dir, què voleu? Asiàtic? Què voleu? Italià? És a dir, m'ho facilita un poc, perquè si no és que és impossible en tant de bagatge de restaurants que tenim i tan bons, que és impossible. Ara ja, si m'ho diuen, no, italià, val... que estigui, que se pugui aparcar bé, val, ja està, ja ho té més fàcil, no?
0: Clar, perquè has de tenir en compte moltes coses. Hi ha bona qualitat de restaurants en general, diries?
1: Sí, molt bona i cada vegada més. Sí, sí, jo vaig començar fa 10 anys I sí, que n'hi havia, però és vera que ara mateix me costa trobar restaurants que no m'agradin.
0: Uh-huh. Una se pot dedicar en això, Cris? És a dir, pots això, fer d'això la teva professió, anar a visitar restaurants, contar-ho a les xarxes socials, fer aquesta tasca d'influencer gastronòmica?
1: Sí, jo penso que si li dediqui, si li dediqués 24 hores, sí. És a dir, jo tinc una altra feina, sí. I això és, per jo és el meu hobby, no? Uh-huh, i és el que m'apassiona també, però jo penso que sí, jo conec altres col·legues de professió que sí, que viuen d'això, uh-huh. i molt bé.
0: I de nosaltres ja fa temps que la seguim, en Cris Mateu, a dictar la carta, però no sé si vosaltres la seguiu, però segur que ara tens dos seguidors més en manco. Uh-huh. I d'avui hem triat per el programa la paraula rosa. Val? És una paraula polisèmica, pot ser un color, pot ser una flor, pot ser fins i tot una malaltia vírica. Aquí tens en Naina i en Juny, que te faran un parell de preguntetes.
2: Sí, preguntes de resposta breu, no t'atendrem aquí tot el vespre, però jo te volia demanar si has menjat mai o begut roses qualque vegada.
1: Sí, moltes vegades en restaurants, sobretot restaurants millor estrella Michelin, uh-huh. o que tenen una qualitat molt elevada, sí que potser li posen com a decoració pètals. I tot el que estigui en el plat s'ha de menjar, és a dir, sí. I a part també fa poquet vaig pujar unes roses de kèfir, que fa na Sandra Llebrés, que estan boníssimes i vol les recomanar.
3: Apuntades queden, idò. Crec que aquesta pregunta ja podem tenir la resposta, però volia demanar-te, ets més de tirar flors o de criticar?
1: De tirar flors.
3: Mm. Agrada més, me pareix.
1: El manco, tirar flors en persona, en darrere, i criticar en persona. És a dir, això ho has de millorar, i poder dir-ho, però...
0: Que també t'ho deuen agrair, algú que sí, ha anat a tant de restaurants, si fas una crítica constructiva també s'agraeix.
1: Sí.
2: I bé, ara, per la part de beure, vi blanc, rosat o negre?
1: Negre. No tinc dubte.
2: Sense dubte.
1: Sense dubte.
3: I ja per acabar, abans mencionaves aquestes sardines, te fa peresa menjar peix amb espines?
1: Sí. Mm-hmm. Perquè quan tenia 4 anys se m'ha quedat una espina clavada i, bueno, se me tia m'ho va llevar amb pinces de setxers i va ser un poc traumàtic. I des de llavors es mir molt els peix que me menys i com me menys.
0: I que no torni a passar.
1: Exacte. Eh?
0: Molt bé. I de Cris Mateu, addicte a la carta, mos ha agradat molt tenir-te.
1: Moltes gràcies.
0: En aquesta secció. Mos hem apuntat molt bé sopar i també estar per demà, oients. Una bona idea mos ha donat na Cris. Escolta, res, bona temporada i gràcies per haver vengut.
1: Gràcies a vosaltres.

0: Vinga, que aquesta havia de sortir, Aina Mar, que una rosa és una rosa. Repassam això, passant pel teu prisma, la paraula polisèmica del programa, rosa.
1: Sí, sí, sí, és que Mecano explica perfectament amb aquesta cançó que, en un fons, roses de color de rosa, com tu també bé has dit. Pinta la flor com una planta molt atractiva a la vista, però perillosa en les seves pues si t'hi acostes massa. La primera definició sobre la paraula rosa és flor de roser, però el diccionari també introdueix el que canta Mecano, que no hi ha rosa sense espines, que no hi ha plaer que no dugui aparellada qualcuna pena.
0: Sí, això és una micona, aquestes línies ja han de sa vida, Aina.
1: Sí, sí, sí, sí. Pot ser per això és una de les flors més regalades.
2: La rosa és constante. Todo el mundo sabe que es una rosa, por eso yo creo que es una flor que no podemos no tener.
1: És Geraldine Sabatini i Castelló de Flers de Santa Catalina. Anar a comprar una rosa pot ser un procés molt personal i personalitzat. Hi ha moltes opcions entre les quals escollir.
2: Lo más bonito también yo creo es que cada una tiene un nombre, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la Dragonfly, que es una rosa en tonos entre salmón y naranja con un corazón enorme. Otra que se llama Geraldine, sí, sí, preciosa. Está la Pink Floyd, Lemonade, en fin, igual de variedad hay de nombres.
1: I el color de la rosa tradicional és vermell, però el color rosa com a tal existeix. I el diccionari el defineix com una tonalitat de vermell clar.
3: Entre la freqüència més curta y la frecuencia más larga que tiene, no encontrarás el rosa. Sí, el rosa es, como pasa con muchos otros colores y cosas que percibimos, es el resultado de la mezcla de longitudes de ondas puras, como tal. Es una construcción que hace nuestro cerebro cuando se mezclan pues longitudes de ondas como el rojo y las más azuladas.
1: I d'això està Jesús Moreno, físic i investigador del FISC, del CSIC a la UIP, i és qui ens ha explicat la veritat de l'existència del color rosa. I rosa també és un gra de blat de moro obert en forma de flor per efecte de la cocció. I bé, bàsicament, el diccionari defineix com a rosa no només la planta ni el color, sinó també tot allò que, per un simple fet de tenir un aspecte físic similar a la rosa, ja se denomina d'aquesta manera.

0: I finalment, rosa també és un color corporatiu d'una de les neofestes més populars de Mallorca. Humuc.
1: Vàrem, no sé si era el segon o el tercer any, vàrem demanar, bueno, per fer aquí el número de camiseta, i la copisteria em va dir que l'únic color disponible per aquelles fetxes i tal era rosa. I vàrem dir, bueno, que sigui rosa. I a partir d'aquí, pues, mos va agradar. La veritat que vàrem trobar que era peculiar.
0: Toni Florit va ser el primer Muc de Sineu i per ell, un rosa, és alegria per el seu poble.
1: Sí, exacte. A més, jo sempre dic que el rosa és una tonalitat que dona alegria. And find your king of the hill,
2: top of the heap. I de mira aquestes casualitats que teniu, això de color rosa, i de vinga, ja tenim una festa. Es muc, i se muca, i es mucats, i tothom a fer festa a Sineu un any rere altre. 8:31 minuts, pausa mínima, i seguim estirant des roses.

0: IB3 Ràdio és música.
1: Companys, començant temporada, què poden fer?
2: No sé, per exemple, fer-me jaure.
1: Què?
3: Estic estorat. Ara que ets sa moderna des d'aquí, sa teenager.
2: No, jo no soc sa moderna és ella.
4: En aquest cas moderna no estic gent d'acord amb aquesta iniciativa.
1: Però què fan exactament?
2: És com una batalla, no? Postures, moviments, mirades, no sé, una mica de flow.
1: Però ho fan els joves o no tan joves?
4: De moment és jovent, però crec que tothom està convidat a fer-ho.
3: Crec que han duit el concepte teleràdio massa lluny.
0: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau, IB3 Ràdio.
5: Miquel Àngel, què han de fer? Què fas?
6: Què saps?
5: No has de venir a presentar el programa?
6: Quan?
5: Si ja t'enyoram, fa estona que hauries de ser aquí, dissabte que ve tenim la diada de Mallorca.
6: Ja me toca, ja s'han arribat també els mesos de vacacions.
5: Això ja no són vacances, això ja és una altra cosa, has de venir a presentar, clar que sí, tothom t'espera.
6: I prepara el regreso, que torno.
0: La gran vida, els caps de setmana d'IB3 Ràdio, amb Miquel Àngel Ariza i Juan Mimas. Digues la teva, participa amb nosaltres. Envia una nota de veu, fotografies o missatges de text al WhatsApp d'IB3 Ràdio. 646 93 45 01. 646 93 45 01. Forma part d'IB3 Ràdio. Aparta la teva visió o opinió. Participa. 646 93 45 01. El WhatsApp d'IB3 Ràdio. Entre avui i demà amb Barceli Bosch. De dilluns a divendres a les 8 del vespre. IB3 Ràdio.

0: Ei, Flàvia, t'hagués agradat dibuixar la Pantera Rosa?
1: Sí, yo creo que sí. Esa era una época muy bonita de la ilustración y de los gráficos. Eran muy divertidos.
0: Sí, sí,
1: Estos,
0: sí.
1: estos cartoons.
0: Sí, aquí tenim aquest personatge rosa, aquesta música fantàstica de Henry Mancini. Na Flàvia Gargiulo Rosa, que és el seu segon llinatge, és il·lustradora, és dibuixant, fa feina en publicitat, en còmic, en murals, en pòsters i fins i tot, no sé, en calcetins. A veure, Flàvia, on t'agradaria dibuixar que encara no ho hagis fet?
1: Ay, qué pregunta, es difícil. Pues mira, esto de hacer platos o algo así, creo que me gustaría.
0: M'agrada esa
1: Lo he
0: idea.
1: Dicho así, lo primero que me ha llegado.
0: Idò, m'agrada,
1: ¿no?
0: m'agrada,
1: creo que es de verdad.
0: Tendria èxit, crec que tendria èxit. Ara, de fet, sempre estan projectes, na Flàvia, ara estàs fent feina en un còmic breu sobre el barri de Pere Garau per donar justament visibilitat a les dones que participaren en la creació d'aquesta barriada popular. Se pot contar tot en dibuixos, Flàvia?
1: Creo que sí, creo que, bueno, hasta que me encuentre el tema que no, y creo que es un gran tema para conversar, pero el dibujo, el cómic, permite todos los efectos especiales que quieras, por decirlo de alguna manera. Y encima, como es un lenguaje muy simbólico el dibujo, puedes jugar con, no sé, necesitas expresar un dolor intenso. Puedes dibujar a una persona con un agujero grande, es lo primero que me ha venido, y entiendes de lo que estás hablando, ¿no? Uh-huh. Hay mucho simbólico.
0: Sí.
1: Entonces, es otra manera de expresar, pero creo que casi
0: sí,
1: sí se puede contar todo.
0: Ara xerrarem d'emocions amb en Toni Riera López de l'Amo. Toni Riera, com estàs?
2: Hola, què tal, Araceli?
0: Bé, ja t'hem entrat perquè
2: sí.
0: Puguis saludar a Flàvia.
2: Flàvia, ¿cómo estamos?
1: Muy bien, Toni.
2: Te lo esperabas, tú. Yo no.
1: No, yo tampoco.
2: Tienes un mensaje ahora mismo ya en el WhatsApp, ¿eh?
0: No, això és perquè bé, vivim en aquestes illes on ens coneixem pràcticament tots, que xerrar d'emocions i dibuixar-les, Toni, també se fa i és una manera molt potent de parlar les emocions.
2: És molt potent i na Flàvia ho fa molt bé. Molt bé, realment. És una de les artistes que tenen aquesta capacitat de captar emocions i de traslladar-les més en el públic mitjançant el dibuix.
0: Sí, sí. I de Flàvia, ara mos quedarem nosaltres amb en Toni a xerrar d'emocions a partir de la paraula rosa. No t'ho he demanat, però tu que te venes cap si te dic rosa.
1: Pues me han venido las 13 rosas.
0: Sí.
1: ¿No?
0: Sí.
1: El grupo de estas chicas. Y qué más. Ah, y otra cosa que me ha venido a la mente es que coincide que dibujé la rosa de Sant Jordi,
0: sí,
1: del diari Ara,
0: sí,
1: del 2025,
0: ah,
1: també.
0: Sí, sí, sí, que hermós. I és vera, i de mira, tot això és rosa, tot això ens connecta també amb Flàvia i amb els seus dibuixos. Flàvia, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres.
1: A tu, como siempre, me encanta aparecer por aquí.
0: I de ja saps, quan
1: un abraço
0: vulguis,
1: a los dos.
0: Teva. Una abraçada. Adéu, adéu.
3: I de tres, ràdio és humor. De dilluns a divendres a les 5...
4: Xavi, m'he muntat un poema mentre parlàvem
2: amb
4: en Joana i en Bernadí. Jo agarraves, tu i en Puga, lo nostre no pot ser. És impossible.
2: Que guapo.
4: No, estic entre jo agarraves, tu i en Puga, lo nostre és impossible. Sona millor, no?
3: Xiu, xiu.
5: Lo nostre, cosa feixuga.
4: Uf, molt bona.
5: Jo agarraves, tu i en Pugues, lo nostre.
4: És impossible. Sí que és possible.
5: Cosa feixuga.
4: Home, per favor.
3: Amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
5: Clar que és possible, tot és possible.
4: Aquest setembre serà possible.
3: I Vetres Ràdio.
5: Se venen cosetes, petites.
3: Xiu, xiu.
4: Ara.
5: I en Pugues, sí.
6: Bon dia, benvinguts, benvingudes a Esports 3.
3: A IB3 Ràdio, tota l'actualitat esportiva.
7: Bienvenidos a segunda divisió.
6: Paraules textuals de l'entrenador del Mallorca, Luis García. Tomàs Ibert, bon dia.
8: Jo sabia tant que encara no m'he fet aquesta idea.
9: En Tomàs, ho pot dir.
6: David Gui, bon dia.
9: Alerta, és que no ho ha de dir el jugador.
6: Company Fuster, bon dia.
10: S'ha de fer feina. Sí.
3: Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.
11: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
7: En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de polinizadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
3: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre, IB3 Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del vespre a IB3 Ràdio, Entre avui i demà, amb Araceli Bosch.

0: Toni Riera López del Amo, com estàs?
1: Molt bé, torno a ser per aquí, ben content.
0: Molt bé, idò, aquí tens les meves roses.
1: Moltes gràcies. Me n'han regalat poques, sí? De roses, sí. Jo crec que està més qui regala.
0: Sí, però s'ha de regalar roses, eh? Ja hem començat parlant i ho seguirem xerrant també d'aquest llenguatge de les flors i dels gestos, no? De simbolisme, per exemple.
1: Tenen moltíssim.
0: De regalar una flor, una rosa.
1: D'un llibre que hi havia a casa meus per dins, que era del llenguatge de les flors, de com s'enviaven missatges tot combinant diferents flors.
0: Que bo.
1: Crec que el té una de les meves germanes i clar, jo durant un temps, en una època molt més... Anava a dir molt més romàntic, no és que no ho sigui ara, però sí de pensar que faries coses, pensava, si comença a fer ram de flors, clar, no s'entendrà el missatge.
0: Clar, no t'entendrà, no,
1: efectivament.
0: Aquí el receptor i emissor han de tenir
1: el mateix
0: canal i
1: el codi, no?
0: El mateix codi, això volia dir, el mateix canal i el mateix codi. Escolta, poden connectar roses amb les emocions?
1: Evidentment que sí, però això, vamos, demanar-li a un psicòleg si poden combinar alguna cosa... treure idees psicològiques d'un tema, sí, si a nosaltres se'ns dona de meravella, això.
0: Sí, sí.
1: Però en rosa, justament, crec que sí que poden combinar-ho de molt diferents maneres, no? Xerraven de llenguatge, xerraven de tema de... que és com una imatge molt potent que a tots ens està abocant ja un determinat tipus d'emocions, per entrar vinculades a la tendresa, en el romanticisme, també fins i tot a la nostàlgia, podria ser. I no ens oblidem que és una planta, una flor una miqueta especial, perquè la seva planta has d'anar alerta.
0: Ja.
1: Té unes espines que... alerta.
0: Sí, mira. Sí, és a dir, l'hermós de la flor, lo perillós de les espines.
1: Sí, i que com totes les plantes i com tantes coses, les experiències humanes, ha de estar tens i ha de estar que li deixis créixer. No podem canviar les persones, no podem... a un moment determinat deixar de sentir dolor. Si estem en un procés de canvi, no podem desenvolupar una amistat, no podem canviar en un instant, necessitant temps i molta d'aigua i molt de cuidados.
0: En les flors i en les plantes sempre pens que és una bona metàfora de que no podem deixar les coses passar, no? Que necessiten aquestes cures, aquest aigua,
1: sí.
0: Que no els hi pegui massa sol, que no se cremin, trobar-li el puesto perfecte dins que teva.
1: És meravellós això, trobar el puesto adequat, perquè les persones també han de mestre trobar el nostre puesto. I això més encara si ho contemplem des de la psicologia, que té molt en compte el context de les persones. Pues, de la mateixa manera que hi ha plantes d'interior i d'exterior, pues, també hi ha determinades... la influència del context per les persones és vital, vital. I quan xerrem de canvis i de totes aquestes emocions, són una metàfora que ens dona la naturalesa, que és meravellosa.
0: I parlant de rosa, i amb en Toni Riera López del Amo, ens estan centrant en la flor.

0: Camino de Rosas, titula aquesta cançó d'Alejandro Sanz. Després parlarem també d'Escolor Rosa, per allò de veure sa vida, no?
1: Ah, que sí, és interessant.
0: De color també. Rosa. Però aquest camí de roses també mos fa pensar, així com ja ha començat el programa, sa vida no és un camí de roses, no?
1: Sa vida no és un camí de roses, però de vegades un camí ple d'espines. És vera, sa vida no és un camí. No, sa vida tenim tot un seguit de moments difícils, de situacions que se mos fan complicades i de vegades poden tenir sa tentació de viure una vida sense incomoditat, de cercar una vida sense incomoditat. I això no és possible. Més tard o més pres mos sortirà una incomoditat que hem d'aprendre com agafar aquesta vida, com si fos aquesta rosa que estem xerrant, com agafar-la sense que les espines mos facin massa mal, però tots sapiguen que hi són.
0: Clar, voldríem fer aquest camí només amb els pètals, no? Quan arribes allò a un hotel que has anat amb la teva parella, aquests hotels un poc hortés que te posen pètals.
1: Per tot, com si no s'hi piguessis arribant al llit.
0: Exacte, o dins la banyera, no? Mira, aquest és el camí dels pètals, però clar, tenim pètals i tenim espines, sí, que és el que dèiem,
1: exacte.
0: Però tot això forma part de la vida.
1: Forma part de la vida i no sempre és senyal de fracàs ni senyal de que mos haguem equivocat. Viure implica moltes vegades prendre decisions i quan hem de prendre decisions sempre segurament hi ha una part que hi perdem i això no vol dir que haguem fracassat, no? Per tant, tampoc hem de considerar que una vida perquè tingui aquestes espines és una vida que no val la pena viure. De fet, un espai on la humanitat mos poden trobar i s'enxerra molta psicologia d'aquest concepte d'humanitat compartida és sense experiència de que el dolor forma part de la vida, que no tot han de ser pètals de les roses. També poden trobar, pensen les àrees d'oncologia, que mos poden trobar, és una part de la vida important, és un espai on les persones no han de sentir que no són importants, vull dir, han de sentir que tenen tanta valor com els altres, quan tenim una pèrdua, quan no hem aconseguit o aconseguir alguna cosa mos està costant més esforç del que voldríem. No vol dir que no puguem amb això ni que la nostra vida no tingui sentit. Pot ser una altra manera de contemplar aquest camí de roses. Per arribar a elles, pues, en els pètals, a la flor, he de passar per tota aquesta part.
0: Ja hi ha vegades, ara que parlant de roses i de flors i de l'espina, tens una espina clavada, que te la treus, i dius, ai, m'he tret aquesta espina que tenia clavada.
1: I l'has de deixar que se curi.
0: Que bé me trob. Però primer dius allò de me l'he tret, que bé me trob, no? O
1: sí.
0: No? Hi ha un procés. Per llevar-te l'espina.
1: I fixa't que de vegades és dolorós en el començament.
0: Clar, sí.
1: No? Quan mos llevam unes espines, jo me'n recordo, no era de rosa, era d'un eriçó que vaig trepitjar a cap un amic meu. Sí, a la Ràpita fa molt d'anys.
0: Sí.
1: La mare m'ha posat un gra d'all en el peu i va arribar a sortir. Jo no m'ho creia, és molt descregut moltes vegades, però l'experiència me demostra que hi ha coses que funcionen. I me'n recordo el maler que va fer quan se treien ses pues aquestes espines, bueno. No van sortir totes, però els que sortien també feien mal. Però després, quan les hem tret, quan feim aquesta lei, després mos han de curar, mos han de donar un temps, i com totes les ferides també, haurà de mestir temps i bones cures.
0: Ara en Cris Mateu ha dictat la carta que mos acompanyava, li ha demanat en Juny Cortés si li agradava menjar peix o li molestaven les espines. Se'n recordava d'una espina de peix que li va quedar aquí travessada a la gargamella quan tenia 3 anyets i que a la seva tia li va treure unes pinces de depilar.
1: És horrorós, és dolor quan estàs menjant peix que te mengis l'espina.
0: Però bé, aquí també és una metàfora, que a vegades mos ha d'ajudar alguna altra persona a treure'ns aquesta espina.
1: Sí, mos han d'ajudar i això és el que crea civilització. M'agrada moltíssim quan xerrant de cuidar que una altra persona mos ajudi posar damunt la taula la figura de Margaret Mead. No sé si la coneixes,
0: no.
1: Una antropòloga que va situar, abans se considerava, quan comença la civilització, ja me perdonareu que sapigueu d'això, però un criteri que se feia servir era quins instruments havien trobat, si havia restes d'eines, de construccions, i hi havia un fèmur que s'havia romput i s'havia tornat a soldar. Hi havia aquest registre arqueològic. I la Margaret Mead va dir, vius, si aquest os se va curar és perquè hi havia qualcú al costat que l'estava cuidant. Aquí comença la civilització.
0: No?
1: Quan qualcú mos ajuda, quan mos treu aquesta espina, quan mos ajuden pels nostres problemes.
0: Idò també ajuda molt a xerrar d'emocions i ajuda molt tenir algun escostat que te faci mirar les coses en certa perspectiva.

0: Res, que diu una gestopa que te ponga la gafa de color de rosa, no? Sí. A vegades te les poses per veure si havia una micona de color rosa. Tu, què te pareix això?
1: Me pareix que és interessant que mos sapiguen posar aquestes ueres, però també alerta, mos les han de saber llevar. Ajustar-nos i tenir un benestar psicològic no vol dir posar-nos unes ulleres constants que tot mos facin veure del color de rosa ni del color que sigui. També hem de saber que de vegades les emocions mos estan col·locant unes ulleres davant que ja mos fan veure la realitat filtrada per aquesta emoció. Per tant, sí, posar-nos de tant en quant aquestes ulleres és interessant per descobrir altres tonalitats de la vida, però no val dir, pues ara mira, pa aquí, pa sempre, només miraré sa vida d'aquesta manera, perquè ses emocions, per molt que n'hi hagi que tinguin més mala fama i de vegades

0: Està tot lligat. Sí, sí.
1: Això és meravellós. Pues sí, penso que podríem fer, perquè això, de la mateixa manera que de vegades no sabem de bon mos pegues vent en la nostra vida, hi ha emocions que no les acabem d'entendre, que no sabem de què van. I jo proposaria aquesta part, no? Anar a incloure una subsecció en aquesta part dels nostres dimarts, sí, de la rosa dels vents emocionals,
0: sí,
1: no en pendent d'ajustar perquè és una mica tortera, ja veuríem, però on podríem començar a entendre, bueno, pues, quina, cadascuna de les emocions, quina funció té, per què mos serveixen o per què les tenim, entendre-les en comptes d'intentar suprimir moltes d'elles, pot ser molt interessant i sabre que per el fet que jo senti una emoció no vol dir ni que la realitat sigui aquesta que m'apinten aquestes ulleres, ni que jo hagi de fer allò que estigui sentint. Com més la pugui entendre, això, com un navegant, com millor entengui els vents, millor podrà navegar. Pues les persones iguals. Com millor entenguem les emocions, millor navegarem.
0: I tindrem una llista, tu pots fer una llista just de les emocions, tancada, igual que tenim llevant xaloc i mitjor, llevaig ponent i mestral, tramuntana i gregal, vet aquí els 7 vents del món, en tindríem 7 d'emocions.
1: És vera que te'ls saps,
0: 7
1: i moltes més. Segur que sí. Vamos, no mos acabam el programa.
0: Val.
1: Per tant, si la gent també vol, que t'apareixi, demanam si d'aquí en el pròxim programa la gent mos vol dir, mira, jo m'agradaria començar-s'hi per aquesta emoció. Perquè com que totes són importants, realment és igual per quina comencem. Per tant, que t'apareixi, fas aquesta crida en el nostre públic, audiència.
0: Digue'm 3 emocions possibles.
1: Alegria, tristor, gelosia, per exemple. Aquestes 3. La ràbia també pot ser interessant. La por és interessant també. L'entusiasme, podríem posar.
0: Tot això són emocions que, com en Toni Riera López de Lamo ens ensenya des de que el coneixem, no s'han d'obviar, no les podem, no podem donar-les a esquena. Idò, aquesta crida, entre avui i demà, @ivetresradio.com, aquest és el nostre correu electrònic, mos podeu escriure aquí i nosaltres recollirem aquestes peticions i seguirem xerrant d'emocions dimarts que ve, quan quedin 15-20 minutes per les 9.
1: Perfecte, allà bons les emocions mos duguin, si està justificat.
0: Fins la setmana que ve.
1: Fins la setmana que ve.

0: De dilluns a divendres a les 8 del vespre a IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
1: Hola, som en Xema. La nostra postal sonora d'avui està dedicada a la paraula rosa. Per tal d'il·lustrar aquesta paraula, sentim el procés de pol·linització d'una rosa. Es tracta d'una gravació realitzada a la comarca de Baixa Límia i són les abelles del meu amic

0: Si sentiu aquesta cançó de Chris Jonico titulada Condena, és que bufa llevant. Passa un gana, passa un pena, tenen sort, tenen, tenen. Chris Jonico, benvingut entre avui i demà, com estàs?
1: Hola, què tal, com esteu? Molt bé, molt content de ser amb vosaltres avui vespre.
0: I nosaltres, aquí la Rosa Esbens ja ha sortit al llarg d'aquest programa fixa, cantes l'envilculada en ses emocions. Antoni Riera López de l'Amo deia, per què no pensàvem en una imatge d'una Rosa d'Esbens i pensàvem en ses emocions, no?, que mos afecten. Tu també hi deus haver posat molta emoció en aquesta Rosa d'Esbens, no, Cris?
1: Sí, la veritat és que sí. Bueno, va, clar, fer un plantejament creatiu a partir d'una premissa o d'un fil conductor, sempre hi poses el 100%. I en el cas de la Rosa d'Esbens és una eina, jo ja la considero com que diu, una eina que em va servir per poder fer un conjunt de cançons, en aquest cas 8, inspirades cadascuna amb un desvents de la Rosa d'Esbens.
0: Sí, sí, sí, ja anirem escoltant unes quantes al llarg d'aquesta xerrada, aquest vent, que és molt més que una qüestió meteorològica. Poden dir que moderes paisatge o modeles paisatge, però també és caràcter, no?
1: Sí, a Menorca ho sabem bé. Sí. La veritat és que el tema d'esvent és curiós com un element que no el podem veure ni, com que diu, gairebé no tocar, però sí que mos condiciona molt el dia a dia, i a Menorca ho sabem ben bé, perquè realment tots els vents a Menorca tenen la seua empenta i la seua afectació, diguéssim, no?
0: Sí, sí, i per què vares decidir, però, que la Rosa dels Vents fos justament el títol, i podríem dir la brúixola, no?, que d'alguna manera guia totes les cançons.
1: Mira, la veritat és que tot ve a partir del treball anterior que vaig fer, que és un treball que vaig fer a partir de musicar poesia de Joan Francesc López Casasnovas, publicava com a Pere Xarxa. Una de les poesies que vaig musicar es diu Tots els colors del vent, que en Joan el que fa és posar un color a cadascun dels vents, i de les roses dels vents en fa una rosa de colors. Em va semblar una imatge molt, molt, molt explícita, una postal molt, molt interessant, i vaig pensar que realment, si a Menorca els vents són tan importants, que ho són, segurament, si miram en la direcció de cadascun dels vents, podrem trobar elements particulars en cadascun d'ells que mos poden definir una mica el caràcter i fins i tot el vent, no? I jo, en el cas aquest, el que he fet és tota aquesta, diguéssim, aquesta imaginària l'he, diguéssim, anat concentrant en cadascun dels vents i en cadascuna de les cançons, intentant que les cançons la font d'inspiració fos aquell vent que és sec i fred i que me ve d'una part de, per exemple, territorialment, que me dona un aire, no sé, més europeu o més oriental. Bueno, hi ha una miqueta de tot, no? Realment són molts elements que ja m'han ajudat per fer aquestes cançons, i el punt de partida era que t'he d'agafar la Rosa dels Vents, un element que és tan, jo diria que tan domèstic, perquè el veig sempre en els mapes, però que si el posam damunt, en el cas, el que he fet jo és posar-lo... La Rosa dels Vents és un indicador, una mica, del que deies, una brújula, no? Però jo posar-la damunt Menorca m'ha servit per convertir Menorca en una talaia on poder mirar, olorar, cercar, sentir cada una de les coses que m'enviava aquest vent, no?

0: I aquesta és vida, i aquest vent és xaloc, és la rosa dels vents, i tenim els vuit vents del món. Hi tenim el llevant, bueno, jove llevants, no? Mestral, tramuntana, xaloc, migjorn, cadascun d'aquests vents té la seva personalitat. No sé si tu en tens algun de referència, algun que t'inspiri més, Cris, o un que diguis aquest per favor que no bufi.
1: No, no, per exemple, ara mateix desitjaria molt que entrés tramuntana. Sembla sí. Que entrarà demà.
0: Entrarà demà, demà dia, sí.
1: Demà serà un dia important, en aquest sentit. Mm. Bueno, jo crec que, certament, jo crec que quan d'un vent o d'un estat de temps, d'ambient i de tot, és massa repetitiu, mos en befam una miqueta, no? Ja. I està bé obrir una miqueta de ses fideses i que s'aïllogi una miqueta.
0: I parlàvem de brúixola abans, aquesta rosa dels vents, que també mos indica d'on ve, per tant, ja sabem si el vent mos ajudarà, si anirà en contravent, no? Podem fer també totes aquestes metàfores i aquests jocs en sa vida. Aquesta rosa dels vents que mos fa de brúixola, que sabem també on és el nord, tu l'has necessitada mai, sa brúixola, durant sa teva carrera, allò de dir, Cris, que el nord és allà, ves cap allà. No te perdis.
1: No, m'he perdut diverses vegades. I va molt bé perdre-se de tant en tant, ja t'ho dic. També. Però, no, crec que, de qualque manera, sí que he tingut clar que el que es diu, com es diu i la manera que es diu és important. I tot el procés d'hora de fer cançons, no només es farlet, sinó que com es de presentes, com es de vesteixes, com de quina manera els hi dones personalitat, no?
0: Sí.
1: Crec que és molt, molt important. Jo crec que aquestes cançons també són, sempre he pensat i he dit que són com entitats, com nens, com sers vius, que viuen, que els agraves d'una manera. Jo ara escolto el disc aquest, que el va sortir el mes de maig, o sigui, que el van presentar el mes de març, i ja hi ha cançons que estem fent ara en directe i que canvien. Hi ha coses que han canviat, senzillament perquè són persones i estan vives i les persones que interpretaran aquestes cançons, hi ha un moment en què també actuam molt depenent de la reacció de la gent, del públic, i que els hi donem una forma, a vegades els anem modelant una mica diferent. Com es vent, una miqueta, no?
0: Exacte, com es vent.

0: I és migjorn que ens du coses arriscades, canta en Cris Joan Nico. Tu hi trobes també respostes en Esvent, com feia Dylan, Cris?
1: Bueno, jo crec que Esvent és un element que no sé si mos dona respostes. Sí que és cert que a vegades necessitàvem o tenim necessitats de respostes i certament Esvent podria ser un bon element, una bona... No sé si t'han escoltat d'Esvent, però sí posant-te una mica de cara allà on, des d'allà on mos pega, no? Sí. I això fa una miqueta com si no? Fa que tu siguis o t'hagis de presentar com ets, perquè al final quan t'enfrontes a la natura és que te supera sempre, tu és part de la natura i això sempre pot arribar a superar. Però sí, crec que no sé si respostes de trobar amb Esvent. Jo crec que som més de cercar interiorment i de trobar amb si trob qualque tipus de resposta amb les preguntes que me faig constantment.
0: Que això és important. Està clar. Fem molt, però és que cada cançó enllaça un vent, però també una persona en la que cantes.
1: Sí, de fet, clar, el punt de partida del disc, com te deies, una mica, abans que és el que m'arriba de cada una de les direccions dels vents, però també volia que fos un disc col·laboratiu i que fos, a més, amb col·laboracions d'instruments de vent, que això també és remarcable, no? Era la manera més clara de poder identificar les persones que participen en el disc i encabir-les dins aquest projecte. Hi ha veus, per suposar, com en Jacint, Belaccent en el Llevant, o ara escoltant la Marina Vivifeix amb el Llebeig, o en Maria Almar en el Gregal, però

0: hi ha instruments de vent, com puguin ser el xac de gemets, acordió, diatònic, el saxo, o la gralla, que és un dels instruments també que darrerament, amb els anys que he estat visquet a Catalunya, pues, m'han, diguéssim, encisat una miqueta per aquest so tan dolç que pot arribar a tenir. No?
1: Sí, sí. I aquí tenim tota aquesta música, que és el que mos d'un Crisiónico, Rosa, sa paraula d'avui, Rosa Desvents, és el seu disc.

0: I ara bufa llebeig en aquesta cançó titulada Addicció. Ja hem d'anar acabant. Més enllà de la rosa d'esvens, Cris, que te diu la paraula rosa, que és la paraula que hem triat pel programa d'avui?
1: Bueno, és una paraula que té molts significats, crec, i m'arriben molts inputs ara mateix, començant per la rosa d'esvens, per suposat, però també per la flor, una flor bastant curiosa i peculiar, que també m'ha remat a un color, m'ha remat a persones, perquè és un nom, i em remata a un aroma i a un flaire, a una olor molt determinada que és com un regal. Jo crec que Rosa té un aire de regal. De bon regal,
0: I sí. Doncs, agrada. També ha estat un regal xerrar amb tu, Cris Jònico. Moltíssimes gràcies i molta sort. Ja saps que des d'hivendres te seguim a prop. Gràcies.
1: Una abraçada.

0: Idò, ja ho heu escoltat, la Rosa dels Vents ha posat rumb cap a un nou camí musical de Cris Juanico. I el doctor i professor d'història, Antoni Ortega, entén molt bé el tema de l'orientació en la Rosa dels Vents.
1: I la Rosa dels Vents el que indicava eren, d'una forma visual, els principals rumbs de navegació de la carta.
0: Els mariners, abans de comptar amb les tecnologies de l'actualitat, utilitzaven les cartes nàutiques per saber i per informar d'on estaven ubicats. De fet, a dia d'avui, aprendre a utilitzar aquestes cartes nàutiques és una de les passes més essencials per poder treure-se el títol de patró d'embarcacions recreatives, el PER.
1: Per fer les cartes nàutiques, el que feien era tota una xarxa de línies damunt del pergamí i damunt d'aquestes línies s'anaven tirant i feien una representació de 32 rumbs. I una curiositat és que la Rosa del Vent, per exemple, està dibuixat en color els quatre rumbs bàsics. De nord a sud és color blau i est a oest és de color vermell. Decisions preses.
0: I ja que estem ara ben esquitats d'història i música, recalcarem també el simbolisme de la rosa dins aquest mateix àmbit.

La cantante Rosalía se troba dins un llac de plantes i roses en aquest videoclip de la cançó que acabem d'escoltar, que se titula De aquí no sales. Arrel del seu cant reflexa la feminitat que representaven les flors antigament i ho mescla amb un món modern.

0: I és que les roses són la simbologia que nosaltres volguem que siguin, representen des de fa ja molt d'anys enrere l'amor, la pèrdua, el feminisme i la cultura.
1: En muchos lugares, en toda la vida, desde el nacimiento hasta el funeral, hasta la muerte, estamos en los cumpleaños, en la risa, en el nacimiento, en cualquier momento.
0: Tornem a escoltar Geraldine Sabatini, CEO de Flers de Santa Catalina, a qui ja hem escoltat abans xerrar de les roses. Ella té clar que el que ha transmès també Rosalía amb el seu àlbum de El mal querer. Darrere cada rosa hi ha una història i un missatge ocult. Per això la seva companyia fa més que decorar un espai.
1: Son las rosas preservadas, son rosas naturales a la cual han retirado la savia y con un proceso de glicerina han transformado la flor, tiene un tacto natural, no como una flor seca ni como una flor artificial, pero sin olor y no necesita ningún cuidado.
0: La rosa que se manté intacta sense haver-la d'estar vigilant és la flor eterna. Ja era eterna simbòlicament des dels inicis de la història i la cultura, i ara també ho és físicament, com la planta.

0: Cristina Ortiz, responsable de l'àrea de gestió cultural de la Catedral de Mallorca. Com estàs? Benvinguda.
1: Hola, què tal? Com estàs?
0: Molt bé. Escolta, si a tu te dic rosa, directament mires les rosasses de la Seu, no?
1: Sí, totalment. El primer que me ven al cap són les rosasses de la Seu, que bueno, pues, quan entra de dins i els veu, pues, queda absolutament meravellat.
0: Totalment, sí. I quedàvem amb la boca oberta, per molt que les haguem vist una vegada i una altra. Justament mos diu el diccionari El Cove Moll que rosa és aquest ornament o aquesta obertura circular practicada a un sostre o un mur d'una església, etc. És a dir, allò que en castellà coneixem com a rosa o rosetoni, que nosaltres d'intentar també rosasses. Quantes en té de rosasses la Seu?
1: I de, actualment, rosasses obertes n'hi ha 5. Mm. N'hi ha una a la façana principal, que aquesta més o menys fa uns 9 metres de diàmetre. Mm. Després tenim dues a la part, diguéssim, de les naus laterals. Aquesta se van obrir a finals del segle XIX, aproximadament. Després tenim una també dins la Capella Real, un poc més petitona, que aquesta la va dissenyar, els vidres els va dissenyar Antoni Gaudí, i després, òbviament, la més imponent i la més impressionant, la Rosassa Major, que suposo que tothom la coneix perquè és la més famosa, la més coneguda, i bueno, aquesta és la gran protagonista de la Seu, òbviament.
0: I tant. I si la primera que has dit feia 9 metres, la Major quants en fa?
1: Pues la Major fa quasi 12 metres de diàmetre, 11,31, i a més el més curiós és que, bueno, si els haguéssim de comptar, que estaríem una bona estona, en total té 1.115 peces de vidre.
0: Uau, o sigui que sí que les heu comptades, les peces de vidre.
1: Sí, sí, sí. Estan ben
0: catalogades. Que en quin moment les situam, a quin segle les situam, aquestes, per exemple, aquesta mateixa, la Rosassa Major?
1: Bueno, la Rosassa Major, el que seria la obertura, se va fer en el segle XIV. De fet, al voltant de la Rosassa hi ha quatre escuts, i si qualque persona que entri i se fixa veurà que hi ha quatre escuts exactament iguals. Són del bisbe Antoni de Galiana, que va ser el bisbe que va promocionar la obertura de la Rosassa, que és el moment en què estan construint aquesta part de la Seu, i per això

0: suggerir després del mur, pues, el que fan és aquesta solució, no?, d'obertura. El que passa que en aquell moment, en el segle XIV, no col·loquen els vidres, és a dir, només fan els treballs d'obertura, de lo que sigui sòcul, un gran òcul, això sí, i la motllura de pedra. I per poder per documentar els treballs de vitrallament ja ens han d'anar pràcticament a finals del segle XIII, que és quan se comencen a col·locar els primers vidres, perquè, clar, hem de pensar que la construcció de la Seu va ser un procés bastant llarg en el temps, de diversos segles, i, clar, pues, hi havia el que seria l'obertura, això sí, tapada per una gran espècie d'estora d'espart, perquè no, vull dir, per el tema de la climatologia i de més, no? Vull dir, estava tapada, i pràcticament dels segles després és quan se col·loquen els primers vidres.
1: Que interessant. I deies, clar, cinc rosasses obertes. Encara n'hi ha de tancades?
0: Sí, en tenim dues, que per poder veure-les has d'entrar a la Seu, perquè des de fora no els trobaràs. Aquestes dues rosasses responen a el que seria el projecte de la façana principal, el projecte original, que el que preveia era l'obertura de tres rosasses una mica en, diguéssim, en conjunció amb el que serien les tres rosasses que hi ha a la part del presbiteri o dels peus del temple, o sigui, anirien com a connectades, però aquesta façana original se va haver de reformar, com possiblement qualcú ho sabrà, ja en el segle XIX, per mort de... Bueno, sempre havia tingut problemes estructurals, però sobretot el terratrèmol de 1851 va fer que la façana estigués en un estat molt, molt precari, i se va haver de reformar aquesta façana, per la qual la façana que se va construir era una façana més massissa i se varen tapar aquestes rosasses i només els podem veure i tenim aquest record d'elles des de dins de la Seu, però estan, vull dir, estan tapiades, no entra llum per allà.
1: Val, i no hi ha projecte a la vista, no?, per obrir-les?
0: No, ara ja la cosa és bastant més complicada que en aquells moments. Ara ja això seria, crec que, bastant complicat de fer-ho.
1: Sí, ara imagino que hi ha també altres prioritats, però tenim aquestes rosasses que entenc que també són un element del període gòtic molt important, no?
0: Sí, efectivament. Bueno, precisament són com elements lumínics molt característics de l'arquitectura gòtica. Hem de pensar que les catedrals o les iglesias gòtiques, entre les seves característiques, òbviament, és el tema de la il·luminació, enfront de lo que era romànic, que era molt més fosc, les finestres eren res molt finetes, pràcticament no hi havia llum dins l'interior. En el cas del gòtic, pues, és tot una explosió de llum a l'interior dels temples, perquè en aquells moments la llum adquireix una dimensió simbòlica, no? La il·luminació, no?, representa Déu, i per tant és com si Déu estigués present allà de dins, no? I per això, pues, els murs s'obrin amb els vitralls i amb les rosasses per omplir de llum l'interior d'aquestes iglesis.
1: Sí. I tenim aquesta Seu de Mallorca, aquesta catedral de Palma, que també és coneguda com la catedral de la llum, no?, per tota la llum aquesta fantàstica que entra justament a través d'aquestes rosasses.
0: Sí, efectivament. De fet, bueno, de vitralls en tenim més de 60 que estan oberts, tot i que el projecte inicial eren més de 80, però, clar, amb el pas dels temps aquests vitralls no s'arribaven a obrir, també se construïen retaules que el que feien era bloquejar els vitralls i, clar, no s'han pogut obrir, i els rosasses, pues, actualment en tenim 5, i així tot, pues, tota aquesta conjunció de vitralls i de rosasses fan que la nostra catedral, a nivells d'il·luminació, sigui especial i sigui única. I a més, que no hem d'oblidar també aquests efectes lumínics que es produeixen a diari, perquè qualsevol dia podem veure les columnes plenes de llum, els bancs, però sobretot els dos dies, són els dies 2 de febrer i 11 de novembre, que supos que molta de gent també ho haurà vist en persona, perquè podríem dir que quasi s'ha tornat viral, que és aquests dos dies que a primera hora des de matí, pues, podem contemplar la rosassa major projectada a la façana principal, a davall de la rosassa de la façana principal.
1: Sí, tenim aquests jocs de llum tan especials justament aquests dies, i es veu que ja provoca que la Seu s'ompli de gent, que s'aixeca també ben prest segons el dia, per veure aquest efecte. I anem acabant. Abans parlaves d'aquesta rosassa, que hi ha la capella real que va dissenyar en Gaudí. Què diries que té d'especial? Si té alguna cosa que la diferencia pot ser de les altres?
0: Sí, bueno, és una rosassa, bueno, és l'única en aquest cas que va dissenyar en Gaudí aquí a la Seu, perquè després tenim dos vitralls també, però sobretot també el que ens interessa molt és que ell, durant l'estada aquí a Mallorca i amb el programa d'obertura de vitralls, ell va crear una tècnica que se diu tricromia, que el que feia era utilitzar varis vidres de diferents grossors, de diferents també colors, per crear diferents tonalitats, no? I en aquest cas, pues, els vitralls que va fer la Seu, i en aquest cas també la Rosassa, pues, responen a aquesta tècnica de vitralls, i després també a nivell més iconogràfic, també és un vitrall que és una rosassa, perdó, també que és molt curiosa, no? Perquè en aquest cas el que representa és, bueno, la conjunció dels vitralls que volia fer en Gaudí a la Capella Real, tots tenien a veure en la temàtica de Maria com a reina,
1: Sí.
0: i en aquest cas la rosassa fa referència sobretot a Maria com a reina dels àngels. Per això, si mos hi fixam, tot i que està molt amunt, però si mos hi fixam, veurem que en aquesta rosassa hi ha molt de capets d'àngels al voltant diguéssim, del cercle principal, i en el cercle central el que hi ha és l'anagrama de Maria, no? Fent referència a ella com si fos, diguéssim, l'eix espiritual de tot el conjunt.
1: I de no deixen de sorprendre-nos i de mirar tots aquests elements que té aquesta magnífica Seu de Mallorca. Cristina, si t'haguessis de fer una camiseta amb alguna icona d'aquests vitralls o d'aquestes rosasses o amb algunes rosasses, què escolliries?
0: Pues és una bona pregunta, difícil també a la vegada, però crec que sempre tiraria per la rosassa major perquè, vull dir, és enigmàtica, és tan, tan monumental i tan espectacular que crec que sempre seria com la meva preferida.
1: Molt bé. I ha estat un plaer, com sempre, xerrar amb tu, Cristina Ortiz, per lo bé que t'expliques, per lo molt que t'ho saps, mare meva,
0: No, moltes
1: responsable de
0: gràcies,
1: l'àrea
0: Iris.
1: de gestió cultural de la Catedral de Mallorca. Tornem a xerrar segon altre dia. Moltíssimes gràcies.
0: Moltes gràcies a vosaltres. Una abraçada.
2: IB3 Ràdio és participació.
3: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
4: El Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
5: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.
6: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni coller, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien el caleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. Aquest temps no se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol jo no l'havia vist fer mai, no. Bé, que no hi havia ningú un temps, oh. Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia anat a demanar permís i va de fermar a l'asa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
5: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot i IB3 Ràdio.
7: Notícies d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
8: Amb espais d'educació i criança.
9: Per pares i mares.
10: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
11: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
12: Amb continguts i reportatges.
5: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
11: Som una ràdio.
12: Efectivament.
5: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
13: Aquest programa de ràdio legendari.
14: És un facto.
5: Entre avui i demà amb Araceli Bosch, de dilluns a divendres a les 8 del vespre, IB3 Ràdio.

0: I amb en Juny Cortés, també en Miqui Fiol, que avui és en el control tècnic en aquesta segona hora, en Toni Cardelles la primera. Juny Cortés, amb tanta rosa, crec que hauries de tornar cap al Jardí Botànic de Sóller, no trobes?
1: Sí, sí, sí, bon vespre. I doncs sí, avui tornem a xerrar amb Magdalena Vicenç, que és conservadora d'aquest Jardí Botànic de Sóller, però em sap greu, no vos duim una rosa avui, justament. Perquè xerrant de plantes endèmiques, roses estan bastant esteses. Les plantes endèmiques, recordem, són les plantes que només creixen a un lloc concret, en aquest cas, a les Illes Balears. I en la planta d'avui, la veritat és que me vaig quedar una mica al·lucinant, perquè és tan petita que quasi no la vàrem veure. Ho escoltam. Magdalena Vicenç, bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Què és el que estan veient aquí?
2: Ara estan veient la menta més petita que tenim a Balears, la menta de la Serra de Tramuntana, un endemisme molt raro, molt raro, de la serra.
1: No, i m'ho crec que és la més petita.
2: És petita, a més, abans de Calaminta, però ara li han canviat el gènere i se diu Clinopodium. Clinopodium vol dir de clin, que és llit, i podium vol dir peu petit, perquè la flor és com una sabateta petita d'una fada.
1: Sí, sabou, és molt, molt, molt petit, però sabou.
2: És com una sabateta de fada. Clinopodium ruyanum, dedicat a en Raüll, que era un botànic europeu.
1: Se dediquen molt de noms de plantes i de gèneres, no?, a altres botànics.
2: Sí, normalment el nom de les plantes se solen dedicar a en el teu amic, o a en el qui l'ha descobert, o en el especialista en el gènere, sí. També se dediquen en els llocs, o a qualque característica de la planta.
1: I abans has dit que aquesta planta havia canviat de genus. Com passa això? Que és que se descobreix alguna cosa més? O...
2: Bueno, passa ara bàsicament amb estudis genètics, que te'n dones compte de que la tenies classificada només en les seves característiques morfològiques, i després quan se fan estudis genètics i se miren els parentius entre espècies, troben que són més semblants unes que les altres. I aquesta estava classificada dins les calamintes, que són grup de mentes, i ara està classificada dins el clinopodium. Per exemple, ha passat això amb el romaní. Ara el romaní és una sàlvia.
1: Clar.
2: Però sempre li diran romaní, evidentment, sí, perquè és el nom popular, però el nom científic de romaní ara és sàlvia rosmarinus. Abans era rosmarinus officinalis. I està per un estudi genètic.
1: Clar, i d'això tècnicament no és una menta ja? O
2: sí, clar, és la nostra menta de la Serra de Tramuntana. Sí, sí, és una menta.
1: Vale.
2: És una menta. És calaminta arruiana i és una menta. És una menta molt petita que viu a dalt de tot d'Espull Major i Galatzó, muntanyes altes a partir de 800-900 metres, cerca llots freds, de cada vegada en té menys, però sí, pot estar sempre amenaçada, no?, de trobar el seu racó. Necessita zones que visqui, zones de penya-segats, ombrívols, i per això pateix aquesta recessió, no?
1: Clar, l'estratègia de que sigui tan petita és precisament per poder viure millor en aquestes zones fredes, no?, i de pocs recursos.
2: Està adaptada a viure en aquestes zones, petites coves, petites zones rupícoles també, perquè necessita drenatge, però ombrívoles, sobretot ombrívoles, i que tinguin humitat.
1: Clar, rupícoles, per un petit recordatori, que volia dir que se ficaven dins les escletxes de les roques, no?
2: Sí, sí. Rupícoles perquè quan una planta queda aïllada a una illa, les zones rupícoles donen peu a especialització, perquè no se moven d'allà, vull dir, queden aïllades, i això fa que evolucionin milers i milers d'anys i se facin espècies noves. I aquesta menta segurament evolucionava d'una pintura d'una menta més grossa o d'un altre tipus de menta, que pintura vivia, no sé, a un terreny de voreres de torrents, que és on viuen les mentes, no?, zones humides, i aquesta va quedar relegada a les zones més altes, humides, i se va anar de tant, té unes fulles petites, però si l'ensumam és molt, molt aromàtica, és a dir, fa olor de menta, com totes les mentes. La menta és una planta, com sabem, molt utilitzada en farmàcia, molt utilitzada en cuina, és un endemisme aquest, no utilitzat, evidentment, perquè els endemismes són rars, perquè n'hi ha poquíssim, i si ja no els coneix, perquè no el trobes a qualsevol camí.
1: Però... Sí, m'imagino que sortia per menta el Puig Major és una mica més complicat.
2: No, i a més aquesta no m'urbastaria en les fulles per fer una infusió.
1: Sí que és vera que és molt olorosa, l'hem ensumat abans, Si pots explicar una mica com funciona aquest procés de les mentes de solo, és per atreure polinizadors que ho fan?
2: No, és bàsicament per defensar-se dels herbívors, també. Perquè aquest olor que a nosaltres ens encanta tant, en els conills, que serien cabres, no els agrada tant per menjar-se. Són compots aromàtics, compots fenòlics, que no són tan agradables per menjar. Jo crec que és una manera de defensar-se.

0: Clar, una de les múltiples plantes que el seu mecanisme de defensa és la raó per la que la consumim. Per exemple, passa també amb el cafè i passa també amb les plantes picants, la capsaïcina, no?
1: Sí, sí, sí. Passa el mateix. És a dir, substàncies que nosaltres ens produeixen, els modificam també un poc, els utilitzam tant perquè ens agraden com també els utilitzam perquè són antimicrobacterians, antisèptics. Totes aquestes plantes serveixen per curar, són antibactèries, curar malalties de la pell. Són, en realitat, se defensen, sigui dels herbívors, sigui dels microorganismes.
0: Sí. I clar, amb aquestes flors tan petites, quins són els pol·linitzadors principals d'aquestes plantes?
1: Exactament, no sé qui la pol·linitza, però qualcuna n'hi haurà.
0: Sí, sí. Clar, perquè suposo que les baies són massa grans.
1: Sí, les baies són massa grans i, a més, a certes altures no crec que arribin. Hi haurà un pol·linitzador petit especialista en aquesta espècie, segurament. Un petit dípter. Himenòpters, igualment, de la família de les baies. Perquè ara, quan d'en ve, sempre pensam en la baia de la mel i no. Hi ha moltíssimes baies a Balears que no són de la mel, precisament, i que són autèntics pol·linitzadors molt, molt importants i que viuen per totes les illes. De cada vegada amb més recessió, però que també són pol·linitzadors importants. Aquesta planta és molt petita, però com totes les labiades, segur que té un insecte que se pot ficar dins la seva flor, perquè ja en dic que és com una sabateta i té un... totes les labiades tenen un llavi que permet l'entrada de l'insecte i li marca molt bé el camí per arribar en el pol·len, diríem, en el nèctar.
0: Clar, la labiada fa referència, diguem, a la forma de la flor.
1: En els llavis. Té un llavi superior i un llavi inferior.
0: Vale, idò, Magdalena Vicenç, moltes gràcies. La teniu, si voleu veure-la, encara que ara mateix veure-la no sabeu massa, perquè
1: sí,
0: està una mica...
1: Se veu el que és, perquè la planta és que no creix més. I, a més, aquesta planta, de vegades, diuen, no, si la cultives en jardins, tornarà grossa, perquè li donarà més terra, més aigua, tal. No, aquest endemisme està seleccionat així, i per molta més aigua que li donis i més terra que li posis bona, és així. És a dir, viu en aquest petit cocó d'una pedra, amagada molt de pit dels visitants, sí. Perquè si no ho saps no la vas a cercar. No,
0: sí, mos ha costat veure-la.
1: I la trobes, però és que és la seva forma i la seva manera de viure. I clar, és molt important conservar aquestes espècies perquè mai se sap si aquesta planta, que és única en el món, que només la tenim a Mallorca, un dia podran trobar un gen que servirà per coses que ara no mos imaginam. Per tant, això és la importància de conservar els endemismes, perquè són espècies seleccionades rares, úniques, i per això lo raro, lo únic, s'ha de conservar, perquè ara no l'utilitzam, però d'aquí uns anys pot ser important la seva genètica conservada en aquesta petita planta.
0: I ja sabeu, molt important, no tant per infusions, però qui sap en el futur i també per una mica el patrimoni natural i cultural de Balears.
1: Sí, sí, sí, per el patrimoni nostre i per la diversitat que precisament se conserva dins aquestes zones tan especialistes com són les serres, els petits racons, és on se fan les espècies i on hi ha més biodiversitat.
0: I de la Magdalena Vicenç, moltes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
2: Que bo, idò, una menta molt especial, mos rastres més molt bé, també una magdalena, però crec que per fer infusions no mos basta aquesta, no?
0: No, si voleu una tisana de menta crec que millor cercam una altra varietat. Nosaltres ens acomiadam d'Anna Magdalena Vicenç per aquesta setmana, però hi tornarem al Jardí Botànic la setmana que ve per continuar coneixent el patrimoni natural de les nostres illes.

0: I entre avui i demà és hora de devenir vos. I demà què?
1: Pues me toca tornar a venir a fer feina, així que no queda d'altra.
2: Ah, la verdad que ninguno. No, nada, ir a casa y prepararme para venir a trabajar.
0: ¿Y de qué fas feina?
2: Trabajo aquí al lado en el hostel, en la recepción, en back office.
3: Demà és dimecres. Bueno, pues demà crec que serà el darrer dia que guarda el meu net, perquè començarà l'escola dijous, i és que a partir de dijous ja tindré, com aquel que diu, lliure.
4: Para mañana me levanto a las 6, me voy al aeropuerto y me voy para Sevilla. Está en mi casa con mis animales, mis padres se van a coger un coche y pues preparar las cosas para el cole.
5: Agafar un vol. A les 6 de matí.
0: A on?
5: A Bilbao.
0: Ai, que meva. Ah, meva. I però has estat xerrar mallorquí?
5: Ja, ho intent.
0: I amb aquesta riae ens hauria de contestar tothom perquè ens transmet una energia molt bona que segur que més d'un la necessitarà demà, com per exemple aquest pare que demà durà a la seva filla a l'escola per primera vegada.
6: Dona, demà la nina comença a l'escola. Demà durant la nina a l'escola i fer feina.
0: Quants anys té la teva filla?
6: 3 anys.
0: Està contenta per anar a escola?
6: Bueno, ja ho veurem. Costarà un poc de tot molt la rutina, però suposo que sí.
0: Però no tothom demà ha d'anar a fer feina ni se prepara per l'escola. N'hi ha que ja han fet deures.
7: Nada. No tengo nada. Solo estoy jubilado y no tengo... Caminar un poco y nada más.
0: I ja ho veus, passant d'anar sempre per amunt i per avall a no tenir res a fer. Aquí sí que o rosa no té cabuda, o és blanc o negre.
8: IB3 Ràdio és actualitat. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3, els caps de setmana i dies festius, a IB3 Ràdio.
9: Companys, començant temporada, què podem fer?
10: No sé, per exemple, fer-me jaure.
9: Què?
11: Estic estorat. Ara que ets la moderna de l'equip, la teenager.
10: No, jo no soc la moderna és ella.
12: En aquest cas moderna no estic gent d'acord amb aquesta iniciativa.
9: Però què fan exactament?
10: És com una batalla, no? Postures, moviments, mirades, no sé, una mica de flow.
9: Però ho fan els joves o no tan joves?
12: De moment ets jovent, però crec que tothom està convidat a fer-ho.
11: Crec que han duit el concepte teleràdio massa lluny.
8: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau, IB3 Ràdio. A punt d'acabar, entre avui i demà, baixam la barrera.
13: Rafael Proens, propietari de Motivacions Art Floral, floristeria ubicada a Felanitx. Com estàs? Bon vespre.
14: Hola, bon vespre, molt bé.
13: Si en Rafael Proens li dic rosa, que li ven el cap primer de tot?
14: Bé, tot sentiment. Te podria contar mil anècdotes a l'hora de regalar una rosa, de preparar una rosa, vull dir, he tingut experiències molt diverses a l'hora de triar roses.
13: Sí, les roses, diries que la flor pot ser més especial de totes?
14: Sí, és la que més demanen. El que passa és que ara ja s'està posant molt la rosa, que diguem, mesclada amb molta classe de flor. És a dir, la rosa en si, sempre te diuen que tingui dues roses, l'altre m'és igual, però que tingui dues roses. La rosa sempre és la reina de tot.
13: I deies, pues, podria contar mil anècdotes. És que els clients te conten perquè volen les flors quan venen a comprar?
14: Sí, és molt graciós. Vull dir, jo, per exemple, m'he trobat en casos que ara no fa molt, vaig anar a una casa, entregar un ram de roses perquè m'havia comprat a separar un ram de roses i m'va aparèixer la senyora en roba interior completament a la porta, vaig dir, mare, i ara què ha estat? Després, aquesta va ser agradable, una altra, me'n vaig anar a una fàbrica a entregar un ram de roses i la senyora va ser que fa roses, moltes gràcies, plof, tiradores de basura. I tu dius, jolín, però com això, moltíssimes, vull dir, o te ve un jove i te diu, però així, sense conèixer-lo de res, preparem un ram de roses, perquè a nit vull pegar un polvo.
13: Sí, la gent no té vergonya, no, vale. Rafael? Demanen
14: no té vergonya, no, t'ho diuen així directament. És que avui vaig a veure la meva parella avui toca.
13: Sí, sí.
14: I dius, vale, perfecte.
13: Per tant, aquí tenim aquestes flors que diuen moltes coses sense xerrar. No, no se necessita xerrar quan tu regales una flor, o moltes,
14: quan
13: no?
14: Quan regales una flor té un significat.
13: Quina olor te fa la teva floristeria?
14: No, jo te puc dir, la rosa té la rosa i totes les flors tenen la peculiaritat que si estan en fresc no fan olor. I en canvi, quan surten de fora l'ambient natural, sí que fan olor.
13: Ah.
14: Avui en dia, la rosa, pots trobar una varietat de roses que sí que et facin olor. Però te puc dir que el 90% de rosa no fan olor.
13: Ja.
14: Quan te'l treus de fora, te fa olor, però no. En canvi, segons quines roses... A nivell, sobretot holandeses sí que solen tenir perfum.
13: Uh-huh.
14: Ara, les que venen de Colòmbia, Ecuador, tot el barri de per allà, no fan olor.
13: Ja.
14: I si estan dins de càmera, gens d'olor.
13: Ja. Sí, m'imagino que és més important que durin, no?, la durabilitat en aquest cas, que estiguin guapes les flors, no?
14: Hi ha altra classe de flors que sí que te fan olor directament. Jo tinc clientes, per exemple, que no volen... segons quines flors, perquè la flor me molesta i no, sí. No hi posi aquestes flors, el lirium, per exemple,
13: sí,
14: o la susena, que fan olor. En canvi, la rosa no. Per exemple, quan anem a un hospital, que perquè hi ha un lot petit, una cosa solta, ja te diuen, per favor, això no, perquè un puesto tancat fa olor.
13: Ja,
14: en canvi, si poses una rosa, sap que no molestarà.
13: Uh-huh. I ara parlaves d'Holanda i d'altres localitzacions de productors locals, de roses i de flors en general, n'hi ha?
14: No, aquí a Mallorca s'està acabant en tot. Vull dir, no, pràcticament productors locals no hi ha quasi res. Mm. Fa uns anys, quan vaig començar jo, sí que encara hi havia productors locals i rosa no. Rosa pràcticament a Mallorca no se fa res.
13: Ja.
14: Altra classe de flors sí que en trobaves, però ara ja no. Ara tota la flor se centra, nosaltres ho duim de València, ho duim d'una empresa de València que té distribució, tot Espanya, i ara ja fan Itàlia i fan França, vull dir, m'ho duen directament aquí, perquè les grans finques són a la part de Latinoamèrica.
13: Ja, i fan un bon camí fins a arribar a les illes, eh?
14: Sí, i a més ara m'explicàvem fa un poc això en la fàbrica aquesta i a l'empresa aquí de València, i m'explicava que ara les duen totes amb avion, però clar, a l'avion avui resulta caríssim.
13: Ja.
14: Pues ara estan mirant de dues que ja han fet la prova i funciona, dur un barco.
13: Mm-hmm.
14: Estan 14 dies sense aigua a dins unes càmeres.
13: Mm-hmm.
14: Però després aquí ho despoles amb aigua i ressusciten. Vull dir, aguanta moltíssim.
13: Ja.
14: A més, avui en dia ens avions 24 hores de flors aquí.
13: Sí. I deus tenir trucs, o segur que també t'ho demanen quan venen a comprar flors. Rafael, què puc fer perquè maduri aquest ramat? No sé, dues gotetes de lleixí o això és una llegenda urbana?
14: Jo sempre he aconsellat més que allà de posar lleixí, allà de posar, hi ha gent que hi posa sucre, hi ha gent que hi posa productes. Nosaltres tenim, a nivell de floristeria, tenim un productes perquè t'aguantin un poc més. Jo sempre vaig a la pràctic.
13: Mm.
14: Mira, cada dia i mig, dos, que envia la saigo.
13: Sí.
14: T'has un poquet a baix,
13: sí.
14: Perquè despenyis. I això de que tenim la mania de que han d'agafar i han de posar tot el gerro ple d'aigua. No, la flor no respira ni xupa aigua, tot es tronc.
13: Mm.
14: Xupa de baix. Té un poquet de baix la rosa i posa-li aigua fresca, millor si és fresca que si és templada, i cada dia i mig, dos, que enviï-li la flor.
13: Perfecte. I de bons consells, que segur que seguirà molta gent perquè són molt pràctics. Tu tens una flor preferida, no serà la rosa?
14: La rosa m'agrada molt. Per tot el significat que té. Jo, si he de regalar roses. Però t'he dit que ara m'estic tentant cap a la mescladissa de flor.
13: Uh-huh.
14: Ara està molt de moda el que és arrans mal fets. Si antes havia de fer un ran super col·locat, super cada flor perfecte... No, ara les flors, per ell, mal col·locades...
13: Sí.
14: Però duu més feina que col·loquil·les ben col·loquiades.
13: Sí, ara me fas pensar en un jardí anglès, no? Deuen tenir un poquet aquesta manera de
14: sí,
13: fer,
14: sí,
13: no?
14: Sí. Ara tot el que sigui tipus rústic,
13: sí.
14: tipo així que estigui molt col·loquiat, sí. També de ser, un random novia, per exemple, antes havia de ser buquet supercol·loquiat, sí. Ara no, ara un ram que per aquí has anat al jardí, ha fet ras, ha agafat les flors i les estan rellevades.
13: Sí, sí, i d'aquesta naturalitat, no? Però ben col·locada. I de sí, nosaltres hem d'anar ja baixant barrera i t'he de fer les dues preguntes habituals d'aquesta secció, a veure si vols compartir, si tens algun costum.

0: gràcies de RAM, me va agradar. I és a dir, quan te vas a dormir dius, jolín, avui he fet feina de lo que m'agrada i he donat gust a una persona.
1: Que bé. I ja ho veiem xerrant amb en Rafael, però ens que una flor és capaç de dir allò que sovint no saben com expressar en paraules, una flor ho pot fer. I necessitem una cançó per acabar de baixar barrera fins demà, que mos proposes?
0: Bueno, jo és que som... M'agrada un poc la cançó antiga, la cançó fa més temps, però que representa molta cosa. A mi la cançó de Mecano, una rosa és una rosa, però jo crec que té un gran sentit, perquè t'expressa tot el que tu vols dir, que de vegades és tímid, de vegades no saps què li has de dir, i saps que una rosa sempre quedarà bé a l'escalfa de la persona. Una rosa, una flor. Però una rosa sempre quedarà bé. Ets la reina de les flors.
1: Idò, una rosa és una rosa. I avui mos hi ha posat paraules en Rafael Proens des de la seva floristeria a Felanitx, des de Motivacions Art Floral. Rafael, moltíssimes gràcies i bona nit.
0: Va, gràcies a vosaltres i bona nit.

0: L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
1: Com esteu? Arquitectura i molta literatura. Avui a L'Aviador. Benvinguts.

0: L'arquitectura ocupa la portada del programa amb Cristina Llorente i avui, en concret, la seva secció versarà sobre els jardins botànics. Seguirem parlant després de novetats literàries que ens proposa la llibretera Maria Cuaneta, Galarada. I per acabar, tindrem també una selecció de les lectures preferides de Carlota Oliva Eriksson, de la Fundació Mallorca Literària.
1: I tot això passarà des d'ara mateix fins les 11 amb Miquel Àngel Fiol al control tècnic, per cert, molt d'any a totes les moneses i moneses en aquests moments estan celebrant les festes de Gràcia.
2: L'Aviador, IB3 Ràdio. El paisatge invisible amb Cristina Llorente.
1: A la nostra secció d'arquitectura avui parlant de jardins botànics.

0: knows where we've been.
1: Cristina Llorente, ¿com estàs?
2: Bones tardes, molt bé.
1: Identifiques aquesta banda o no?
2: No.
1: Uf, suspesa. Música.
2: Perdó.
1: Són els Beatles.
2: Ah, ostres, vale. És que acab de tornar de vacances.
1: Perquè quan me vas dir que parlaven de jardins botànics, jo me vaig recordar aquesta cançó, i en realitat jo m'encantaria que els jardins botànics, ara, evidentment, els biòlegs me mataran, estiguessin plens de pops, com diu la cançó. Jo, si hi ha un jardí botànic, vull que hi hagi pops.
2: Edo, ara tenim l'oportunitat,
1: concurs d'idees, jo vull que hi hagi pops.
2: Exacte, perquè justament fa una setmana l'Ajuntament de Palma ha anunciat l'enèsim concurs d'idees d'aquesta legislatura. Tenim un ajuntament estivat d'idees. I precisament és el nou jardí botànic de Palma.
1: Molt bé.
2: Que té un pressupost de 15 milions d'euros, és projecte, no és concurs. I allò interessant, o allò característic d'aquest concurs, és que no se concep aquest jardí botànic com tancat, sinó com un sistema d'espais que incorporaria diferents espais, valga la redundància, de Palma, com serien les cases de retiros, part de les vies, escarnatge i fins i tot altres jardins o finques.
1: O sigui, és discontinu. És un jardí botànic discontinu, no és que sigui un espai concret.
2: Sí, o sigui, s'arribarà a entendre, o se vol arribar a entendre, com un seguit d'espais, però sí que estan a diferents indrets de la ciutat, no? I això és una cosa, bé, diguem, un concepte diferent, no?, de jardí botànic. Però anem a xerrar avui de què és exactament un jardí botànic i quin ha estat un poc l'història, no?, d'aquests espais. Perquè resulta que abans de jardins botànics, com a tal, existien els jardins medicinals, no? I per això, per entendre això, on hem d'anar a l'edat mitjana, i contar que eren els monestirs i els hospitals que cultivaven les plantes medicinals, precisament per curar els seus malalts. I aquests rebien el nom de Horti Simplicium, que volia dir jardins del simple, se traduiria així, i en aquests jardins cultivaven plantes que haurien de servir per elaborar remeis curatius, no? Diguem que eren una espècie de farmàcia al cel obert, no? A cel obert, aquests jardins medicinals, aquests previs de jardins botànics. I aquesta relació entre plantes i medicina serà fonamental per entendre els primers jardins botànics universitaris. Perquè si passam a l'època del Renaixement, on anam a l'any 1543-44, concretament a Pisa, és aquí on neix allò que anomenam el jardí botànic modern. No? L'Orto Botanico di Pisa va ser un dels primers jardins universitaris botànics de sa història, però es verà que si cercam quin és el jardí botànic més antic del món, trobarem diferents respostes. Per què? Perquè efectivament Pisa se va fundar abans, però n'existia un altre a Pàdua que és considerat per UNESCO el jardí botànic universitari més antic que se conserva, precisament perquè manté el seu emplaçament i bona part de la seva estructura original. Es de Pisa se va traslladar d'emplaçament i per això hi ha com aquesta disparitat de respostes en aquesta pregunta de quin seria el primer jardí botànic o el jardí botànic més antic del món, no? Per tant, si xerram en termes de fundació, diríem que és més antic que des de Pisa, però és més antic que conserva l'emplaçament i l'estructura seria aquest jardí de Pàdua. I com era, com és aquest jardí de Pàdua? Bé, resulta que les universitats de l'època tenien un problema, no? que eren que els estudiants de medicina coneixien les plantes a través de llibres, però els era difícil identificar-les correctament, cosa que podia ser perillosa, no? Perquè una errada en una identificació d'una planta medicinal podia dur problemes importants, no? I és per això que se crea aquest jardí amb plantes medicinals, precisament per aprendre a reconèixer-les, no? Clar, i aquí surt un tema interessant, que és aquest fet d'aprendre de la natura observant-la directament, no només des dels llibres. Això crec que té una relació important amb l'arquitectura, no? Perquè aquí en aquest programa sempre xerram d'arquitectura, però jo sempre he dit que per entendre l'arquitectura s'ha de veure i una passa després seria dibuixar-la, no?
1: Clar.
2: Clar, podem xerrar d'un edifici, però si no el vivim, si no experimentam aquell espai, és molt, molt, molt difícil fer arribar com és veritablement aquell edifici o aquell espai, no? Però bé, tornant en aquest jardí botànic de Pàdua, tenia una geometria molt curiosa, no? És un cercle, és la planta d'aquest jardí, és un cercle que representa el món. Aquest cercle està inscrit dins un quadrat i el jardí se diferencia en quatre sectors i un anell d'aigua que simbolitza l'oceà. Això, si vos heu anat fent la imatge mental, mos pot recordar en aquests mapes que seien Orbis Terrarum, que eren uns mapes de l'edat mitjana, que representaven les terres emergides, encara sense Amèrica, estaven envoltades per una O, que representava l'oceà, i separades, aquestes terres, per una T, que eren els mars o els rius coneguts, no? Per tant, la planta, l'estructura d'aquest jardí botànic de Pàdua mos recorda molt en aquesta estructura dels mapes d'Orbis Terrarum. I bàsicament és això, no? La representació física del món conegut, no? Just després d'això, el jardí botànic se comença a convertir en una xarxa mundial i aquests jardins comencen a intercanviar entre ells plantes, llavors, coneixements, llibres, herbaris, no? I, clar, aquestes plantes que viatgen d'un continent a un altre, per una banda, acaben formant part de col·leccions científiques, que és una cosa interessant, perquè dona lloc a un enorme desenvolupament de la botànica, però també té una cara menys amable, aquest intercanvi, perquè se relaciona amb les rutes comercials, amb les expedicions científiques i amb els imperis colonials i l'extracció de recursos, no? Per tant, com tot, té una cara A i una cara B. Varen ser aquests jardins uns instruments extraordinaris de coneixement, però també varen formar part d'aquesta història, de la història de la circulació mundial de recursos, no? Avui es veu que el sistema d'intercanvi, evidentment, està molt més regulat. Hi ha xarxes que regulen aquest intercanvi, que tenen uns requisits bastant estrictes sobre la precedència i l'ús d'aquestes llavors i d'aquestes plantes, no? Continuem avançant en història, mos havien quedat en l'època medieval i en el Renaixement, i mos anem ja en el segle XVIII-XIX, que és quan els jardins botànics se multipliquen i amplien les funcions, no? Diguem que se comencen a transformar en una espècie de laboratoris vegetals, no? I si ara jo te demano quin és el jardí botànic més septentrional del món, te'n sona qualcuna, bon diries que pot ser?
1: Septentrional, deixa'm pensar... No sé, qualcú que hagi a Viena?
2: No, més encara, endavant, més clar, amunt, sí. Encara més amunt, encara més amunt. El trobam precisament a Tromsø, a Noruega, molt més amunt. Se va inaugurar, se va obrir l'any 1994 i allò que conté són plantes de llocs amb condicions climàtiques extremes, no? Tant de l'Àrtic com de l'Himàlaia, dels Andes, etc. Però, si xerrant de jardins botànics septentrionals, jo volia parlar d'un en el que he estat, que me va entusiasmar, que és de... si ho diré bé, Skrúðr, en els fiords de l'oest d'Islàndia. Bé, aquest és un jardí molt petitet, un jardí botànic molt petitet, que està al mig d'un paisatge espectacular de muntanyes pràcticament despoblades i que és el jardí botànic més antic d'Islàndia. Se va obrir l'any 1909 i té una història darrere ben curiosa, perquè no va néixer com un jardí botànic. Resulta que aquest jardí va ser creat per un pastor i mestre amb un nom completament impronunciable, que havia fundat una escola rural a un poble proper. I els seus alumnes, trobava ell que els seus alumnes havien d'aprendre no només dins l'aula, sinó també treballant en la terra. Total, que 1905, ell amb el seu alumnat comencen a preparar el terreny fins que inauguren aquest petit jardí botànic l'any 1909, no? I tenia aquest jardí una finalitat extraordinàriament moderna per l'època, que era, per una banda, aprendre botànica, però també fer tasques d'horticultura, cultivar arbres en un clima tan dur com és d'Islàndia, saber quines plantes comestibles podien créixer a Islàndia i fins i tot investigar sobre l'importància de les verdures per una alimentació saludable, no? Estan xerrant, recorden, de l'any 1909, no? I realment aquest jardí, aquest espai té una imatge super cinematogràfic, no? És un jardí, ja ho he dit, molt petitet, que està envoltat per una tanca que el protegeix del vent, sí. I de fora hi ha un paisatge aparentment inhòspit, però a de dins, una vegada travesses aquesta porta, aquesta tanca, hi trobes arbres, flors, hortalisses, vegetació, cosa que pareix que amb això surts, no?, d'Islàndia un momentet per endinsar-te en aquest paisatge. No? Podríem dir que és un petit microclima construït, no? És mig del no-res, que són els fiords del nord de Silla, no? I una altra curiositat és que centrada hi ha un arc format per ossos de mandíbula de ballena.
1: Sí, una cosa ovalada, no?
2: Sí, exacte. I que, bé, no són els originals, perquè els originals van ser traslladats a un museu per la seva conservació, però tanmateix és que ara encara són ossos de mandíbula de ballena, no? Bé, aquest petit jardí se va abandonar quan va tancar l'escola de Núpur, que era aquest poble apropat d'aquest espai, i afortunadament l'any 1992 se va recuperar de la mà de voluntaris i voluntàries i en el 1996 se torna a obrir aquest jardí. Si teniu oportunitat, aneu a veure aquest jardí perquè és un espai.
1: Cruda, més és una zona d'Islàndia que no sé per què la gent no hi va, o sigui, d'aquestes coses que dius, igual que la península de Snæfellsnes, per cert, on se va inspirar Julius Verne per fer viatge al centre de la Terra, i la gent fa una altra volta així com una espècie de mig arc pel sud i no s'entreté, i és de les zones més xules d'Islàndia.
2: La veritat és que és una zona preciosa, sí, però suposo que se fa la volta circular i ja entrant als fiords és una mica desviar-se, però sí que és vera que val molt la pena, no? Bé, tornant a que nostre, hauríem de decidir, no, quina història volem que expliqui el nostre futur jardí botànic de Palma, no? I també ens podem inspirar en altres jardins botànics que trobam a les illes, a les Balears. Jo crec que el primer que ens vendria en el cap segurament és el jardí botànic de Solla, no? Que jo crec que és el gran jardí botànic, el gran exemple de jardí botànic a les illes. És un projecte que se va començar a idear l'any 1985, però que se va obrir en el públic en el 92, amb una missió molt determinada, que era conservar, investigar i divulgar la flora mediterrània i especialment la balear. I què hi trobam de dins? Hi trobam plantes medicinals, ornamentals, fruiters i hortalisses, però el més important d'aquest jardí botànic de Solla és que té un banc de germoplasma, també conegut com a banc de llavors, que podríem dir que és una assegurança de vida per a les plantes, no? És aquell lloc on se guarden baix pany, quasi, les llavors, per, en el cas d'extinció, poder-les arribar a reproduir, no? I en el cas de Palma, resulta que ja en varen tenir un de jardí botànic. Sí. Resulta que els Jardins de la Misericòrdia són una empremta d'un antic projecte de jardí botànic que no ho va arribar a ser mai, perquè aquest projecte de jardí botànic se va impulsar l'any 1827, ja ha plogut, per part d'un capità general, Josep Maria de l'Os, i qui va acabar el projecte va ser l'arquitecte Joan Sureda, 1830, que també va participar en el projecte d'una de les fases de l'edifici de la Misericòrdia. I aquest projecte de jardí botànic estava vinculat a l'Hospital General, perquè, entre altres funcions, hauria de servir per proporcionar-li plantes medicinals. No va passar de ser un petit jardinet d'això, de plantes medicinals, i justament l'historiadora Júlia Román va estudiar la documentació que hi havia perquè durant anys hi va haver molts dubtes sobre si aquell jardí botànic havia arribat a existir realment, no? La recerca de Júlia Román va confirmar que sí, però amb un matís. Com ja avançàvem, no va arribar a funcionar plenament com un jardí botànic, científic, no? Sinó que va tenir més funcions d'hort, de proveïment i d'experimentació vinculades a l'Hospital General, que, com sabem, està molt a propet, just a de vora la Misericòrdia, no? Però sí que queda un testimoni viu, no?, d'aquell jardí botànic o d'aquell projecte de jardí botànic, que és el meravellós ficus que tenim en els jardins de la Misericòrdia, no? que, com a curiositat, dic que a unes obres que se varen fer a la Rambla s'hi van trobar arrels d'aquest ficus. Per tant, és un ficus que s'ha estès moltíssim i que té una copa enorme, però que encara seria més gran si no fos perquè per la costa de la sang hi baixen les processons de Setmana Santa i perquè no ferin els passos se li taien bastant les branques en aquest
1: ficus. Quants anys té, ho saps?
2: És de 1830, és ficus. Sí. Ja té un parell mallorquí.
1: També està el Jardí Botànic de Ses Salines, és precisament en cactus, que ja m'agrada molt. Crec que és la planta que més m'agrada.
2: Perquè no se te mor.
1: Efectivament, necessita... És molt independent, se pot dir
2: com els moixos, no?
1: Sí. I per quan estarà aquest Jardí Botànic? O sigui, és un projecte que ara mateix en quina fase està?
2: El concurs d'idees, vull dir, és com tots aquests concursos d'idees que... No sabem exactament quan s'arribaran a executar, si és que s'arriben a executar mai, no? Esperem poder veure executat qualcun dels concursos d'idees que s'han convocat darrerament, però es veurà que n'hi ha molts i que se necessita un pressupost bastant, bastant alt per arribar a executar-los tots, no? Molts recursos, també. Per tant, bé, ja ho veurem, no? Està en fase de ja ho veurem.
1: Molt bé. Què hauria de tenir, si, o, com, quins requisits trobes que s'hauria de tenir en compte per materialitzar un projecte així?
2: Bé, jo penso que un jardí botànic hauria de ser un espai que de qualque manera mos ensenyi, no? Mos ensenyi quin és el nostre entorn, mos ensenyi quin és el nostre clima, quines plantes, quines espècies s'adapten en el nostre clima i que sobretot tingui aquesta funció d'educació ambiental per a la ciutadania, no? A part de que no deixa de ser un d'aquells refugis climàtics des que tant hem xerrat i que tan necessaris són avui dia, no? I cada vegada més. Per tant, jo crec que s'hauria de concebre com un gran parc, com una gran taca verda a la ciutat i com un gran pulmó, no? de la ciutat que, a més, fes aquesta funció d'educació ambiental.
1: Molt bé, idò, la setmana que ve més elements urbanístics, arquitectònics, que ens puguin servir per fer-nos la vida més fàcil, o no?
2: Molt bé.
1: En principi sí. Vinga, gràcies, Cristina.

0: IB3 Radio és cultura.
1: Notícia d'última hora.
2: No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
3: Amb espais d'educació i criança.
4: Per pares i mares.
5: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
6: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
1: Amb continguts i reportatges.
0: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
6: Som una ràdio.
1: Efectivament.
0: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
7: Aquest programa de ràdio legendari.
3: És un facto.
0: Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio. L'aviador. IB3 Ràdio. Galerada, amb Maria Cuenat.

0: Maria Conet, com estàs?
1: Molt bé, i tu?
0: Molt bé, entre el món àrab i Europa, podríem dir.
1: Exactament. Per això escoltam Sarab, una banda liderada per Nakliment Zarkan, que és una cantant franco-siriana i que junta aquests dos mons no només amb els idiomes, sinó també amb aquest tipus de música.
0: Molt bé. I de què ens dus avui?
1: I de vos duc L'àrab del futur, que és una sèrie de còmics que jo celebro molt, la veritat. L'autor és en Riad Satouf.
0: Ho dius en català, però hi ha versió catalana?
1: I només hi ha tres volums, però per això ho dic en català.
0: Ostres.
1: És una sèrie de sis volums, wow. I n'hi ha tres en català, i la resta són en castellà, L'àrab del futur. Tot està publicat per Salamandra, i es van publicar entre el 2015 i el 2023, sempre un any més tard que la seva edició francesa, que és original.
0: Vale.
1: I el títol de la sèrie realment és L'àrab del futur, una joventut a l'Orient Mitjà. I el que ens explica és la història del propi autor, en Riad Satouf, que és fill d'una dona francesa i un home sirià. I ens explica la seva infància, començava la seva infància realment molt petit, fins a la seva primera joventut, que és una infància que va passar entre aquests dos mons, entre Síria i França. Bé, també va estar a Líbia durant uns anys, però bé, entre Orient i Occident, no?
0: Molt bé.
1: I ell té dos germans també, dos germans petits, ell és el gran, i a través de la seva mirada, que són als principis una mirada molt innocent, molt com d'una criatura que veu les coses per primera vegada i que tot el que veu pues, per ell és el seu món i és normal, no? A través de la seva mirada pues, entenem el que és viure a través d'aquests dos mons, dos mons que xoquen per una banda, que també s'assemblen per una altra i que sobretot són molt rics, cada un en bueno, en contingut, en cultura, en història, no?
0: En història, regió, moltíssimes
1: coses. Exacte.
0: Sí.
1: Son pare és un professor, diria, de qualque branca d'humanitats, crec que d'antropologia o així, i per això des de Síria se muda a França per fer els seus estudis i tal, i allà coneix sa mare, i munten aquesta família, no? El que passa és que, clar, a moments son pare estira molt per viure a Síria, sa mare estira molt per viure a França, i acaba davant una separació bastant inevitable, que sabeu bastant des del principi de que no
0: estan, anirà bé això.
1: Sí, però no estan d'acord en el país on créixer i on educar els seus fills, no? I res, i és entre aquesta anada i venguda d'un lloc a l'altre que se cria en Riad i els seus dos germans. I per què el duc avui? Perquè ara, fa poc, s'ha publicat un spin-off, també d'en Riad Satouf, que se diu Yo, Fadi, el hermano segrestado, no? Tu tens, no me'n recordo, tu tens tu llibre.
0: Yo, Fadi, el hermano robado.
1: El hermano robado, segrestado.
0: Tom número 1.
1: Yo, Fadi, el hermano robado. Perquè ara, en lloc d'explicar-nos s'infantes de ball el seu punt de vista, l'explica de ball el punt de vista del germà petit, perquè efectivament un dels fets més dramàtics de la vida d'en Riad i de la sèrie L'àrab del futur i de tota la família és el segrest del seu germà petit per part de son pare.
0: Oh.
1: I és aquí on comença l'spin-off que ara ha sortit, no? A través d'entrevistes amb el seu germà, ell pues, ha reconstruït la seva història, perquè clar, van estar separats molt d'anys. Nosaltres, com a lectors, encara no sabem com se fa aquest retrobament. Sabem com se separen, però encara no sabem com se fa aquest retrobament. I ara t'ha sortit el primer volum. No sé quant de volums hi haurà, però en qualsevol cas, aquesta ocasió és molt bona per recordar la sèrie com original de L'àrab del futur, que jo crec que és una sèrie que ha interpel·lat a molta gent franco-àrab, direm, no franco-siriana, perquè franco-siriana són uns quants, però no al final això, quan són aquestes dues cultures tan així, que n'hi ha molts, no? Com aquesta cantant també que sentim de fons.
0: Molt bé.
1: I per mi que aquí rau l'èxit d'aquesta sèrie. Crec que pot ser, nosaltres que som d'aquí, no mos apel·la tant, no? Perquè pot ser no compartim tant la cultura, és a dir, no són francesos, bàsicament, per això, però...
0: Bueno, tu un poc, eh?
1: Sí, francòfono. Però igualment, mos apel·len en el sentit de la trobada entre Orient i Occident, en totes les mentides que tenim uns dels altres, no? És a dir, crec que hi ha una ignorància, moltes vegades intencionada, no? En què no mos coneguem i que girem al voltant de mites i llegendes de lo que sabem dels altres, no? I crec que és un com testimoni molt guai perquè és una persona que està empapada de les dues coses d'una manera molt real i no em fa cap... Bueno, mira, És a dir, a mi el que m'agrada molt d'en Riat Satuf és que és super sarcàstic i passen coses que són un desastre, però tu rius perquè és molt divertit.
0: Que tenen, són 6 toms, has dit, no?
1: 6 toms, sí.
0: O sigui, la història ja té 6 parts i en vocació de continuar.
1: Exacte.
0: Clar, perquè han de saber com se retroben, no?
1: Clar, han de saber com... Tu ara que l'has viatjat, què t'ha semblat la il·lustració?
0: Jo, mira, és que m'ha cridat molt l'atenció, la il·lustració m'encanta, m'agraden molt els colors i sobretot l'ús sí. del groc. El groc, groc tirant a taronja, però bàsicament groc, és un color que per jo és difícil en gairebé tots els àmbits de la vida. També en el de la novel·la gràfica o el còmic. I aquí està utilitzat d'una manera molt xula, no? Perquè està combinat amb el blanc, amb aquest taronja, amb el negre. Sí. I és un contrast que jo I a més, clar, no és... No diguen que agafa una línia cromàtica i la segueix, trobes, bueno, el groc és que predomina, però de cop i volta te trobes una pàgina on hi ha groc i hi ha taronja, després el blau, el vermell, segons un poquet la història concreta o la subhistòria que t'estigui contant en la vinyeta en concret, no?
1: Sí, totalment.
0: El verd, saps?
1: Fa molt d'ús dels colors primaris
0: sí.
1: i damunt això els utilitza també amb el seu contingut emocional, no? Pot ser ja tota una plana que és tota groga i de sota hi ha una vinyeta en vermell i que és la vinyeta on qualcú crida, no? Sí, l'ús del color és molt guai i el fa, és els mateixos que fa l'Àrab del Futur, estilísticament, és la mateixa sèrie, que diguem, no? És que és la mateixa història.
0: Què mos pots contar més de l'autor?
1: Doncs Riat Satuf, a part d'aquesta sèrie, que crec que és amb el que és més conegut, també en té un que se diu, que només està en castellà, que són Los Cuadernos d'Esther, on segueix la vida d'una nina que crec que comença quan té 9 anys i té previst acabar quan tingui 18. És una nina real, que és la filla d'una parella d'amics seus, i on així retrata una mica la joventut de França. També va col·laborar amb Charlie Hebdo i feia una tira, no sé si setmanal o mensual, que se deia La vida secreta dels joves, que també estan recollides, no sé en quin idioma, però estan recollides en un àlbum. I res, per lo que el veig a xarxa et sembla algú molt simpàtic, la veritat, per això.
0: Va néixer no el 78, és de París, va néixer a París.
1: Sí, ell va néixer a París. Després va anar a Líbia, a Síria, va tornar a França.
0: Multipermeadíssim, també.
1: Sí. I una altra cosa que sorprèn, però és així, no hi ha cap adaptació ni cinematogràfica ni de la tele de l'Àrab del Futur. Sí que n'hi ha dels Quadernos d'Esther.
0: No? Com vas arribar a aquesta història?
1: Pues a partir de la meva família suïssa. Tenc unes ties allà molt, molt fans de la novel·la gràfica i m'ho varen fer arribar i fa anys ja, i m'ho vaig trobar molt excel·lent, la veritat.
0: Que és molt habitual, no?, aquest interès per la novel·la gràfica a Bèlgica, a Holanda, a Suïssa, a França, òbviament, també.
1: Sí, en el món francòfon, la novel·la gràfica
0: sobretot, també.
1: Està superben valorada des de sempre. Jo crec que això és una cosa que aquí... pot ser estat més les darreres dècades que se li ha donat un valor, però fins llavors eren TVOs, que els TVOs una mica pejoratiu, no? I com a coses per nins, i que no es llegi realment, no és un art, etc. I en canvi, en el món francòfon fa molt de temps que està valorat, però això també és festivals de no és festival d'Angoulême, no?
0: Angoulême,
1: festival de
0: exemple.
1: Còmic, tenen en tot el seu prestigi, etc.
0: Com dus aquest inici de curs? No sé si te toca com a llibretera o no tocau massa els llibres de text o sí.
1: Els de tocam bastant. De fet, crec que hi ha molta gent que coneix Lluna pels llibres de text.
0: Sí?
1: Sí. Clar. Bastanta gent al llarg d'aquests anys m'han anat dient «Ai, Lluna, però si jo comprava els meus llibres d'escola i allà». Intens, però és el que toca.
0: Però continua havent molt de llibres de text o cada vegada més, no? Són com que se fa feina amb fitxes i... No?
1: Mira, aquí cada un, és a dir, un poc m'explica una cosa diferent, perquè algunes escoles els atreuen, però algunes altres els han llevat i els tornen a posar i lleven parts, eines digitals, no tot, però hi ha com un poc un debat. Segur que ara a Finlàndia, que sempre no són els punters en educació...
0: Han tornat al llibre.
1: Han tornat al llibre i han llevat els ordinadors i segur que aquí pues, a poc se seguirà l'estela. Però no ho sé, nosaltres seguim venent llibres de text, sabem que no és el mateix que abans del 2008, que era se feien coes... fins a la cantonada, nosaltres ara no tenim coses fins a la cantonada, però seguim venint llibres de text, la veritat és que sí.
0: Molt bé, Maria, i de la setmana que ve més llibres, no sé si serà novel·la gràfica o no, però...
1: No ho sé, deixa'm una setmana per pensar-ho.
0: Sí, pensa-t'ho tranquil·lament, però bueno, que són benvingudes, també, les novel·les gràfiques i el còmic.
1: Sí, de tant en tant ja anem anant xerrant.
0: Recordem aquesta L'Ara del Futuro, aquesta sèrie de Riata Satouf, que és aquesta que han recomanat avui, Entre dos mons, com dèiem.
1: Exacte, per llevar-se un poc els clichés de damunt va bastant bé.
0: Vinga, continuem.
1: Adéu.

0: TV3 Ràdio és Dial.
1: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
2: Sí, però més mal dotats, per dir-ho de qualque manera.
1: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
3: Font de misteris.
4: Sí que hi ha històries al segle d'avui, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
5: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
3: Font de misteris, amb Xema Font i B3 Ràdio. De dilluns a divendres a les 5...
6: Xavi, m'he inventat un poema mentre parlàvem amb en Joana i en Bernadí. Joga robes, tu i en puga, lo nostre no pot ser. És impossible.
7: Que guapo.
6: No, estic entre joga robes, tu i en puga, lo nostre és impossible. Sona millor, no?
3: Xiu, xiu.
7: Lo nostre, cosa feixuga.
6: Uf, molt bona.
7: Joga robes, tu i en pugues, lo nostre.
6: És impossible. Sí que és possible.
7: Cosa feixuga.
6: Home, per favor.
3: Amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
7: Clar que és possible, tot és possible.
6: Aquest setembre serà possible.
3: I B3 Ràdio.
7: Se venen cosetes, petites.
3: Xiu, xiu.
6: Fora.
7: I en puga, sí.
3: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu. Llibreries, biblioteques i lectors.

Continuen de l'aviador i continuen parlant de llibres, perquè després de la secció galerada de Maria Cuenet toca parlar amb lectors. Avui en lectores, Sara Barquinero, Gustavo Faverón, Juan Tallón, Ana Starobinets són els noms propis de la secció d'avui.

0: I la nostra lectora d'avui és Ana Carlota Oliva. Com estàs, Carlota?
1: Bé, molt bé.
0: Llicenciada en Ciències del Teatre, la Universitat de Gotaburg?
1: No, Estocolm.
0: D'Estocolm. Gestora cultural, lectora també reconsagrada, que avui ens du uns títols, i que, a més, m'ha semblat tots d'ells d'autors i autores molt, molt interessants. Anem per part, si vols, perquè has triat de Sara Barquinero, Gustavo Faverón, Juan Tallón i Ana Starobinets, molt diferents entre ells, molt interessants també. Començant per la Sara, si vols. La nostra amiga Sara, per qui vols començar?
1: Sí, la nostra amiga Sara. He triat les que m'he llegit enguany,
0: molt
1: o sigui,
0: bé.
1: He agafat un totxo, un menys totxo, i així he anat variant. Però la Sara Barquinera, jo, en Barquinero som molt fan, i la Sara Barquinero normalment o ets superfan o no t'agrada
0: gens.
1: O no
0: t'agrada, sí.
1: Perquè Los Escorpiones, pues, és una novel·la que me va encantar, però a la gent o li ha agradat o no. I ara estic a la segona, que no té res a veure en Los Escorpiones, però que també, encara no l'ha acabada, però m'està agradant molt, moltíssim.
0: Que és La xica más lista que conozco.
1: La xica más lista que conozco, que te demanes qui és en totes la novel·la.
0: I al final se sap o no?
1: No, sí que se sap, però és ironia pura i dura. És una novel·la de... En Sara Barquinero la defineix com una novel·la de campus universitari, i també podria ser com una Vilnius roman.
0: Home.
1: I és la vida d'aquesta... la xica més lista de la universitat, que ve de la província, que ve de Valladolid, i era la noia més, com a més gesta, més de la classe, i ara passa com a de... com és que se diu això? De... ai, de rabo de león...
0: No, de cua de lleó o a cap de ratolí.
1: Exactament. Idò, això. El que li passa... a terra la universitat, una universitat fictícia de
0: això
1: Madrid.
0: Això t'anava a dir, si està... Val.
1: Sí.
0: Madrid, però no sabem...
1: Madrid, però està molt a prop de Moncloa, perquè se van a fer copes per allà.
0: Vale.
1: Però la universitat és fictícia de filosofia. I és aquesta lota que aterra i se vol fer com a amiga dels més guais, perquè ella troba que no és guai... I bé, i tot el dia a dia de la universitat, però clar, està escrita en estil Barquinero, o sigui, no, és com una tesi, hipòtesis filosòfiques del dia a dia, la gent la criticada, la llegida, que no passa res. Allò m'agrada molt, que no passi,
0: que no passi res. Eh?
1: Que siguin coses quotidianes, i també fa una dissecció del món de l'abús del poder i sexual en el món universitari, que està molt bé. Està molt bé, molt bé, molt bé.
0: Què te va agradar de los escorpiones, que te va enganxar tant a Sara Barquinero?
1: Què me va agradar tant?
0: L'estil, la fluïdesa de la...
1: L'estil m'encanta. De les 5 novel·les dins una, totes filades. Aquella, una de les 5 novel·les, que és una novel·la fictícia escrita per una italiana sobre Mussolini i tota aquella època, me va agradar molt, moltíssim. Moltíssim.
0: I ja te va enganxar, diguem, per sempre.
1: I, no? Sí, i tot el món, bé, de les conspiranoies, i superben documentat, que... era dues feines llegir el llibre.
0: Efectivament.
1: No, i aquí també, perquè aquí també està tot molt documentat filosòficament. I agafa, ella mateixa ho diu, fa molt de temps que ella va estudiar filosofia, però que no llegia filosofia, i va triar per l'autor a discutir durant tot el llibre, a Sartre, perquè troba que no té res a veure, no té res a dir avui en dia, i així no se ficaria amb ella. Però, i explora temes com la culpa, la vergonya... I després se llegeix també com el Bildungsroman aquest, si la vols llegir en clau de novel·la així com a rosa d'amor, quan conta...
0: Té aquesta part, també, sí.
1: També aquesta part, i és divertida.
0: Sí. Molt bé, doncs, Sara Barquinero, primer nom propi que recomanem avui a Carlota Oliva, lectora de la setmana. Anem a Juan Tallón, que en realitat és vera que fa molt de temps que se sent parlar d'en Juan Tallón, a partir d'Obra Maestra, sobretot, si vols, però que tampoc té tan publicat, no? Té un parell de novel·les en gallec, això sí, i després en espanyol té 5 o 6, no?
1: Sí.
0: Què has llegit d'ell?
1: I molt d'articles. No,
0: molt d'articles, sí.
1: Que he llegit mil coses. Vaig llegir una ressenya, no sé, o una nota, quan se fira del llibre. I crec que la va venir a presentar aquí a Palma, a Rata Corner, si no vaig errada.
0: I també va venir el Flem un any?
1: Un any va venir el Flem, pot ser, pot ser. Però bé, vaig llegir que el nou llibre d'en Juan Tallón, que tractava sobre l'estrès dels nostres dies i se diu mil coses, i Obra Maestra, m'havia encantat, i me la vaig comprar, i la veritat és que m'ha decebut una mica.
0: també cal dir-ho.
1: M'ha decebut una mica perquè Obra Maestra em va agradar molt. Després va escriure també, enllaçant en La xica marlista que conozco, La novel·la més bella, o una cosa així. No me'n record. Idò...
0: Bueno, té una que és El mejor del mundo.
1: El mejor del mundo,
0: sí,
1: exactament.
0: Sí, és que te refereixes.
1: Idò, això... tracta de la vida estressant, sí, te pots empatitzar molt, te pots reconèixer en els personatges. Una parella amb un fill que se'n van de vacances i tots els problemes laborals, domèstics que tenen d'arribar a final del dia i totes les coses que passen. Per això, sin más.
0: Ens quedem a Obra Mestra, ja
1: sí,
0: està. Ens quedem
1: sí.
0: amb el que recusa
1: de
0: Juan Tallón.
1: Sí.
0: Després has dit un autor, Carlota, que és conegut, però entre la gent que ja llegeix, diguem, bastant, o no sé si dir-li de culte, no és un mainstream, estem parlant de Gustavo Faberón, peruà, i que jo he llegit, per exemple, Madame Vargas Llosa, que m'ha agradat molt per l'humor, per el cinisme, perquè és molt incisiu, perquè escriu molt bé, però que té un altre, que és Mini Mosca, que me l'has dit també, que és el que tu te va, diguem, vinculant en Faberón, no sé si per sempre, però de moment bastant, no?
1: No.
0: Ah, no,
1: ni Mosca no. El big hit el gran llibre d'en Gustavo Faberón, quan ho va petar, o quan ho vaig descobrir, és Vivir Abajo.
0: Ah, Vivir Abajo. Sí.
1: Vivir Abajo, que és, aquesta és la que te roman. No té la duita perquè malauradament la tenc en electrònic, en format electrònic, per això no la tenc en llibre. Però Vivir Abajo és que... allò m'agrada molt, molt, moltíssim, en Gustavo Faberón. I justament Madame Vargas Llosa és una mena de divertimento en comparació amb les seves dues novel·les, Mini Mosca i Vivir Abajo, perquè és tot el seu estil, tots els seus jocs de trames, de paraules, tot aquest humor, tota aquesta cosa molt negra, però amb el divertimento de fer servir també del joc dels personatges, de fer servir i per en to de comèdia.
0: Sí, sí.
1: I se veu... és més fàcil veure l'artifici, la manera d'escriure d'en Faberón aquí, perquè no és tan llarg com els altres dos, però se llegeix d'una manera molt divertida.
0: O sigui, podries dir que, o dius que Madame Vargas Llosa podria ser perfectament una síntesi, una bona síntesi d'allò que és en Faberón.
1: Representa, sí, és en essència tot Faberón, però en divertimento, en clau de comèdia.
0: Molt bé. M'has dit Vivir Abajo, que
1: Vivir
0: és
1: allò
0: que recomanes. Per què? Així, en dues frases?
1: Ui, Vivir Abajo en dues frases, és el més difícil. A veure, en Gustavo Faverón, ara per cert, Vivir Abajo, ara em ve bé en escap, perquè també el segueix per Facebook,
0: sí.
1: I escriu. Ara l'acaben de traduir al francès, i ha sortit a no sé quin diari com a un dels millors llibres de 26, i la primera edició ja l'ha venuda tota. Vivir Abajo. Tracta. Uf, de totes les dictadures i les injustícies de l'Amèrica del Sud, del Sud en els anys 40, 50, 60, 70, 80. I és també tota aquesta cosa molt fosca d'en Faverón, de...
0: que també transita en aquest tema.
1: Transita
0: Oscar,
1: molt en la, sí, sí, en la mort, en totes els temes de la dictadura, les dictadures militars, dice que Argentina, Brasil, Xile, Perú,
0: clar,
1: lògicament, i des d'un... segueix la vida d'un personatge, és que no la vull destripar.
0: Bueno, ja has dit bastant.
1: Molt complicada.
0: I també és un llibre gruixat, no?
1: És un llibre molt gruixat, que la llegeixes i té uns girs de guió tot el temps, de trama, que te va sobtant i seduint. Pentura a Mini Mosca és una, coincideix amb el joc, inclús en les il·lustracions, i tot el tema d'estancament i de vides dobles. Fa personatges, per exemple, en Marcel Duchamp, en César Vallejo, o sigui, que també agafes un munt de cultura de peruana increïble. N'aprens un munt.
0: Idò, Gustavo Faverón, un d'aquests autors que, si no l'heu descobert encara, em paga molt la pena fer-ho. Té Mini Mosca, té Vivir Abajo, té, per exemple, Madame Margariosa, que són... bueno, podeu començar per aquest 3 i ja ens contau. I acabam amb Anna Starobinets, que per cert sí que va venir, per exemple, al DR Festival de la Coma,
1: sí,
0: organitzat per la Fundació Mallorca Literària, en la qual també hi fas feina, i que crec que és una d'aquestes autores, a més de interessant com a autora, interessant també com a dona, la seva vida i tot allò que ha viscut. No?
1: Com a persona, sí. Sí. Sí.
0: Què en destaques d'ella?
1: Bé, sa vida que ha tingut... que l'explica a un altre llibre.
0: Bueno, bàsicament que ha hagut de fugir en un moment determinat de la Rússia de Putin.
1: Però, sí, però és que ara no me'n record com se diu el llibre, que va ser el clic, però que explicava s'embaràs i tenir un fill en temps encara quan estava a Rússia, i tot això de sa mare i pèrdua de desfí, un avortament...
0: Tienes que mirar, és un
1: d'ells. Tienes que mirar.
0: És aquest, no? És
1: aquest, però que també està en català.
0: Sí.
1: I el Gual de la Guilla també està en català, perquè els altres escriuen en castellà, però no me consta que hi hagi traduccions al català. Però aquesta, el Gual de la Guilla, sí està traduïda.
0: Molt bé.
1: I... aquesta novel·la, bé, Anna Starobinets actualment viu a Barcelona.
0: A Barcelona, sí.
1: A
0: sí.
1: Barcelona. Va haver de fugir de Rússia, li varen també censurar els seus llibres, i curiosament, el Gual de la Guilla ara ha venut, és el que més ha venut a Rússia, però ara ja la poden publicar. Explica com se vivia, com vivia els temps d'en Putin, lo de la cultura, com primer era fàcil poder publicar, però en el final ja varen imposar un temps de...
0: Molt bé.
1: De censura.
0: Idò, és la quarta autora que hem destacat avui, Anna Starobinets, que a més explica tot aquest drama, perquè al final haver de fugir del teu país i per raons polítiques és censurada, i a més quan periodistes i escriptors pues de tant en tant desapareixen misteriosament en totes les cometes del món, la veritat és que ho explica amb humor i amb una certa distància que també s'agraeix. I de moltes gràcies a Carlota per aquests quatre autors i autores que avui ens has recomanat. Cau una cosa més? Sí.
1: El Gual de la Guilla és una novel·la fantàstica. Mm. És una novel·la fantàstica que mescla una mica tot, però se passa a Manxúria, als anys post la Segona Guerra Mundial. I és una meravella. És perquè conta l'art de contar històries, però mescla personatges de Rússia, de Manxúria, xinesos, japonesos, i és fantàstica i verosímil a la vegada en tota la història de coses que nosaltres ni mos imaginàvem mai que va passar a la Segona Guerra Mundial.
0: Ara molt bé, i doncs recomanat queda. Gràcies, Carlota, fins aviat.

0: aquí, ja hem arribat. Com esteu, Jordi Suárez i Xavi Oliver?
1: Com anem?
0: Molt bé, molt bé.
1: Molt bé, molt bé.
0: M'ho sentiu bé, vosaltres?
1: No, fatal.
0: Jo
1: me
0: sento una mica fluixeta.
1: Però emocionalment o...?
0: No, no.
1: Ah, te sents bé?
0: Literalment.
1: Però literalment te podries sentir emocionalment fluixa, també.
0: Tens raó. No, d'oïda, me refresc.
1: Ah.
0: Que no me sent.
2: Ah, crec que ja està.
0: Perquè quan fas ràdio... passa que a vegades te va molt bé sentir-te tu mateix. A tu t'agrada escoltar-te tu mateix,
1: no,
0: Xavi?
1: No, no m'agrada gens ni mica.
0: Però ens veu que tens quan no t'ha d'agradar.
1: Però no, perquè em fa vergonya. És a dir, després escoltar-me...
2: No te poses el programa.
1: De vegades sí, quan hem de fer autocrítica, ho fa.
0: Jordi, tu t'escoltes a
2: jo
0: tu mateix?
2: No.
0: Sou
2: o sigui,
0: que...
2: m'he escoltat, però
1: te sents
2: no massa.
1: Bé. Te sents bé,
2: me sent, sí.
1: Per dir que emocionalment.
2: Ah, emocionalment me sent molt bé.
0: Vosaltres sou des que vos escoltau a vosaltres mateixos quan t'envieu una nota de veu per WhatsApp?
2: Mai, per favor.
0: Jo m'escolt bastant, he de confessar.
1: És que tu t'agrada, Inés, tu t'agrada molt escoltar-te. Sentir-te,
0: veure-te,
1: tot això, que sigui, a tu t'encanta.
0: Ets un mentider i ho ha de saber tot a Balears.
1: No, però és que és vera.
0: No, és vera. Jo m'escolt a les meves pròpies notes d'àudio per saber si m'he explicat bé.
2: Ah. Però tu t'expliques fantàstic, no te fa falta revisar.
0: Gràcies, Jordi. Al contrari que el teu company Xavi, avui m'has tirat una floreta. Bé, Xavi, te dones oportunitat de retirar-ho? No?
1: Bé, ho retir. Balear, escoltau, a Inés no li agrada veure-se ni sentir-se.
0: No, amb sí.
1: Bé, per favor, podem començar un programa de ràdio?
0: Sí, perquè hem de celebrar, hem de donar molt d'anys a tots els maonesos i maoneses que avui, si ells, celebren la seva festa! Well.

0: mateix, ara mateix, Jaleo en directe, que per cert el podeu veure per IB3 Televisió, però podeu posar Jaleo i nosaltres de fons.
1: Saps? Exacte. Hey. Sí.
0: És superbona idea.
2: Sí, sí. De fet,
0: nosaltres ho enviem, enviem festiu, podem acompanyar en aquella gent de Menorca o de Mahó que vol veure Jaleo per IB3 Televisió i nosaltres de fons.
2: Podríem dedicar aquesta hora a comentar el que passa per la televisió.
0: També, també. Ara mateix, Jaleo. Que per cert,
1: gent, cavalls, cavallers.
0: Ahir el Jaleo d'ahir vespre s'havia de cursar una mica per la calor que feia, però tot va anar relativament bé. Va ser un Jaleo molt festiu i això, que molt d'anys, perquè avui sí que és la Mare de Déu de Gràcia. Però hem de tocar una mica a peus de terra, perquè també hem de desmentir una notícia avui. Perquè l'informe PISA situa els alumnes de 15 anys de les Balears per davall de la mitjana espanyola en lectura, matemàtiques i ciències.
1: Però no has dit que ho havien de desmentir?
0: És que jo no m'ho crec.
2: Jo tampoc. Ja,
1: si els alumnes de les Balears, naturalment, i amb molta distància, som els millors.
0: Exacte.
1: No d'Espanya.
2: Hi ha moltíssim nivell aquí, no m'ho esperava.
1: D'Europa en general.
0: Exacte, molt de nivell.
1: Exacte.
2: Clar. I a Bunyola ja... espectacular. Però això és un altre tema.
0: A més, informe PISA, no mos podeu donar aquesta notícia, aquesta baixada d'autoestima a 2 dies de començar el curs. Les classes. Això desmotiva a qualsevol, sobretot en els adolescents.
1: Per tant, retitulam, el titular hauria de ser l'informe PISA culpable de la baixa autoestima dels estudiants de les Balears.
0: Exacte.
1: És un peix que s'amanyes a cor.
2: Exacte, és que ara trauran pitjors notes i el pròxim informe serà encara pitjor i això anirà cap a baix.
1: Exacte.
2: No pot ser.
1: Exacte. Exactament.
0: Va.
1: Els no, haurien de dir que són els millors.
0: Sou els millors estudiants de 15 anys. Gràcies per la feinada.
1: Exactament.
0: Que feis. Vos desitjam a vosaltres i a tots els alumnes de les Balears magnífic curs. No comença avui, comença dimecres o dijous, no ho tenc del tot clar.
2: Dijous.
0: Però dijous, gràcies. Anava a dir, dijous ja inaugurarem el curs quan toca, però des d'aquí avui vos desitjam bon
1: exactament.
0: Curs, ànims i
1: molt d'ànim, molt d'ànim, molt d'ànim.
0: Sou els millors.
2: Sou molt intel·ligents tots.
1: Exacte.
0: I molt feiners.
1: Molt feiners, molt feiners. Molt.
0: Avui tenim en Lluís Fortesa en el control tècnic.

0: Una pregunta, Xavi, Jordi, vosaltres soleu perdre coses per cap vostre?
1: Jo no tant. Jo no tant.
0: Tu
1: no,
0: tampoc.
1: Jo sí, la meva parella, però ho perd tot, sempre. Sí. És una passada.
0: Ara no
1: però
0: aprofitis.
1: No pot telefonar.
0: Una cosa, Jordi.
2: Clar,
1: no, no passa res, ja està.
0: Ara no aprofitis els micròfons de la ràdio pública.
2: Te barrejarà.
0: Per treure els pedaços.
1: No, però és una cosa divertida.
2: Escolta,
1: Ja mos agafàvem amb humor.
2: Ah. Molt escolta ella.
1: Sí, clar que sí.
2: 971 13 99 00. 971 13 99 00. Si vols desmentir. Que en Jordi, bé, si en Jordi ha fet un exercici de poder mediàtic, si ho vols desmentir, endavant.
0: Exacte, bé, es veurem si telefona. Ja ho deia, perquè realment ella no està tota sola. I és que atenció, perquè un estudi ha revelat que invertim 5.000 hores de les nostres vides en cercar coses durant tota la nostra vida, de mitjana. 5.000
2: hores
0: cercant les claus, cercant la cinta adhesiva que no trobes quan t'has d'embolicar un regal, cercant les tisores.
1: Cercant aquell llibre que de fa anys, no?, que tens algun estanteria.
2: Són 208 dies.
0: Cercant les tisores de podar.
2: Increïble.
1: Sí. Jo abans de començar amb el tema, vos planteig que me digueu quines creus que són aquest top 4 de coses que més perds la gent, que més temps passa cercant.
2: Entesos?
0: La cinta adhesiva, quan vols embolicar un regal.
1: Però a veure, quan de pics emboliques un regal en la teva vida?
0: Molts, jo faig... Ara tinc moltes despeses en regals, eh? I de les claus.
1: Les claus hi són?
0: Les claus.
1: Clar que sí.
0: Pens per penjar un...
1: No.
0: Un quadre.
1: No, són les típiques.
2: És a dir, què és el que més perdem, dius?
1: Què és el que més passes tens cercant?
2: Jo
1: les
2: claus.
1: Ara,
2: el mòbil, també.
1: El mòbil...
2: Sempre estic, oye, Siri!
0: El comandament de...
1: De la televisió. Podria ser, però no. Clar, nosaltres no en duim, però hi ha gent que se passa molt
2: de
1: cercant una cosa, que són les ueres. I n'hi ha una altra que vosaltres no les cercau perquè mai en duis, a la redacció.
0: Dinar.
1: No.
2: Dignitat.
1: No. Bolígrafs.
2: Ah, bé, no, perdona.
1: Jo no sé el que és cercar un bolígraf, perdona, perquè no en duis mai.
2: Jo bolígraf és el que...
0: Pots passar la vida cercant bolígraf,
2: fet,
0: Jordi.
2: De fet, la companya de Tenton, la Maria Pons, ja li he robat un parell.
0: Sí, jo avui n'he agafat un que ja estava per allà, si qualcú cerca amb el seu
2: aquest bolí. Aquest és meu.
1: Exacte. Ara estàs fent...
2: Què vols que és meu? Clar. No, un segon, ara mira, m'havia robat el bolí jo.
0: És un bolí normal i corrent.
2: Jo el vaig agafar i qualcú.
0: Ah,
2: en Jordi, Jordi, per mi l'he
0: de
2: agafar.
1: Ah, i jo vaig perdre temps de la meva vida cercant coses, quan diu aquestes.
2: Sí, però el bolí que tens tu avui també era meu d'ahir.
1: No, perquè me'n van donar a tots.
2: D'un boli de vetres, en Jordi.
0: Mem, si robam bolígrafs, mos han de posar d'acord.
2: Sí, bé, és igual.
0: Per tant, ueres, bolígrafs i claus.
1: Exacte, però... clar, això de trobar coses, a vegades trobes moltes coses que no sabies ni que tenies.
0: Ah,
1: o
0: sí,
1: coses que no
0: emplees,
1: que això sol passar en el traster de casa. I no, el barri de Pere Grau li ha posat solució en això d'acumular trastos i trastos i no donar-li un ús. Ells el que han pensat és fer una objetoteca, o com a mi m'agrada més que li diuen, és biblioteca de coses.
0: D'acord.
1: Una biblioteca de coses.
0: Què és exactament?
1: I de... mos ho han explicat na Lina, de Pere Grau Saludable, i na Genoveva, de Flipau en Pere Grau, que m'agrada molt el nom, per cert, Flipau en Pere Grau, m'ho pareix fantàstic.
0: Aquesta associació de veïnants d'allà.
1: Exacte, i mos han explicat un poc en què consisteix això.
0: A veure...
3: Sogetoteca o Biblioteca de les Coses, que també se li diu, és una iniciativa. Llavors, l'idea és que tinguem una sèrie d'eines, una sèrie d'aparells que la gent pugui donar i la puguin utilitzar altres persones sense necessitat de comprar-ho. Palabras más, palabras más, palabras menos.
0: Es lo que... D'acord, molt bona iniciativa.
1: Eh?
0: Per tant, jo, si no trob, jo que sé, abans ho he dit, les tisores de podar.
1: Exacte.
0: I tampoc és que podi molt, la veritat. Però vull arreglar una mica excursió al Roser. Vaig a l'objetoteca de...
1: Objetoteca.
0: Objetoteca de Pere Grau i allà trobaré unes tisores de podar.
1: I te les deixen, com un llibre.
2: Increïble.
1: Talment com un llibre.
0: Llibres n'hi ha, també. No,
1: bé,
0: però
1: llibres
0: això ja
1: entenc que no,
0: ja
1: és una biblioteca. Aquesta part ja estava coberta.
2: Sí.
0: D'acord.
1: És una iniciativa de Pere Grau Saludable, la tenda Loop, que és una tenda de roba de segona mà, que és on hi haurà aquests objectes.
0: D'acord.
1: Repair Café Palma, que reparen les objectes, mm-hmm. també.
0: Ah, d'acord,
1: sí,
0: fantàstic.
1: També això, i flipava en Pere Grau. I clar, vosaltres què podríeu dur?
0: Uf. Jo t'anava a demanar...
1: Perquè ara estan amb aquesta fase de, que els diuen coses. No estan encara operatius.
2: Però les coses són teves...
1: Exacte, tu les dones, però fas un
2: dones. És a dir, les dones deixen de ser teves i van ser de trastornar.
1: Sí, però tu pots anar com a client i anar a agafar les teves coses si les necessites.
0: I després l'has de tornar.
1: Clar.
0: Com una biblioteca. Però jo, per exemple, puc dur un carregador, que en tenc molts, de carregadors.
1: Supos que sí.
0: No ho sé, perquè realment a lo millor no és un fameter, hem d'anar alerta amb això. No és un punt verd.
1: Home, però si el carregador funciona...
0: Ja.
1: Bé, que un carregador
0: però
1: operatiu.
0: Hi ha molt de carregadors que ja estan
2: per exemple,
0: obsolets.
2: Capells de paella. Jo en tenc moltíssims a que nostre.
0: Un menú, jo en vull.
2: En tenc molt, però
1: molt. Això no pots, perquè això no ho deixes.
2: Com que no ho deixes? Has d'anar qualque dia a anar a pescar o has d'anar, jo què sé, a la platja...
0: No crec que... Però, per exemple, Jordi...
1: Per exemple... Som expert en objectoteques, de cop.
2: Clar.
1: Però vinga.
0: No, que vols ho diguis tu, quins objectes necessiten?
1: Home, han comentat que pots dur una escala.
0: Una escala.
2: Per exemple, per la barriada, ara s'entén. Això té molt de sentit.
1: Una carpa, cadires, per si has de fer un aniversari.
2: M'encanta, clar que sí.
0: Una tenda de campanya, perquè sí. No te'n vas d'acampar de cada cap de setmana.
1: Una caça d'eines.
2: Un serpentí. Una paellera.
1: Una
0: paellera per 40.
2: Clar. Ai, sempre en demanes qualcuna. Això està molt ben pensat.
0: Una grixonera.
2: Per exemple.
0: Una olla per... 30.
1: Uh-huh. És un poc aquestes coses i clar, jo he volgut demanar a la gent del barri a veure què té per casa seva que podrien dur allà. He anat a fer barri jo.
2: Molt ben fet.
1: Avui era un veïnat més de Pere Grau.
0: Sí, m'agrada, Jordi.
1: Quin és l'objecte més raro, més estrany que creus que hi ha per casa teva i que podries dur allà?
4: Uf, no ho sé. Mira, que nostre, com totes les cases, anant comprant coses i trastos, llavors mos oblidam i estan per allà a dir.
1: Qualque cosa que t'hagis comprat, que te pensaves que emplearies i després hagis dit això, no m'ha servit per res.
4: Una faixa d'aquesta de massatges per la panxa i no l'empleada mai.
1: Aquesta faixa que vas comprar l'hauré de dur a l'objectoteca que la pugui emplear més gent.
4: No, ja l'ha regalat un companyero.
1: Ja l'ha regalada?
4: Sí, però el companyero quan passen dues setmanes la tindrà també per poder entregar.
1: Li donarà un altre amic, no?
4: Segurament.
0: Molt bona idea, eh?
1: Sí, bé, aquesta
0: faixa...
1: gent ja fa economia circular entre ells, s'ho van deixant entre amics.
0: No, està fantàstic.
1: I ja està.
0: Per cert, m'ha donat una molt bona idea. Jo tenc una flaçada elèctrica que me varen regalar i que jo crec que me la varen regalar perquè patia de mal d'escanar, ara ja m'he recuperat. Per tant, la puc dur a la joteca. Sí?
1: Sí, això sí. Això sí, però clar, no pots dur qualsevol cosa. Hi ha objectes que sí i hi ha objectes que no. No t'agafaran tot allà.
0: Vosaltres què duríeu?
2: Jo que pell de pa, és que no... Tampoc tinc gaires coses. No ho sé.
1: Jo no hi he pensat gaire, però... qualque electrodomèstic segur que tens per allà perdut. No fa res.
0: Clar.
2: Va, no ho sé.
0: Sí. Electrodomèstics, molts, eh?
1: De cuina, sobretot.
2: Microones?
0: No, microones. Però una batidora, si no te fas batuts, per
1: exacte,
0: exemple.
1: Exacte, un
2: air fryer, no? Tampoc tindré de pensar... Vaig a menys si me deixen un air fryer. Per fer unes croquetes.
1: Bé, hi ha gent de tot.
0: Si ho tens, sobretot en el teu barri...
2: Ara tampoc que sigui un carrer.
1: Bé, jo, per exemple, duria una caça d'eines que tanmateix no les emplea.
0: Mira.
1: Que l'empleï un altre.
2: Està bé.
1: Que li faig un pitjor.
2: Sí, això sí que m'hi diré.
1: Bé, això, que no tots els objectes són vàlids.
5: La gente está colaborando, estamos dándole mucha publicidad. Nosotros tenemos un WhatsApp, que es Antena Pere Grau, a través del cual la gente puede mandar una foto del objeto y ya nos ponemos en contacto, etcétera.
1: No sé si vos han arribat coses que deis això, no.
5: De momento no. De toda manera, la imaginación al poder. A lo mejor la gente puede ser que nos sorprenda. Porque
1: de esta vida no quiero pasar un día. De moment s'han portat.
0: Tanta imaginació, a veure si se'n duran un ensurt, a veure si els hi duran un objet estrany.
1: Clar, però no això demanen una foto abans, eh? Diuen a mi que no me duguis qualsevol cosa. Però clar, han dit, la gent té molta imaginació i això ha volgut demanar. Quina cosa estranya tens per casa i no li dones un ús, menys si li duràs cap allà. Uh-huh. Quina és la cosa més estranya que tens tu per casa i que podries dur aquí i que no li donis ús?
6: Això és una bona pregunta. Podria ser un molinillo de cafè molt antic, però jo crec que això ara ja...
1: Jo crec que no agafaria.
6: No, jo crec que no.
1: I coses així, qualque cosa que hagis comprat i t'hagis empenedit i no ho has utilitzat mai.
6: Tinc una casa molt petita i sempre he pensat molt, molt, molt, molt. Així que no sóc útil per dir-te coses estranyes per dur aquí.
1: Tu és pràctica.
6: Pràctica, pràctica. Una casa petita han de ser molt pràctics.
1: Bé, doncs si ja ho saps, si no vols comprar, Sotgetoteca podràs trobar.
6: Vendré a cercar coses i no compraré. Gràcies per dir-m'ho.
2: És molt bé aquest eslògan, Jordi.
1: M'ha sortit tot sol, com era? Si no vols comprar, Sotgetoteca ho pot trobar.
2: Molt bé.
0: No, Jordi, més, cap algun... de màrqueting de Sotgetoteca.
1: Hi ha algun més d'una persona que li he comentat si deia i després me demanaven, però això i com se fa? I això, i jo dic, sí, sí. Jo sóc divetres, no... Jo flipava per a grau, no veig.
0: Escolta, et divetres i do, te toca informar.
1: Clar. Servei
0: Jordi,
1: públic,
0: no? Jordi, no al·ludeixis la teva responsabilitat.
1: De cop m'he tornat el CEO de flipava per... No ho sé, aquesta lota deia que tenia una màquina de cafè antiga. No sé si això...
0: Sí?
1: Sí. Un dia diu, te despertes i vull fer un cafè antiga.
2: No. Clar, tens raó. No, vaig a... Subjecte.
0: No, però mira, jo ara he estat dos mesos sense cuina. Per qüestions personals i no m'he pogut fer cafè i jo anava demanant una cafetera, qualcú té cafetera, qualcú té cafetera, finalment el meu cosí me l'ha hagut de deixar. Si hagués estat de Pere Grau, no m'hagués passat
2: això.
1: Exacte, perquè hem de tenir en compte que això és del barri de Pere Grau, exclusivament.
0: Però pot ser una idea que serveixi tots els pobles.
1: Sí, i de fet, ja els hem xerrat d'altres pobles. Per
0: veure
1: com ho fan i per copiar un poc l'idea.
0: Ah, mira.
1: Perquè, clar, per això és una idea que han tret d'altres ciutats que ja se fa, com Barcelona i tal, i, clar, a Balears segur que ho feim millor que a totes altres
0: per
1: bandes.
0: Per descomptat.
1: O sigui, a Balears sempre ho feim tot millor.
3: Sense que ha sortit, a veure que hi ha hagut gent de pobles que mos ha demanat a veure com ho organitzàvem, perquè hi ha la idea de fer-ho a altres llocs.
1: O sigui, heu creat un poc un precedent, que potser a Balears som d'Otgetoteques un futur.
5: Hemos tirado las primeras gotas de gasolina o de grasa o de lo que tú quieras y estamos esperando que se extienda. Y puede ser, porque es que, vamos a ver, no lo hemos inventado, eso existe en otra ciudad.
1: Clar, això vos anava a demanar, si deia aquesta, d'on surt?
5: Eso existe en Barcelona, que sepamos, existe en Zaragoza y existe en otras ciudades europeas. En el norte de Europa existen muchos sitios. Con lo cual creemos que nosotros somos capaces de hacer lo mismo o mejor.
1: A Balears siempre fue millor tot.
5: Bueno.

0: Idò, molt bona iniciativa de Pere Grau Saludable. Loop, que és la botiga de segona mà, que és allà on se trobarà aquesta objetoteca, per si vos hi voleu apropar i conèixer millor aquest projecte. També Repair Café Palma i Flipau amb Pere Grau, que és l'associació de veïnats de la barriada, que també col·labora amb aquesta iniciativa.
1: I si teniu qualque cosa per cá vostra que pot ser útil, ho podeu guardar, perquè ja n'hem pegat una ullada a altres pobles en això de l'objetoteca, així que potser vos toca per de vora que vostra.
0: Sí, però la gent d'altres pobles se pot apropar a Pere Grau també, no?
1: No pot... Clar, això és exclusivament de Pere Grau.
0: Ah, però i quan saben si et del barri o no?
2: No ho sé, a veure si se fue empadronament. Els traiem la crepa de ciutadana.
0: Hola, ven que deixeu una cafetera.
2: Ets de Pere Grau, tu!
0: No, no certificat.
1: Jo entenc que la millor donació sí que no accepten de totes bandes, però per anar a recollir...
0: Ah, no, jo me referia a donacions.
2: T'ho fer un test.
0: Un test.
2: Quines paretes en el mercat, els carrers, el nom de les escoles de barriada...
0: Il·lustres de la barriada.
2: Il·lustres, Xisco Nadal, Marta Sampas... Juan Gabousà.
0: Exacte, tota aquesta gent viu a Pere Grau. És de Pere Grau.

0: Xiu Xiu, el xiu-xiuets que arriba a tothom, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
1: Camina, cada paso tuyo a mí me contamina, mueve las caderas como gelatina, lindura divina, te comería con pan y mantequilla, candela.
2: La situació, no en deixarem passar ni una d'engruna.
3: Jo sempre vull que me deposin.
4: L'Associació de Celíacs de les Illes Balears ha posat en marxa un estudi per analitzar si el consum repetit de petites quantitats de gluten presents en aliments processats i ultraprocessats, etiquetats com a sense gluten, poden estar relacionats amb l'aparició de símptomes digestius i extradigestius.
2: L'estudi cerca persones voluntàries d'Eivissa, Formentera, Mallorca i Menorca d'entre 18 i 65 anys, diagnosticades de celiaquia i que segueixen una dieta sense gluten des de fa al manco un any. Durant 6 mesos els participants completaran enquestes i registres dietètics i aportaran mostres d'orina i per detectar una possible exposició recent al gluten. L'estudi no parteix de la idea que els aliments etiquetats com a sense gluten siguin insegurs, sinó que pretén conèixer millor els efectes d'una possible exposició acumulada dins la dieta habitual.
4: Les persones interessades poden contactar l'equip investigador al telèfon 668-533-835 o mitjançant el correu electrònic investigacion@celiacosbaleas.org.
3: Jo sempre vull que me deposin.
0: IB3 Ràdio és cultura.
5: Cada vegada hi ha més presència d'autors de Balears. Què diria, més d'autors que de companyia?
6: El primer dia està com tot descol·locat, no?
7: Sí.
6: I a poc comences a entendre't amb els teus companys.
8: Anant de les proves d'un bol a un altre de Palma i me'l van trobar amb un senyor que va cantar amb nosaltres i se va fer hiperviral, però per tot el món.
9: És una sèrie per mirar, per gaudir, per estar present. No, no pots cuinar i mirar la sèrie a la vegada.
0: De dilluns a divendres a les 10 del vespre, a IB3 Ràdio, L'Aviador, amb Rafael Gallego.
10: Miquel Àngel, què han de fer? Què fas?
11: Què saps?
10: No has de venir a presentar el programa?
11: Quan?
10: Si ja t'enyoram, fa estona que hauries de ser aquí, dissabte que ve tenim la diada de Mallorca.
11: Ja me toca, ja s'han arribat també els mesos de vacacions.
10: Això ja no són vacances, això ja és una altra cosa, has de venir a presentar, clar que sí, tothom t'espera.
11: I doi, prepara el regreso, que torno.
0: La gran vida, els caps de setmana d'IB3 Ràdio, amb Miquel Àngel Arija i Juan Mimas. Digues la teva, participa amb nosaltres. Envia una nota de veu, fotografies o missatges de text al WhatsApp d'IB3 Ràdio. 646 93 45 01. 646 93 45 01. Forma part d'IB3 Ràdio. Aparta la teva visió o opinió. Participa. 646 93 45 01. Al WhatsApp d'IB3 Ràdio. Xiu, xiu.
12: A mi m'agradaria molt enviar la cançó de la meva vida a la meva estimada. Every Breath You Take, The Police, per favor. Moltes gràcies. Yeah.

0: Tu ara imagina't-se, s'estimada d'aquesta persona, i que te dediquin aquesta cançó per ser ràdio pública. Mm,
1: tant de bo, eh?
0: Per ell de ràdio. Mm. Això és amor.
1: Sí, és amor, és amor.
0: Que romàntic. Sí. I ja podeu fer el mateix, no copieu la cançó perquè quedarà lleig.
1: Oh, sí.
0: Exacte, oh, sí. En el 646-93-4501, bona nota d'àudio, mos deis qui sou, en aquí voleu dedicar la cançó i quina cançó, i enviar un missatge romàntic o d'amor o de felicitació a qui vulgueu.
1: A un amic també el podeu insultar, si voleu.
0: Sí, exacte.
1: No?
0: Sí.
1: Faria,
0: nosaltres aquí anem en tot. 646-93-4501. Però ara hem de xerrar d'un altre artista, no de Polis, sinó de l'artista mallorquí, en Daniel Heredia. És a dir, en Rels B. Artífec. Artífec. Artífec.
1: Mm-hmm. Uf, molt bona, crec que és Artífec.
0: Epa! Artífec, Artífec, de Tamacles, com que és.
2: Que les jodan a los rusos y a los alemanes. Vale, aticos son nuestros los mares.
0: Que prepara una nova etapa a la seva carrera musical.
1: Exactament, és Artífex, confirmem, Artífex. Molt bé, mix final, molt bé, Inés. Bueno, fa dos dies, en Rels B va publicar un vídeo a Instagram amb el següent text. Estic obsessionat amb la bossa nova i he decidit crear un projecte sense mesclant-la amb lo-fi. Sons que m'agraden i un micròfon del 1967. És a dir, cantarà amb aquest micròfon. Un text acompanyat d'un videoclip i amb aquesta cançó, que n'és un avançament i és Gaviotas de Cristal.
3: Ha dit que començarà a fer públiques les cançons després del seu concert d'aquest divendres aquest divendres 11 de setembre al Parc de la Mà, un concert organitzat pel Consell de Mallorca que podreu seguir, evidentment, per IB3 Televisió.
1: Bé, i tot això, clar, en aquest videoclip, o mini videoclip que ha penjat a Instagram, en què anunciava totes aquestes qüestions, ahir surt en la seva dona a un lleu preciós, a una posta de sol, i, bueno, nosaltres hem hagut de contactar amb el patró i capità del lleut, que ha duit en Rels B per fer aquest videoclip, del lleut Narrumba, que és en Sergi Oliver.
0: Hola, Sergi, com estàs? Benvingut a Xiu Xiu.
4: Hola, què tal? Com esteu?
0: Molt bé. Escolta, on te plegam? Ets al mig de la mà amb Narrumba?
4: Sí, just ara he sortit a fer una excursió de la baixa i me plegau aquí. Espero que me sentiu bé, un poquet de vent. Però,
0: la veritat és que te sentim bastant bé. Per on ets?
4: Vale.
0: Per la badia de Palma? O...
4: No, jo surto de la badia del Cudi. Surto de Can Picafort i normalment sóc anar cap a Betlem, quan és Sant Pere i aquesta zona.
0: Ara mateix està fent un dia preciós, no és vera?
4: Sí, avui fa un dia resclient i avui han tingut moltíssima sort, de veritat.
0: Que bé, que bé. Escolta, Sergi, com acaba l'artista espanyol, que resulta que és mallorquí, més escoltat, crec que del món? O d'Espanya, no ho sé. En esteu lleut?
4: Amem. La veritat és que és una passada. He de dir que hi ha un pot de truquito, que és que el meu germà coneix molt en el seu videògraf, filmmaker, i a través de les redes socials, pues, el seu filmmaker s'encarrega sempre del seu projecte audiovisual i vam voler gravar una part del videoclip a quin és lleut.
0: En Rels B és artista de l'estat espanyol més escoltat del món. El manco ho va ser l'any 2024 i l'any 2025. Per tant, no va de bromes, això, Sergi. Supos que, no sé com, quan t'ho varen dir, què vares pensar?
4: Bueno, m'ho va dir el meu germà, m'ha dit, prepara't, que el que t'ho vaig dir és heavy. I la veritat és que és una locura. El dia que va venir a gravar, voler-lo de muntet lleut i se desplia que tenia de càmeres i tot, va ser impressionant. A més, que fa un mes que he obert el negoci, saps? Va ser algo molt, molt xulo, la veritat.
1: Conta, i tu n'ets fan o n'eres d'en Rels?
4: Sí, o sigui, jo en Rels B l'he escoltat molt. És veritat que els darrers àlbums, pues, algunes cançons que són més pegadizes, però jo l'he escoltat molt, jo l'escoltava molt. De fet, jo vaig anar a un dels concerts que va fer en el Grammy, que el meu germà va fer les fotos d'aquell concert, que això devia ser 2018 o 2017, una cosa així. Mm-hmm. Però sí. Mm.
1: I com és en les distàncies curtes, en el tet a tet?
4: La seva personalitat, dius?
1: Sí, com sí.
4: Bueno, ell és un tio de lo més normal, ve d'un barri de Palma i és una persona que té els peus a terra i van poder xerrar de qualsevol cosa. Jo crec que el més important quan estàs una persona així és intentar no fer de fanboy, saps? Mm-hmm. I van poder xerrar de barcos, ell fet que no havia vist la mà tan plana. I era una sortida de sol, Ho dic perquè sóc l'únic de Mallorca que fa una sortida sola aquí a la Bahia, i de Palma no crec que la fain, però a Bahia del Cudi sóc l'únic que la fa, i ell per això va voler venir, perquè és molt única aquesta experiència.
0: D'acord, per tant, eren imatges de per allà on tu te mous, que és la costa del Cudi.
4: Mm-hmm. Exacte, exacte. Van sortir a Can Picafort a les 6 i mitja de matí. Bueno, ells van arribar un poc més tard.
0: Home, ja
4: anava a dir... No li agrada fer pres.
0: Escolta, jo, si fos en Reels B, arribaria tard. Que, per cert, en Reels B, en Daniel viu, a bé, va néixer a Songoleu.
1: Mm-hmm. Exactament. Sí. I vols dir quan fan aquestes sortides de pres, no tiris cap fluixa, menys si ja pega el Callampú, el Coverderol, home, el client no pots.
4: No, no, desgraciadament amb el client no puc. Si... Però, home, si fos per jo, però també t'ho dic, si he de tirar la canyegada que surt, tindries la nevera, vamos.
1: Home, però... Clar, això és veritat. Exactament, Sergi, també m'ha criat molt l'atenciós història que tens amb Narumba, no? Tots aquí, xiu-xiu, fa estona que te seguim, perquè hem vist que vares publicar a xarxes socials el procés mitjançant el qual tu vares arreglar, vares aquell lleut, Narumba, que t'estimes tantíssim, vas arreglar, vares pintar, no sé si calafetar. Bueno, explica'm-nos un poc la història d'aquell lleut i com vares començar.
4: Vale, pues mira, lo de lleut comença un poc sempre que fa feina a barcos, des de... Bueno, sempre, igual poden fer nens de 8, de 7, i sempre he volgut tenir un negoci. No sabia que si faria un charter, una restauració, una empresa de restauració, però sempre he volgut tenir un negoci. I fa un any embarcat vaig tenir l'opció de comprar aquest lleut, i quan vaig deixar el barco que estava embarcat vaig venir aquí a Mallorca i vaig posar a reformar-lo i deixar-lo llest per charter, que al final ja has de fer un període de modificacions perquè el client estigui còmode. I, bueno, sí, la idea principal és poder tenir el meu negoci i poder estar a la mà cada dia i de muntar la meva illa, per on vull.
0: Que bé, Sergi, i escolta, i aquest nom, ha llegut una rumba, que no vull fer comparacions, però clar, m'has recordat en aquell robot.
4: Mira, no l'he triat jo. La veritat és que venia amb el llegut, jo no sabia, estaven els papers, perquè ja havia vist la pegatina, i quan vaig fer el desbarco va sortir el nom després de tot el frutó i la tradició espanyola no la té tant, però l'anglesa és que quan un barco té nom no se'ls pot canviar, perquè
0: sí
4: dona molta bona sort.
0: Sí que és vera, aquí jo també ho havia sentit a dir, que no s'hi sol canviar el nom en les barques.
1: Exactament, bueno, si voleu seguir els oients, teniu curiositat per seguir o per veure com és en Sergi, com és aquell lleut, cercau a Instagram... Lleut Narumba, i allà apareixerà com és el procés de restauració i com ho fa tot, amb especial estima, Sergi. És així, Lleut Narumba, Instagram, eh?
4: Moltes gràcies.
0: Sí. I escolta, enhorabona, Sergi, per haver participat, en certa manera, en aquest llançament d'en Reels B, que, com dèiem, és un artista dels més seguits mundialment, dels més escoltats, que justament és de Palmesà, és de Songoleu, i ara, a més, anunciant nou llançament des de Lleut d'en Sergi, clar, que divendres actua en Espart de la Mà, vull dir, tot ha vengut perfecte, no, Sergi? Així que enhorabona.
4: Sí. Moltes gràcies. No, la veritat és que és una passada. I ara, just fa un rato, he mirat el seu vídeo de Reels i no sé si té 4 milions de visites ja al seu vídeo d'Instagram. I buah, és una passada pensar que la majoria, 99% de gent, no sap qui n'hi ha hagut, però bueno, és un orgull poder arribar a tanta gent indirectament, saps?
0: Clar que sí.
1: T'han pujat els seguidors o clients, potencials clients, arran d'això?
4: Bueno, no, ells varen dir que publicitat no farien, saps? Mm-hmm. No farien, però bueno... jo ja faig un poc de publicitat, que ja estic content.
0: Clar que sí, perfecte. Sergi, Oliver, moltes gràcies per atendre'ns. Una ferrada.
4: Una ferrada, adéu. Adéu.
0: Que, per cert, tinc ganes d'escoltar els temacles que mos presentarà en Reels B, perquè ha dit Bossa Nova i amb un micròfon de l'any 67.
1: Exactament, i nosaltres de moment el manco tenim aquest avançament que ha fet per Instagram, que és Gaviotas de Cristal. En Lluís, el poden posar? És el segon...
0: A veure...
1: Aquest. I penseu que està gravat amb un micròfon de l'any 1964. 67, perdoneu.
3: I que ho ha mascat amb una mica del lofi.
1: Exactament.
0: Que el lofi, per
3: no
0: cert.
3: Ho sé.
1: No, no ho sabem.

0: El minut de glòria d'avui és per en Martí Pascual, esbarraco de Sencelles, ramador i creador de ramader i creador de contingut que ha gravat la quimera que ha passat per tornar els porcs que s'havien escapat cap a la solla.
1: Què putes feis aquí? Va, loco, no ho d'estar aquí. Va, mira aquí. Au, dins la saca. Què? Està bo, això? És bo, això? Au, tot ple de merda. Puta portal. M'han tomat el puta portal. Vinga, ja m'ho he fet enfadar. Va, vinga. Va, què fas? No miris aquí. Vamos. Va, au, els quatre marranos, vinga, hombre, ja, vamos! Me cago en Déu, ara ha d'anar moguda aquesta. Ara ha d'anar moguda. Vinga, au, vinga. Palito, va. Palito. Eso es.
2: Menos mal que tengo un cebo en por sí.

0: IB3 Ràdio és participació.
1: Notici d'última hora.
2: No venim amb manual, presentat per Regina Cortós, tindrà una temporada repleta de continguts.
3: Amb espais d'educació i criança.
4: Per pares i mares.
5: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
6: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
7: Amb continguts i reportatges.
0: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
6: Som una ràdio.
7: Efectivament.
0: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortós.
8: Aquest programa de ràdio legendari.
9: És un facto.
10: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
11: Tèntol!
10: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
12: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
13: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
12: Una mica més mala baba, sí. Podríem dir.
0: Font de misteris.
14: Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
15: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
0: Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.
16: Però jo sóc de que si dono una ferrada, apreta. No? I hi ha gent que no apreta.
17: Jo sempre vull que me la posin.
0: Naneus i Naina, de nou.

0: Aquesta temporada també la sentirem a Xiu Xiu. Elles són les que mai se perden cap trull. Elles són
1: Neus i Naina d'Anam Fent.
0: Neus i Naina d'Anam Fent. I avui ha vengut només na Neus. Neus,
2: hola,
0: com estàs?
2: Hola, molt bé. De tornada de sa vida un poc. Bueno, no me n'he anat mai realment, però sí com a reprendre rutines que no teníem, no? Aquests mesos ara.
0: Clar, és que has estat s'estiu que no t'han sentit, Neus, on eres?
2: He estat per tot, realment. A la vegada he estat fent de monitor, he estat de sa ràdio, aquesta ràdio no, però...
3: Has estat de sa
2: competència. He estat de sa competència, correcte. Fent els informatius.
0: Està molt bé, està
2: molt bé. I ara pues, he deixat els mitjans i ara estic fent gabinet de comunicacions, o sigui, estic com a...
3: Ah, sí?
2: Viviendo la vida, estic molt guai.
0: Enhorabona, sí, sí. Perquè tots són reptes professionals.
2: Correcte.
0: Però això que m'agrada més que no mos abandones a nosaltres.
2: No, hombre, així, això, per favor.
0: Però soleu venir totes dues, Naina avui no ha pogut venir. Tàndem se desequilibra una mica, però no passa
2: res. No tàndem, però no tàndem seria no. però bueno, anem fent igualment, no? Nosaltres seguim aquí, vos seguim duent una temporada més. Aquests personatges de, bueno, dones, no?, que mos sembla com interessant també treure els seus noms i les seves històries a la llum, perquè bé, igual hi ha gent que els té ubicades, segur, però també hi ha coses que potser no arribem a saber, no?, de moltes d'elles, i nosaltres ho volem treure.
0: I avui aquí mos dus?
2: Avui vos he duit Ana Maria Goiri, que és una dona que de primeres nosaltres quan investigàvem dèiem, anem a aprofundir perquè no sabem molt bé d'on mos ve. A mi aquest nom me va sortir a través d'un vídeo que xerraven del Lorca, per tant avui per introduir-vos un poquet, xerrarem un poc de literatura, d'estudis i d'educació, també tot molt relacionat amb el final de la tornada de les classes, i just també amb la temàtica principal que tindria Ana Maria, que és el tema de que ella era una intel·lectual, filòloga i mestra i defensora de l'educació de les dones. Va ser una dona que a finals del segle XIX va decidir que això d'estudiar una carrera universitària no havia de ser només cosa d'homes, és a dir, ara que han tornat ja les classes i que ho tenim tan normalitzat, no?, que tothom pugui anar a classe tranquil·lament. I ella era a finals del segle XIX, no ho va tenir precisament fàcil. I avui mos pot semblar una cosa bastant normal que una dona vagi a una universitat, no?, com hauria de ser, però a l'època d'Ana Maria era tot una batalla. De fet, quan va començar a assistir a classe ho havia de fer amb un permís especial i amb unes condicions que ara mos semblarien surrealistes.
0: Ostres.
2: Però abans d'arribar aquí...
0: Que això passava moltíssim.
2: Clar, clar, clar. O sigui, era
0: en
2: una cosa normal.
0: En aquells
2: moments. I abans d'arribar aquí, igualment, vull començar un poc pel principi. Comenteu-vos que Ana Maria Amàlia Vicenta Goiri va néixer a Madrid el 1873 dins una família d'origen basc i va créixer sobretot amb la seva mare, Ana Amàlia, que ja era una dona bastant avançada pels seus temps. La seva mare li xerrava en francès, la va dur a dibuix, a un gimnàs i sobretot la va educar com des del principi sense posar-li damunt aquesta idea de això ho pots fer perquè ets nina i això no. Com que no hi va haver barreres en aquest sentit com en la seva vida ja des de petita. I se va acostumar a compartir espais amb nins, que pot ser una cosa que a finals del segle XIX pues, no estava tan normalitzada. I aquí ja vos volia fer com una petita pregunta a vosaltres, no? Com a, fins a quin punt vosaltres creus que l'educació que rebem com a des de petits o un poc els espais en els que mos mesclam com a que mos condiciona després a lo que pensant que podem arribar a fer, no?, en el futur?
0: Clar, jo crec que moltíssim. Moltíssim. Crec que sa, més l'experiència educativa de qualsevol persona marca molt el seu camí i està demostradíssim. Si tenim bons mestres, els alumnes surten reforçats, tot i que sí, ja és difícil de per si la feina dels docents, però sí que és vera que el reforç és molt reforç positiu,
3: en Bordó,
0: jo crec que molt de resultats.
3: Un autor francès ho va explicar, el tema dels capitals, hi havia el capital social, el cultural, evidentment també és econòmic, és simbòlic, i el capital social anava precisament aquí mateix, és a dir, qui t'ajuntes, les influències que reps, el que te diuen que pots arribar a ser o deixar de ser, també, és a dir, el que aprens, el capital, bé, per exemple, els culturals, saps? Te permet també moure-te en segons quins ambients. Aprens a estar o deixar d'estar, i això també té moltíssim a veure.
4: I quanta gent ha dit que va estudiar una carrera per aquell professor que va tenir a primari o a secundari que li va marcar, no?
0: I en negatiu, també. 100%. Quanta gent, per desgràcia, a lo millor pot haver deixat d'estudiar perquè no s'ha sentit suficientment recolzat en certa etapa de la seva vida, sobretot generacions anteriors a la nostra.
2: Sí, o per simple fet de gènere, no? En aquests casos, més traïm la figura d'Anna Maria perquè era com quasi excepcional, el fet que ella sí que se la mesclés en aquests espais i cridat l'atenció per aquest sentit. I d'ella... per ella sí que va ser molt important, no? Aquesta educació, als 12 anys, va començar a estudiar l'Associació per a l'Ensenyança de la Mujer, una institució pionera en l'educació femenina a Espanya del segle XIX, i va estudiar comerç. Després se va formar també com a institutriu i a la vegada, cada vegada estava més interessada també per la literatura, era un poc polifacètica. Fins que va arribar el moment de la universitat, i aquí ve una història com a que costa un poc de creure, i és que en aquella època les dones no se podien matricular lliurement a la universitat. La Maria va aconseguir un permís especial per poder assistir com a oient a Filosofia i Lletres de la Universitat Central de Madrid, però no podia anar-hi com qualsevol altre alumne. Quan arribava a la universitat, ella havia d'esperar tancada fins que arribava el professor. No podia quedar pels passadissos i dins l'aula i s'havia de seure separada de la resta dels seus companys. És a dir, podia estudiar, però no podia ocupar exactament el mateix espai que els homes.
0: Per tant, no la podien veure, per tant, no podia ser un exemple ni per uns ni per les altres.
2: Clar, ni molt manco apareixen en contextos mediàtics en els que altres dones la poguessin veure, no?
0: Com la duen en secret.
2: I de Bena Maria Nostra, el 1893, va aconseguir matricular-se oficialment a Filosofia i Lletres, ja fora d'Orient, i se va convertir en una de les primeres dones que ho varen fer a Espanya. Va acabar la carrera amb un excel·lent, i anys després, el 1909, va presentar el doctorat en la màxima qualificació.
3: Això li hauria de fer una ràbia tant d'homes.
2: Sí, fa com a gust. Quan he vist les màximes qualificacions era com, molt bé, tia.
3: Clar.
0: I igualment... sobretot professors.
3: Sí.
0: Que no devien creure en ella.
3: Clar.
0: O no devien... No ho sabem.
3: Devia posar molt de puntets a moltes boques.
0: Sí.
3: Intuïtant.
2: I d'aquesta complicat també, no? Que te posin com a màxima puntuació, sent una dona com a de... Igual te qüestionen un poc més.
0: Exacte.
2: Fins a quin punt.
0: Més
2: no
0: pressió.
2: Sé, això ja és jo, especulacions meves, però...
0: Bé, segurament era així, perquè la història diu que ha estat així.
2: Sí. Mentre feia tot això, ella també ja començava a defensar com a públicament una idea que avui mos pot semblar com a molt evident, però que en aquell moment no ho era gens, que és que les dones tenien dret a estudiar, a formar-se i tenir una feina remunerada. Va fer de professora, va preparar programes educatius per nines i va escriure sobre l'educació femenina. I, curiosament, aquesta qüestió continua sent molt actual, perquè avui hem cercat dades del INE, perquè avui les dones són majoria entre l'alumnat universitari a Espanya, representen prop del 57% dels estudiants de grau, però quan miram quins estudis trien, la fotografia canvia molt en enginyeria i arquitectura. Per exemple, les dones només són un 28,8%. Per tant, la pregunta ja no és només si poden estudiar, sinó també senten que poden estudiar qualsevol cosa. I això és el que mos du com a, directament a Maria Goyri, perquè ella no només volia obrir com a la porta de la universitat a les dones, sinó que volia que les dones tinguessin les eines per poder decidir què fer en la seva vida. I enmig de tota aquesta activitat va aparèixer una persona fonamental per ella, que va ser en Ramon Menéndez Pidal. Se varen conèixer dins aquest ambient intel·lectual, compartint lectures, llibres, interessos. Això em fa molta gràcia quan se xerra com a ambients intel·lectuals, perquè m'imagino com a dos senyors amb una pipa. Sí, perquè quin llibre t'has llegit? I coses així, si és bé. No sé. I aquests dos se reunien en aquest context i aquella amistat se va acabar convertint en una relació. No? El roce hace el cariño i, bueno, no, se varen casar.
0: En aquests ambients intel·lectuals també.
4: És que qui no s'enamora fent un debat sobre...
2: És que els intel·lectuals també s'enamoren, claro.
0: Exacte, ningú se salva de xiu-xius, també els intel·lectuals.
2: I ells se varen casar i varen tenir tres fills que tenen noms més espanyols impossible, nomen Jimena, Ramon i Gonzalo. I aquí arriba com una de les històries també més curioses de la seva vida, perquè la seva lluna de mel va consistir en recórrer pobles com a relacionats en la ruta del Cantar del Mio Cid.
0: Uau!
3: Però,
2: per favor... És que són superintel·lectuals.
4: Semblen de Bunyola i tot.
2: La gent de Bunyola aniria a fer la ruta del Cantar del Mio Cid.
0: A veure, en Jordi fa aquesta broma perquè...
4: Sí, un estudi, va sortir un estudi que Bunyola eren... És que no me'n recordo.
0: Més intel·lectuals.
2: Com a més IQ, no?
0: Més
4: curs. Sí, més matriculats a la UIB o... Bé, no, mem.
2: Per tant, si van a la UIB...
4: Per percentatge.
0: No me'n recordo que...
4: Amb més títol universitari per habitant.
0: Exacte.
2: Toma, ja, Bunyola.
0: A Bunyola tenim Som el poble amb més títols universitaris per càpita de les Balears.
2: I és de Bunyol que se n'anirien a un resort a fer la lluna de mel o a investigar romanços medievals.
0: Clarament, romanços medievals.
2: I Dona Maria també. I, sincerament, nosaltres també tenim clar quin faríem. Jo igual me n'aniria a un resort. No?
0: Vosaltres?
3: Jo també, venir un resort.
0: Jo no, no és avorrit.
3: Ah, tu t'aniries a fer, bueno, sí, en Lluc t'aniries.
2: Tu te'n vas
0: a investigar, a aprendre, sí, a empapar-me del coneixement.
4: Bé, mentrestant nosaltres teníem una gandula avorrits.
3: Sí, menjant,
0: m'esperau a la gandula, no?
2: I durant aquell viatge ells anaven com a investigant la literatura i la tradició oral dels pobles que visitaven, i a Burgo de Osma va passar una cosa molt concreta que acabarà com marcant molt la seva trajectòria, i és que va començar a recitar un romans a una dona amb qui xerrava, i aquella dona li va dir que en sabia més i va començar a cantar. Entre els romansos que va recitar n'hi havia un que no apareixia a les col·leccions que coneixien, del romance de la muerte del príncipe Don Juan, i allò va obrir com una porta a una feina super grossa per ells, i és que Ana Maria i en Ramon varen començar a recopilar, classificar i a conservar romansos de tradició oral. És a dir, aquella dona com que els hi va descobrir que existien coses que ells no tenien com a recapitulades, no? I això va ser com una tasca que els va acabar donant lloc a es conegut com a Archivo del Romancero, que ells varen crear. I aquí hi ha com una cosa que també m'ho semblava com molt interessant, i és que Ana Maria no només estudiava els llibres que ja existien, també anava com a cercar coneixement allà on era, els pobles, a la gent, i com en general a la memòria oral. Se van encarregar de moure-se un poc per tot per classificar-los. I si hi ha un lloc on Ana Maria va deixar una empremta especialment important és a l'educació. Va formar part de la Institució Libre d'Ensenyança i de la Junta per a l'Ampliació d'Estudis. També va ser professora, la residència de les senyorites, i va fer com que també va transmetre la seva forma d'entendre l'educació com d'una forma bastant moderna, no?, per l'època en què era, perquè no només per ella era memoritzar, sinó que també tenir curiositat, fer-se preguntes, voler descobrir coses, com anant un poc més enllà, que tu dius, jolín, que curiós que al principi del segle XX ja s'estigués com a debatent sobre això, i ara, segle XXI, seguim també moltes vegades que hi ha centres que també se limiten com a només a aquesta cosa de memoritzar, no?
0: És un mètode que amb els anys s'ha anat desmuntant, no? És de memorització.
2: Sí.
0: Però
2: ella se va seguir moguent, com vos deia, sí. Anava per poble, s'anava moguent, i va conèixer en un d'aquests viatges en Federico García Lorca.
0: Ah, mira.
2: En 1920, na Maria, en Ramon i la seva filla Jimena varen coincidir amb en Lorca a Granada. I ell els va fer una guia per Salvaifín i el Sacromonte, i els va dur a conèixer els romansos dels gitanos granadins. Aquella experiència com que va despertar amb en Lorca un interès per romancer que anys després va quedar reflectit amb en Romancero Gitano. És a dir, qui va com a despertar aquest interès per romancers d'en Lorca va ser Ana Maria Nostra. I també podríem dir un poc que Ana Maria va estar d'una manera o una altra connectada amb algunes grans figures culturals del segle XX. Però igualment ella no només se va dedicar a literatura i educació, també va tenir com una part com a social molt important, i va com a fer com a moltes iniciatives per fer com a deseducació una eina per canviar vides. En 1931 va arribar a la Segona República, i molts dels projectes educatius pels quals havia lluitat varen tenir com un moment d'expansió, se varen poder com a potenciar les escoles, excursions i activitats culturals, i a la Guerra Civil ja tot va canviar. La família se va separar, Ana Maria i els seus varen haver de fugir, i en Ramon aquest va partir a l'exili. En Ramon era el seu marido. I després va arribar com a
3: el seu marit.
2: Va arribar a la repressió franquista, i ja com que tot va ser molt més vigilat, Ana Maria no podia fer ja com a res, és a dir, era com una mestra...
0: No podia exercir...
2: No, era considerada perillosa.
0: Clar, exacte, vull dir... No sé què li va passar durant la Guerra Civil.
2: Res, en general la varen com a limitar molt, i la consideraven, era com si de sobte la consideressin una bruixa, saps? Quan clar. Aquelles dones del medievo xerraven de ciència i coses així, deien...
0: I la sort que no la mataren, perquè no. En aquell moment persones com ella... Eren totalment represaliades.
2: Sí. Acabada la guerra, molts dels projectes educatius varen desaparèixer o varen ser prohibits, però Ana Maria igualment no va abandonar fins que va morir el 1954, ara és 81 anys, el motiu de la mort no va ser el manco afusellament, i va voler ser enterrada fora làpida, però igualment la seva història com que no va desaparèixer, i avui dia tenim carrers, premis i espais universitaris que duen el seu nom, i sobretot tenim una idea que continua sent com a molt vigent, i és que Ana Maria no només va ser una superfilòloga, investigadora o professora, sinó que va entendre com aquesta eina que té la educació de donar com a llibertat a les persones, no? Que d'anar com a més enllà de simplement aprendre coneixement.

0: posar damunt la taula en noms com és d'Anna Maria Goiri. Ens sentim ben aviat, Neus.
1: Ja mos veurem.
0: Nosaltres fem una aturada per el butlletí informatiu i tot d'una continuem xiu-xiuetjant.

0: IB3 Ràdio, les notícies de les 6.
1: Bon dia. Aquest dimecres s'espera un canvi de temps a les Balears amb precipitacions, vent i temperatures que davallaran de manera significativa quan caigui l'hora baixa. L'Agència Estatal de Meteorologia ha activat l'avís taronja per pluges i tempestes de totes les illes a partir de les

0: 12 del migdia i fins a mitjanit. Es preveuen ratxes de vent de fins a 90 km per hora i també existeix la possibilitat de calabruix. És per tot això que Emergències, que ha activat l'alerta taronja per tempestes i la groga per mala mà, demana precaució i autoprotecció davant les adversitats climàtiques. El director del centre d'emergències és Eduardo Parga.
1: Son días muy cambiantes que a lo largo del día pueden cambiar de manera repentina, se puede formar una tormenta con rachas de viento asociados muy potentes y que puede generar problemas de circulación, problemas marítimos.
0: I el gestor aeroportuari Aena s'oposa a cedir part de control dels aeroports a les Balears. Adverteix que una cogestió amb la comunitat autònoma seria inconstitucional. En una comunicació adreçada a la Comissió Nacional del Mercat de Valors, avisa que prendrà mesures si s'aprova. Ahir el govern espanyol va aixecar finalment el veto que obstaculitzava la tramitació al Congrés de la proposició de llei elaborada al Parlament que pretén donar més competències a les illes en aquesta matèria. Només va tardar unes hores l'empresa gestora dels aeroports espanyols en reaccionar i, de nou, amb l'argument que una cogestió podria posar en perill la viabilitat d'Aena. Diu que l'arquitectura de la xarxa es regeix pel principi de solidaritat econòmica, segons el qual els aeroports més grans, com el de les Balears, financien les pèrdues dels aeroports poc rendibles. I avui el Parlament prendrà en consideració la norma que ha de permetre limitar el nombre de vehicles a Mallorca i el Partit Popular preveu que s'aprovi en aquesta cambra autonòmica entre l'octubre i el novembre. Serà en el primer ple de la cambra autonòmica després de les vacances de l'estiu. I avui també parlant dels resultats demolidors de l'informe PISA sobre les Balears, l'alumnat de les Illes se situa per davall de la mitjana estatal en matèries com lectura, matemàtiques i ciències. Les Illes han caigut 30 punts en lectura, 22 en matemàtiques, 9 en ciències respecte de les darreres dades que són del 2022. El secretari general de l'OCDE, Matthias Cormann, atribueix en part aquesta caiguda a l'ús de les pantalles digitals.
2: Reading matters most of all because it is the gateway to
0: every other subject. La lectura és la base de qualsevol assignatura. Si no pot llegir bé, tampoc pots aprendre, ha dit, ja sigui en ciències, història o matemàtiques. I les festes de Gràcia del 2026 ja formen part del record. Es van acabar ahir amb el darrer toc de Fabiol, dos dies intensos que, com deien, van culminar amb una plaça de la Constitució de Mahó plena per acomiadar aquestes festes. Samat Houman.
3: Uns minuts abans de les 9 de la nit, el fabioler Víctor Pons feia sonar el fabiol per donar per acabades les festes de Gràcia 2026, un moment que va viure amb intensitat i emoció.
4: Amb molt de sentiment, amb el cor, intentar pues, transmetre aquest sentiment de poble, d'unió, de comunitat i despedir perquè puguin tornar a venir.
3: Abans del darrer toc, les corregudes varen ser les protagonistes. 21 cavalls varen participar en un moment que va omplir de gent el cos de Gràcia.
0: Així hem arribat a les 6 i 4 minuts. D'aquí una hora, a partir de les 7, ampliem aquestes i altres qüestions a l'informatiu matí amb Maria Antònia Suau.
5: Més informació a ib3notícies.com. IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.

0: Xiu Xiu, el xiu-xiuatge que arriba a tothom. Amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
1: I Jordi Suárez, i Jordi Suárez. En 70 bona hora de... Jordi, digues, avui com a diguin.
2: Ho has de reivindicar.
1: Escolta, aquesta sol·licitud feta... perquè t'anunciïn també a tu. Però és que és qüestió de burocràcia.
3: La sol·licitud de 8 mesos.
1: S'ha traspapelat la documentació...

0: etc. Sí. Estàs bé, no? Xiu,
1: xiu. Estic fantàsticament.
0: Ja estàs content amb nosaltres.
2: Mm. No importa, te pots mirar.
1: Ja està.
2: Clar que importa.
3: Tota la sombra, jo, sempre.
0: Amb encetats a bona hora de Xiu, xiu amb en Toni Carrell en el control tècnic i ara saludam una altra bona una.
4: De... Molt bé, és que Justin, com ho has dit, te promet que estava pensant el mateix. He dit, i Jordi Suárez, no? Que estàs d'enhorabona, Jordi, que no sé si ho heu comentat ja, que t'he vist per TV3, tio.
1: Ah, sí, és vera. Sí, ho van comptar en directe, de fet.
0: Exacte. Efectivament, en Jordi Suárez i el seu reportatge sobre el gegant de Llosaton, en Sebastià, el gegant més ben plantat de les Balears, ha arribat a la televisió catalana.
1: Ha donat per molt, en Sebastià. Moltes alegries donen, en Sebastià.
0: Exacte. Que, per cert, la colla gegantera de Llosaton, Jordi, mos ha fet arribar que estan contents.
1: Mos ha fet arribar que estan contents, mos ha fet arribar el clip. I mos han dit, mira, en Sebastià, gràcies a IB3 Ràdio s'ha fet viral a Catalunya.
0: Que bé, i dà una això ferrada a la colla gegantera de Llosaton. Maria Antònia, tot bé per Barcelona?
4: Sí, tot bé. De fet, és que mira, m'ha arribat aquesta peça i he dit, ai, quina nostàlgia. Però bé, no, molt bé, la veritat. A veure, jo us dic que he xerrat d'objectes, com sempre. I, mira, m'ha fet gràcia just que en Jordi, sense saber-ho, ha mencionat l'objecte que xerrarem avui.
1: És que estic darrerament...
4: Exacte, estàs on fire. Sí. Era, mira, avui xerrarem d'un objecte molt senzill, tant per la seva constitució com per la seva funció. Però precisament per això es pot ser un dels millors invents que s'han dissenyat en el món. Avui xerrarem d'esquip!

0: De Acero canta Extremoduro, però jo no sé si els clips són de ser, Maria Antònia, no sé sí, qui...
1: Sí que ho són. De fet, és que vaig pensar, ai, si posam aquesta cançó i plantam dins imatge dels oients un clip cantant Extremoduro, i que? Efectivament...
0: Com un clip viu. Tu te'n recordes, no sé si te'n recordaràs perquè ets molt jove, però potser els oients, en Xavi o en Toni, se'n recordaran, que en Microsoft sortia en el PC un clip a la pantalla quan tenies problemes. Un clip que estava viu. I de, tens problemes amb en Microsoft?
2: És vera.
0: Sí, confirmen. Confirmen aquest record meu. Maria Antònia, mos l'has desbloquejat.
1: Exacte, un clipet amb dos ulls ben monos, no?
2: Sí.
1: Però sí, podrien avisar-nos de problemes informàtics o cantar Extremoduro, perquè efectivament sí que són d'acero, bueno, de ser. Evidentment, estan recoberts d'una capa a vegades de zinc per evitar que s'oxidin, o també, ara n'hi ha molts així, que són moderns, que estan revestits de plàstic per tenir aquests colorins, no? I és vera que en el llarg de la història han canviat de material, però avui en dia també existeixen clips que són 100% de plàstic.
2: I no només els colors, avui en dia n'hi ha molt de moltes formes diferents, animalets, corets, avions, cotxes...
3: T'ho veig molt el dia,
2: eh? Home, jo sóc un fan de clips, d'explicar-clips, de tot colors.
1: Exacte. És que, és vera, perquè jo l'altre dia pensava, la redacció d'Ivetres Ràdio se pot considerar oficina. És a dir, sí que té quelcom, no? Com de papers, bolis... M'encantava. Us he dit que m'encantava anar a la redacció. No sé si utilitzeu material d'oficina o si sou usuaris de clips a la ràdio.
2: Jo m'agrada més ser grapes.
0: Sí, són més de grapes aquí a Ivetres Ràdio.
1: Sí, eh? Més contingència. També la podem dur a la grapa, potser per la setmana que ve, no?
2: Sí, de fet, d'aquí agraïm a en Miquel, que és a recepció, que jo sempre que demesté una grapadora li vaig molt amablement, Miquel, me deixa la grapadora i me la deixa molt amablement i li tornen després.
0: La gent del dia també en tenen una damunt la taula.
2: Sí, però si no té grapes.
0: Ah, no té grapes.
2: No té. Sempre ho vaig a comprovar.
3: Ho té controladíssim.
2: Home.
1: És que sí, eh?
2: Jo m'anava a grapar-ho tot. Ben grapadet, ben curiós.
0: Home, nosaltres els guions ni ens agrapam perquè siguin més fàcils de girar. Però pot ser, si utilitzem clips per agrupar papers, mos podria anar millor. No ho sé.
1: Clar. És que aquí dius una cosa molt interessant, que realment un clip, quan tu el poses a un grup de papers, a vegades no va com del tot bé, no?, com girar els fulls. I és que, de fet, això m'ho explicaria també a qualque cosa de com va néixer el clip. Perquè, en un inici, els clips no estaven relacionats amb els papers, sinó amb la roba.

0: És cert que els oients que mos escolten ara no pensaven mai que avui a Hora Baixa escoltarien una secció de molt de minuts sobre el clip. Maria Antònia.
1: Sí, sí, va per llarg, va per llarg. A veure, vos dic, per què ens relacionem els clips i sa moda? Resulta que va ser un americà, en Samuel B. Fay, que va ser el primer en fer un primer prototip de disseny de clip, no? De lo que se té a notícia. No era exactament com els que són ara, però sí que és el primer clip que trobam dins història, no? El seu invent el que volia fer era substituir ses agues que se fan servir per fixar ses etiquetes de sa roba, perquè no deixessin cap fora dir, no? Sobretot a teles dedicades, o com de luxe, o de seda, no? Que jo me deman, que fort, perquè avui en dia, sabeu que aquestes robes que tenen unes alarmes enormes, que quan ho treus te quedes la roba tota foradada. I jo penso, que fort, i fa 100 anys estàvem intentant no foradar la roba i ara mos és ben igual, eh? Amb aquelles alarmotes.
0: Sí, és vera, és vera. En quin moment històric diries que ara estàs clip?
1: Bueno, el moment històric d'aquesta primera idea de patent de clip està registrada el 23 d'abril de l'any 1867, data en què que celebrem nosaltres, per cert.
2: Sant Jordi.
0: Sí que ho sabeu. Ara m'heu sorprès.
1: Sí, 23 d'abril és dia de Sant Jordi.
3: Sant Jordi també hauria de saber.
0: No, 23 d'abril, clar. Pensava, sabíeu la data. És igual, res. M'he confós. Perdona, Maria Antònia.
2: És cada any, no només el 1867.
0: Sí, no, ja.
2: En exclusiva.
1: No, però sou el que és fort, que no només és que sigui Sant Jordi, sinó també és el dia de la secretari a Espanya. Ah, que no ho sabíeu, en aquesta?
3: Ostres, no.
0: Ah, que bona.
1: Sí, és precisament per això, per simulació del clip, però clar, he trobat com molts articles que explicaven que a vegades queda un poc eclipsat. Pues era així, per una altra invenció, que són els llibres, no? Però bé.
0: Això d'eclipsat ho has
3: utilitzat? És que clar, ho ha fet a posta.
1: Ah, no estava ni escrit, eh? M'ha sortit tot sol.
0: Si una cosa utilitza la gent que és secretària, és clips.
3: Exactament, sí. Però almenys, això hem de continuar, perquè, Maria Antònia, com varen passar dels clips de s'arroben els papers?
1: Mira, ara vos en veuré una mica, però vos demanaré, què creus que utilitzaven en aquell moment, a finals del 1800, per aguantar els papers? Utilitzaven agues, de fet. És curiós, però clar, el clip també apareix per substituir les agues, però en relació als papers, no? Evidentment, en l'invent del clip ja varen començar a utilitzar-ho per també enganxar documents.
3: Era el clip que havia inventat en Samuel.
1: No, de fet, aquest ja... No. En Samuel va fer un protoclip que no acabava de ser el clip que utilitzem avui en dia. Però ja el clip que sí que coneixem tots se diu, de fet, GEM, el model. I el va produir una empresa que se diu GEM Manufacturing Company des de principis de la dècada del 1870 a Gran Bretanya, perdoneu. Però és cert que aquest model mai el varen patentar. I clar, no tots sabem dels seus inicis perquè, de fet, tenim un primer anunci del 1893 en els Estats Units on apareix aquest clip i en el 1904 ja se va registrar oficialment aquesta marca. I com a dada curiosa, avui en dia a Suècia, la paraula per referir-se a qualsevol clip se diu directament GEM. És a dir, ells diuen ja directament com el model, que diguéssim, no? Però clar, què pensaríeu si vos dic que no tothom està d'acord amb el que vos acabo d'explicar?
0: A mi me sorprendria que algú no estigués d'acord amb si històries es clip. Maria Antònia.
1: Mira, digues-hi als noruecs. Per què?
0: Què els hi passen als noruecs?
1: No, és molt fort. És que ara flipareu. En sèrio, que és molt interessant. Bé, és perquè ho trobo tan interessant com jo. Però, segur que durant molt de temps s'ha identificat a un noruec que s'anom Johan Valer com es que era realment l'inventor del clip de paper. De fet, li van concedir patents a Alemanya i als Estats Units cap al 1901 per fer un clip d'un disseny super similar en el que coneixem nosaltres avui en dia, però era molt més quadradot i, sobretot, no acabava de tenir les dues voltes que tenim nosaltres avui en dia i era molt menys funcional i menys pràctic.
3: Però, un segon, que jo m'estic embuent. Com pots patentar una cosa que ja existeix?
0: I sobretot, perdona, Maria Antònia, com pots patentar una cosa com un clip? Vull dir, tu penses, quina cosa m'acabat d'inventar. I realment és un clip, és un tros de... un filferro. Però això, no, això revolucionarà el món. Però és un...
1: Ho ha fet? És que
0: sí, no, molt intel·ligent en Samuel o en Johan.
1: Sí, sí, però és que ja vos dic que en Johan va fer un clip que, o sigui, no se la comercialitza mai. És que és molt fort. El que va passar és que en aquella època les patents eren com molt més liberals i, bàsicament, com que si tu fas un petit canvi a una cosa que ja existia, ja te concedien la patent. I avui en dia no és així, tu has de fer com canvis que siguin molt més significatius. A més, aquest bon home fa feina a una agència de patents a Oslo. Ah. I clar, ho devia tenir molt més fàcil, era moure's papers i, ah. I a lo millor també... Clar, si no,
0: tràfic d'influències,
1: també...
0: eh?
1: Clar, man, podem al·legar que ell no ho sabia, lo millor, que existia un altre. Clar, penseu que això era el 1800 i pico, o 1900, que he dit, vull dir, com que... Aquesta informació viatjava lent, supòs, no ho sé. Però el que és heavy és que ell mai va arribar a fabricar el seu model i, de fet, ja vos dic que era molt menys funcional que el clip que coneixem avui en dia.
0: Idò, el clip és noruec o no noruec?
1: No, sabeu que no és noruec, però sabeu que un enginyer de l'agència de patents de Noruega que sabeu que va visitar Alemanya als anys 20 i va veure la patent d'en Valer i va creure que era el clip de tota sa vida. És a dir, a partir d'aquí se va crear aquest mite nacional. És tan mite que en els anys 50 ja sortien els diccionaris noruecs que el clip era un invent noruec. I, per exemple, l'any 1989 se va fer una escultura d'un clip gegant de quasi 7 metres a un campus d'una escola de negocis a prop d'Oslo, però menys endevineu quin era el clip que havien esculpit.
2: El britànic,
0: clar, ah. En gem.
1: Exacte, en gem, el clip tipus gem. Clar, precisament, se va fer aquesta escultura per
0: en gem, coses que en... tenim nosaltres.
1: De tota sa vida, exacte. El que va fer en Johan Valer era com quadrat, us l'heu d'imaginar, com sense les zones corbes i que només fa com una volta. És que és molt difícil d'explicar, eh? He intentat preparar-ho, però...
0: No, tranquil·la. Bàsicament, jo crec que ho entenem.
1: Es clip escultura... Exacte. I vos heu de quedar que vàrem fer una escultura per commemorar un científic amb un invent que no havia fet ell. I, efectivament, no havia dissenyat aquest clip en Johan Valer. I allà està, aquesta escultura en la seva memòria.
2: O sigui que fan un monument basat en un error i damunt amb escrit d'un altre. O sigui, va ser un paperot, això.
1: M'ha fet molt bona, Jordi.
2: És que cal, un clip, paperot... Sí, sí.
0: Ai, no ho havia agafat!
2: No, que hi ha hagut un silenci aquí.
0: Perdona, Jordi, no, no. Però molt bona broma. No. Sí, tens raó.
1: Sí, mira, vull dir més coses en relació amb aquest mite. Sabeu que el 99, o sigui, 1999, van entrar un segell commemoratiu a Noruega, precisament amb un clip tipus gem, o sigui, és que coneixem nosaltres, per presumir de s'inventiva a Noruega. I fins al 2005, la mateixa enciclopèdia biogràfica de Noruega continuava defensant que en Johan, aquest que vos he dit, era l'inventor oficial.
0: Jo no sé si els noruecs mos haurien de donar qualque explicació, eh? Això és engany, ja, és confusió, no ho sabem.
1: No ho sabem. He de dir que, pobrets, jo crec que els fa molta il·lusió tenir un invent nacional, però hem de dir que s'identificassin tant amb els clips va ser una cosa molt positiva per la resistència durant l'ocupació nazi.

0: Ara no me diguis que el clip a Noruega, és que em fa molta gràcia que el clip hagi ha estat una revolució. Mostra d'orgull nacional a Noruega.
1: Sí, així és. Sabeu que durant l'ocupació nazi de Noruega s'hauran prohibit estrictament el que serien totes les mostres de patriotisme. És a dir, res de dur insignes reals, res de banderes i, bàsicament, cap tipus de símbol que recordés el que era aquell país lliure previ als nazis.
2: Clar, jo dedueixo que també la gent necessitava trobar com una manera dissimulada de rebel·lar-se.
1: Clar, exacte. Llavors, el que va passar és que la tardor del 1940, a les universitats, com la d'Oslo, per exemple, entre estudiants, professors i, posteriorment, ja va anar a tots els ciutadans del país, el que van fer és agafar aquest símbol de resistència pacífica. És a dir, com que el clip el que fa és literalment unir, volien dir que la societat noruega estava lligada i unida contra els ocupants. I, a més, com que creen erròniament que era un invent 100% noruec d'en Johan Valer, era una manera també perfecta de mostrar l'orgull patriòtic.
3: Però supos que en qualque moment imagino que els alemanys ho varen arribar a notar, això.
1: Clar, sí, amb el temps és veritat que les autoritats varen descobrir el significat que el que era dur un clip a la teva solapa de l'americana i, de fet, va ser arribat a considerat delicte. És a dir, si tu dues un clip, fins i tot et podien ficar a la presó. Òbviament, podien fer el que volien i t'identificaven com part de la resistència, no? I he de dir que a dia d'avui he trobat una organització noruega en actiu que se diu La Resistència del Clip de Paper. I expliquen, bàsicament, a la seva pàgina web, la història que us he contat, i sabeu que s'han utilitzat el símbol del clip a manifestacions estudiantils d'enguany del 2026. Per tant, el símbol del clip encara està... No sé si puc dir que està vigent, però sí que hi ha moviments a Noruega que volen com reviure'l.
0: Que bona, molt interessant, idò, sí, sí.
2: És a dir, ara cada vegada que agafem un clip...
0: A mi m'ha canviat
2: la vida. No agafem mai un clip i l'heu estirat sempre fent un filferro llarg.
0: No ho puc evitar.
2: Bé, i de cada vegada que ho facis això, pensaràs que per ventura estàs...
0: Estàs rompent Noruega.
3: Estàs matant un símbol d'orgull nacional.
2: Exactament.
1: Exacte. I
0: no ho faré davant d'un noruec, per si un cas.
1: No, per favor. Bueno, saps què hauries de fer? L'hauries de deformar i deixar-lo quadrat i digue-li, això és el que vareu fer vosaltres, això. No aquesta cosa que tenim en les mans. Però bé, en tot això que us he contat, crec que ja us estic convencent que els clips són increïbles.
0: Increïbles.
1: Però què pensaríeu? Són increïbles. Però què pensaríeu encara més si vos digués que un home va intercanviar un clip per una casa?

0: va canviar un clip per una casa, Maria Antònia Miró?
1: Mira, tot el que us explicaré ara ho ha contat el propi home que ho va fer, que és en Kyle MacDonald, a una TikTok, és a dir, a un vídeo de YouTube, però bàsicament se va inspirar en aquest joc com d'escoltes o quan t'he petit de més gran i millor. Sabeu quin joc dic?
0: No.
1: És aquell que vas intercanviant, tu parteixes amb un clip, per exemple, i t'has d'anar passejant pels comerços del teu poble i dir, per què m'ho canvies? I has d'intentar com anar pujant de nivell, que diguéssim.
2: Com el vídeo que vas fer tu.
0: Exacte, tu vas fer això en el dijous.
2: Una sobrassada per mi, era, no?
1: Exacte. Sí. Com podem fer intercanvis que me vagin sortint a favor, no? Ei. Aquest home tenia un clip vermell en sa mà i va dir, quant de canvis puc fer per internet? Amb un any va fer 14 intercanvis en línia i, de fet, quan més anava, més repercussió mediàtica va començar a tenir.
0: Escolta, jo ara m'hi posaré amb el bolivic que tenc en sa mà, a veure si així aconsegueixo un habitatge dintre.
2: Jo crec que sí. Te falten 3 bolis més. En 4 ja pot
0: mai
2: començar
0: sap, mira,
2: una
0: home.
2: Caseta a fora vila.
0: Bé, jo ho provaré.
2: Sí.
1: Clar, això, el que us cont, és de fa 20 anys, perquè va passar tot l'any 2005. Per tant, en simulació...
0: M'apagues millor... les il·lusions.
1: Bueno, potser en 3 bolis equipares a un clip, no? Perquè jo què sé. Però és veritat que... Mira, aquest home va començar amb un clip vermell i després ho va canviar per un bolígraf en forma de peix. Primer canvi. Què trobau?
2: Està bastant
0: bé. Un bon canvi.
2: Un bolígraf en forma de peix ja pot dir com el va fer aquest bolígraf.
0: Equilibrat, un canvi equilibrat.
2: No, i quin peix era?
1: El va canviar unes atlotes. No, ja estava fet. Era un boli que era un peix. I tu quan l'obries, li obries el cap i hi havia per pintar.
2: I da, ben guapo.
3: Home, va sortir per dintre.
1: Ben
3: guapo. Rebre el clip.
2: Sí,
3: la veritat.
1: Ja, total. Després del boli ho va canviar per un pom de porta esculpit a mà. I després del pom de la porta ho va canviar per un fogonet de càmping. El fogonet de càmping a un generador Honda, d'aquests que fan com electricitat, un generador. I després del generador, un barril de cervesa i un cartell que posava festa. I després va organitzar una festa.
2: Ben bé, aquest home, a quina terra va fer negoci?
1: Clar, sobretot va fer per Canadà i en els Estats Units. De fet, ell s'anava movent per tot el que seria aquest gran continent. I de fet, després del barril de cervesa, va passar a una moto de neu. Clar, te quadra que és Canadà. I després de l'intercanvi de la moto de neu, va passar un viatge per 2 persones. I després del viatge per 2 persones, que era com un... Com era? Com un hospedatge a la muntanya. Uh-huh. És igual, tot això ho va canviar per un camió.
0: D'acord.
1: I després, un tècnic de so li va canviar el camió per un contracte de gravació musical a l'estudi que tenia.
0: D'acord.
1: I del contracte de gravació musical ho va canviar per un any de lloguer a Phoenix, Arizona.
0: No me desagrada aquesta idea. Mm-hmm. Jo ho provaré. Jo puc oferir moltes coses.
1: És bona.
0: Sí, un any de lloguer per un contracte musical que va començar amb un clip. Normal.
1: Exacte.
0: Idea.
1: I encara no acabar, perquè clar, jo us he dit que ell va acabar amb una casa. Per tant, ell el que va fer és va canviar aquell any de lloguer per passar una hora baixa amb Alice Cooper, que és un músic americà. Perquè resultava que la seva mànager era la qui li va fer el canvi de lloguer, saps? I després de la quedada amb aquest rocker, ho va canviar per una boia de neu motoritzada de la banda Kiss.
0: Una boia de neu motoritzada, què és això?
1: Era una boia de neu que estava motoritzada de tal manera que en lloc de sacsejar-la, pitjaves un botó i la neu se movia dins ella mateixa. De Kiss, el grup de música rock.
0: Sí.
1: Una punyetera horterada.
0: D'acord. Sí.
3: Calla, qui va petar la cosa?
1: Sí, aquí va petar, de fet, diu que se va quedar estancat durant molt de temps, perquè va dir, com ningú m'ho volia canviar, una
0: boia
1: de neu.
0: De neu, clar.
1: Motoritzada, que ningú li importa, i lo fort és que se'm van recordar que hi havia un home de Hollywood que ja l'havia contactat quan tot això del clip s'havia fet bastant viral i tal, i li havia dit que era col·leccionista de boies de neu, és que és molt fort. I va canviar aquesta boia de neu per un paper o una pel·lícula precisament d'aquest home de Hollywood per fer com d'extra.
2: A veure, Maria Antònia, havies dit que eren 4 passes i jo a sa casa encara no l'he pel lloc i per aquí ja ha fet com en Forrest Gump, pràcticament. Ha fet tota la vida.
1: No. Vale, no. Sabeu... Ara ja s'arregla. Sabeu que l'Ajuntament d'un poble de Canadà de 1.100 habitants el contacte li diu «Mam, m'us agrada molt això que estàs fent, te volem ajudar». I ell diu que té aquest contracte per participar en una pel·lícula i varen decidir organitzar un concurs de talent en aquest poble i qui guanyés el concurs se quedaria amb el rol a la pel·lícula. va ser super multitudinari, va treure molt de turistes en aquest poble de 1.000 habitants i els hi va agradar tant i varen fer efectivament el canvi 12 de juliol del 2006 i varen canviar aquest paper per una casa que estava buida de dos pisos en aquest poble que s'ha de Kipling a Saskatchewan, que està a Canadà, bàsicament.
0: Idoli, resum, li va retro.
1: Li va retro una animalada. I després vos he de dir que de sa casa ho varen convertir en un cafè turístic, conegut com el clip de color vermell. O sigui, es diu Red Paperclip Cottage, clar. I segur que va tancar el 12 de juliol d'aquest any. Mm. Ha estat com 20 anys en actiu.
0: Justament, nosaltres que hi volíem anar.
2: Sí.
1: Ei, hagués estat bo, no? I el que vos, ara ja per tancar, sabeu on més, a part de Noruega, hi ha una escultura d'un clip? Era precisament en aquest poble, perquè l'any 2007 varen fer una escultura gegant d'un clip vermell a un parc per commemorar tota aquesta prosa.
0: Home, grans reconeixements.
4: Els teus somnis t'estan esperant.
0: Escolta, jo no sabia que un clip podia tenir tanta història i sobretot podia ser tan inspirador.
1: Ah, que sí? Jo també ho he pensat, he dit, és que els clips són increïbles, ja només o com un acte de resistència o com s'il·lusió de trobar-se i fer intercanvis. I aquest home va començar el seu viatge amb una il·lusió, que era fins on puc arribar, i ja ho veus.
0: No, no,
1: per
0: a mi no
1: és
0: increïble.
1: Per tant, jo crec que és això.
0: Ja ho provaré.
1: Exacte.
0: Ja vos ho contaré, com
1: és això.
0: Maria Antària, molt...
1: Fins aquí el que vos volia explicar.
0: Apassionant, la veritat.
2: Jo em he quedat en ganes de saber com era el bolígraf d'espeix.
0: Ara el cercarem per Google.
1: Sí. Hi ha tots els intercanvis i són, i clar, això us ho he pogut explicar perquè vaig veure un vídeo amb ses imatges i t'esclates de riure, perquè tothom és extremadament friqui. És a dir, que va generar com una tendresa col·lectiva de dir, te volem ajudar perquè ets un al·lop pringat amb un clip i la boia se va anar fent gran.
0: Maria Antònia, mira, segur que tu també t'aniria molt bé si comencés aquest intercanvi en clips. Una ferrada, m'ho sentit la setmana que ve dimarts.
1: Fins la setmana que ve.
0: Adéu.

0: Xiu-xiu.
1: Plana internacional.
2: Dos lladres han entrat de matinada al Museu Renoir a Cagnes-sur-Mer, al sud de França.
3: Molt bé, eh?
2: I han intentat robar 4 obres d'art valorades en uns 10 milions de dòlars.
4: Però el robatori no es va sortir exactament com esperaven. L'alarma es va activar a les 5:48 del matí i només 5 minuts després la policia ja era al museu.
5: Els lladres varen fugir corrents pels jardins i amb les presses varen abandonar 2 dels quadres que havien aconseguit treure del museu. És a dir, varen entrar per 4 i varen haver de conformar-se només amb 2.
4: Ara el museu haurà de renovar aquests 2 quadres robats.
2: Més notícies. A San Francisco ja han començat a entrar dins les cases robots humanoides que fan feines de neteja per uns 26 euros l'hora. Aspiren, netegen els vàters, arrecuen coses i també treuen els fems.
4: El servei ja fa aproximadament un mes que funciona i aquests robots han netejat més de 50 pisos. La demanda ha crescut tant que els nous clients ja han d'apuntar-se a una llista d'espera.
5: Això sí, de moment el robot no és completament autònom. Mentre fa net, una persona el controla a distància a través de les càmeres que té instal·lades al cap i als canells.
4: A Xiu-Xiu no sabem molt bé què és pitjor, si tenir un robot dins casa o un desconegut que mira a través d'una pantalla.
6: Tothom avui en dia és molt natural i molt ecològic i tot, i quan senten la merda ningú vol ser ecològic.
2: S'ha fet viral a l'Argentina un nen d'11 anys que dona consells de finances i explica com administrar els seus dobbers. I no només en xerra, diu que ja inverteix part dels seus ingressos en fons, accions i criptomonedes.
4: Es diu Tomi Cristal i, amb l'acompanyament de la seva família, ha après a separar els dobbers en 3 categories. Ell comenta, gastar, estalviar i invertir.
5: Déu-n'hi-do. Segons Cristal, aplica la seva filosofia a coses tan quotidianes com anar al supermercat, fer una llista i no comprar coses que no hi havia apuntades. Segons ell, petits gastos que feien, petites despeses que feien cada dia poden acabar sent molts dobbers.
4: Tomi Cristal no diu que va a l'escola, diu que inverteix en capital intel·lectual.
7: Que me la robin, jo no vull fer feina, vull viure descuento.

0: IB3 Ràdio és formació. A IB3 Ràdio, ni fake ni fum.
1: Cada setmana farem un repàs de titulars que no són certs, en part o en totalitat.
2: El govern d'Espanya donarà el vot a 3 milions de filipins.
1: És fals. És un titular publicat suposadament pel diari El País. El País no ha publicat aquesta notícia.
2: Una ONG regalava telèfons mòbils als migrants.
1: Veure diversos dispositius endollats es va convertir en la falsa història d'un lliurament gratuït de mòbils. No hi va haver cap repartiment de telèfons. L'organització havia habilitat punts de càrrega.
0: Ni fake ni fum. Dissabte a les 9 del vespre amb Raquel Agüeros i Alicia Català.
3: Notícies d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortós, tindrà una temporada repleta de continguts.
4: Amb espais d'educació i criança.
5: Per pares i mares.
6: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
7: Vos farem preguntes.
8: Amb continguts i reportatges.
0: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
9: Som una ràdio.
10: Efectivament.
0: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortós.
11: Aquest programa de ràdio legendari.
12: És un facto.
13: Dimarts a Xiu-Xiu sempre mos agrada fer una mirada en el passat.
0: Cavallet, quan eres jove.
14: I avui a Nostàlgia serem originals. Què vos sembla?
13: Vinga.
14: Avui a Nostàlgia tornem a l'escola.
15: Ahir vas preparar ja la motxilla, els llibres i tot això. Estic un poc nerviós.
16: Llibres, el estoig...
17: Dos estoig i una llibreta. Dos estoig i una llibreta.
18: Hi ha una motxilla de venta que se transforma
19: en carrito. Y también se puede llevar a...

0: Jordi.
1: Estoig.
2: Bolígraf.
0: Molt bé, més, més.
1: Motxilla.
2: Llapis.
0: Va, llapis.
2: Cadira.
0: Cadira.
2: Pissarra.
0: Molt bé.
1: Uau.
0: Però el primer dia
2: regla,
0: en concret.
2: Regla, tipets.
0: Molt bé, beníssim, molt
1: el
0: bé.
1: El primer dia.
0: Sí, bé, Jordi, vinga, va, Inés, va.
2: Compàs.
0: Compàs.
1: Novetats. Experiència. Jo què sé.
2: Pati. Timbre.
0: Molt bé. Bé.
1: Secretaria.
0: Perfecte. Perfecte, molt bé, bé. Avui és una reacció de nostàlgia.
1: Com a aula.
0: Aula, bé.
2: Jordi, ja està.
0: Molt bé, guix.
2: Ja no ets atents.
0: Molt bé, no, ho has fet molt bé, tots
2: guix,
0: dos.
2: Guix, no existeix, ja.
0: Sí que existeix.
2: Els guixos existeixen. És un cantant,
0: no?
2: Bueno,
0: que sí, no?
1: Perdó.
0: Què has dit?
2: Bé, no ho dic, no ho dic, Jordi.
1: No, dic que és un cantant, de paro guix.
0: Ah, sí, per cert, vam entrevistar Xiu-Xiu, va ser molt, molt amable. A més, la nostra secció nostàlgia, avui tornem a l'escola, cadascú hi posa una imatge, clar, vol dir totes aquestes, però bueno, una cartera, una bata, la bosseta. No anàvem una bosseta quan érem molt petits?
2: Ningú diu cartera, se diu motxilla.
0: Bé, una cartereta, la gent gran en diu cartera.
2: Nosaltres teníem una carpeta que li dèiem la carpeta
0: perdona,
2: viatgera.
0: Cartera, la gent du carteres.
2: Sí. Maletí, motxilla, una cartera.
1: Cartera. Que ficaven a tenir... Sí,
0: no, una cartera, no, però una cartera de... És com
2: que,
0: un maletí.
2: Tu que eres un infant o un senyor
0: un ministre.
2: De 70 anys?
1: Era en Tomi Cristal.
0: Clar, en Tomi Cristal, evidentment, un expert en finances. Però, bueno, sempre hi ha veus i quan proposam aquesta nostàlgia ja venen records i ens revenen coses molt, molt agradables o no tant.
3: Hola, xiu-xiuers, jo sóc la Maria, vos escolt des d'Inca i si m'he de parar nostàlgic amb el meu primer dia d'escola, vos he de dir que, recordant, a mi no m'agradava gaire l'escola. A mi tot el tema de fer exàmens i tasca i matemàtiques, sobretot, era una cosa que duia malament. Però sí que és vera que em feia molt il·lusió sempre estrenar estoig i motxilla, perquè cada any era diferent i sempre me deixaven triar i això era una cosa que sempre me feia gola. I, evidentment, descobrir a veure'm quin berenar m'havia preparat amb un marona es de matí per menjar-me sola d'espati. I un renou que me superrecordi, però moltíssim, perquè encara sent dins el meu cap, si m'ho imagino, dels dies d'escola, és el renou de la sirena, que era el moment d'entrar i el moment de sortir. Per no xerrar de lo que resàvem a l'escola, el matí sort baixa, però això ja és un altre tema.
2: La nostra companya Maria Pons de Tèntol.
0: Sí, que no sé per què ha dit sona Maria Dinca. Sí. Si no la coneguéssim.
2: Sí, és famosa, home.
0: Sí. Molt bé, menys, la tornada
2: no
0: començava...
2: No té molt bon record, no, Maria.
0: No. No. Voltres sí, eh?
1: Jo he de dir que no.
2: Jo he de tornar a dir una altra vegada que tinc la sort de ser de Bunyola i que mos pega la tornada a escola en festes. Mm-hmm. Per tant, era una tornada molt dolça. Mm-hmm. Pràcticament era, vull dir, era festiu.
0: Sí, però hi havia com un ritual.
2: Ambient festiu.
0: Com un ritual, sí. Anaves a comprar els llibres, bé, jo els heretava de mon germà.
2: Clar, nosaltres compràvem els llibres...
0: Amb els deures d'inglès ja fets, cosa que també anava bé.
2: Sí. Nosaltres compràvem llibres quan posaven el paperí.
0: Exacte.
2: I aquest, és veritat que se generava un ambient molt concret de setembre.
0: I ara us faré un exercici. Sí. M'entenc cau els ulls, bé, digue, Jordi.
1: S'ha quedat per anar a veure les llistes que penjaven a l'institut sí. de qui t'havia tocat anar a classe. Això era molt típic. No ho feien a Bunyola, això?
2: Nosaltres no ho hem fet, això. Però.
0: No, nosaltres tampoc. Però bé, quan coneguis que ho feia, també mos deia que sí que s'ho feien, també. I que, clar, era la novetat.
1: Penjaven la llista de la classe en la que anaves a la porta de l'institut i quedava els amics i anava a les 9 de matí a veure en qui anaves.
0: Però ara, un exercici radiofònic, amb en Toni, lleves la música un segon, tancau els ulls i recordeu solo que feien llibres, que feien els llibres. Bé, ho teniu o no? Més o manco. Molt bé, ja està, Toni. Molt bé, no sé si ha funcionat o no.
2: A plàstic, perquè ets a plastificava.
0: Sí, a plàstic, com a, no ho sé, un llibre com a d'anar d'escola. Bé, qualsevol cas, hi havia nervis, era un reguitzell de nervis, un poc de peresa també. Qui seuran al nostre costat? Qui t'entran de vora? Qui serà el nostre tutor, el que deien Jordi? Qui aniran nosaltres a classe? Mos haurà tocat el mateix mestre? Haurem canviat gaire els amics durant l'estiu? No ho sé, moltes de coses.
4: El record del primer dia de classe, per mi, són bons. Perquè trobava l'estiu llarguíssim. I tornar a anar a escola era tornar a començar un ordre i, bueno, com agradava anar a escola. Tots els records són bons. Normalment, a la motxilla duem el berenar, el llibre que havien de menester per cada assignatura i de posar els totxos en les pintures. Jo record molt especialment que en el nostre temps, que jo fa, bueno, tenc 64 anys, varen començar a usar els totxos amb elàstics i ficaven les pinturetes dins cada elàstic. I aquests totxos hi havia les pinturetes, colca boligrafo, i després hi havia la maquineta de fer punta i la goma de borrar. I es tancava amb una cremallera. Eren plans, com un pot de forma de llibre, però plans en cremallera. Aquell, quan vaig estrenar el primer, era una cosa que pareixia que havia de treure excel·lent en tot, perquè em va fer una il·lusió a l'hora en plero.
2: És que hi havia dos tipus d'alumnes, com aquesta oient, una Margalida, que mos acaba de dir que pareixia que havia de treure excel·lent, i l'altre tipus d'alumnes que és que ho tenien tot desbaratat.
0: Sí,
1: jo era d'aquests.
2: Jo també.
0: I aquí, al principi de curs, sempre deies, no, enguany tindré tot supercoriós, l'agenda, el llibre, la calaixera, i bueno, durava una setmana.
1: Sí, sí. Després havies empleat per deixar en la maquineta de fer punta i ho fes els tots i te quedava tot allà.
0: Ai, clar. I aquella loreta també que feien els llapis just haver després de tres punta. No ho sé, ara comencen a revenir moltes de coses. Dins l'aula, després, clar, arribàvem aquest primer dia i tocava triar lloc. És on saps, bé, això sí que podries triar, si eres un privilegiat, si no, ja
1: per
0: els professors
1: te
0: deien un poc per on havies d'anar. Després d'estrenar aquella primera pàgina, la primera agenda, que obries l'agenda i deies, encara queda tot això fins que tornis a estiu.
2: I posaves el nom, agenda sí. Propietat de...
0: Això ho fes?
2: Home, clar.
0: Propietat d'Inés Mateu.
2: Sí.
0: Exactament, molt bé. Clar, després llibres, posaven el nom en els llibres. Xavier Oliver, quart de primari. Bueno, després començaven...
2: Matemàtiques, quart A.
0: Quart A, exactament, exactament. Bueno, i després tot perfecte. Però bueno, ja hauria de tenir més endavant per desbaratar-ho absolutament tot.
5: Bona, som en Pere de Pòrtol. Jo record els primers anys, fins que jo sempre tornava amb moltes ganes de veure tots els meus amics el primer dia, la primera setmana, cadillo de Nutella, els partits de futbol, que pareixia com ho jugàvem la vida, com ho jugàvem a la final de la Champions, men que havia entrenat l'estiu, bueno, com tornàvem tots, la nova col·lecció de Mega Cracks, de Panini, de cromos, de futbol, tafos, bueno, jo record allò com una de les èpoques més felices de la meva vida i sempre ho recordaré així. La para amb el
0: cap, la baixa amb el pit. I després hi havia aquells cursos en què l'estiu, tres mesos, ja se notava molt qui havia crescut. Hi havia algú que havia pegat una estirada.
2: Sí, és vera.
0: Quan començàvem a canviar la pubertat, sí. Portosos...
2: Sí, jo me'n record que hi havia un parell d'estirades que m'han criat l'atenció.
1: A mi... que una cosa que també era molt cridanera era la veu.
0: Sí.
1: Que de cop no arribava i tot xerrava així.
0: Sí, sí, sí.
1: Que li passa
0: sí, espectacular. Sí, quin canvi,
2: eh? A vosaltres vos va passar.
0: Sí, jo no ho tenc...
2: En quin curs?
0: No sé.
1: Jo no va, allò.
0: Una mica tard.
1: Bastant
2: tu vas néixer amb aquesta veu, eh, Jordi?
1: Exacte. No, però era que va ser progressiu, això. Però hi havia gent que de cop
0: sí,
1: se xerrava
0: amb altres mesos. Sí, sí. Totalment, però és vera que hi havia que com aquesta transició, que passaves d'una veueta així, i després així, com una veueta, feies molt de galls, i després ja te canviava la veu completament. Però bueno, aquest primer pati veig la gent, verament, qui havia arribat nou, també era una novetat, qui havia nou a l'escola. Bueno, amb què renou les converses, els entrepans, aquests, oient deia que els duen de Nutella,
2: Sí.
0: Vosaltres de què el dues, l'entrepà?
2: Jo, de foie gras.
1: De formatge. Bueno,
0: en qualsevol cas, tot canviava molt i de vegades semblava que tres mesos donava per canviar moltíssim més de com passa el temps ara, perquè abans tres mesos semblaven tres anys d'ara.
6: De l'escola, pues, jo m'agradava molt anar a escola. O sigui que el primer dia l'esperava amb moltes ganes i, bueno, si podia estrenar una cartera, una motxileta, que no era sempre, perquè en aquell temps tampoc no anàvem molt sobrats, era el que més m'agradava. I quan els meus pares pues, me podien comprar una capsa de colors, d'aquells colors alpino, me record com si fos ara, em feia una il·lusió tremenda. Perquè els llibres, com que jo era més petita que el meu germà, sempre ja eren de segona mà, sempre em tocava anar amb els seus. Però els quaderns, estrenar quadern i estrenar els llapis i estrenar tot això m'agradava moltíssim, molt, perquè m'agradava molt anar a escola. I recordo molt pues, el meu primer mestre que vaig tenir, que era Doña Mercedes, que era de Menorca, i la recordo sempre amb molt de carinyo. Després l'altre que vaig tenir era Doña Margarita, que era de Mallorca, i també la recordo amb molt d'amor, perquè varen ser els dos, varen formar molt, i de veritat és que eren un 10. I, bueno, i tot això, podríem xerrar molt de rato amb moltes anècdotes i tal, però, bueno, això serà un altre dia.

0: Vinga, gràcies, adéu.
1: Ho veus? Ella, Anna Carme Ferrer, que és de Formentera, també ha dit cartera.
2: D'acord.
1: I és més gran que nosaltres.
2: D'acord. Clar, és que és antic. És antic dir cartera. Bé, no, Anna Carme. Vull dir...
1: No, sí, jo, sí.
2: Anna
1: sí.
2: Carme és gran, ho ha exacte. Dit. No, a més, sí. La coneixem. No, no dic cap mentida.
1: No, no, no.
2: És allò un guatge que s'utilitzava, m'ha cridat l'atenció que tu, sí, no Xavi, tu que ets un de la generació
1: jove.
2: Zeta.
1: No, millennial.
2: Ah, d'acord. Sí, diguessis cartera, però en tot cas...
1: Pinturetes, és un, plastidecos...
2: És una paraula
1: antiga,
2: relacionada
1: amb
2: l'escola, que era el que demanaves.
1: Demà molt... duré una cartera, demà.
2: Molt bé, Xavi. I per anar amb
1: un paper, de
2: amb paper d'alumini.
1: Exacte.
2: Molt bon primer dia a totes les famílies. Això serà dijous, vos ho contarem també aquí, a IB3 Ràdio. I ara me'n anirem de viatge.
3: IB3 Ràdio és actualitat.
4: Cada vegada hi ha més presència d'autors de Balears. Què diria, més d'autors que de companyies?
5: El primer dia ha estat com tot descol·locat, no?
6: Sí.
5: I a poc comences a entendre't amb els teus companys.
7: Anant de les proves d'un bol a un altre de Palma i me'l van trobar amb un senyor que va cantar amb nosaltres i se va fer hiperviral, però per tot el món.
8: És una sèrie per mirar, per gaudir, per estar present. No, no pots cuinar i mirar la sèrie a la vegada.
9: De dilluns a divendres a les 10 del vespre, a IB3 Ràdio, L'Aviador, amb Rafael Gallego.
10: Sí,
11: Miquel Àngel, què han de fer? Què fas?
10: Què saps?
11: No has de venir a presentar el programa?
10: Quan?
11: Si ja t'enyoram, fa estona que hauries de ser aquí, dissabte que ve tenim la diada de Mallorca.
10: Ja me toca, ja s'han arribat també els mesos de vacacions.
11: Això ja no són vacances, això ja és una altra cosa, has de venir a presentar, clar que sí, tothom t'espera.
10: I doi, prepara el regreso, que torno.
9: La gran vida, els caps de setmana d'IB3 Ràdio, amb Miquel Àngel Arija i Juan Mimas.
12: Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.

0: Idò, ja sabeu que cada dimarts mos agrada agafar l'avió des de l'estudi d'Ivetra Ràdio per visitar un amic o amiga del programa que viu fora de les illes. Però hem de recordar que aquesta temporada hem decidit anar nosaltres de viatge en tots ells.
1: I el que faran serà anar a fer el millor viatge de qualcú.
2: Perquè tothom té un viatge que l'hagi marcat, no sé vosaltres.
0: Jo m'ho he de rumiar.
1: Jo també m'ho he de pensar la setmana que ve.
2: Pensarem.
0: I da, vinga, avui m'on anant de viatge amb... No, Pat Aguiló, Pat, companya, actriu, comunicadora, lingüista, com estàs?
3: Hola, bon vespre.
0: Molt bé, molt bé. Escolta, tu crec que no podràs triar quin viatge t'ha marcat de tants que n'has fet.
3: Jo vaig tota assenyalada de viatges. Jo sempre tinc viatges que me marquen.
0: Quin va ser el primeríssim que te va marcar, Pat?
3: El primeríssim que me va marcar va ser a Canadà. Jo havia anat a estudiar a Anglaterra, m'havia agradat moltíssim, i li vaig dir a mon pare que volia tornar, i me va dir, bé, idò, cerca't sa vida. I vaig anar a petar a un campament d'estiu de Canadà. Jo tenia 18 anyets i me'n vaig anar cap allà a ajudar lots mexicans que no acabaven d'aclarir-se en anglès i vaig anar 3 mesos allà a un campament jueu que recitàvem una pregària en hebreu cada dia, que jo encara me'n record, que se cantava l'himne de Canadà i era una meravella aquell campament.
0: Uau.
3: Era fantàstic.
0: Mare meva. Però després puc dir sí. Islàndia, Nova Orleans, Chicago, Nova York, Suïssa, Finlàndia... Continua, per favor, t'escoltam.
3: Mèxic. Mira, de Finlàndia m'on anàrem fins a Suècia amb un catamaran i vàrem anar aturant a Estònia, aquests altres, Polònia, Alemanya, Dinamarca... Vàrem anar creuant el Bàltic, que havien de dur un catamaran des de Finlàndia fins a Suècia. Vaig fer Tailàndia, Laos...
0: Sí, un moment. Centrem-nos en aquest viatge, en sí. Catamarà. Què feies tu allà damunt d'aquest sí. vaixell, en catamarà pel Bàltic?
3: Això va ser molt graciós, perquè jo m'acabava de treure el PER, que és el patró d'embarcacions d'esbarjo, ¿vale? I me vaig apuntar a un web que se diu Crewbay, ¿vale? Que tu t'ofereixes per fer de tripulació. Hi ha diferents... O sigui, tu pots pagar, tu pots fer feina, tu pots tenir experiència, no tenir-ne, tal, no sé què. I de sobte pues, me va cridar aquest senyor, un vikingo vasco, que li deia jo, perquè era un viking, però era un noruec d'així del nord, de més amunt de Tromsø, no? I aquest senyor pues, tenia un catamaran que l'havia de passar des de Finlàndia fins a Suècia. I me va cridar, me va dir, si tu vens, en 21 dies han de... Diu, això no és turisme, això és... Han de travessar.
0: Wow.
3: Val? I bueno, tu aprens, no pagues res, faràs la travessia gratis. I jo vaig dir, idò, venga. I bé, me varen dir de tot. Me varen dir des de trobaràs a l'amor de la teva vida fins a això serà un psicòpata, perquè n'hi va haver un de psicòpata pel Bàltic que va destrossar una senyora, la va fer bocinets i la va tirar des d'un submarino.
0: Bé, per cert, entenem que no te va passar res d'això. Que...
3: No, jo no me va passar.
0: I te vares enamorar o no? Te vares enamorar?
3: No me vaig enamorar gens, perquè aquest senyor era bastant masclista. Era tot un personatge. Jo el dia que jo vaig dur cuixot ibèric per així per agasajar-lo un poquito i tal, i vaig veure que vaig dur tomàtiques de ramallet i oli d'oliva verge i tal i qual, i aquest senyor de sota va fotre mantequilla. Jo vaig dir, no mos duren bé.
0: Però, clar, estàveu tu i ell tots sols a l'embarcació, quant de mesos?
3: Sí. No, vàrem estar 3 setmanes.
0: Bé, ja m'ho pareix suficient.
3: És molt bon exercici, eh? Sí, no, un mano a mano, o sigui, dies de sortir a les 5 des de matí, arribar a les 11 del vespre i a les 4:30 des de matí tornar a sortir, eh?
0: Uau. Això és una...
3: No era turisme.
0: Això és un mètode amb el qual tu has viatjat. Te vas apuntar a un web que cercaven tripulació, sí. Però després hi ha un altre concepte amb el qual tu també has viatjat a Mèxic.
3: Sí.
0: Oh, Suïssa, que és el house sitting. Què és això, Pat?
3: Sí, que m'encanta, jo. Això m'encanta. El house sitting és... o sigui, no cobres, però vas a un lloc i cuida't la casa que normalment té animalons. Animalons, literalment, vull dir que tenen cans o moixos o tal, no? Sí. En el meu cas, jo a Suïssa va ser una autèntica meravella, era una granja, hi havia com a 80 porcs, però els cuidava un al·lot. Jo també m'havia d'encarregar d'un moix que sortia de matí a vespre i de quatre gallines amb un gall.
0: Wow.
3: Vale? Que només havia d'anar a recollir els ous i tal, però ja me varen avisar. Me van dir, de tant en tant pot venir una guineu. I jo vaig dir, hòstia, i què faig si ve una guineu? Va dir, no, para sucís, me deien, para sucís, no hi ha problema. Diu, se la vi. Digo, sí, bueno, se la vi, però com me passi jo, saps? Va ser una experiència, i també van ser 3 setmanes, amb una granja, un petit poble de Suïssa. Efectivament va venir la guineu. I va ser molt graciós. És un mètode que és molt bo per aprendre idiomes. Jo, per exemple, ho feia amb so francès, no? Per practicar francès.
0: Però escolta, i és fiable aquest mètode? Tu te'n vas a cacolcú i la gent se fies i tu te fies.
3: Sí, en principi sí. Jo ho vaig fer a través d'una web que bé, que tu puges la teva

0: anava a cercar els nins quan hi eren i els nins t'han d'assenyalar tu quan surten d'escola. Diuen, ve a cercar-me... Patricia!
1: No, tal, Patricia,
0: si el nin no t'assenyala, Patricia, tal. I és un mètode molt divertit de viatjar i de conèixer molt la vida quotidiana, no?
1: D'acord.
0: I jo ho he fet, pues, això, en Mèxic, en Suïssa, en França...
1: També has estat a Myanmar, a Laos, a Tailàndia, sí. Que, per cert, m'has dit abans que quan te'n vas anar per Tailàndia i per Laos, vosaltres imaginau-vos allà Napat, en aquests llocs tan diferents, però sonava aquesta cançó que l'any 2018 sonava molt per aquí, que és el Despacito. El Despacito, vosaltres imagineu-vos...
0: No me puc ni creure que això hagi arribat fins aquí, o sigui, que arribava fins en el poble més perdut de Laos.
1: Imagina't.
0: Te trobaves el Despacito.
1: Escolta, Pat, que t'ha portat o que te continua portant viatjar?
0: A mi viatjar m'aporta moltíssim, m'ajuda a conèixer gent i m'ajuda a conèixer més a jo mateixa. M'ajuda molt a relativitzar les coses, vull dir, de vegades la gent et diu, hòstia, 21 dies amb un senyor que no t'acaba de caure bé, tancat a un vaixell, no? I jo sempre dic, és que 21 dies és no res a la vida de qualcú.
1: Totalment.
0: Però en el mateix temps, aprendre a conviure amb unes circumstàncies durant 3 setmanes, jo crec que és un gran aprenentatge.
1: Uh-huh. Quins viatges tens pendents, ara?
0: Mira, ara mateix jo visc amb ma mare, que ja li costa... Que ma mare, quan jo vaig tornar cap a Mallorca, jo li vaig dir, dic, mira, jo me ficaré d'ocupa, que nostra, no te pagaré lloguer, però quan vulguis viatjar, jo t'educ on tu vulguis. I ella me va dir, jo sempre he querido ir a Islàndia. Mm-hmm. I a mo mare, jo amb 80 i pico d'anys, me l'he duit a Islàndia, Nova Orleans, l'he duit a Myanmar, l'he duit a Tailàndia, tal. I ara ja comença a costar-li una micona. Però el dia 12 d'octubre, o l'11 d'octubre, mon anam a Cartagena, que és on va viure els 3 primers anys de vida mo mare, fins que el meu predí va morir en el submarino d'aquest de Solla, en el T4. Uh-huh. I ara va fer 80 anys d'aquell enfonsament i mos varen convidar, els de Sabassé Naval. Jo vaig dir, jo sempre he volgut veure un submarino per dins. Uh-huh. I me varen dir, pues estàs convidada. Així que de dia 11 a dia 14 d'octubre me'n vaig a conèixer Sabassé Naval, que era Sabassé del meu predí, que jo no vaig conèixer mai, i a visitar un submarino per de dins.
1: I de Pats, això mos ho contarà de xiu-xiu perquè te tornarem a telefonar tantes coses que tens per contar, però no els tan poc temps que tenim sempre. Pat Aguiló, moltes gràcies per viatjar, per dur-nos de viatge avui.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Adéu. Adéu. Jordi, ciao. Xavi, hem arribat en el xiu-xiu número 469.
2: Molt bé, fins demà.
1: Tornareu, vosaltres?
2: Claves.
1: I d'això mateix, a les 5. Gràcies per ser-hi.
3: Tot això, la gent ha vist massa pel·lícula.

0: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Maria Antònia Suau.
1: Bon dia, són les 7 del matí. I el dimecres 9 de setembre avui arriba un canvi de temps a les Balears. A les 12 del migdia la EMET activa la vista taronja per pluges i tempestes a totes les illes. Es preveuen ratxes fortes de vent i fins i tot calabruix. Xesca Cifra, bon dia. Què és el que més preocupa?
2: Preocupa la intensitat de les tempestes, perquè el temps canviarà d'un moment a l'altre. De fet, ara començàvem amb temps tranquil, però quan arribin aquestes tempestes i toquin terra seran molt violentes, vent intens, també poden venir acompanyades a calabruix, fins i tot qualque cap de fibló, qualque mànega marina, i per tant, no ens hem de relaxar, tot i que comencem el dia amb molta tranquil·litat, molta tensió, perquè aquestes tempestes, de fet, ja toquen la mà, deixen la península, comencen a tocar la mà, i quan arribin a terra descarregaran amb molta intensitat. Es veurà que seran irregulars, no sembla

0: de que siguin de llarga durada, però quan arribin a terra sí que poden descarregar molta quantitat d'aigua i, a més, amb aquest vent associat, avui també davallada destacada de la temperatura.
1: Emergències, per tant, demana precaució en aquesta jornada de mal temps que arriba després que s'hagin registrat, però, dos dies consecutius de rècord d'altes temperatures. Per primera vegada s'han superat els 40 graus en un mes de setembre. Dilluns va ser a Llucmajor i ahir a Pollença. I tot en un dia en què el Parlament torna a la feina. Avui serà el primer ple després de les vacances d'estiu i la limitació de l'entrada de vehicles en serà la protagonista. Ansel López, bon dia.
2: Bon dia. La Cambra Autonòmica ha de votar la presa en consideració de la norma que s'ha de tramitar per la via d'urgència. El PP preveu que el Parlament aprovi definitivament la norma entre els mesos d'octubre i novembre.
1: I la política avui també ve centrada en el debat sobre la cogestió aeroportuària. El govern espanyol ha aixecat el veto perquè finalment es tramiti al Congrés la proposició del Parlament que pretén donar més competències a les illes en aquesta matèria.
2: I Aena ha respost insistint en que una cogestió amb la comunitat autònoma seria inconstitucional. En una comunicació adreçada a la Comissió Nacional del Mercat de Valors, avisa que prendrà mesures si s'aprova.
1: També avui continuarem analitzant els resultats de l'informe PISA. Els alumnes de les Balears suspenen en lectura, matemàtiques i ciències i se situen a la cua d'Espanya.
2: Registren a Espanya els pitjors nivells de la història. L'OCDE, que ha elaborat l'informe, atribueix en part aquests resultats a l'ús de pantalles digitals, mentre que el conseller Antoni Vera assegura que són per mort de la reducció d'hores de matemàtiques i llengua derivats de la LOMLOE.
1: A la segona hora de l'informatiu en parlarem amb Miquel Àngel Tirado, inspector educatiu i doctor en Ciències de l'Educació per la UIB. I a Menorca, les festes de la Mare de Déu de Gràcia de Maó posen punt final amb el darrer toc de flabiol.
2: Dos dies intensos que van culminar a nit passada amb una plaça de la Constitució de Mahom plena per acomiadar les festes. Abans del darrer toc, les corregudes van ser les protagonistes i van participar 21 cavalls i hi va haver 34 assistències sanitàries, 4 trasllats a centres hospitalaris.
1: I en els esports, Enric Mas segueix de vermell després de l'etapa d'ahir de la Vuelta. Toni Fuster, bon dia.
3: Bon dia, 5 dies per finalitzar la ronda espanyola i el ciclista artenenc que resisteix a perdre el mallot de líder de la General. Mas va arribar a Pavor de la Frontera amb el primer grup en una etapa que va guanyar el britànic James Matthew Brennan. L'etapa d'avui serà 185 quilòmetres amb un recorregut entre Dos Hermanes i Sevilla. En futbol tenim tres mallorquines nominades als Premis Pilota d'Or, les blaugranes Catacoll i Patrick Guijarro i la jugadora de l'Arsenal Mariona Caldentey. Catacoll també ha estat nominada la millor portera. La gala el 26 d'octubre a Londres. I ahir va arrencar la Champions amb victòria pel Real Madrid 2-1 contra l'Inter. El Betis s'estrenà guanyant 2-3 al camp del Lille francès i derrota del Villarreal per 3-2 davant el Borussia Dortmund. Per avui, quan falti un quart per a les 7, el Barça rebrà el Feyenoord i a les 9 del vespre el Liverpool Atlètic de Madrid.
1: Quant al trànsit, com cada dia, aquesta setmana ja comença l'embús a l'enllaç de l'autopista d'Inca amb la via de cintura. Toni Escanelles, bon dia.
4: Bon dia, és així, com cada dia, podríem dir, el manco aquesta setmana, d'ençà que han començat també les classes de la universitat, advertir, això sí, els que circulin pel carrer Antoni Maura de Palma, que hi ha restricció de trànsit per culpa de l'organització del concert de la Diada de Mallorca. Segueixen tancades a Mallorca també les carreteres de Bunyol Orient i la MA15 a l'alçada de Sant Llorenç. A Menorca, obres a la carretera a l'alçada del Rafal Rubí, a la General, i a Eivissa, trànsit lent a la carretera de l'aeroport en sentit a Eivissa i també la rotonda de Can Bufí.
1: Són ara les 7 i 5 minuts del matí. Facundo Tenaglia és el control tècnic.
5: Informatiu matí. IB3 Ràdio.
1: Aena s'oposa a cedir part del control dels aeroports de les Balears. Adverteix que una cogestió amb la comunitat autònoma seria inconstitucional. En una comunicació adreçada a la Comissió Nacional del Mercat de Valors avisa que prendrà mesures si s'aprova. Ahir el govern espanyol va aixecar finalment el veto que obstaculitzava la tramitació al Congrés de la proposició de llei elaborada pel Parlament i que pretén donar més competències a les illes en matèria aeroportuària.
2: Només va tardar unes hores l'empresa gestora dels aeroports espanyols a reaccionar-hi. de nou amb l'argument que una cogestió podria posar en perill la viabilitat d'Aena. Diu que l'arquitectura de la xarxa es regeix pel principi de solidaritat econòmica, segons el qual els aeroports més grans, com el de les Balears, financien les pèrdues dels aeroports poc rendibles. L'empresa, que es va privatitzar parcialment el 2015, diu que les comunitats poden participar amb altres fórmules que els donin veu en la presa de decisions.
1: Durant la jornada d'ahir vàrem conèixer que finalment la llei de cogestió proposada pel Parlament sí que es podrà debatre al Congrés dels Diputats. El govern espanyol, que inicialment havia vetat la norma, va rectificar.
2: Ahir estava previst que la mesa del Congrés tingués la darrera paraula sobre aquest veto i els tres grups que hi tenen representació, PP, PSOE i Suma, s'atribueixen el mèrit d'haver fet rectificar l'executiu central. Així ho argumenta, per exemple, Sebastià Sagreras, portaveu popular al Parlament.
6: No li quedava més remei en el Partit Socialista o en el govern de l'Estat que aixecar aquest veto quan sabien que, si no, en el Congrés dels Diputats, entre la suma dels diputats del Partit Popular i de Suma, teníem una majoria suficient per aixecar aquest veto que hagués deixat més en evidència a la senyora Armengol.
2: El diputat al Congrés, Vicenç Vidal, de Més per Mallorca, que comparteix grup amb Sumar, considera que tot ha estat gràcies a la seva pressió.
7: Avui és un dia amb molta satisfacció, perquè després de la pressió exercida damunt del govern de l'Estat espanyol, hem aconseguit que retiri el vet. Ha fet una passa endavant, hem demostrat el pes que tenim a l'Estat espanyol.
2: I per part del PSOE, fonts properes a la presidència del Congrés asseguren que ha estat Francina Armengol qui ha fet rectificar el govern espanyol. La portaveu socialista al Consell de Mallorca és Catalina Cladera.
8: Ja està bé, no?, de que la senyora Proens i el senyor Gómez cerquin excuses a tota la política estatal per no afrontar els problemes de les Illes Balears o de Mallorca, no?, i que tot sigui culpa, en aquest cas, del govern d'Espanya o del delegat de govern.
2: Els socialistes es mostren d'acord amb debatre-ho, però continuen defensant que el text proposat pel Parlament té problemes legals.
1: I la limitació de l'entrada de vehicles a Mallorca arriba avui al Parlament. La Cambra Autonòmica ha de votar la presa en consideració de la norma que s'ha de tramitar per la via d'urgència. El PP preveu que el Parlament l'aprovi de manera definitiva entre els mesos d'octubre i de novembre.
2: El conseller insular de Mobilitat, Fernando Rubio, ha posat l'accent en la coordinació entre administracions i assegura que ara es fa feina amb l'ordenança fiscal i l'estudi de càrrega que ha d'establir el límit de cotxes. Rubio assegura que es volen aconseguir unes carreteres més sostenibles.
9: Tenim un objectiu clar i fonamental i és fer la vida més fàcil dels residents de Mallorca amb unes carreteres més sostenibles en manco cotxes.
2: El d'avui serà el primer ple del Parlament després de les vacances d'estiu dels diputats i quan han passat 84 dies des de la darrera sessió. Per això es preveu que sigui un ple llarg.
1: L'ordre del dia va carregat, a més de la proposició de llei del Consell de Mallorca sobre la limitació de vehicles, es votarà la convalidació de dos decrets aprovats aquest estiu pel Consell de Govern. Un d'ells és el que prohibeix la venda de begudes energètiques a menors de 16 anys i el segon, millorar les condicions laborals del cicle educatiu de 0 a 3 anys i reforça la docència clínica.
2: Precisament, avui les treballadores de l'etapa educativa de 0 a 3 inicien un calendari de mobilitzacions que comença amb una concentració davant del Parlament, quan faltin 15 minuts per les 10 del matí. Reclamen un compromís polític ferm amb el sector, l'homologació de les condicions laborals i la negociació d'un conveni autonòmic digne.
5: Informatiu matí.
1: I també de l'educació. Vull destacar els resultats demolidors de l'informe PISA sobre les Balears. L'alumnat de les Illes se situa per davall de la mitjana estatal en matèries com la lectura, les matemàtiques i les ciències. Les Balears han caigut 30 punts en lectura, 22 en matemàtiques i 9 en ciències respecte de les darreres dades que són del 2022.
2: L'OCDE, que és qui ha elaborat l'estudi, llança la veu d'alarma per la baixada contínua dels resultats de la prova dels 90 països que han participat. La competència lectora és el punt més feble per a les Illes, en què s'han fet fins a 20 punts manco que la mitjana de l'OCDE i 10 per davall de l'espanyola. El secretari general de l'organització, Matthias Cormann, atribueix en part aquesta caiguda generalitzada a l'ús de les pantalles digitals.
10: Reading matters most of all because it is the gateway to every other subject.
2: La lectura, diu, és la base de qualsevol assignatura. Si no pots llegir bé, tampoc no pots aprendre bé, ja sigui en ciències, història o matemàtiques, segons destacava Corman. Una opinió que també comparteix la ministra d'Educació, Milagros Tolón, reitera la importància de la lectura com a motor en l'aprenentatge.
11: Estamos preocupados desde el Ministerio y la valoración que hacemos es que hay que reforzar algo que es fundamental, que es la lectura, porque si no hay una comprensión lectora, automáticamente no sabremos resolver ningún problema, ni de matemáticas, ni de física, ni de química.
2: Aquí a les Illes, el conseller d'Educació, Antoni Vera, reconeix que són uns resultats molt dolents i els atribueix a la reducció d'hores en matemàtiques i llengua derivats de la llei educativa LOMLOE.
12: Més hores de matemàtiques, més reforç de llengües, de català, de castellà, d'anglès, però des de les edats més primerenques. I això és el que ens està validant s'informa PISA.
1: Uns resultats dels de PISA que no han sorprès els sindicats educatius de les Illes. L'ESTEI assenyala l'accés de burocràcia a la qual s'han d'afrontar els mestres, així com també les ràtios elevades, l'increment de l'alumnat i la manca de professorat per l'elevat cost de vida. Carles Cabrera és el portaveu del sindicat.
13: Nosaltres havíem constatat el malestar docent en dades i sabíem a través de les nostres enquestes que els professors no estaven contents.
1: Mentre que Ampe assegura que es comencen a notar els efectes negatius de l'educació a través de les pantalles digitals, és Víctor Villatoro.
14: L'impacte de nous hàbits digitals i l'ús excessiu de les pantalles i els dispositius mòbils ha afectat bastant en el tema d'algunes matèries com la transcriptura i la comunicació.
1: I les famílies demanen coherència a l'administració amb un model educatiu estable que no canviï de govern a govern. Xavier Ferriol és el president de la Federació de Pares i Mares d'Alumnes, la FAPA.
15: Està clar que tot això no basta. I no basta des del govern de les Balears, però també des del govern d'Espanya, perquè el problema serà que un li donarà la culpa a l'altre i, mentrestant, seguirà passant els temps i els resultats seguiran empitjorant.
1: I un apunt més encara de l'educació, una setantena d'auxiliars tècniques educatives que tenen l'alumnat amb necessitats especials a les aules es varen concentrar ahir a les portes de la Conselleria d'Educació. Reclamen al govern un calendari de negociació de les seves reivindicacions.
2: La portaveu del col·lectiu, Maria Ángeles Cabañero, ha explicat que les ATES demanen més estabilitat laboral i que els seus contractes no finalitzin quan s'acaba el curs.
16: El que volem és una data concreta. Volem que s'escoltin les nostres reivindicacions, no volem més promeses, i que se posi una data i se comencin les negociacions i que se nos reconozca nostra labor i el trabajo que hacemos i que allà realment empecemos a tenir una inclusió real per nosaltres i per els nens que atendemos con necessitats.
2: El col·lectiu assegura que continuarà amb les mobilitzacions i no descarten anar a la vaga si Educació no seu a negociar.
1: I avui dimecres estan ben pendents del canvi de temps que haurà a les Balears amb precipitacions, vent i temperatures que baixaran de manera significativa a l'hora baixa. L'Agència Estatal de Meteorologia ha activat la vista taronja per pluges i tempestes a totes les illes. A partir de les 12 del migdia fins a la mitjanit es preveuen ratxes de vent de fins a 90 km per hora i existeix també la possibilitat de calabruix. També s'ha activat l'avís groc per fenòmens costaners amb ones que poden arribar als 4 metres d'altura i rissagues a Menorca de gairebé un metre.
2: També emergències ha activat l'alerta taronja per tempestes i la groga per mala mà, demana precaució i autoprotecció davant les adversitats climàtiques. El director del Centre d'Emergències és Eduardo Parga.
17: Són dies molt canviantes que a lo largo del dia poden canviar de manera repentina, se puede formar una tormenta con rachas de viento asociados muy potentes y que puede generar problemas de circulación, problemas marítimos.
2: Un canvi de temps que arriba després que s'hagin registrat dos dies consecutius de rècord d'altes temperatures. Per primera vegada s'han superat els 40 graus en un mes de setembre. Dilluns va ser a Llucmajor i ahir a Pollença.
1: Canvi a les Balears, per tant, i també a tota la península, amb davallades de la temperatura de fins a 10 graus. A Catalunya, la previsió de pluges torrencials s'ha avançat a les dues d'aquesta matinada.
2: I Protecció Civil ha enviat una alerta als mòbils als residents a l'Alt Penedès, al Baix Penedès i al Garraf per avisar que pot ploure 40 40 litres per metre quadrat en només mitja hora. La Generalitat ha restringit per avui la mobilitat, ha aplicat el teletreball i ha suspès l'activitat educativa i esportiva a 5 comarques, on també es cancela l'activitat sanitària no urgent i els centres de dia de gent gran i persones amb discapacitat mental.
5: Informatiu Matí, IB3 Ràdio.

0: El 12 de setembre viu la Diada de Mallorca. Celebram 100 anys del cant de la Balanguera. Consulta el programa complet a consell de mallorca.es.
1: Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
2: Set i 16 minuts del matí, el govern espanyol publicarà avui els 40 documents sobre la crisi migratòria que es viu a Ceuta des de fa un mes i mig, entre els quals s'inclouen els escrits que avisaven d'una suposada arribada massiva a les Balears. El PP ha demanat la compareixença del delegat del govern al Parlament per esclarir aquests informes. Alfonso Rodríguez, però, no compareixerà a la cambra balear. Caterina Bany, bon dia.
3: Així és, bon dia. La crisi migratòria de Ceuta, per tant, es ben presenta a la política illenca i ho fa per tot el que envolta aquest episodi. La presidenta del govern, Marga Proens, considera que l'informe de la jutgessa de l'Audiència Nacional, Maria Tardón, ratifica la seva teoria sobre el paper del Marroc.
4: Lo de Ceuta no és una crisi migratòria. Lo de Ceuta no és una crisi humanitària. I qui diu això està fent una lectura intencionada i està enganant en els ciutadans, com ja me'n varen enganar quan varen dir que lo de Ceuta s'havia arreglat en 48 hores i ara veiem que no.
2: Aquesta crisi és motiu de preocupació a les més altes esferes de poder. El rei Felip VI, que també ostenta el càrrec de capità general de les Forces Armades, es va reunir dilluns amb la ministra de Defensa, Margarita Robles, el cap de l'Estat Major de Defensa, Teodoro López, i el comandant general de Ceuta per fer un seguiment del que està passant a la ciutat autònoma. Així ho ha confirmat el Palau de la Zarzuela a través de les xarxes socials. Cristina Bauçà, bon dia.
5: Bon dia. Una informació que han conegut el mateix dia en què el president saudí, Juan Jesús Vivas, ha demanat ajuda a Brussel·les. Ha sol·licitat més presència de la Unió Europea a través de Frontex i de l'Agència Europea d'Asil. Ha fet aquesta petició als responsables comunitaris.
6: Creemos que tiene que tener una respuesta contundente por parte de Europa, diciéndole a Marruecos que si queremos una política de cooperación fructífera y beneficiosa, tenemos que partir del respeto. Y el respeto empieza por respetar nuestras fronteras.
5: Així mateix, el ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, ha demanat la presència permanent de Frontex, Europol i també l'Agència d'Asil a les dues ciutats autònomes. Per altra banda, el titular de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha anunciat que s'ha sol·licitat a Europa una ajuda de 32 milions d'euros per millorar les infraestructures de la frontera amb Ceuta i confia que no s'haurà d'ampliar el període establert del comandament únic.
2: Un context que centrarà el primer cara a cara entre el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el líder de l'oposició al popular, Alberto Núñez Feijóo, avui a partir de les 9 del matí. També la seva primera intervenció a la cambra alta, la senadora per les Pitiüses, Neus Massanat, que ha substituït Juanjo Ferrer, ha demanat al govern central quin balanç fa de les actuacions de salvament marítim enguany a Formentera en l'arribada d'embarcacions carregades de migrants.
3: Sí, de fet, li ha respost al ministre de Transports, Òscar Puente, que ha destacat els reforços fets durant el 2025 amb la incorporació de diverses naus en base a Eivissa o Formentera i que considera donat una resposta positiva en tots els casos d'arribada de migrants.
7: En los últimos años se han dado pasos muy importantes, se han renovado y reforzado medios tanto en Eivissa como en Formentera. Señor ministro, quisiera preguntarle si teniendo en cuenta la evolución de la actividad marítima y las necesidades específicas de nuestra isla, el gobierno contempla reforzar o ampliar la presencia de salvamento marítimo en las próximas temporadas.
8: Desde el año 2025 se han incorporado otros medios relacionados con el salvamento. Nosotros entendemos que con los medios que disponemos en este momento estamos en condiciones de atender las intervenciones que se producen en la isla de Formentera, que en concreto en este verano han sido 6.
2: Per cert, que ahir 157 persones d'origen magribí subsaharià van ser rescatades després d'arribar al sud de Mallorca, Cabrera i Formentera a bord de 9 embarcacions. La darrera va arribar a les costes de la Pitiüsa Manol a les 7:30 del capvespre. Segons dades del Ministeri de l'Interior i la delegació del govern a les Balears, des de principi d'any han arribat a l'arxipèlag 349 embarcacions a més de 5.000 persones migrants. I avui dimecres també estarem ben atents a la Comissió Europea perquè presenta la seva proposta de llei d'habitatge assequible. Usa una iniciativa per limitar els lloguers turístics a les zones amb més pressió residencial i que pot tenir especial incidència en territoris turístics com les Balears.
5: A la pràctica, Brussel·les vol donar eines a les administracions per actuar en les zones on hi hagi una situació d'estrès residencial. Entre les mesures que planteja hi ha la possibilitat de limitar els lloguers turístics de curta durada. La proposta preveu que les autoritats puguin determinar quines zones pateixen pressió sobre l'habitatge a partir d'indicadors com ara la relació entre els preus i els ingressos, el creixement de la població o l'equilibri entre l'oferta i la demanda. En aquests casos es podrien aplicar mesures com ara límits al nombre d'habitatges destinats al lloguer turístic. L'objectiu és trobar un equilibri entre l'activitat turística i el dret a un habitatge assequible. La iniciativa serà presentada avui per la Comissió, però encara no és una llei en vigor. Després haurà de ser negociada i aprovada pel Parlament Europeu i pels Estats membres.
2: I l'Ibavi construirà una nova promoció de 60 habitatges públics a Marratxí. Tindran un cost de 12 milions d'euros. S'ubicaran al Port d'Inca, al Pont d'Inca, prop del Torrent Gros, i es construiran en 4 parcel·les que ha cedit l'Ajuntament al Govern de manera gratuïta.
3: Així és, i s'espera que siguin pisos d'un o dos dormitoris amb 26 places d'aparcament. I per accedir-hi s'hauran d'acreditar 10 anys de residència continuada en el cas de Marratxí. El batlle del municipi, Jaume Llompart.
9: Durant dècades, en aquest solar hi ha hagut uns habitatges construïts als anys 50, que amb el pas del temps havien arribat a una situació de deteriorament crec que més que evident. Aquest projecte se suma als 34 habitatges de protecció oficial. En total, 94 nous habitatges de protecció oficial a Marratxí.
3: La presidenta del govern, Marga Proens, ha destacat la política d'habitatge que du a terme el seu executiu.
4: Aquesta política d'habitatge suposa incrementar en més d'un 50% l'actual parc públic de Sibavi. Avui tenim més de 10.000 habitatges assequibles entre habitatge públic, habitatge a preu limitat o les diferents mesures que hem impulsat a través de la llei d'emergència i la llei de projectes residencials estratègics.
3: Està previst que les obres comencin ja a principi de l'any que ve i tinguin un termini d'execució de 17 mesos.
2: I avisa la policia local de Sant Josep de Sa Talaia ha desmantellat una festa il·legal gràcies a un missatge publicat a una xarxa social. L'escrit convidava a una presumpta festa d'aniversari.
5: El cos policial ha utilitzat un dron amb visió nocturna per localitzar la convocatòria que era a l'aparcament del Col·legi Urgell. Allà han pogut identificar a un dels organitzadors qui ha donat positiu en drogues.
2: I ara destacam una data, dia 15 d'octubre, que és quan els metges es plantegen arrencar les mobilitzacions contra l'Estatut Marc. És l'escenari que proposa la Confederació Espanyola de Sindicats Mèdics si no hi ha canvis en el projecte de l'Estatut Marc.
3: I s'espera que demà dijous el sindicat debati la convocatòria d'aturades permanents, tot i que encara no hi ha data concreta d'aquest inici. Reclamen, entre d'altres mesures, un estatut propi, una jornada de 35 hores, una classificació professional més justa, diuen, i un model de jubilació flexible i sense penalitzacions. Miguel Lázaro és el president del Sindicat de Metges de les Balears.
10: 4 milions de pacients que s'han vist afectats per els 35 dies de huelga i per els 17 mesos de conflicte que llevamos ante la incompetència de la ministra de Sanitat. Ara el problema ja no és la ministra, és el president del govern i nosaltres, evidentment, el que li pedim és que negocie per un estatut propi per als 180.000 mèdics de que están en el Estado español, en la sanidad pública, que nos permita homologarnos con el resto de médicos europeos.
2: I una persona en situació de dependència ha d'esperar de mitjana 192 dies per rebre una valoració a les Illes. El govern és a 12 dies d'arribar a l'objectiu que s'ha marcat per reduir el temps d'espera a 6 mesos. Un objectiu al qual es preveu arribar d'aquí a finals de la legislatura. Aquestes són algunes de les xifres del primer balanç del pla de xoc que es va posar en marxa el mes d'octubre de l'any passat. Carme Moreno.
11: En aquest moment hi ha poc més de 6.100 persones que estan en llista d'espera perquè se'ls assigni un recurs assistencial, ja sigui una plaça de residència o un centre de dia, entre d'altres serveis o ajudes. La consellera de Famílies i Benestar Social, Sandra Fernández, no es conforma amb aquestes xifres i ha criticat que el govern espanyol tan sols financia el 18% del cost de la dependència, quan per llei està obligat a aportar el 50%.
12: Muy indignados porque, bueno, no se escuchan nuestras demandas como no se escuchan en ningún otro ámbito. A día de hoy todavía no tenemos claro lo que vamos a recibir, supongo que lo sabremos los próximos meses para este 2026.
11: D'altra banda, hi ha quasi 9.000 persones amb discapacitat que estan en llista d'espera. Com passa amb la dependència, tot i haver-hi més sol·licituds d'ajuda, el temps d'espera ha baixat. Ha passat dels 14 mesos de l'any passat als 8 actuals i l'objectiu és arribar als 6 mesos d'espera mitjana.
12: Sabemos que los resultados pues son mejores, pero no son suficientes. Vamos por el buen camino, pero evidentemente este gobierno se conforma con estos datos porque al final, lo decimos siempre, detrás de estos datos, detrás de estos números, hay personas, hay familias que están esperando una respuesta por parte de la administración y ese es nuestro compromiso.
11: La contratació de més personal i l'augment pressupostari que supera el 231 milions d'euros han permès reduir el temps d'espera en dependència i discapacitat. Entre el pla de la passada legislatura i l'actual hi ha previsió de crear unes 1.500 noves places de dependència. La consellera ha reconegut, però, que no basten i aposta per fomentar l'autonomia personal.
2: I Estrella D7 és un repte esportiu que cerca visibilitzar el càncer infantil i impulsar-ne la investigació. La iniciativa compta amb el Mallorquí Bernat Xemena, que recorrerà les 17 comunitats autònomes de l'Estat en 17 dies per completar 17 curses d'Ironman. Tot això es farà en memòria d'Anna Marta, una nina que va morir de càncer quan tenia 8 anys. Ho explica el metge també, l'atleta Bernat Xemena.
13: Donar visibilitat d'aquest problema i si a més podem recaptar per ajudar en aquest assaig clínic que és el CDVIL 2.0 del doctor La Saleta a Madrid, a Niño Jesús, tot el que puguen recaptar és una ajuda importantíssima per a aquests assajos.
1: Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
2: Són gairebé les 7 i 28 minuts. Fem un cop d'ull al que destaca la premsa editada a les Illes, que, com ahir, Toni, segueix posant la mirada a l'educació.
14: Clar, sobretot després de la publicació d'aquest informe a PISA, Última Hora assegura que el nivell de l'alumnat es desploma en les matèries de lectura, de matemàtiques i de ciència. La fotografia, en aquest cas, en el diari, és per la presentació del documental Únics, que parla dels 100 anys de futbol a les Illes, presentat ahir vespre a la Federació. Diari de Mallorca, en canvi, es fa ressò del repte de Bernat Xemena, que parlàvem just ara, aquest 17 Ironmans en 17 dies a 17 comunitats autònomes per visibilitzar el càncer infantil. Diario de Mallorca, de l'informe d'educació, diu que les Illes empitjoren i resten a la cua d'Espanya. Del Digitals, Mallorca Diario fa un joc de paraules i diu que les Balears suspenen i queden per davall de la mitjana del país. El mateix joc de paraules fa l'Hoquei Baleares i Ara Balears, per l'altra banda, l'altre digital en fa un altre, diu que això retrata un sistema educatiu, diu, en tempesta permanent. A les Pitiuses van més o manco per allà mateix. Periódico de Ibiza, per la seva banda, fa el mateix titular que Última Hora, passa sovint, és la matriu de Palma, el canvi al Diari d'Ibiza no en fa ni una lleu menció, és l'únic. Però, en canvi, diu a tota portada que Eivissa té grans promeses entre els escolars en matèria de robòtica, precisament. Un punt positiu en tota aquesta qüestió. El Menorca, amb el mateix titular que Última Hora també, que Periódico d'Eivissa, però que el du en petit perquè en gros, i té lògica, treu una gran fotografia del jaleo de les festes de mort.
2: I l'educació també és protagonista. La plana estatal sobrepassa entre les fotografies de militars.
14: El País, per exemple, obre amb aquests dos temes. Un titular que diu que l'educació directament toca fons. La imatge és per la reunió del rei Felip VI en la cúpula militar per analitzar la situació a Ceuta. La fotografia del Mundo és per militars, però en aquest cas al carrer, vigilant la ciutat autònoma en el retorn de les classes, i just abans d'això parla de catàstrofe educativa al PISA. L'ABC, en canvi, no toca el tema, parla només de Ceuta. La Vanguardia, per la seva banda, del que no parla és de Ceuta i només parla d'aquesta, diu que Espanya obté el pitjor resultat escolar a la seva història al PISA.
1: Escoltau l'informatiu Matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
2: I són ara les 7:30, repassem els principals titulars. Avui arriba al ple del Parlament la llei de limitació d'entrada de vehicles a Mallorca. A la primera sessió, després de les vacances d'estiu, s'ha de votar la presa en consideració.
15: Es tramitarà per la via d'urgència i el Partit Popular preveu que el Parlament l'aprovi definitivament entre els mesos d'octubre i novembre. Avui també es votarà la convalidació de dos decrets aprovats aquest estiu pel Consell de Govern. Un d'ells és el que prohibeix la venda de begudes energètiques a menors de 16 anys i el segon millora les condicions laborals al cicle educatiu de 0 a 3 anys i reforça la docència clínica.
2: Precisament avui les treballadores de l'etapa educativa de 0 a 3 anys inicien un calendari de mobilitzacions que començarà amb una concentració davant del Parlament i la política també ve centrada avui en el debat sobre la cogestió aeroportuària.
15: El govern espanyol ha aixecat el veto perquè finalment es tramiti al Congrés la proposició del Parlament que pretén donar més competències a les illes en aquesta matèria. Aena ja ha respost, insisteix que una cogestió amb la comunitat autònoma seria inconstitucional. En una comunicació adreçada a la Comissió Nacional del Mercat de Valors, avisa que prendrà mesures si s'aprova.
2: I avui continuarem analitzant els resultats de l'informe PISA. Els alumnes de les Balears suspenen lectura, matemàtiques i ciències i se situen a la cua d'Espanya.
15: L'OCDE, que és qui elabora l'informe, atribueix en part aquests resultats a l'ús de les pantalles digitals, mentre que el conseller Antoni Vera assegura que són per mort de la reducció d'hores de matemàtiques i llengua derivats de la LOMLOE.
2: A la segona hora de l'informatiu en parlarem amb Miquel Àngel Tirado, inspector educatiu i doctor en ciències de l'educació per la UIB. També avui que estaran pendents de la Comissió Europea perquè presenta la seva proposta de la llei d'habitatge assequible.
15: Una iniciativa per limitar els lloguers turístics a les zones amb més pressió residencial i que pot tenir especial incidència en territoris turístics com les Balears. Entre les mesures que planteja hi ha la possibilitat de limitar els lloguers turístics de curta durada.
2: I a Menorca, les festes de la Mare de Déu de Gràcia de Mahó posen punt final amb el darrer toc de Flavial.
15: Culminen dos dies intensos a una plaça de la Constitució de Mahó plena per acomiadar aquestes festes. Abans del darrer toc, les corregudes van ser les protagonistes i participaren 21 cavalls i va haver 34 assistències sanitàries i 4 trasllats a centres hospitalaris.
2: I avui a l'informatiu matí també parlam del sector lacti.
15: Fa uns mesos, el grup DAM, propietari de Gama, va anunciar que cessaven l'activitat i deixaven d'elaborar els seus productes a les illes. Una de les explotacions més afectades va ser la vaqueria de Son Carbó a Campos i avui hi serem en directe d'aquí uns minuts per conèixer com se n'han desfet d'aquest cop tan fort.
2: També avui que arriba un canvi de temps a les illes, a les 12 la EMET activa la vista taronja per pluges i tempestes, es preveuen ratxes fortes de vent i fins i tot calabruix.
15: Emergències ha demanat precaució en aquesta jornada de mal temps que arriba després que s'hagin registrat dos dies consecutius de rècord d'altes temperatures.
2: I ampliem ara la previsió meteorològica. Ho fem amb Xesca Cifra. Bon dia.
16: Bon dia. Sí, de moment ara temps molt tranquil arreu de les illes, amb temperatures fins i tot altes, entre 25 i 27 graus, però el canvi de temps serà radical i en poqueta estona. De fet, esperam que les tempestes comencin a arribar a partir sobretot de migdia. Al matí ja podran tenir qualque ruixat, però bastant irregular, molt localitzat, a punts de Menorca, també de Mallorca. A partir de migdia, però, les ruixades i les tempestes que arribin a les illes seran fortes o molt fortes i en poca estona hi pot haver una gran acumulació d'aigua, en poc temps. Aquestes ruixades, tempestes, també amb cops de vent molt forts associats i també els ruixats poden ser de calabruix. Seran ruixats de distribució irregular, però allà on afectin, molta tensió, perquè seran perillosos. Una situació, tot i que ara vegeu de tranquil·litat, insistim que aquesta situació a partir de migdia començarà a ser més perillosa. També esperam una davallada de la temperatura. Ara temperatures molt suaus, però així com vagi avançant el dia, la temperatura anirà davallant. Res a veure en la que teníem ahir, de 40 graus de màxima. Avui les temperatures màximes quedaran en torn a 30-32 graus i es registraran la primera part del dia. A partir de llavors començarà a davallar. També a la mà tindrem una situació complicada, així com vagi avançant el dia. El vent de nord bufarà amb força i tindrem marejassa al nord de Menorca, ponent de Mallorca i també al nord. I tornem a tenir també avís de rissaia a punts de Ciutadella amb oscil·lacions que poden arribar gairebé a un metre d'altura. Per tant, pròximes hores, molta atenció al cel, tot i que vegeu una situació tranquil·la a partir sobretot de les hores de migdia, primeres hores del cap vespre, el temps que envia.
17: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Esports. Toni Fuster.
2: I ens atem els esports quan són les 7:35. Parlem avui de ciclisme. Enric Mas manté el maillot vermell després de la 16a etapa, Toni, de la Vuelta a Espanya.
18: Sí, un ciclista mallorquí que continua el líder de la General després de l'etapa plana d'ahir de 181 quilòmetres de recorregut entre Cortegana i Palos de la Frontera. Una cursa en què la victòria està per al britànic James Matthew Brennan, que suma el seu quart triomf a la Vuelta a Espanya. Enric Mas, que va arribar amb el primer grup, continua al capdavant de la classificació general amb una diferència de 2 minuts i 6 segons sobre Félix Gall i 2 minuts i 10 segons sobre Primo Roglic. Escoltam el ciclista artenanc.
19: Otro día más, vamos descontando, quedan 5 y nada, pues sí, ha habido ese momento de tensión. Es verdad que sabíamos que no hacía el viento o no soplaba con la fuerza que queríamos.
18: La Vuelta el va reprendre ahir després de la jornada de descans de dilluns. Enric diu que va aprofitar per agafar forces.
19: Bien, sí que es verdad que ayer nos lo tomamos un poco más de calma porque hoy era un poco más, para nosotros, un poco más suave en ese sentido. Y cuando te relajas un poco se nota. No, ayer me dediqué a descansar y había una preparación previa, creo que muy buena. Y nada, a por ello.
18: Avui es disputarà la 17a etapa de 185 quilòmetres entre Dos Hermanas i Sevilla. I demà dijous serà el torn de la contrarrellotge individual, una cursa que pot ser clau perquè Enric Mas es postuli com a campió. Tres futbolistes mallorquines han estat nominades a la pilota d'or, les jugadores del Barça, Cata Coll i Patrick Guijarro, i Mariona Caldentey de l'Arsenal. A més, Cata Coll també ha estat nominada al Premi a Millor Portera. I pel que fa als premis masculins, destacant la presència de jugadors i entrenadors espanyols nominats a totes les categories. A la pilota d'or, Lamine Yamal, Rodri, Pau Cubarsí i Marco Corella, juntament amb Fabián Ruiz i Ferran Torres. A Millor Porter, Unai Simón, Joan García i David Raya. A Millor Jugador jove, Lamine Yamal i Pau Cubarsí, i a millor tècnic, Luis de la Fuente, Miquel Arteta, Luis Enrique i Unai Emery. La gala se celebrarà el 26 d'octubre a Londres. I el Real Mallorca tornarà a entrenar avui de matí a Som Bibiloni per a continuar preparant el partit de diumenge contra el Sabadell. El conjunt vermell, després de la marca empat contra l'Eldense, cercarà retrobar-se la victòria contra un rival que, si bé és un recent ascendit a la segona divisió, encara no ha perdut cap partit aquesta temporada. L'entrenador mallorquí, Toni Amor, avisa així del Sabadell.
20: Vienen con la dinámica buena de haber ascendido, que estos equipos, sobre todo al principio de la temporada, son equipos peligrosos, porque son equipos que vienen con buena dinámica, con mucha confianza en lo que hacen. Será un partido difícil, o sea, que la gente no vaya al campo pensando que va a ser un partido fácil, que va a ser un partido difícil, va a ser un partido que va a tener que trabajarlo mucho el Mallorca.
18: Els arlequinats es troben amb 8 punts, un més que el Mallorca, gràcies a les victòries contra el Córdoba i Almeria i els empats en Castelló i Sporting de Gijón. I pel que fa a l'Ude Eivissa de la Primera Federació, després de la victòria contra el Rayo Majadahonda, els jugadors blau-cel ja preparen el pròxim enfrontament, que serà dissabte contra el Sant Andreu. Amb una victòria i una derrota, l'inici de la temporada és irregular, però els jugadors Yoldi i Varela han assegurat que el rendiment de l'equip anirà a més.
21: El staff llega nuevo, un porcentaje muy muy alto de la plantilla llega nuevo, cada uno de un sitio diferente. Entonces, bueno, todo requiere su tiempo, todo lleva un proceso y las cosas no salen de la noche a la mañana, ¿no?
22: Ajustando sobre todo en esa parte defensiva y, pues sí, obviamente todos podemos hacer más, tanto en ataque como en defensa, pero bueno, tener un poco de paciencia, que esto es muy largo y llevamos apenas una semana todos juntos y seguro que va a ir bien.
18: I ahir vespre va començar la Champions League de futbol en la primera jornada de la fase de la Lliga. Pel que fa als representants espanyols, Lille 2, Betis 3, Borussia Dortmund 3, Villarreal 2 i Real Madrid 2, Inter de Milà 1. Sentim precisament l'entrenador madridista José Mourinho.
23: Partido durísimo, con tres puntos importantísimos, faltan menos tres para nos cualificarmos. Estoy absolutamente convencido que nos vamos a cualificar, pero hacer estos tres a la primera es importante.
18: El Bruges, en l'ex mallorquinista Jan Virgili de titular, va perdre per 2-3 contra l'Aston Villa. I avui serà el torn dels altres dos representants espanyols. El Barça rebrà la visita del Feyenoord. Serà quan falti un quart per a les 7 de l'hora baixa. I la Lamine Yamal té ben clar que el seu objectiu és guanyar la Champions.
0: Sí, jo crec que no hi ha més motivació que dir la Champions per guanyar. Jo crec que tot l'equip està motivat. Al final, aquí a Barcelona tenim al cap sempre la Champions perquè és la competició més especial que hi ha i aquest any pot ser. Tenim bons jugadors que han vingut, tant Rodri, Gordon, Adeyemi, Gabriel, tots, Joao, i veurem si és aquest any.
18: I l'Atlètic de Madrid jugarà en fil contra el Liverpool quan siguin les 9 del vespre. Això és el que ha dit el tècnic del conjunt matalasser, Diego Pablo Simeone.
6: Yo me puedo imaginar un montón de partidos, la realidad va a ser lo que pase dentro del campo. Nosotros los entrenadores siempre nos imaginamos presionar el campo rival, tener la pelota, poder atacar, encontrar al tercer hombre, meter mucha gente en el área, que aparezcan los goles, pero bueno, después está el juego real.
18: I acabem en tenis. Els quarts de final del US Open juga en aquesta hora. Carlos Alcaraz contra Ben Shelton. El primer set ha estat per al murcià 6-7, el segon per al nord-americà 6-1 i ara mateix està disputant aquest tercer set i de moment l'avantatge és de 5-3 per Ben Shelton. Per tant, se li està posant les coses complicades al tenista murcià Carlos Alcaraz en aquest US Open, en aquest quarts de final. Fins aquí, els esports.
17: Informatiu Matí, IB3 Ràdio. Un estiu que canviarà les seves vides.
7: Catalina!
8: Se tropezó con un escalón.
17: El retorn al cinema de Lluís Homà.
7: És una provocació terrible.
17: Hi ha persones que no deixen mai de ser amb nosaltres.
24: Abuelo!
25: No deixaràs de sentir-la a prop.
17: Forastera, una història de presències sobre l'amor i els vincles familiars. 11 de setembre, només als cinemes.
1: Escoltau l'informatiu Matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
2: 7:42 minuts, sortim a l'exterior. Fa uns mesos, el grup d'AM, propietari de la marca Gama, va anunciar que cessaven l'activitat i que deixaven d'elaborar els seus productes a les Balears. Una decisió que s'avançava perquè el grup empresarial català tenia previst comprar llet als productors mallorquins fins aquest mateix mes de setembre. Una de les explotacions ramaderes més afectades va ser la vaqueria de Son Carbó, a Campos, que produïa 270.000 litres de llet a Gama cada mes. Per saber com s'han reinventat anant fins a aquesta vaqueria de Campos, allà hi ha Toni Sastre. Toni, bon dia.
26: Bon dia, així som en aquesta vaqueria de Campos, que s'arriba per la carretera que uneix Campos en Serràpita i Bosparl, just a la zona on es munyen les vaques, que per cert es fa de manera automàtica, i som davall d'una porxada molt gran on les vaques, on aquestes vaques estan resguardades del sol i de la pluja, i és el lloc on també venen a menjar, i és que en aquesta vaqueria, que és la més gran de tot Mallorca, hi ha unes 300 vaques. Per tant, avui el propietari d'aquesta explotació, que és en Miquel Benrell, i un servidor, tenim un companys d'excepció, poden dir, que ens miren ben atentament, que ens miraran ben atentament durant aquesta entrevista que just ara començarem saludant. Per tant, sense més dilació, en Miquel Benrell, que és el jove propietari d'aquesta finca. Bon dia, Miquel.
27: Bon dia, com va?
26: I per tant, Miquel, després de l'anunci del tancament de Gama, com vos heu reinventat? Perquè hem de recordar que Gama vos havia de comprar llet fins aquest mes de setembre, va acabar en el final de març, no sé això. Com vos heu reinventat?
27: Bueno, varen ser dos mesos, sobretot el mes de març i abril, varen ser un mesos de molta incertesa, però bueno, en el final ara, gràcies a Formatge i Grimalt, hem trobat una estabilitat i bueno, tenim sortida per sa llet.
26: Recorda, Miquel, que fareu una inversió per la modernització i automatització d'aquesta vaqueria ben important.
27: Exacte, nosaltres a final del 2025 vam fer aquesta inversió i, bueno, havíem de trobar una sortida per la llet, sí o sí. No ens plantejàvem en cap moment tancar. I va sortir això i, mira, de moment, molt bé.
26: Miquel, com han estat aquests primers mesos d'incertesa després del que m'ho comentava, després que el vostre pla de negoci s'hagués alterat?
27: Bueno, nosaltres han estat, com he dit, un mesos de molta incertesa. Al final vam trobar la sortida de València, vam enviar bastant de mesos la llet a València i ara la mos compra tot a Formatge Grimalt.
26: Hem de recordar que produïu un 270.000 litres mensuals, que produïu per el grup d'AM. Comentaves que ara ho enviàveu a València, no sé si amb aquest formatge Grimalt també feix derivats de la llet, com per exemple el formatge.
27: Sí, ara com he dit, tota la llet mos compra formatge Grimalt i se fa tot derivats de com formatge, encara que seguim exportant llet a València.
26: Heu entrat a dins accionerat de formatges Grimalt amb un 51%. No sé quan preneu aquesta decisió, com vol va aquesta redirecció del negoci?
27: Bueno, nosaltres va ser una decisió que s'estava meditant a llarg plaç, però així i tot, lo de Gama ho va precipitar molt. I clar, ara, en el final, és una qüestió de que començam a reinventar la fàbrica, començam a intentar que la gent ens consumeixi més producte d'aquí, a fi de que, clar, no va de dependre tant d'enviar llet a fora.
26: Miquel, i ara què? Quin penses que és el futur del sector lleter a Mallorca després d'aquests mesos complicats, com us comentaves?
27: Bé, jo crec que ara molt està en tema de consum, en tema de que el consumidor triï producte local i que, sobretot, la llet de Mallorca i que se pugui estabilitzar el sector després de tant d'anys d'incerteses.
26: No sé si també vos centrau en aquesta promoció del producte local, de que la gent conegui precisament els vostres productes i que és de quilòmetre zero d'aquí.
27: Sí, exacte. Ara mateix s'està fent molta de feina, en quant a, sobretot allà a formatge i Grimalt, en quant a producte, promoció de producte, i que la gent pues, mos conegui, és que no mos coneguin, i és que mos coneixin, mos consumeixin més.
26: Idò, gràcies, Miquel.
27: A vosaltres.
26: Ell és en Miquel Benrell, que és el propietari d'aquesta explotació ramadera, que ens ha explicat com s'han reinventat després que fa uns mesos, com dèiem, a Gama els deixés de comprar els 270.000 litres mensuals de llet que produïen i que continuen produint, i ara, com ens explicava en Miquel, els canalitzen a través de formatges Grimalt per fer productes derivats de la llet, com el formatge en aquest cas, i la llet que s'obre, la llet restant, la venen a València.
2: Gràcies, Toni. En directe des de la vaqueria de Son Carbó a Campos. Són ara les 7:47.
1: Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
2: I el Tribunal Suprem ha deixat en suspens les altes incorporades al cens electoral de residents absents, el que es coneix com a CERA, com a conseqüència de la llei de nets. En virtut d'aquesta normativa, els nacionalitzats no podran votar fins que les oficines consulars acreditin que compleixin la condició de ser descendents de fills o de nets d'exiliats espanyols.
3: El Suprem accedeix així a les pretensions de vots que acusa el govern espanyol de voler alterar el cens. Una decisió que el govern no comparteix és el ministre de Presidència i Justícia, Félix Bolaños.
4: Es urgente que el Tribunal Supremo dé prioridad a este asunto. Con todo respeto se lo pedimos desde el Gobierno para que antes de los procesos electorales de 2027 esta cuestión esté resuelta porque, insisto, afecta a lo más sagrado que hay en democracia, que es el derecho al voto a los ciudadanos, que hoy se ha visto privado.
3: 2,4 milions de descendents de les persones que es varen veure obligades a l'exili després de la Guerra Civil o per la persecució franquista han sol·licitat la nacionalitat espanyola a través d'aquesta via, dels quals 545.000 la tenen aprovada i 306.000 estan ja inscrits com a espanyols, això segons les darreres dades oficials.
2: I Begoña Gómez, la dona del president espanyol Pedro Sánchez, s'oposa a l'obertura del judici i demana la seva absolució en l'audiència preliminar en vista al futur judici.
14: Tot això mentre el jutge Juan Carlos Peinado manté obert el judici en la seva contra amb un jurat popular per presumptes delictes de malversació i tràfic d'influències. L'advocat de Gómez, el mallorquí Jaume Campaner, ha sol·licitat al jutge el sobreseïment del cas de la mateixa manera que la defensa de Cristina Álvarez, l'assistenta de Gómez.
2: I un segon exdirectiu de Plus Ultra admet el pagament d'una comissió de l'1% pel rescat de l'aerolínia, però no aclareix el rol de l'expresident Zapatero en la trama. Es tracta de qui va ser conseller delegat de Plus Ultra, Roberto Roselli.
3: Aquest dimarts ha reconegut davant el jutge de l'Audiència Nacional que va abonar més de 500.000 d'euros el grup de Zapatero, però no ha aclarit quines gestions va fer l'exmandatari per aconseguir que la Societat Espanyola de Participacions Industrials, la SEPI, atorgués un préstec a l'aerolínia el 2021, una intermediació que l'expresident del govern espanyol ha negat.
2: I el Ministeri de l'Interior ha reconegut l'existència d'un dossier intern amb fitxes de desenes de periodistes en actiu en què se'ls classificava segons l'orientació política i el posicionament davant qüestions com el govern, el Partit Socialista o la llei d'amnistia.
14: El document titulat Tertulianos, Ràdio i Televisió es va elaborar entre finals de 2023 i 2024 des de l'Oficina de Comunicació del Ministeri. Interior defensa que es tracta d'un document informatiu de caràcter intern. Nega que tingui cap finalitat o control o censura. Fernando Grande-Marlaska ha assegurat que només servia per conèixer què es deia sobre l'activitat del Ministeri i millorar l'eficàcia de la comunicació.
5: Es un documento de trabajo simplemente para conocer y saber lo que se dice de la actuación y la actividad del Ministerio y realizar realmente una labor de comunicación dirigida en ese sentido a trasladar el mensaje del Ministerio.
2: Hi ha més de 400 vols cancel·lats al Regne Unit per un problema tècnic en el control aeri. Ryanair ha xifrat en 65.000 els passatgers que estan afectats a les seves rutes i preveu retards de fins a 8 hores a causa d'aquest incident.
3: A l'aeroport de Palma s'han suspès de moment dos vols en direcció a l'aeroport de Heathrow, una I que està previst que surti avui a les 11 i una altra per avui que havia de partir a les 2:30 del migdia. A Eivissa també ahir es va cancel·lar un vol, mentre que per avui de moment no s'ha registrat cap incident amb vols programats cap al Regne Unit. En la mateixa situació es troba l'aeròdrom menorquí, que no comptabilitza cap incidència.
2: I s'eleva la tensió entre els Estats Units i l'Iran. La Guàrdia Revolucionària iraniana ha atacat dos vaixells de guerra i bases nord-americanes a Jordània i una desena de vaixells a l'estret d'Hormuz com a represàlia als atacs de la Casa Blanca contra petroliers iranians.
14: Una inestabilitat que ja es nota als mercats. De fet, el barril de Brent arriba ja gairebé als $100.
2: Són ara les 7:51. Faim balanç del que han donat de si les festes de la Mare de Déu de Gràcia demà. Les celebracions varen acabar amb el darrer toc de flabiola i vespre, dos dies intensos que, com dèiem, van culminar amb una plaça de la Constitució de Mahó plena per acomiadar les festes, ens explica Samad Houman.
8: Uns minuts abans de les 9 de la nit, el fabioler Víctor Pons feia sonar el fabiol per donar per acabades les festes de Gràcia 2026, un moment que va viure amb intensitat i emoció.
9: Amb molt de sentiment, amb el cor, intentar pues, transmetre aquest sentiment de poble, d'unió, de comunitat i bueno, despedir perquè puguin tornar a venir.
8: Abans del darrer toc, les corregudes varen ser les protagonistes. 21 cavalls varen participar en un moment que va omplir de gent el cos de Gràcia. Sobre les incidències, la Creu Roja ha informat que ha fet 34 assistències sanitàries amb 4 trasllats a centres hospitalaris, un d'ells, un membre de Protecció Civil que no es trobava bé. La resta va ser per una cossa de cavall a la boca d'un infant, una possible fractura de peu i una possible fractura de nas, a més de diverses lipotímies. Però globalment han estat unes festes tranquil·les i molt animades que el darrer toc va posar punt i final. Unes festes que s'han viscut amb intensitat tant per part dels cavallers com de la gent.
10: Ha passat superbé, molta calor, però ho hem pogut salvar. Ara en guany protocols nous, les dutxes i pels cavalls. La veritat que es agraeix molt. Sí.
11: I ara ja estem un poc cansadets, eh? Dos dies de festa sense dormir quasi.
12: Ara què fem? Pues un poc de nostàlgia perquè s'han acabat, òbviament, però seguís curts i amb ganes de l'any que ve a tornar.
8: La nit va continuar amb una revetlla que es va allargar fins ben entrada la matinada.
2: I al matí abans de les corregudes, les festes vivien un dels seus moments més emocionants amb el darrer jaleo. Es va desenvolupar com estava previst, amb dues voltes abans de l'entrega de les canyes verdes. La calor no va frenar els maonesos i visitants que varen gaudir de la jornada.
13: Que jo ja no m'agrada assistir, imagina'm guany lo fort que és, i venir aquí és ganes de passar pena, però bueno, tot ho val, un dia a l'any tot ho val.
15: El jaleo, com cada any, és una meravella. El que passa que nosaltres ja tenim una edat i no podem anar a dir-se votant, però d'aquí ho veiem espectacular.
2: Els cavalls s'anaven dutxant entre volta i volta al carrer d'Isabel II amb una mànega que va ser una novetat d'enguany, ho expliquen dues caixeres.
24: Amb aquesta calor que fa enguany és insuportable i més, i a part han posat punts de mangueres per refrescar-los que els altres anys no hi era i és un punt afegit que ho valoram els caixers i els propietaris i més ells.
28: I ara que mateix aquí baix aquests acabant de dutxar un poc.
2: Les festes de la Mare de Déu de Gràcia de Mahó d'enguany d'aquest 2026 ja formen part del record. I són ara les 7:55, ha arribat el moment per a la cultura. A l'informatiu matí, començant parlant de la Nit de l'Art. Enguany farà 3 dècades, un dia de finals de setembre, les galeries obriren les portes al capvespre per acollir curiosos i clients. Hi havia llavors molt pocs assistents i pocs espais que hi participaven 30 anys després, dissabte, 19 de setembre, la nit de l'art torna a Palma i altres ciutats de l'arxipèlag amb mig centenar de propostes, 50 espais expositius i amb la sensació d'haver trobat el punt just d'èxit. Sandra Martínez.
0: I és que, com recorda el president de l'Associació d'Art Palma Contemporani, Fran Reus, l'èxit va ser tan immediat que ben prest les coses arribaren a un moment que estaven a punt de sortir de mare.
6: Jo gastei la primera galeria que tenia el carrer Concepció, claro, hi havia el Centre Cultural de la Nostra Obert, la Galeria de Manel, la Mediterrània, hi havia com 6 o 7 galeries concentrades allà, i quan se feia un dijous, a les 8 del vespre o a les 9, no podies passar. I la gent, al final, el que feia era anar a la galeria, feia així, no podia ni xerrar ningú, i s'anaven al restaurant de vora, en els bars, que és que m'ho demanaven quan serà la nit de l'art, perquè en aquell moment era una Palma també distinta, però en aquell moment, un dijous, li feien segons, no?
0: Perquè l'essència d'aquesta iniciativa

0: Gimó ofereixen la seva millor cara juntament amb institucions com el govern, el Consell, l'Ajuntament de Palma. És una nit especial, del 6 al capvespre a 11 de la nit, que malgrat canvis i crescudes, no perd l'essència.
1: És destruir, és la festa. Se fa amb ventes, segurament sí, però és molt més fàcil que se facin els dies anteriors o dies posteriors, perquè al final les exposicions queden obertes durant pràcticament 2 mesos i se poden visitar també de manera gratuïta.
0: A banda de la Nit de l'Art, l'Associació d'Art Palma Contemporani organitza també altres esdeveniments, com ara l'Art Palma Branch i també l'Art Palma Summer, que enguany ha complit 10 anys.
2: I el Consell de Mallorca també ha presentat el còmic La creació d'un regne. És una eina educativa i cultural nova concebuda per acostar la història de Mallorca als alumnes de 5a i de 6a de primària d'una manera atractiva, entenedora i rigorosa.
3: Un projecte que neix amb voluntat de donar a conèixer la figura del rei Jaume I, el conqueridor, i el període posterior, especialment el regnat de Jaume II de Mallorca, una etapa fonamental per entendre la configuració històrica i política de l'illa. Llorenç Garrit és autor i il·lustrador d'aquesta obra.
4: He intentat que no sigui una cosa simplement cronològica, històrica, que sí que ho és, però a dins cada moment he intentat que les persones protagonistes d'aquests moments se vegin d'una manera més propera en els seus sentiments.
3: Per garantir el rigor del contingut, el còmic ha comptat amb la revisió i assessorament del doctor en història Miquel Deià. La part artística es completa amb el treball del colorista Pato Conde, que ha dotat la publicació d'una estètica contemporània, dinàmica i propera al llenguatge visual del públic al qual s'adreça.

I arribarem a les 8 amb la música de Rels B. Així sona Gaviotas de Cristal, el que serà el seu pròxim treball amb aquesta mescla de bossa nova i de sons lo-fi que l'artista ha donat a conèixer a les xarxes socials i que molt probablement sonarà al concert de divendres davant la seu. Un concert que, per cert, podreu seguir en directe per IB3 Televisió. Serà a partir de les 9:30 del vespre i fins a la mitjanit.

0: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Maria Antònia Suau.
1: Bon dia, són les 8 del matí. És dimecres 9 de setembre i avui arriba un canvi de temps a les Balears. A les 12 del migdia, la EMET activarà la vista taronja per pluges i per tempestes a totes les illes. Es preveuen ratxes fortes de vent i fins i tot calabruix. Xesca Cifra, bon dia. Què és el que més preocupa?
2: Bon dia. Sí, l'arribada de les tempestes, a més que aquesta arribada serà de cop. Vull dir que ara mateix tenim un temps relativament tranquil amb el cel mig anigulat, però arribaran les tempestes sobretot a partir de migdia i es mantindran tot el cap vespre i ho faran de cop. Podran descarregar en poqueta estona gran quantitat d'aigua i també amb cops de vent forts podran ser amb calabruix. Molta atenció perquè seran de distribució irregular, però allà on afectin les quantitats d'aigua poden ser importants. A més, davallada de la temperatura, res a veure amb les que teníem ahir, amb una situació de temperatures a la baixa durant el dia, tot i que ara començam amb suavitat. Les temperatures mínimes es registraran avui a darrera hora.
1: Emergència es demana, per tant, precaució en aquesta jornada de mal temps que arriba després que s'hagin registrat, però, dos dies consecutius de rècord d'altes temperatures. Per primera vegada s'han superat els 40 graus en un mes de setembre. Dilluns va ser a Llucmajor i ahir a Pollença. I tot en un dia en que el Parlament torna a la feina. Avui serà el primer ple després de les vacances d'estiu i la limitació de l'entrada de vehicles en serà la protagonista. Ansel López, bon dia.
3: Bon dia. La Cambra Autonòmica ha de votar la presa en consideració de la norma que s'ha de tramitar per la via d'urgència. El PP preveu que el Parlament aprovi definitivament la norma

0: forma entre els mesos d'octubre i novembre.
1: I la política també ve centrada avui en el debat sobre la cogestió aeroportuària. El govern espanyol ha aixecat el veto perquè finalment es tramiti al Congrés la proposició del Parlament que pretén donar més competències a les illes en aquesta matèria.
0: I Aena ha respost, insisteix que una cogestió amb la comunitat autònoma seria inconstitucional. En una comunicació adreçada a la Comissió Nacional del Mercat de Valors, avisa que prendrà mesures si s'aprova.
1: I avui continuarem analitzant els resultats de l'informe PISA. Els alumnes de les Balears suspenen en lectura, en matemàtiques i ciències i se situen a la cua d'Espanya.
0: L'OCDE, qui ha elaborat l'informe, atribueix en part aquests resultats a l'ús de les pantalles digitals, mentre que el conseller, Antoni Vera, assegura que són per mort de la reducció d'hores de matemàtiques i llengua derivats de la LOMLOE.
1: D'aquí uns minuts en parlarem amb Miquel Àngel Tirado, inspector educatiu i doctor en Ciències de l'Educació per la UIB, i a les 8:30 entrevistarem el portaveu del telèfon de l'Esperança, Lino Sales. Avui presenta una campanya contra la conducta suïcida.
0: Això en un context en què les peticions d'ajuda han augmentat un 40% el primer semestre del 2026.
1: I a Menorca, les festes de la Mare de Déu de Gràcia de Maó posen punt final amb el darrer toc de flabiol.
0: Un punt final a dos dies intensos que van culminar amb una plaça de la Constitució de Maó plena per acomiadar aquestes festes.
1: En els esports, Enric Mas segueix de vermell després de l'etapa d'ahir de la Vuelta. Toni Fuster, bon dia.
2: Bon dia, 100 dies per finalitzar la ronda espanyola i el ciclista artenenc que resisteix a perdre el mallot de líder de la general. Mas va arribar a Palos de la Frontera amb el primer grup en una etapa que va guanyar el britànic James Matthew Brennan. L'etapa d'avui serà de 185 quilòmetres amb un recorregut entre dos germanes i Sevilla. En futbol tenim tres mallorquines nominades al Premis Pilota d'Or. La blaugrana és Cata Coll i Patrick Guijarro i la jugadora de l'Arsenal Mariona Caldentei. Cata Coll també ha estat nominada la millor portera. La gala el 26 d'octubre a Londres. I ahir va arrencar la Champions amb victòria per al Real Madrid 2-1 contra l'Inter. El Betis estrenà guanyant 2-3 al Camp del Lille i derrota del Villarreal per 3-2 contra el Borussia Dortmund. Per avui, quan falti un quart per a les 7, el Barça rebrà el Feyenoord i a les 9 del vespre el Liverpool Atlètic de Madrid.
1: I quant al trànsit, com cada dia, aquesta setmana ja comença l'embòs a l'enllaç de l'autopista d'Inca amb la via de cintura. Toni Escanelles, bon dia.
3: Bon dia, un embòs que arriba ja pràcticament a Son Cladera en el cas de l'autopista d'Inca, i també hi ha tràfic lent a l'alçada de Santa Maria. Pel que fa a la via de cintura, està pràcticament tot embotellada a l'estadi Balear per culpa d'un cotxe que ha quedat aturat al marge dret de la carretera. Hem d'advertir, això sí, els que circulin pel carrer Antoni Maura, que hi ha restriccions per culpa del concert de la Diada de Mallorca. Continuen també les carreteres de Bunyola, Orient tancada, i la de MA15 a l'altura de Sant Llorenç. I a Menorca, obres a la General a la sala de Rafal Rubí, i a Eivissa, trànsit lent a la carretera de Sant Josep i també la rotonda del polígon de Can Bufi.
1: 8:05 del matí, Facundo Tenaglias, control tècnic.
4: Informatiu matí. IB3 Ràdio.
1: Aina s'oposa a cedir part del control dels aeroports de les Balears, adverteix que una cogestió amb la comunitat autònoma seria inconstitucional. En una comunicació adreçada a la Comissió Nacional del Mercat de Valors, avisa que prendrà mesures si s'aprova. Ahir el govern espanyol va aixecar finalment el veto que obstaculitzava la tramitació al Congrés de la proposició de llei elaborada pel Parlament i que pretén donar més competències a les illes en matèria aeroportuària.
0: Només va tardar unes hores. L'empresa gestora dels aeroports espanyols reaccionaria de nou amb l'argument que una cogestió podria posar en perill la viabilitat d'Aena. Diu que l'arquitectura de la xarxa es regeix pel principi de solidaritat econòmica, segons el qual els aeroports més grans, com els de les Balears, financien les pèrdues dels aeroports poc rendibles. L'empresa, que es va privatitzar parcialment el 2015, diu que les comunitats poden participar amb altres fórmules que els donin veu amb la presa de decisions.
1: Durant la jornada d'ahir vàrem conèixer que finalment la llei de cogestió proposada pel Parlament sí que es podrà debatre al Congrés dels Diputats. El govern espanyol, que inicialment havia vetat la norma, va rectificar.
0: Ahir estava previst que la mesa del Congrés tingués la darrera paraula sobre aquest veto, i els tres grups que hi tenen representació, PP, PSOE i Sumar, s'atribueixen el mèrit de haver fet rectificar l'executiu central. Així ho argumenta, per exemple, Sebastià Sagreras, portaveu popular al Parlament.
5: No li quedava més remei en el Partit Socialista o en el govern de l'Estat que aixecar aquest veto, quan sabien que si no, en el Congrés dels Diputats, entre la suma dels diputats del Partit Popular i de Sumar, teníem una majoria suficient per aixecar aquest veto que hagués deixat més en evidència a la senyora Armengol.
0: El diputat del Congrés de Més per Mallorca, Vicenç Vidal, que comparteix grup amb Sumar, considera que tot ha estat gràcies a la seva pressió.
6: Avui és un dia amb molta satisfacció, perquè després de la pressió exercida damunt del govern de l'estat espanyol, hem aconseguit que retiri el vet. Hem fet una passa endavant i hem demostrat el pes que tenim a l'estat espanyol.
0: I per part del PSOE, fonts properes a la presidència del Congrés asseguren que ha estat Francina Armengol qui ha fet rectificar el govern espanyol. La portaveu socialista del Consell de Mallorca és Catalina Cladera.
7: Ja està bé, no?, de que la senyora Proens i el senyor Gómez cerquin excuses a tota la política estatal per no afrontar els problemes de les Illes Balears o de Mallorca, no?, i que tot sigui culpa, en aquest cas, del govern d'Espanya o del delegat de govern.
0: Els socialistes, però, continuen defensant que el text proposat pel Parlament té problemes legals.
1: La limitació de l'entrada de vehicles a Mallorca també arriba avui al Parlament. La Cambra Autonòmica ha de votar la presa en consideració de la norma que s'ha de tramitar per la via d'urgència. El PP preveu que el Parlament l'aprovi definitivament entre els mesos d'octubre i de novembre.
0: El conseller insular de Mobilitat, Fernando Rubio, ha posat l'accent en la coordinació entre administracions i assegura que ara es fa feina amb l'ordenança fiscal i l'estudi de càrrega que ha d'establir el límit de cotxes. Rubio assegura que es volen aconseguir unes carreteres més sostenibles.
8: Tenim un objectiu clar i fonamental i és fer la vida més fàcil dels residents de Mallorca amb unes carreteres més sostenibles en manco cotxes.
0: El d'avui serà el primer ple del Parlament després de les vacances d'estiu dels diputats i quan han passat 84 dies des de la darrera sessió. Per això es preveu que sigui llarg.
1: L'ordre del dia va carregat, a més de la proposició de llei del Consell de Mallorca sobre la limitació de vehicles, es votarà la convalidació de dos decrets aprovats aquest estiu pel Consell de Govern. Un d'ells és el que prohibeix la venda de begudes energètiques a menors de 16 anys i el segon millora les condicions laborals del cicle educatiu de 0 a 3 anys i reforça la docència clínica.
0: Precisament avui les treballadores de l'etapa educativa de 0 a 3 inicien un calendari de mobilitzacions que comença allà mateix, davant del Parlament de les Illes Balears, quan faltin 15 minuts per les 10 del matí. Reclamen un compromís polític amb el sector, l'homologació de les condicions laborals i la negociació d'un conveni autonòmic digne.
4: Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
1: De l'àmbit educatiu avui, destacam els resultats demolidors de l'informe PISA sobre les Balears. L'alumnat de les Illes se situa per davall de la mitjana estatal en matèries com la lectura, les matemàtiques i les ciències. Les Balears han caigut 30 punts en lectura, 22 en matemàtiques i 9 en ciències respecte de les darreres dades, que són del 2022.
0: L'OCDE, que és qui ha elaborat l'estudi, llança la veu d'alarma per la baixada contínua dels resultats de la prova dels 90 països que hi han participat. La competència i la lectora és el punt més feble a les Illes, en què s'han tret fins a 20 punts manco, que la mitjana de l'OCDE, i 10 per davall de l'espanyola. El secretari general de l'organització, Macías Corman, atribueix en part aquesta caiguda generalitzada a l'ús de les pantalles digitals.
9: Reading matters most of all because it is the gateway to every other subject.
0: I diu que la lectura és allò que importa més en aquest cas perquè és la base de qualsevol assignatura. Si no pots llegir bé, tampoc no pots aprendre bé, ja sigui ciències, història o matemàtiques. Una opinió que també comparteix la ministra d'Educació, Milagros Tolón, reitera la importància de la lectura com a motor d'aprenentatge.
10: Estamos preocupados desde el Ministerio y la valoración que hacemos es que hay que reforzar algo que es fundamental, que es la lectura, porque si no hay una comprensión lectora, automáticamente no sabremos resolver ningún problema, ni de matemáticas, ni de física, ni de química.
0: Reaccions també aquí a les Illes. El conseller d'Educació, Toni Vera, reconeix que són uns resultats molt dolents i els atribueix a la reducció d'hores en matemàtiques i llengua derivats de la llei educativa LOMLOE.
11: Més hores de matemàtiques, més reforç de llengües, de català, de castellà, d'anglès, però des de les edats més primerenques. I això és el que ens està validant l'informe PISA.
1: Per analitzar el que diu l'informe PISA, parlem amb un dels experts referents en educació de les Illes. Saludant Miquel Àngel Tirado, inspector d'Educació i doctor en Ciències de l'Educació per la UIB. Bon dia.
12: Hola, bon dia, què tal? Com va?
1: Quina lectura fa d'aquests resultats de l'informe PISA, que és el que ens diuen realment sobre el sistema educatiu de les Illes?
12: Bé, realment el que estem veient és una evolució, millor dit una involució de fa ja bastants anys, perquè en la darrera dècada ara han baixat 30 punts en lectura, que és absolutament imprescindible per a l'èxit educatiu, però és que des del 2015 han baixat 44 punts. Tenint en compte que PISA estima que són cada 20 punts un curs, estem referint-nos a que la davallada és bastant rellevant en aquesta darrera dècada, tant en lectura com en matemàtiques, també en ciències, encara que no tant.
1: Quins són els factors que hi ha al darrere?
12: Bé, al meu entendre, és que crec que no en quan diem que la comprensió lectora ha baixat, hem de tenir en compte que llegim a partir del que sabem. Hem donat poca importància a tots aquests coneixements que te permeten entendre el que llegeixes. És que el problema de lectura no és un problema de lectura, és un problema de cultura. Comprenem el que llegim a partir del que sabem. I tal vegada hem posat el focus en que els alumnes siguin capaços de cercar moltíssima informació, però és que per cercar informació has de tenir informació primer per poder valorar-la. I això és un element bastant important. Després, evidentment, tenim un tema estructural aquí a Balears. A Balears hem passat d'un 17% que teníem en 2015 de població migrant a un 29% actualment. Tenim la dada més alta d'Espanya. Això és una qüestió que evidentment s'ha de tenir en compte, s'ha de tenir ben present. N'hi ha molts altres factors, perquè quan hi ha una davallada en educació, evidentment no se pot vincular a un únic factor, sempre és multifactorial, no? Però la idea de l'educació, la idea de o l'estructura o les característiques pròpies que tenim a les Balears és un aspecte que n'hi ha que tenir molt en consideració. Mm-hmm.
1: Ahir els inspectors d'Educació es varen reunir amb el conseller d'Educació, amb Antoni Vera. Quin va ser el resultat d'aquesta trobada? De què es va parlar?
12: Bé, la trobada va ser breu, però a mi em va parecer personalment molt, molt interessant. Bé, el conseller el que ens va traslladar és la seva preocupació per aquests resultats. I sobretot va posar l'accent en una cosa que puc dir perquè és pública o serà pública, perquè està en el nostre programa d'inspecció. Cada any nosaltres fem un programa amb les actuacions que són prioritàries. Va ressaltar una, que serà prioritària enguany i ja ho era el curs passat, que és posar el focus en l'ensenyament inicial de la lectura i l'escriptura assessorant i ajudant als centres. És en l'edat primerenca, en les edats primerenques on hi ha que posar el focus per millorar els processos dels aprenentatges de llegir i escriure. I de matemàtiques, també.
1: Uh-huh. Per tant, aquesta atenció, no?, primerenca per aprendre a llegir i escriure i també per a les matemàtiques és un dels punts que es va posar damunt la taula en aquesta trobada que ahir va tenir lloc entre els inspectors educatius i la Conselleria d'Educació. Miquel Àngel Tirado, inspector d'Educació, doctor en Ciències de l'Educació per la UIB. Gràcies per haver estat aquests minuts en directe a l'Informatiu Matí.
12: Molt bé, moltes gràcies per la preocupació.
1: Són ara les 8 i 16 minuts.
4: Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
1: El que també preocupa avui és el canvi de temps que hi haurà a les Balears amb precipitacions, amb vent i amb temperatures que davallaran de manera significativa quan caigui l'hora baixa. L'Agència Estatal de Meteorologia ha activat la vista taronja per pluges i per tempestes a totes les illes a partir de les 12 del migdia i fins a la mitjanit. Es preveuen ratxes de vent de fins a 90 km per hora i existeix la possibilitat de calabruix. També s'ha activat l'avís groc per fenòmens costaners amb ones que poden arribar als 4 metres d'altura i rissagues a Menorca de gairebé un metre.
3: És per tot això que Emergències ha activat l'alerta taronja per tempestes i groga per mala mà. Demana precaució i autoprotecció davant les adversitats climàtiques. El director del centre d'emergències és Eduardo Parga.
13: Són dies molt canviantes que a lo largo del dia poden canviar de manera repentina, se puede formar una tormenta con rachas de viento asociados muy potentes. y que puede generar problemes de circulació, problemes marítims.
3: Un canvi de temps que arriba després que s'hagin registrat dos dies consecutius de rècord d'altes temperatures. Per primera vegada s'han superat els 40 graus en un mes de setembre. Dilluns va ser Llucmajor, ahir a Pollença.
1: Canvi a les Balears, també a tota la península, amb baixades de la temperatura de fins a 10 graus. A Catalunya, la previsió de pluges torrencials s'ha avançat a les dues d'aquesta matinada.
3: I Protecció Civil ha enviat una alerta als mòbils dels residents de l'Alt Penedès, del Baix Penedès i també del Garraf per avisar que pot ploure 40 litres per metre quadrat en mitja hora. La Generalitat de Catalunya ha restringit per avui la mobilitat, ha aplicat el teletreball i s'ha suspès l'activitat educativa i esportiva a 5 comarques, on també s'ha cancel·la l'activitat sanitària no urgent i els centres de dia de gent gran i persones amb discapacitat mental.
4: Informatiu Matí, IB3 Ràdio.

0: Pare...
1: El 12 de setembre viu la Diada de Mallorca. Celebram 100 anys del cant de la Balanguera. Consulta el programa complet a consell de Mallorca.es.
2: Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
3: Són ara les 8:18. El govern espanyol publicarà avui els 40 documents sobre la crisi migratòria que es viu a Ceuta des de fa un mes i mig, entre els quals s'inclouen els escrits que avisaven d'una suposada arribada massiva a les Balears. El PP ha demanat la compareixença del delegat del govern al Parlament per esclarir aquests informes. Alfonso Rodríguez Prano anirà a la Cambra Balear. Caterina Bain, bon dia.
4: Així és, bon dia. La crisi migratòria a Ceuta, per tant, es ben present en aquest moment a la política illenca i ho fa per tot el que envolta aquest episodi. La presidenta del govern, Marga Proens, considera que l'informe de la jutgessa de l'Audiència Nacional, Maria Tardón, ratifica la seva teoria sobre el paper del Marroc.
5: Lo de Ceuta no és una crisi migratòria. Lo de Ceuta no és una crisi humanitària. I qui diu això està fent una lectura intencionada i està enganant en els ciutadans, com ja me'n varen enganar quan varen dir que lo de Ceuta s'havia arreglat en 48 hores i ara veiem que no.
3: Aquesta crisi és motiu de preocupació a les més altes esferes de poder. El rei Felip VI, que també ostenta el càrrec de capità general de les Forces Armades, es va reunir dilluns amb la ministra de Defensa, Margarita Robles, el cap de l'Estat Major de Defensa, Teodoro López, i el comandant general de Ceuta per fer un seguiment del que està passant a la ciutat autònoma. Així ho ha confirmat el Palau de la Zarzuela a través de les xarxes socials.
6: Una informació que han conegut el mateix dia en què el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, ha demanat ajuda a Brussel·les. Ha sol·licitat més presència de la Unió Europea a través de Frontex i de l'Agència Europea d'Asil, ha fet aquesta petició als responsables comunitaris.
7: Creemos que tiene que tener una respuesta contundente por parte de Europa, diciéndole a Marruecos que si queremos una política de cooperación fructífera y beneficiosa, tenemos que partir del respeto. Y el respeto empieza por respetar nuestra frontera.
6: Així mateix, el ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, ha demanat la presència permanent de Frontex, Europol i l'Agència d'Asil a les dues ciutats autònomes. Per altra banda, el titular d'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha anunciat que s'ha sol·licitat a Europa una ajuda de 32 milions d'euros per millorar infraestructures de la frontera en Ceuta. Confia que no s'haurà d'ampliar el període establert del comandament únic.
3: Un context que centrarà el primer cara a cara entre el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el líder de l'oposició, el popular, Alberto Núñez Feijóo, a partir de les 9 del matí. I encara un apunt més aquest dimarts, un total de 163 persones d'origen magrebí i subsaharià han estat rescatades després d'arribar al sud de Mallorca, Cabrera i a Formentera a bord de 10 embarcacions. I els metges es plantegen arrencar les mobilitzacions contra l'Estatut Marc dia 15 d'octubre. És l'escenari que proposa la Confederació Espanyola de Sindicats Mèdics si no hi ha canvis en el projecte de l'Estatut Marc.
4: I de fet és per aquest mateix motiu que demà dijous el sindicat debatrà la convocatòria d'aturades permanents, tot i que encara no hi ha una data concreta d'inici. Reclamen, entre d'altres mesures, un estatut propi, també una jornada de 35 hores, una classificació professional més justa, diuen, i un model de jubilació flexible i sense penalitzacions. Miguel Lázaro és el president del Sindicat de Metges de les Illes.
8: 4 milions de pacients que s'han vist afectats per els 35 dies de huelga i per els 17 mesos de conflicte que llevamos ante la incompetència de la ministra de Sanitat. Ara el problema ja no és la ministra, és el president del govern i nosaltres, evidentment, el que li pedim és que negocie per un estatut propi per als 180.000 mèdics que estan en l'estat espanyol en la sanitat pública, que nos permita homologar-nos con el resto de médicos europeos.
3: I una persona en situació de dependència d'esperar de mitjana 192 dies per rebre una valoració a les Illes. El govern és a 12 dies d'arribar a l'objectiu que s'ha marcat de reduir el temps d'espera a 6 mesos. Un objectiu al qual es preveu arribar d'aquí a finals de la legislatura. Aquestes són algunes de les xifres del primer balanç del pla de xoc que es va posar en marxa el mes d'octubre de l'any passat. Carme Moreno.
9: En aquest moment hi ha poc més de 6.100 persones que estan en llista d'espera perquè se'ls assigni un recurs assistencial, ja sigui una plaça de residència o un centre de dia, entre d'altres serveis o ajudes. La consellera de Famílies i Benestar Social, Sandra Fernández, no es conforma amb aquestes xifres i ha criticat que el govern espanyol tan sols financia el 18% del cost de la dependència, quan per llei està obligat a aportar el 50%.
10: Muy indignados porque, bueno,
0: No se escuchan nuestras demandas como no se escuchan en ningún otro ámbito. A día de hoy todavía no tenemos claro lo que vamos a recibir. Supongo que lo sabremos los próximos meses para este 2026.
9: D'altra banda, hi ha quasi 9.000 persones amb discapacitat que estan en llista d'espera. Com passa amb la dependència, tot i haver-hi més sol·licituds d'ajuda, el temps d'espera ha baixat, ha passat dels 14 mesos de l'any passat als 8 actuals i l'objectiu és arribar als 6 mesos d'espera mitjana.
0: Sabemos que los resultados pues son mejores, pero no son suficientes. Vamos por el buen camino, pero evidentemente este gobierno se conforma con estos datos porque al final, lo decimos siempre, detrás de estos datos, detrás de estos números, hay personas, hay familias que están esperando una respuesta por parte de la administración y ese es nuestro compromiso.
9: La contratació de més personal i l'augment pressupostari que supera el 231 milions d'euros han permès reduir el temps d'espera en dependència i discapacitat. Entre el pla de la passada legislatura i l'actual hi ha previsió de crear unes 1.500 noves places de dependència. La consellera ha reconegut, però, que no basten i aposta per fomentar l'autonomia personal.
3: I Estrella D7 és un repte esportiu que cerca visibilitzar el càncer infantil i impulsar-ne la investigació. La iniciativa compta amb el Mallorca Hivernatge Mena, que recorrerà les 17 comunitats autònomes de l'Estat en 17 dies per completar 17 curses d'Ironman. Per cada quilòmetre recorregut es captaran fons per investigar com activar el sistema immunitari contra els tumors cerebrals, i és que aquesta Ironman es farà en memòria d'Anna Marta, una nina que va morir de càncer quan tenia 8 anys. Ho explica Bernat Xamena.
10: Dona visibilitat d'aquest problema, i si a més podem recaptar per ajudar en aquest assaig clínic que és el CDVIL 2.0 del doctor La Saleta a Madrid, el Niño Jesús, tot el que puguen recaptar és una ajuda importantíssima per a aquests assajos.
2: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Esports. Toni Fuster.
3: I ens atem als esports en ciclisme. Enric Mas manté el mallot vermell, Toni, després de la 16a etapa de la Vuelta a Espanya.
11: El mallorquí continua el líder a la general després de l'etapa plana d'ahir, de 181 quilòmetres de recorregut entre Cortegana i Palor de la Frontera. Una cursa en què la victòria va ser per al britànic J. Matthew Brennan, que suma el seu quart triomf a la Vuelta a Espanya. Enric Mas, que va arribar amb el primer grup, continua al capdavant de la classificació general amb una diferència de 2 minuts i 6 segons sobre Félix Gall i 2 minuts i 10 segons sobre Primo Roglic. Escoltam el ciclista artenanc.
12: Otro día más, vamos descontando, quedan 5 y nada, pues sí, ha habido ese momento de tensión. Es verdad que sabíamos que no hacía el viento o no soplaba con la fuerza que queríamos.
11: La Vuelta es va reprendre ahir després de la jornada de descans de dilluns. Enric Mas diu que va aprofitar per agafar forces.
12: Bien, sí que es verdad que ayer nos lo tomamos un poco más de calma porque hoy era un poco más, para nosotros, un poco más suave en ese sentido. Y cuando te relajas un poco se nota. No, ayer me dediqué a descansar y había una preparación previa, creo que muy buena. Y nada, a por ello.
11: Avui es disputarà la 17a etapa de 185 quilòmetres de recorregut entre Dos Hermanes i Sevilla. I demà serà el torn de la contrarrellotge individual, una cursa que pot ser clau perquè Enric Mas es postuli com a campió. Tres futbolistes mallorquines han estat nominades a la pilota d'or. La jugadora del Barça, Cata Coll i Patri Guijarro, i Mariona Calentei de l'Arsenal. A més, Cata Coll també ha estat nominada al premi a millor portera. La gala se celebrarà el 26 d'octubre a Londres. I pel que fa al Real Mallorca, avui seguirà preparant el partit contra el Sabadell. El vermell volen continuar la dinàmica de Son Moix, on han guanyat els dos partits. Diumenge arriba al Centre d'Esport Sabadell un conjunt amb bona dinàmica. L'entrenador mallorquí Toni Amor avisa dels arlequinats.
13: Vienen con la dinàmica buena de haber ascendido, que estos equipos, sobre todo al principio de la temporada, son equipos peligrosos, porque son equipos que vienen con buena dinámica, con mucha confianza en lo que hacen. Será un partido difícil, o sea, que la gente no vaya al campo pensando que va a ser un partido fácil, creo que va a ser un partido difícil, va a ser un partido que va a tener que trabajarlo mucho el Mallorca.
11: Pel que fa a l'Ude Eivissa de la Primera Federació, després de la victòria contra el Rayo Majadahonda, els jugadors blau-cel ja preparen l'enfrontament de dissabte contra el Sant Andreu. Amb una victòria i una derrota, l'inici de la temporada és irregular, però els jugadors Yoldi i Varela han assegurat que el rendiment de l'equip anirà més.
14: todo requiere su tiempo, todo lleva un proceso y las cosas no salen de la noche a la mañana, ¿no?
15: Ajustando sobre todo en esa parte defensiva y pues sí, obviamente todos podemos hacer más, tanto en ataque como en defensa, pero bueno, tener un poco de paciencia que esto es muy largo y llevamos apenas una semana todos juntos y seguro que va a ir bien.
11: I ahir va arrencar la Lliga de Campions de futbol en la primera jornada. Pel que fa al representant espanyol, el Real Madrid es va imposar per 2-1 a l'Inter de Milà. Anem a sentir el que ha dit el tècnic madridista José Mourinho.
16: Partido durísimo, con tres puntos importantísimos, faltan menos tres para nos qualificarmos. Estoy absolutamente convencido que nos vamos a qualificar, pero hacer estos tres a la primera... important.
11: I gran remuntada del Betis, que va guanyar per 2-3 al Lille. Sentim el tècnic del Vertiblanc, Manuel Pellegrini.
17: Jugamos un partido de visita ante un rival difícil que va puntero en la Liga Francesa y creo que hicimos un partido muy completo, tanto en el primer tiempo que para mí el marcador no reflejó las ocasiones que teníamos en ambas porterías.
11: El Villarreal va perdre el camp del Borussia Dortmund per 3-2. Avui serà el torn dels altres dos equips espanyols. El Barça rebrà el Feyenoord quan falti un quart per a les 7 i l'Atlètic Madrid jugarà en fil contra el Liverpool a les 9 del vespre. I en tenis, el quart de final del US Open, juguen a aquesta hora Carlos Alcaraz contra Ben Shelton. El primer set està pel murcià, 6-7, el segon pel nord-americà, 6-1, el tercer per Shelton, 6-3, i el quart set també per Shelton, 6-1. 6-1, perdó, per Alcaraz. Ara, en aquesta hora, juga el cinquè set. No veurem com acaba. Fins aquí els esports. Tornem a partir de la 1:05 amb el programa Esports 3.

0: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
1: Ja hem arribat a les 8:30. Repassem ara quines seran les claus d'aquest dimecres. Avui arriba un canvi de temps. A les 12 la EMET activa la vista taronja per pluges i per tempestes a totes les illes.
2: Es preveuen ratxes fortes de vent i fins i tot calabruix. Emergències demana precaució en aquesta jornada de mal temps que arriba després que s'hagin registrat per a dos dies consecutius de rècord d'altes temperatures.
1: I també avui el Parlament torna a la feina. Serà el primer ple després de les vacances d'estiu i la limitació de l'entrada de vehicles en serà la protagonista.
2: La política també ve centrada en el debat sobre la cogestió aeroportuària. El govern espanyol ha aixecat el veto perquè finalment es tramiti al Congrés la proposició del Parlament que pretén donar més competències en aquesta matèria.
1: I a les 8:45 minuts ampliarem les notícies de proximitat a les edicions insulars de l'informatiu matí a Eivissa. La policia local de Sant Josep de Sa Talaia ha desmantellat una festa il·legal gràcies a un missatge publicat a una xarxa social, un escrit que convidava una presumpta festa d'aniversari. Carmen Cires, bon dia.
3: Bon dia. El cos policial ha utilitzat un dron amb visió nocturna per localitzar la convocatòria, que era a l'aparcament del Col·legi Urgell. Allà n'han pogut identificar un dels organitzadors que ha donat positiu en drogues.
1: I les treballadores de les escoletes externalitzades de Palma amenacen de reprendre les mobilitzacions pel bloqueig de les seves millores laborals. Juan Luis Marcos, bon dia.
4: Bon dia. Comissions Obreres i UGT denuncien que el batlle Javi Martínez ha incomplert el compromís de tenir la nova licitació a punt el febrer passat. El procés està encallat per un recurs empresarial, un retard que perpetua la precarietat del sector i que ja costa més de 3.500 euros a cada educadora, segons denuncien els sindicats.
1: I el Centre Artesanal de Menorca es marca del Robre les portes per recuperar la seva activitat de divulgació i de promoció de l'artesania de l'illa. Blai Barber, bon dia.
5: Bon dia. El nou projecte combinarà l'activitat expositiva amb un programa de propostes de divulgació i participació amb especial atenció a les activitats familiars i educatives. L'objectiu d'aquesta reobertura és que el Centre Artesanal de Menorca continuï sent un espai de trobada entre l'artesania i la societat, pensat per donar a conèixer, posar en valor i apropar el patrimoni artesanal de l'illa.
1: I ara parlem del telèfon de l'Esperança.
0: Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
1: Avui presenta la seva campanya contra la conducta suïcida, això en un context en què les peticions d'ajuda han augmentat un 40% el primer semestre d'enguany d'aquest 2026. En parlem amb el portaveu d'aquesta entitat que acompanya les persones que necessiten ser escoltades a través del telèfon 971 46 11 12. Lino Sales, bon dia.
6: Bon dia.
1: Canvia molt el nombre i el perfil de les persones que es posen en contacte amb el telèfon de l'Esperança.
6: Ha cambiado porque hemos introducido el famoso chat de la esperanza y eso permite que no solo llamen los adultos o no solo pidan ayuda los adultos que marcan un número y llaman al teléfono de la esperanza, sino los jóvenes y menores que su medio de comunicación es el chat. Con el chat mandan mensajes pidiendo ayuda y estamos hablando de 16 a 25 años.
1: Per tant, hi ha de cada vegada més gent jove que vos demana ajuda a través del xat que heu posat en marxa. La gent que es posa en contacte amb vosaltres, però prefereix més aquest xat o a telefonar-vos?
6: O sea, son perfiles muy diferentes. Los jóvenes y menores, su medio de comunicación es el chat. En cambio, los adultos no están habituados, por lo tanto, marcan un número y llaman por teléfono.
1: Avui, senyor Sales, aprofitau el Dia Internacional de la Prevenció del Suïcidi per presentar una campanya. Què és el que voleu aportar?
6: Desde que en el 2003 la Organització Mundial de la Salut lanzó la campanya de prevención de la conducta suicida, el teléfono de la Esperanza, ámbito nacional, Baleares entre ellos, cada año hacemos un llamado a la sociedad, a las personas, a las familias, para que sean capaces de detectar las señales que nos envía la gente que está sufriendo y que está con ideación suicida.
1: I quina és la resposta que dona el telèfon de l'Esperança quan rep una telefonada per part d'una persona que verbalitza ideacions suïcides?
6: Por ejemplo, hace poco llamó una chica 19 años, que es curioso, los comentábamos que los menores, los jóvenes no marcan un número, pero en este caso marcó el número del teléfono de La Esperanza y dijo, estoy en un puente con la idea de tirarme. Y claro, la persona que atiende la llamada tiene que estar muy atenta y tiene que ser empática, tiene que ser capaz de acoger y de transmitir confianza. Y a lo largo de casi media hora que estuvieron dialogando, por lo menos lo que consiguió fue que aplazara la idea de tirarse en el puente. Yo creo que eso es un paso importante.
1: Actualment, en quants de voluntaris, senyor Sales, comptau a les Balears, compta el telèfon de l'Esperança aquí a les Illes?
6: Somos 32 voluntarios, de los cuales hay cerca de 20 dedicados exclusivamente a atender las llamadas y hay tres personas que están atendiendo el chat de La Esperanza.
1: ¿I és suficient aquest nombre de voluntaris per atendre la demanda que teniu?
6: No, no, no, porque está a las 24 horas del día, todos los días del año, y por eso estamos llamando a la gente, a la sociedad. Tenemos unas jornadas informativas el 17 y 24 de septiembre a las 7 de la tarde en la sede de la Fundación La Caixa, que está cerca de Plaza España. Les esperamos, la gente interesada.
1: Bé, doncs ja ho saben, aquells interessats en voler formar part del telèfon de l'Esperança a través de fent de voluntaris tenen aquesta cita al mes de setembre. Lino Sales, portaveu d'aquesta entitat que avui presenta una campanya contra la conducta suïcida. Gràcies per haver estat en directe aquí a l'informatiu Matí, Vetra Ràdio.
6: Gràcies a vosaltres, un abraço.
1: Amb l'entrevista hem arribat a les 8:37 minuts. Continuem amb més informació. I avui també estarem pendents de la Comissió Europea perquè presenta la seva proposta de llei d'habitatge assequible. És una iniciativa per limitar els lloguers turístics a les zones amb més pressió residencial i que pot tenir especial incidència en territoris turístics com les Balears.
7: A la pràctica això vol dir que Brussel·les vol donar eines a les administracions per actuar a les zones on hi hagi situació d'estrès residencial. Entre les mesures que planteja hi ha la possibilitat de limitar els lloguers turístics de curta durada. La proposta preveu que les autoritats puguin determinar quines zones pateixen pressió sobre l'habitatge a partir d'indicadors com ara la relació entre els preus i els ingressos o el creixement de la població, també l'equilibri entre oferta i demanda. L'iniciativa, en tot cas, serà presentada avui per la comissió, després haurà de ser negociada.
1: I el Tribunal Suprem ha deixat en suspens les altes incorporades al cens electoral de residents absents del CERA com a conseqüència de la llei de nets. Els nacionalitzats no podran votar fins que les oficines consulars acreditin que compleixen la condició de ser descendents de fills o de nets exiliats espanyols.
7: El Suprem accedeix així a les pretensions de Vox, que acusava el govern espanyol de voler alterar el cens, una decisió que el govern no comparteix. És la ministra de Presidència i Justícia, Félix Bolaños.
8: Es urgente que el Tribunal Supremo dé prioridad a este asunto. Con todo respeto se lo pedimos desde el gobierno para que antes de los procesos electorales de 2027 esta cuestión esté resuelta porque, insisto, afecta a lo más sagrado que hay en democracia, que es el derecho al voto a los ciudadanos, que hoy se ha visto privado.
7: Quasi 2,5 milions de descendents de les persones que es van veure obligades a l'exili després de la Guerra Civil o la persecució franquista han sol·licitat la nacionalitat espanyola a través d'aquesta via, dels quals 545.000 ja la tenen aprovada i 300.000 ja estan inscrits com a espanyols, segons les darreres dades oficials.
1: I el Ministeri de l'Interior ha reconegut l'existència d'un dossier intern amb fitxes de desenes de periodistes en actiu en què se'ls classificava segons l'orientació política o el posicionament davant qüestions com el govern, el PSOE o la llei d'amnistia.
7: El document titulat Tertulianos, Ràdio i Televisió es va elaborar entre finals de 2023 i 2024 des de l'Oficina de Comunicació del Ministeri. Interior defensa que es tracta d'un document informatiu de caràcter intern. Nega que tingui cap finalitat de control o de censura. Fernando Grande Marlaska ha assegurat que només servia per conèixer què es deia sobre l'activitat del Ministeri i per millorar l'eficàcia de la comunicació.
9: Es un documento de trabajo simplemente para conocer y saber lo que se dice de la actuación y la actividad del Ministerio y realizar realmente una labor de comunicación dirigida en ese sentido a trasladar el mensaje del ministerio.
1: I Begoña Gómez, la dona del president espanyol Pedro Sánchez, s'oposa a l'obertura del judici i demana la seva absolució amb l'audiència preliminar en vista al futur judici.
7: Tot això mentre el jutge Juan Carlos Peinado manté obert el judici en contra d'ella amb un jurat popular per presumptes delictes de malversació i de tràfic d'influències. L'advocat de Gómez és el mallorquí Jaume Campaner i ha sol·licitat al jutge que s'arxivi el cas de la mateixa manera que la defensa de Cristina Álvarez, que ha demanat el mateix l'assistenta en aquest cas de Gómez.
1: I un segon exdirectiu de Plus Ultra, l'exconseller delegat de Roberto Rosselli, admet el pagament d'una comissió de l'1% pel rescat de l'aerolínia, però no aclareix el rol de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero en la trama.
7: Aquest dimarts ha reconegut davant el jutge de l'Audiència Nacional que va abonar més de 500.000 euros al grup de Zapatero, però no ha aclarit quines gestions va fer l'exmandatari per aconseguir que la Societat Espanyola de Participacions Industrials, que és la SEPI, atorgués un préstec a l'aerolínia l'any 2021. Una intermediació que l'expresident del govern espanyol hauria negat.
0: Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
1: Hi ha hagut més de 400 vols cancel·lats al Regne Unit per un problema tècnic en el control aeri. Ryanair ha xifrat en 65.000 els passatgers afectats en les seves rutes i preveu retards de fins a 8 hores a causa d'aquest incident.
7: A l'aeroport de Palma s'han suspès de moment dos vols en direcció a l'aeroport de Heathrow, un ahir que estava previst que sortís a les 11 i un altre avui que havia de partir a les 2:30 del migdia. A Eivissa ahir també es va cancel·lar un vol, mentre que avui de moment no s'ha registrat cap incidència amb els vols programats cap al Regne Unit. A la mateixa situació es troba l'aeròdrom menorquí, que no comptabilitza de moment cap incidència.
1: I tot mentre s'eleva la tensió entre els Estats Units i l'Iran.
7: La Guàrdia Revolucionària Iraniana ha atacat dos vaixells de guerra i bases nord-americanes a Jordània i una desena de vaixells a l'estret d'Hormuz com a represàlia pels atacs de la Casa Blanca contra petroliers iranians. Una inestabilitat que ja es nota en els mercats. De fet, el barril de Brent arriba ja gairebé als $100.
1: I els Estats Units demanen als aliats europeus de l'OTAN preparar-se per un conflicte prolongat a Ucraïna davant la reconstitució militar de Rússia.
7: El subsecretari de Defensa americà reclama als països europeus que augmentin les compres d'armament nord-americà per cedir-lo a Kiev. Segons el número 2 del Pentàgon, aquesta qüestió és essencial perquè les tropes ucraïnes es puguin mantenir la línia de front i per frenar nous avanços de Rússia, després d'haver assegurat que els darrers mesos Kiev ha aconseguit sostenir una ferma defensa.
0: Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
1: Vuit i 43 minuts, ho has parlat, mare de mobilitat. Més de 4 mesos després de la posada en marxa de la nova contracta d'autobusos a Eivissa, l'aplicació oficial d'Alsa, Mobi4U, continua generant divisions entre els usuaris. L'eina que es va estrenar a l'abril per centralitzar rutes i horaris rep elogis, però també moltes crítiques per falta de precisió, ens explica Esther de Miguel.
10: Per alguns eivissencs, la nova aplicació de mobilitat d'Alsa ja és indispensable.
11: Me parece la verdad bastante intuitiva la aplicació, bastante amigable també.
12: Al principi va costar una mica d'adaptació, però ja una volta d'acostuma ja va molt bé.
13: Per les aplicacions, per la informació, això va perfectament.
10: Altres s'han trobat amb buits d'informació importants.
14: En abril, quan empezaron y bajé la aplicación, no había el TSS dentro de la aplicación. Y el TSS que va por Tinach es mi autobús.
10: I és que l'1 d'abril no tots els vehicles van activar la seva geolocalització. Mariano Juan és conseller de Mobilitat.
15: La aplicació informàtica va començar sense marcar les noves línies, ara ja marca les línies en planos, ara ja marca geolocalització per línies.
10: Els desajustaments horaris són un altre dels cavalls de batalla dels usuaris.
16: A veces llega o más tarde o sale que ha pasado y pues tal vez pasan 5 minutos y te sale que va a pasar en media hora.
10: Alguns directament recorren a mètodes més tradicionals.
17: L'aplicació no la coneixia, solamente me he ido por Google Maps y ya.
10: Per aquells que encara no s'han familiaritzat amb l'eina, l'aplicació ofereix un planificador de rutes personalitzat per connectar diferents punts de l'illa, mapes interactius de totes les línies i, teòricament, la previsió de pas per minut de cada autobús per estalviar esperes innecessàries.
1: 8:45 minuts, continuem amb la informació insular.

0: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Edició Menorca.
1: Bon dia, Menorca. A partir de les 12 AM t'activa avisos taronges per risc de pluges i tempestes per precipitació acumulada en una hora de 40 mil·límetres. Tempestes que poden anar acompanyades de ratxes de vent que poden superar els 90 km per hora i també pot arribar a fer pedra. Hi ha també avisos grocs activats per vent del nord i del nord-est, fenòmens costaners i possibilitat de rissagues. Tot d'una, ho ampliam.
0: L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
2: IB3 dona una mà a la Fundació Deixalles. A Deixalles treballen per la inserció sociolaboral de persones en situació de vulnerabilitat de les Illes Balears, alhora que impulsen la reutilització i protecció del medi ambient. Anima't, dona una segona vida a allò que ja no necessites i descobreix tot el que pots trobar a les seves naus i botigues de segona mà. Si vols donar, però no pots desplaçar-te, sol·licita una recollida domiciliària al 977-22-11. 977-22-11. Per més informació, pots visitar deixalles.org. Fundació Deixalles, per una economia que posa les persones i el planeta al centre.
3: A Silme estem cercant un o una responsable de gestió de projectes de software. Si tens ganes de consolidar-te en una empresa informàtica amb gran impacte en l'administració pública de Menorca, te volem conèixer. Consulta les bases a l'apartat Ofertes de treball del nostre web www.silme.es. Tens temps per enviar la teva sol·licitud fins al 21 de setembre de 2026. No perdis aquesta oportunitat. Uneix-te a Silme.
0: L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
1: Es demana molta atenció i prevenció per aquests avisos taronges que a partir de les 12 s'activen a Menorca per pluges i tempestes. Emergències també té activat a Pla IG1 de Meteovali. Demana seguir unes certes mesures a les xarxes socials de prevenció. Per conèixer millor què és el que ens espera, escoltam ara el meteoròleg Dani Capó. Bon dia.
4: Bon dia. Canvi important de temps que esperam avui a Menorca. Després d'uns dies de molta tranquil·litat i, sobretot, de temperatures molt altes, avui l'escenari serà radicalment diferent, sobretot a partir de migdia. Poden aparèixer alguns ruixats localment intensos, que això sí, segurament serien de curta durada, perquè el vent també s'ha d'incrementar, pot bufar en cops forts, fins i tot de tramuntana, i, per tant, aquestes plogudes segurament passarien bastant ràpid. Igualment, atenció als cops de vent vinculats a les tempestes, perquè també hi pot haver moments en què els cops siguin bastant destacables, al voltant de 80-90 km per hora, més enllà d'un vent general de tramuntana que també serà intens. Les temperatures seran significativament més baixes i això no ho notarem especialment a partir de migdia quan comenci a arribar aquesta nova massa d'aire bastant més fred. Atenció, per tant, també a les condicions a la mà, perquè tindrem una alteració notable, sobretot tenint en compte que veníem d'un ambient bastant més tranquil aquests darrers dies. Poden tenir forta maror, fins i tot maregassa darreres hores del dia, i tampoc podem descartar qualque rissaga en el cas sobretot de Ciutadella. Per tant, canvi important en qualque ruixat de curta durada, però que pot ser intens. Atenció a la possibilitat també de qualque calabruixada i sobretot d'un vent que serà bastant fort, principalment a partir de migdia.
0: L'actualitat de Menorca a IB3 Ràdio.
1: Els dies grans de les festes de la Mare de Déu de Gràcia 2026 ja formen part del record. Es van acabar amb el darrer toc de Fabiol ahir, dos dies intensos que, com dèiem, van culminar amb una plaça de la Constitució de Mahó plena per acomiadar les festes. Samat Houman.
5: Uns minuts abans de les 9 de la nit, el fabioler Víctor Pons feia sonar el fabiol per donar per acabades les festes de Gràcia 2026, un moment que va viure amb intensitat i emoció.
6: Amb molt de sentiment, amb el cor, intentar pues, transmetre aquest sentiment de poble, d'unió, de comunitat, i bueno, despedir perquè puguin tornar a venir.
5: Abans del darrer toc, les corregudes varen ser les protagonistes. 21 cavalls varen participar en un moment que va omplir de gent el cos de Gràcia. Sobre les incidències, la Creu Roja ha informat que ha fet 34 assistències sanitàries amb 4 trasllats a centres hospitalaris, un d'ells, un membre de Protecció Civil que no es trobava bé. La resta va ser per una cossa de cavall a la boca d'un infant, una possible fractura de peu i una possible fractura de nas, a més de diverses lipotímies. Però globalment han estat unes festes tranquil·les i molt animades que el darrer toc va posar punt i final. Unes festes que s'han viscut amb intensitat, tant per part dels cavallers com de la gent.
7: Ha passat superbé, molta calor, però ho hem pogut salvar. Ara enguany protocols nous, les dutxes i pels cavalls, la veritat que es greix molt.
8: I ara ja estem un poc cansadets, eh? 2 dies de festa, festa, sense dormir quasi.
9: Ara què fem? Pues un poc de nostàlgia perquè s'han acabat, òbviament, però seguís curts i amb ganes de l'any que ve tornar.
5: La nit va continuar amb una revetlla que es va allargar fins ben entrada la matinada.
1: El jaleo del diumenge de les festes de la Mare de Déu de Gràcia es va desenvolupar com estava previst, amb 2 voltes abans de l'entrega de les canyes verdes. La calor no va frenar els maonesos i visitants que volien gaudir de la jornada. Escoltam alguns dels assistents al jaleo.
10: Jo ja no m'agrada assistir, imagina'm guany el fort que és, i venir aquí és ganes de passar pena, però bueno, tot ho val, un dia a l'any tot ho val.
11: El jaleo, com cada any, és una meravella. El que passa que nosaltres ja tenim una edat i no podem anar a dir-se votant, però d'aquí ho veig espectacular.
1: Molta gent anava ben protegida per passar un dels millors dies de l'any per a ells.
12: Ai, els ventalls, capell, per afrontar la calor que està tan forta que fa.
13: Es gorro, protecció solar i un bon ventall.
14: Cada any mos trobem en aquest punt, que fa fresqueta, ombra, estem bé, tenim beure.
15: La gent jove ja mos està guanyant en els veteranos, però n'hi ha bastant de veteranos.
1: Al carrer de Serraval, just al costat del pont de Sant Roc, els cavalls van poder beure aigua per refrescar-se, escoltant-me 2 queixeres.
16: Amb aquesta calor que fa un guany és insuportable, i més, i a part han posat punts de mangueres per refrescar-los, que els altres anys no hi era, i és un punt afegit que ho valoram els caixers i els propietaris i més ells.
17: I ara que mateix aquí baix que ets acabant de dutxar un poc.
1: I és que els cavalls s'anaven dutxant entre volta i volta al carrer d'Isabel II amb una màniga, que va ser aquesta novetat d'enguany. També tenen un ferrador de guàrdia per tot el que necessitin. L'escoltam.
18: Si hi ha qualque cavall que se trepitja una ferradura, se l'esclava, doncs ja som s'encarregat de posar-li de nou. És com nosaltres. Quan vas ben calçat, vas més protegit.
1: I amb la calor, com deien també des de la Creu Roja, es van produir algunes lipotímies. Escoltam a Toni Obrador, que és voluntari de Creu Roja.
19: Hidratar-se, sobretot beure molt de líquid, preferentment que no tingui alcohol. I donat que la gent està beguent molt d'alcohol, pues, beure en quantitat aigua.
1: 131 caixers van fer molts de vots entre la multitud, una entrega de canyes que també es va viure amb molta emoció, i a continuació el Volem Vi, on es van tirar 250 botes. A més, Héctor García, el director de la banda de música de Maó, es va estrenar amb una samba que va combinar tant propostes de temes clàssics tradicionals com de cançons més actuals.

0: Veurem de quina manera influeixen aquests avisos que estan activats avui de temps en els actes previstos de les festes que es traslladen avui al port. A les 7, en principi, els gegants han de fer acte de presència acompanyats de la banda de música de Mahó i han de sortir des de l'Ajuntament i un cop arribats a Baixamar, els més petits trobaran els castells inflables, jocs i pintacares. Mentrestant, els artesans també muntaran, en teoria, paradetes a diversos mercats del Moll de Llevant, a més de música, a partir de les 8, amb animació infantil. Però, com us dèiem, també haurem d'estar pendents de les 12, que és quan es comencen a activar també aquests avisos per temps, i de quina manera pot influir això amb el que decideixi l'Ajuntament de Mahó, si es mantenen o no aquests actes. Això és tot, moltes gràcies.
1: L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IV3 Ràdio.

Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio. I són ara les 8:55, ha arribat el moment per a la cultura a l'informatiu matí, començant parlant de Laura Agost.

0: Imagineu-vos una societat en la qual perquè neixi un infant s'ha d'haver mort una altra persona. El món ja no s'hi cap, els recursos són limitats i aquesta és la solució que dona el sistema i que pateixen els protagonistes del Preu de néixer, la novel·la de Laura Agost, la quarta, i que avui surt a la banda publicada per Editorial Proa. Sandra Martínez, bon dia.
1: Bon dia. Una realitat que trasbalsa no només aquells qui volen tenir descendència, sinó també tots els que l'envolten, que veuen com les relacions es tensen, es qüestionen. També fa reflexionar el lector sobre què és una parella o què vol dir ser família.
2: Quins principis estaria disposat a cedir, a deixar de banda, no? A quins principis, a quins codis morals renunciaria a canvi d'assolir allò que desig.
1: L'autora ens obliga a plantejar-nos coses, situacions a les quals ningú voldria arribar, amb reflexions al voltant de la natalitat que Agost plasma a més mentre estava embarassada del seu primer fill, en Blai.
2: Jo hi havia moments, sempre ho dic, que me tocava sa panxa i deia, mare meva, Blai, quines coses que pensa sa mamà, no? Perquè deies que no es pot ser sa novel·la que s'espera d'una persona que justament ha passat molt recentment per sa maternitat, no? Que l'ha estrenada recentment.
1: El Preu de néixer, com les bones distopies, imagina un futur que ens recorda moltíssim el nostre present.

0: perquè al capdavall no és molt habitual, i menys una novel·la en català, no? que això passi abans de sortir.
1: El preu de néixer és la quarta novel·la d'agost. La primera de les presentacions previstes serà divendres a Sa Pobla, a Sa Congregació, amb Sebastià Alsamora.
2: Hi ha dies que no entenc per què he tornat així. Li va dir una formilla una cigala.
3: I el dramaturg català i mallorquí d'adopció, Joan Iago, ha estat guardonat amb el Premi Nacional de Literatura Dramàtica per La brama del cérvol. Iago va ser el creador i el guionista de l'exitosa sèrie d'IV3 Televisió, Mai neva ciutat.
1: El jurat ha destacat la potència d'un text, diu, sorprenentment arriscat i deliberadament delirant, que dialoga amb el present des d'una profunda crisi existencial i política. A banda d'aquest reconeixement, Iago, que és també fundador de la companyia La Calòrica, ha estat reconegut amb altres guardons com el Premi Max d'Autoria Revelació i el Premi Butaca.

0: I avui fa 55 anys que John Lennon publicava el seu segon disc en solitari, aquesta imatge.
1: I més de mig segle després, aquesta cançó que donaria nom a l'àlbum, aquest desig d'un món sense guerres ni fronteres que va imaginar Lennon, continua sent molt més que una suma d'acords i de paraules. És una cançó d'esperança reconeixible arreu. Lennon fou assassinat 9 anys més tard, quan en tenia 40, davant la porta de casa seva a Nova York.
0: Amb imatge arribarem a les 9.

0: I són ara les 9 del matí. Repassem les qüestions més destacades d'aquest dimecres. Continuen les reaccions als mals resultats del darrer informe PISA que varen conèixer ahir, que deixa els alumnes de les Illes a la cua després de suspendre en lectura, en matemàtiques i en ciències. L'inspector d'Educació i doctor en Ciències de l'Educació per la UIB, Miquel Àngel Tirado, assenyala que és una involució que arrossegam des de fa anys.
1: En una entrevista a l'informatiu Matí ha posat damunt la taula que des del 2015 fins ara els estudiants illencs han baixat 44 punts en lectura, cosa que preocupa. Insisteix que llegim a partir d'allò que sabem i, per tant, el problema no és la lectura, sinó de cultura.
2: Hem posat el focus en que els alumnes siguin capaços de cercar moltíssima informació, però és que per cercar informació has de tenir informació primer per poder valorar-la. I això és un element bastant important. Després, evidentment, tenim un tema estructural aquí a Balears. A Balears hem passat d'un 17% que teníem en 2015 de població migrant a un 29% actualment.
0: I en aquesta hora ha de començar el primer ple del Parlament després de les vacances d'estiu. La Cambra Autonòmica vota la presa en consideració de la proposició de llei per limitar l'entrada de vehicles a Mallorca. Connectem en directe amb el Parlament, Marta Puyalto. Bon dia.
3: Bon dia. És l'inici d'un curs polític especialment rellevant perquè és el darrer abans de les eleccions del pròxim maig. A aquesta hora comencen a arribar la majoria de diputats, també els consellers del govern, fan bona cara després d'aquest parèntesi parlamentari de l'estiu i en breu ha de començar la sessió de control al govern. La presidenta s'incorporarà una mica més tard, ja que precisament en aquests moments rep la convidada a les festes del Barmà per part del Bala de Binissalem i també dels Bermadors. Marga, però ens haurà de respondre algunes dels principals assumptes que han marcat l'estiu polític, com ara la situació dels menors estrangers no acompanyats o la saturació turística. Però, com dèiem, un dels punts polítics més destacats d'aquesta jornada arribarà amb el debat de la presa en consideració de la llei que ha de regular l'entrada de cotxes a Mallorca i que defensarà el president del Consell, Llorenç Galmés. Això a dins, a fora, davant

0: Parlament, el sector educatiu 03 es concentrarà per reclamar una vegada més millores laborals.
1: Gràcies, Marta. I la política també ve centrada en el debat sobre la cogestió aeroportuària. El govern espanyol ha aixecat el veto perquè finalment es tramiti al Congrés la proposició del Parlament que pretén donar més competències a les illes en aquesta matèria.
2: I Aena ha respost insistint que una cogestió amb la comunitat autònoma seria inconstitucional. En una comunicació adreçada a la Comissió Nacional del Mercat de Valors, avisa que prendrà mesures si s'aprova.
1: Mentrestant, el Congrés dels Diputats en aquesta hora també està previst que comenci el ple i que ho faci amb la sessió de control al govern espanyol, una sessió de control que està a punt de començar, ja com tal i com sentiu de fons ara mateix.
3: Del grup parlamentari popular que tiene la palabra cuando usted quiera.
4: Gracias, presidenta. Señor Sánchez, en España, en la que usted todavía gobierna, las aulas de todo el país se vacían de conocimiento y las mochilas de los alumnos de Ceuta
1: són les paraules que ens arriben en directe des del Congrés dels Diputats amb aquesta sessió de control al govern espanyol que tot just acaba de començar. Hem arribat a les 9:04, ara passam al relleu, als companys del programa El Dia.
5: Més informació a ib3notícies.com. IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.

0: 9 i 5 minuts. Bon dia, benvinguts al dia. Començar amb aquest programa dimecres 9 de setembre. Recordeu, ja ho hem avançat més d'una ocasió. Avui és el dia que arriba el canvi de temps a les Balears. A partir de les 12, l'Agència Estatal de Meteorologia activa la vista taronja per pluges i tempestes a totes les illes. Es preveuen ratxes molt importants de vent i fins i tot calabruix. Emergències demana precaució en aquesta jornada, sobretot a partir del migdia. Recordem que, a més, la tempesta es produeix després que s'hagin registrat dos dies consecutius de rècord d'altes temperatures. Per primera vegada s'han superat els 40 graus en un mes de setembre. Compartim aquest mapa i veiem com aquest front ja arriba a la Mediterrània. Comencem el dia tranquils o amb temps tranquil, però no vos confieu perquè, com hem dit abans, el canvi serà radical i serà a partir del migdia. Sobretot també se notarà una davallada de temperatures de cara al vespre. Escoltam Eduardo Parga, director del Centre d'Emergències 112 de les Illes Balears.
1: Tendremos un episodio de lluvias, tormentas, viento y también luego habrá pues, fenómenos costeros y puede que alguna risaga en la isla de Menorca. Mucha precaución, que no se confíen, el día puede salir por la mañana muy soleado, muy tranquilo y que parece que no pueda pasar nada, pero son días muy cambiantes que a lo largo del día pueden cambiar de manera repentina, se puede formar una tormenta con rachas de viento asociados muy potentes y que puede generar problemas de circulación, problemas marítimos.
0: No vos confieu, explicava el director d'emergències, precisament perquè el dia comença d'una manera molt diferent. Serà a partir del migdia quan es transformi. Continuarem pendents, també connectarem amb l'Agència Estatal de Meteorologia per saber com està evolucionant aquesta tempesta. Un dia en què no passa d'una altra manera. Analitzam els resultats demolidors de l'informe PISA sobre les Balears. Parlant d'educació, Joana Maroto.
2: Bon dia, Marta. I doncs sí, ja vàrem avançar ahir que no eren gaire positius. L'informe diu que l'alumnat de les illes se situa per davall de la mitjana estatal en matèries com la lectura, les matemàtiques i les ciències. Respecte a la lectura, que és dels aspectes més cridaners, les Balears han caigut 30 punts pel que fa a les darreres dades del 2022. Conclusió: els alumnes no llegeixen i si llegeixen tenen molt poca comprensió lectora. Alguns experts ja han aixecat la veu d'alarma i atribueixen aquests resultats a l'increment de l'ús de pantalles. Serà un dels temes que avui abordarem a la nostra tertúlia amb Elena Ballestero, José Luis Miró i també amb Joan Carles Rodríguez Tur.
0: Vos contam també que ja hi ha una possible data per les mobilitzacions dels metges contra l'Estatut Marc. Bon dia, Xisco.
3: Bon dia, Marta. Sí, i probablement serà el dia 15 d'octubre. És l'escenari que proposa la Confederació Espanyola de Sindicats Mèdics si no hi ha un acord previ en les negociacions. Demà dijous el sindicat debatrà la convocatòria d'aturades permanents i probablement en tindrem més informació. Recordem que reclamen, entre d'altres mesures, un estatut propi, una jornada de 35 hores, una classificació professional més justa i un model de jubilació flexible i sense penalitzacions. Per cert, avui és un dia de canvi de temps, però han tingut un estiu ben feixuc. Fa temps que ens demanam, i si el que fins ara era un reclam turístic es convertís en un problema? Cada vegada sentim a parlar més de les anomenades coolcations, unes vacances pensades precisament per fugir de les altres temperatures. Llançam la pregunta, podríem deixar de ser una de les destinacions preferides? El fenomen sembla agafar força aquest estiu amb viatgers que miren cap al nord d'Europa, cap a zones com Escandinàvia o d'altres destinacions en temperatures més suaus. Parlarem amb experts en canvi climàtic sobre aquesta qüestió de les coolcations, és a dir, vacances fredes, coolcations.
0: I avui la nostra companya, Maria Antònia Esquines, ha partit a conèixer un projecte que ens parla d'inclusió social.
2: Totalment, Marta. Vos preparam una història que en principi parla de vi, però que en realitat, o sobretot, parla de persones, d'oportunitats i d'inclusió. Du per títol Gallines i Foques, és el nom que varen triar els mateixos membres de Madi Pesment a partir d'una pluja d'idees. La resposta va ser tan senzilla com també curiosa. Les gallines són divertides i les foques aplaudeixen. D'aquesta manera va sortir la fórmula perfecta per desenvolupar un projecte molt més profund en què persones amb discapacitat intel·lectual participen activament en tot el procés d'elaboració d'aquest vi, des de la feina a les vinyes fins també al celler. Serem, per tant, avui a les bodegues de Casa Esment per conèixer de primera mà aquesta feina que fan i, sobretot, conèixer aquest vi tan especial.
0: Frase del dia, són les 9 i 9 minuts.
3: La frase d'avui és de Sant Agustí i diu així: la sorpresa és el mòbil de cada descobriment.

0: I de què parla tothom? O sorpresa?
1: I de tothom parla de la febre pels anys 80 que ens han veït a tots. Els darrers dies, les xarxes s'han omplert d'imatges recuperades d'aquesta dècada, fotografies de família, festes, vacances, classes o, senzillament, moments quotidians que de cop han tornat a estar de moda. I què és el que els fa tan especials? I, doncs, sobretot l'estètica. Els pentinats voluminosos, les espatlles marcades, els colors vius, les càmeres analògiques, els xandalls de tàctil i aquella qualitat tan característica de les fotografies antigues. Tot plegat contrasta molt amb les imatges perfectament editades i filtrades que consumim actualment. A més, aquesta tendència també té un punt emocional. Moltes d'aquestes fotos desperten records i permeten a les generacions més joves descobrir com eren els seus pares o padrins quan eren joves. I les xarxes, és clar, han fet la resta. Cada vegada més usuaris comparteixen fotografies antigues o intenten recrear aquesta estètica amb imatges actuals. I nosaltres també hem fet la nostra prova i els resultats... Estimats oients, podeu recuperar aquestes imatges a la carta. Estimats espectadors, les teniu aquí.
0: Xas.
1: Així seria na Marta Garau, na Joana Maroto, na Maria Antònia Esquines i moi mem en els anys 80.
0: Ho pots descriure pels oients, per favor?
1: Que aquesta... És que m'ho ha portat a tots amb un xandall com a de tàctil, excepte na Marta Garau, que l'ha portat amb una caçadora vaquera meravellosa.
2: Mira, i aquí seríem a dins i ve
1: dins
2: de la ràdio.
1: Hem demanat com seria una ràdio en els anys 80. ChatGPT ha donat per fet que jo aniria a fer feina en xandall. Això vol dir que no me coneix.
2: I jo em dessuadora.
1: Exactament.
2: Però me coneix bé.
1: Tu sempre has estat una mica Barbie esportista. I mos queda la tercera, que jo li dic, per favor, posa'm com si jo fos un senyor dels 80 i paresc el germà gran d'en Joaquín Arozamena. Les coses com són. ChatGPT a mi m'ha donat a entendre que els anys 80 jo seria un senyor a qui només li falta anar per Ivetra Ràdio en sopuro mentre comenta com ha pujat o davallat l'índex del Nasdaq. És així.
2: És boníssim.
1: És allò que hi ha.
2: Però bueno, jo, més enllà de la darrera foto, és que t'han deixat una mica com a...
0: Hi han posat 20 anys.
1: Per favor, oients d'Ivetra Ràdio, ficau-vos a les xarxes del dia. Han compartit aquest exercici perquè primer...
0: No la puc
1: tornar a veure. Han demanat, hola, com seríem els 80? I mos ha parlat amb un fons neutre. Na Maria Antònia Esquines, que és la nostra hacker, li ha dit, no, posa'ns a la ràdio. I ha fet com una volta de rosca més. I jo he dit, jo és que me veig molt com ara, jo en els 80 seria talment jo. I li he dit, per favor, posa'm en sos cabells dels 80. I m'ha posat amb aquell look que som el germà bessó. De... Estic entre en Joaquín Arozamena i el look de Canal 9.
2: I hauries d'haver dit, posa'm, perquè jo crec que la gent fa això, perquè si te fixes aquests dies a xarxes han vist molta de gent que ha fet aquest exercici de voler saber com serien en els anys 80. Jo crec que ja li han posat... Posa'm un pelazo tipo corrupción en Miami.
0: Però surten divins.
2: O posa'm una americana amb ombreres. O...
0: Però matem i donant la nostra paraula que nosaltres no li han dit res.
1: Nosaltres no li han dit res. Bé, no direm mentides a la nostra audiència. Nosaltres hem demanat a la tercera foto que transformes una mica més en els membres de l'equip. I jo he dit, a la lota rossa no la posis en xandall i a mi posa'm uns altres cabells. I ha decidit posar-me no només cabells, sinó americana. Perdonar-me el barbarisme. Una americana d'aquestes de pata de gallo que apareix que jo era un ponent de suresnes. Sí o no? I llavors aquest jersei en camia. Que jo no he anat mai amb aquest look, però escolta, ja va bé.
0: Mira, només per l'estona que hem passat fent aquestes transformacions, ja vols dir que paga la pena. És una tendència viral. Tothom ho està penjant a les xarxes socials. Nosaltres, com heu vist, també.
2: I nosaltres a les xarxes socials demanam una mica també per això. Demanam per què agrada tant o aquesta febre per la nostàlgia dels anys 80. Si qualcú mos ho vol fer a sabre, si qualcú pensa per què és, que mos escriguin, per exemple, en el nostre Instagram, @eldiaivetres, i si no, també se poden posar en contacte amb el programa a través del telèfon 971-139-00 i s'insta WhatsApp, crec que el sap en Xisco.
1: No, normalment no ho veus, és que sabia que no demanaries WhatsApp i tenim un àudio que avui...
0: Espera que no l'hem preparat, però el recuperarem tot.
1: No, perquè no ho he vist aquí jo, no he parat el WhatsApp, però ja el sabeu. Ja el sabeu vosaltres, nosaltres no.
0: Perdó, tot d'una recuperada.
1: En el 80 no hi havia WhatsApp.
0: No, clar, exactament.
2: 646-93-45-01 946-93-45-01. Volen saber
1: el WhatsApp
2: perquè...
1: d'Ivetra Ràdio.
2: El WhatsApp d'Ivetra Ràdio, perquè seria molt diga, perquè hi ha aquesta febre dels anys 80.
0: Si no us ha donat temps a notar, una vegada més. Ara sí.
3: 646-93-45-01. El WhatsApp d'Ivetra Ràdio.
0: Se mos havia oblidat, però gràcies a Joan Jiménez i Joan Amaroto, bueno, aquí el tenim ben anotat per escoltar totes les vostres opinions.
1: En Joan Jiménez ara és un foc encès, però en els anys 80, amb aquesta barba rotllo Pablo Braida que madur, encara hagués tingut molt més èxit.
0: Poden cercar referents més actuals avui, perquè ha estat una bona
1: estimada,
0: llista.
1: Estimada, els anys 80 tenen allò que tenen.
0: Amb el seu Gavilano Paloma, clar. És vera, una bona
1: Amiga,
0: cançó.
1: Amiga, hay que ver cómo es el amor, que vuelve a quien lo toma.
0: Gavilano Paloma. En la bona companyia, com han dit, de Joan Jiménez, els comandaments tècnics, Robert Mercè, Àlex Portes, a Miquel Rosselló i Yolanda Ruiz a la producció, ens atam el dimecres.

0: El 12 de setembre viu la Diada de Mallorca. Celebram 100 anys del cant de la Balanguera. Consulta el programa complet a consell de mallorca.es.
1: Para ti y también para ti, en Eroski te damos la uva blanca sin semillas granel a 2,99 euros kilo, el trasero de pollo al corte a 2,75 euros kilo, la merluza entera de 1 a 2 kilos a 9,95 euros kilo y la empanada de carne bandeja de 2 unidades a 3,70 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
2: Aquest diumenge torna a Esports 3 en joc.
3: Serà espectacular.
2: Des de les 4, Reial Mallorca-Sabadell, un partit per tornar al camí de la victòria.
4: Que repiqui les campanes de la Seu!
2: Un diumenge on també estaran molt pendents d'Enric Mas i de la Vuelta a Espanya.
5: Tornar a ser Enric i tornar a disfrutar d'estar en el pòdium de qualque gran.
2: Esports 3 en joc, el millor espectacle radiofònic esportiu de les Balears.
0: Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio. El dia, amb Marta Grau.

0: Volem dedicar aquests darrers minuts que ens queden fins a arribar a les 10 del matí per parlar dels resultats de l'informe PISA. Recordeu, ahir vàrem compartir una estona amb el conseller d'Educació i Universitats per valorar els resultats d'un informe, que ha anat molt malament, que deixa les Balears pràcticament a la cua si ho comparam amb altres comunitats autònomes, tot i que en general ha sortit molt malament per tot arreu. Què passa? Que sobretot s'han davallat, si ho comparam amb el darrer, de 2022, amb matemàtiques, però sobretot a lectura, a comprensió lectora. Alguns experts ja han aixecat les veus d'alarma i diuen que això es deu sobretot a un increment de pantalles. Ja no sé per qui he de començar, crec que hem començat abans per en José Luis, li toca... No, li
1: Juan,
0: toca...
1: Creo que lo que toca a Juan Carlos.
0: Li toquen a Joan Carles. Idò, Joan Carles, resultats d'aquest estudi, perquè a mi m'ha fet, sincerament, el que m'ha produït és que m'ha fet molta pena. En realitat, no? Perquè he escoltat algunes veus a diferents mitjans de comunicació d'adolescents, no? I deien, clar, és que jo ara mateix una classe sencera de llengua, jo no l'aguanto, se me fa superpesada, una hora. Aquesta societat de l'escroll, d'intentar cercar aquestes dosis petites, no?, de serotonina constant, ha fet que abandonin realment la lectura com un plaer, és una imposició.
2: La veritat és que sí, que és preocupant aquest informe i la qüestió de la lectura jo crec que és algo que s'està ressentint precisament per el que acabes de comentar, pel tema de l'ús de pantalles, de mòbils, on quizás sí que llegim, però només llegim el que volem, no llegim literatura, sinó que llegim altres coses molt més banals que no produeixen aquest enriquiment intel·lectual i aquesta formació, perquè no deixa de ser també formació intel·lectual, no? A més de cultura, lògicament. Però... jo aquest informe trepitge, me'n recordeu quan una cèlebre consellera d'Educació li va dir a l'informe PISA, informe trepitge, aquell moment passarà en els anals de la història de l'educació a les Illes Balears. Sí. Bueno, doncs aquest informe em preocupa i no sé si estan preparats per afrontar la solució, perquè constantment a Balears i especialment a Eivissa veiem la falta de docents, la inestabilitat que tenen els docents, que no poden acompanyar pràcticament durant tot el cicle educatiu en els seus alumnes, arriben aquí un o dos anys i per mort de tornar-hi a la crisi de vivenda no poden establir-se aquí. Jo no sé si això també forma part de la responsabilitat, no?, d'aquests mals resultats de l'informe PISA, i en qualsevol cas... també crec que estem començant a ser una societat que tracta d'una manera massa dèbil en els alumnes, una societat que és de vidre, que hem d'anar amb màxima cura de tot, que, bueno, sí, si n'has suspestrès, no te preocupis, t'ajudarem perquè no repeteixis, perquè pugues passar i tal. Crec que estem sent massa laxes i crec que el que necessitem els joves, i encara m'incloc dins aquest marc de joves, és una miqueta... d'estratègia i també de mano dura en el sentit de que valorem el que es produeix a l'escola, que valorem la necessitat i que ens facin entendre la necessitat real d'una formació adequada, perquè després, quan sortim fora en el mercat laboral a Espanya o fora d'Espanya, no tindrem ningú que ens dugui entre algodones com pareix que ara es vol dur una miqueta a l'alumnat. Tenc aquesta sensació de que ens volen cuidar en excés i això ens fa més dèbils i més dependents i menys autosuficients.
0: Un minut i mig per hom dels que ens queden, Helena.
3: Sí, la falta de professors és un drama, però no la causa de la catàstrofe, no? Perquè és una catàstrofe a nivell balear, a nivell nacional, en territoris incluso de la España vaciada, no? O sea, hemos bajado el nivel y sigue bajando. Yo creo que es por una cuestión multicausal, ¿no? Han cambiado vivimos en una sociedad en la que cada vez más el padre y la madre tienen necesidad de trabajar porque no pueden vivir con su sueldo, entre otras cosas porque no pueden pagar un alquiler, ¿no? Se dedican menos tiempo a los hijos y encima tenemos que competir con un modelo que, ojo, porque a veces hablamos de las pantallas y no son las pantallas, es el diseño de las aplicaciones que nos llegan a través de las pantallas, ¿no? Eso es lo que provoca el estímulo continuo, ¿no?, para mantenernos enganchados. Y creo que ahí es importante decir que dentro de la catástrofe se empiezan a dar los primeros pasos para obligar a esas compañías como Meta a cambiar sus diseños para que no causen adicción. Creo que...
0: Bueno, han afrontat una sanció, ¿no?, una sanció altíssima, no?, de sí. Milers i milers de milions de dòlars, tot i que sembla que per aquestes companyies no és tampoc un cop molt important, José Luis.
1: A ver, yo por decir, es que aquí más o menos yo veo que todos estamos de acuerdo por decir algo un poquito, aportar algo nuevo. Yo creo que la educación empieza en casa, entonces tenemos que los padres intentar predicar con él.

0: He de dir que m'ha sabut molt de greu quan t'ho he vist, perquè parlam d'una diferència molt notable en només 4 anys. Elena diu, no tan sols són les xarxes, sinó tota aquesta sèrie d'aplicacions, perquè jo crec que d'alguna manera el món ja ha canviat. Ara mateix, el sistema de l'administració, ja ho has de, si no domines clave, que posaven l'exemple l'altre dia, que tampoc...
1: De hecho, si tú quieres cobrar...
0: Que tampoc és tan fàcil, eh?
1: Si tú quieres cobrar una pensión ahora mismo en España, un jubilado tiene que tener una... O sea, puede ir a cobrarla en efectivo al banco o no tiene más remedio que tener un móvil porque no puedes manejar la banca digital sin tener un móvil.
0: I falten professionals, perquè és veritat que se tenen bones intencions per part de les administracions de disposar de personal que ajudin aquestes persones, però en falten moltíssims. És l'era de la digitalització, de les xarxes socials, d'internet per descomptat, no? I de totes aquestes aplicacions que ens han fet que estiguem tan enganxats als telèfons mòbils, perquè crec que tots ens podem ficar en el mateix sac en major o menor grau, però que tothom està amb una dependència absoluta. Fins aquí la reflexió. Elena, Joan Carles, José Luis, moltíssimes gràcies a totes.
1: Gràcies a vosaltres.
2: Gràcies.
3: Gràcies a vosaltres. Salut i alegria.
0: Posam punt i final en aquesta tertúlia. Escoltam uns anuncis a la tele, escoltam els nostres companys dels serveis informatius a la ràdio i tot d'un encetam aquesta segona hora del programa ben pendents del temps. Arriba aquell canvi radical, així que tot d'una vos ho contam.
4: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
5: Bon dia. Arrenca el primer ple del Parlament d'aquest nou curs polític que és el darrer de la legislatura i que acabarà al maig de l'any que ve en les eleccions. I ho fa amb una concentració de les treballadores de la xarxa 03 a les seues portes. Ho fan per reclamar un nou conveni autonòmic. I de seguint aquesta concentració hi ha Neus Pericàs. Neus, bon dia, conta'ns.
6: Bon dia, sí, som aquí a les portes del Parlament, aquesta protesta que arriba després de mesos de conflicte entre les treballadores, els sindicats i les patronals. La xarxa 03 i els sindicats de Comissions Obreres UGT i STEI reclamen que s'obri una negociació específica per al sector i també demanen revisar el decret de mínims que regula les ràtios i les condicions dels centres. Ho explica la vocal d'ensenyament privat i concertat de l'STEI, Sandra Serra.
7: Això no és una qüestió només salarial, estan parlant de millores laborals que les equipari amb la resta d'etapes educatives i també per la qualitat educativa. No poden ser aquestes ràtios tan elevades amb una sola educadora a l'aula i de reivindicar que hi hagi sempre parella educativa.
6: El calendari de mobilitzacions preveu noves protestes durant les pròximes setmanes i...
5: Gràcies, Neus. Aquesta és la informació que ens arriba en aquest cas des de les portes del Parlament d'aquesta concentració de la xarxa 03. Tot això, com dèiem, passava a les portes. Mentrestant, portes de dins, al Parlament el vicepresident del govern, Antoni Costa, ha rebutjat la petició de Vox de rompre relacions amb el PSOE.
8: Costa ha defensat que l'executiu ha de mantenir el diàleg i la capacitat de pacte amb Madrid per tal de defensar els interessos de les Balears. El vicepresident ha retret el diputat de Vox, Sergio Rodríguez, que reclami un cordó sanitari als socialistes.
9: Baleares es España, por supuesto, igual que Ceuta. Y nosotros tenemos que actuar de la misma manera y con la misma solidaridad y la solidaridad de verdad que hay que demostrar en estos momentos con el conjunto de los ciudadanos es diciendo, con esta gente ni a cobrar una herencia.
10: Durant tota la legislatura, l'Esquerra ens ha demanat que li féssim a vostès un cordó sanitari. Saben perfectament que mai hem accedit en aquesta pretensió. Resulta curiós, senyor Rodríguez, que ara sigui vostè el que ens demani que facem un cordó sanitari.
5: I a Eivissa, la policia local de Sant Josep ha desmantellat un assentament il·legal a una zona boscosa de Port d'Estorrent. En connectam amb la redacció d'IB3 a Eivissa, Carmen Cires, bon dia.
11: Bon dia. Segons han explicat els agents a les seves xarxes socials, gràcies a la col·laboració ciutadana van poder localitzar l'assentament i detectar diferents elements utilitzats per a fer foc amb el greu risc d'incendi que això suposa en un entorn forestal. Han escrit els agents, també han indicat que l'acumulació de residus generava condicions insalubres i afectava l'ús recreatiu dels veïns d'aquest espai. Després de l'actuació, els serveis municipals de neteja van retirar un camió ple de residus.
5: I un apunt més també important en aquest cas que ens arriba des de la informació de servei, perquè l'AEMET, atenció, ha actualitzat els avisos per mal temps. A aquesta hora ja tenim activada l'alerta groga de totes les Balears, per vent i per mala mà. L'alerta taronja es retarda, estava prevista per les 10, i doncs retarda ara fins al migdia. A les 12, això sí, es preveuen episodis de pluges i tempestes.

0: més intensos del que s'havia previst inicialment.
1: Ara l'AEMET ja adverteix que es poden produir precipitacions que poden arribar als 50 litres per metre quadrat a tot l'arxipèlag a partir de les 12 en només una hora i fins a 100 litres que es podrien acumular en 3 o 4 hores. També es preveuen tempestes severes que poden venir acompanyades de vent de fins a 90 km per hora i calabruix. De moment, però, la situació es decalma a totes les illes. Els aeroports també operen amb normalitat, tot i alguns retards i cancel·lacions derivats de la incidència que ahir es va registrar a la xarxa britànica.
0: I com sempre, molta precaució amb aquesta previsió meteorològica a partir de les 12, aquesta alerta taronja. Les 10 i 4 minuts, tornem amb més notícies a les 11.
2: Més informació a ib3notícies.com.

0: hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
1: Tèntol.
0: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
2: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. El dia, amb Marta Grau.

0: 10 i 5 minuts, encetem aquesta segona hora de programa. Recordam, avui tenim un canvi de temps molt important a les Balears, un cel que estirà majoritàriament tapat i amb tempestes durant el dia. Algunes poden ser molt fortes i anar acompanyades de calabruix.
1: Les temperatures, Marta, bon dia de nou, baixaran lleugerament, amb màximes al voltant.
0: Perdó que no t'he dit bon dia.
1: No,
0: això
1: no,
0: és d'una mala educació.
1: Que ja esperava bon dia i ho posta, he fet un petit xerxi.
0: Ja m'he posat en el pilot automàtic. Bon dia, Joana Maroto.
1: Bon dia, Marta Grau. Dèiem, les temperatures baixaran lleugerament, amb màximes al voltant dels 29 graus i mínimes que quedaran al voltant dels 19. Per primera vegada en molt de temps, baixen des 20. Això és com una alegria. El vent bufarà de nord-est amb intervals moderats i alguns de forts. Xisco Nadal, bon dia.
2: Bon dia, Joana, bon dia, Marta, bon dia, estimats oients i telespectadors. I atenció també a la mà, perquè tindrem forta maror amb onatge, que pot arribar a 3,3 metres. I el vent de l'est i del nord-est podrà assolir els 57 quilòmetres per hora.
0: En el cas de les Balears, el mapa ens situa dins una zona de risc, ho estem compartint amb els espectadors, ho descrivim per als oients, aquesta alerta taronja. Això no vol dir que necessàriament tinguem una tempesta molt forta, però sí que les condicions atmosfèriques són favorables perquè es puguin produir fenòmens importants. No podem davallar la guàrdia, tot i que el dia ha començat bé amb aquesta sol, amb aquesta suposada tranquil·litat, però no podem davallar la guàrdia.
2: Les Pitiuses, a més, hi ha vist groc per fenòmens costaners amb vent del nord i nord-est que pot arribar als 60 km per hora i possibilitat de tempestes entre avui i demà.
1: S'ha activat com de vista taronja per pluges i tempestes a totes les illes amb possibilitats de ruixats localment forts o molt forts i sense destacar també una mica de calabruix, Marta.
0: Així que jornada marcada per el canvi de temps, no tanta calor, tempestes, fort vent i davant d'aquesta situació tornem a recordar moltíssima precaució, especialment a les zones que estiguin a prop de la costa, evitar trasllats innecessaris perquè el temps podria empitjorar, sobretot de cara a migdia. Obrim les nostres finestres, les nostres beauties, aquestes càmeres que estan explicant en directe com la tempesta està arribant. El Manco sí, Artà, a Mallorca, veiem uns núvols ja negres que podrien descarregar pluja de manera imminent. Com
2: Artà
0: ha canviat aquesta estampa?
2: Artà podria ser perfectament Transilvània.
0: Totalment.
1: Si un poc apocalíptic, no?, aquest cel, sí. Una mica sí, que podria sí. Caure el cel, sí. Artà ja no tenen tant de sol com tenim encara per Palma, però bé, encara no saben si caurà ben damunt Mallorca o les illes en general o si descarregarà a la mà, Xisco, que ahir ho comentava, no saben ben bé on caurà aquesta aigua, però sí que sembla que per on afectarà més serà la zona nord de Mallorca i també Menorca.
0: Fixeu-vos que a Eivissa l'estampa és ben diferent, encara no ha arribat aquesta tempesta. El Manco no, en aquesta platja en concret, a les Figueretes, sí que és vera que la mà té una tonalitat un poc més fosca, però no podríem dir que hi hagi aquests núvols foscos, no?, tan grisos que teníem en altres indrets, com per exemple Artà. Així que molt pendents del temps, a partir de les 11, que serà quan avanci un poquet aquesta jornada, connectarem amb Maria José Guerrero, portaveu de l'Agència Estatal de Meteorologia, perquè ens expliqui què ens espera i sobretot podrem donar informació més detallada. Avui és un dia de canvi de temps, però així mateix ha estat un estiu molt, molt, molt feixuc. Fa temps que mos demanà més i la calor, que fins ara era un reclam turístic. Recordeu, tothom volia venir aquí per poder nedar, per poder gaudir de l'estiu. Però i si acabàs això, no només aquí, a altres llocs, si ho comparam amb Itàlia, per exemple, passa el mateix. Sí, la calor es convertís en un problema. Cada vegada sentim més a parlar de les anomenades coolcations, unes vacances pensades precisament per fugir de les altes temperatures.
1: Sí, Marta, és un fenomen que sembla agafar força aquest estiu amb viatges que miren cap al nord d'Europa, cap a zones com Escandinàvia, altres destinacions amb temperatures una mica més suaus, no tan feixugues com aquí. No volen renunciar a les vacances, però sí evitar passar-les a 40 graus.
2: I això ens du a fer-nos una pregunta important, especialment aquí, a les Balears. Podria el canvi climàtic acabar modificant les preferències dels turistes i fer que alguns deixin de triar la Mediterrània durant els mesos més calorosos? No parlam que demà els turistes deixin de venir, sinó de si a mitjà i llarg termini la calor pot convertir-se en un factor que faci perdre competitivitat a destinacions com, per exemple, Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera. Perquè una cosa és tenir sol i temperatures agradables i una altra molt diferent és trobar-se amb onades de calor, nits tropicals, temperatures extremes o fins i tot episodis de calor marina.
1: Clar, mos demanant si és una tendència real, si el turista començarà a canviar les seves dates o directament la seva preferència de destinació. I sobretot, ens hem de començar a preocupar. I d'avui en volem parlar amb tres veus autoritzades. D'entrada, saludam a Pau de Vilche, despert en canvi climàtic. Bon dia, Pau, com estàs?
3: Hola, bon dia, com esteu?
1: Bé, d'entrada te volen demanar una miqueta per això, no? Per aquestes coolcations, si estan davant una moda turística o darrere hi ha un canvi de comportament precisament relacionat amb el canvi climàtic. Què en penses tu?
3: Bueno, vos puc respondre fent una pregunta. Quanta de gent de Mallorca s'ha anat aquest estiu en el nord d'Espanya?
0: Sí, ja tenies la resposta.
1: Ja tenies la resposta. Bastanta de gent, diria jo, no?
3: És a dir, quan les temperatures pugen més enllà del llindar de confort, la gent està farta i això ho pots aguantar un dia, ho pots aguantar dos dies o pots aguantar tres. Però si tot el teu període de vacances ha d'estar marcat perquè no pots sortir de l'hotel per la calorada que fa o perquè estan xerrant també de cara en el futur, amb menor disponibilitat d'aigua, això vol dir que tot estarà molt més sec, tot serà més feo, amb major probabilitat d'incendis, majors temperatures, menor disponibilitat d'aigua, tot estarà més sec i pot haver més focs, amb unes platges que cada vegada seran menors degut a l'augment del nivell de la mar, amb unes aigües que cada vegada seran més tèrboles perquè mos estan carregant la Posidònia, que, a més, també és molt sensible l'augment de la temperatura de la mar, que està augmentant, és un brou-brou ara mateix. Llavors, aquí sembla, malauradament, que vivim d'esquenes a la realitat. Pensam que tenim la gallina dels ous d'or i que mos donarà sempre ous d'or. Mal. I aquesta gallina, malauradament, ja no tindrà pinso, no tindrà aigua, se quedarà sense plomes i mos quedarem sense ous d'or. Mal.
2: Pau, perquè els nostres oients i els nostres telespectadors se'n facin una idea. A partir de quines temperatures poden començar a parlar d'un clima poc confortable per unes vacances? No sé si aquest estiu ha estat paradigmàtic perquè tots han patit aquesta calorada i ja aquest estiu molts han deixat de fer coses bàsiques, com anar a fer una volteta perquè un temps sorties de vespre i el manco refrescava, però és que tampoc he tingut ni tan sols el consol de que se n'hi refrescàs.
3: O sigui, la temperatura de confort varia un poc d'una persona a una altra, però evidentment a partir de 30-35 graus comença ja a fer bastanta calor. Però a més el problema és que els vespres també fa calor i el cos no se reposa. Nosaltres necessitam també poder fer un alè, no? Poder respirar un poc i el nostre cos per poder descansar. De fet, la temperatura ideal per dormir és al voltant de 18-19 graus.
0: Ai, 18 graus per dormir, un autèntic somni. Desitjam que tornin aquests 18 graus per dormir, tal vegada a partir d'avui, que és el canvi de temps, tornem a dormir un poc millor si cal. Ho ha explicat molt bé en Pau, no? Com aquest fenomen ja s'està començant a produir, però es trasllada realment a les xifres, als números. Per exemple, les agències de viatges, amb Pedro Fiola al capdavant de l'agència de les agències de viatges, això s'està notant, per exemple, les reserves, cada vegada teniu més demanda de persones que diuen, mira, jo he de partir cap a una destinació que sigui bona de dur durant l'estiu.
4: Com diu en Pau, no tothom té la mateixa també sensibilitat cap a l'escaló. Hi ha persones que els agrada les destinacions de sol i platja i el mateix hotel pot fer de refugi climàtic. Aquí no estaria tan d'acord amb en Pau. Hi ha persones que gaudeixen molt del seu temps lliure i estar a l'hotel tranquil·lament sense necessitat de fer gaires activitats. Però és cert que cada cop hi ha més residents que demanden destinacions que siguin més fresques. I un clar exemple ha estat tot el que és la conca cantàbrica, tot el que és el nord d'Espanya, ja sigui Galícia, Astúries, Cantàbria i per què no el País Basc. És veritat que també han patit onades de calor, però aquesta sensació tèrmica de que el vespre també es refreda a moltes persones els dies un consol i sobretot persones majors, que són les que principalment, penso jo, són més sensibles en aquests canvis de temperatura tan bruscos.
1: Afegint també a la conversa, si vols, sembla en Ivan Murray, que és geògraf i expert també en turisme, i a ell li volen demanar una mica per aquesta qüestió, no? El fil del que deia ara en Pedro. Ivan, un poc, si estem començant a veure aquest canvi en el mapa de les destinacions d'estiu i si el turista també està canviant realment les seves preferències o encara parlant d'una tendència molt minoritària.
5: Bueno, és a dir, jo diria que sobretot els ingredients que entren dins del sistema de producció i consum turístic cada vegada està més alterat. El que, per exemple, s'està veient és que en el que eren les potències turístiques en termes d'emissió, i la gent s'organitza les vacances de manera diferent. I ha augmentat de manera molt significativa la gent que queda en els seus propis països a fer vacances. Motivat per molt de factors. Un d'ells és que decideixen les vacances i de un poc més sobre la marxa, és a dir, no és un procés tan planificat, sinó que està més subjecte a que diguem les variacions temporals. Una altra dimensió important a tenir en compte és la de la precarietat de les societats que, diguem, dels països del capitalisme avançat, sobretot les classes treballadores, que cada vegada poden permetre menys fer vacances fora. Llavors, la combinació entre increment de precarietat, desigualtats i majors temperatures, també en els seus propis països, i la se tradueix en canvis en la forma de l'organització de les vacances i el consum turístic. I això s'haurà, s'està veient i s'anirà veient cada vegada més al llarg
0: cada
5: del temps.
0: Cada vegada més. Mira, aprofit per això. S'està veient ara, amb aquest punt estem jo crec que tots d'acord, però, Pau, i si haguessin de fer una mirada al futur? Perquè, clar, els models de canvi climàtic apunten que això anirà a més. Podria agreujar-se, podria augmentar en el futur, podríem acostumar-nos a veure aquests canvis fins i tot encara més de cara al futur, a 10 anys vista, per exemple.
3: Sí, sí, per suposat. De fet, les emissions que estan de gasos d'efecte hivernacle que estan llançant ara mateix a l'atmosfera tindran la seva traducció en escalfament global d'aquí 15-20 anys. Val? Vull dir que estan vivint ara mateix les conseqüències en termes d'escalfament, calor, variació dels patrons de pluja, vent, etc., d'emissions que ja hem fet en el passat. Clar. Vull dir que mos hem d'esperar de manera clara i evident un empitjorament de les condicions meteorològiques en el sentit, sobretot, de l'estabilitat, de la previsibilitat meteorològica, de les estacions que conformaven la nostra quotidianitat i normalitat i que influïen a l'activitat econòmica, a l'agricultura, a soci, en els viatges, a tantes i tantes, en el calendari escolar. I tot això, tots aquests patrons regulars, que de fet han estat regulars en els darrers 10.000 anys, més o menys, amb algunes variacions, això s'està anant en orris. I precisament d'aquí la urgència de reduir dràsticament les nostres emissions, perquè si no creem un món en el qual no hem viscut mai i en el qual la nostra capacitat d'adaptació cada vegada és més difícil. És a dir, se parlava, no, refugi climàtic, s'hotel... Bueno, però quan faci tanta temperatura, tanta calor, que la gent hagi d'estar només a l'hotel, la gent no vendrà per estar només a l'hotel durant 7 dies tancat a un lloc on hi ha aire condicionat tota l'estona. I si la nostra capacitat de produir aliments ha disminuït, també això influirà en els preus, en la comoditat, si hi ha menys aigua i resulta que ja no podem tenir piscines. És a dir, hi ha tota una sèrie de factors que hauríem de ser capaços de mirar endavant per adonar-nos que no és que haguem de canviar de model, sinó que és que el model tanmateix canviarà. I el que hem de fer és posar en marxa les mesures perquè aquest canvi no sigui desastrós, sinó que sigui un canvi positiu, no? Que permeti generar altres oportunitats de feina, que permeti diversificar la nostra malaurada dependència d'un sector molt, molt potent, que és el sector turístic.
2: I, Pedro, així com comenta en Pau, que ens hem d'adaptar en aquest canvi. Jo aquest estiu, per exemple, l'any passat vaig anar a Noruega, de viatge.
0: Per cercar una coolcation.
2: No sabia el concepte, però jo ja era coolcationer avant la letra. I és vera que vaig passar unes vacances agradables perquè vaig poder passejar, vaig poder anar per amunt i per avall i anava amb una jiqueteta en la nit, cosa que agraïa. Enguany m'ha pegat per anar al sud d'Itàlia i somitat m'ha devorat. Jo ja sé que en el sud, en l'estiu, pus mai més. Per això estan tancats els vols a Escandinàvia en l'estiu. Ho dic perquè enguany anar a Helsinki, anar a Oslo, anar a Estocolm o anar per aquella zona, ja Reykjavik no en parlem, es vol sortir a com fer un Palma a Nova York.
4: No, té que veure més en com se comporta la demanda del propi país en qüestió. Aquests vols probablement tinguin una funció que sigui de turistes. És veritat que nosaltres els empleem després per fer aquest retorn petit.
2: Jo pensava per anar-hi, però clar, nosaltres l'importam menys 3 a l'univers, a aquelles destinacions que venen cap aquí.
4: No vol dir menys 3, perquè les companyies aèries tenen una projecció tal vegada d'un 20, d'un 10, d'un 30, en funció de la ruta. Però és veritat que el poder adquisitiu és diferent i per això poden suportar més aquest encariment de preus i no està tan pensat per la nostra butxaca com per la butxaca d'ells. En canvi, sí que quan xerrant de vols transcontinentals, per posar un exemple, no val el mateix que anar xerrant molt d'Espalma de Nova York, que és més barat o si sortim des d'aquí perquè saben que sense sensibilitat en el preu per els balears és major que no un americà que paga més per fer el mateix recorregut. Ben que dic que les estructures dels preus i les estructures de les tarifes no tenen tant que veure amb el fet de que diguis ara me'n vaig al nord perquè com que fa més fred hi ha més interès perquè és una destinació freda i per això els preus són més cars. No té res a veure en
1: clar,
4: aquest cas.
1: Pedro, és vera que hem de pensar també en la gent que ve cap aquí, per això que deus tu dels vols, però si mos referim a la gent d'aquí que vol sortir i vol fer vacances, esteu detectant canvis, per exemple, en les dates en què la gent vol viatjar? No sé si per una qüestió de que ja estan frits de tanta calor aquí i se'n poden anar, no passar calor com en Xisco, que se n'ha anat en el sud d'Itàlia a les seves vacances, i per ventura diuen, en lloc d'anar-me'n per agost, m'aniré per novembre, en les meves vacances les utilitzaré per viatjar quan faci una mica més de fresca.
4: El problema que tenim aquí és la dependència, sobretot, dels calendaris escolars i les vacances clar, que tenen molt de funcionaris, és a dir...
1: Però és veritat que aquí molta de gent fa feina de temporada i no pot viatjar en l'estiu tampoc.
4: Això ho hem dit moltes vegades, és a dir, la gran afluència de viatges que nosaltres tenim a nivell operatiu es produeix un cop que ha acabat la temporada, dia 31 d'octubre, però és veritat que encara hi ha un pes considerable de la societat balear que pot fugir mesos de juliol i agost, però és veritat que sí que notam més demanda ara en els mesos de juny i els mesos de setembre, però clar, sempre ho has de fer coincidir en que moltes vegades, si vols una escapada familiar, a tothom li hagi d'anar bé i tinguis aquesta flexibilitat per poder fer-ho, però és veritat que si un pogués i tingués total llibertat, seria una bona solució, i més perquè els preus són més econòmics.
0: Per cloure un poc aquest debat i tornant al focus, no?, de si realment el clima està canviant la manera de viatjar de la gent, Pedro explicava que sí que s'està notant, per exemple, a l'hora de els diferents països que tenen més demanda, no?, en les agències de viatges. Pau ha fet una reflexió que jo la veritat és que l'he notada, diu, no hem de canviar de model perquè el model canviarà tot sol. Ivan, posa-m'ho si t'assembla un exemple d'en què podria canviar aquest model. No sé si podem tal vegada concretar en un exemple de canvi de model.
5: I, bueno, la realitat, com d'en Pau, mos està passant per damunt. I la combinació entre la paret, diguem, del canvi climàtic i l'espasa al final dels combustibles fòssils, i mos empeny a un escenari de canvi forçós i força. De tenir en compte que l'encariment, que diguem, del viatjar i de la vida en general, té a veure amb una situació de guerra global, que està molt lligada a la disputa per els darrers combustibles fòssils que queden en el planeta, que hem de recordar que en queden un ton, per més o menys aproximadament per uns 50 anys, però si se volen assolir els, que diguem, els objectius de París, d'incrementar 1,5 graus centígraus les temperatures mitjanes mundials respecte de les preindustrials i de la meitat d'aquest petroli hauria de quedar sota terra, no? Això suposa un canvi radical de tota la nostra societat, les formes com ens organitzem i també com viatjam, no? I les Illes Balears no estan en la millor posició en aquest sentit. I la pandèmia jo crec que ens hauria de servir de retrovisor, de laboratori, que diguem, temporal, per veure què passa quan col·lapsa el sistema turístic en concret. I aquí han de pensar en termes de col·lapse del sistema turístic de cara en el futur. Llavors hem de pensar com això se reorganitza. Clar. Jo moltes vegades faig servir un símil, una frase que s'atribueix en Jameson, un intel·lectual de teoria cultural, que deia que era més fàcil imaginar la fi del món que la fi del capitalisme. I aquí a les Illes Balears podríem dir que era més fàcil imaginar la fi de Mallorca que la fi del turisme, però en realitat el que hauríem de començar a fer és intentar imaginar una altra Mallorca, unes altres Illes Balears, i per això és fonamental que havíem de començar a pensar en termes de desturistificació.
0: És una reflexió, i és una reflexió superinteressant, la que ve condicionada per el clima, no?, i com el clima transforma. També, i ja per acabar, Pedro, És veritat que cada vegada tenim més aquesta desestacionalització, cada vegada ven més gent durant l'hivern, també, que també. Això és positiu.
4: A veure, a mi el que més preocupa, és el canvi climàtic i les conseqüències que pugui tenir sobre el nostre territori. Falta d'aigua, sequeres, exacte. Aquesta això devastació de la polsa idònia, però és vera que sí que notarem com que aquests mesos de temporada alta, tal vegada aquesta corba s'aplana perquè realment la gent està cercant venir amb unes altres dates, és a dir, podríem xerrar que les temporades ara mitjanes ja podem dir que són temporades bastant bones. De fet, aquest mes de setembre jo crec que serà un mes molt interessant per aquelles persones, tornant un poc allà mateix, que tinguin la flexibilitat i puguin exacte. Venir el mes de setembre a gaudir de les nostres illes.
1: Una recomanació ràpida, on mos faries anar per no passar calor i que ara estigui una mica més
0: I
1: de moda.
0: I pugui escapar-se.
1: Exacte, més enllà de la Conca Cantàbrica que deies, qualque destinació xula així que digues, mira, vos recomano anar aquí.
4: Mira, jo aniria a Escandinàvia i, per què no, també a Finlàndia. És a dir, sempre xerrant de Lapònia per el pont de desembre i per Nadal, jo crec que ha de ser un lloc espectacular.
1: Ahir veig en Xisco en trineu.
4: Ara tal vegada no, encara però no. Hauríem de fer una miqueta de trekking, però
0: també,
4: no m'agradaria malament, a Xisco.
0: També,
2: Jo som un esportista d'elit. Qualsevol repte que me proposis, saps que sempre és un sí.
0: I també són referents en sostenibilitat, o sigui que, de pas, el viatge mos pot ajudar també a aprendre clar. Sobre la gestió, no? de l'impacte del que és el turisme i, sobretot, com afecta el medi ambient, que era el tema, no? Com el clima, com el canvi climàtic ha condicionat aquesta manera de viatjar. Estic molt agraïts als experts Pau de Vilchez i Ivan Murra i moltíssimes gràcies per atendre'ns a tots dos.
3: Moltíssimes gràcies a vosaltres per xerrar d'aquests temes.
0: I, per descomptat, el nostre col·laborador habitual, Pedro Fiol, moltíssimes gràcies per la visita.
4: Gràcies a vosaltres.
0: I doncs, qui se pugui escapar, que cerqui una cool cation, que encara és a temps. Són les 10:26. Record, avui davallarà la temperatura notablement aquí també a les Balears. Seguirem pendents del canvi de temps. Uns consells.

0: al dia. IB3 Ràdio.
1: IB3 Ràdio és diversió.
2: Un estiu que canviarà les seves vides.
3: Catalina!
4: Se tropezó con un escalón.
2: El retorn al cinema de Lluís Homà.
5: És una provocació darrere l'altre.
2: Hi ha persones que no deixen mai de ser amb nosaltres.
6: Abuelo!
7: No deixaràs de sentir-la a prop.
2: Forastera, una història de presències sobre l'amor i els vincles familiars. 11 de setembre, només als cinemes.

0: El 12 de setembre viu la Diada de Mallorca. Celebram 100 anys del cant de la Balanguera. Consulta el programa complet a consell de Mallorca.es. Els capvespres d'IV3 Ràdio canvien i milloren per tu. En acabar l'informatiu migdia, com ja és costum, farem...
1: Oh, sorpresa!
0: Un tempo. A les 5, els xiu-xiu més glamurosos de Balears...
2: Ja som aquí, ja hem arribat!
3: Com d'això, com esteu?
0: Avançaran l'hora de trobada amb els agents. Més tard, després de l'informatiu vespre, les converses i entrevistes a partir d'una paraula polisèmica a Entre avui i demà. I a les 10, el món de la cultura es podrà escoltar amb calma a l'aviador. IV3 Ràdio és informació, és entreteniment. Consulta la nova programació a ib3.org/ràdio. El dia, amb Marta Grau.

Vos volem proposar també una història que comença amb vi, però que en realitat parla sobretot de persones, d'oportunitats i també d'inclusió. I el primer que crida l'atenció és el nom, Gallines i Foques.

0: perquè d'entrada un es demana que tenen a veure les gallines i les foques amb una botella, una ampolla de vi mallorquí. I el nom el varen triar els mateixos usuaris, els mateixos membres de Madipasment, a partir d'una pluja d'idees, i la resposta va ser tan senzilla com la que vos volen contar. Molt divertida, a més. Les gallines són divertides, les foques aplaudeixen.
1: Però darrere d'aquest nom hi ha un projecte molt més profund, la col·laboració entre Esment i 4 quilos vinícola, en què persones amb discapacitat intel·lectual participen activament en tot el procés d'elaboració del vi, des de la feina a les vinyes fins al celler. I nosaltres avui precisament volem conèixer aquesta història des de dins, i per això anirem ara fins a les vinyes, on ja hi tenim la nostra companya Maria Antònia Esquines. Maria Antònia, molt bon dia. Ja has començat a trepitjar rem o no t'han deixat?
2: Molt bon dia, companys. Idò, mireu, és vera que estic aquí enmig ben bé de les vinyes, on fan feina dia sí i dia no, ara que és temporada de verema, i vos he de dir que aquí van molt avançats, perquè és que gairebé ja no queda res, ja ho han llevat tot. A segona connexió ja coneixerem un poc com fan aquesta feina, un pic. Han recollit tot el rem per allà a arribar a fer es vi i demés. Però això vos explicarà millor un dels convidats que tenim avui, perquè tenc aquí en Andreu Barceló, que és el responsable del celler, que vull que m'expliqui un poc com està anant aquesta temporada de verema.
3: Pues bé, ha anat molt bé, perquè hem començat molt prest. Nosaltres començàvem que fan les primeres varietats el dia 4 o dia 5 d'agost, i com que no m'ha aturat, és la complicació més grossa que hem tingut, però de la manera ha estat la calor que hem tingut durant tot el temps. Per això el que podíem fer era començar prest, a les 6 i mitja, i vistes les condicions, el que hem fet ha estat demanar un poc més de reforç de l'habitual en els companys de, tant de formació dual com de jardineria, i hem intentat que les plantilles fossin un poquet més àmplies, començar a les 6 i mitja, i si podíem acabar a les 10 i mitja a les 11, pues millor. També ho hem dividit per sectors, de forma que hem agafat cada sector i cada varietat per separat, i això m'haurà permès pues, fer un poquet més àgil i evitar les hores de màxim calor, de forma que a les 12 ja no hi havia ningú enmig de fora vila i ja seguíem dins del celler processant el rem que havien tret.
2: Clar, Andreu, tenc entès que tens moltíssims de treballadors, moltíssims de companys fent feina amb tu. No ho podeu veure pels oients de ràdio, però és vera que no hi deixa d'haver terra. A més de vinyes, tenen diferents tipus d'hortalisses, fruites i de més. Jo vull saber un poc com funciona aquest itinerari sociolaboral que duis a terme dia a dia i dia també.
3: Bueno, aquí tenim dues formacions, diguem així, vinculades a lo que ve la fora vila i la jardineria. Un itinerari més enfocat a l'agricultura i un altre a la jardineria. Després, quan venen durant tot l'any, mos van donant suport, és veritat que la tasca de vinya són molt puntuals. I mos van ajudant. I després, el més crític sempre és l'hora d'esvermar. Habitualment s'ho en el setembre, un guany ha estat en el gos, quasi tot, i mos van ajudant. I mos ha anat molt bé, es poden comptar amb tanta gent, precisament per el que comentàvem abans, que la calor i per evitar estrès de la gent, pues, hem pogut comptar amb més gent, i puntura amb un dia treant hi havia de 25 a 30 persones.
2: Andreu, què destacaries d'aquest model d'inclusió laboral?
3: Home, mos permet seguir un poc en la línia de la fundació que tenim, que és donar suport a les persones amb necessitats i donar-li una vida com mos agradaria tenir. I aquí tenen pues, una oportunitat de formar-se, d'aprendre i després inclús de tenir un lloc de feina i seguir treballant i adaptar-se aquí i seguir endavant.
2: I qui ho viu de prop i ho sap més que mai és en Guillem, que també el tenim en nosaltres per aquí, i jo li volia demanar, Guillem, ara que ens ha explicat un poc de què tracta, quina és la teva feina exactament aquí al celler?
4: En el celler la meva feina seria recollir el rem i anar separant el que està dolent de el que està bo.
2: I com vas acabar d'arribar fins aquí a tenir aquesta oportunitat? Conta'ns.
4: Ja vaig començar fent feina, que, bueno, vaig tenir uns estudis, no se m'adonaren molt bé, i me varen donar l'oportunitat de fer la formació dual de jardineria i agricultura. I quan la vaig acabar, varen començar a fer vinya i varen començar a fer jardineria.
2: I Guillem, com és la convivència amb els teus companys? Perquè abans ho han dit, sou molts, vos repartiu les feines. Quina és la part que més t'agrada de la feina i quina és la que manca, a veure?
4: Allò, la part que més m'agrada és quan faig feina amb els meus companys i ho passant bé. Perquè és com un tracte més familiar. No és tant com a la feina.
2: Què significa per a tu tenir aquesta oportunitat laboral, Guillem? T'imaginaves acabar fent agricultura?
4: No. Ja m'imaginava un poc més perdut.
2: I et veus continuant fent feina aquí en un futur? Estàs còmode? T'agradaria seguir veient en els teus companys dia a dia fent les tasques que dus a terme i de més? O tens pensat altres coses pel futur?
4: No, de moment m'agradaria continuar aquí.
2: Super, companys, idò, ja ho heu sentit. Aquí se senten molt ben acompanyats, duen a terme unes feinetes que per aventura no eren el que s'imaginaven, però que s'han acabat adaptant superbé.
5: Ens encanta conèixer de prop aquesta entitat i, per descomptat, la feina que fan. Coneixen en Guillem, Maria Antònia, després volem tornar a connectar amb tu per saber com evoluciona aquest matí, que el temps mos acompanyi. De moment sí, però és veritat que esteu ben pendents de quin és el temps allà a les vinyes, perquè avui és un dia complicat. Enhorabona a aquesta entitat, sobretot per afavorir la inclusió social tan necessària. Després tornem, gràcies.
2: Beníssim, companys, fins després.
5: Són les 10:36. Mireu, ahir va ser una nit molt especial. Ahir vespre, en el marc de la premiere d'Únix, recordeu que és el documental que repassa els 100 anys d'història del futbol federat a les Illes Balears, la Federació de Futbol de les Illes va voler reconèixer una part imprescindible d'aquesta història, la gent que l'ha explicada.

0: profunda. I vos hem de dir que entre els periodistes distingits amb l'escut d'or del centenari hi ha dues veus perfectament conegudes i reconegudes pels oients d'aquesta casa, d'IB3 Ràdio. Són Antoni Fuster i en Gavi Fortesa, dos periodistes amb una trajectòria vinculada en el futbol balear i sobretot a la ràdio.
1: Toni Fuster és des de fa anys la veu de les retransmissions del Mallorca a IB3 i en Gavi Fortesa va desenvolupar bona part de la seva carrera a la cadena SER abans d'incorporar-se a IB3 i ha cobert algun dels episodis més importants de la història recent del club. Dos periodistes, dos narradors de Pinyol Vermell, a qui volem felicitar en directe. Toni Fuster, molt bon dia, com estàs?
2: Bon dia, Xisco, bon dia a tothom.
1: Encantat de tenir-te aquí com sempre. I Gavi Fortesa, enhorabona, estimat, com estàs?
3: Hola, bon dia a tots.
4: Enhorabona, companys, enhorabona.
3: Gràcies.
1: Sí, Gavi ha estat més precís. Bon dia, i ara ja començant la conversa.
2: És un reconeixement que em fa molta il·lusió, perquè són molts anys d'història, molt d'any d'aquesta professió, que varen començar ben jovenets, no? I són 37 anys, o ja 4 i 38, no? I continuam endavant, no?, en aquesta professió i sobretot en aquest món de l'esport i del futbol en particular, no? Hem passat per tot el futbol balear, perquè és vera que ara, des de fa molts anys, estic molt relacionat amb les retransmissions del Mallorca, esportives, però sempre he estat una persona jo molt vinculada en el futbol formatiu, futbol base i futbol també regional, no? O de tercera, d'aquest que m'agrada, segona B, no? Tant nostre, no? Futbol de ca nostra.
4: Gavi, i què diries que ha canviat de la manera en què ha evolucionat la ràdio, la manera que ha tingut també la manera de narrar els partits, no? Perquè en Toni ha confessat que fa 37 anys, no sé si tu també vols confessar els anys que fa que te dediques en aquest món. No sé, què ha canviat en tots aquests anys que fa que feis ràdio?
3: Idò, jo duc 33 anys, quasi 34, i ha canviat tot. Qualque cosa per millorar, i qualque cosa per jo que ha quedat en el camí, no? No, ja els esportistes, els futbolistes no són tan propers com abans, tot és molt diferent, viuen dintre d'una bimbolla, però faig menció a el que ha dit en Toni precisament, no? Qui de nosaltres no ha estat al municipal de Sa Pobla, a l'estadi Balear, al Nou Can Dinca, a la Capellera Manacor, a tots aquests campats que abans eren de terra, ara tothom té gespa artificial i és una meravella, però aquell futbol era tot, pols, pedra, problemes, era tot molt complicat, però era més natural, era més proper a la vida en realitat, no? Perquè al final això és una vida, i jo et diré una cosa, jo no sé si he fet pel futbol el que el futbol sí ha fet per mi. Això és una evidència.
1: Clar, jo crec que en Gavi diu això de que el futbol també és un tipus de vida. Toni, heu explicat molt de partits i moltes èpoques del futbol balear, tot i que sou joveníssims, però és que vareu començar que teníeu 2 anys. Hi ha qualque diferència entre narrar un partit i explicar una història? Perquè realment no és el mateix, i vosaltres el que heu aconseguit des d'Ibotes, donar-li vida a tot allò que contau, que és allò que encara t'enganxa d'aquesta professió que 30 anys després encara ets un rei d'aquestes narracions.
2: Has de pensar també que avui en dia ha entrat molt en el món digital, no? I avui en dia la retransmissió també en altres, per exemple, es postres en Joto, que estàs en altres i participes, per veure com també se pot veure per YouTube la transmissió esportiva, no?
1: Que tu tens, si m'ho permets, tu tens molt bon primer plano, no? És a dir, aquesta càmera que tenen en el Camp del Mallorca, hi ha poca gent que aguantaria el plano que aguanta en Toni Fuster.
2: No sé, ara me faràs un pagueí.
1: No, el César, allò que és del César, no, que de vegades te veig, que és plano directe, ningú com quan tu per posar emoció, es veuen quines coses.
2: A veure, jo crec que una transmissió de ràdio s'ha de fer amb la màxima intensitat. Tu has de tancar els ulls i has de saber on està la pilota, és a dir, si ets un oient. És a dir, tu el partit no el veus, però te l'han de contar. I, per tant, te l'han d'explicar. I què millor que un partit
4: cosa
2: de futbol amb la màxima emoció. Jo no sabria veure un partit de futbol com aquell que diu anant a peu. És a dir,
4: no.
2: Se fa...
4: No, realment... i ho viviu des de dins. I jo vos dic una cosa, i segur que els meus companys estan d'acord, és molt complicat retransmetre, és molt complicat estar tan concentrat, tenir la capacitat, analitzar tots els noms, moviments, etc.
3: No estic d'acord.
4: No? No és vera.
3: No estic d'acord.
4: Però si sou d'una pasta a part, jo tota la gent que he conegut de la meva trajectòria sempre sou d'una pasta a part. Per què, Gavi?
3: I te diré per què, Marga, no hi ha res més fàcil en el món que contar el que veus. No t'has de preparar res, no has
5: d'estudiar
3: res.
5: Mira, jo la poca experiència que tinc, quan te donen aquella fulla, amb els números que corresponen a les camisetes i els noms de cada jugador, mira, a mi ja me fa tremolar.
4: No,
5: perquè
4: hi ha una altra cosa que tenen els companys d'esports que crec que nosaltres no tindrem mai, i és que són una hemeroteca en cames.
5: Totalment, se'n recorden de tot.
4: Se saben que va fer un gol aquell jugador a la temporada.
2: Sí, però Joana,
4: fa
2: també
4: 10.
2: Has de pensar que aquesta és la nostra feina. Nosaltres aquí venim, feim informatius d'esports, ens hem de porar al dia de tot el que passa, i és cap de setmana...
4: No vol llevar un mèrit, que té molt de mèrit.
2: No llevar mèrit, però
5: Toni,
2: vull dir que...
5: Toni, diré una cosa
2: a feina...
5: més, una cosa més vostra, en el vostre favor, sempre te diuen que sí. Tu demana qualsevol company d'esport, de qualsevol emissora, de qualsevol moment, i li dius, per favor, m'adones una mà, has d'entrar a tal hora, a tal moment, sempre li va bé. O sigui, jo crec que és una és vocacional, 100%.
2: És molt vocacional.
3: Absolutament.
2: Però has de pensar, no hem d'oblidar, que a més de vocacional... Primer de tot, va per davant la professionalitat. Responsabilitat i professionalitat. Després, tota la vocació
4: que
2: tu vulguis i que repiquin. Però el més important és que en aquesta professió l'hem de convertir en una professió molt professional, i l'hem d'estimar. I per estimar-la no hem de mirar rellotge tampoc, perquè si miram el rellotge, un periodista... és complicat poder fer feina en aquest món.
5: No en tenen d'horaris, és veritat. Entren a qualsevol hora. Per cert, el trofeu preciós, l'estic mostrant de càmera, perquè és veritat que és un escut
2: d'or, sí, bon preciós,
5: és una meravella.
2: Que no va premiar també més companys, de molta trajectòria.
5: Nosaltres
2: brevetjant
5: dels nostres.
1: Per cert, Gavi, tu ja saps on posaràs aquest escut, ho dic perquè si mateix té un volum interessant, tu no

0: Passatgeria.
1: Sí, hauré de cercar puesto. Saps què passa? Que a mesura que passa el temps, te comencen a arribar coses d'aquestes i dius que cada vegada que hi ha un acte t'estan dient que ets més vell, saps? Perquè això quan tens 20 anys no t'ho donen. Mira, perdoneu que incideixi en una cosa. Quan he dit que aquesta professió i el futbol és com la vida, jo sempre ho relacionaré amb l'època de l'adolescència, no? De dilluns a divendres fas els programes, fas els informatius, i quan, que és com estudiar, és estudiar la lliçó. Després arriba el cap de setmana i el dia de l'examen és el partit.
2: Clar.
1: Per això faig aquest paral·lelisme, no?
2: Un paral·lelisme preciós, igual quan abans has explicat, no?, el que havia portat el futbol a la teva vida. Sou periodistes veterans, sou experts, teniu una trajectòria molt llarga, però no vull acabar sense demanar-vos per el vostre primer dia, per aquells nervis, per aquell moment d'enfrontar-se a una feina que seria la vostra passió.
3: Marta, vaig coincidir ahir amb en Joan Roca, company que va començar... jo vaig començar amb ell a Ràdio Popular, un programa que seria Cop Esport, no? Jo tenia 17 anys, anava a complir 18, en Joan Roca ja tenia més experiència perquè venia de la cadena SER, i amb aquest programa que de 12 hores de duració, 10 de matí a 10 del vespre, els diumenges, el meu primer partit va ser un Independiente Génova en el poliesportiu de San Fernando, i va ser amb un telèfon d'aquest de Fitzos que tenien en el bar del poliesportiu de San Ferran, de Palma, i jo anava fent intervencions a les rondes informatives i en Joan Roca m'anava donant pas, no? És a dir, i van recordar també un poquet ahir aquest moment, que també són moments entranyables, no?, dels inicis, del començament, que un quan ho pensa, jo ara m'aporto la pell i és com si fos ahir.
4: Després ahir. I tu, Gavi, el teu primer dia?
1: Jo, mira, la primera vegada que vaig seure davant un micròfon va ser a la desapareguda Antena 3, ràdio, a Menorca, a la delegació de Menorca. Jo vaig viure 6 anys a Menorca, amb la meva estimada Diana Font, al front del programa, que avui seria pues, el dia, en un programa com el dia, no? I després fent programes musicals, no d'esports. Els esports varen arribar després ja aquí a Palma, a Ràdio Mallorca, a la cadena SER. I també record que el primer dia que el company me va dir escolta, que el diumenge juga el Mallorca a Pamplona contra Osasuna, primera jornada de Lliga, no m'havia recordat de dir-te que jo me'n vaig amb l'equip a fer la transmissió. Hauries de fer tu el programa. Mare de Déu, tu, per omplir 50 minuts... Tenia com pi per primera vegada en la meva vida 50 minuts de programa i te faré una confessió que te dirà fins a on arriben els nervis. Mancaven 50 minuts per començar el programa i jo ja estava assegut davant del micròfon. Ai,
2: no m'estranya. I aquestes papallones no es perden. Maldament hi hagi dècades de recorregut.
1: Ja no vals.
2: Exactament, però no és el vostre cas. Basta escoltar-vos, basta sentir com viviu la vostra feina. Per acabar, Gavi i Toni, diré una cosa més. Normalment els periodistes anem amb un guió que va amb tot explicat. Els companys d'esport entren i t'entren a vegades amb un paper així. Només necessiten dues cosetes anotades perquè ja tenen tot tan interioritzat que no és ni tan sols necessari. Gavi, Toni, enhorabona per aquest escut d'or i per molts d'anys més de professió. Un autèntic plaer tenir-vos de companys.
1: Gràcies, una abraçada.
2: Gràcies. Uns consells, tornem amb més propostes.

0: al día. IB3 Radio.
1: IB3 Radio es dial.
2: Las entradas anticipadas para LifeX Mallorca se agotan. Del 25 al 27 de septiembre, Motor World Palma late al ritmo del fitness, el wellness y la longevidad. Reserva ya tu entrada al mejor precio. Plazas limitadas. LifeX Mallorca. Entradas en lifexmallorca.com.
3: IB3 dona una mà a la Fundació Deixalles. A Deixalles treballen per la inserció sociolaboral de persones en situació de vulnerabilitat de les Illes Balears, alhora que impulsen la reutilització i protecció del medi ambient. Anima, dona una segona vida a allò que ja no necessites i descobreix tot el que pots trobar a les seves naus i botigues de segona mà. Si vols donar, però no pots desplaçar-te, sol·licita una recollida domiciliària al 977-22-11. 977-22-11. Per més informació, pots visitar deixalles.org. Fundació Deixalles, per una economia que posa les persones i el planeta al centre.
4: Aquest diumenge torna a Esports 3 en Joc.
5: Serà espectacular.
4: Des de les 4, Reial Mallorca-Sabadell, un partit per tornar al camí de la victòria.
6: Que repiqui l'escampada de la Seu!
4: Un diumenge on també estaran molt pendents d'Enric Mas i de la Vuelta a Espanya.
7: Tornar a ser Enric i tornar a disfrutar d'estar en el pòdium de qualque gran.
4: Esports 3 en Joc, el millor espectacle radiofònic esportiu de les Balears.
0: Al dia, amb Marta Grau.

10 i 49 minuts, seguim amb més propostes, parlem en concret d'una etapa en què els fills deixen de ser aquells nins que ho explicaven tot i de sobte sembla que la resposta preferida a qualsevol són les monosíl·labs, aquesta etapa tan complicada que té de nom adolescència.

0: Com deia Marta, parlant d'adolescència, una etapa de canvis, d'emocions, a flor de pell, de necessitat de tenir més autonomia i també, perquè no dir-ho, d'alguns conflictes familiars que poden posar a prova la paciència dels pares. Perquè educar un adolescent hem de dir que no és senzill, és necessari posar normes i límits, però també donar espai, escoltar sense jutjar, validar allò que senten, evitar els grans sermons, encara que sigui complicat, i aconseguir que una conversa no acabi convertida en una autèntica batalla campal.
1: Que complicat, eh? I de moltes vegades els pares mos demanam fins on han de controlar, quan s'ha de deixar fer, com posar límits, no? Perquè sentint-se confiança també en nosaltres. I sobretot, com podem mantenir oberta aquesta porta de la comunicació perquè quan realment tinguin un problema decideixin recórrer a nosaltres que som els seus pares. I avui en volem parlar de tot plegat amb la psicòloga Fanny Jerónimo perquè entendre què passa durant l'adolescència és també una manera d'ajudar els nostres joves. Fanny, bon dia, com estàs?
2: Bon dia, molt bé.
1: Bé, d'entrada, si t'assembla, te demanaria que li passa a un adolescent perquè d'un dia per un altre, sense que pareixi que hagi passat qualque cosa, sembli que els pares passen de ser les persones més importants per ells a convertir-se gairebé, no vull dir en un enemic, però quasi.
2: I el que els hi passa és el que ens ha passat a tots i és aquest procés d'individualitzar-te, de definir-te com a persona, ja deixes de ser aquella part dels teus pares que tot el que penses, tot el que fas passa per el seu criteri, a intentar separar-te per crear-te tu com a persona, per definir-te qui ets, què és el que t'agrada, quins són els teus interessos i tot i que sembla de vegades que això passa de cop, en realitat mos van donar avisos. Jo a casa tinc una preadolescent que ja em va avisar que això arribarà en qualque moment.
0: Clara, parlam d'aquest canvi que se produeix entre els adolescents, com a pare et supos que és inevitable que te demanis un moment determinat què he fet malament, i aquí ve el moment en què tu has de decidir l'equilibri entre donar autonomia i que el teu fill comenci a créixer i sigui el mateix, i posar límits. Clar, com traçam aquesta línia primíssima per mantenir una mica de Pax Romana a la llar i que cada berenar no sigui un drama?
2: Si encara estem atents, jo parlaria de com una prevenció de fer això quan ja som més petits, tenir aquesta porta que parlàveu, aquesta porta de parlar, de comunicació, ja treballar-la des de que som petits, aquells sopars que puguem demanar-nos com ha anat el dia, que ha passat, jo t'explico el meu, tu m'expliques el teu, això per una part, i si ja estem en la plena adolescència, el punt intermedi jo crec que és com un ball, no? Anirem, mos hem d'entendre i serà per assaig i error, perquè no hi ha un llibre que mos digui què és el que mos funcionarà. El que sí que és, segur passarà és que ha d'haver tant una part autoritària o una part de posar la norma i el límit perquè la necessiten. Encara el seu cervell no està estructurat com per prendre totes les decisions fora una guia, que seríem els pares o les persones adultes que cuidem d'aquelles persones. I per una altra part, aquesta flexibilitat, també deixar-los equivocar-se, que de vegades és el que més ens fa por, perquè, clar, les conseqüències de l'error les viuran els nostres fills o els nostres petits, que ens fa mal, però en realitat serà fer aquest ball entre l'autoritat i el límit i deixar-los que s'equivoquin.
3: Errors més habituals dels pares.
2: Uf, mare meva. Jo crec que precisament els problemes que jo veig a la consulta és quan els pares estan projectant les seves pors. És inevitable, però allò que te va passar a tu quan eres petit no vols que li torni a passar, d'això que tu vas patir a l'escola no vols que li torni a passar, i de vegades, precisament per prevenir aquest patiment dels nostres fills, estem anticipant-nos i potser ells viuen una etapa diferent, amb una conducta diferent, amb una manera de resoldre diferent, i no té per què passar-los. Els podem informar, però no hem d'intentar no traslladar aquestes pors.
1: Clar, Fanny, això segur, els hem d'acompanyar, els hem de deixar equivocar-se, no? Que també els farà créixer, els farà aprendre, però no sé si tornant als límits penses que hauríem d'establir coses que siguin no negociables. Si hi ha qüestions que simplement s'han de fer, o si tot ara, amb aquestes noves criances, amb aquests nous mètodes que vivim ho hem de negociar tot? Creus que hi ha coses que no s'han de negociar o tot s'ha de negociar?
2: Jo crec que hi ha coses que no són negociables, però és la meva
3: tranquil·litat.
2: Però és la meva opinió personal i també en el final jo el que veig a consulta també són persones que venen amb una dificultat, llavors hi haurà casos en els quals a lo millor pensen que no pactar o no haver de resoldre i deixar-los ells que sempre prenguis les decisions potser els hi pot funcionar, jo encara no he conegut aquests casos. Però el que sí que he de dir és que igual que no els deixaríem, per exemple, conduir a segons quines edats, perquè pensam que totes les respostes que has de donar immediates, el valorar el problema, el resoldre el conflicte, tot el que, per exemple, podria suposar conduir, no els hi deixaríem a segons quina edat, també hem de pensar que hi ha decisions que encara els hi hem d'acompanyar. Potser no és triar per ells, però deixar-los manco opcions, entre dues, però tria entre aquestes, o jo t'acompanyo a triar entre aquestes, i que també puguin sentir que estàs flexibilitzant i que ells també formen part de la decisió, però deixar a capets que encara no estan del tot madurs, que estan en procés de prendre decisions que nosaltres pensam o que nosaltres en aquella edat no podríem haver pres, jo crec que té les seves conseqüències, o podria tenir les seves conseqüències.
0: Clar, has dit que allò que més costen els pares és deixar que els nens s'equivoquin perquè pensant que no podran assumir les conseqüències d'aquesta errada. Vivim en una societat hiperprotegida. Jo tens la sensació, al manco, el que veig jo en les meves 50 millors amigues, que són joves formades a les totes, que mentre estaven embarassades varen llegir molt i han hagut de triar entre tant de models de criança que ara els nens estan hiperprotegits, res a veure el que va ser sa mare de na Marta o la millor sa mare de na Joana, que com que no tenien més referent que sa mare o sa padrina, mos varen criar com varen poder. En canvi, ara hi ha com a molta literatura al voltant de tenir un fill. Això fa que no és que no vull que se me frustri, no és que això després li crearà un trauma. Com a pares contemporanis, no tant des de la meva època, costa molt assumir que els nens s'han d'equivocar i no sé si acompanyar-los en aquest procés d'equivocació. Aquesta hiperprotecció està creant nens una mica més, no sé si dèbils, però sí psicològicament més complexos.
2: Clar, les conseqüències jo no te sabria dir, perquè en el final s'hauria de fer un estudi longitudinal i veure aquests nens i nines que s'han educat d'aquesta manera com seran en l'edat adulta. Però crec que aquesta quantitat d'informació, i a part, ara no hi ha una única veritat, ara n'hi ha moltes i molt possiblement totes tenen una part d'aquests moviments, tenen una part que ens ajudaria, i a cada cas també, cada cas és diferent, però crec que també el fet d'haver-hi tanta informació, aquesta por a que se frustrin, aquesta por a equivocar-nos, a que ho passin malament, etc., sí que pot fer que tinguin manco experiències de frustració o de no èxit, i llavors que arribin a edat més adulta sense la capacitat

0: poder explicar tot el que ha passat i poder-les fer entendre o intentar fer-les entendre. Però a més, jo crec que els sermons serveixen més de la projecció del nostre malestar, el que servirà serà el que vengui després, que no aquells 20 minuts de... perquè jo quan tenia la teva edat, bla, bla, bla, bla, bla, bla.
1: Tot això s'ha de deixar de banda. Els sermons funcionen? Ho posem en dubte. El que sí, que és que hi ha coses que no es poden negociar. Fanny i Jerónimo, gràcies per aquests consells que aplicarem, perquè aquí tenim adolescents a casa i jo crec que serà molt útils. Moltíssimes gràcies.
0: A vosaltres.
1: Notícies, publicitat i tot d'una tercera i darrera hora de programa.
2: IB3 Ràdio. Les notícies de les 11.
3: Bon dia. Educació obrirà expedients a les escoletes concertades que hagin incomplert la normativa. Ho ha dit el conseller Antoni Vera durant la sessió de control al govern avui al Parlament en resposta als socialistes que li han retret les incidències que han denunciat les treballadores durant aquest estiu.
4: Vera explica, però, que la conselleria no pot actuar davant les incidències que es varen produir durant el mes d'agost perquè, diu, no corresponen a hores de concertació. En canvi, ha assegurat el conseller que al setembre s'han detectat noves incidències i ha afirmat també que Inspecció ja ha intervingut aplicant la normativa vigent.
5: Aquí sí que podem actuar i ho hem fet com toca, en sa llei a sa mà i conforme un procediment reglat a través d'inspecció educativa. I evidentment s'obrirà expedient en els centres que hagin incomplert qualque apartat de sa normativa. Tant de bo el senyor Sánchez hagués fet el mateix des del primer moment que coneixia el que anava a passar a Ceuta.
3: I és que el curs polític al Parlament s'ha reprès avui després de vacances i ho ha fet amb una concentració de les treballadores de la xarxa de Centre 03, una protesta que arriba després de mesos de conflicte entre les empleades, els sindicats i la patronal.
4: La xarxa 03 i els sindicats Comissions, UGT i també l'STEI reclamen que s'obri una negociació específica. Per aquest sector també demanen revisar el decret de mínims que regula les ràtios i també les condicions dels centres. Ho explica la vocal d'ensenyament privat i concertat del sindicat de l'STEI, Sandra Serra.
6: I a més, és que això no és una qüestió només salarial, estan parlant de millores laborals que les equipari amb la resta d'etapes educatives i també per la qualitat educativa. No poden ser aquestes ràtios tan elevades amb una sola educadora a l'aula i de reivindicar que hi hagi sempre parella educativa.
3: I també s'ha reprès la sessió de control, en aquest cas al govern estatal, al Congrés dels Diputats, una sessió marcada per la crisi migratòria de Ceuta, la suspensió de dret de vot dels nacionalitzats per la llei de nets i els resultats devastadors també de l'informe PISA.
4: El líder del Partit Popular ha acusat Sánchez de no ser, diu, un president lliure, de tenir tant d'escàndols que no pot centrar-se, assegurat a millorar la realitat dels espanyols, i també l'ha acusat de voler alterar els resultats electorals amb la llei de net. El president espanyol, però, ha fet referència a la suspensió d'aquest dret de vot, ha acusat la dreta, també l'extrema dreta, de seguir vulnerant els drets d'aquells als qui varen obligar a exiliar-se.
7: El problema es que usted no está pendiente. No está pendiente de la vivienda, no está pendiente de la calidad educativa, no está pendiente de la huelga sanitaria, no está pendiente del funcionamiento de la alta velocidad, ni de que las familias no lleguen a fin de mes. Usted solo está pendiente de manipular el censo con la ley de nietos, y parece que esto tampoco le va a salir bien.
8: Ahora resulta que el Partido Popular y la ultraderecha cercenan el derecho al voto de miles y miles de ciudadanos españoles, claro que sí. Aquellos a los que a sus padres y madres les obligaron sus antepasados al exilio, ustedes quieren robarles el principal derecho de ciudadanía, que es el derecho al voto. Nos veremos en las urnas y les volveremos a ganar.
3: I ja sabeu que també avui estem molt pendents del esperat canvi de temps. D'aquí una hora la Met activa ja la vista taronja a les illes per pluges i tempestes que, a més, atenció, podrien ser més greus del que s'havien previst inicialment. Poden arribar als 50 litres per metre quadrat a tot l'arxipèlag en només una hora, tot això a partir de les 12, fins a 100 litres es podrien acumular en 3 o 4 hores. Davant aquesta previsió, Palma ja ha informat del tancament dels parcs de la Ribera i de Can Terreses de les 10 d'aquest matí. A partir de les 3 de l'hora baixa també tancarà el passeig Sagrera i el del parc de Bellver. El programa Patis Oberts, per la seva banda, així mateix quedarà suspès a partir de les 4 de l'hora baixa. Com sempre, molta precaució amb aquesta previsió meteorològica. 11 i 4 minuts, més notícies a les 12.
2: Més informació a ib3notícies.com.

0: Aquest diumenge torna a Esports 3 en joc.
1: Serà espectacular.
0: Des de les 4, Reial Mallorca-Sabadell, un partit per tornar al camí de la victòria.
2: Que repiqui les que fan a la seu!
0: Un diumenge on també estaran molt pendents d'Enric Mas i de la Vuelta a Espanya.
3: Tornar a ser Enric i tornar a disfrutar d'estar en el pòdium de qualque gran.
0: Esports 3 en joc, el millor espectacle radiofònic esportiu de les Balears.
4: El dia amb Joana Maroto.
5: 11:05, ja tornem a ser aquí, ja hi tornem a ser, encetam aquesta tercera i darrera hora de programa, ja sabeu, això és IB3 Ràdio, IB3 Televisió, aquest programa és el dia, i ara tenim a nosaltres en Bernat Nadal al control tècnic. Hola Bernat, com estàs? Seguim amb més coses, seguim en ruta, i ara volen comentar amb tots vosaltres aquesta febre pels anys 80, que sembla que mos ha envaït a tots.
6: Els darrers dies, ja haureu pogut comprovar, les xarxes s'han omplert d'imatges recuperades d'aquesta dècada, fotografies de família, festes, vacances, classes o, senzillament, moments quotidians que de cop i volta han tornat a estar de moda. I què és el que les fa tan especials en aquestes imatges? I, doncs, sobretot, l'estètica dels anys 80, els pentinats voluminosos, les espatlles marcades per les muscleres, els colors vius, les càmeres analògiques, els xandalls de tàctil i aquella qualitat tan característica de les fotografies antigues. Tot plegat contrasta molt amb les imatges perfectament editades i filtrades que consumim ara mateix. I com que aquest programa, si una cosa té, és que és empíric i li agrada comprovar les coses en primera persona, nosaltres també hem fet la nostra prova i el resultat ha quedat així com veus en pantalla i que descriurem per als oients, que som nosaltres quatre. I les més transformades són na Maria Antònia, na Maroto i na Marta, que ja han portat un pentinat una mica especial. A mi m'han deixat igual. Però després li han demanat a ChatGPT que, per favor, m'ho situàs a una ràdio en els anys 80.
5: IB3 Ràdio en els anys 80,
6: sí, IB3 Ràdio que era existit, sí, òbviament.
5: No existia,
6: clar. I ChatGPT ha cregut que jo aniria a fer feina en xandall. I li he dit...
5: Ei, jo em de suadora, no passa res.
6: I jo he dit, perdona, això no és fidedigne. T'importaria caracteritzar-me com si jo fos en els anys 80 en l'edat d'ara, i el resultat és aquesta tercera fotografia en què jo som una mescla entre en Joaquín Arozamena i en Rodríguez de la Fuente. O si no, aquell que fa la ruta aquest salt.
5: I jo troc que tens un aire en en Chicho Ibáñez Serrador.
6: En en Chicho,
5: també. En Chicho, te faltes puro. Clar. Sí, totalment, una mica. Diu una Yolanda que també...
6: Que abans ho reflexionàvem. Els 80 pot ser que no fóssim tan guapos.
5: És que jo crec que xat...
6: Jo crec que aquesta estètica dels 80 no t'escau tant o no mos quedava tan bé en els 80 com ara. Ho dic perquè ara ho veiem com una gracieta, però una cosa graciosa, però en els anys 80 la gent era molt hortera.
5: Tu
6: me sap greu dir-ho.
5: Molt hortera. Mira, justament, nosaltres hem demanat això en els nostres oients,
6: sí,
5: i en els nostres espectadors. De fet, a primera hora des de matí hem penjat una història,
6: amb aquestes fotografies. Els oients de ràdio que la recuperin, perquè he intentat descriure de la millor manera possible.
5: És que s'ha de moure.
6: És que jo duc una americana de pota de gall, amb un jersei de punt i una camia, i m'han volat un pentinat.
5: A la segona foto ja m'han modernitzat una miqueta, m'han portat aquesta americana així com de colors majajos, que m'agrada molt més que les de suadora.
6: Jo d'aquesta foto ja transformat del tot, sembla un professor d'anglès retirat.
5: Exacte, talment.
6: O que venc de fer la ponència inaugural en el Congrés de Suresnes.
5: Deia que...
6: A l'exili.
5: Deia que la nostra xarxa d'avui a primera hora hem demanat volem que participeu, que ja ho sabeu, cada dia fem una pregunta, i avui us plantejam aquesta pregunta. Per què creus que la tornada a la nostàlgia dels 80? Per què creus que tornam en aquesta nostàlgia? Per què mos agrada tant l'estètica ara dels 80? I demanant que han estat dues persones, na Teresa et diu... perquè tot era més guapo i millor, val? I Nabel m'ho ha contestat. La gent era més natural i ballava més. No estaven tant a casa enxufats a una màquina.
6: Jo crec que també és perquè érem més joves. I que vivim aquesta operació de nostàlgia retroactiva que fa que qualsevol temps passat ens sembli millor. I ara que miren a Maria Antònia Esquines, t'he de dir que ella seria perfectament la xica anava a l'oficina de Farala.
5: Claro.
6: Te'n recordes de la colònia, que ara ja no existeix?
5: La xica anava a l'oficina.
6: Exacte, que va sortir un... Arran d'aquestes fotos va sortir un tuit que deia... Recordem que la xica anava a l'oficina ara mateix...
5: S'ha jubilat.
6: Ja s'ha jubilaria.
5: Ja s'ha jubilat.
6: Per tant, el temps ha passat.
5: El temps ha passat, però és veritat que hi ha aquesta febre per aquesta nostàlgia dels 80 i, qui més qui manco, amb el ChatGPT s'ha fet la foto de rigor per veure com seria.
6: Ara, també dic, alerta en la nostàlgia.
5: Alerta.
6: Que comences enyorant a xandalls de tàctil i anar amb muscleres com si fossis en Robocop i després, oh sorpresa, no sé per què... però acabes desitjant la Segona Guerra Mundial i fer-te nazi.
5: No, per favor,
6: per
5: no.
6: Tant, anem alerta. La nostàlgia sí, però amb cura. Sempre.
5: Anem a pensar que és una cosa més...
6: Estètica.
5: Estètica, perfecte. Sí. Muscleres, aquests cardats, que no sé si se diria així, cardat.
6: Sí.
5: Que cambuix, perquè era una mica de cambuix. I aquesta música també que mos fa tornar als anys 80, com aquest Cyndi Lauper, com aquestes cançons que m'han anat posant per escoltar i per fer referència en aquesta notícia. Però ara hem de parlar de més música. Mm-hmm. I és que avui Xisco Nadal fa exactament 55 anys que John Lennon publicava als Estats Units Imagine.

0: Va ser el seu segon àlbum en solitari després de la dissolució de The Beatles, un disc que acabaria convertint-se en un dels treballs més importants de la seva carrera.
1: I sobretot és el disc que conté aquesta cançó que donava títol a l'àlbum i que probablement no necessita presentació. Imagine, una melodia de piano aparentment senzilla, però amb un missatge que mig segle després continua tenint una força gegantina. Lennon ens convidava a imaginar un món sense fronteres, sense religions que dividissin les persones i sense possessions que generassin desigualtats. Un món diferent al que ara coneixem.

0: Però darrere d'aquesta cançó hi havia també una altra persona, una altra figura fonamental, agradi o no agradi en els seguidors de John Lennon i dels Beatles, i és na Yoko Ono. En Lennon va reconèixer que part de les idees d'aquest imatge, d'aquest àlbum, estaven inspirades en el seu llibre Grapefruit, i el 2017, gairebé 50 anys després de la cançó, Ono, na Yoko Ono, va ser reconeguda Chisco oficialment com a coautora d'aquest disc.
1: L'àlbum Imagine tenia 10 cançons i no es limitava en aquest himne, hem de dir. També hi trobant temes com Jealous Guy, Oh My Love i Gimme Some Truth, una cançó especialment crítica en la política i el poder. De fet, Imagine va acabar convertint-se en el disc més popular de l'etapa de John Lennon després dels Beatles. Però hi ha una cosa encara més significativa. La cançó ha sobreviscut el seu autor i el moment històric en què va ser escrita. Perquè 55 anys després, aquella petició de Lennon continua sent gairebé la mateixa. Aturar-nos un moment i imaginar que el món podria funcionar d'una altra manera. I potser aquest és el secret d'una cançó que no ha envellit. Que no ens diu què hem de pensar, senzillament ens convida a imaginar.
0: Per aventura hem de tenir més febre, no?, per imagine, i no tanta per la nostàlgia de segons quines èpoques. Però bé, sigui com sigui, 55 anys avui d'imagine, 55 anys imaginant, per dir d'alguna manera, que un altre món és possible.

0: Senyora Glandit, molt content de reivindicar la figura d'Anna Yoko Ono, que una vegada més va ser víctima despatriarcat.
1: Per això d'això, de que gent que era...
0: Home, la culpa de tot, la culpa de tot és de Yoko Ono, clar.
1: Exacte. I de no, també s'ha de posar en valor que segurament part d'aquestes lletres i d'aquesta música en Bernat fa així, no sé què me vol dir amb això, que no, detractor de Yoko Ono. Bé,
0: no,
1: cadascú vol d'una manera.
0: A nivell musical jo ara no entraré a jutjar-ho, però el que sí que és cert és que ha passat a la història de la música, i perdonar-me el barbarisme, com la lagarta que va desmuntar...
1: La bruixa.
0: Que va desmuntar els Beatles. I això és el que realment troc que és injust per aquesta dona. Perquè per molt que ella tingués relació amb en Paul McCartney i amb en John Lennon, el cap i a la fi, els dos que se van embarear van ser els dos. I els que tenien un ego col de seu, també perquè podien i perquè eren molt talentosos, eren en John Lennon i en Paul McCartney. Ho dic perquè, no ho sé, de vegades també revisar una mica la història o revisitar els paràmetres de com van jutjar segons quins fets no és de més. Ara, també a Yoko Ono trobo que de tot total. Eh? Ara no t'ho diré una cosa per una altra, perquè m'ha tocat veure qualque documental d'ella i dius bé, del tot tampoc és que estigués, però es veu que és una icona, no ho poden negar.
1: Una icona, i avui volíem recordar aquest aniversari, aquests 55 anys d'aquesta cançó i d'aquest àlbum. Imagine, una cançó preciosa que no passa de moda i que sona així de bé.
2: El dia, IB3 Ràdio.
1: Fet aquest repàs a la nostàlgia, ja sigui dels 80 o dels 70, mos toca parlar ara del temps, del cel i d'allò que mos espera per a les properes hores, perquè ja sabeu que a les 12 l'AEMET activarà l'avís taronja per pluges i per tempestes a totes les Balears. Es preveuen ratxes molt importants de vent i fins i tot que la Bruix, Emergències, demana precaució per aquesta jornada, sobretot a partir com d'avui migdia. Recordem també que, a més, la tempesta es produeix després que s'hagin registrat dos dies consecutius de rècord d'altes temperatures i per primera vegada s'han superat els 40 graus en un mes de setembre. Compartim, companys, si vos sembla, el mapa i veiem com aquest front ja va arribant a la Mediterrània. El que ha començat a ser un dia tranquil, perquè a primera hora del dematí teníem un dia bastant tranquil, el cel bastant estirat, mica de nígols, però amb bastant de sol, s'anirà convertint de mica en mica en aquest canvi radical de temperatura i també de canvi en el cel a tot l'arxipèlag. Si vos sembla, saludam en aquest punt a Maria José Guerrero, delegada de l'AEMET aquí a les Balears, per saber un poc més en detall què mos espera per avui. Maria José, bon dia, com estàs?
3: Hola, bon dia.
1: Bé, d'entrada ho dèiem, no? A partir de les 12 la cosa canvia, conta-mos una miqueta què hem d'esperar i, sobretot, a on hem d'esperar que hi hagi aquest canvi tan radical de temps i de temperatura.
3: Bueno, hoy es un día bien diferente a los que hemos vivido en este principio del mes de septiembre, con esas temperaturas tan altas, una masa cálida sobre las Baleares que estaba dando, pues, batiendo récord día tras día de temperaturas máximas. También las noches nos costaba trabajo dormir, entre 20 y 26 grados de mínima. Ayer llegamos incluso a los 40 de máxima en Pollensa. Pero bueno, esa masa de aire cálida va a ser desplazada hacia la derecha, hacia Córcega, Cerdeña, hacia el Mediterráneo Oriental, y va a dar paso a una masa fría que lleva asociado un frente frío con una vaguada en niveles altos. Toda esa situación que la esperamos para las próximas horas nos afecte de lleno, pues va a dar lugar a que se formen nubes de gran desarrollo, bien potentes, y de ellas que descargue lluvias, incluso granizo con intensidad. Y además pueden ir esas precipitaciones acompañadas de tormenta y llevar asociada incluso rachas de viento fuerte. No se descarta incluso alguna tromba marina que pueda llevar asociada a esta situación. Ahora mismo la situación que tenemos es, puede apreciar ligeramente la imagen. Hay un momento que se ve entre la zona de Cataluña y las Islas Baleares una señal rojiza. Esa señal corresponde a un sistema convectivo, un sistema convectivo quiere decir unas nubes muy potentes, muy altas, que llevan dentro corrientes ascendentes, descendentes, y está precipitando ahí debajo de esos puntos rojos, y además lleva asociado bastante aparato eléctrico. Las previsiones que con las que contamos la Agencia Estatal de Meteorología nos dan unos modelos, unas predicciones, nos dice, pues puede pasar por el canal comprendido entre Ibiza y Mallorca, otros afectar a Mallorca, otros Menorca, otros Ibiza. Bueno, hay distintos modelos, que distintos mapas del tiempo que pronostican que más va a afectar a una isla u otra, pero en definitiva el equipo de predicción de la Agencia Estatal de Meteorología, situado en Baleares y coordinado también con los servicios centrales, pues nos hemos decantado por activar los avisos para todas las islas. Es verdad que algunos dan incluso que lo más fuerte puede caer en el mar. Estamos rodeados de agua, estamos en las islas. Entonces, pero el modelo apunta en ese sentido, algunos que tocan tierra, pero al final hemos decidido pues activar los avisos para todas las islas y estar un poco pendientes de lo que pueda dar. Si ese modelo que usted se está mostrando ahora, pues se decanta por afectar más a Mallorca, a Menorca. Hay otros que, sin embargo, también incluyen las islas
1: Pitiusas. Maria José, no em queda d'altre que estar molt pendent i sobretot de fer el cap molt viu, com dirien en bon mallorquí, perquè han d'anar alerta quan ve una tormenta d'aquestes característiques i sobretot després dels dies de calor que han tingut. Moltíssimes gràcies, Maria José. Que vagi molt bé.
3: Vale, muchas gracias a vosotros.
1: Recordem, a partir de les 12 s'activa aquest avís taronja per mal temps, per aquestes pluges, tempestes que van arribant de mica en mica a la Mediterrània. Si vols sembla, també escoltam Eduardo Parga, que és director del Centre d'Emergències de l'UDO de les Balears, que feia aquesta recomanació.
4: Tendremos un episodio de lluvias, tormentas, viento y también luego habrá pues fenómenos costeros y puede que alguna ráfaga en la isla de Menorca. Mucha precaución, que no se confíen, el día puede salir por la mañana muy soleado, muy tranquilo y que parece que no pueda pasar nada, pero son días muy cambiantes que a lo largo del día pueden cambiar de manera repentina, se puede formar una tormenta con rachas de viento asociados muy potentes y que puede generar problemas de circulación, problemas marítimos.
1: El camp ben viu, de fet, us parai, Cochisco, l'has preparat, o si vols que era, no sé, perquè has
0: vingut
1: a peu de casa.
0: Perquè he sortit com una mica amb massa bona intenció de camí avui de matí, però convendria ja dur per aigua al manco, qualque cosa per protegir-nos.
1: I tots dos, xancles. Per ventura mos banyem els
0: peus. Esperem que migdia no mos topi.
1: Bé, sí, com sigui, demanem a totes les persones, sobretot que hagin de circular amb el seu vehicle, que vagin molt en compte, precisament per això que deuen, que a partir de les 12, d'aquí mitja horeta o una miqueta més, s'activa aquest avís taronja. Però passam a parlar...
0: Avui, Maroto, perdona, més que mai, aquell consell de Perlita de Huelva. Precaució.
1: Amigo conductor.
0: Sempre. Perquè estem de vegades poc acostumats a que plogui i quan plou, per a que tornar amb bots, no m'alerta, que no volen
1: Exacte.
0: Dir gustos.
1: Que no ja... volen cap dir.
0: Però ho entendrem amb aquesta alerta.
1: Arribi a casa sa i estalvi. Però bé, passam a parlar d'altres qüestions, no? que han obert debats importants sobre, per exemple, maternitat, conciliació i igualtat. Ja sabeu que ahir també va ser un dels temes que varen tractar en aquest programa, el tema de la conciliació, sobretot amb mares que decideixen ser o maternar de manera individual. Però escoltau bé, la Federació Espanyola de Futbol prepara un acord per finançar la congelació d'òvuls de les seves jugadores de la selecció que vulguin preservar la seva fertilitat i retardar, Xisco, la seva maternitat.
0: La proposta, avançada per la jugadora Alicia Putelles, després de les converses de les capitanes en la federació, es presenta com una eina de protecció perquè les futbolistes puguin continuar competint al màxim nivell. Però hi ha qui defensa que donar aquesta opció és donar llibertat a les jugadores, però també alerta que no hauria de solucionar-se adaptant el cos de les dones al calendari esportiu. I encara hi ha un altre element, que passa amb les futbolistes que decideixen ser mares durant la seva carrera. En parlant precisament amb la nostra comare, Nana Isabel García, a qui ja podem saludar. Anna, com estàs?
5: Molt bé, aquí, menys si no m'agafa la tempesta just
1: en
5: sortir.
1: També hi ha problemes per arribar, no?
5: També per arribar he tingut un poc ja. D'embost. Ja se nota que la gent ha començat un poc, rutina, setembre, ja. Demà comencen escoles, bé.
0: I moda alerta, que sí. Això fa que a vegades s'embossi més la carretera. Anem en el tema d'avui. Com valores que sigui precisament la federació qui financiï la congelació d'òvuls? No sé si és una mesura realment innovadora de protecció a les jugadores o tot el contrari.
5: És curiós, no?, perquè té com a dues vessants aquest tema. Per una banda, ells ho venen, no?, com una protecció a la seva fertilitat, per una altra banda, a mi m'assembla una mica més de pressió, no?, damunt d'aquestes jugadores, per aventura, no?, de dir, no és el moment de tenir fills, sinó que és el moment de rendir, d'estar en el punt màxim de la teva carrera i ja després te plantejaràs a sa mare, no? El problema ve que, al final, congelar òvuls sí que és veritat que si els congeles quan ets jove hi ha més tassa d'èxit a l'hora de transferir-los, però també si te planteges sa mare ja 40 o 42 els anys que sigui, és veritat que l'edat també té, ja n'hem parlat aquí en altres ocasions, altre tipus de complicacions, no? Per tant, és aquest debat ètic constant entre maternitat versus rendiment econòmic, esportiu, de molts de tipus, no? I aquí estem sempre les dones enmig d'aquest debat.
1: Clar, Anna Isabel, pot ser, que ara mos estigui veient, pot pensar que això pot ajudar a les dones futbolistes a tenir aquesta possibilitat coberta econòmicament, perquè la federació les ofereix aquesta possibilitat, perquè hem de pensar també que les persones que no tenen aquesta possibilitat moltes vegades han de fer o han de destinar uns dobbers que per ventura no tenen, no? Que els costa molt de guanyar. Pot significar això, tenir aquesta possibilitat coberta econòmicament, especialment en una carrera tan curta i exigent com les que tenen les dones futbolistes, no? Sí. Darrerament, fa uns dies, coneixíem el cas de Sandra Alonso, una ciclista, que ha estat mare i s'ha quedat sense equip, perquè ara ja no la deixen competir amb el mateix equip perquè ha maternat, ha estat mare i sembla que no veuen que tingui les mateixes possibilitats que tenia abans.
5: Sí, i això és curiós perquè hi ha estudis que han mesurat el rendiment esportiu de les dones després de ser mares i hi ha algunes dones que han aconseguit el millor estat físic de la seva carrera després de ser mares, precisament. És a dir, aquesta excusa de que la maternitat pot disminuir el teu rendiment esportiu no té per què, no? Llavors, per tant, hauríem d'intentar individualitzar o separar una mica més els casos i veurem en quin moment afecta realment això, no? I no sé si heu vist el perfil d'Instagram de Anna Pelleteiro, que va fer un comentari al respecte, de que ella precisament, després de sa mare, a pesar d'estar nit sense dormir, a pesar d'estar alletant i demés, va aconseguir el millor estat físic de la seva carrera després de sa mare, precisament. Per tant, per ventura no hauria de ser un criteri d'exclusió ja per cas s'està mare retirant de la teva carrera esportiva, no? Per ventura hem de tenir altres oportunitats. Per ventura el món està mal muntat, de manera que haguem de pausar la nostra vida si decidim ser mares en aquell moment, no? O sigui, és tot aquest debat ètic.
0: Clar, parlant d'aquest debat ètic, però d'una banda, congelar òvuls te dona la possibilitat de poder ser mare en un futur, però per una altra també, en certa manera, com comentaves, el missatge que t'envia la federació és aquests són els teus anys útils, que això amb un home no mos ho plantejaríem.
5: Totalment.
0: Els homes, evidentment, com que només s'espermagènesi fa que només sembrin sa llavor i no hagin de dues fi, hi ha molt de futbolistes que són pares joveníssims, en canvi ses dones no. El missatge que s'envies, tu ara, la teva vida útil és aquesta, aprofita-la si no vols perdre el tren de poder triomfar la teva carrera. També, en certa manera, és un missatge una mica perniciós i un avís per navegants per moltes dones, no només en el món del futbol, que diu el món del futbol, diu el món de l'acadèmia, diu el món de l'empresa, etc.
5: Sí, sí, també s'ha estès aquest debat, inclús que per aventura això també s'hauria de fer amb actrius, amb altres tipus de feines, i jo no deixo d'obrir els ulls cada vegada més.
0: Clar, que dir això de ser actrius, Anna, moltes actrius comenten que mai era un bon moment per tenir fills, i que en certa manera moltes diuen que va ser com una decisió inconscient de tirar-se en aquesta piscina, que els nens van arribar quan van arribar, perquè si ho planeges, igualment que te plantes en els 45 i dius, escolta, és que
5: sí, al
0: totes
5: final,
0: havies estat acceptant papers.
5: Vivim en un món que no protegeix la maternitat en cap d'aquests sentits, i aquest missatge de la vitrificació d'òvuls, per jo no és una protecció de la maternitat, al cap i al fi és un missatge més com a de, no és el moment, el que deies ara, ara has de rendir, ja t'ocuparàs això després, i quan en tinguis 40, 42 o 45, quan te retiris, ja veuràs si pots ser mare o no, no? M'apareix un missatge un poc per això, pervertit, el que tu deies, i que al final, en els homes, això no se'ls hi planteja, no? No sé si heu vist aquest missatge també d'aquest periodista que deia que no podria ser això que un futbolista tingués fills i se despertàs al vespre per alletar o alimentar el seu fill i el dia següent hagués de jugar, no? I això els hi passa a les esportistes dones que encara competeixen, no?
1: Clar, bàsicament estan ampliant les seves opcions i traslladant-los també a elles la responsabilitat de resoldre el que podria ser un problema estructural, no?
5: És que al final és això, vivim en un món que no protegeix la maternitat, no protegeix la infància, que cada vegada és més adultocèntric i més niñofòbic, i al final tot, crec que forma part de la mateixa maquinària, no? De no, diguéssim, tenir en compte les famílies. I al final, per ventura, hem de protegir més en aquestes esportistes i donar-li l'espai perquè puguin ser mares quan ho vulguin, no quan l'esport digui que ho han de ser, no? Uh-huh. I no excloure-les d'aquest món per haver estat mares. Per ventura, hem de treballar més en aquesta línia i no tant en, bé, ara atures això, congeles òvuls i ja veurem després el que fem amb ells, no?
0: Clar, si a partir, crec que és a partir dels 40, si no vaig errat, ja se considera un embaràs geriàtric, què és allò que estem proposant?
1: No és broma, se diu així,
0: no? No, però això ho dic.
5: Sí, no, és que, de fet, no és a partir dels 40, és a partir dels 35, el concepte.
0: Idò, dir... millor m'ho poses. Si a partir dels 35
5: és ja, terrible,
0: ja consideren que l'embaràs és geriàtric i de risc, clar, en certa manera no és promoure una conducta insalubre, això d'haver de congelar òvuls per el que seria la teva plenitud com a dona, no tenir aquest fills per seguir jugant a futbol.
5: Totalment, és que el problema és aquest, que la finestra fèrtil millor per les dones és entre els 25 i els 35 anys, justament per ventura el moment en què esportivament també rendiries més, no? I clar, és com incompatible, has de triar en qualque moment, no? És veritat que les dones al final sempre molt ben obligades a triar entre carrera professional, maternitat, no? A qualque cosa has de renunciar per poder, diguéssim, tenir l'altra. Però en aquest cas és com molt excloent, no? És com bastant, m'ha parit bastant flagrant i bastant injust per elles que hagin de triar d'aquesta manera.
1: Si ara jo te demano, Anna Isabel, què hauria de garantir en aquest cas, perquè xerram de futbol, un club a una futbolista, a una futbolista que decideix sa mare el lloc de feina, es contracta, es retorna a la competició, els tractaments a la fertilitat, perquè clar, supos que molta gent ha pensat, ai, que bé que s'han ocupat d'elles i que els han proposat això de ser...
5: Ho han venut molt bé, ells, també.
1: Sí, ho han venut molt bé.
5: Sí, clar. Sí. Per jo, és més, és facilitar que aquesta dona decideix qui sa mare com vulgui i que li facilitin es tornar a la competició després. Per jo, això és la mesura que per ventura hauria de primar més. I no posar tantes focus en elles, sinó que també hi ha homes que també són futbolistes, deportistes i tenen fills i no
1: home,
5: passa res.
1: Home, tots els futbolistes, clar, que coneixem durant la seva carrera esportiva són pares. Són
5: i ben
1: pares,
5: joves, a més.
1: Molt joves i, a més, t'adria més. De molts.
5: Cristiano Ronaldo, quants en té?
1: Bueno, per en Cristiano Ronaldo pots posar qui vulguis, però normalment, o no sé si és una percepció que tenc jo, sí, en tenen molts, no?
5: Sí, per
0: en
5: això.
0: En aquest cas, ara que parlaves d'en Cristiano Ronaldo, ell és molt de la donació d'òvuls, en aquest sentit.
1: Ell?
0: No, de fet, no, que és molt partidari d'això, sí, perquè sí, algun dels seus fills sí que ha nascut per fecundació in vitro, en això
5: sí,
0: me referia.
5: Sí, per això, que al final el tractament de fertilitat són una ajuda que pot ser molt necessària en algunes ocasions, però jo crec que al final estem com, mercantilitzant un poc la reproducció, no? És a dir, com ficant-la dins aquest capitalisme, aquesta roda que no ha d'aturar de la producció, de la productivitat, i que al final estem aquí atrapades.
1: I clar, això, si ho extrapolam a l'altra societat, més i aquest tema per aquesta notícia que ha sortit fa uns dies, penses que també, d'alguna manera, mos estan venent a totes el missatge aquest de congelau, sí, estudiau, o ara no te pots independitzar, o ara no pots tenir un habitatge i a lo millor d'aquí 10 anys el tindràs, o ara però més tard no ho podràs ser tant, o ara no tens parella, per ventura després la tindràs.
5: Sí. També hi ha un màrqueting...
1: Extrapolable,
5: sí,
1: no?
5: Sí, també hi ha un màrqueting al voltant d'això, de que ara, doncs, el que deia, no? Les dones han de ser productives, justament la nostra edat fèrtil coincideix amb el moment que per ventura poden rendir més a nivell laboral, a nivell físic, i clar, se mos dona aquest missatge de no és el moment, no? Mai és un bon moment, no? El que tu deies de les actrius, no? Mai és un bon moment, mos passa un poc a totes això, que quan t'ho pensam, sempre has d'aturar, sempre te suposa una renúncia en qualque sentit, no? Llavors, mai és un bon moment, i si a damunt hi ha aquest missatge, que inclús a vegades surt propaganda de xarxes socials, que m'apareix un poc pervers i això i tot, però de la vitrificació d'òvuls per precisament això, per preservar la fertilitat per un futur, no? Per posposar-ho, no? Alarma a posponer. Llavors, arriba un punt que troc que la reproducció s'està tornant també amb una roda de màrqueting bastant qüestionable, no?
1: Després hi ha la part, o una altra part, girar amb la monera o la fua, que sí que és important que les dones tinguin aquest accés accés o aquest dret a poder congelar òvuls si, per exemple, tenen un càncer, no?
5: Claro.
1: Quan han de passar per un procés d'aquest tipus, no sé, fins i tot amb uns tractaments molt invasius, els donen aquesta possibilitat,
5: sí.
1: No?
5: Sí, sí, de fet, originalment aquesta tècnica se feia servir per això, no? Preservar la fertilitat per dones que haguessin de passar per un tractament agressiu que els hi afectés la seva fertilitat, efectivament, i que poguessin fer servir els seus òvuls en un futur, no? Llavors, aquest era, diguéssim, per aventura, la idea inicial d'aquesta tècnica. El que passa és que ja ho hem estès més enllà i ja estem, diguéssim, com vos deia, mercantilitzant-ho tot i fent un màrqueting, no? Però sí que és vera que en alguns casos que estigui indicat, inclús està i finançat per la Seguretat Social, vull dir, és que està inclòs dins els nostres impostos perquè té sentit, no? Al final hi ha situacions en les quals la fertilitat s'ha de posposar per un motiu mèdic, no?
0: I que congelar òvuls no també un plan de decisió de poder mantenir aquests òvuls fèrtils per si vol sa mare en un futur, però de vegades quedar embarassada i aleshores ara s'ha

0: esperant tot aquest temps, pensant que tenies una solució, i aquest pla B de vegades falla.
1: Sí, és veritat que la qualitat genètica dels òvuls, quan els congelam a sent joves, a menys de 35 anys és el que se recomana perquè hi ha més tassa d'èxit, aquí mos, diguéssim, mos estalvia alguns problemes, no? Si sabem que té més tassa d'èxit en els 35 que quan congelam en els 38 o en els 40. Però, al final, també hi ha altres factors que poden provocar problemes d'esterilitat o d'infertilitat, no? Problemes en els úters, les trompes, problemes hormonals, problemes de coagulació, de molts altres tipus, que ens poden donar lloc a avortaments o que aquell embaràs no arribi a terme, no? Per tant, no es garantia una congelació d'òvuls de que després tinguem un nin sa, no? I per aventura tampoc hem de caure en creure que congelació d'òvuls igual a bebè, no? És a dir, això és un missatge que també és pervers, no? I a vegades ens pengem en aquesta esperança, no? De, en el futur ho faré, en el futur tindré tal, i per problema com qualsevol altre embaràs.
2: Mira, i aprofitant per enviar un missatge des d'aquí a totes les persones que han de passar per un procés d'aquestes característiques i que finalment no aconsegueixen que funcioni o que vagi bé, i que sabem que ho passa molt malament. És una qüestió que també qualque dia podríem tocar.
1: Sí.
2: Anna i Sabel, moltíssimes gràcies. Fins una altra alerta. Dus per aigua?
1: No, hauré de córrer més en el cotxe. Sí,
2: per ventura encara no plourà. D'aquí una estona encara...
0: Jo que estic vigilant la finestra.
2: Encara no plou.
0: Que tinc davant l'estudi 1 d'Ivetres Ràdio. Ara per ara... pluja, no se'n vol, però bé, falta mitja horeta perquè se posi en marxa aquesta alerta de l'AEMET, precisament per això. Així que alerta a tothom, per aigua i sabates adequades, no com no marató i jo,
2: que m'ho tapa per venir xinel·les. Però bé, no passa res. Anna, bona setmana, que vagi molt bé.
1: Igualment, gràcies.
2: Nosaltres fem una petita aturada per a la publicitat, uns consells i tot una tornam amb moltes més coses aquí al dia.
3: El dia amb Joana Marató. IB3 Ràdio és informació.

0: No.
1: El 12 de setembre viu la Diada de Mallorca. Celebram 100 anys del cant de la Balanguera. Consulta el programa complet a consell de mallorca.es.
2: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
3: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
2: Una mica més mala bava,
3: sí.
2: Podríem dir.
1: Font de misteris.
4: Sí que hi ha històries del segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
5: Ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
1: Font de misteris, amb Xema Font i Betres Ràdio. Els capvespres d'IV3 Ràdio canvien i milloren per tu. En acabar l'informatiu migdia, com ja és costum, farem...
6: Oh, sorpresa!
1: Un tempo. A les 5, els xiu-xiu més glamurosos de Balears...
7: Ja som aquí, ja hem arribat!
3: Com això, com esteu?
1: Avançaran l'hora de trobada amb els agents. Més tard, després de l'informatiu vespre, les converses i entrevistes a partir d'una paraula polisèmica a entre avui i demà. I a les 10... El món de la cultura es podrà escoltar amb calma a l'aviador. IV3 Ràdio és informació, és entreteniment. Consulta la nova programació a ib3.org/ràdio. De dilluns a divendres a les 9, al dia, IV3 Ràdio.

0: Hem parlat del temps, de nostàlgia, de música, de congelació d'òvuls i ara mos toca parlar de cultura i atenció de llibres i de mort. Perquè parlar de la mort és parlar d'una de les poques experiències que compartim tots els éssers humans, però curiosament la manera d'afrontar-la ha canviat molt al llarg de la història. Enterraments, incineracions, ofrenes, tombes monumentals, rituals, creences en el més enllà, que expliquen totes aquestes pràctiques sobre la societat i tot allò que diu de nosaltres, Xisco?
1: I aquesta és la pregunta de partida de La mort

0: No.
1: El 12 de setembre viu la Diada de Mallorca. Celebram 100 anys del cant de la Balanguera. Consulta el programa complet a consell de mallorca.es.
2: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
3: Bon dia, benvinguts, benvingudes a Esports 3.
4: A IB3 Ràdio, tota l'actualitat esportiva.
5: Bienvenidos a la segunda división.
3: Paraules textuals de l'entrenador del Mallorca, Luis García. Tomàs Ibert, bon dia.
6: Jo sabia que encara no m'he fet aquesta idea.
7: En Tomàs, ho pot dir.
3: David Gui, bon dia.
7: Alerta, és que no ho ha de dir el jugador.
3: Company Fuster, bon dia.
8: S'ha de fer feina. Sí.
4: Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia. El dia, IB3 Ràdio.

0: Tornem a sortir dels estudis. Ja sabeu que fa una estona na Maria Antònia Esquines mos feia una connexió per contar-nos com va aquesta verema a la Casa Esment. I després d'haver conegut la feina a les vinyes, ara mos volem fixar en què passa quan el raïm arriba a la cella, perquè la verema no acaba quan se cuen els grams. Comença tot el procés: seleccionar la collita, separar el gra de la rapa, trepitjar el rem i preparar també per continuar el seu camí fins a convertir-lo en vi xisco.
1: Sí, i avui, a més, na Maria Antònia Esquines ens ho explicarà des de dins un celler i ho podrem escoltar pràcticament en directe, perquè posaran en marxa la màquina que fa el derrapament i que separa els grans de rem de la rapa. Maria Antònia, tornem amb tu des de les vinyes de la Casa Esment. No sé què passa ara mateix dins el celler. Quina la fas?
2: Bon dia, companys. I sí, mireu, estem intentant que se senti bé dins el celler. M'he hagut d'allunyar una mica perquè no sabeu de maquinària que hi ha aquí de dins i fa un renouer. Ells, jo tot d'una que he entrat, he dit quin renouer, quina lobby que fan, i ells m'han contestat que ja estan avesats en el seu dia a dia, però en Andreu mos ho contarà millor. Andreu, conta'ns, què passa quan una vegada el raïm ja està dins el celler? Què ve després?
3: Bueno, pues ara, una vegada arribes a l'emmanetxeller, han triat aquelles parts d'arrencament que més m'ho interessa, el que no m'agrada ho descartam, i comença el procés de maceració i fermentació. El deixam una sèrie de nosaltres m'agrada molt fer feina amb la varietat Manto Negro, és el que més representa els nostres vins, i el deixam amb maceració dins d'aquests dipòsits de fusta, aquestes tines, aquests pudres. Aquí el pot estar de 15, 20 o 25 dies, i passat aquest procés, el que fem és premsar, ¿vale? Que van de premsar el raïm. Prèviament el que hem fet ha estat tram el raïm, separar el que és el raïm de la rapa, i ara el que fem avui, i aquest renou que estic sentint, és la trepitjadora, que el que fa és espanyar un poc més el gra que entrarà dins la premsa. Hi ha dins la premsa, i a partir d'aquí, bueno, la premsa farà la seva feina, que és treure el vi, el most, d'aquest rany que ha tingut amb la solució aquest temps.
2: Ara hem parlat amb el responsable del celler, però també tenim amb nosaltres en José, un dels treballadors, que ens explicarà un poc, ja ho ha fet a mi un petit spoiler a micro tancat, però què són totes aquestes màquines per qui no els pot estar veient? Conta'ns, José.
4: Pues, esto es la màquina que cuando le ponemos la uva, tuvo para la escalera y lo pisa y lo tira a lo que yo le llamo la lavadora.
2: José, explica'ns, per què li dius la rentadora? Per què aquest nom tan curiós? Perquè home, realment no es diu així.
4: Home, ya no sé, que no se añade así. Pues como tiramos la uva adentro y da vuelta, pues yo le llamo la lavadora.
2: ¿Y quién es el proceso? Explica'ns.
4: Y luego el líquido sale por abajo. Como si fuese una piscina, pues el líquido se queda ahí.
2: ¿Y quién es la parte que te agrada más del teu día a día de la rutina, José?
4: Pues está con la uva.
2: Ja està basat en aquest olor. Ha provat el teu propi vi que surt juntament amb els teus companys Gallinas i Focas? Li ha agradat?
4: Sí, pero no l'he provat, però jo lo olio, huele bien.
2: I després un pic surt d'aquest celler, el duis de l'embotellament. També fas tasques d'aquestes?
4: Sí, però la fem aquí a la bodega. Lo metemos en cajas, y luego metemos la botella, hacemos como un palet de varios pisos, y luego lo metemos en la Casa Esment, que tenemos todas las cajas ahí, exactamente.
2: Molt bé, companys, i doncs ja ho heu sentit, se reparteixen un poc les tasques entre tots i a la fi treuen una botella de vi que després duen a vendre.
0: Moltíssimes gràcies, Maria Antònia Esquines, per aquesta connexió en què no només hem parlat de vi, sinó hem parlat avui d'inclusió amb aquests joves que fan feina precisament per fer aquest vi tan especial, aquest Gallinas i Focas. Són les 11:57 minuts, estem en aquesta recta final del programa d'avui, hem de parlar-vos ara d'esports. Ho fem una vegada més amb en Toni Fuster, que torna a ser aquí amb nosaltres per parlar, a més, d'un tema en concret: ciclisme i ciclisme.
5: Sí, perquè la setmana importantíssima per Enric Mas, el ciclista mallorquí, continua líder a la general després de l'etapa plana d'ahir. Enric Mas, que va arribar amb el primer grup, continua al capdavant de la classificació general amb una diferència de 2 minuts i 6 segons sobre Félix Gall i 2 minuts 10 segons sobre Primo Roglic. pel que fa a la Vuelta a Espanya, per tant, el mallot vermell, i avui es disputa la 17a etapa de 185 quilòmetres entre Dos Hermanes i Sevilla. I demà dijous serà el torn de la contrarrellotge individual, una cursa que pot ser clau perquè Enric Mas es postuli com a campió. Per aquest motiu, demà, a partir de les 4 i mitja del capvespre, començarà aquí a IBT Ràdio, una edició especial d'Esportes en Joc, on seguirem aquesta contrarrellotge. Tindrem convidats en directe aquí a l'estudi. Lluís Mas, ets ciclista, amb en David Montserrat, de l'Escola Balear de l'Esport, amb el nostre enviat especial Tolo Leal a Granada, i qui vos parla, i amb en Miqui Tous, per contar-vos un dia que pots fer història també, perquè com Enric Mas sigui capaç també de guanyar la contrarrellotge, pràcticament poden dir que serà el nou guanyador de la Vuelta a Espanya. Penseu que no hi ha cap mallorquí que hagi guanyat aquesta competició encara, i Enric Mas podria fer història.
0: I te ho contarem aquí, a la sintonia d'IB3 Ràdio, amb tots els nostres companys d'esports, que com dèiem abans, en Marta i en Xisco, sempre estan disposats per un bon trull. Moltes gràcies, Toni. Fins més tard. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ja sabeu que el programa continua en les edicions insulars, amb el Dia a Mallorca, amb en Jaume Noguera, també amb na Clara i mami a Menorca, amb na Laura Tur a Eivissa i Formentera, i nosaltres tornem, com sempre, demà amb moltes més coses aquí, a IB3 Ràdio, a IB3 Televisió, a partir de les 9, amb moltes més coses per compartir amb altres. Fins demà, adeu, gràcies.

0: Bon dia. Aquesta hora queda activat l'avís taronja a les illes per pluges i tempestes que podrien ser més greus del que s'havia previst inicialment. Poden arribar a deixar fins a 50 litres per metre quadrat a tot l'arxipèlag a partir d'aquesta hora. I només una hora, si sumam fins a 3 o 4, podrien acumular-se fins a 100 litres.
1: També es preveuen tempestes severes que poden arribar acompanyades de vent de fins a 90 km per hora, també de Calabruix. A causa d'aquesta previsió, l'Ajuntament de Palma ha informat del tancament dels parcs de la Ribera i de Can Terrés, i a partir de les 3 de l'hora baixa també tanquen el Passeig Sagrera de Palma i el Parc de Bellva. Així mateix, el programa Patis Oberts quedarà suspès a partir de les 4 d'avui a la baixa. A més, la Federació de Futbol ha suspès també totes les activitats, les competicions i els entrenaments previstos per avui a l'exterior.
0: I més qüestions. Baixen un 19% el nombre d'habitatges unifamiliars visats a Mallorca en els primers 6 mesos d'enguany, això en comparació amb el mateix període de l'any enrere. I això també sense tenir en compte les legalitzacions extraordinàries a causa de l'amnistia urbanística. En canvi, pugen els plurifamiliars de nova creació, ho fan en aquest cas un 20%, i això suposa 2.000 nous habitatges, pisos visats a Mallorca fins aquest mes de juny. I de malgrat aquest increment, el Col·legi d'Arquitectes reconeix que no seran suficients per fer front a l'actual crisi de l'habitatge.
1: El Col·legi d'Arquitectes de les Balears, a més, demana a l'administració que no improvisi i reclama planificació territorial davant l'augment de la població. Declaració del seu degà, Bernat Nadal, que avui ha presentat les darreres dades d'edificació del col·legi.
2: Ens hem de posar límits. I aquests límits, segurament, i ja ho vàrem dir la darrera vegada i ho tornem a repetir, ens hem de fixar quin és el sostre poblacional d'aquestes illes. Si no, rebentarem.
0: I de la plana política, la pressió turística i la seva gestió ha estat objecte de retrets entre Esquerra i la presidenta del govern, Marga Proens, en la represa dels plens del Parlament després de les vacances d'estiu.
1: El portaveu del PSPSOE, Iago Negueruela, acusa la presidenta del govern de mentir, de parlar d'una contenció turística que no existeix i que per això ha dit protestes aquest estiu.
3: Usted ve aviones, pero no ve turistas. Usted no ve casas para alquiler. Usted no ve los atascos que sufren las personas en estas islas. Por eso la gente protesta, porque ve que usted miente. Claro que hay más plazas, por eso quitan una moratoria para dar más plazas, no quitan una moratoria para darlas.
1: En canvi, com a prova que les polítiques de contenció del govern funcionen, la presidenta ha posat en valor, per exemple, una baixada de turistes de mig punt al mes de juliol. Però ens ha retret els vaivens, diu, dels socialistes en la llei de cogestió aeroportuària. També ha acusat Sánchez d'abandonar les Balears.
4: Això és el colofón de l'estiu del Partit Socialista. Mentre me veu estar en BTS i se'n va a seure cadenes a la fresca, el seu govern i AENA volen créixer fins a 35 milions de passatgers a l'any 2031. Senyor Negueruela, el problema és que Sánchez ha abandonat en aquestes illes.
0: I també el Congrés dels Diputats continua la sessió de control. El líder de Vox, Santiago Abascal, ha reclamat novament activar el mecanisme constitucional que permet jutjar per traïció al president espanyol, el qual acusa d'estar al servei del Marroc. Pedro Sánchez, per la seva banda, lamenta que Abascal estigui lligat a governs d'ultradreta com Argentina o Israel.
5: Toda España sabe que sí, toda España sabe que nuestro gobierno está en Rabat, toda España sabe que la presidencia de nuestro país se le ha entregado a Marruecos. Toda España sabe que incluso el señor Sánchez estaría dispuesto a entregarles Ceuta y Melilla y las Islas Canarias si fuera necesario.
6: Usted me ha llamado autócrata, dictador, incluso me llaman perro. Me llaman perro, sí, sí, me llaman perro. Mire, le digo una cosa, señora Abascal, a diferencia de usted, yo seré un perro, pero no tengo amo.
0: Les 12 i 4 minuts, més notícies a la una.
7: Més informació a ib3notícies.com. A Ciutadella, 100.9. A Menorca, 88.6. El dia a Menorca, amb Clara i Mamí i Pere Gibert.
8: Canvi de temps a la vista. Després de la calor de les festes de la Mare Déu de Gràcia, avui les activitats del programa d'actes de Mont i els actes que hi ha previstos en esport de la ciutat estan pendents d'un fil bé del cel.

Aquesta hora del dia, un avís taronja actiu de Meteoval i alguns dels mercats i activitats en el carrer dels diferents pobles de Menorca ja s'han començat a cancel·lar davant la previsió de fenòmens meteorològics adversos que poden afectar la nostra illa. De fet, hi ha 5 avisos actius, 2 de taronges i 3 de grocs avui. Dia després de Gràcia i després de viure ahir es jaleo, les corregudes d'escós i un emotiu de retoc de Fabiol amb la ressaca de la festa. Avui toca mirar i estar pendents de cel.

0: Bon dia, amies i amics. Benvinguts, benvingudes al Dia Menorca i Batre Ràdio. És dimecres 9 de setembre.
1: Benvinguts al Dia Menorca.
2: Bon dia, Menorca.
3: Benvinguts i benvingudes.
4: Comença l'espectacle.

Avui és el Dia Mundial del Vehicle Elèctric, és Dia Internacional de la Bellesa i Dia Mundial de l'Agricultura. Avui, pagesos i pageses de Menorca miren el cel amb ganes de pluja perquè fa falta aigua per regar els cultius, però també miren el cel perquè hi ha el temor que caigui massa aigua i de manera violenta que faci malbé les collites i els camps que a dia d'avui estan sembrats amb la verdura.

0: Per això avui dedicam el programa a tots i totes, pagesos, pageses, a llocs de Menorca, agricultors i tots els que fan feina cada dia per mantenir els oficis del camp ben vius, un dels oficis que formen part de l'activitat econòmica de tot l'any de la nostra illa, com feia menció la cantant i pregonera Anna Ferrer en el pregó de les festes de la Mare de Déu de Gràcia.
1: I quan veig un cavall fer un bot, record que els animals són una manifestació de la natura que ens necessita per seguir-nos alimentant i oxigenant. I quan miro un caixer i una caixera, penso en els pagesos. Els pagesos cuiden cada dia de les nostres parets seques, de les nostres tanques, de les nostres llavors i del bestiar. Per elles, el camp no és paisatge, és una extensió del seu cos. No se'l miren, el viuen. Per elles el camp són oastres, són càvecs, són tomàtics, són bilòquets, són milans. Convé que cuidem de les nostres pageses i que retornem en el territori tot el que ens dona perquè és molt generós.
2: Lluites incansables, solituds no desitjades, trepitjadors del pols, l'entusiasme mou el cos.
0: Les nostres pageses, nostres pagesos que cuiden cada dia del camp. El que ha representat en els pagesos a les festes de la Mare de Déu de Gràcia, en Xavi Comas, caixer pagès, pagès del lloc de Vinillautinou.
3: Fa tant anys que vas a colcar, hauries de colcar caixer pagès, dic. Vinga, fa 33 anys que no he colcat a una junta, jo el 91-92 vaig colcar de caixer fadrí, i en guany dic, vinga, farem una junta, l'he disfrutada.
2: Lluitadors incansables, solituds no desitjades,
0: lluitadors incansables, els nostres pagesos, no ens cansem de pregonar en aquest programa que compreu producte local, producte de proximitat de la nostra illa, verdures i fruites del mercat, de les botiguetes de poble o de la venda directa dels llocs de Menorca. Feliç Dia Mundial de l'Agricultura.

Bueno, bueno, mira, tothom fa servir el camp també, no?, per allò que... Bé, en fi. Avui, el Dia Menorca, des d'ara i fins la una en directe, tenim un programa venta especial en el que viurem, tornarem a viure qualcun dels moments més especials de les festes de la Mare de Déu de Gràcia, que encara estem amb aquesta ressaca emocional i, a més, estem, com dèiem, molt pendents del temps. D'aquí una estona conversarem amb en Xavi Pons Cladera per veure amb tots aquests avisos, perquè, clar, encara hi ha molta festa dins el programa de Festes de Gràcia. Avui és la tradicional baixada al port, hi ha els mercadets, també tothom avui pendent del cel, amb què passa amb les 5 alertes que hi ha a aquesta hora del dia actives. El nostre heroi tirant davant, feliç com un porquet en un bassal. I conversarem amb la delegada territorial d'Educació a Menorca, en Alejandra Marcàs, perquè volem saber les novetats del curs escolar 2026-2027. Per què? Perquè comença demà. Així que avui, darrer dia de vacances, pels alumnes, pels docents, perquè demà torna el

0: Escoltarem la salutació musical d'en Joan Carles Villalonga perquè demà tanquen el Festival Fosquets de Lítica, concert de Figues d'un altre paner, i a la recta final del programa ens visitaran Nibon Miralles, un menorquí que té una lesió medular, que està en plena campanya de crowdfunding per participar a una competició esportiva. Bé, d'aquí una estona ell aquí als estudis vos ho contarà. Abans, però, sempre a aquesta hora del dia, començant fent una uada a les notícies. Avui és un plaer saludar i ens acompanya en Blai Barber. Com estàs, company?
1: Bon dia, aquí un poc encara en ressaca emocional de
0: com
1: Gràcia.
0: Anat, com han anat les festes?
1: Han anat molt bé.
0: Sí, has gaudit, has fet un poc de tot, un poc de feina,
1: sobretot
0: un poc de gaudi.
1: Feina,
0: sobretot feina, sí. Però... Bueno, ell és en Blai Barber. Fa una estona posàvem una de les seves cançons perquè ell fa feina informatius, però també canta.

0: què et sembla, que formes part tant de les notícies com de la música?
1: Moltes gràcies. Bueno, avui, si voleu, vos explicam un poc les notícies que estem preparant en aquests serveis informatius. Per exemple, com afectarà aquests avisos taronges de pluges i tempestes en els diferents actes que hi ha programats per tota l'illa. Per exemple, l'Ajuntament de l'Alió ha cancel·lat el mercat de nit d'avui. També la cursa popular de Cal Emporter ha quedat ajornada i se celebrarà demà dijous a les 6:30. El Consell també ha suspès els serveis de transport públic per anar a Favàrig o a les platges Verges, i ara també hem de veure què és el que acaba comunicant l'Ajuntament de Maó. Està previst que en breus expliqui de quina manera queda quasi segur tot cancel·lat, però hem de veure què és el que acaba dient l'alcalde. I el que sí que podem fer ara, si voleu, és escoltar també el coordinador gastronòmic del Mercat de les Festes de Gràcia parlant de com els afecta la suspensió d'un dia com el d'avui, el darrer dia de les Festes de la Mare de Déu de Gràcia. Sentim en Lluís.
2: Ten en cuenta que es uno de los mejores días de venta que tenemos en el mercado, y la decisión, hombre, primero hay que primar la seguridad, ¿no? Pero si nos declaran alerta naranja, el mercado se desmonta automáticamente. No hay nada que hacer. Este año está la cosa muy, muy, muy, muy, muy mal, porque la ola de calor nos influye mucho. La ola de calor no te comes garrapiñadas calentitas. La calor nos afecta muchísimo, tanto en esta como en la de Ciudadela. No, ha sido fatal la ola de calor esta.
1: I bueno, també l'Ajuntament de Ferreries demana màxima precaució, recomana no aparcar de vora el torrent, allunyar-se d'ells i no quedar damunt ponts. I a més, també tots els ajuntaments estan demanant extremar les precaucions a casa seva, cadascú, per evitar que entri aigua.
0: Idò, aquestes són les notícies. A aquesta hora del dia estem tots molt pendents d'aquests avisos meteorològics. En Blai, d'aquí una estona, que seguirà fent bona feina, i ben segur a les 2:30 ja vos podrà també anunciar si hi ha qualque cosa d'aquí a la 1 que se sàpiga.

0: I podem explicar-ho ja també als nostres oients. Ens envies un missatget per veure vam què acaba decidint, perquè està tothom pendent avui de l'Ajuntament de Mó i aquests actes que acaben el programa de les festes de la Mare de Déu de Gràcia. Acompanya a les 2:30, ens tornem a trobar aquí, a la sintonia d'IV3.
1: Així és, aquí serem.
0: Gràcies. Gràcies.

0: Avui, canvi de temps, situació meteorològica que es pot complicar. En aquests moments, l'Agència Estatal de Meteorologia té activat 2 avisos taronges per fortes pluges i tempestes i 3 avisos grocs per vent, fenòmens costaners i risc de rissaga. Per veure com està i com serà l'evolució meteorològica, tenim comunicació via telefònica amb en Xavi Pons, cladera, maonès, aficionat a la meteorologia. Xavi, bon dia, com va?
1: Hola, molt bon dia a tots. Pues pendents del cel, com bé dius.
0: Avui, que persones, clar, estem tots pendents i aficionats com tu en el món de la meteorologia, segueixes, imagina, amb més precisió per veure com va desenvolupant-se tota aquesta previsió. 5 avisos actius. Es pot complicar la cosa, Xavi?
1: Pues la veritat és que ja s'està complicant. Ara mateix, en aquests precisos moments, hi ha un sistema convectiu de tempestes molt violent que s'està arrencant des de les costes catalanes, s'està dirigint cap a les illes. Menorca té la peculiaritat que és una illa petita, que amb la distància és molt important. Alguns quilòmetres més al nord, més al sud, pot fer que la precipitació, que la tormenta, la part més violenta pugui caure damunt la mà, que ojalà fos així, perquè ara mateix aquí està invadint que hi ha damunt la mà i que es dirigeix cap a les illes, és una tempesta molt violenta. Sempre dèiem que mai hi ha que alarmar, però sí que informar. I avui és aquells dies que venim d'un estiu amb una mà molt calenta i arriba una bossa d'aire fred molt freda. El xoc d'aquestes dues masses està provocant aquesta formació de tempestes que duen associats precipitacions molt importants, duen ràfegues de vent molt importants, poden dur qualque cap de fibló i poden dur pedra. És a dir, que realment estem xerrant d'una situació complicada, que no hi ha que tenir mai alarmisme, però sí que en aquestes èpoques de l'any, i sobretot vinguent d'un estiu que venim, aquestes tempestes faran, és més, a Catalunya ja està invadint imatges d'aquesta passada matinada i matí que han afectat, serà per molts de vols retrasats, i tot això pues ara es dirigeix cap a nosaltres. És a dir, que aquests avisos molt ben posats de l'Institut Nacional de Meteorologia, i ara ja no ens queda altre que estar pendents del radar i del cel per saber on tocaran aquestes tempestes tan fortes.
0: De moment encara no plou a cap punt de Menorca, o tens constància que ja estigui plovent a qualque indret?
1: A Ciutadella, a mig matí, han caigut 4 gotes, però 4 gotes, és a dir, que de moment estem amb una calma tensa, mentre estic xerrant amb voltros, tenc que radar aquí davant, i es veuen aquests nuclis de tempesta, doncs ja us dic, sobretot cap al nord-est de l'illa de Mallorca, però que també van avançant i que doncs, podrien afectar les pròximes hores a la illa de Menorca. Puntualment doncs poden tenir aquesta severitat, és a dir, que sobretot doncs, molta precaució i sobretot també totes aquelles coses que puguin, totes aquelles terrasses, totes aquelles coses que puguin tenir els balcons, que puguin sortir volant, doncs també, perquè no només xerrant de precipitació, de trons i llamps, sinó de ràfegues de vent associades, que, perquè us fareu una idea, podria ser un poc aquella tempesta que van tenir fa unes setmanes. Va tocar de ple a part est de l'illa de Menorca, va tirar molts d'arbres, va fer molt de mal, doncs bueno, estem davant d'una situació similar, que no estem dient que passi, estem dient que la situació és la mateixa, amb la diferència que és de dia, aquella va passar de vespre, i de dia tots mos volien amb més, i clar, pot ser que passi per damunt la mà, que no passi res, però sí que és bé que pot ser que d'aquí pues, unes hores afecti qualque punt de silla, o inclús silla sencera, perquè la veritat és que és un front bastant actiu i bastant extens de tempestes, i pues, aquestes properes hores tindrem que estar molt vigilants a el que pot passar.
0: L'altra, la que fas menció, va afectar en el llevant de Menorca, en canvi no va afectar en el ponent de l'illa. Per tant, sí, s'ha d'anar estant alerta, en avís, perquè pot caure enmig de la mà, pot caure a tota Menorca o pot caure només a una zona de la nostra illa. El vent serà de tramuntana i poden arribar a tenir ratxes fortes, Xavi?
1: Sí, mireu, després, i una puntualització, com tu molt bé s'ha explicat, l'exemple clar va ser aquella tempesta. Si te deia no es va enterar, i mireu a pocs quilòmetres,

0: d'edat se va fent a la part de llevant. Pues podria passar exactament el mateix. Ara podria tocar qualsevol altre punt de Menorca o Menorca sencera. I després, el que me comentaves de la tramuntana, això sí que és la part positiva. I és que, primer, quan entri les tempestes, els vents poden ser de qualsevol direcció. Les tempestes porten aquests vents associats forts que poden ser ràfegues de per tots els costats i vents violents en qualque ocasió. Pues ja vau veure que van arribar a 120 quilòmetres el vent huracanat, no? Però després, una vegada passi aquest front, arribarà l'aire fred, arribarà la tramuntana i baixaran les temperatures. Avui no, avui encara tenim aquesta xapur, aquesta calor, però una vegada avui vespre hagin passat les tempestes, que també us tenc que dir que demà ja seran història i els propers dies també, avui dia és només avui, el dia que tenim que estar al tanto, doncs aquestes temperatures que baixaran amb aquesta tramuntana, li deim adéu en aquesta xapur, en aquesta calor tremenda de principis de setembre, anormalment alta, i ja tindrem temperatures més suaus, entre 28 i 29 graus i nits també més fresques.
1: Bueno, de fet, Xavi, t'hem vist pels carrers de Mo gaudint de les festes de la teva ciutat, unes festes marcades per la forta calor, amb altes temperatures, fins i tot avisos grocs activats el dia d'espregó, que no és habitual ja. Les festes de la Mare de Déu de Gràcia fa calor, sí, però són a principis de setembre i habitualment ja comença a notar-se un poc més aquestes temperatures un poc més baixes, i tot i així hem tingut una xafogor i una sensació tèrmica molt més elevada del que és habitual.
0: Efectivament, han estat unes festes que jo explicava que semblaven més de mes de juliol o d'agost que no de setembre, i a més amb el fet afegit que per una part una tranquil·litat, són unes festes que sempre hi ha molt de nerviosisme pel tema meteorològic, per el context de dates on se troben aquestes festes, que ja són unes dates que sol ploure molt, però han salvat la part principal, però com ara molt bé estigui escoltant, pues aquest dia que de ben segur, vamos, vull dir, només que hi hagi un poc de seny, en breu segurament mos diran que s'anul·la absolutament tot, però també, clar, mos sap molt de greu per tota aquesta gent que també gaudeix de la festa i que també pues, aprofita aquest dia, no? És a dir, hi ha hagut una part de la festa que s'ha pogut gaudir molt bé i ara realment és una sap molt de greu que això, pues, no venguin aquestes tempestes, pues, dia 10 o dia 11 per poder acabar ses festes en tranquil·litat, perquè hi ha molta gent que disfruta molt d'aquest dia, però també tenc que dir que té que prevalir el seny, i el seny us diu que en dues alertes taronges i amb aquestes tempestes tan violentes que estem veient ja formades damunt la mar, doncs no mos la podem jugar perquè potser passen i sabrà greu, perquè potser al final acaba passant allò de que pues, sin pena ni glòria, però és que si mos toquen el que ja està format ara mateix, no és que estiguem dient pot format ser, no, ja està format damunt la mar ara mateix, si arriba a tocar farà mal.
1: Jo imagino que tenim avís taronja activat per Meteoval. Habitualment és el govern balear qui acaba prohibint amb un avís taronja que se celebrin les activitats a l'aire lliure. Jo imagino que l'Ajuntament a aquesta hora del dia el que està intentant és reubicar al màxim totes les activitats d'aquesta baixada al port, amb els gegants, amb el vespre de mercat, concert de les bísties de Montgofre, de Rebels. Bé, hi ha moltes activitats en esport. Imagino que ho estaran intentant reubicar perquè es pugui celebrar el màxim d'activitats, però com bé dius, Xavi, segurament acabaran cancel·lant-se, perquè ja ho tenim aquí, ho estàs veient en els radars, ens estàs informant i segur que ells també estan ben informats, i moltes de les activitats ja s'estan començant a cancel·lar a d'altres municipis. Moltes gràcies a Xavi Pons Cladera. S'imagina que les festes han anat bé i avui també un bon dia de ressaca emocional de les festes.
0: Efectivament, i a punt d'agafar un avió que me'n vaig cap a Toscana per feina en aquesta ocasió, però content, me'n vaig content, satisfet, han estat unes festes de dalt de tot, i bueno, i encara estem en festes, és a dir, que acabeu de passar festes, bones festes, encara que siguin família, amb amics, en ressaca, com sigui, però acabeu de disfrutar-les, i moltes gràcies i una abraçada molt forta.
1: Una altra per tu, i bon viatge també, Xavi, una abraçada.
0: Adéu.

tema on, bueno, quina cançó, Nana Ferrer i els músics que van pujar en el balcó de l'Ajuntament, aquesta cançó que mos queda ja per sempre i que mos encanta.

0: 12:26, pausa i...
1: Sí, a Menorca. Ara tornem.
2: A Silme estem cercant un o una responsable de gestió de projectes de software. Si tens ganes de consolidar-te en una empresa informàtica amb gran impacte en l'administració pública de Menorca, te volem conèixer. Consulta les bases a l'apartat Ofertes de treball del nostre web www.silme.es. Tens temps per enviar la teva sol·licitud fins al 21 de setembre de 2026. No perdis aquesta oportunitat. Uneix-te a Silme.
1: Fet a casa.
0: I d'un cop acaben les festes d'amor, això serà demà, que comença el nou curs escolar. Alumnes i docents de la nostra illa tornen a les aules per iniciar el curs 2026-2027, enguany amb uns nombres que reflexen un menor nombre de matriculacions en els centres escolars, en total 9.323 alumnes, això a l'escola pública, que són 322 manco que el curs passat, i augmenta el nombre de matriculacions en els centres concertats. Volem ratllar un poquet de com comença aquest curs, novetats. Ens acompanya via telefònica l'actual delegada territorial d'educació a Menorca, la senyora Àlex Marquès. Bon dia, com estàs, Àlex?
3: Hola, molt bon dia.
0: Bueno, com valora els nombres d'aquest curs 2026-2027? Manco per matriculacions a l'oferta pública, d'escoletes, escoles primària i també instituts?
3: Sí, bueno, la baixada tampoc no és molt significativa. En relació amb el curs passat, en total, vull dir, són uns 200 i alguna d'alumnes menys, vull dir, tampoc no és molt significatiu. I més han de tenir en compte que al llarg de durant tot el curs van arribar alumnes nouvinguts, vull dir que, per tant, acabarem el curs possiblement amb el mateix nombre que tenim ara.
0: Mm. I en quant a la plantilla de professors, s'incrementa? Hi haurà manco places sense cobrir aquest nou curs?
3: En relació amb el personal, dius de professorat?
0: Professorat, sí, plantilla de professors.
3: Sí, no, no, la plantilla de professors. La plantilla de professors s'ha augmentat. Si miram en comparació al 2023, tenim una plantilla a Menorca de 1.281 professors. El curs d'enguany el començàvem amb una plantilla de 1.392. Vull dir, estem xerrant d'un increment de més de 110 mestres.
0: En relació al curs passat, hi ha qualque...
3: En el curs 22-23, estem xerrant, en comparativa.
0: 22-23.
3: Sí, el curs passat, curs 25-26, van començar amb 1.376 professors.
0: 1.376, i enguany es comença amb 1.392.
3: 92,5, exacte. Uh-huh.
0: Hi ha qualcunes especialistes que professor sempre també ratllant un poc més d'FP, no? Que em sembla que és on a vegades costa més trobar professors més especialistes per cobrir places.
3: Sí, bueno, enguany podem dir que amb el tema d'avançar les oposicions i tot el que serien tots els premis que s'han fet, començam el curs amb totes les especialitats cobertes. Quasi. Només hi ha una vacant que no està coberta a nivell de Menorca a dia d'avui i són especialitats aquelles de difícil cobertura, vull dir que normalment sempre ens costa trobar i són molt específiques d'FP.
0: Quina
3: i, per
0: és
3: tant,
0: aquesta?
3: Molt, molt positivament.
0: Quina és la vacant que hi ha? Quina és aquesta vacant que hi ha encara a dia d'avui sense cobrir?
3: Bueno, ara, en aquest moment, no t'ho puc dir perquè igual s'ha cobert amb el tràmit urgent. Val? Vull dir que estem pendents d'això.
0: Vale, sí, per tant, avui, clar, avui dia, abans de començar el curs, feina i per enllestir totes aquestes darreres cosetes, no? Aquests darrers punts que falta per acabar el curs. Per tant, aquesta vacant és possible que demà ja estigui coberta i, per tant, es comença.

0: Sí, amb totes les places cobertes.
1: Exacte.
0: Especialistes en atenció a la diversitat en els centres, audició, llenguatge, dislèxia, altes capacitats. Bé, ja sabem també que cada vegada tenim més diversitat a tots els centres i a totes les edats.
1: Exacte, vull dir, també xerrar que de centres, no? Aquesta diversitat ho han d'agafar sempre com una oportunitat. Si xerram en comparatives, els curs 22-23, ells 134 professors d'esport, de especialistes...
0: Àlex, mos està fallant un poc la cobertura, no sé si...
1: No sé,
0: jo hem sentit molt de renou, si podries...
1: No vale, sé, si espera, estàs... Som un centre.
0: Ah, ets en vale. Un centre, però no estàs en mans lliures, no estàs...
1: No estic en mans lliures. Bueno, els curs 22-23 van començar els curs en 134 mestres d'educació especial o especialistes de suport, i els curs d'enguany, 26-27, han començat en 157 professionals de suport. En relació a orientadors, el 22-23 eren 39 orientadors, i a dia d'avui, en els curs d'enguany, seran 48 orientadors en els centres. I el que hi ha que valorar també molt positivament és els ATs, que tenim ara tots els centres. Curs 22-23 tenien 27 ATs en els centres de Menorca i a dia d'avui tenim 41 ATs repartits en els centres. Vull dir que això troc és una molt bona notícia, tot aquest increment de personal de suport, orientadors i ATs, perquè són realment els que tenen després d'aquesta diversitat social en tots els mestres i tots els professorats de secundària.
0: I la figura de psicòlegs en els centres?
1: La figura de psicòlegs, bueno, també és curt passat, es va valorar de manera molt positiva a secundària i en moment el que s'ha fet és baixar-ho el que seria tercer cicle de primària. A Menorca ara han incorporat dues psicòlogues, que ja també estan cobertes les dues places, per tal d'atendre casos que ens anem trobant en els centres.
0: Per tant, en quant a tots els protocols, famílies que mos es puguin escoltar, a vegades hi ha protocols per alumnes que acaben de dir-los que tenen una dislèxia o que tenen unes altes capacitats, o fins i tot casos d'assetjament, que també es puguin trobar. Tots aquests casos excepcionals, quan es trobin en un centre, es podrà donar una bona resposta per part dels professionals i també dels protocols que hi ha, que s'activen a través de la conselleria i sobretot aquest suport humà, no?, de les persones que acompanyen situacions que són preocupants pels alumnes, que pateixen els alumnes i també les famílies.
1: Sí, correcte. Vull dir, hi ha que diferenciar el que ha sigut de l'orientador de centre, que són qui atenen, vull dir, tots els temes de dificultats d'aprenentatge on fan els diagnòstics, i després el tema de psicòlegs, no? Psicòlegs per al tercer cicle de primària, que ja serien casos més concrets. Vull dir, ells no diagnostiquen, sinó que fan una atenció.
0: Sí.
1: És diferent, una I figura tant. De l'altra. Però entre tots, entre el que hem comentat abans, entre els personals especialistes de suport, els orientadors, els ATs, els orientadors de centres que fan molt bona feina, i ara la figura de psicòleg que s'incorpora per al tercer cicle de primària, és... trobant que és bueno, un bon punt de partida per començar aquest curs. Podem estar contents.
0: Àlex, infraestructures en aquests moments pendents, obres que estiguin principals, obres principals que estiguin en marxa o pendents?
1: Bueno, estem a punt d'obrir el que seria el centre integrat de FP de Ciutadella, el primer centre integrat aquí a Menorca, i és, però que podem estar també tots molt satisfets amb la feina feta i el resultat que estem obtinguent. Després hi ha l'escola de Mercadal, la Fontassa, que al llarg d'aquest trimestre també s'acabaran les obres i es posarà en funcionament. I després també tenim altres obres que estan en funcionament. Com bé sabeu, tenim el pavelló dels Maria Àngels Cardona, que ara s'està fent el nou càlcul d'estructura, perquè una vegada es va analitzar, no?, el que hi havia l'estructura metàl·lica, es va veure que s'havia de fer un ajustament, un recàlcul, s'ha fet el càlcul d'aquesta estructura nova i ara el projecte seguirà pel banc amb aquest càlcul que hem fet. Després també tenim que s'està fent serra de Xamis, Joan Ramis i Ramis, de Mo, que no tenien un gimnàs i que en tots els altres dies a nivell de Menorca sí que tenien, i Ramis és el centre d'aquesta i s'està redactant el projecte. Després també tenim en redacció el nou Conservatori de Menorca i el CEPA Joan Mirinera. Totes són projectes grossos que ara o estan en marxa o s'estan acabant de redactar projectes i es posen...
0: Hi haurà també uns estudis musicals?
1: Sí, per primera vegada el que serien els ensenyaments musicals funcionaven a Mallorca, però a Eivissa i Menorca no. I per primera vegada també es pot...

0: totes les dues illes. Antoni i Joan tenien un projecte que es deia Quatre Cordes, i lligant, no, amb aquest projecte que ells ja tenien, se posarà d'ensenyaments musicals a Antoni i Joan.
1: Idò, alguna novetat en quant a dispositius, a Chromebooks, en es Maria Àngels Cardona hi havia novetats? També m'ha arribat que l'Institut Ramis i Ramis hi ha novetats en quant a alts?
0: No, Joan Ramis i Ramis, a dia d'avui, constància, per manera oficial o en comunicat a conselleria, és es Maria Àngels Cardona.
1: I d'alguna altra novetat de curs?
0: Una altra novetat, bueno, que tenim els menjadors escolars, que hem acabat d'enllestir, han fet l'adequació dels espais i es posen en funcionament.
1: Quins centres són?
0: Una molt bona notícia. Perdona?
1: Quins són els centres?
0: Sí, els centres són l'Escola del Migjorn, vale? Després tenim Tramuntana, tenim la de Mercadal i tenim el Joan Manejà en funcionament. Trobant que és una molt bona notícia per a les famílies, per tal que tot l'alumnat tingui l'opció de poder quedar a menjador escolar. Després també tenim que a nivell de Menorca de places 0-3 hi ha 93 places a l'escola Borja Moll, a Magdalena Humbert tenim 67 places i a Cai Fornells, que també gestiona la conselleria, 15 places.
1: Idò, i programes específics, com per exemple el programa d'excel·lència en el batxillerat, que s'inicia també en aquest curs escolar?
0: Sí, en aquest curs escolar, sí, Joan Ramis i Ramis, bueno, entrarà en funcionament el que seria el nou batxillerat d'excel·lència, una aula externa. En aquests moments hi ha 11 alumnes matriculats, però s'espera que augmenti aquesta matrícula.
1: He de dir de nervis avui, Àlex, sí, per tots els alumnes i tots els docents que estan acabant d'aclarir ses aules, ses motxilles i tot el material escolar per començar aquest curs 2026-2027 amb alegria i il·lusió. Gràcies per ser avui al Dia Menorca i bon inici de curs.
0: Igualment, moltes gràcies.
2: El Dia Menorca.

0: Hola, amics i amigues. Aquest dijous, dia 10 de setembre, a l'Ítica, a les Pedreres de Sostal, tenim un concert preciós. Figues d'un altre paner, serem que tancam les fosquets de l'Ítica, aquesta programació d'estiu, amb un concert únic que farem les Figues aquest estiu a Menorca. I ho farem, a més, acompanyats d'una companyia de dansa, Radicela, que junta el millor de l'arrel, la modernitat, la tradició i la vanguarda. No us ho podeu perdre. Veniu.
1: Some

0: Molt bé que ho faran demà. Figues d'un altre paner, concert a Lítica, darrer concert d'aquest programa tan meravellós que fan els amics de Lítica Ciutadella, Fosquets de Lítica. No us els perdeu perquè Figues d'un altre paner en directe són una passada, una forta abraçada a en Joan Carles i a tots els amics que conformen aquest grup de Menorca. Són les 12:42 minuts, pausa i tornem.
1: El dia Menorca. Ara tornem.
2: IB3 Ràdio és història.
3: És època de pluges intenses. Prepara que teva i quan arribi la tempesta, evita desplaçaments i allunya't de les zones baixes. Si ets a l'exterior, fes-te'n fora dels torrents. Consulta les previsions i els consells oficials. En cas d'emergència, telefona a l'112. La millor protecció comença abans de la tempesta. Informa-te'n a consellsemergències.caip.es. Govern de les Illes Balears.
4: Els capvespres d'IB3 Ràdio canvien i milloren per tu. En acabar l'informatiu migdia, com ja és costum, farem...
5: Oh, sorpresa!
4: Un tingol. A les 5, els xiu-xiu més glamurosos de Balears...
6: Ja som aquí, ja hem arribat!
7: Com això? Com esteu?
4: Avançaran l'hora de trobada amb els agents. Més tard, després de l'informatiu vespre, les converses i entrevistes a partir d'una paraula polisèmica entre avui i demà. I a les 10, el món de la cultura es podrà escoltar amb calma a l'aviador. IB3 Ràdio és informació, és entreteniment. Consulta la nova programació a ib3.org/ràdio.
1: El dia Menorca. Ara tornem.

0: Recte final del dia a Menorca i ens visita als estudis el menorquí Ibon Miralles. Ell va patir un greu accident de moto fa uns anys que li va provocar una lesió medul·lar que li impedeix caminar. Des de llavors la seva vida va canviar i es va haver d'adaptar a la seva nova vida amb cadira de rodes. Des de ben petit és un amant de l'esport. Ha practicat bàsquet durant molts anys i ara es troba immers en una campanya per aconseguir nous reptes esportius. Ens acompanya avui als estudis. Un plaer saludar-lo. Ibon Miralles, com va? Bon dia.
1: Hola, bon dia. Què
0: Benvingut.
1: Tal?
0: Benvingut.
1: Moltes gràcies.
0: Com estàs?
1: Pues bé, amb ganes d'aquest nou projecte i, bueno, agrair que m'hagueu convidat aquí a IB3 Ràdio.
0: Conta'ns, el projecte per on va? Per piragüisme?
1: Pues el projecte va un poc per multiesport, perquè jo sóc una persona que m'agrada molt fer esports i sobretot si són de risc. Però m'ho vull centrar a nivell competitiu amb el piragüisme. Ja que a Menorca tenim bons clubs de piragüisme, doncs vull aprofitar aquesta oportunitat.
0: I quan comences en el piragüisme? Perquè dius que fas multiesport. Vas estar molts anys lligat en el bàsquet. T'hem vist en vídeos a les xarxes socials fent surf, snowboard, o sigui, practiques un poquet tot el que et ve de gust i tot el que pots practicar?
1: Sí, al final l'esport sempre m'ha donat la llibertat que he volgut cercar. I ara, doncs, en la cadira de rodes no volia aturar, no? I vaig pensar, doncs, quins esports puc fer i després vaig començar a veure les xarxes socials que hi havia gent que feia wakeboard adaptat, que feia kitesurf adaptat, que feien crossfit adaptat i doncs jo vaig provant tots aquests esports.
0: Bueno, i quins són els que més et van agradant? Piragüisme?
1: El piragüisme m'agrada molt perquè al final té relació amb la mà i la gent de Menorca jo crec que tots m'entendran aquí. I pues, el wakeboard adaptat, el kitesurf també té a veure amb la mà, aquests m'encanten, m'adonen aquesta llibertat i també a nivell competitiu pues, de treure tota la ràbia que tens dins, no? I força i anar pues, a guanyar tot el possible.
0: Bueno, això us va bé a tots, eh? L'esport, sigui quin sigui, ens va bé per la nostra vida. A tu la vida et va donar un gir de 360 graus que no t'imaginaves, ningú s'imagina, ni

0: Ningú té previst que per culpa d'un accident de moto canviés sa vida. En tot aquest procés, que imagino que no ha estat fàcil, primer recuperació del cos físic, després de la ment i de sa nova realitat?
1: Exacte, i no és només a nivell físic. O sigui, al final sa lesió medular també conlleva altres coses que pues, són bueno, incontinències, a nivell digestiu funciones molt diferent, has de controlar moltíssim pues, el que veus, el que menges, quant has mogut, quant has suat, perquè també nosaltres no suam igual que abans. Jo, per exemple, tinc la sort de suar de lesió cap a dalt, però hi ha gent que no sua res. I doncs has de tenir molt pendent pues, de posar-te aigua a la pell per ajudar a la termorregulació del nostre cos, no? I se fa molt difícil, però bueno, al final, pues, amb ajuda de professionals, pues, te van ajudant a començar de nou.
0: Clar, i tot això també, en els teus dia a dia i en aquest esport, en els esports que tu vas escollint, també tens que tenir en compte tota una sèrie d'indicacions, que al final les tenim tots, cadascú amb les seves necessitats, no?
1: Exacte, al final es tracta d'adaptar-se a la vida. Ja està. Jo ho faig d'una forma i altra gent ho fa d'una altra.
0: Què ha estat per tu i què és l'esport? Al llarg de tota la teva vida sempre ha tingut especial importància.
1: Sí, al final l'esport és com la meva salvació. O sigui, és un puesto on desconnectes del dia a dia i tens problemes, però un altre tipus de problemes que es poden solucionar pues, al final pues, amb més esforç o fent esport en general.
0: I la cadira de rodes no impossibilita seguir fent esport, només és qüestió d'adaptar-se i cercar l'esport que més s'adapti als teus gustos i necessitats.
1: Exacte, totalment, tal qual com ho has dit tu.
0: Vens de Madrid ara? Acabes d'arribar de Madrid?
1: Sí, acabo d'arribar de Madrid, de fer 3 dies de com tecnificació amb un club de piragüisme d'allà, que m'han ajudat molt pues, a adaptar-me a la piragua i un poc la tècnica per, al final, com jo no tinc control de tronc perquè no tinc abdominals, pues, te guien un poc a com fer la tècnica per no caure de la piragua, bàsicament.
0: I com és tota aquesta tècnica?
1: Bueno, al final pues, t'ajudes de la pelada que fas, també de si bascules més cap a una banda o cap a una altra, t'ajuden també pues, a posar-te una cunya de ball d'escull. Al final hi ha tantes coses a tenir en compte en la piragua, perquè la tècnica és molt important, no només la tècnica, també l'estat de forma que tens. Però clar, l'aigua, qualsevol moviment que faig és diferent, es nota moltíssim. Així que bueno, jo acabo de començar i m'ha quedat molt de temps de practicar, de tècnica, de força, de tot.
0: I has anat a Madrid, a fer aquesta tecnificació?
1: Sí, gràcies a una fundació que van contactar amb jo, me van dir que ells me podien ajudar a fer uns dies de tecnificació en un club de Madrid, perquè ells són d'allà, i pues, no vaig perdre l'oportunitat. Jo tot el que m'adonin i pugui fer, pues, allà que hi aniré.
0: Bueno, i ara on te'n vols anar amb aquesta campanya? Conta'ns com ho podem fer per ajudar-te a anar
1: a Egipte.
0: Bien.
1: Sí, és...
0: Amam, què vols anar a fer a Egipte?
1: Bueno, pues, me va sortir l'oportunitat també de fer kitesurf adaptat, que se li diu SIT Kitesurf, amb una fundació, i al final, pues, mira, jo econòmicament no... Al final, per l'accident i tot el que ve després, pues, no me puc permetre tantes coses, i vaig dir, bueno, pues, crearé un crowdfunding. I pues, allà és la meva compte d'Instagram, tenen l'enllaç de GoFundMe i si me poden ajudar per poder viatjar a Egipte i fer aquest campament de kitesurf, pues, encantadíssim.
0: Però clar, tot per fer competicions o per anar per amunt i avall sempre es necessita molt de doblers i molta preparació també.
1: Exacte. Al final és el meu nou projecte de vida, me vull intentar dedicar al multiesport i si ho puc fer a través de les xarxes i de marques que m'ajudin, pues, encantadíssim.
0: Ja tens el crowdfunding en marxa, idò?
1: Ja el tinc en marxa.
0: I com està anant, vam?
1: Està bastant bé.
0: Sí?
1: Vaig per més de la meitat. Els objectius són 3.500 euros i crec que estic en 2.000 i pico. Així que bé, molt content.
0: Una frase que hi ha a les teves xarxes socials, a vegades se'ns oblida que tot el que hem estat capaços de superar, tots superem i hem superat moltes situacions. En el teu cas, una situació important que t'ha costat el teu temps i esforç, però tots els esforços tenen també la seva recompensa.
1: Exacte. Al final, com tu bé has dit, tothom tenim limitacions i dificultats que hem d'anar superant. I el meu cas va ser molt... Bueno, es veu molt clar, no? Vaig en cadira de rodes i tinc aquestes limitacions, però a poc a poc te vas superant i te vas adaptant i bueno, pues te dona aquesta satisfacció.
0: que esperem que l'esport et doni molta de satisfacció, que ja t'han donat moltes, i esperem que te'n segueixi donant. Sovint la societat es pensa que vivim en una societat accessible i bon. Molts diuen que els espais, les trobades, les festes són accessibles, però realment ho són.
1: Fins que no te trobes amb una cadira de rodes, no ho veus. I a vegades sí que ho sembla, no? Perquè a vegades vas caminant i veus una rampa i dius, ostres, per què estaràs aquesta rampa? Per la cadira de rodes. Però clar, després quan vas a la cadira de rodes, qualsevol vorera, qualsevol rampa que té més inclinació de lo normal, o vols anar a un, no sé, bueno, a qualsevol banda, i te trobes amb unes escales i dius, ostres, i ara com hi pujo aquí, no? Falta molt. Jo sé, bueno, ja es veu que ho estem millorant, però encara falta bastant. Sí.
0: Nosaltres mateix aquí a IB3 Ràdio, de fet, jo ho he pensat, que la rampa que tenim aquí baix és una rampa complicada.
1: Al final he tingut sort de que un company vostre estava de baix i m'ha ajudat a pujar.
0: Idò. Falta encara molt de camí. I escolta'm, quant te queda tu de camí cap a Egipte? Quan és tot plegat?
1: Me'n vaig dia 19. Així que queden 10 dies.
0: D'aquest mes?
1: D'aquest mes.
0: D'aquí 10 dies te'n vas ja cap a Egipte?
1: Sí, sí. És tota una experiència, perquè al final també me'n vaig tot sol.
0: Clar.
1: I jo sempre he viatjat molt, però bueno, mai he viatjat tan lluny en cadira de rodes. Però estic segur que anirà molt bé i intentaré explicar tot per les meves xarxes. Així que si la gent me vol seguir, doncs allà ho explicaré tot.
0: Seguiu-lo, en Ivon. Com te trobem a xarxes socials? Amb el teu nom, Ivon Miralles?
1: Amb el meu nom, Ivon Miralles. I allà? Ivon em ve de Barcelona, que la gent se sol equivocar bastant, però allà mateix penjaré tot.
0: Sí, sí. I Ivon, que és des Castell i que vius a Mó en aquests moments.
1: Ara visc a Mó. Sí,
0: bueno,
1: sí.
0: Llavors les festes les has passat a Madrid?
1: No, perquè vaig tornar just dilluns i van sortir de festa amb la meva lota, així que sí, just a temps.
0: Fantàstic, i d'Ivon, que et desitjam tota la sort del món, aquesta crowdfunding que sigui una realitat, perquè si ja tens més de la meitat, no en tinc cap dubte. A xarxes socials trobem la informació també?
1: Sí, està allà.
0: I de moltes gràcies per estar una estoneta compartint ràdio amb nosaltres en directe, que crec que és la teva primera vegada.
1: Primera, sí.
0: I t'ha agradat?
1: Espero que hagi anat bé.
0: Ha anat beníssim. Bueno, els nostres dies
1: sí, segur que... Sí, jo molt
0: content. Idò, nosaltres també tenim xarxes socials. D'aquí una estona penjarem el vídeo que hem fet ara amb Ivon en aquesta conversa i segur que també el compartirà a les seves xarxes socials. Allà troba tota la informació per seguir, acompanyar i ajudar a Ivon Miralles a arribar a Egipte i a tots els seus somnis del multiesport. Moltes gràcies, forta abraçada, Ivon.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
2: El dia Menorca, fet a casa.

0: Darrers minuts del Dia Menorca per informar-vos que des de l'Ajuntament de Mur ja han penjat a les seves xarxes socials s'ha vist taronja per motiu de les pluges i tempestes. Suspenen les activitats del port previstes per avui 9 de setembre. Per tant, aquest ban que està ja donant a conèixer l'Ajuntament de Mur ja és una realitat. Per tant, se suspenen les activitats del port previstes per avui 9 de setembre per mort d'aquest avís d'emergències de les Illes Balears que ha activat la vista taronja. En altres, si us sembla, per acabar el programa, anem a recordar un poquet alguns dels moments que hem viscut en el programa especial de festes de la Mare de Déu de Gràcia aquí, al Dia Menorca.
1: Sempre els hi agraïm. Jordi Cardona, director del grup de cantaires Bagros, com va?
2: Molt bon dia, va molt
1: bon
2: bé.
1: Bon dia, bones festes. Com han anat aquests dies, vam? Divendres, com va anar?
2: Va anar tan bé que no tinc veu.
1: Bueno, conta'ns un poquet els orígens, per aquells que estiguin a Formentera, que no coneguin el grup Bagros, que són 16 anys. Bueno, no m'has d'explicar dia a dia, però fer així un resum.
2: 16 anys. Sí, van començar que érem... no arribàvem a 20, i fa 16 anys, en el bar Infanta, cantaven cada dimecres. Un dia van dir, ho farem al carrer per Gràcia, i vam sortir al carrer, i som 300, com ho fem?
1: 300?
2: 50 músics.
1: Festes inclusives, sempre, també amb tot el que es pugui per Exacte. Trencar totes les barreres que es puguin.
3: Sí, des dels darrers anys, vull dir, aquesta corporació, diguéssim, us va marcar un objectiu de poder arribar en el màxim de gent possible. El volum és molt gros, les activitats són molt complexes de vegades, però en tot allà on hem pogut, la fira també, una estona de música sense música per als al·lots que potser puguin tenir més problemes que els molestin els renous, pues, també tenir aquelles dues hores que no hi hagi ni llum ni renou, que puguin també disfrutar de les atraccions, i bueno, sense la col·laboració de molta gent no es faria.
1: Miqui, quin és el paper dins la qualcada d'Escaixer Casat?
4: Bueno, el paper, bàsicament, en el seu moment, quan t'elegeixen que hagi casat, és de conformar la junta, no?, i de preparar candidatura i sortir escollit. El paper des que hagi casat, jo diria que és un poc el director d'orquestra de la col·locada. Ho hem anat en el geriàtric, en el geriàtric municipal i en el geriàtric del Consell Insular i també després en el mateix Orfila. Bueno, jo diria que ha estat una experiència interessant. I la veritat és que, bueno, ho veus amb una altra perspectiva. Tens ganes de festa, però amb una altra mirada, no? I per això ha estat un luxe, un plaer poder-los acompanyar en aquests moments.
1: En Llorenç Sales, que és el rector de les parròquies del Carme i de Sant Francesc, per tant, aquí les obligacions de cada dia
5: hi són,
1: i per tant, bueno, unes noces, han anat bé, les noces.
5: Sí, molt bé.
1: Bueno, casar-se dissabte de Gràcia.
5: Molt polit. Una lorenca i una alemanya. La veritat que és un luxe poder representar tota aquesta dimensió espiritual, cristiana, els orígens religiosos de la festa, per tal d'incloure-lo dins aquest pack que fa que la festa sigui tan gran, i que tothom hi tingui el seu espai.
1: Aquesta hora del dia enfeinada?
6: Bueno, una mica, perquè avui de vespre surt amb el cavall, que a part de la cuina és la meva segona debilitat. Així que bé, tot ara preparant-lo de darrera hora.
1: Preparant, perquè vam, de la teva feina és la cuina, una de les teves debilitats, i una altra de les teves debilitats és la qualcada, els cavalls, i avui surts també com a cavallera a la qualcada, a les festes de la Mare de Déu de Gràcia.
6: Exacte, sí.
1: Quants anys fa que surts, Bàrbara? Doncs
6: pues mira, el primer any que vaig sortir va ser el 96, així que bueno, hi ha hagut anys que no he sortit perquè bueno, vaig tenir els meus fills, després perquè hi va haver la pandèmia i tal, però bueno, en duc uns quants.
7: Jo som Marga Posmoll, són dos mitjons. I me vaig plantejar, quan tenia que firmar els meus quadros, i vaig pensar, bueno, agafaré segons llinatges amb mon pare i mon mare i posaré així, s'obrirà el jove i, bueno, mira, es veu un referent. Vaig pensar, bueno, no sé, que raro, no?, que me telefonis, bala. I me va proposar, això, t'agradaria fer el cartell de festes, i tot d'una penses, bueno, vale, és un poquet una responsabilitat, bueno, un orgull immens, perquè la veritat és que, bueno, seguint mitjornera, bueno, és com si t'hagin acuit un poquet més aquí, amor, no?

I acabam amb el darrer toc de Fabiol emotiu de les festes de la Mare de Déu Gràcia. Tornem demà a alerta, precaució, i recordeu que s'han suspès les activitats del port previstes per avui. Molta precaució. Fins demà.

0: a partir de les 4 de l'hora baixa. I a més, la Federació de Futbol ha suspès totes les activitats, competicions i entrenaments previstos avui a l'exterior.
1: Estarem pendents, per tant, de com evoluciona aquesta previsió meteorològica. Recordeu que les illes, per tant, estan en alerta taronja amb molta precaució. Mentrestant, a Formentera, el ple del Consell ha aprovat més de 3 milions d'euros per afrontar l'increment de menors tutelats. Ho ha fet avui en una sessió extraordinària i urgent, a través del reconeixement d'aquesta quantitat que es destinarà ara a serveis d'atenció, d'acolliment residencial i de protecció de menors tutelats enguany.
0: La proposta ha tirat endavant amb els vots de l'equip de govern de Sa Unió i l'abstenció de la resta dels membres del plenari. Es tracta de serveis que el Consell ha hagut de garantir davant l'increment continuat de menors sota la seva tutela, especialment com a conseqüència de les arribades de menors migrants no acompanyats. Actualment, la institució tutela al voltant de 250 menors i en els moments de major pressió assistencial ha arribat a tenir-ne 305 sota la seva responsabilitat.
1: I més qüestions en aquest cas de la plana urbanística. Baixen un 19% el nombre d'habitatges unifamiliars visats a Mallorca en els primers 6 mesos de 2026 en comparació amb un any enrere. Això, però, sense tenir en compte les legalitzacions extraordinàries a causa de l'amnistia urbanística. En canvi, si baixen els unifamiliars, sí que han pujat els plurifamiliars, els pisos de nova creació, un 20%. És una xifra que suposa gairebé 2.000 visats nous a Mallorca fins aquest mes de juny. I de malgrat aquest increment, el Col·legi d'Arquitectes reconeix que no és suficient encara per poder fer front a la crisi de l'habitatge.
0: El Col·legi d'Arquitectes de les Balears, a més, demana a l'administració que no improvisi i reclama planificació territorial davant l'augment poblacional. Declaracions del seu degà, Bernat Nadal, que avui ha presentat les darreres dades d'edificació del col·legi.
2: Ens hem de posar límits, i aquests límits, segurament, i ja ho vàrem dir la darrera vegada i ho tornem a repetir, ens hem de fixar quin és el sostre poblacional d'aquestes illes. Si no, rebentarem.
1: I precisament la Comissió Europea ha aprovat fa només uns minuts condicions per a poder restringir el lloguer turístic a zones tensionades. És la llei d'habitatge assequible. És un reglament que dona seguretat jurídica per poder fer això, poder restringir aquest lloguer turístic i també poder posar límits a la compra d'habitatge no destinat a residència habitual a les zones més afectades per la crisi de l'habitatge.
0: La norma defineix en el dret comunitari la zona sota tensió d'habitatge que es podrà declarar si el preu mitjà d'un habitatge equival almenys a 8 vegades a la renda disponible per càpita a la zona si aquesta proporció va augmentar l'última dècada i si no es preveu que la tensió s'alleugia en els altres anys següents. El reglament permet restringir dos tipus d'activitat, el lloguer turístic i l'adquisició o ús d'habitatge no destinat a la residència habitual. Una vegada declarada la zona, les autoritats hauran de provar que l'activitat ha agreujat la crisi residencial i descartar altres alternatives.
1: I d'aquestes i d'altres qüestions, com sempre, les ampliarem a partir de les dues, molt pendents també de la situació meteorològica ara per a Grau, amb tota l'actualitat dels esports a IB3 Ràdio.
3: Més informació a ib3notícies.com.

A IB3 Ràdio és temps d'informació esportiva. Comença Esports 3. Amb Miqui Tous.

Una i cinc minuts, dimecres 9 de setembre. Bon dia, continuem amb el compte enrere. Enric Mas es troba a només 5 etapes de guanyar la Vuelta.

0: En Joan Jiménez, el control tècnic. Començàvem les portes d'avui, pendents com cada dia del ciclisme. Ja ha començat, ja tenim en marxa la 17a etapa de la Vuelta, una etapa entre dos hermanes i Sevilla, una etapa totalment plana, per tant, de muntar el paper no hi ha d'haver problemes a l'espera de la gran etapa de demà, la contrarrellotge que es disputarà en la jornada de dijous. Ahir, sense novetats, Enric Mas, que continua com a líder d'aquesta general i, com deia, al començament només es troba a 5 etapes de poder guanyar diumenge la Vuelta. Això deia el ciclista mallorquí ahir, després d'acabar la 16a etapa de la Ronda Espanyola.
1: Otro día más, vamos descontando, quedan 5 y nada, pues sí, ha habido ese momento de tensión, es verdad que sabíamos que no hacía el viento o no soplaba con la fuerza que queríamos.
0: Com deia, demà, etapa no decisiva, però importantíssima per aquest futur de la Vuelta, la contrarrellotge que podreu seguir en directe per aquesta casa, per IB3 Ràdio, a partir de les 4:30 de l'hora baixa. Tot una parlant de ciclisme i en el món del futbol escoltarem protagonistes del Mallorca. A la 1:15 començarà la presentació dels 5 darrers fitxatges: Liso, Buxa, John Donald, Alberto Moreno i també Guillermo Fernández seran presentats com a futbolistes del Mallorca. A la part esportiva, avui l'equip ha tornat a la feina per preparar el partit de diumenge contra el Sabadell. 15 minuts a portes obertes als mitjans de comunicació. No s'han entrenat Puigmal, tampoc Addon, Luna, Calumba, Alberto Moreno, i tampoc ho ha fet Jan Sales amb la seva lesió de llarga durada. També continuen les presentacions a la Primera Federació, a Can Misses, a la U d'Eivissa. Avui ha estat el torn de Manu Justo i també de José Carlos Lazo.
2: Tenemos un grupo de muy buenos futbolistas, con gente con carácter y con ambición, que yo creo que eso es primordial para conseguir objetivos. Y creo que nos va a dar mucho en la temporada. A ver, la verdad que todos optamos a lo máximo, ¿no? Y lo máximo es eso. Pero bueno, paso a paso, partido a partido, y veremos dónde está nuestra altura.
3: La ambición que tiene el proyecto de querer cumplir el objetivo. Que la ambición que tiene, sobre todo, de querer volver a segunda división, que yo creo que el club no merece estar donde está ahora mismo. Y la verdad que estoy muy feliz.
0: I també en futbol a la Champions, victòria nit del Madrid per 2-1 contra l'Inter de Milà. També va guanyar el Betis en el seu retorn a la màxima competició europea, 2-3 al camp de Lille, i derrota del Villarreal per 3-2 contra el Borussia Dortmund. Per avui, quan falti un quart per les 7, al Camp Nou el Barça rebrà la visita del Feyenoord, i a les 9 l'Atlètic de Madrid visitarà el camp del Liverpool. Més futbol, perquè el Balears inicia avui a Son Malferit el camí de la Copa de la Reina contra el Villarreal, un rival de Primera Federació i que el curs passat va quedar només a les portes d'ascendir a la Lliga F. Serà un duel exigent, però que arriba en un moment òptim pel conjunt blanc i blau. Sentim la jugadora de l'equip de Miqui Mallans, és Núria Pomer.
4: Jo crec que també nosaltres som un equip contundent, crec que també tenim jugadores ràpides a dalt i crec que podem fer mal jugant als espais, i després també tenim mitjos amb molt bona visió de joc que també crec que poden filtrar molt bons passes, i això amb l'agressivitat defensiva i la contundència jo crec que podem fer-los mal d'aquesta manera.
0: Juga el Balears a les 6:30, som mal ferit, però avui també juga el Porreres. L'equip de Jaume Mut visita el camp del Binèfar en partit corresponent als 16ens de final de la Copa Federació a la seva fase nacional. L'eliminatòria es disputa a partit únic i començarà a les 4:30. I en el món del tennis, males notícies des de l'obert dels Estats Units, perquè Carlos Alcaraz ha dit adeu al torneig. El tenista murcià, que ha perdut contra Ben Shelton en un partit maratonià, el tenista espanyol, que ha perdut en 5 sets amb un parcials de 6-7, 6-1, 6-3, 1-6, i el darrer l'ha perdut en el tiebreak per 7-6. Una i 11 minuts.

0: Avui el Benga, començam aquesta edició de dimecres d'Esport 3 aquí a IB3 Ràdio, un dia més pendents del ciclisme. La Vuelta, perquè ja tenim en marxa la 17a etapa. Toni Fuster, com estàs? Molt bon dia.
1: Bon dia, Miqui.
0: Primer de tot, enhorabona. Ja t'hem vist amb aquest premi que te va donar la Federació Balear de Futbol per aquesta gran trajectòria. També en el nostre company Gavi Fortesa, en un acte que es va celebrar ahir a Palma, supos que emotiu i content, no?
2: Aquest reconeixement de Jordi Orrach, de la Federació de Futbol de les Illes Balears, que al final, a cap i a la fi, un reconeixement de tot el futbol balear, no? També que en el mitjà de comunicació, que duim tant d'anys, no?, informant, comunicant damunt tot el futbol de casa nostra, el futbol balear i el futbol professional, i crec que també molt mereixíem, no?, un poquet entrar dins d'aquest centenari, no?, entrar dins el que és el centenari del món del futbol, on el mitjà de comunicació també, lògicament, tenen cabuda.
0: Clar que sí, enhorabona, en Toni Fuster, també el nostre company Gavi Fortesa i la resta de premiats. Toni, en el món del ciclisme, avui 17a etapa de la Vuelta, damunt el paper no ha de ser una etapa perillosa per n'Enric Mas, com va succeir ahir. Tot fa indicar que s'arribarà a l'esprint i n'Enric arribarà amb la resta del grup, lo bo, podríem dir entre còmetes, i les etapes que poden decidir i decidiran la Vuelta començaran demà amb aquesta contrarrellotge.
2: Sí, avui en teoria el que hauria de fer és mantenir aquesta diferència de 2 minuts i 6 segons amb un Félix Gall i 2 minuts 10, que ara mateix està agafant també a Primo Roglic, Enric Mas. Avui l'etapa de 185 quilòmetres, una etapa tranquil·la, una etapa
0: plana,
2: de rodatge,
0: vent,
2: plana,
0: que no pugui influir, però en principi
2: de
0: resistència, no hi ha cap problema. Sí, sí.
2: No? Per tant, ell físicament està bé, ho ha demostrat durant tota aquesta Vuelta a Espanya, una etapa que encara continua voltant per Andalusia, avui entre Dos Hermanes i Sevilla, però com ve de l'etapa grossa, la bona, més que grossa i bona, vull dir, la que demà...
0: No decidiu el 100%, però sí que pot marcar un 90% del que succeirà quan s'arribarà diumenge a Granada. Veurem què passa a l'etapa de demà. Continuem parlant d'aquesta etapa de demà, però abans anem a escoltar el que deia el ciclista mallorquí Enric Mas ahir quan va acabar la 16a etapa.
3: Però també ha habido ese momento de tensión por el posible viento lateral. ¿Cómo lo has vivido tú? ¿Cómo lo has vivido en el equipo? Al final, sin sorpresas ni sin movimientos.
4: Como dices, otro día más, vamos descontando, quedan 5 y nada, pues sí, ha habido ese momento de tensión. Es verdad que sabíamos que no hacía el viento o no soplaba con la fuerza que queríamos y nada.
3: Después del día de descanso, que siempre marca mucho la recuperación del ciclista, ¿tú hoy cómo te has sentido después de ese descanso de ayer?
4: Bien, sí que es verdad que ayer nos lo tomamos un poco más de calma porque hoy era un poco más, para nosotros, un poco más suave en ese sentido. Y cuando te relajas un poco se nota.
3: Esas piernas de cara a la crono, ¿cómo las tienes? ¿Has preparado algo? ¿Ayer lunes preparaste algo?
4: No, ayer me dediqué a descansar y había una preparación previa, creo que muy buena, y nada, a por ello.
3: La última, mañana, si es un día más o menos como hoy, el objetivo es que pase lo antes posible para llegar a la crono. ¿Tienes ganas ya de que llegue el jueves?
4: No, primero vamos a centrarnos en mañana, que cada día es súper importante, y el jueves ya llegará.
3: Gracias.
4: Gracias.
0: Demà ja arribarà, ho diu Enric Mas, aquesta contrarrellotge entre el Puerto de Santa Maria i Jerez de la Frontera, una contrarrellotge que viuran demà de 32 quilòmetres i mig. I Toni Fuster, la gran novetat és que demà aquesta etapa pràcticament decisiva i importantíssima de la Vuelta la podrem viure aquí en directe a IB3 Ràdio en una edició especial d'Esport 3.
2: A partir de les 4 i mitja, ja sabeu, 4 i mitja del capvespre, amb en Tolo Leal a Granada.
0: A Jerez de la Frontera.
2: A Jerez,
0: sí,
2: en aquest cas.
0: En aquest cas, s'arribada a Jerez.
2: S'arribada a Jerez. Després ell continuarà, lògicament, fins a Granada diumenge. Ell serà també, mos contarà tot el que passi en els voltants. Aquí nosaltres dos, que viurem l'etapa, en la narració i en el comentarista Lluís Mas, ets ciclista.

0: Ex-company
1: professional.
0: també d'en Enric Mas, que coneix molt bé en el ciclista d'Artà.
1: I David Montserrat, l'escola balear de l'esport. David Montserrat, que ha estat tota una vida dedicada i continua dedicant-se lògicament en el món del ciclisme. I David Montserrat, que és un dels, diríem, dels comunicadors que més se n'entén del món, d'aquest món del ciclisme. De Casta de Dinal Galgo, son pare, en Tomàs,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, tant. Sí, sí,
1: en diria, per tant, estaran d'altres demà per fer el més ameno possible aquesta transmissió i que pugueu conèixer i viure demà tot el que passi demà en aquesta etapa on Enric Mas té moltíssimes possibilitats de fer un bon paper i ja tenim molt apropat aquesta volta ciclista, volta a aquest guanyador, aquest mallot vermell, que recordem serà l'únic corredor balear que haurà aconseguit guanyar una edició de la Volta Ciclista a Espanya.
0: Seria històric aquesta victòria d'en Enric diumenge a Granada, veurem com li va demà aquesta contrarrellotge. En Roglic és el gran favorit per guanyar-la, però esperen que en Enric faci un bon paper, té marge de temps d'avantatge per poder sortir d'aquesta contrarrellotge encara com a líder de la General. Però contarem tot aquí a Vetre Ràdio a partir de les 4 i mitja. 1:07, fem una ràpida aturada per la publicitat i tornem tot d'una per parlar del Mallorca, de la darrera hora, de l'equip de Luis García, que ja prepara el partit contra el Sabadell, i també anirem a la presentació dels darrers 5 futbolistes del conjunt vermell. Aturada ràpida i tornant tot d'una, aquí, a Esports 3.
2: A IB3 Ràdio, Esports 3. IB3 Ràdio és participació. Un estiu que canviarà les seves vides.
3: Catalina!
4: Se tropezó con un escalón.
2: El retorn al cinema de Lluís Homà.
5: És una provocació darrere un altre.
2: Hi ha persones que no deixen mai de ser amb nosaltres.
6: Abuelo!
7: No deixaràs de sentir-la a prop.
2: Forastera, una història de presències sobre l'amor i els vincles familiars. 11 de setembre, només als cinemes.
8: Aquest diumenge torna a Esports 3 en joc.
9: Serà espectacular.
8: Des de les 4, Reial Mallorca-Sabadell, un partit per tornar al camí de la victòria.
10: Que repique les campanes de la seu!
8: Un diumenge on també estaran molt pendents d'Enric Mas i de la Vuelta a Espanya.
11: Tornar a ser Enric i tornar a disfrutar d'estar en el pòdium de qualque gran.
8: Esports 3 en joc, el millor espectacle radiofònic esportiu de les Balears.
2: De dilluns a divendres a les 5...
12: Xavi, m'he muntat un poema mentre parlàvem
13: Sí?
12: amb la Joana i en Bernadí. Joga robes, tu i empuga, lo nostre no pot ser. És impossible.
13: Que guapo.
12: No, estic entre joga robes, tu i empuga, lo nostre és impossible. Sona millor, no?
2: Xiu, xiu.
13: Lo nostre, cosa feixuga.
12: Uf, molt bona.
13: Joga robes, tu i empugues, lo nostre.
12: És impossible. Sí que és possible.
13: Cosa feixuga.
12: Home, per favor.
2: Amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
13: Clar que és possible, tot és possible.
12: Aquest setembre serà possible.
2: IB3 Ràdio.
13: Se venen cosetes, petites.
2: Xiu, xiu.
12: Fora.
13: Oh, no. I empugues, sí.
2: A IB3 Ràdio, Esports 3.

0: dia, continuem en directe a Esports 3 aquí a IB3 Ràdio, pendents de la presentació, ja n'hi ha que han jugat, però la presentació de 5 futbolistes, les 5 darreres incorporacions del Mallorca, anant cap en aquest acte, bonament si ja ha començat, amb una miqueta de retard, allà hi és el nostre company Xisco Riba. Xisco, com estàs? Bon dia.
1: Bon dia, amic, i així és. Som aquí al Polina en punt del migdia. Es fes l'acte de presentació, no? Precisament dels 5 darrers jugadors en arribar aquí a l'illa, en arribar al Real Mallorca. Són Guillermo Fernández, Alberto Moreno, John Chetauya, Adam Buxa i també Adrián Lisso, però finalment s'ha ajornat un poc, no? 15 minutets, estava previst per començar a la 1, finalment anava a començar a 1:15, però encara estem esperant que arribin els 5 protagonistes d'aquesta roda de premsa de presentació. Per tant, estarem ben pendents, no?, quan arribin, per fer-li les primeres preguntes com a jugadors del Real Mallorca.
0: Molt bé, i pendents que comenci aquesta presentació d'aquests 5 futbolistes del conjunt vermell. Toni, pel que fa a la darrera hora de l'equip, avui ha tornat a

0: La feina ja va entrenar ahir i també ho ha fet avui, portes obertes 15 minutets i res, encara amb absències,
1: Sí, sé que més encara m'estranya un poc és Alberto Moreno,
0: sí, no.
1: que no s'acaba d'entrenar amb el grup. Jo feia comptes que possiblement aquest cap de setmana contra el Sabadell ja podríem veure el banc el seu primer minut, no? Però ara ja tenen dubtes. Dia d'avui, dimecres, que Alberto Moreno encara no entrenia amb el grup.
0: Sí, sí, sí.
1: Per tant, jo t'ho fa indicar que continuarà l'Ato de titular i que Orejuela serà convocat, no? Per sa... També continuen entrenant al marge Arnau Puigmal, segurament si també se recupera, perquè era des qui millor ho tenia. Pareixia que la lesió en Arnau era manco greu de lo que pareixia i que ja podria estar bé, però de moment continua al marge, igual que Don, Dani Luna, Calumba Júnior i Jan Sales. Això en principi. La resta, normalitat, bé, ja vam veure l'altre dia el primer minut de Guillermo Fernández, la segona part, jove futbolista procedent del Barça, de 8 anys, que crec que és un futbolista que pot donar un molt bon rendiment. El primer minut que vam poder veure d'ell no ho va fer gent malament. I Guillermo Fernández serà un dels jugadors que ara d'aquí una estona podrem escoltar aquí a IB3 Ràdio.
0: Tot d'un, escoltarem els futbolistes del Mallorca, línies obertes amb aquesta presentació dels 5 jugadors del conjunt vermell. Mentrestant, continuem parlant de futbol perquè avui tenim, avui a la baixa, tenim dos partits en representació balear a les 4:30, a la primera, a la competició de la...
1: Copa Federació.
0: De la Copa Federació, ara no m'ho sortia, de la Copa Federació, 16 de final, partit... únic, el Porreres que visita el camp del Binèfar, Copa Federació, a fase nacional, el conjunt mallorquí que necessita guanyar per continuar endavant.
1: Sí, també va per aproximació a geogràfica,
0: sí.
1: Aquesta fase, aquest primer, el Manco, anem a veure després, així com vaig superant, vaig passant eliminatori, lògicament ja no serà tanta aproximació geogràfica, no? M'ho ha tocat jugar fora, és una llàstima, sí, perquè avui Porreres s'hagués pogut volcar en el seu equip ja, sí. Per donar aquest impuls per intentar superar aquesta eliminatòria i passar a 8 de final, perquè, clar, el mèrit que té és arribar a semis i el gran premi seria jugar a la Copa del Rei, que jugaries amb un primera divisió.
0: Sí, sí, sí.
1: I el Porreres, que l'any passat va estar a segona ref i se va passejar per Camp d'Espanya, enguany ha tornat a tercera federació i, clar, la gent de Porreres, lògicament, pot veure en acció un bon equip de primera.
0: Figura't.
1: No,
0: seria una festa,
1: s'esforca.
0: Seria
1: no veurem què passa avui a Binèfar.
0: 4:30, comença aquest partit de Copa Federació, 16 anys de final, i també 2 hores més tard, a les 6:30, aquí a les Illes, Som Malferit, jugarà el Balears la Copa de la Reina contra el Villarreal, un equip que va estar a punt d'ascendir de categoria la temporada passada, la màxima categoria. A les 6:30 jugarà aquest partit, segurament sí també el conjunt mallorquí, i de poc continuar passant eliminatòries i perquè no se pot enfrontar a un equip de la màxima categoria.
1: Per dir que si ja som mal frit, segurament si no plou molt perquè donen aigua.
0: Per dir que ve mal temps,
1: per més tard ve mal temps,
0: sí, veurement
1: si...
0: 6:30, aquesta
1: si se pot partit. Jugar aquest partit en condicions, i l'Atleti Balears si fa un bon partit i pot superar aquesta primera eliminatòria també de Copa de la Reina.
0: Avui, doncs, escoltam el tècnic del conjunt mallorquí, en Miqui Mallans, que ha parlat amb el nostre company Xisco Ribas a la prèvia d'aquest partit important d'avui a la baixa a les 6:30, Copa de la Reina a Som Malferit contra el Villarreal.
2: Bé, ho comentava, no? Avui cap vespre tenir una cita molt especial a la Copa de la Reina contra el Villarreal. Com afronta l'equip aquest partit?
3: Bé, és amb molta il·lusió, primer de tot perquè juguem a casa i Som Malferit és un lloc que se mos dona molt bé, i a part, competició nova que sempre fa que els jugadors tinguin moltes ganes, molta il·lusió. Segurament Som Malferit estarà ple d'aquí unes horetes perquè el futbol base vendrà a animar, per tant, amb ganes, sabent que és complicat, però amb molta il·lusió.
2: I això t'anava a demanar, vos enfrontau, no, un rival d'una categoria superior que fins i tot ha competit a la primera categoria, no, del futbol femení nacional. Com afrontau aquest partit i què suposa, no, per a Balears enfrontar-se a un equip, a priori, no, de categoria superior?
3: Sí, és veritat que fa 2 temporades varen coincidir amb ella a la primera ref. De fet, a la darrera jornada varen baixar nosaltres per un gol del Villarreal en el darrer minut. Per tant, les coneixem, tenen un molt bon equip, proposa moltíssim en balon, serà la part tal vegada complicada, però bé, el fet de que sigui partit únic i una competició nova ens dona unes oportunitats diferents. L'equip també jugarà amb moltes ganes, hi haurà també segurament novedats, i a partir d'aquí afrontar amb aquestes ganes i il·lusió que nosaltres li posarem a un rival que en teoria és superior.

0: I quin partit esperes avui cap vespre contra el Villarreal? Tal vegada que ells tinguin, vulguin tenir la pilota, protagonisme, o com esperes, no, el partit d'avui cap vespre?
1: Sí, esperam això també, que les jugadores del Villarreal mos coneixen, el cos tècnic en part també, per tant sabem que tenen aquest partit com a fita important perquè no és fàcil venir aquí som el ferit a jugar i segurament tindran més el control, nosaltres intentarem llevar-li la pilota també i tenir els nostres moments perquè és quan realment nosaltres fem el nostre futbol, però aprofitar també els espais que puguin deixar. Nosaltres tenim un equip molt vertical i és un punt molt favorable cap a nosaltres que elles tinguin balon i la sensació de tenir control i que nosaltres puguem fer-li mal a l'esquena.
0: I de tal vegada, no, tenint en compte el factor, som mal ferit, jugau a casa, també és un eliminatori de primera ronda de Copa de la Reina, que sabem que és un enfrontament únic, tal vegada aquestes són els factors més positius, no, que teniu més a favor per poder donar la sorpresa, no?
1: Sí, intentar replicar aquell èxit de superar la primera fase contra el Depor fa un parell de temporades. L'any passat vàrem estar un poc més en fora, fa dues vàrem arribar en els penals, en el final competint contra rivals que són superiors a nosaltres, però jo crec que el fet de jugar aquí, com t'he dit, pot igualar les coses i si nosaltres tenim una oportunitat l'aprofitarem perquè el que volem és passar de ronda.
0: I a tu, com a entrenador, què t'agradaria veure avui cap vespre som el ferit del teu equip? Què és el que més t'agradaria veure de les teves jugadores?
1: Sobretot l'ADN que tenim nosaltres, tant en balon com sense, la identitat aquesta que tenim, molt, un equip molt agressiu, que no dones partit mai per perdut encara que no estiguin sortint les coses, que lluita fins al final, que en pilota intenta proposar, intenta generar el màxim nombre d'ocasions i que no concedeix o concedeix el mínim possible, això seria l'ideal, evidentment, que mai li perdem la cara en el partit. Això és el que jo espero del meu equip i que la gent que vengui a veure'ns avui també disfruti d'aquest espectacle.
0: I sobretot vos donarà un pot de motivació extra, no? Que veniu ara després de debutar la primera jornada a la Lliga de Segona Federació amb victòria per 4-2 amb el València B. Imagino que això és un cop, no, de motivació plus per a les teves jugadores.
1: Sí, tot i que és un filial al València, és vera que és un rival que se pot semblar un poc en el Villarreal, té molt bones jugadores i per tant el partit que vam disputar aquí mos servia també un poc de, com a d'escalfament, no? Com a d'una mini pretemporada per la Copa, perquè evidentment avui serà molt més complicat, però ja venim, per tant, com que no mos poden relaxar, ja han fet la primera passa, que és aquest primer partit de Lliga guanyat a Som Malferit, i és un plus començar una Lliga guanyant a casa i més després que ve un partit de Copa.
0: I com vas veure aquest primer partit del teu equip? Què és el que te va agradar? Perquè sempre les primeres jornades de Lliga, no? Encara que siguin nous fitxatges, nous blocs, o nous rivals perquè se canvien els grups, com vas veure aquest inici del teu equip?
1: Doncs hem de ser realistes, els inicis és complicat que tothom estigui al 100% a nivell de joc o a nivell individual. Jo sobretot destacaria la nostra contundència, vàrem tenir ocasions suficients per fer més gols, però sí que és vera que en moments puntuals, la primera acció del partit que tenim fem gol, en el moment on mos empaten i se lesionen a Neus Perelló, dues accions consecutives tornem a fer gols, sortim des descans i fem el quart. És un partit on podríem haver augmentat un poc més la diferència, però sí que és vera que jo xerraria de la contundència, tant en atac com defensivament, que el València és vera que mos va fer dos gols, però que no creàs moltes ocasions també és un mèrit.
0: I d'ara, no, que com dèiem, primera jornada de Lliga, ara primera ronda de Copa de la Reina contra un rival de categoria superior, aquest partit també d'avui cap vespre pot suposar, no, pot ajudar a un creixement de l'equip, no, per enfrontar-se a un rival d'aparentment més nivell, d'una categoria superior. Vull dir, tot i independentment del resultat, és un enfrontament, no, que pot ajudar.
1: Sí, a més, d'aquí dues setmanes vendrà aquí l'Ells d'en Xema Espósit i al final nosaltres ens volem semblar en aquest tipus d'equips que estan una categoria per damunt o preparats per pujar. Per tant, és una font d'aprenentatge que ens servirà molt de cara a la temporada. Després hem d'anar a Saragossa, també serà un rival molt complicat que ha fitxat molt bé. Segur que entrem coses positives més enllà del resultat. Evidentment volem guanyar i volem passar de ronda, però si no se dona això, estem preparades per aprendre i extreure les coses positives.
0: I Miqui, ja per acabar, finalment te volia demanar un missatge, no, a l'afició que vengui avui cap vespre a Som Malferit a animar el Balears en aquest partit de Copa de la Reina. Què li vols dir a l'afició?
1: Idò, això mateix, sabem que el futbol donarà el seu cop de mà, igual que ho ha fet amb el primer equip masculí a la Copa del Rei l'any passat, que venguin, que mos animin, que estiguin al costat de l'equip, que els donarem alegries, si no pot ser la Copa serà segur que a la Lliga, però volem enganxar-los, volem que venguin, que disfrutin, que vegin de lo que són capaços i que a partir d'aquí mos animin tot lo possible.
0: Tant de bo, sí, Miqui, moltes gràcies per parlar amb nosaltres aquí a Esports3 i molta sort, a partir d'avui cap vespre estarem ben pendents.
1: Perfecte, moltes gràcies a vosaltres.
2: Partit important, segurament si van superant eliminatòries el Balears i pot arribar a Som Malferit, un equip de la màxima categoria del futbol femení.

0: Difícil, però bueno, ja t'he dit, content.
1: Molt positiu començar d'aquesta manera i sobretot per un futbolista com tu, ja podem dir que veterà,
0: Sí.
1: començar així, supos que per molt de partits que duguis acumulats i per molts d'equips i futbol que tens a les teves botes, supos que també encara, no sé, fa especial il·lusió, no?, marcar 3 gols en un partit.
0: Sí, no, fa molta il·lusió començar marcant 3 gols la primera jornada. És, bueno, no se pot fer, no se pot fer cada any i és de valorar. En el final, començar marcant primera jornada sempre ajuda a agafar confiança. És veritat que ja no és una cosa que, bueno, supos que és el que has dit, com que ja tenim una edat, pues, no és una cosa que m'obsessioni, però sempre ajuda. Ajuda a començar marcant, tinguem bones sensacions, sumar de tres, tot això ajuda perquè també un equip a principi de temporada normalment sempre estan més irregulars i un equip a començar guanyant la primera jornada i ara menys si la pròxima també poden sumar de tres, això vulguis o no ajuda perquè al principi de temporada sempre solen ser un poc irregulars, la gent encara no està del tot físicament bé i bueno, ja hi ha resultats un poc irregulars. I ja t'he dit que ajuda a començar guanyant i ajuda també a començar marcant.
1: Queda moltíssim, la temporada és llarguíssima a la tercera federació, però el Constància, quins objectius es marca per aquesta temporada?
0: Bueno, l'objectiu està clar, és seguir fent el que hem fet aquests anys enrere, intentar classificar-nos per playoff i després, pues, si se dona, pues benvingut sigui, però bueno, l'objectiu principal seria ficar-nos a playoff i disputar els playoffs d'ascens com hem anat fent aquestes darreres temporades.
1: Sí, hi ha ganes, no, de poder aconseguir l'ascens del Constància, que torni a pujar de categoria, i ja ho vam viure, no, l'època daurada, i el Constància que a mi personalment m'agradaria molt, no, tornar-lo a veure, ja no només a segona federació, sinó, per què no, a primera, tot i que ho han vist i bona mostra equips com el Poblense, com el propi Atlètic Balears, que ho estan intentant una i altra vegada. És complicadíssim l'ascens. No sé si des de la reestructuració que es va fer de la Lliga encara és més complicat aconseguir un ascens de categoria, però és l'objectiu, i però dona bona mostra de la competència que hi ha i de lo complicat que és, no, Mateu?
0: Sí, no, com tu dius, és una lliga complicada, han baixat un parell d'equipos i, bueno, i en el final ara la lliga està molt disputada, sabem que serà molt difícil ficar-se a play-off perquè hi ha bastant d'equipos que lluitaran pel mateix objectiu, però bueno, nosaltres hem d'estar enfocats amb aquest objectiu i, com tu dius, després sí que és vera que faria molta il·lusió per aconseguir pues, pujar de categoria. Jo crec que aquest club se mereix estar a categories més altes, com tu has d'alt, per circumstàncies estem on estem, però bueno, ja t'he dit que enguany fer feina per quedar el més alt possible, per disputar aquest playoff i si després se dona, pues, benvingut sigui i després a mantenir per estar en aquestes categories que, com bé dius, ara el Poblense ho pot disfrutar, Baleares, aquests equipos, jo crec que el Constanci també està a l'altura per poder optar a estar a categories més altes.
1: No, si no ho he mirat
0: Així és,
1: malament,
0: així és.
1: així és. Costa un poc més això de mantenir la forma, t'has de cuidar més, com dus aquest tema, el tema de la recuperació, ja quan t'entres en aquestes edats, en el món del futbol és així, ja ets un jugador experimentat, no, en aquestes alçades.
0: Sí, és veritat que quan més gran te fas, pues, les recuperacions i tot això costa una miqueta més, però és veritat que jo sempre he estat una persona que he intentat cuidar-me molt i tant en l'alimentació com després bueno, en la recuperació, tema fisios i coses de

0: he dedicat molt de temps sempre, m'agrada, i com que m'agrada, pues, no m'acosta. Així que, bueno, és veure que te fas més gran i, bueno, els números ja aquest de 35 i això ja te pega un pot de vèrtigo, però bueno, de moment m'ha anat bé físicament i tinc ganes i il·lusió i tinc la mateixa fam que fa 10 anys. I això, pues, en el final, és el més important. Si se mantén aquestes ganes i aquesta il·lusió, pues, el que dèiem, en el final, l'edat és un número.
1: Efectivament, efectivament. El que importa és tenir aquesta il·lusió i aquestes ganes de fer coses. No sé si t'agradaria que... Si ara mateix, evidentment, ara estàs centrat amb el Constància, a Inca, però no sé si t'agradaria, a lo millor, una aventura futbolística a una altra categoria, a una altra banda que no fos Mallorca, o penses que això ja ha passat i no te pot arribar, o t'estimes més, mira, ara amb aquesta l'illa i ja i el temps que duri i ja està.
0: No, bueno, jo crec que ara ja el que dius tu, el temps ja ha passat, ja vaig poder disfrutar en el seu temps d'anar a fora i ara ja, en l'edat que tinc, pues, disfrutar de lo que me queda per aquí, en la meva família, en el meu fill i en la meva filla que està en camí i bueno, disfrutar d'això que crec que és el més important i fins que es cosa aguanti.
1: Aquesta és la gran aventura de la vida, tenir fills, i és el que més il·lusió li pot fer a una persona. Mateu, sí que és veritat que Inca t'ha fet un nom i podríem dir, sense exagerar, que ets un autèntic ídol allà. Se toca com som.
0: Bueno, això no me correspon dir-ho jo, sí que és
1: Ja
0: veritat
1: t'ho
0: que
1: dic jo, ja
0: jo
1: t'ho dic.
0: guard molt, molt bons records, en el final és el club que m'ha vist néixer, créixer, i tenc un sentiment cap a la Constància molt gros, mon pare ja va jugar allà aquí en el Constància, i bueno, i des de petit pues, sempre he anat a veure el primer equip, i bueno, que ja t'ho dic, ho he estat visquent des de ben petit i ara pues, poder defensar aquest colors per jo és un orgull i la veritat que molt content de que me puguin donar l'oportunitat i que estic molt agraït en el club i molt content.
1: En els davanters, tradicionalment, sempre que comença una temporada, se'ls demana quant de gols faràs. Clar, si has començat ficant 3, t'has posat a llista molt alt, Mateu. O sigui, això, com mantenguis aquesta dinàmica, te sortiràs de registres personals i històrics d'aquesta tercera federació.
0: Bueno, això és una anècdota, en el final és veritat que jo no me poso objectius perquè, com t'he dit, bueno, una pregunta anterior, no és una cosa que m'obsessioni, jo intento fer sempre el mateix i després ja sabem tothom que entén de futbol que pues, hi ha ratxes bones, ratxes dolentes i, bueno, i preparat per les dues coses. En el final, intent no obsessionar-me i fer la mateixa feina sempre i després, pues, el que arribi, benvingut sigui.
1: Com a persona de futbol, no sé si estàs pendent del que està fent el Reial Mallorca.
0: Sí, estic bastant pendent, en el final m'agrada el futbol, intento seguir el màxim possible, aquest cap de setmana no el vaig poder veure perquè nosaltres vàrem acabar a les 9 i mitja i
1: Sí.
0: entre que te dutxes i tot això ja faltaven 15 minuts i bueno, i en el final no el vaig poder seguir.
1: El que sí que dona bona mostra del que està passant i dels resultats que està aconseguint el Mallorca, dona bona mostra, i ja ho va dir el seu míster, en Luis García, que la segona divisió és molt complicada. Ja pot ser l'equip que té major pressupost, però si no te deixes la pell a cada partit, i vas aconseguint resultats irregulars, no? És una banda, m'agradaria que em facis un petit anàlisi d'això, i després si te va sorprendre o te sorprèn veure en el Mallorca, jo crec que encara, a lo millor hi ha molta gent que encara no s'ha acostumat o no ha volgut veure la realitat de la situació, veure

0: el Mallorca a la segona divisió.
1: Sí, bueno, com tu dius, és veritat que és una categoria molt difícil. Si hi ha gent que pensi que pujarà fàcil, crec que s'equivoca perquè és una categoria molt igualada, molt irregular. Bueno, com podem veure, a la classificació hi ha molt d'equipos empatats a punts i bueno, en el final cada any passa el mateix, no és que només sigui un guany. Serà complicat, ja estic convençut de que el Mallorca aconseguirà l'objectiu que és pujar primer una altra vegada, però no serà fàcil. En el final s'haurà de patir, hi haurà moments bons, moments dolents, com d'abans en el món de futbol sempre és així. Jo crec que han d'estar preparats per afrontar-ho, jo crec que ho saben i ja estan, i és qüestió de tenir paciència i segur que anirà bé. I després l'altra pregunta, ara no recordo que m'havies dit.
0: No, si t'havia demanat si te sorprenia que el
1: Ah,
0: Mallorca
1: sí,
0: estàs
1: vale.
0: a la segona divisió.
1: Sí, bueno, me va sorprendre perquè tenia un equip salvar la categoria bé, fora passar pena. Però bueno, després, en el final, el futbol és com és i en el final crees o te fiques una mala dinàmica. I és difícil, és difícil sortir d'aquí. En final, les darreres jornades se van anar complicant i després quan ja tot jugues a dues, tres jornades ja aquí ja encara és més complicat. En el final, jo hagués dit que se salvava segur a principi de temporada, però bueno, per circumstàncies, pues, en el futbol no pots assegurar res i se va donar els descens, una llàstima, però bueno, ara ja no, crec que ja no s'ha de pensar en aquesta situació. Ara ja es fer feina per tornar lo abans possible, que se mereixen estar a primera i jo crec que ho aconseguiran, com he dit. És una lliga irregular, complicada, molt difícil, però jo crec que el Mallorca està preparat per afrontar-ho i estic convençut que ho aconseguiran.
0: Mateu Ferrer, quan te retiris d'aquí molts anys, vols venir de comentarista a IB3 Ràdio amb en Pau Sandró, amb en Raül Pareja
1: No estaria malament. Amb en Pau he coincidit, hem jugat junts a la Pobla.
0: Sí,
1: És un
0: efectivament, vas
1: fenomeno,
0: un crac.
1: l'aprecio molt i bueno, la veritat que no sé si ho faria molt bé, però riuríem molt, la veritat.
0: Moltíssim. Mateu Ferrer, moltíssimes gràcies per atendre el micròfon d'IB3 Ràdio i molta sort en aquesta temporada.
1: Moltes gràcies a vosaltres per pensar en jo, una ferrada.
2: Un gran a Mateu Ferrer, a Toni.
3: Ja tenim comentarista.
2: Tenim
3: Idò,
2: comentarista,
3: també,
2: sí
3: ara, quan
2: senyor,
3: se
2: clar que sí.
3: retiri un mes.
2: I no, Mateu,
3: hem de fer llista de convocats.
2: Sí, haurem de fer, sí, haurem de llevar gent aviat, eh? Tothom vol venir aquí, com ha de ser. Vinga, Toni, gràcies, fins demà, que vagi
3: Fins
2: molt
3: demà.
2: bé. Segons per arribar a les 2, així que van tornant demà a partir de la 1 i 5, com sempre, amb més Esport 3. Acabeu de passar un bon dimecres, que vagi molt bé. Adeu.

0: IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Sara Casas.
1: Bon dia, són les dues. Totes les mirades posades al cel en aquesta hora davant de la pertorbació que ja tenim damunt a les Balears i que ha obligat a activar la vista taronja per pluja i vent. Per ara, retards generalitzats a Son Sant Joan, algunes connexions a Eivissa també afectades i un trànsit intens a Palma per mort de l'operació Nigul són les conseqüències més palpables del temporal que comportarà previsiblement una brusca davallada de temperatures després de setmanes de termòmetres enfilats i moltíssima humitat. Des d'ahir les autoritats demanen als

0: del sud i del llevant de Mallorca. Hi ha una línia de tempesta que va des de Llucmajor fins a Manacor, que en aquest moment ja descarrega amb intensitat.
1: Què hem d'esperar en aquestes hores més immediates?
0: I d'aquestes immediates hores són quan tindrem aquests ruixats i aquestes tempestes més intenses. Ara va entrant una línia de tempestes per la serra de Tramuntana. Tocarà la serra d'aquí pocs minuts i esperem que vagi avançant i afectarà segurament bona part de l'illa de Mallorca. No esperem que plogui amb intensitat tota aquesta illa, però sí que és veritat que de manera puntual hem d'estar atents perquè aquest ruixat i aquestes tempestes poden ser forts o molt forts. També a Menorca comença a ploure punts de l'interior, sector de Ferreries Mercadal, de manera molt local encara, però anirà més també cap a Menorca, per tant, precaució, aquestes immediates hores, sobretot a Mallorca i Menorca, aquestes tempestes que vendran acompanyades de fort vent, de calabruix i també una situació marítima alterada.
1: A banda de la pluja i del vent, Marc, ens heu dit en diverses ocasions que notarem que refresca. Això serà avui mateix i de quants graus estem parlant?
0: Sí, sí, després d'un dematí encara marcat per aquesta basca i per aquestes temperatures elevades, a hores d'ara comença a refrescar i tenim termòmetres ja bastant diferents dels d'ahir. Per exemple, sobretot a punts del nord, tenim valors de 25-26, ahir teníem 10 graus més, però notarem aquesta refrescada que se'n va aquesta basca a partir d'avui hora baixa. Després del pas d'aquestes tempestes entrarà aquest aire més fred, se n'anirà aquesta humitat i a nit notarem i de valent que ja ha refrescat.
1: I amb aquest episodi podrem donar per acabat pràcticament l'estiu intens o encara no?
0: Donarem per acabat aquest estiu que hem viscut, amb aquestes temperatures extraordinàriament elevades. Ara bé, hem de recordar que encara estem en el setembre, que encara pot fer caloreta, però és molt improbable que tornem a repetir aquesta situació que hem viscut durant bona part d'aquest estiu. Parlarem de màximes més frenades, 29, 32, 33 graus, res a veure amb aquests 38-40 que teníem aquests dies passats.
1: Gràcies, Marc Caldenté, del Servei Meteorològic d'IB3. El temps és avui protagonista de l'actualitat, aquest dimecres 8 de setembre. Jornada amb altres titulars que vos avançam amb Olivia Navarro i Carme Moreno. Bon dia.
2: Bon dia.
1: La construcció a l'alça.
3: Entre gener i el juny es varen visar un 28% d'obres més que durant el mateix període de 2025, segons el Col·legi d'Arquitectes, prop d'un terç d'aquestes obres són regularitzacions extraordinàries. L'organisme reitera que el parc públic i no basta i així i tot no es veu una baixada de preus pròxima.
1: Lloguer turístic amb restriccions.
4: És el plantejament que fa la Unió Europea a la llei d'habitatge assequible. És un nou reglament perquè les autoritats puguin limitar els segons habitatges en zones tensionades i també penalitzar fiscalment les cases viudes.
3: S'ha registrat entre el gener i el juny un 40% més de cridades amb aquesta temàtica, 66 de les 2.500 caates. De mitjana, el servei va rebre 14 telefonades al dia. A banda d'autolesions, abordaren crisis assistencials, dol o problemes socials.
1: Picar baralla política amb el turisme de rerefons.
4: Les mobilitzacions ciutadanes han tornat al ple del Parlament ja en la primera sessió del curs en què el govern ha tret pit de les polítiques de contenció. Canvien, tot i que l'oposició no ho veu de la mateixa manera.
1: Al Congrés la discussió s'ha centrat en Ceuta.
3: Pedro Sánchez defensa la gestió de la crisi en l'arribada massiva arran de les crítiques de PP i Vox que el responsabilitzen de la desprotecció en què, segons ells, queda l'Estat.
1: A partir de les 2:30, ja ho sabeu, arriba la informació més propera amb les edicions insulars. Fem una ronda ara per saber els temes més destacats del dia. El consum de vàper en menors de cada vegada més joves és el principal cavall de batalla del Centre de Conductes Addictives d'Eivissa. Carmen Cires, bon dia.
5: Bon dia. És, de fet, un dels temes inclosos a l'agenda que cada any publica el Consell d'Eivissa i que reparteix als centres educatius de primària i secundària de l'illa. Ja se n'han entregat més de 4.200.
1: A Menorca, un menor de 13 anys està ingressat al Mateu Orfila a l'espera de ser traslladat a Son Espases després d'un accident que va tenir lloc durant les festes de Gràcia. Blai Barber, bon dia.
6: L'adolescent va patir la cossa d'un cavall a la plaça de la Constitució durant la volta de l'entrega de les canyes verdes. Segons testimonis, l'animal hauria fet un gir de sobte i l'hauria colpejat a la cara. Creu Roja el va evacuar a l'Hospital Mateu Orfila, té un traumatisme facial, està previst que sigui traslladat a Son Espases, on haurà de ser intervingut de la boca.

0: Creu Roja va fer 34 assistències i 4 trasllats hospitalaris.
1: A Mallorca, Cort ha anunciat que l'encesa de llums de Nadal es farà per primera vegada en el Parc de la Mà. Juan Luis Marcos, bon dia.
2: Bon dia. L'espectacle es farà el dissabte 21 de novembre i comptarà amb un pressupost de 370.000 euros. L'Ajuntament justifica el canvi d'ubicació per reforçar, diu, la relació de Palma amb la Mà. Avui la Junta de Govern de Cort ha aprovat el concurs públic per adjudicar el projecte i començar a organitzar la festa.
1: En els esports, Marta Sampas, bon dia.
3: Etapa plana de 185 quilòmetres de recorregut entre Dos Hermanas i Sevilla. Enric Mas es troba a 5 etapes de podada contra rellotge i la podreu seguir en directe per IB3 Ràdio, serà a partir de les 4:30. En futbol, el Mallorca prepara el partit de diumenge contra el Sabadell i avui no s'han entrenat Arnau Puigmal, Alberto Moreno, Calumba, Abdon Prats, Luna i Jan Sales. I també en futbol, el Balears rebrà a les 6:30 del capvespre a Son Malferit la visita del Villarreal a la primera eliminatòria de la Copa de la Reina.
1: Bernat Nadal és al control tècnic. Comencem.
4: IB3 Ràdio, informatiu migdia.
1: Ja han arribat les primeres pluges, ens ho deia Marc Caldentei fa uns minuts. Des de les 12 del migdia les illes es troben en avís taronja per pluges i tempestes. Es preveuen ratxes fortes de vent i, a més, l'EMET ha activat l'avís groc per vent i mala mar. Emergències demana precaució en aquesta jornada de mal temps, que es preveu que s'intensifiqui entre les 4 i les 7 del capvespre. De moment, la tempesta no ha tocat terra, però sí, en alguns punts puntuals sí, però la pluja que cau a la mà causa retards, especialment, Carme, a l'aeroport de Palma.
5: Sí, el front que es desplaça des de la península cap a les Balears podria deixar precipitacions de fins a 50 litres per metre quadrat i hora, així com tempestes que podrien anar acompanyades de calabruix i forts vents. S'esperen ratxes de vent de fins a 70 km hora i en aquells indrets on la tempesta arribi, el vent pot arribar als 90 km hora. Es preveu que l'episodi tingui una durada curta de 2 o 3 hores i el director del Centre Coordinador d'Emergències, Eduardo Parga, ha dit que la situació és incerta.
6: Pues es un poco incierto el episodio esta tarde. Sabemos que va a haber mucha lluvia, pero puede que esa lluvia se concentre en el canal, se quede en el mar o que toque tierra. Sabemos que va a llover, pero las intensidades son muy inciertas, ¿no? Pero sí que lo que más nos preocupa son esas rachas de viento que puedan venir asociadas a la entrada de la tormenta.
5: La EMET té previst desactivar l'avís taronja a Mallorca i Menorca a partir de les 9 d'avui vespre, mentre que mantindrà actiu l'avís groc a les Pitiuses fins a les 8 de demà de matí, però si plou, han de dir que la intensitat serà menor. Malgrat tot, Parga assenyalar que, coincidint amb l'inici del curs escolar, la previsió és que demà no faci mal temps. També ha fet una crida a la precaució.
6: Evitar los desplazamientos, evitar cualquier actividad al aire libre durante esta tarde. Son unas horas en las que pasa la tormenta y bueno, pues mantener sombrillas, objetos que puedan volar, retirar todo el mobiliario que puede causar problemas a nosotros mismos y a viandantes.
5: Tot això afectarà també a la mà, on es preveuen ones d'entre 2 i 4 metres d'altura. També hi podria barrissaga a Ciutadella, amb una oscil·lació de la mà de fins a 90 centímetres.
1: De moment, el mal temps ja afecta l'aeroport de Palma i ha retards generalitzat tant en les arribades com en les sortides.
5: Sí, els controladors aeris apliquen regularitzacions a causa del mal temps. S'han cancel·lat 17 vols i de mitjana els vols duen un retard de 30 minuts. La previsió de Son Sant Joan és que aquesta situació s'allargui tot el dia d'avui. Les connexions més afectades són les que enllacen l'aeroport de Palma amb el de Barcelona. L'aeroport d'Escodolà i Eivissa s'han cancel·lat 6 vols també per mort del mal temps. Pel que fa al trànsit a Palma, l'Ajuntament ha activat l'operació Nigul a causa de la intensitat del trànsit, sobretot a l'avinguda Adolfo Suárez. A Palma també s'han tancat alguns parcs, com el de Sarriera, així com el passeig Sagrera, que romandrà tancat a partir de les 3.
1: I a Menorca, diferents ajuntaments han cancel·lat també actes amb motiu d'aquesta previsió del temps. També s'ha anul·lat tota la programació del darrer dia de les festes de Gràcia a Mahó. Blai Barber.
0: Amb motiu dels avisos activats per pluges i tempestes, se suspenen les activitats del port de Mahó previstes per avui. Héctor Pons, batlle de la ciutat.
7: Fer ja unes noves tramitacions per intentar recuperar aquestes activitats, tant les activitats com els focs, en un altre dia, i entre avui i

0: Demà seguirem treballant, per una banda, per atendre les inclemències dels temps que ens puguin provocar i, per altra banda, per reorganitzar les activitats que es puguin en els propers dies.
1: A alguns comerciants els afectarà no tenir avui el darrer dia de les festes pel mal temps. Escoltam a Luis, que és coordinador del mercat gastronòmic de les festes.
2: Ten en cuenta que es uno de los mejores días de venta que tenemos en el mercado y la decisión, hombre, primero hay que primar la seguridad, ¿no? Pero si no declaran alerta naranja, el mercado se desmonta automáticamente. No hay nada que hacer.
1: L'Ajuntament de l'Alió ha cancel·lat el mercat de nit d'avui. També la cursa popular de Cal Emporter ha quedat ajornada i se celebrarà demà. Escoltam ara Xavi Pons, meteoròleg aficionat.
3: Sempre dèiem que mai hi ha que alarmar, però sí que informar. I avui és aquells dies que venim d'un estiu amb una mà molt calenta i arriba una bossa d'aire fred molt freda. El xoc d'aquestes dues masses està provocant aquesta formació de tempestes.
1: El Consell també ha suspès els serveis de transport públic per anar a Favàrich i les anades a les platges Verges.
4: Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
5: Dues i 13 minuts, un dels focus d'atenció informativa en aquesta hora és el Parlament, que està a punt de votar a favor que es tramiti la llei del Consell de Mallorca que ha de limitar l'entrada de cotxes a l'illa. Ho farà amb els vots a favor del PP i de l'Esquerra, amb l'abstenció de Vox. A partir d'aquí, la norma comença la seva tramitació d'urgència perquè s'aprovi aquest octubre o novembre. La regulació que ha defensat el president insular Llorenç Galmés la vol l'Esquerra, però li retreuen que no ho hagi fet abans. Marta Puyalto, Cambra Autonòmica, bon dia.
6: Bon dia, sí, precisament Galmés ha defensat que la norma sortirà endavant amb un govern del Partit Popular i no de l'Esquerra, que no ho va fer, diu, durant dues legislatures.
7: Una mesura valenta, una mesura decidida, una mesura que mai abans ningú s'havia atrevit a impulsar a Mallorca. Una mesura històrica.
6: Els socialistes li retreuen la tardança en aprovar-la. Amanda Fernández creu que ja s'hauria d'haver implantat enguany la limitació. Li reclamen que sigui una normativa realment efectiva.
8: Una llei que el president del Consell de Mallorca, el senyor Galmés, ha tingut dins un calaix i segrestada durant part de la legislatura. I sí, senyor Galmés, li ha tremolat la mà a l'hora d'aplicar-la.
6: Ferran Rosa, de Més per Mallorca, i Josep Castells, de Més per Menorca, han acusat Galmés d'agreujar el col·lapse diari i de no creure realment en aquesta limitació.
9: Tres anys i mig en què el problema s'ha fet cada vegada més gran. Perquè, senyor Galmés, vostè fa tres anys i mig que ha pres els mallorquins d'ostatges i que ha decidit que només actuarà quan li convengui electoralment.
10: Una legislatura perduda. La impressió que té Més per Menorca és que el pla del PP és el següent. No fem feina en tota la legislatura amb aquest tema i anem passant amb excuses i subterfugis.
6: Ara mateix el faristol és del Partit Popular. En breu intervendrà l'únic grup que no votarà a favor de la tramitació de la llei, els Vox, que s'abstendrà perquè, segons Manuela Canyadas, comparteixen la diagnosi però no la solució. La llei planteja establir un sostre de vehicles, limitar els cotxes de lloguer i també aplicar una taxa als cotxes que no tributin a Mallorca.
5: Abans de tot aquest debat a la sessió de control al govern, la pressió turística i la seva gestió ha estat objecte de retrets entre l'Esquerra i la presidenta Provenç. Marta.
6: Sí, el portaveu del PSC, Iago Negro, l'ha acusat la presidenta del govern de mentir, de parlar d'una contenció turística que no existeix i que per això hi ha hagut protestes aquesta
11: setmana. Usted ve aviones, pero no ve turistas. Usted no ve casas para alquiler. Usted no ve los atascos que sufren las personas en estas islas. Por eso la gente protesta, porque ve que usted miente. Claro que hay más plazas, por eso quita una moratoria, para dar más plazas, no quita una moratoria para darla.
6: I com a prova que les polítiques de contenció del govern funcionen, la presidenta ha defensat una baixada de turistes de mig punt durant el juliol. Però ens ha retret els vaivens dels socialistes amb la llei de cogestió aeroportuària i ha acusat Sánchez d'abandonar les illes.
12: Això és escolofon de l'estiu del Partit Socialista. Mentre me veu estar amb BTS i se'n va a seure cadenes a la fresca, el seu govern i AENA volen créixer fins a 35 milions de passatgers a l'any 2031. Senyor Negueruela, el problema és que Sánchez ha abandonat en aquestes illes.
6: Lluïsa Pastilla, de Més per Mallorca, ha negat el canvi de model turístic que defensa haver posat en marxa la presidenta amb polítiques de contenció i ha acusat l'esquerra novament d'haver abocat les illes a la saturació turística.
13: L'única sort que vostè ha tingut aquest estiu és que hi ha hagut ineptes que han respost amb porres a la gent que se manifestava en el carrer defensant una vida digna i que Aena ha defensat massificar encara més aquestes illes. Però la seva responsabilitat, senyora presidenta, és escoltar un carrer que li demana de creixement turístic.
12: Han pres mesures. Regulinxi. Jo crec que les mesures que varen posar en marxa vostès eren més bé malinxi els 8 anys que varen governar. Jo li diré, vostès varen autoritzar 115.000 noves places turístiques.
6: I davant les crítiques de Manuela Canyadàs de Bouts que el govern espanyol injecti 25 milions d'euros per fer front a la crisi a Ceuta, la presidenta ha criticat el paper de Pedro Sánchez, però n'ha defensat la inversió.
14: Ja està bé, no? Porque los ciudadanos ya no pueden pagar más dinero con los impuestos para mantener a estos invasores.
12: Aquests recursos són per la gent de Ceuta, perquè prou mal de cap té el seu president i la seva comunitat autònoma per haver de renunciar a recursos per als seus ciutadans.
6: El d'avui és el primer ple d'aquest nou curs polític que culminarà amb les pròximes eleccions del mes de maig.
5: Gràcies, Marta Formentera. Mentrestant, hi ha hagut ple extraordinari del Consell en què s'ha aprovat un pagament extraordinari de 3,7 milions d'euros a les entitats que tenen els migrants i els menors d'edat no acompanyats que arriben o romanen a l'illa. En l'actualitat n'hi ha 250, però s'han arribat a superar els 300. Ens ho conta Enri Fernández.
15: Dels 80 migrants desembarcats dimarts passat a Formentera, una dotzena eren menors d'edat. Segons el Consell de Formentera, que tot just ha rebut una subvenció directa del govern de 10 milions d'euros, garantir els recursos i l'atenció necessària a aquests casos és una feina hercúlia. Javier Serra és el conseller d'Economia a Formentera.
16: Això suposa una càrrega de recursos i econòmica molt important, que és un dels principals per poder llavors donar tots els serveis que hem de donar. Però tenim també un problema d'infraestructures, tenim un problema de la càrrega final de personal que suposa gestionar tota aquesta migració.
15: L'oposició ha permès amb la seva abstenció el pagament del deute derivat de l'atenció a menors d'edat no acompanyats. Gent per Formentera demana més compromís a les administracions superiors, mentre el PSOE recorda que l'Estat també ha destinat 7,8 milions d'euros a Balears en aquest concepte. Escoltam el socialista Rafael Ramírez i el conseller de Gent per Formentera, Rafael González Rivas.
17: Porque es una competencia que viene de la comunidad autónoma y es una competencia asumida completamente por el Consejo Insular de Formentera, que tiene la obligación de sostenernos en este caso, lo que no vemos es que haya una solución a medio largo plazo que ya está propuesta y está encima de la mesa.
18: Volem demanar a totes aquestes administracions que estiguin a l'alçada. S'ha de millorar la gestió econòmica perquè estem utilitzant un procediment extraordinari.
15: Tots els grups han reiterat que els menors migrants s'han de repartir equitativament entre totes les illes i el president Òscar Portas ha conclòs que l'hora és greu.
5: Mentrestant, estem pendents avui que el govern d'Espanya faci públic avui els prop de 40 documents de la Policia Nacional, la Guàrdia Civil, el Centre Nacional d'Intel·ligència i les Forces Armades sobre la crisi de Ceuta per l'entrada a final de juliol de milers de persones migrants que provenien del Marroc, uns papers que es penjaren, segons està previst, al mateix web de la Moncloa. Tot això coincideix, Carme, amb el primer cara a cara de la temporada del Congrés dels Diputats entre Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo.
19: El líder del Partit Popular ha advertit al cap de l'executiu que el seu futur polític depèn del silenci de massa persones i per això ha dit no és un president lliure, fent referència a Ceuta i a la investigació de diferents presumptes casos de corrupció. Sánchez li ha contestat que no hi haurà eleccions anticipades i ha pronosticat una nova victòria socialista el 2027. Escoltant Feijóo, després Pedro Sánchez.
20: Si Ábalos canta, usted se va. Si Zapatero canta, usted se va. Si Julio Martínez, si Gertrudis, si la directora general de la Guardia Civil canta, usted se va. Y si Marruecos canta, usted se va. Su libertad está condicionada a que muchas personas sigan callando sobre lo que saben de usted. Por eso, usted no es un presidente libre.
21: La ley de memoria democrática, aprobada y entrada en vigor en el año 2022, mediante la cual se celebraron las elecciones del año 2023, por cierto, ganando el Partido Popular el voto exterior, ahora resulta que el Partido Popular y la ultraderecha cercenan el derecho al voto de miles y miles de ciudadanos españoles. Claro que sí. Los veremos en las urnas y les volveremos a ganar.
19: El president Pedro Sánchez també ha contestat l'acusació de Vox que el Marroc li fa xantatge perquè té proves sobre presumptes casos de corrupció que l'afectarien a ell i al seu entorn, una acusació que Sánchez ha rebutjat a la vegada que ha acusat Santiago Abascal de dur una corretja dels Estats Units i Israel.
0: Toda España sabe que sí, toda España sabe que nuestro gobierno está en Rabat, y toda España sabe que la presidencia de nuestro país se le ha entregado a Marruecos. Toda España sabe que incluso el señor Sánchez estaría dispuesto a entregarles Ceuta y Melilla y las Islas Canarias si fuera necesario.
2: Usted me ha llamado autócrata, dictador, incluso me llaman perro. Me llaman perro, sí, sí, me llaman perro. Mire, le digo una cosa, señora Abascal, a diferencia de usted, yo seré un perro, pero no tengo amo.
19: D'altra banda, el portaveu d'Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, ha instat el president a no obviar que, com pronostiquen les enquestes, el PP i Vox poden sumar una majoria absolutíssima de més de 200 escons i reaccionar per evitar que això passi.
22: Y tu mejor versión empezará este septiembre. Del 25 al 27, Mallorca acoge LifeX, la gran feria europea de fitness, wellness y longevidad. Ciencia, deporte en vivo y los mejores expertos en Motor World Palma. Entrada gratuita a la zona expo. Vive tu salud al máximo. LifeX Mallorca. Información y entradas en lifexmallorca.com.
4: Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
5: Avança amb algunes de les dades en titulars. Augmenten un 12% els visats d'habitatge lliure a les Illes en els primers 6 mesos de l'any en comparació amb un any enrere. Això suposa que a les Illes es registraran més de 2.600 habitatges entre el gener i el juny. Són dades del Col·legi d'Arquitectes que també destaquen que s'ha produït un descens de l'11% en els unifamiliars si es descompten les legalitzacions extraordinàries.
19: El degà del Col·legi Bernat Nadal és positiu l'increment dels visats de plurifamiliars, però diu que la xifra és insuficient per fer front a la crisi residencial. Nadal ha destacat que les polítiques públiques en matèria d'habitatge van pel bon camí, però no són suficients, assegura, per donar sortida a la població nova que ve a les Illes. Nadal ha reclamat més habitatge públic que no s'improvisi i una major planificació territorial.
23: Ens hem de posar límits. I aquests límits, segurament, i ja ho vàrem dir la darrera vegada i ho tornem a repetir, ens hem de fixar quin és el sostre poblacional d'aquestes illes. Si no, rebentarem. És una política de consens per tal que se pugui mantenir i sigui sostinguda durant els pròxims 20, 30, 40 anys en la capacitat de variar en funció de lo que ens poden trobar.
19: Els responsables del Col·legi d'Arquitectes també han apuntat que si la població de l'arxipèlag no creixés, en 10 o 15 anys es podria comptar amb un parc d'habitatges suficients a aquest ritme. Però, si això no passa, sempre hi haurà, diuen, una manca de pisos. A més, veuen lluny una baixada del preu de l'habitatge. És el president de la demarcació de Mallorca, Joan Cerdà.
24: Si no hay un gran parque de vivienda pública, pasará lo que está pasando ahora, que es que el producto que antes era el producto de la clase media, la vivienda de 100 metros cuadrados, dos dormitorios o tres, todo esto, que era lo que nuestros padres se compraron porque era lo normal que podían conseguir a un precio lógico, hoy en día es un objeto de lujo. La classe media no pot acceder a aquest tipus de vivendes.
5: En aquest context, Brussel·les ha donat via lliure a restringir Airbnb i els segons habitatges a zones tensades. Això sí, amb condicions. Per poder-ho aplicar, les mesures hauran d'estar justificades en dades, ser proporcionals, aplicar-se cas per cas i tenir una durada màxima de 5 anys. És la llei d'habitatge assequible aprovada avui per la Comissió Europea.
19: És un reglament que dona més seguretat jurídica per restringir el lloguer turístic i la compra de segones residències en les àrees més afectades per la crisi d'habitatge. La norma afegeix la zona sota tensió d'habitatge que es podrà declarar quan el preu mitjà d'un habitatge iguali o superi en 8 vegades la renda per càpita de la zona i sempre que no es prevegi una millora en els 3 anys següents. A més, una vegada declarada la zona, les autoritats locals hauran d'aprovar que el lloguer turístic o la venda de segones residències ha agreujat la crisi residencial i així mateix han de descartar altres alternatives manco restrictives.
5: Més xifres destacades del dia. El telèfon de l'Esperança a les Balears ha registrat 2.500 cridades durant el primer semestre de l'any.
1: un 49% més que l'any passat. El servei atén 14 telefonades diàries de mitjana i destaca que també ha augmentat el nombre de joves que fan ús del xat habilitat. L'ansietat n'és la causa principal.
19: El perfil majoritari que tenen és el d'una dona adulta d'entre 45 i 60 anys i els motius principals són, per aquest ordre, l'ansietat, la depressió i la soledat, que solen estar motivades per altres problemes socials. És el portaveu del telèfon de l'Esperança, Lino Salas.
3: 32 mujeres han llamado por maltrato. Otro motivo es por una crisis del proyecto vital. Si no se interviene, puede caer en ideación suicida.
19: La presidenta del servei, Maria Antònia Mateu, també ha destacat altres motius d'aquestes telefonades, com el ciberassetjament, falta d'habitatge o pobresa severa.
7: La ansiedad por no saber dónde vas a dormir o dónde que se te acaba el contrato y no encuentras un alquiler.
19: Quant a les atencions a persones d'entre 12 i 34 anys, sobre el total de peticions s'han registrat fins a juny 407, un 50% més respecte de l'any passat. 250 van contactar per via telefònica i 157 a través del servei de xat digital. La principal causa és l'ansietat. Actualment l'entitat cerca persones voluntàries, per això ha organitzat dues jornades a Palma per captar gent els dies 17 i 24 de setembre a l'Espai d'Acció Social i Voluntariat de CaixaBank a les 7 de l'hora baixa.
1: Són les 2 i 28 minuts.
4: Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
1: La gerent del PSOE declara que seguia ordres de Santos Cerdán quan va autoritzar pagaments investigats ara en el cas Leire.
19: Ana María Fuentes ha descarregat en l'exsecretari d'Organització Socialista, Santos Cerdán, la responsabilitat de contractar els dos advocats han investigat en el cas Diedas, afegit a més que no els coneix de res. La gerent del PSOE és l'únic càrrec orgànic del partit ara imputat en el cas per un delicte de falsedat en document mercantil i ha declarat avui davant el jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, qui instrueix aquesta causa.
1: I un nom protagonista a l'actualitat de l'Estat és el de José Luis Trapero. Ha dimitit de director general dels Mossos d'Esquadra a Catalunya després de 2 anys al càrrec. En una compareixença davant dels mitjans, la consellera d'Interior de Catalunya, Núria Parlon, ha destacat que Trapero abandona les seves funcions per una decisió personal i ha explicat la seva voluntat, que era que continués, però ell s'hi va negar.
8: Les decisions del director Trapero són personals, són respectables. Jo no he vingut avui aquí a fer especulacions, sinó per mi és un dia de reconeixement i de gratitud per la seva feina, per la feina del comissari en cap, i amb això és amb el que em vull quedar.
1: I en la plana internacional, l'atenció se centra a Noruega. Milers de ciutadans acomiaden avui el rei Harald V.
19: Avui el país celebra el funeral d'estat en memòria del monarca mort el passat 28 d'agost amb 89 anys. Pels carrers d'Oslo s'està duent a terme ara una processó amb el fèretre real.
1: Així arribarem a les 2:30. És moment de fer un cop d'ull a l'actualitat insular.
4: Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició Menorca.
9: Bon dia, Menorca. L'Agència Estatal de Meteorologia té actius avisos taronges per risc de tempestes que poden anar acompanyades de ratxes de vent de més de 90 km hora i precipitació acumulada de 100 mil·límetres. Govern i ajuntaments de Menorca demanen extremar les mesures de precaució. També s'han anul·lat molts actes previstos per avui, entre els quals els que s'havien de fer al Port de Mó per acabar les festes de la Mare de Déu de Gràcia. Tot d'una ho ampliam.
4: L'actualitat de Menorca a IB3 Ràdio.
25: A Silme estem cercant un o una responsable de gestió de projectes de software. Si tens ganes de consolidar-te en una empresa informàtica amb gran impacte en l'administració pública de Menorca, te volem conèixer. Consulta les bases a l'apartat Ofertes de treball del nostre web www.silme.es. Tens temps per enviar la teva sol·licitud fins al 21 de setembre de 2026. No perdis aquesta oportunitat. Uneix-te a Silme.
4: L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
9: Amb motiu de l'avís taronja per pluges i tempestes, se suspenen activitats que estaven previstes avui, entre les quals el port de Mó per tancar les festes de la Mare de Déu de Gràcia. Héctor Pons, batlle de la ciutat.
6: Fer ja unes noves tramitacions per intentar recuperar aquestes activitats, tant les activitats com els focs, en un altre dia, i entre avui i demà seguirem treballant, per una banda per atendre les inclemències dels temps que ens puguin provocar i per altra banda per reorganitzar les activitats que es puguin en els propers dies.
9: Alguns comerciants els repercutirà no tenir el darrer dia de les festes pel mal temps. Escoltam a Luis, que és coordinador del mercat gastronòmic de les festes.
10: Ten en cuenta que es uno de los mejores días de venta que tenemos en el mercado y la decisión, hombre, primero hay que primar la seguridad, ¿no? Pero si no declaran alerta naranja, el mercado se desmonta automáticamente. No hay nada que hacer.
9: Ell mateix explica que la calor extrema tampoc els ha ajudat enguany.
10: Este año está la cosa muy, muy, muy, muy, muy mal porque la ola de calor nos influye mucho. La ola de calor no te come garrapiñadas calentitas. La calor nos afecta muchísimo, tanto en esta como en la de Ciudadela. No, ha sido fatal la ola de calor esta.
9: L'Ajuntament de Ferreries avui demana màxima precaució, recomana no aparcar de vora el torrent, allunyar-se ni no quedar tampoc damunt ponts. A casa també adoptar mesures per impedir l'entrada d'aigua, entre d'altres també ajuntaments com Es Mercadal, Sant Lluís, Es Migjorn, Es Castell, i han demanat molta precaució a través dels comptes de les xarxes socials. Xavi Pons, meteoròleg aficionat.
11: Sempre dèiem que mai hi ha que alarmar, però sí que informar. I avui és aquells dies que venim d'un estiu amb una mà molt calenta i arriba una bossa d'aire fred molt freda. El xoc d'aquestes dues masses està provocant aquesta formació de tempestes que duen associats precipitacions molt importants, duen ràfegues de vent molt importants, poden dur qualque cap de fibló i poden dur pedra.
9: Per l'avís taronja de pluges i tempestes, també l'Ajuntament de Alaior ha cancel·lat el mercat de nit d'avui. La cursa popular de Cal Emporter ha quedat ajornada i se celebrarà demà dijous. I el Consell de Menorca també ha suspès els serveis de transport públic per anar al Far de Favàrig o per també les anades a les platges Verges.
25: L'actualitat de Menorca a IB3 Ràdio.
9: Un menor de 13 anys està ingressat a l'Hospital Mateu Orfila a l'espera de ser traslladat a Son Espases després d'un accident que va tenir lloc durant les festes de la Mare de Déu de Gràcia. L'adolescent va patir una cossa d'un cavall a la plaça de la Constitució durant la volta de l'entrega de les canyes verdes. Segons testimonis, l'animal hauria fet un gir sobtat i l'hauria colpejat a la cara. Creu Roja el va evacuar a l'Hospital Mateu Orfila, on es troba estable i fora de perill, però presenta un traumatisme facial. Està previst que sigui traslladat a Son Espases, on haurà de ser intervingut a la boca. Aquesta ha estat la incidència més greu de la jornada, en què Creu Roja va fer 34 assistències i 4 trasllats hospitalaris. Segons les dades del Col·legi Oficial d'Arquitectes de les Illes Balears, les xifres acumulades durant el primer semestre de l'any fins al juny del 2026 es registren 8.632 obres visades a les Balears, un 28% més que en el mateix període anterior. L'augment també es trasllada a la creació d'habitatge, que creix un 31%, així com el pressupost i la superfície visada. Però part de l'increment registrat el 2026 està condicionat per l'efecte de les legalitzacions extraordinàries d'edificacions. El Col·legi d'Arquitectes de les Balears demana a l'administració que no improvisi i reclama planificació territorial davant l'augment poblacional. Declaracions del seu degà, Bernat Nadal, que avui ha presentat les darreres dades d'edificació del col·legi.
23: Mos hem de posar límits. I aquests límits, segurament, i ja ho vàrem dir la darrera vegada i ho tornem a repetir, mos hem de fixar quin és el sostre poblacional d'aquestes illes. Si no, rebentarem.
9: A Menorca es registren 824 obres, 668 sense aquests expedients de legalització extraordinaris. A l'illa, els habitatges unifamiliars visats arriben a 216, 113, si n'excloiem les legalitzacions extraordinàries. La xifra d'habitatges de nova creació a Menorca se situa en 467 habitatges. Pel que fa al mercat residencial, marcant l'increment de la creació d'habitatge i l'evolució positiva de l'habitatge plurifamiliar, el Col·legi d'Arquitectes reclama que és insuficient l'oferta d'habitatge assequible i protegit davant una demanda creixent que continua sent el principal repte. I ja està a punt de començar aquest nou curs escolar a Menorca i les dades diuen que han baixat les matriculacions d'alumnes. Alexandra Marquès és delegada territorial d'Educació a Menorca.
12: Sí, bueno, la baixada tampoc no és molt significativa. I en relació amb el curs passat, en total, vull dir, són uns 200 i alguna cosa d'alumnes menys. Vull dir, tampoc no és molt significatiu. I més han de tenir en compte que al llarg de durant tot el curs van arribar alumnes nouvinguts, vull dir que, per tant, acabarem els curs possiblement amb el mateix nombre que tenim ara.
9: A Menorca, algunes de les obres principals de la Conselleria d'Educació per aquest curs són el Centre Integrat de Formació Professional a Ciutadella, l'antiga estació marítima, que ja iniciarà aquest curs el proper 21 de setembre. Està previst també que les obres de l'escola de Mercadal a Sa Fontassa acabin en els pròxims mesos. Això vol dir que encara no podrà iniciar el nou curs en aquest nou edifici. El CEIP Antoni Joan Alemany estrena Estudis Musicals, ho explica Alexandra Marquès.
12: El que serien els ensenyaments musicals, dissa i Menorca no, i per primera vegada també es posa a les dues illes. Antoni i Joan tenien un projecte que es deia Quatre Cordes, i lligant, no, amb aquest projecte que ells ja tenien una trajectòria ja fa molt d'anys que tenien en funcionament, se posarà els ensenyaments musicals a Antoni i Joan.
9: La Conselleria d'Educació explica que també s'amplia l'oferta de menjadors escolars.
12: L'Escola del Migjorn, d'acord? Mm-hmm. Després tenim Tramuntana, tenim Sena Mercadal i tenim el Joan Manejant. Aquestes quatre no tenien menjador escolar i ara se posarà en funcionament.
9: El pavelló renovat de l'Institut Cardona de Ciutadella continua pendent.
12: Tenim el pavelló dels Marians dels Cardona, que ara s'està fent el nou càlcul d'estructura, perquè una vegada es va analitzar, no, el que hi havia l'estructura metàl·lica, es va veure que s'havia de fer un ajustament, un recàlcul, s'ha fet el càlcul d'aquesta estructura nova i ara el projecte seguirà pendent amb aquest càlcul.
9: El curs comença amb 1.392 mestres en plantilla, segons Marquès. L'any passat van ser 1.376. El Centre Artesanal de Menorca torna a obrir les portes després de gairebé 2 anys tancat. L'espai d'Es Mercadal estrena gestió i projecte amb la voluntat de convertir-se en un referent de l'artesania a tota l'illa i de donar més protagonisme als artesans. Gemma Carrasco.
13: El Centre Artesanal de Menorca va tancar el gener de 2025 i ara reobre amb la mirada posada en els artesans de l'illa. S'han reformat alguns espais, però la principal novetat és el canvi del model de gestió. Després d'un nou procés de licitació, una empresa menorquina, Sacharanga, gestionarà el centre durant un mínim de 2 anys, ho explica el president del Consell, Dolfo Vilafranca.
14: A partir d'ara és un contracte no molt a llarg termini, perquè són 2 anys més un, però almenys li dona una estabilitat i per tant, té les bases i totes les condicions per poder, pues, el que he dit, no, escoltar els artesans i poder planificar actuacions a mig llarg termini que fins ara no es podia fer.
13: La idea és que l'espai sigui molt més que un lloc d'exposició, un punt de trobada on els artesans puguin donar a conèixer els seus oficis a través de tallers, mostres i activitats. Joan Pellicer es balla d'Es Mercadal.
16: El que ens interessa és que els artesans de tota Menorca s'ho sentin com a seu, anar actualitzant l'exposició permanent que tenim en el primer pis i fer diferents tipus d'activitats i exposicions temporals, doncs aquí a la planta baixa.
13: La nova etapa ja té una primera cita els dies 19 i 20 de setembre, coincidint amb la Fira Reals, que se celebra al mateix recinte firal d'Es Mercadal. Serà el punt de partida d'una programació estable protagonitzada pels artesans menorquins.
17: Escoltant la informació més pròxima a IB3 Ràdio.

0: Les festes de Gràcia del 2026 ja formen part del record. Es van acabar amb el darrer toc de Fabiola i Nit, dos dies intensos que, com dèiem, van culminar amb una plaça de la Constitució de Mo plena per acomiadar les festes. Samat Houman.
1: Uns minuts abans de les 9 de la nit, el fabioler Víctor Pons feia sonar el fabiol per donar per acabades les festes de Gràcia 2026, un moment que va viure amb intensitat i emoció.
2: Amb molt de sentiment. Amb el cor, intentar pues, transmetre aquest sentiment de poble, d'unió, de comunitat i bueno, despedir perquè puguin tornar a venir.
1: Abans del darrer toc, les corregudes varen ser les protagonistes. 21 cavalls varen participar en un moment que va omplir de gent el cos de Gràcia. Sobre les incidències, la Creu Roja ha informat que ha fet 34 assistències sanitàries amb 4 trasllats a centres hospitalaris, un d'ells, un membre de Protecció Civil que no es trobava bé. La resta va ser per una cossa de cavall a la boca d'un infant, una possible fractura de peu i una possible fractura de nas, a més de diversos lipotímies. Però globalment han estat unes festes tranquil·les i molt animades que el darrer toc va posar punt i final. Unes festes que s'han viscut amb intensitat, tant per part dels cavallers com de la gent.
3: Ha passat superbé, molta calor, però ho hem pogut salvar. Ara en guany protocols nous, les dutxes i pels cavalls, la veritat que es reix molt.
4: I ara ja estem un poc cansadets, eh? Dos dies de festa, festa sense dormir quasi.
5: Ara què fem? Pues un poc de nostàlgia perquè s'han acabat, òbviament, però seguís curts i amb ganes de l'any que ve tornar.
1: La nit va continuar amb una revetlla que es va allargar fins ben entrada la matinada.
0: Una nova edició del Festival d'Orgue que organitza la Capella Davídica tindrà lloc a l'Església dels Socors de Ciutadella, marcat aquest any pel talent jove, però també reconegut més enllà de la nostra illa. Seran 4 cites totes a partir de les 8 del vespre. Per exemple, dijous 17 de setembre, Biel Moy, organista una catedral d'Alemanya, compositor especialitzat en música sacra. Dimarts 22 de setembre, Nadal Roig, organista mallorquí amb la soprano Sofia Paoli. Dilluns 28 de setembre, en Tomeu Olives, organista, actuarà amb Lluït Cintes, baríton maonès, i dijous 8 d'octubre, en Joan Seguí, organista que viu a Barcelona. Escoltam ara a Joana Barceló, presidenta de la Capella Davídica.
6: Gaudirem dels seus sons a través de 4 concerts, de 4 organistes magnífics, joves talentosos, amb arrels a Menorca i a les illes, i que tenen un reconegut prestigi, alguns internacional, nacional, inclús local. I que acompanyarem dos d'ells amb veus, una de soprano, una altra de baríton.
0: Les entrades es poden adquirir una hora abans del concert al Seminari de Ciutadella i també es fa venda anticipada al Museu Diocesà.
6: És una magnífica opció per escoltar, jo crec, un dels instruments més grans, no? No només per el seu volum, sinó per la seva capacitat de tons. L'orgue és el principal protagonista d'aquest festival, que se fa als Socors, i evidentment l'orgue dels Socors és l'element de referència, un orgue barroc, declarat bé immoble, patrimoni de l'Església de Menorca.
0: Com dèiem, en començar aquest informatiu, l'Agència Estatal de Meteorologia té actius avisos taronges per risc de tempestes a Menorca que poden anar acompanyades de ratxes de vent de més de 90 quilòmetres hora i també precipitació acumulada de 100 mil·límetres. Els governs, tant de les Balears com el Consell i també els ajuntaments demanen extremar les mesures de precaució. Això és tot. Moltes gràcies.

0: Un estiu que canviarà les seves vides.
1: Catalina!
2: Se tropezó con un escalón.
0: El retorn al cinema de Lluís Homà.
3: És una provocació darrere un altre.
0: Hi ha persones que no deixen mai de ser amb nosaltres.
4: Abuelo!
5: No deixaràs de sentir-la, però...
0: Forastera, una història de presències sobre l'amor i els vincles familiars. 11 de setembre, només als cinemes.
6: Aquest diumenge torna a Esports 3 en joc.
7: Serà espectacular.
6: Des de les 4, Reial Mallorca-Sabadell, un partit per tornar al camí de la victòria.
8: Que repiqui les campanes de la Seu!
6: Un diumenge on també estaran molt pendents d'Enric Mas i de la Vuelta a Espanya.
9: Tornar a ser Enric i tornar a disfrutar d'estar en el pòdium de qualque gran.
6: Esports 3 en joc, el millor espectacle radiofònic esportiu de les Balears.
10: IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Esports.
11: Dues i 46 minuts. Marta Sampas, bon dia.
12: Bon dia.
11: En aquesta hora ja ha començat la 17a etapa de la Vuelta.
12: Una etapa plana de 185 quilòmetres de recorregut entre Dos Hermanas i Sevilla. El mallorquí Enric Mas continua amb el mallot vermell després de l'etapa d'ahir en què la victòria va ser per al britànic James Matthew Brennan. L'artenenc, que va arribar amb el primer grup, continua al capdavant de la general amb una diferència de 2 minuts i 6 segons sobre Félix Gall i 2 minuts i 10 segons sobre Primo Roglic. Escoltam Enric Mas.
13: Otro día más, vamos descontando, quedan 5 y nada, pues sí, ha habido ese momento de tensión. Es verdad que sabíamos que no hacía el viento o no soplaba con la fuerza que queríamos.
12: Com bé diu l'artenant, que amb la d'avui només resten 5 etapes més per cursar i el somni de guanyar una gran volta és cada vegada més a prop.
13: Bien, es una situación nueva para mí, el vestir el maillot a falta de tan pocos días, pero bueno, lo estoy disfrutando.
12: Demà es disputarà l'esperada contrarrellotge i la podreu seguir en directe per IB3 Ràdio. Serà a partir de les 4:30. En futbol, pel que fa al Real Mallorca, el conjunt vermell prepara el partit de diumenge contra el Sabadell a Son Moix i avui no s'han entrenat a Son Babiloni Arnau Puigmal, Alberto Moreno, Calumba, Abdon Prats, Luna i Jan Sales. I avui migdia s'han presentat els 5 darrers fitxatges, Adrián Liso, Adam Buxa, Alberto Moreno, John Chetauya i Guillermo Fernández. La gran majoria ja han debutat, però una de les estrenes més esperades és la d'Alberto Moreno, un debut que el futbolista espera que arribi ben aviat.
14: Estas dos, tres semanitas lo que estoy haciendo es entrenando aparte del grupo y para coger la forma lo antes posible y deseando ya estar con ellos y poder ayudar al equipo. Mañana, si Dios quiere, entreno ya con el equipo y ojalá el míster me convoque.
12: Guillermo Fernández, el darrer en arribar, es conscient de la competència que té al mig del camp.
15: Hay mucho nivel dentro del campo, como John, Sergi, Antonio, Manu, Pablo, Alex y... Estoy aquí dispuesto a aprender de todos ellos. Son magníficos jugadores y, por supuesto, como soy muy joven, tengo que aprender muchas cosas de ellos.
12: Fins a 13 nous jugadors que encara s'han d'adaptar uns als altres. Sentim Adrián Liso.
16: Somos muchos nuevos. Tampoco no nos conocemos a la perfección, pero eso con el tiempo y sobre todo con las semanas, pues seguro que irá mejorando. Ya estamos trabajando en ello para poder sacar los máximos puntos posibles en los partidos.
12: A Primera Federació, l'UD Eivissa continua amb la ronda de presentacions de jugadors. Avui ha estat el torn dels davanters Manu Justo i José Carlos Lazo. David Ventura.
17: Justo i Lazo són dos veterans de la segona divisió i que han de portar un plus d'experiència i qualitat a l'equip. Justo, procedent de la Cultural Leonesa, on ja va coincidir amb el tècnic Raúl Llona, ha començat la temporada com a titular i va realitzar l'assistència del primer gol contra el Majadahonda. Per la seva part, Lazo prové de l'Albacete i en els dos partits de Lliga ha sortit el verd a la segona part. Tots dos han destacat l'ambició de l'equip.
18: Bueno, yo creo que tenemos un grupo de muy buenos futbolistas con gente con carácter y con ambición, que yo creo que eso es primordial para conseguir objetivos y creo que nos va a dar mucho en la temporada.
19: La ambición de esa de ganar, al final es importante sobre todo puntuar en casa. Y después, si fuera de casa podemos conseguir alguna victoria, algún punto rascarlo, yo creo que será importante para todo.
17: José Carlos Lazo, a més, amb 200 partits d'experiència a la segona divisió, hauria de ser un dels jugadors importants de l'equip Pitius.
12: En futbol femení, avui el Balears té una gran cita a Son Malferit, quan siguin les 6 i mitja del capvespre, si el temps ho permet. Recordem, el Balears de la segona federació s'enfrontarà a la primera ronda de la Copa de la Reina al Villarreal. Escoltam l'entrenador de les blanquiblaves, és Miqui Mayans.
1: És amb molta il·lusió, primer de tot perquè juguem a casa i Son Malferit és un lloc que se mos dona molt bé i a part competició nova que sempre fa que les jugadores tinguin moltes ganes, molta il·lusió. Segurament Son Malferit estarà ple d'aquí unes horetes perquè el futbol base vendrà a animar, per tant, amb ganes, sabent que és complicat, però amb molta il·lusió.
12: El conjunt groguet actualment milita a Primera Federació, una categoria més que el Balears, i fins i tot ha arribat a jugar diverses temporades a la Lliga F, la màxima categoria del futbol femení. El tècnic blanc i blau sap que serà un partit difícil, però que el factor camp pot jugar a favor del seu equip.
1: Les coneixem, tenen un molt bon equip, proposa moltíssim en balon, serà la part tal vegada complicada, però bé, el fet de que sigui partit únic i una competició nova mos dona unes oportunitats diferents, l'equip també jugarà amb moltes ganes, hi haurà també segurament novetats i a partir d'aquí afrontar amb aquestes ganes i il·lusió que nosaltres li posarem a un rival que en teoria és superior.
12: I també avui, a la primera ronda de la Copa Federació, el Porreres s'enfrontarà al Binèfar. Serà avui, com dèiem, a les 4 i mitja al Municipal de Los Olmos, a Osca. Aquesta eliminatòria de 16 de final és a partit únic i el conjunt porrerenc cercarà a domicili el passi a la següent ronda. Seguim amb més futbol perquè la Champions 2026-2027 ja està en marxa. La primera jornada de la Lliga de Campions es va encetar ahir amb la participació de tres equips espanyols, amb victòries del Real Madrid i Real Betis i derrota per part del Villarreal. Al Santiago Bernabéu, el Madrid es va imposar per 2-1 a l'Inter de Milà amb gols d'Mbappé i Valverde en un partit que el tècnic José Mourinho qualifica de boig.
4: Que podia acabar 5-6-1 per nosaltres, podia acabar 6-6. No quiero decir el Inter ganar el partido porque nosotros hemos creado más y en momentos cruciales, pero partido loco, una locura que no me gusta.
12: I gran remuntada del Betis, que va guanyar per 2-3 el Lille a domicili. Escoltam l'entrenador del conjunt andalús, es Manuel Pellegrini.
20: Jugamos un partido de visita ante un rival difícil que va puntero en la Liga Francesa y creo que hicimos un partido muy completo, tanto en el primer tiempo, que para mí el marcador no reflejó las ocasiones que teníamos en ambas porterías, y como en el segundo tiempo, que a pesar que ellos quedaron con uno menos, pero cuando ya estábamos ganando 3-2,
12: i quan deien derrota del Villarreal, que va perdre per 3-2 l'estadi del Borussia Dortmund. I avui serà el torn dels altres dos representants espanyols. El Barça rebrà la visita del Feyenoord quan falti un quart per a les 7 i l'Atlètic de Madrid jugarà a Anfield contra el Liverpool a les 9 del vespre. En bàsquet, els equips balears de la primera FEB ja han començat la pretemporada per a preparar el pròxim curs. De fet, el Palmer Bàsquet afronta avui mateix el seu primer amistós contra el Bàsquet Calvià, el Pavelló Galatzó, a partir de les 8 i mitja del vespre. L'equip d'Iñigo Núñez, després de dues setmanes de preparació física, posarà a prova el seu nivell davant un rival de tercera FEB. Sentim el tècnic.
21: Insisto, primera prueba, todos tenemos muchas ganas. Sabemos que nos enfrentamos a un rival que está a dos categorías por debajo, pero buscamos unas primeras sensaciones, primeras señas de identidad de lo que queremos hacer como equipo, ver que esos valores van a estar presentes. Es nuestro objetivo en todos los aspectos, llevarnos unas buenas sensaciones del partido, ser fieles a lo que estamos trabajando y realmente demostrar el tipo de equipo que queremos ser desde este primer día.
12: I al Mundial, la selecció espanyola femenina amb les mallorquines Elena Puello i Alba Torrents coneixerà avui vespre el seu rival per als quarts de final. Espanya s'enfrontarà demà al guanyador del duel entre Itàlia i Austràlia. I acabam amb tennis perquè Carlos Alcaraz ha quedat eliminat als quarts de final del US Open contra Ben Shelton en un partit que ha durat més de 4 hores i que s'ha decidit el 5-7. Amb tennis, posant punt i final a la informació esportiva.
11: Gràcies, Marta. I amb aquesta informació hem arribat a les 2:55. Ja sabeu com és habitual, després dels esports arriba la cultura.
10: Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.

0: Imagineu-vos una societat en la qual, perquè neixi un infant, s'ha d'haver mort una altra persona. Al món ja no s'hi cap, els recursos són limitats i aquesta és la solució que dona el sistema i que pateixen els protagonistes del Preu de néixer, la novel·la de Laura Agost, la quarta, que avui surt a la venda publicada per Editorial Proa. Sandra Martínez, molt bon dia.
1: Molt bon dia. És una realitat la que ens explica que trasbalsa no només aquells qui volen tenir descendència, sinó també tots els que els envolten, que veuen com les relacions es tensen, es qüestionen. Tot plegat fa reflexionar també el lector sobre què és una parella i què vol dir ser família.
2: Quins principis estaria disposada o disposat a cedir, a deixar de banda, no? A quins principis o a quins codis morals renunciaria a canvi d'assolir allò que desitja.
1: L'autora ens convida a plantejar-nos coses, situacions terribles al voltant de la natalitat a les quals ningú voldria arribar i que Agost va escriure més mentre estava embarassada del seu primer fill, en Blai.
2: Jo hi havia moments, sempre ho dic, que me tocava sa panxa i deia, mare meva, Blai, quines coses que pensa sa mamà, no? Perquè deies que no es pot ser sa novel·la que s'espera d'una persona que justament ha passat molt recentment per sa maternitat, no? O que l'ha estrenada recentment.
1: El Preu de néixer, com les bones distopies, imagina un futur que ens recorda molt el nostre present. La gent viu habitacions, les notícies són depriments, els polítics cada vegada més extrems.
2: És un poc surrealista a vegades la virtualitat i, per tant, traslladar la ment d'aquest surrealisme en aquesta novel·la amb un rerefons una mica més distòpic també era un exercici intel·lectual o també creatiu molt estimulant, per això.
1: El llibre, com dèiem, surt avui a la venda, però ja ha tancat traduccions a l'anglès, al francès, al turc, a l'italià i també se n'han adquirit els drets audiovisuals. Tot plegat no fa un poc de vertigen? I doncs sí.
2: M'aclapara bastant i me sent molt, molt agraïda, molt afortunada, però alhora, clar, hi ha un punt de vertigen per les expectatives que detectes, no? que se'n deriven d'això, perquè al capdavall no és molt habitual i menys una novel·la en català, no? que això passi abans de sortir.
1: El Preu de néixer és la quarta novel·la d'agost. La primera de les presentacions previstes serà divendres a Sa Pobla, Sa Congregació, amb Sebastià Alzamora.
0: I d'aquesta manera, amb l'ús en directe d'un dels protagonistes, s'ha presentat la nova edició, la que en fa 19, del Jazz Boyer Festival.
1: Blues de la mà de Hans Tissing, que tocarà el 6 de desembre a l'Hotel Saratoga. Serà la darrera actuació d'un cicle que encetarà dia 29 d'octubre el jazz brasiler de Trio Corrente. Seguirà el 22 de novembre el Dimeola Trio, la formació del reconegut guitarrista de jazz fusió, i tindrà Cecil McLaurin Salvant i Sullivan Forner.
3: New York on Sunday, big cities taking a nap.
1: Potser l'actuació més destacada, no ho diem nosaltres, ho diu Roberto Menéndez, que és el director del Jazz Boyer.
4: Estos conciertos son exquisitos porque una cantante de jazz, el mejor formato que hay para poder expresarlo todo es sola con un pianista. Y este pianista, que acaba de ganar el Grammy el año pasado, es el que viene abriendo como el emergente. Siempre, cada generación da artistas, pianistas, músicos, que son los que marcan camino, y Sullivan Forner es uno de estos. En el Teatro Principal va a ser una fiesta.
1: Les entrades del Jazz Boyer seran a la venda a partir de dimarts que ve, 15 de setembre.
0: La Fira B prepara l'onzena edició amb més de 80 propostes artístiques i, com sempre, amb la intenció de connectar les propostes culturals balears amb els circuits culturals internacionals. Enguany de nou, la Fira es dividirà en dues edicions.
1: La primera d'arts escèniques, que tindrà lloc del 30 de setembre al 3 d'octubre, i la segona de música del 4 al 7 de novembre. Una doble oportunitat per veure i donar a conèixer allò que es fa aquí, que és el bessó de la Fira B. Elisenda Ferrer en posa un exemple.
5: Considerem que tenim exemples molt il·lustratius d'un gran èxit d'aquesta projecció exterior. Per exemple, s'obre Odissees de la companyia La Mecànica, després d'actuar a Fira B, va tenir actuacions a Itàlia, l'any passat a Itàlia, a Suïssa, una gira per Escòcia i per als Estats Units. Vull dir, van tenir més de 50 funcions en un any.
1: La Fira B, que concentra totes les activitats a Palma, va ser seguida l'any passat per més de 6.000 espectadors.

0: Hem arribat a les 3, és moment d'actualitzar les notícies més destacades d'aquest dimecres 9 de setembre, molt pendents de la pluja, de les tempestes i les primeres incidències que ja s'estan registrant en alguns punts de Mallorca. Olivia Navarro, bon dia.
1: Bon dia. De moment, la major de les Balears és, de fet, la que ha rebut l'impacte més fort d'aquestes tempestes. S'estan registrant inundacions en molts de punts de l'illa. A Palma, per exemple, no atura de ploure amb molta força des de fa mitja hora. També hi ha talls elèctrics en alguns punts, com Valldemossa o Sóller, on fan front ara també a inundacions i caigudes d'arbres, també inundacions a Manacor. La incidència més destacada, però, la trobem en aquests moments a l'aeroport de Palma. Ha restringit al màxim la seva activitat i desenes de vols esperen a l'aire l'oportunitat de poder aterrar. Fins i tot ja hi ha tripulacions que han pres la decisió de desviar-se. És el cas d'un Eurowing, ha sortit de Dortmund, ara es dirigeix cap a Eivissa, també un Alvastar, s'ha alerat a Roma, havia d'aterrar a Son Sant Joan ara, però es dirigeix directe cap a Eivissa. També un Sevilla a Palma de Vueling ha pres direcció, en aquest cas cap a Mó, on està aterrant en aquests moments.
0: Són, doncs, les primeres incidències d'aquesta gran pertorbació. Connectem ara amb el servei meteorològic d'IB3, Marc Calantell. Bon dia de nou. Quina és la situació ara mateix?
2: I ara mateix tenim aquest gruix d'aquesta tempesta a damunt l'illa de Mallorca. Comença a abandonar ja punts del Ponent, comença a sortir el sol,

0: De manera important, la mobilitat amb moltes retencions als accessos a ciutat. Direcció General de Trànsit, Clàudia Zavala. Bon dia, com està la situació?
1: Muy buenos días. En este momento pues encontrarán mucha circulación lenta por las fuertes lluvias en la vía de cintura en sentido aeropuerto y en sentido Andrade desde el enlace con la autopista de Imoera hasta Son Moy. También en la autopista de Inca apreciamos tráfico lento en sentido Palma desde Inca hasta Santa María y en la llegada a Palma. En sentido Inca pues tenemos a la altura de Escaúl y Vinizalén. En la autopista de Yumayor tenemos circulación lenta en ambos sentidos a la altura del aeropuerto. En la autopista de András tenemos circulación lenta en sentido Palma desde Palmanova hasta la vía de cintura y en sentido András a la altura de Bendinat. És tot per el moment. Buenos días.
0: Aquesta és doncs la situació del trànsit, circulació lenta especialment a la via de cintura, també a l'autopista d'Inca en els dos sentits amb diferents punts d'embossos, així com a l'autopista d'Andratx. Hem de recordar que el director del Centre de Coordinació d'Emergències, Eduardo Parga, ha dit que la situació és incerta i demana, com en les darreres hores ho han estat repetint les autoritats, molta precaució per les properes hores. També ha fet una crida a la precaució.
2: Evitar los desplazamientos, evitar cualquier actividad al aire libre durante esta tarde, son unas horas en las que pasa la tormenta y bueno, pues mantener pues sombrillas, objetos que puedan volar, retirar todo el mobiliario que puede causar problemas a nosotros mismos y a viandantes.
0: Aquesta és la darrera hora de la perturbació que travessen aquests moments a les Balears. Hem arribat a les 3 i 4 minuts. Les notícies tornen puntuals al butlletí de les 4. Arriba a Ràdio, comença Tèntol.
3: Més informació a ib3notícies.com.

Tento el número 1234, 1, 2, 3, 4. Heu de saber que avui és el dia de votar a dins basses i baciots.

face. Bon dia a tothom, ja ho veus, hi ha dies mundials de qualsevol cosa i avui, per no desmereixer aquest costum, és el dia mundial de botar a dins basses i baciots. Ben triat, doncs, pel dia que fa ara mateix. El motiu no el sabem, el que sí sabem és que les basses d'aigua brutes, baciots, són presents a diverses expressions populars de les Balears. Deim, per exemple, que una persona s'anega dins un baciot si s'apura per qualque cosa, si no sap vèncer les petites dificultats. O també quan qualcú ho passa pillo, deim que apareix tota mena d'adversitats a Mallorca, en deim que beu a tots els baciots, és a dir, que té tot tipus d'adversitats, beu a tots els baciots. I encara més d'expressions relacionades amb les basses també en tenim qualcuna. Per exemple, quan volem expressar que una cosa està molt tranquil·la i calmada, deim que és com una bassa d'oli. O la mà, a Menorca, se'n diu la bassa gran. Però avui començam amb una expressió que emprem col·loquialment per dir que una persona és molt petita, és molt baixeta. Deim que és un tap de bassa. Avui que plou, a bots i barrals i també bassals. Començam.

estàveu ben trobats un dia més atento a la que programa que de dilluns a divendres i de 3 a 6 a les 5 del capvespre vos acompanyem aquí a IB3 Ràdio. Com sempre, un programa que és ple de diversitat, que juga amb les paraules i també ho fa amb l'actualitat del dia, un dia plujós, un dia de tempestes, un dia d'aquests de final d'estiu. Aquí, però, com sempre, tenim totes les lletres i qui les saben totes són na Maria Pons, en Celestí Oliver i en Miquel Juc.

0: Però sí, avui, arrecerats a l'estudi d'Udiatra Ràdio, Miquel Juncabaram.
1: Bon dia, no mos banyam aquí.
0: No? Celestí Oliver, com va?
2: No, ara pareix que ha aturat de ploure, aquí, a Ivetres Ràdio.
0: Vols dir, en el lloc allà on estem,
2: sí,
0: al carrer
2: exacte,
0: de Manuel Azaña.
2: Sí, no, no per tot, però no som per tot.
3: Ui, ai, tronja no,
2: no, però ha estat gros,
0: Ha estat gros, ha estat gros. Sí. Ha fet una bona ploguda, el manco. Per Palma i també
2: ja
0: per altres...
2: Ja era necessari, mentre no hi hagi mals.
3: No, això és un altre tema, clar.
0: Sí, perquè no sap ploure bé, ja ho dèiem, Maria Pons, sí. Com anem? T'has banyat tu?
3: No, nosaltres érem aquí a Cabro, però sí que és vera que Ivetres pareix la illa d'una piscina,
1: ara,
3: perquè de
1: ara
3: fora
1: mateix,
3: estava negat.
1: Sí, no pot sortir de dins Ivetres Ràdio.
3: No, estava aquí trepats. No.
0: Com que som un baixos, és allò que té, que quan plou molt tot va cap allà mateix, per tant, però bé, està molt bé, esperant que vosaltres també, i a la guait de les informacions, perquè, òbviament, les tempestes són fortes i s'ha d'anar vius i alerta amb aquestes pluges tan intenses. Però avui vos hem preparat un bon reguitzell de temes.
2: Clar, és que heu vengut en sandàlies,
3: Ara jo dic que miren Celestí per davall de taula.
1: Jo no, perquè sabia que passaria avui.
2: Jo també he pensat, perquè...
0: Però crec que és millor anar en sandàlies.
2: La temporada passada vaig venir un dia amb espart, amb sabates d'espart. Clar, vaig voler fer el camí de tornada, que són 25 minuts cap a que nostra, i me va costar, perquè pesaven
0: aquell peu. No, jo com que he posat el peu dins un baciot a gra d'uixoquins, perquè ara estan banyats, però vaja, d'uixoquins i no els has de dur... s'aixuguen, però herba que s'espart no és amic de,
2: no.
0: Dels
2: no.
0: dies de baciots. I avui, que és el dia mundial de les basses i els baciots, tot ha confluït en això. Ja ho han dit a la portada. Però bé, tenim més temes, Celestín.
2: Sí, avui parlarem d'una exposició que s'inaugura precisament dilluns que ve a la Fundació Coll Verdolet de Valldemossa, Els viatgers a l'illa, un paradís de paper. És una exposició que pretén posar a l'abast del públic una bona mostra de les publicacions, tant les d'àmbit local com les internacionals. La llum de

0: Aquesta cançó seva, Estendre sa roba, no és un bon dia avui, eh? Per estendre sa roba.
1: No.
0: Però bé. Parlarem d'aquesta paraula fantàstica que és mariolo, que significa, a més, té diferents significats arreu de les illes, i voldrem saber quins són. Però, Miquel, també tenim tema del dia.
2: Sí, avui el dedicarem a la cançó de l'estiu. Farem una repassada a la història d'aquest fenomen, que ja vol dir que és ben antic. Haurem de xerrar de gent com en Jordi Dan, que és el rei de les cançons de l'estiu. I també vos explicarem per què ja no n'hi ha una d'única de cançó d'estiu. El xiringuito.

0: trago cançó de l'estiu, aquest estiu, que anem deixant, però que encara és. N'hi ha hagut, no n'hi ha hagut?
1: N'hi ha hagut moltes, jo diria.
0: N'hi ha hagut moltes.
1: Jo crec que cada any n'hi ha moltes.
0: En català, una que ha agradat bastant i que ha estat totalment inesperada, que és aquesta d'en Xavier de la Ludic Big Band, de Tècnic
1: de So. Sí,
0: de
1: sí.
0: So. Crec que és una de les cançons de l'estiu.
1: L'ha encantada molt, sobretot per les xarxes socials.
2: I ha fet-hi tots, o no sé què, no?
1: Sí, sí, sí.
0: S'ha fet viral. Teniu qualque... El Dai Dai d'en Shakira.
1: També,
2: el Mundial, clar.
1: L'any 2010 també va ser la cançó de l'estiu. Waka
2: Waka. Waka Waka.
0: Qualcuna més que se vos ocorri aquest estiu? Ballar poc aquest estiu, eh?
1: No, no he anat a ver ben el joc.
2: No gaire.
0: Bé, doncs hi haurà més propostes, llavors vos les contarem. Però avui també ha de venir la nostra senyoreta Brioix, toca fer un pot de cuina avui amb aquest temps que el dedicarem a menjar melons i llampuga.
3: Molt bon dia, oients de Tèntol, aquí la senyoreta Brioix. Avui, a Gastronomia Arsiana, hem de passar una estona molt agradable, que demà començam feina, començam escola i hem de tenir piles per tot l'any. Mos veiem més tard a Gastronomia Arsiana. Tèntol!
4: Corazón de melón, de melón, melón, melón, melón, melón. Corazón.
0: Ara dit així, junt, meló i llampuga, són com a dos ingredients que no hi viuen.
1: No van molt junts.
2: D'entrada, sí.
1: Bé, però pot menjar
2: és original.
1: Llampugues i després melons de postre.
0: Clarament, sí. I ara estem de llampugues i estem de melons, per tant, farem una recepta avui molt adequada per aquesta època, sempre cuina de temporada i de proximitat. Aquí, atento'l, dues hores de programa que ara comencen, les quals tenim les línies obertes perquè hi participeu en directe.
1: Ho podeu fer per diferents canals, per començar a través d'un número de WhatsApp al qual podeu enviar-nos notes d'àudio o missatges escrits.
5: 646-93-45-01, el WhatsApp d'IV3 Ràdio.
2: I també podeu participar atento en directe a través del telèfon més famós de les Balears, ja ho sabeu, el 971-13-99-00.
6: Ens podeu escriure a l'Instagram del programa @tentolivetres o també al Facebook de Tentol.
2: O bé el correu electrònic.
0: Sense sorpreses, ja ens ho havien advertit els nostres companys del Servei Meteorològic que plouria, que plourien força. I així ha estat. Precaució, tira, que hi ha llocs que plou amb intensitat. Nosaltres aquí també vos acompanyarem i vos explicarem si hi ha qualque de nou i qualque darrera hora al respecte. Miquel, fins d'aquí una estoneta, moltíssimes gràcies, perquè ara hem de saludar el nostre tècnic, l'home que ens acompanyarà en aquesta primera hora de programa i posarà totes aquestes músiques, perquè avui tenim des del barri de Pere Grau de Palma en Lluís Fortesa. Moltes gràcies, Lluís. Ara se'ns han fet les 3 i 16 minuts i mos toca conèixer quin és el tema del programa d'avui.
5: La rabiosa actualitat.

0: sí, deixem ja enrere aquesta pugna entre pobles de les Balears. Ja tenim un guanyador, el varen saber ahir. És el municipi de Marratxí, que ho varen fer extraordinàriament bé, que varen guanyar per poquet a Muro, que també ho varen fer molt bé, que han estat uns dies molt intensos, que han passat molt agut de conèixer més els pobles de les illes i que, com sempre, fem aquest joc per entretenir-nos durant els mesos d'estiu. Ara, però, com dèiem, nova temporada i continuem els temes habituals. I avui tenim un tema ben de fora vila.
1: Sí, recuperam la rabiosa actualitat que avui ens du a parlar d'una fruita de temporada, de la garrova.

sí, avui volem dedicar aquest concurs de Tento. Esgarrabesa, ja sabeu que s'agarrava. És el fruit d'esgarrabé, que és d'aquest color marró fosc i té aquesta forma llarguera i aplanada amb aquesta coberta i de polpa carnosa, però no es molla. És forta, si heu aguantat, ho sabreu. I, de fet, tenim una cançoneta fantàstica que diu «Bon arbre és un garrover que fa garroves tot l'any. Quan li cuen ses d'enguany, ja té ses de l'any que ve». Aquesta ens dona a conèixer que Balears ha estat terra de garroves, de garrovers, encara ho és. De fet, hi ha moltes varietats locals. Des de varietats locals de Balears n'han comptat 15, la Bajoca, la Boval, la Bugadera, Ollo Majorera, la Capoll Curt, la Garrova d'en Pau, de la Mel, d'Esmestre, d'Ureona, Fina, Lloseta, Granja, Cellebre, Rajal d'Eivissa o Ureona, entre d'altres. Aquestes són algunes de les varietats de garrova que tenim, perquè n'hi ha moltíssimes i avui les coneixerem encara més. I tot això també ens du a temes lingüístics, perquè hi ha moltíssimes expressions relacionades també amb les garroves. Per exemple, fer la garrova, després vos explicarem què volen dir, o passar qualcú o qualque cosa per la garrova, o fins i tot podem esmolar la garrova.

0: quines noves tenim de les garraves? I de la notícia és que enguany la garrava es pagarà a 50 cèntims al quilo. A Mallorca, 6 cèntims més que l'any passat. La cooperativa d'Escamp Mallorquí, amb seu a Consell, en el poble de Consell, ja ha fixat el preu de la campanya de la garrava d'enguany. Si l'any passat estava 44 cèntims al quilo, enguany ha pujat en aquests 50 cèntims d'euro. Una millora que arriba en un moment que la coïta ja és a ple rendiment a bona part de les finques mallorquines i també enguany s'ha avançat, és a dir, que el mes d'agost ja se va començar a recollir la garrava a moltes zones de les Balears. Tot i aquesta petita pujada d'enguany, els preus encara queden en fora d'aquells màxims històrics. Recordeu de fa uns anys, l'any 2020, quan la garrava se va arribar a pagar a 1,20 € el quilo, i doncs sí, va arribar a valdre això. Això va ser per un repunt que va estar motivat per aquella gran demanda internacional de goma de garrofí. La goma de garrofí és un additiu molt utilitzat a la indústria alimentària i s'utilitza com espessidor i estabilitzant en productes com, per exemple, gelats, salses, formatges, entre d'altres coses. I la demanda va pujar tant que se va arribar a pagar a 1,20 € el quilo. Enguany la tenim a 50 cèntims d'euro i coneixerem més detalls avui de la garroves.
1: Idò, i sí, és per tots aquests motius i més que avui hem decidit que dedicarem el joc a les garroves.
0: Són les 3 i 22 minuts. Penta. I continuem, perquè avui també tenim pregunta del dia, pregunta pels oients. Tornem a les preguntes habituals i atenció a la d'avui. Ja vos hem comentat que d'expressions relacionades amb les garroves en tenim un fester. D'aquí la importància d'aquest fruit i la seva recol·lecció. Deim, per exemple, esmolar la garrova a una persona que xerra molt i també sense necessitat, a vegades. Diu coses que no hauria de dir. Això és que esmola bé la garrova. Però sabeu què significa l'expressió guanyar-se les garroves?

0: avui la cosa va de garrobes. No sé si vols guanyar o bé ses garrobes, però primer haurem de saber què significa guanyar-se ses garrobes. Se les tenen tres opcions.
1: I doncs, sí, és fer feina per viure.
0: Sí.
1: És tenir molta sort.
0: Ahà.
1: És no fotre ni brot.
0: No fotre'n ni brot. Què trobeu que vol dir guanyar-se ses garrobes, fer feina per viure, tenir molta de sort o no fotre'n ni brot? Aquestes són les tres opcions i, com sempre, podeu participar de dues maneres.
1: Ja ho sabeu, a través de l'story de l'Instagram, @tentolib3, o també ens podeu telefonar al 971-13-99-00 i ens deis la vostra en directe i, si vols, sentim, 971-13-99-00.
0: Esperant les vostres respostes, ara, però, fem una pausa i tot d'una coneixem els nostres convidats.
2: IB3 Ràdio és participació.

0: El 12 de setembre viu la Diada de Mallorca. Celebram 100 anys del cant de la Balanguera. Consulta el programa complet a consellde-mallorca.es.
1: Aquest diumenge torna a Esports 3 en joc.
2: Serà espectacular.
1: Des de les 4, Reial Mallorca-Sabadell, un partit per tornar al camí de la victòria.
3: Que repiqui les campanes de la Seu!
1: Un diumenge on també estaran molt pendents d'Enric Mas i de la Vuelta a Espanya.
4: Tornar a ser Enric i tornar a disfrutar d'estar en el pòdium de qualque gran.
1: Esports 3 en joc, el millor espectacle radiofònic esportiu de les Balears.
5: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital i sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.

0: En directe tenim una pregunta i avui crec que tots els oients se guanyen bé ses garroves perquè han endevinat sa resposta. Amb un 100% dels vots, guanyar ses garroves vol dir fer feina per viure.
1: Així és.
0: I no, és una cosa que passa, fer feina per viure, es guanyar-se cada dia ses garroves. Moltes gràcies a tots per participar i ara aprofundim bé en el tema de les garroves. Per parlar-ne, primer coneixerem el nostre convidat d'avui. Un convidat aquí farem jugar amb les paraules i amb el tema d'aquest programa d'avui, que són ses garroves, però abans de parlar amb ells, s'hauran de sotmetre el nostre qüestionari electrònic.
2: El qüestionari electrònic.
3: He vist coses que vosaltres, els humans, no us creuríeu mai de la vida.
4: Bon dia. Vinga, que comenci l'espectacle.
5: Sigueu benvinguts. Comencem.
6: Qui sou? No m'heu dit el nom.
7: Noms i adreces.
8: Som en Joan. Què Joan més? Simonet. Demà el nom Roixet. I som de l'Aro.
0: Molt bé. I qui més ha vengut?
9: Jo som na Carme Grau i estic de tècnica a la Conselleria d'Agricultura.
10: Oh, això és interessant. Quins són els seus orígens exactament? D'on ve?
8: Ja ho he dit, de l'Aro i, a més, crec que 16 llinatges a l'Aronès.
0: I na Carme?
9: Na Carme Llongueta, però ara estic a Santa Maria del Camí.
11: Bon dia. Com va això? Tot va bé? Bé, on érem? Sí, els estudis. A quina escola va anar?
8: L'escola graduada de l'Aro, era el nom exacte en aquell moment.
0: I l'universitat?
8: L'universitat de Politècnica de València.
0: I vau estudiar enginyer agrònom?
8: Enginyeria agrònoma.
0: Conna Carme, també?
9: Conna Carme, que va estudiar la tècnica a Barcelona i la superior vaig estudiar a Lleida.
10: Bé, primer...
0: Ui, aquí... Ui. No sé si ho
8: voleu dir. Som de la quinta del 73.
9: Ja de ser del 80.
1: Bones quintes.
11: Treballa pel...
8: Temporalment, per govern. La conseller d'Agricultura.
9: Jo ara, la conseller d'Agricultura.
12: Altres aficions? Navega per internet? Ja saps, entre els xats, a pàgines web.
8: Poc, molt poc, molt poc. M'estim més anar per fora a vila.
0: Carme, tu?
9: Jo, home, toca anar per la vinya del meu home o, si puc, anar pescant l'estiu.
10: Et puc preguntar quin moment del dia és millor?
8: Ui, jo crec que sobre baixa qualque vegada quan ripa que nostra i dic, ara ja està, ara espera-me, ja he fet tot el que havíem de fer avui.
9: Jo sé al revés, jo som molt de matinera i m'agrada molt aixecar-me tota sola i fer el cafè tranquil·lament.
13: És tot un artista. Em cau bé.
14: Ja està, ja està! Ja sabia que ho aconseguiries, ja ho sabia! Perdona que t'hagi fet passar per això, perdona'm, sisplau, has passat la prova.
15: Com més l'observo, més perplex estic.
16: Aquest assumpte resulta massa fàcil. Ni tan sols sabem si diu la veritat.
10: Un riure fantàstic.
17: L'únic que li puc dir... és que ha tingut sort que no hagi passat res pitjor.
18: No és just que hagi d'acabar d'aquesta manera.
16: Si vol que li doni un consell, quedis amb nosaltres aquí, diverteixis i després torni a casa.
19: Adieu, auf Wiedersehen, gehen Sie dahin.
0: Sentir respondre aquest qüestionari electrònic i ja poden saludar el conseller d'Agricultura, Pesca i Medi Ambient, Joan Simonet. Com està? Benvingut.
8: Molt bé.
0: Moltes gràcies.
8: Molt content d'estar amb vosaltres.
0: Avui un dia que ha plogut, no sé si haurà anat bé.
8: Avui és un dia d'aquests que estic content.
1: Ha de ser bo.
8: És bo.
0: A la fi ha plogut, eh?
8: Tocava. Ja tocava. Aquestes aigües que m'ho refresqui. Esperem que no faci mal, però se necessitava ja, ja ho esperàvem.
0: Sí, sí. Ara tot d'una en parlarem, però també hem de saludar Anna Carme Garau. Ella és enginyera agrònoma, doctora, i fa feina a la conselleria. Com estàs, de tècnica?
9: Va bé, bones tardes.

0: Gràcies i moltes gràcies per convidar-nos.
1: Gràcies a tu, Carme, per venir. Heu vengut tots dos principalment a parlar de garroves, perquè ara és com un dels cultius estrella, perquè en tenim uns quants ara de temporada, no és bo?
2: Sí, ara és un cultiu que d'ençà que va tenir aquella pujada de preus fa un parell d'anys, tothom va descobrir de repente que hi havia el garrover, hi va haver com una febre de les garroves, després la cosa ha minvat bastant, però clar, molta gent va sembrar garrovers fa 3, 4 o 5 anys, i ara comencen a créixer i comencen a avançar. I és el cultiu que jo crec que només s'adapta a moltes circumstàncies de Mallorca i d'Eivissa, sobretot.
1: Molt bé, eh? El
0: I en el canvi climàtic. Jo crec que serà una de les apostes del futur d'agricultura, perquè és un cultiu molt rústic i que probablement el m'han costat damunt la taula dels investigadors aquest cultiu.
1: Es garrover. Clar, ho deia el conseller, hi va haver un moment que hi va haver una explosió de preu, se va arribar a pagar 20. I més encara, sí?
2: Dos llargs.
1: Dos i busques, uau. I ara la tenim a 50 cèntims, aproximadament.
2: Sí, però també puc dir que m'estan dient que si durs molt de quilos, a segon quin puestos, te paguen un parell de cèntims més.
3: Clar, tothom se volia guanyar les garroves.
2: Exactament.
3: Les garroves.
1: Exacte, mai millor dit. Clar, és un cultiu, com dèiem, també ancestral, perquè qui més qui manco que tenia una finca tenia un garrover o dos o deu, però era com un arbre molt majestuós, i és un arbre, si té molts anys, no?, el garrover.
0: A Mallorca i en el Mediterrani tenim una gran cultura d'aquest cultiu, eh? Altres bandes del món que se pensen que és un cultiu exòtic, el que per nosaltres és el nostre dia a dia, aquest garrover. Garrovers que poden arribar a tenir moltíssims d'anys, qualcun d'ells. I ara també pues, estan entrant les noves plantacions. Abans estava més mesclat amb ametler o amb figuera, no és vera. I ara ja començam a fer ara plantacions més intensives de garrover.
2: Jo el meu paradigma deia que el garrover en aquell temps que l'empleaven sobretot per els animals de per bistis, per els muls i per els cavalls, més que per les ovelles o per bestiar boví, sinó que per els bistis era un aliment complementari i que anava molt bé. I també me conten que durant la fam la gent menjava qualque garrova, també. Vull dir que era un arbre d'aquests que no era el principal cultiu, però formava part d'aquesta sostenibilitat, d'aquesta combinació de cultius que tenien l'agricultura més de subsistència o de manteniment.
3: Ara ja no és així, ara ja hi ha altres aplicacions.
0: Moltíssimes. I abans era el cacao barato, diguéssim, no? Un producte que estava mal vist, entre cometes, no? De pobre, el cacao de pobre. Ara és exactament una visió absolutament contrària, un producte saludable. Estan traient infinitat de productes, tant de, sobretot de lo que és la pasta. Lo que
1: sí, Anna Joana Verger de Llumajor, que ha fet un munt de productes derivats de la garrova.
2: Les desenvolupa. Nosaltres, en principi, ha passat de ser un aliment d'alimentació per bestiar, per primer trobar el garroví i el derivat del garroví, que fins ara es tirava, però a mesura que hem anat avançant, el que deia la Carme, la pasta ja no només també és un complement de piensos per bestiar, sinó que s'estan trobant noves aplicacions, la tecnologia, la investigació, l'alimentació, tots aquests desenvolupaments, i crec que li han de donar suport a tot el que puguem.
1: Sí, sí, tant que sí.
0: També per cosmètica, està entrant
3: per
0: desmarcar.
3: Alimentació
0: molt saludable, perquè té molt antioxidants i polifenols i tot això, però també està entrant a cosmètica molt en productes de bellesa, d'antienvelliment, etc.
1: Idò, animam a la gent a sembrar garrovers, com ser, eh?
2: Jo quan estava d'enginyer agrònom i feia feina a la conselleria, qualque vegada venia qualcú que tenia una finca que no era molt pagès i em deia, què he de sembrar? I li deia, jo també depèn de la feina que vulguis fer, però jo te recomano que en aquest cas el garrover és un arbre que s'adapta molt i passar a fer el que és la plantació. També és un arbre que té pocs requeriments, com deia la Carme, hídrics, aguanta bastant bé la calor, no necessita moltes hores fred, per el que jo sé. No té especialment malalties que l'envestesquin, de moment.
1: Creu amb els dits.
2: Ses saqueades cada 2-3 anys li fas una mica repassada i te funciona bé. Ses garroves després, si van molt barates i cauen en terra, no passa res, i si les vols recollir també. Té moltes avantatges, sobretot per aquesta agricultura de paisatge, de territori. I, a més, en la crisi, el millor que tenim és l'ametler de secà, afectat per més malalties i per altres coses. Jo crec que és un arbre que ha d'anar avançant.
1: Sí, ho dèiem, l'ametler són com els dos cultius que s'anaven a espolsar ametles. I hi havia aquestes feines del camp en aquesta època, sobretot ara a principi de setembre, tot i que mos heu dit que s'ha avançat.
0: S'han girat, no? Si abans es veia que primer la gent cuia primer les ametles i després les garroves, ara s'ha girat. Ara, la gran majoria de la gent que a mi me consti ho estan girant.
3: Dues feines feixugues, també.
2: Jo sóc garroves, ja les he cuïda,

0: i les meles encara no m'hi he
1: posat. Encara no. Ha madurat, i d'abans, enguany.
2: Enguany, a nosaltres mos consta que ho he mirat bé, més o manco de mitjana, perquè ja dic, depèn molt de la varietat, de la finca on tenim les garroves, però més o manco de mitja una setmaneta.
1: Una setmana. Quantes varietats de garrova tenim aquí a les Balears? Que veig que ho duc tots a punts.
2: Sí, per si un cas hi preguntes.
1: Vos ho sabeu, jo ja ho sé.
2: Tenim la col·lecció Son Real, tenim una col·lecció en tres arbres de cada varietat i aproximadament tenim una quarantena de varietats. Hem de dir que això és un número molt gran. És a dir, si ens comparam amb altres regions, amb altres indrets que també tenen la cultura de garrover, nosaltres tenim una gran riquesa, és a dir, els nostres predins van fer una gran feina seleccionant varietats, anant a seleccionar pues, productes interessants. I també aquesta selecció, ja com a superinnovadors que érem els mallorquins, vàrem ser els primers que la vàrem enfocar cap a la selecció de garrubí. Com he desconsellat fins ara, el que donava preu era més la goma de garrubí, el garrubí. Ara és vera que estan parant en el mercat la part de la pasta, però la garroba mallorquina tenim un, de mitjana un rendiment de garrubí, una cosa que dona preu a la garroba, pues més alt que la gran majoria de garrobes d'altres indrets.
1: És a dir, que és com més grossa, més gruixada... O...
2: Que té més número de garrubis per garroba.
1: D'acord.
3: I d'aquesta quarantena de varietats, quina ha estat la més predominant i si n'hi ha cap que ha estat a punt de perdre-se? Si és que és el cas.
2: Tenim varietats que estan molt esteses, com la Bugadera i un Majorera, que la gran majoria de gent que mos escolta i si coneix una mica la cultura de, està molt estesa, per exemple, la Bugadera, no sé per l'Aro quina teniu.
0: No, però no, en tenim bastantes de diferents. Aquestes són més de la zona de la zona sur, aquestes que tens allà.
2: Tenim una que es diu Lloseta.
0: Supos que és aquestes que ben tenim productiva. Més per allà. Jo, que m'hi entenc, d'haver sis tipus diferents, perquè sí. Tenim un guirigall.
1: De garrover, sí. Sí.
2: També Duraió és molt famosa, molt coneguda. De fet, la península la mos ha agafada, la Duraió, i està bastant estesa ja.
3: I les coneixeu a simple vista?
2: Jo no, però qualque company més sí.
0: Perquè jo sé que són diferents, però no tots, jo sé que són diferents, però jo no sabria dir que aquesta és una i aquesta és l'altra.
2: Qualcú és que són molt característiques, la roja d'Eivissa, qualque company meu sí, Bugadera també, a mi m'acosta més.
1: I en tenim a totes les illes, Menorca també ha garrover.
0: Menorca hi ha molt poca cosa. Menorca hi ha molt poca cosa, però a Eivissa sí que també hi havia una cultura molt, sí. Molt important de garrovers, i a Mallorca és estès, sí. Tant de la serra com
1: per
0: les marines.
3: I a Formentera va arribar?
0: Formentera crec que sí, hi ha cosa també de garrovers.
2: Coses no en tenc cap.
1: I que, òbviament, també s'adapta molt al territori, que també és això que mos interessa, no? Anar cap a cultius que vagin cap aquí i que té també doncs, elaboracions de molta carn. Ocellet, que no només teniu garrovers, sinó que també col·leccionau, per exemple, altres coses, com fonoll marí.
0: Bueno, fonoll marí, sí. Jo que meu tenia sembrat, tenc sembrat fonoll marí, tenc varietats, ja una temporada que m'anava, viatjava bastant, me dedicava a agafar llavors de fonoll marí de diferents illes del Mediterrani, que les que trobava de Creta, de Sardenya, són molt semblants, però una vegada vaig anar al nord del País Basc, i en el País Basc també vaig collir llavors de fonoll marí perquè vaig veure que eren diferents. I és com una, supos que és un ecotipo, perquè no crec que sigui, supos que és la mateixa espècie, és un fonoll marí que té com a les fulles més allargades, és més allargat, i tenc això en el corral de Can Nostre.
3: Vos en fareu un potet?
0: En farem un potet. Ja serà un poc granat en aquestes altures, però el fonoll marí lo seu és juny, final de maig, juny, però bé, menys si hi pens.
1: Està protegit el fonoll marí encara?
0: Bueno, el fonoll marí és una planta silvestre i el que estava prohibit un poc no és que sigui una espècie catalogada ni vulnerable, sinó que tu no podries anar allà a arrasar perquè no és una espècie cultivada. Però amb una empresa d'aquí que se dedica a els envinagrats, de Llubí, fa uns anys sé que tenia problemes per poder tenir disposició de fonoll marí per poder-ho fer. I el que vàrem organitzar va ser fer una recollida selectiva de llavors i aquesta empresa, les vaig ajudar a l'assessorament, té, per mi, que són quasi tres quarterades de fonoll marí sembrat a Llubí. Com si fos una plantació d'aromàtiques o una cosa així. I, clar, d'aquesta manera s'assegura la producció anual i no ha de recurrir a anar a cercar fonoll marí vorera de la mà amb un permís especial cada vegada. També és un tema de sostenibilitat.
1: Sí, sí, totalment. És que ara passa molt això, no? Com a cultius que se recuperen, també vaig sentir que hi havia plantació de cànyam per fer roba.
0: Sí, de roba no sabia gens roba, crec que feien altres coses també, a part de roba. Sé que hi ha una cooperativa, una microcooperativa a Binassalem, Noma, ara crec que es diu Noma, ara no estic segur si és el nom, i tenc pendent d'anar-les a veure perquè me varen convidar

0: cuidant a veure, i sí, estan sortint cultius. Això al final és diversificació. I dins el sector agrari, dependre només d'un monocultiu és delicat. Jo crec que s'ha d'apostar per aquests petits models de negoci que ens estan diversificant i donen riquesa també en el territori i en el producte local.
1: Totalment.
0: És el que defensam.
1: La vinya continua sent un dels productes estrella?
0: Sí, jo, sí. La vinya, jo crec que la feina que s'ha fet en vinya, tant pel sector privat, pels viticultors, la professionalització, les bodegues que hi ha hagut, com la feina que ha fet el departament de Sirfap en la recuperació de varietats locals que donen aquest valor afegit en el nostre producte, jo crec que és un dels cultius que podem donar mostra on sigui. En els problemes ara que hi ha de consum de vi, perquè hi ha una davallada internacional del consum de vi, i això és preocupant, però jo crec que ho superarem i que i amb aquesta diversificació, producte local, varietats locals i qualitat, crec que estem en un sector fort de lo que pugui ser la pagesia de les illes.
1: Sabem per què ha disminuït el consum del vi. És un tema per la demonització de l'alcohol.
0: Sí, pareix que va per aquí, perquè també ens diuen que el consum de cervesa també està baixant, que els begudes alcohòlics estan baixant. I ara estan apostant menys si fan uns vins menys alcohòlics. Però per baixar la graduació, ara no sé si...
2: Ja no serà vi.
0: Ja no serà vi.
2: Ja
0: n'hi ha,
2: de fet. Vi sense alcohol.
3: N'hi ha, de vi
2: ja
3: sense alcohol.
2: Ja no se dirà
1: que
2: vi.
1: Perquè
2: no
1: se diu suc.
0: No sabem...
2: Però tampoc
0: no
2: és un
0: most.
2: Bé, no ho sabem.
0: S'han d'adaptar els consumidors, això sí que et sap, però potser fer un vins que menys és un repte. Però això, per exemple, ens va en contra, i encara m'ho explicarà, del canvi climàtic, perquè si augmenten les temperatures evita més alcohol, no és així.
2: Exacte, però bé, no? Aquesta també és una feina i l'avantatge és que tenim una gran variabilitat de variats locals adaptades i haurem de veure quines tenen aquesta graduació més baixa o de quin maneig poden fer per aconseguir una, com li diguem, de la caiguda del consum de vi. És que el mallorquí no, les Illes Balears apostant per un vins de qualitat i sobretot un vin diferenciat. Jo crec que si qualcú ha de guanyar aquesta batalla, crec que serà aquesta tipologia de vins de no crear diferenciat i un producte absolutament diferent amb aquestes variats que donen.
0: Vi, que hagin de beure vi que no sigui de ser Balears.
2: Exacte.
0: I que segueixin beguent el nostre vi. Jo crec que això...
2: Això també ho tenim molt clar.
1: I s'ha fet una bona feina perquè ara pots restaurants que no hi hagi el manco una botella que no sigui...
0: Això ha millorat molt els darrers 15-20 anys. Aquesta conscienciació ja és. Falta encara i hem de seguir fent feina en aquest sentit.
1: Falta un poquet, però al manco, però sí, tots els restaurants, petits o grossos, més o manco solen tenir qualque vi de les Balears. Així
3: i és el sector que en ecològic ha crescut més, també.
0: Jo crec que està més del 50% de les 3, que són 2.700 hectàrees que tenim. Sí, no arribem a les 3.000, per mi. Crec que més de la meitat de la vinya està amb ecològic.
1: I el Garrover també és ecològic?
2: També hi ha una gran part que també està en ecològic.
0: És més fàcil fer Garrover ecològic.
2: És molt més fàcil. El que dèiem, que és un cultiu més rústic i més bo, més fàcil maneig, el manco de moment.
3: Necessita rec, però, clar, és un cultiu de secà, però aquest cultiu de secà d'un temps ja necessita rec.
0: Si li dones un pot d'aigua, està més content.
2: Ho direm un rec deficitari, no? No se tracta de regar com un fruiter, però sí que donar un poquet de rec deficitari que dins nosaltres sempre ajudarà la producció.
1: Doncs ara jugarem un poc en les Garroves, ja que heu vengut. Vos farem un petit examen, però és molt fàcil. Segur que ho sabeu tot.
3: Principi de curs,
1: Sí. I avui dedicam el programa a les Garroves.
4: Pensar i contestar, tot és començar.
1: Doncs ara vos hem preparat un joquet relacionat amb els garrovers i també amb productes de la nostra terra, de l'agricultura de Balears. I començarem per na Carme Garau, perquè ara tindreu 30 segons cada un per enumerar paraules relacionades amb Fora Vila, que segur que sabeu, no passis pena. Posant-se carrec en marxa, perquè ara tindràs 30 segons per dir varietat de garrovers.
3: Va de fer, eh?
1: Sí? Estàs preparada?
2: Sí.
1: Molt bé, temps.
2: Bugadera, d'Orelló, d'Orellonca, d'en Pau, de sa Llebre, Lloseta, Orellona, d'Orelló l'he dita? Ah, la selecció de Sirfab, sa ET13P, SDC, VIP... Ara has combinat les seleccions i tenen noms molt raros, perdoneu.
1: Vaja, no són molt populars, aquestes, eh?
2: No, però són veritats.
3: Més modernes.
2: Són

0: seleccions modernes.
1: Seleccions modernes.
2: Carme, tu fas feina ser fab, se diu, i bon encarregau d'això, de conservar les llavors, de qualque manera.
0: Efectivament, si faig feina Sir Fab, se m'ha oblidat posar una mica en valor Sir Fab.
3: Digues que és Sir Fab.
0: Sir Fab és l'Institut de Recerca i Formació Agroalimentària i Pesquera de les Illes Balears, que és un centre escrit a la Conselleria d'Agricultura i que ens dedicam una mica a lo que seria l'experimentació, la recerca d'agricultura, ramaderia i també de la pesca.
2: És a dir, de tot.
0: De tot. I des de la branca, des del punt de vista d'esgarrover, ara estem enfocant la feina no només a conservar, en aquest cas no conservam llavors, sinó que conservam arbres, perquè s'han de conservar amb arbres, no se pot conservar amb llavor, perquè si no, no conserva exactament la varietat, perquè ja és un creuament, és igual, conservam arbres in viu, però també fem feina, per exemple, ara fem projectes de recerca, hem fet en valorar la qualitat de la garrova des del punt de vista nutricional, estan fent feina d'estrès hídric, valorant quina varietat serà més resistent mancant a pocs recursos hídrics, estan fent feina també amb intentar posar en valor explotacions més intensives de garrover. Tampoc me vull estendre, però sí que fem altra cosa també a part de conservar arbres.
3: Tot això és molt, molt important, perquè després, la pregunta que tu m'ho feies, quan ve un pagès que ha de sembrar, tu li pots donar des de l'administració, com el pagès no té la capacitat d'investigació, per tant, li pots donar amb unes dades objectives, mira, d'on és tu, de llum major? Doncs nosaltres les varietats que millor hem trobat de llum major són aquestes, i te recomanam aquesta varietat o aquesta altra varietat, o tens aigua o no tens aigua, i això és la feina de l'administració de transferència pública de coneixement. Per això és tan important l'Institut de Recerca.
0: Contestar quina et serà més productiva, no? Pregunta molt clàssica, no? Pues podem fer feina per poder anar contestant totes aquestes preguntes.
2: I ajudar a la pagès i que és tan important, molt bé. Consells, és vostre torn.
3: Vinga.
2: A menys que vos tocarà.
3: Si me demanes varietat, demanes la xuleta, eh?
2: Les de garrover ja les tenim, per tant, haureu de dir varietat de Montler. Sí?
3: Vale. Vinga. Pou, Vivot, Marinada, Marta, Metzina, la de Metzina, Espauladita, Mas Bovera, Glorieta, no tinc més jo sombrades, ara no ho sé més. Fernès Ferranduel, Fernès Ferranduel, sí, aquestes dues també, sí.
2: Molt bé.
3: Ja està, ja m'ha tocat el timpo.
1: Molt bé, ja en teniu, que vostre. Ja n'hi ha.
2: Sí, de Montler crec que n'hi ha més que de garrover o més o manco per l'estil. N'hi ha més.
3: També jo jugo amb un desavantatge. Jo sé ser 23, sa cota 28, que sap ella, jo no les sé.
2: Clar, ho fem molt bé, molt bé. Varietat de Montler, varietat de garrover, que n'hi ha moltíssimes i, òbviament, demanau a la conselleria si en teniu interès. Aquesta ha estat la primera prova, però en tenim una altra, i és aquesta.
4: Guanya qui la sap més llarga.
2: Molt bé, ara en Carme Grau i en Joan Simonet vos faran dues preguntes per home relacionades amb les garroves i començarem pel conseller. Joan Simonet, primera pregunta. Avui que xerrem de garroves, hi ha una curiositat artística. I ara sabreu preguntant, perquè hi ha un pintor que sempre duia una garrova a dins la butxaca. I vos demanareu, a veure, si sabeu, quin és aquest pintor famós per dur una garrova dins la butxaca?
1: Era Joan Miró o era en Santiago Rusiñol?
3: Això diria en Miró, que me n'hauré de per aquí.
1: No, efectivament. Sí, sí.
2: I de, hi ha tota una gent d'història de l'art ho ha investigat, perquè en Joan Miró sempre duia una garrova dins la butxaca. Sempre. Sempre, sempre. De fet, deia que l'acompanyava tota la seva terra. I és per això que sempre duia una garrova. No sé si és sempre la mateixa, però sí que...
3: També té un avantatge, que no s'aplaudeix. Si és un overcock, no, una figa, seria estantissa dins la butxaca.
1: O un botifarró.
3: La garrova, no, un botifarró, la garrova. Almenys és bona idea, està bé, està bé.
2: Aquestes excentricitats dels artistes, però també ho duia com un amulet, perquè deia que el connectava en la terra i, per tant, en Joan Miró sempre duia una garrova dins la butxaca. Ja ho sabeu, sí. Voleu tenir bones.
3: Supos que quan avançava avió passaves control d'avió també. Perquè,
2: sí. Ja, és bueno, perquè a vegades el llavors t'atura,
3: oh,
2: no?
3: Sí, sí, no? Segur que no ho pot moure d'un lloc als altres.
2: Sí. Crec que no va tenir problemes amb això, però bé, molt curiosa aquesta dada. Segona pregunta. Tenim una dita que és molt curiosa, que diu esmolar la garrova. Sabeu què vol dir esmolar la garrova?
1: Conseller, vol dir parlar molt, xerrar

0: pels colzos, pels descosits, o murmurar sobre els altres, o bé vol dir afinar la dialèctica.
1: Jo crec que ets la segona, no?
2: Però es me va agarrar.
1: No, ja està.
2: Vol dir xerrar molt.
0: Xerrar molt, sí. Sí,
2: que xerra molt, és molt, molt s'agrava. Normalment xerren...
0: Descosit, xerrar.
2: Un poc massa.
0: Sí.
2: Ara he xerrat més...
1: I jo me pensava es molt anava per la via de tirar-li a punt. Però ja...
2: També pot ser. Perquè és veritat que aquestes dites, depèn d'allà on les diguin, valen tenen un
0: clar,
2: significat
0: variacions.
2: Exactament. I, o sigui, encara se diu es molt s'agrava.
1: Tu, per exemple, antes has dit espolsar meldes i a l'heró d'any tomar meldes.
2: Sí. Mm-hmm. Això és curiós, eh? Mm-hmm.
1: Nosaltres no espolsam, nosaltres tomam.
2: Que l'acte d'espolsar o de tomar meldes, s'agarraves el mateix sistema que les meldes? Se fa també manualment amb un...
1: Sí.
2: Amb una canya, amb un...
1: Jo la tomo amb un pala, però hi ha una eina que pels garrovers grossos, no sé si es diu argatzoll, o una cosa així, que és un palo gros i a dalt té un petit ganxo. I en vez de barejar o de tomar, tu posaves el ganxo, la branca, i estiraves per avall. I era una altra manera d'espolsar o tomar garroves, que això en els ametllers no ho he vist mai. En canvi, en els garrovers sí que empleaven aquesta eina que servia per tomar les garroves.
0: Perquè quan tu eres ametllers, la branca se rompria?
1: Supos que se rompria, o eren més petites, o anava d'una altra manera.
2: I també se fa en xarxa, encara ara...
1: Sí, ara es van xarxar, antigament en terra i a pellucar.
2: Sí, a pellucar també. Però també hi havia teles, no? Un temps...
1: Jo tomo en teles, jo sempre he vist tomar en teles. Mm-hmm. Sí. Quan era petit tomàvem les peles.
2: No? Mm-hmm. I clar, se fa el mateix sistema, però també s'ha entrat la mecànica en el garrovers.
1: Està entrant, però sí. Està entrant a les plantacions noves. Clar, hem de pensar que el garrover, com deia la Carme, són arbres quasi monumentals, molt de casos. Mm. I la mecànica, tu, els paraigües aquests invertits, necessites poder enganxar el tronc i moure'l-lo. I aquest tronc que no el agafa una persona ni en dues persones, difícilment poden entrar.
2: No hi ha manera de moure'l.
1: Poden entrar així la mecànica.
2: Mm-hmm. És veritat, això.
3: Sí, només serà factible en plantacions noves i encara està entrant.
1: No hi havia Santa Maria en Serra que va inventar una màquina d'espolsar garroves... Ja me sona això de Santa Maria, que hi havia un...
3: Ara per la península n'estan traguent. La península estan fent, començant a fer més feina amb això.
2: Amb maquinària.
3: La mecanització.
2: Mm-hmm. La mecanització de...
3: També ho fan des d'allà, des de repic, hi vaig anar a Tarragona. Allà el que volen és que la garrova caigui en terra i com que tenen autopistes, després tenen...
2: Què vol dir autopistes?
3: Que tenen tot compactat. És a dir, que no llauren, no tenen com si hagués passat un rodillo com a l'asfalt. I després amb una màquina xupa. És com un aspirador enorme. Ah, i van xupant tots els garroves. Però aquí m'apareix absolutament inviable.
1: Això, als Estats Units, a Califòrnia, les plantacions de ametllers, també ho fan així, ho tenen tot en terra, està net i compactat. La màquina tomen en terra, amb unes bufadores, fan els munts al mig de les tires, i després passa un aspirador gegant i ho xucla tot. Aquí és més complicat, aquí... això. No ho veiem. No,
3: jo ho veiem més tipus per aigua, no? Sí, tipus manlleu.
2: I doncs, mira, si no m'he après de coses, de com també tomar garroves, espolsar garroves.
1: Sí, jo dic tomar garroves.
3: Espolsar també.
2: Sí, bé, totes dues són vàlides. Molt bé. Carme, les preguntes per tu. Primera pregunta, què vol dir l'expressió per Santa Margalida garrova tenyida?
0: Vol dir que per Santa Margalida les garroves ja comencen a madurar? O vol dir que per Santa Margalida la garrova encara és verda?
3: La primera.
0: Uh-huh. Molt bé.
3: He hagut de pensar quin dia era Santa Margalida.
0: 20 de juliol.
2: 20 de juliol, que ja comença a tenir aquest color...
0: Marró, aquest color fosc.
2: Fosc. Quan se sap quan una garrava es madura? El punt de maduració.
3: Nosaltres tenim unes escales de color, però és increïble, però estan ben científicament definides, una escala de color, no? I vas fent, després l'has d'obrir, mirar que de dins també sigui de la coloració marronenca, i després també per el grau d'humitat. L'humitat ha d'estar entre 16 i 18%. Ara no me'n recordo si era 16, crec que és 16% d'humitat. Nosaltres també l'aixecam, mirant que estan a 16, ara és moment de coïta. A nivell d'investigació, evidentment, el sector no pot fer això.
2: Però bé, aproximadament.
3: Així, mirant bé quin és el punt òptim.
1: Ui, quan comencen a caure totes ales.
3: Exacte.
2: Molt bé, darrera pregunta, hem dit que tenim molta varietat de garroves conservades, també la feina que vosaltres feis, n'has dit unes quantes, però quina d'aquestes dues que te dirà ara en Celestí no existeix?
0: Lloseta o campanera?
3: Campanera.
2: La veritat és correcta. No, no existeix, la camperera, la veritat lloseta, que també és una veritat de Garrava. Lloseta,
3: veig que ho he estudiat, major, per preparar les preguntes.
1: Ho he estudiat.
0: Hi ha dos municipis que tenen Garraves, Lloseta i Llumajor.
3: Llumajor
0: era, no?
3: Sí, també. Bé, també tenim una de Santa Maria. En trobaríem més, eh?
0: N'hi ha més.
2: Doncs, res, podem dedicar un programa a cada cultiu, o podeu anar venint. Avui hem començat per les Garraves, però tenim programes...
1: Tenim
2: els
1: cultius de temporada i anem venint.
2: Exacte,
0: teniu més passions, a part de la Garrava, hi ha més passions.
2: Moltíssimes més. Joan Simonet, conseller d'Agricultura, moltíssimes gràcies, ha estat un plaer.
1: Nos ha estat molt bé.
2: I Carme Grau, moltíssimes gràcies, tècnica també de l'IFAP i investigadora de les Garraves, que és tan necessari. Enhorabona per aquesta feina que feis. I moltes gràcies.
3: Gràcies a vosaltres.
2: Ara arriben els serveis informatius i nosaltres tornem tot d'una.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bon dia. Molt pendents de les tempestes que han copejat amb força l'illa de Mallorca i han causat nombroses incidències com inundacions, caigudes d'arbres i panes elèctriques.
2: Els incidents s'han registrat a diferents punts, ja que les precipitacions han caigut de manera generalitzada a més o menys magnitud. Ara els bombers fan feina de valent a diferents nuclis. A la carretera Cunha i Sesgleta amb Esporles han caigut nombroses branques que han arribat a fer malbé diversos vehicles.
1: I atenció a tot el món universitari. Se suspèn tota l'activitat al campus de l'UIB a Mallorca.
2: En un comunicat, la universitat avisa que amb la situació actual se suspenen totes les activitats acadèmiques i administratives presencials. A la vegada es demana a la gent que hi ha dins del campus que romanguin a l'interior dels edificis fins a nou avís.
1: És la zona més afectada de l'illa.
2: Pel que fa a la mobilitat, ha afectat sobretot el metro, que ha patit una incidència a la catenària que fa que només es pugui circular per una única via en els dos sentits, la qual cosa ha obligat a espaiar les sortides tant cap al Parc Vit com cap a l'estació intermodal.
1: L'aeroport de Palma també ha hagut d'aturar les operacions durant un minut, cosa que ha causat importants retards i fins i tot alguns desviaments.
2: Com a mínim, 4 vols s'han hagut de desviar, 2 a Eivissa, 1 a Mahó i un tercer fins a Alacant. Ara, però, la situació ja comença a tornar a la normalitat i s'han repartit els aterratges i enlairaments. Així i tot, s'acumulen els retards que ara de mitjana freguen els 50 minuts.
1: I anant fins a la Direcció General de Trànsit, José Romero, bon dia. Les pluges han afectat les entrades i les sortides a Palma?
3: Sí, molt bon dia. En aquestes hores trobaven retencions bastant importants. A Xavier Cintura, començant des de Son Rapinya fins a Estadi Balear, trobaran tràfic bastant lent. D'altra banda, trobant retencions a arribar a Palma des de l'autopista d'Andratx, a Cintura per Manova fent la incorporació de la via de Cintura. També trobaran retencions a la sortida de Palma a la carretera de Llumallor, en el tram des del Molinar fins a l'aeroport, i a l'autopista d'Inca trobareu retencions des de Marratxí fins a Consell. Això és tot per el moment. Molt bon dia.
1: Gràcies, José. I el director del centre, coordinador d'emergències, Eduardo Parga, ha dit que la situació és incerta i demana molta precaució durant les properes hores.
4: Evitar los desplazamientos, evitar cualquier actividad al aire libre durante esta tarde. Son unas horas en las que pasa la tormenta y bueno, pues mantener

0: Un govern del Partit Popular i no de l'Esquerra que no ho va fer durant dues legislatures.
1: Una mesura valenta, una mesura decidida, una mesura que mai abans ningú s'havia atrevit a impulsar a Mallorca. Una mesura històrica.
0: L'Esquerra ha donat suport a la llei, tot i que han lamentat el temps perdut. L'únic grup que no hi ha votat a favor, Vox, se n'ha abstengut perquè, segons ha assegurat, comparteixen la diagnosi però no la solució, perquè la consideren discriminatòria.
2: Arribem així a les 4 i 4 minuts, molt pendents de les conseqüències d'aquesta tempesta d'aigua que manté les illes en avís taronja.
3: Més informació a ib3notícies.com.

0: Heu de saber que ja no només tenim una única cançó de l'estiu.
1: Tèntol, amb Margalida Mateu.

Moment per encetar aquesta segona hora de programa. Ja sabeu que aquí tenim totes les lletres i hem fet avui un màster en garrobes que m'hauran ben informats avui en aquest sentit. Sí, com dèiem, fins ara han jugat en les garrobes, ara hem de conèixer quina és la notícia del dia.

0: Doncs, moment de conèixer la notícia del dia, avui hem de posar un poquet de música, ara que sembla que s'ha esclarit el temps, el Manco aquí Palma, mica de Junt, com anem?
1: Sí, ara ja fa més bon temps.
0: Ja, ja, sí, ja aquí pot tornar a ploure.
1: Ara torna a ser estiu.
2: S'ha acabat l'apocalipsi, tornem a ser dins d'un forn.
0: Maria, ben tornada, i també Celestí, ben tornats a tots tres. Per cert, ara una gent mos diu a Bunyola d'embatre'ts amb el les o els garrovers, eh? Perquè abans d'em tomar... garrovers o espolsar mables o garroves, però també se diu batre, que és una altra manera de nomenar-ho. Bé, m'ha après moltes coses, la veritat, i ara mos queda posar un pot de música perquè, Miquel, has fet una investigació sobre la cançó de l'estiu d'enguany.
1: Així és, sí, sí.
0: I les cançons d'estiu en general.
1: Exacte.

0: queden enrere els anys en els quals hi havia aquella cançó de l'estiu que sonava a totes les ràdios, a totes les festes i a totes les revetlles durant aquesta època de l'any. Ara ja no n'existeix només una de cançó de l'estiu, i a més són efímeres de temàtiques més variades, i és que, vosaltres quina diríeu que és la cançó d'aquest estiu? És complicat, triant-ne només una.
1: No en sé cap.
2: Dit, eh? En català crec que ha estat aquesta d'en Xavier, de la Ludic Big Band.
0: Sí, però a veure, la resta de l'estat no deu haver sonat molt.
2: No, clar, ja dic que
0: en català,
2: en català.
0: Sí.
1: És que abans hi havia un únic o uns únics canals. Ara, clar, cadascú pot triar. Evidentment hi ha una tendència, però en plataformes cadascú escolta...
0: És molt complicat.
1: Sí. La música que pot o que vol.
2: A veure que han guanyat el Mundial i que la cançó de Shakira es d'Aida ja pega fort.
3: Mm. També... Superestrella també, de Naitana. Però fa molt de temps que la va treure, clar.
0: Crec que de desembre de l'any passat.
2: A veure, però Superestrella ha sonat moltíssim.
0: Ha sonat molt, però...
3: Ha agafat fuga.
0: La cançó de l'estiu abans era una que sortia mesos abans de l'estiu, que la gent començava a escoltar, sonava per tot... I ara això ja no passa tant, per això investiguem un poc aquest tema de

la cançó de l'estiu. Si hem de parlar de quan va néixer aquest fenomen, hem de viatjar fins a la Itàlia de l'any 1964. Allà la Ràdio Televisió Pública hi organitzava un concurs anomenat Un disco per l'estate, un disc per l'estiu. Emetien diferents gales i el públic des de casa podia votar a través de targetes postals quin disc representava millor aquell estiu, un format però que molt ràpidament va traspassar fronteres.

A l'estat espanyol aquest fenomen va arribar amb el naixement del programa Los 40 Principales, que ara ja és una emissora de ràdio, però abans va començar com un programa l'any 1966. Aquell any molt coincideixen que la cançó de l'estiu va ser el primer èxit internacional de Los Bravos, aquest Black is Black.

Durant aquella època era molt fàcil triar només una cançó de l'estiu, com d'ara en Celestí, durant els anys 60, 70, 80, 90, fins i tot. Les ràdios, les discoteques i la televisió marcaven la música que escoltava la majoria de la població. És a dir, una cançó que sonava cada dia a les radiofórmules es convertia en un èxit total, que l'escoltava tothom, tothom la coneixia, i era molt fàcil fer aquests rànquings de les millors cançons de l'estiu.

0: L'any 1970 la cançó de l'estiu era aquesta, Un rayo de sol de Los Diablos, però durant aquella dècada també hi trobàvem altres número 1 que coneixereu segur, com I Fiesta o Hay que venir al sur de Rafael Acarrà.
1: Aquesta encara ho és.
2: Clàssics.
1: Cançó de l'estiu de l'hivern.
2: Sí, cançó de l'estiu permanent.
0: Sí, sí, però bé, durant aquella dècada dels 70, cada any n'hi havia una. Totes són cançons molt festives, tenen això, són de temàtiques estivenques, simples i en lletres molt fàcils de recordar i de cantar. Però durant aquells anys 70 hi va haver una persona que va trobar la clau de l'èxit, la fórmula màgica per crear la cançó de l'estiu, era en Jordi Dan, que
2: és
0: mitiquíssim. El 1975 va irrompre en aquest peculiar rànquing amb El Bimbo. Però a les dècades posteriors, és que fins i tot 20 anys després, va aconseguir ficar cançons com El Chiringuito l'any 1988 o La Barbacoa el 1994.

0: Clar, que és lletres simples, era, de broma,
1: cançó,
0: quasi, quasi.
1: És la mateixa cançó, sí, però en diferents
0: però hi va trobar la fórmula, per 20 anys després de treure's la primera, continuar posant una cançó seva en aquest rànquing de cançó de l'estiu.
2: Clar, totes tenen això, que s'aferren molt,
0: sí,
2: no? Que
0: sí, sí,
2: l'escoltes un pic i ja no te la
0: pot
2: llevar d'escap.
0: Repassar aquestes diferents cançons de l'estiu que han existit d'ençà de l'any 1966 també ens fa veure com han canviat els gustos musicals de la població. Si tot va començar amb aquest Black is Black, que és rock pur, rock clàssic. Després va passar pel pop i després va derivar cap a la música més discotequera, podríem dir. Però el nou mil·lenni ens va dur la música llatina. Primer va ser Bomba, de King Africa.
2: Ai, és que aquesta és la meva cançó d'estiu.
1: Sí?
2: Ja vol dir,
0: sí, sí,
2: ara.
0: Sí, és que...
1: l'estiu tant, de sempre.
0: Sí, és una cançó
2: que
0: recorda...
2: sí,
0: sí, sí, sí, que recordes l'estiu.
2: Exacte.
0: Però també va arribar Gasolina, de Daddy Yankee,
2: wow,
0: que va ser l'èxit de l'any 2005.

0: aquesta bollada.
1: Hanguear, sí.
0: Baby reggaeton, clar.
2: Com ha canviat l'estil de la barbacoa a la gasolina.
0: I no se duen tant d'anys. Així va ser com...

0: El 2005 el reggaeton es va convertir en el rei de les cançons de l'estiu. Començaren a estar al capdavant d'aquest rànquing artistes com Don Omar, en Pitbull. Hi ha alguna excepció, com per exemple una Shakira, que gràcies al Mundial de Futbol va aconseguir triomfar aquell any 2010 amb el Waka Waka.
1: I la còrea i tot, perquè tant se sabia la còrea.
0: Gairebé durant aquells anys totes eren cançons de reggaeton, les cançons de l'estiu. Però n'hi ha una altra de cançó que segur que recordareu i que podríem dir que va ser la darrera gran cançó de l'estiu.
2: Despacito, quiero respirar tu cuello despacito, deja que te diga cosas al oído.
0: La Maria ha fet mala cara.
1: És que la vaig arribar
0: també,
1: a odiar.
0: Jo també la vaig avorrir.
1: Tant de sentir-la.
0: És que damunt me perseguia aquesta cançó. Sí. Jo no la volia escoltar, sí. Però per tot me la posaven.
3: La posen encara.
0: Encara sí.
3: Se sent.
0: Per desgràcia, sí.
1: Sí, no acabo mai.
0: Però bé, què passa actualment? Perquè dic que ja no hi ha una única cançó de l'estiu.
3: I mira que no és molt alegre.
0: No, aquesta...
3: Té un component com a sí, nostàlgic, com a...
4: cosa de ball llatí,
3: sí,
4: que,
3: clar, sí.
4: Que és molt aferradissa.
0: Sí, això és molt aferradissa, molt aferradissa.
3: Sí, però te deixa com un estat un poc... no gaire alegre.
1: Trobes?
3: No. Sí, no deixa com un estat anímic molt... molt positiu. El manco jo.
1: No sé què dir. Sí. No la votaries per cançó de l'estiu.
3: No, bé. La trob trista, és una cançó trista. Que té com una pàtina de tristor, no ho sé. Però cadascú...
0: Bé, cadascú, sí.
3: La viu.
1: Cadascú.
3: Exacte.
0: Però bé, què passa actualment? Perquè deien que ja no hi ha una única cançó de l'estiu. Com deien, dècades abans, el que es posava a la ràdio era el que escoltava gairebé tothom. Ara això ha canviat, i moltíssim. Mm-hmm. Tenim Spotify, YouTube i moltíssimes plataformes de música, i això fa que ara els algoritmes i les playlists dominin els mercats. El que escoltant nosaltres i el nostre grup d'amics pot ser ni ho conegui el veïnat.
1: També és que hi ha una proliferació tan immensa que és que no atura de sortir música i és difícil.
0: Tenim moltíssima més música que anys enrere i també de molts estils diferents.

0: Doncs deu ser ginebra sola. Hòstia,
1: Xavi! I una altra cosa a tenir en compte, les xarxes socials. A TikTok i a Instagram hi ha cançons que es fan virals durant setmanes i fins i tot es fan famosos fragments de només 30 segons, res més, ni la cançó completa. I són molt efímeres també, perquè poden deixar de ser virals d'un dia a l'altre, que ningú ja ni les utilitzi per fer vídeos ni res. Un cas que poden posar d'exemples aquest Xavier, el tècnic de so dels catalans, la Ludwig Band, que escoltam ara de fons, una cançó que ha tingut una fama inesperada gràcies a reptes de TikTok i Instagram, de gent que canta aquest trosset que diu com et dius, dit Xavier, però enguany hi ha hagut altres cançons que han triomfat.

0: dins d'aquesta llista hi poden posar la superestrella de Naitana, que potser sigui una de les cançons que ha sonat més enguany i que no ni de l'estiu, és de desembre, com dèiem abans.
1: De fa mesos.
0: Desembre de l'any passat. També poden posar Dai Dai, de Shakira, que gràcies al Mundial ha tingut molt d'èxit. La Graciosa de Quevedo, que jo aquesta ni la conec.
1: T'anava a dir, no sé quina.
0: Avui cercant cançons que podrien ser Quevedo o Patitoa, de Nana Mena i Nelola Indigo, que tampoc la conec.
2: Ni elles dues, no?
0: Ni elles dues, potser.
1: M'encanten Celestí. Tan alternatiu, ell.
3: Són molt famoses.
0: Sí, són cançons famoses. Són cançons famoses.
3: Però
0: bé, vosaltres no teniu la sensació que fa molt d'anys que no hi ha una cançó de l'estiu, que només hi ha un grup de cançons que se fan famoses, se fan virals, però res més. No... Falta qualque cosa, falta aquest component estiuenc, no?
3: Sí, no ho sé, també és això, van com sortint modes, no?
0: Sí, sí,
3: no
0: sí, té sí. Modes que duren setmanes.
3: Sí, no té per què sense
0: com aquestes batalles d'aure que fan ara, clar, que han durat una setmana i ja està. No,
2: ja, és que els consums ja no és...
3: Batalles d'aure és un tema del dia.
0: Sí, és un tema a part. No, ja ha passat de moda. Ja ha passat de moda.
3: Uf, que els qualque dia. Però sí que és veritat que la música, però tot i així, per exemple, Nueva York de sí. Bad Bunny és una cançó que podria ser també perfectament d'aquest estiu i del passat i que ha sonat moltíssim. També moltes cançons que sonen habitualment i aquesta superestrella, vaja. Ja vos dic que Naitana s'ha omplit la butxaca amb la superestrella.

0: N'ha fet de dobbes.
1: Sí. Bé, encara està de giro.
0: Sí, sí, sí. I... tocava per Barcelona. Mm.
2: Doncs moltes gràcies, Miquel, per aquesta repassada. Enguany no sé si tenim cançó a l'estiu, però...
0: Tenim moltes.
2: Tenim algunes propostes. Ara tornem.
3: Tentol, el teu dolç d'hora baixa que no engreixa.
4: El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia.

La tornada a les aules. La vida a l'escola gira entorn d'espais amb noms ben específics i avui en rescatarem els més habituals. L'aula és l'espai on els alumnes comparteixen temps amb els professors i on aprenen els continguts de les assignatures. També se l'anomena classe. L'activitat docent. Per exemple, avui tenim classe de matemàtiques a les 9. Dins l'aula hi ha els pupitres, on els alumnes fan les tasques escolars, i la pissarra, que serveix perquè els professors i els alumnes hi puguin escriure o dibuixar continguts relacionats amb les matèries que s'hi imparteixen. Actualment, les pissarres de guix, les de tota la vida, sovint conviuen amb les pissarres digitals. Un altre espai compartit molt important és el pati, que designa tant el lloc on juguen els alumnes quan no tenen classe com el temps de lleure entre classes durant la jornada escolar. Per acabar, generalment, els centres d'ensenyament disposen d'un menjador, que és el lloc del centre on els alumnes poden dinar. Per avui és tot. I terme explicat, terme acabat.

0: 4 i 20 minuts continuem de conèixer una paraula en desús o una paraula d'aquells que no se parla tant, però també saludem la nostra senyora Tabrioix, que acaba de...
1: Com anem? Com esteu? Com esteu?
0: A punt? Molt bé. Ja tens el forn en marxa per...
1: Tenim en marxa per tot l'any.
0: Per començar l'escola?
1: Sí.
0: No, perquè recorda que la tia també és professora de forneria.
1: De forneria i també en guany de postres en restauració, així que duré idees dolces per bé, tot.
2: I molt durar els postres, també.
1: Això ho veurem. Després m'arranyau.
3: Per demanar que no quedi. Ja. Has vengut temàtica, però, que veig que dus llagostes, són, no?
1: Home, avui...
3: M'encanta.
1: Qui viu a la pinya de Vall de la Mà?
0: Preciosa. Ara tot d'una parlarem amb tu, que avui mordus un menú ben variat i ben de temporada, però abans, Maria, coneguem aquesta pregunta, aquesta paraula del dia en desús.
3: Sí, com sempre, i escoltarem veus dels nostres oients per saber quines paraules troben que no s'usen tant o directament ja no s'empren. Avui escoltam un jubilat content, que és en Tolo Casanovas.
4: La de paraula en desús, jo me fa molta gràcia Mariola, que és, bueno, traduït camiseta, que avui en dia ningú diu Mariola. Jo tampoc no ho he dit mai, però és una paraula que sempre m'ha aparegut el manco llamativa.
3: Idò.
0: Un Mariola.
3: Sí, no, jo no... Me va sorprendre quan la va dir, perquè la veritat que no l'havia escoltada gaire, però bé, és una proposta que és polisèmica, poden dir aquesta paraula, i segons la pronunciació o la manera d'escriure-la, pot significar una cosa o una altra. Segons el DIEC, el diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans, si ho escrivim com Mariola, amb ela geminada, és una peça de gènere de punt usada com a brigall immediat del cos o també una samarreta imperi, també coneguda com de tirants, ja ho deia en Tolo. En aquest sentit, el diccionari català-valencià-balear del Cove Moll coincideix en que un mariol és una peça de roba que documenten en primer lloc amb l'ús tradicional a Mallorca com una peça de llana negra o fosca que es duia damunt la camisa en comptes del jec, o el jec, i que posteriorment el mot va passar a designar simplement una camisa.
0: És curiós que al principi fos negre, perquè ara ho associem més amb blanc, no?
3: Sí.
5: I de llana.
1: Sí, total.
0: Tu dus un mariola, aquesta?
1: Jo diria que perquè sigui mariola ha de tenir s'espatlla una mica... No ha de tenir màniga. Sí.
0: Molt bé.
3: Bé, si la paraula d'avui l'escrivim com a mariola o mariola, acabada amb A, el Diec no la recull, però l'Alcomer Moll sí. Apunta que pot ser un diminutiu del nom Maria, també una herba que creix per les vinyes i fa una flor groga, o com a tercera secció, un

home afeminat. Així mateix també explica que pot ser topònims, concretament el nom d'un estany situat en una vall que flueix a la ribera de Tavascan, vall de Cardós, o també una serra de muntanyes que separa les comarques d'Ontinyent i Vall del Baida, de les de Biar, Alcoi i Comtat de Cocentaina.

0: I de com podem veure, la paraula mariola té diferents significats segons el context regional o l'àmbit en què s'utilitzi, perquè a banda de poder referir-se a una camiseta, com dèiem, una persona anomenada Maria, una herba, un home o diversos topònims, també pot ser un insecte conegut com marieta o poriol, vermell, aquest que és vermell amb punts negres petits. Alguns territoris, a més, també pot ser un joc infantil, conegut també com la xerranca, que consisteix en botar peu coix sobre uns quadrats dibuixats a terra. Celestí, que me mires, que és que has jugat.
1: No.
2: Sí que han jugat.
3: A la Mariola.
0: Jo hi he jugat.
2: En castellà, aquest nom que...
4: No sé com.
2: Nom de novel·la, no?
4: Has jugat, Celestí.
1: No sé què és.
2: Sí que botes, 1, 2, 3, 4, pintes.
0: Amb una cama o dues. Sí.
1: Ah, això que pintes amb...
2: Sí, quadrats i en línies.
1: En guix.
2: Sí.
1: En terra.
3: I d'això també es diu Mariola.
1: Això, no, això? Sí?
0: No sé què li deies,
1: sí.
0: Potser
1: no sé
0: per aventura li deies en castellà. Bé, hem de dir que hi ha una hipòtesi etimològica curiosa entorn de la paraula en desús d'avui, que en un text sobre l'èxit mallorquí es recull que Joan Coromines havia proposat un possible origen moçàrab relacionat amb formes com Samariolo i Camesiolo. Clar, jo tampoc no sé com ho hem de pronunciar, però bé, hem de dir que és una proposta etimològica i que no és una certesa.

0: Per tant, no estan davant d'una sola paraula amb molt significat, sinó també davant de mots homònims en àmbits dialectals diferents, i això fa que Mariolo o Mariola sigui especialment interessant. No sé si vosaltres l'havíeu sentit, la d'ells.
1: Encara
2: sí.
1: Més...
2: Dino, no, però l'havia sentit.
1: A les Pitius és un Mariola, és una disfressa. Sí, ho diuen així. Quan diu, posareu un Mariola, és que fan així una disfressa improvisada per Carnaval i se posen quatre robes, i d'això en diuen també Mariola, com també aquesta camiseta interior, que és un poc, se formara més com una a Mallorca, no?, que Mariola. I d'avui a la Geminada, que sempre està bé. Moltes gràcies, Maria.
0: Gràcies.
1: Passam a la gastronomia.
3: Tres ràdios Dial.
4: Entrenador, fisioterapeuta, gestor de gimnasios, esto es para ti. LifeX Mallorca reúne a más de 60 marcas, un congreso científico de referencia en muchos profesionales del sector salud. Del 25 al 27 de septiembre en Motor World Palma. Haz negocio real. LifeX Mallorca. Información y entradas en lifexmallorca.com.
5: IB3 dona una mà a la Fundació Deixalles. A Deixalles treballen per la inserció sociolaboral de persones en situació de vulnerabilitat de les Illes Balears, alhora que impulsen la reutilització i protecció del medi ambient. Anima't, dona una segona vida a allò que ja no necessites i descobreix tot el que pots trobar a les seves naus i botigues de segona mà. Si vols donar, però no pots desplaçar-te, sol·licita una recollida domiciliària al 977-22-11. 977-22-11. Per més informació, pots visitar deixalles.org. Fundació Deixalles, per una economia que posa les persones i el planeta al centre.
6: Sí,
7: Miquel Àngel, què han de fer? Què fas?
6: Què saps?
7: No has de venir a presentar el programa?
6: Quan?
7: Si ja t'enyoram, fa estona que hauries de ser aquí. Dissabte que ve tenim la diada de...
6: Meus i menys de vacacions.
7: Això ja no s'ho...

0: Vacances, això ja és una altra cosa, has de venir a presentar, clar que sí, tothom t'espera.
1: I d'ahí, prepara el regreso, que torno.
2: La gran vida, els caps de setmana d'IV3 Ràdio, amb Miquel Àngel Arija i Juan Mimas. Gastronomia arxiana amb la senyoreta Brioche.
3: Senyoreta Brioche, avui hem de fer una sopa?
4: No exactament, perquè sap què passa? Que avui en el cistell de la compra se mesclen els melons, els raons, les llampugues, els bolígrafs, les carpetes, els arxivadors i les motxilles. Hi ha un remenat, eh?
3: Perquè... Va, de tot això li deim una sopa.
4: No, no, espera, espera, tot arriba, no? Estimats oients de gastronomia arciana, han de tornar a preparar despertadors, carmanyoles i berenars de pati, eh? Molt de nosaltres demà comencem una nova etapa i espero que no us faltin ingredients com s'il·lusió, paciència, suport, voluntat i arribar a un èxit, no? Que sempre està bé, no?
3: I ganes de prendre qualque cosa.
4: Sí, però tot això ha d'anar un poc empastifat, no?
3: Exacte. Endulcorat, com els pastissos que feia vosaltres. Total. Sí, perquè s'informa Pisa i llegia les conclusions i, vaja, no era molt esperançador. Però una de les coses que deia és això, que faltava interès, curiositat per part dels alumnes.
4: Tot és molt immediat. Els professors no tenim aquesta tecla, no? No podem escopir les coses, no podem transformar ferir informació, no?
3: Sí, ha de despertar aquesta il·lusió.
4: Moltes vegades fent la broma de que sembla que entram i que som animadors socioculturals. Vinga, bon dia, Lots, com estàs? I potser t'has tingut un dia rabiós també a casa, no? I com estàs avui?
3: Bé, tu tens bo de fer, perquè avui farem una coca de patata i tot.
4: No te pensis, eh? No te pensis, hi ha vegades que ni això. Hi ha vegades que ni això. Bé, que sapigueu que sempre estirem aquí cada 15 dies i aquesta píldora de gastronomia arciana vos espera els dimecres, a les 4:20, no?
3: Més o manco. 25, sí.
4: I aniran compartint coses. Bé, però avui encara estan de vacances i és aquí Margalida on entres passatemps. Per tant, he fet una sopa, o millor dit, un passatemps arsià. Voleu jugar?
5: Tu jugues?
4: Vinga, va. Llavors, jo vos faré afirmacions, preguntes, reflexions, suggeriments gastronòmics i entre tots haureu de contestar si és veritat, mentida o una paraula. Són de resposta ràpida, d'acord? Totes tenen alguna cosa gastronòmica, però senzillament és un passatemps arsià. Si en algun moment vos canseu, això és com si féssim una classe, que has de donar com una expectativa o un plan B, si en qualsevol moment vos canseu de jugar, modeis i parlarem de les 50 maneres de cuinar raons o de fer llampuga i tumba't, d'acord?
5: També, perfecte. Ben,
4: si me talles, te faré un somriure. Quina fruita som?
6: Una ceba.
7: Una ceba.
5: No riure.
4: Si me talles, si me talles te faré un somriure.
7: Un plàtan.
6: Humitat.
4: Bé, jo havia pensat en assassin.
3: La gent que la fa servir de recipient...
4: Total, sí, l'he vist. Sí. Això se feia també en els hotels, allà poses, per exemple, la macedònia de fruita...
7: Que vol dir? Ah, va,
5: se buida, exacte.
4: Sí. Seguim. Som eriçó sense punxes. Quina fruita som?
3: Aquesta és fàcil.
4: Mem.
7: Som eriçó sense punxes.
3: Un eriçó és un... Un eriçó...
7: Un moló.
4: Bien! Vinga, anem. El més important per fer una paella és la paellera. De fet, d'aquí li ve el nom. Vertader o fals?
5: Supos que vertader.
4: Bien!
7: Molt bé.
4: El nom com a preves vermells picants, caramels de llimona àcida, nabius o crema de llet han estat bandes de rock d'èxit mundial. Vertader o fals?
5: Segur. Que són els rejots.
7: Els has dit tots. Man, quin més?
4: Els rejots, chili peppers, lemon heads, the cranberries and cream.
5: Ah,
6: que xulo.
4: Vinga, ens gastronomíem. És una paraula que apareix a la cançó...
6: Antònia Font.
5: Tots els cançó.
4: Bien, bravo. Pop.
6: No n'hi ha ni una.
5: Sí, que ets Antònia Font.
6: Seguim. Una de les cançons d'Antònia Font.
4: Pop, rap i sarsuela o fals?
7: Verdader.
4: Perfecte.
5: Un rap és un peix.
6: Sí, que diu un tomeu.
4: Roïssos és, a més de les restes d'un menjar...
3: Els darreris d'en Joan Miquel Oliver.
4: Bravo! Quines són les fruites que, quan són madures, curen sa panxa?
3: Això no estic molt d'acord.
4: Albercocs i cireres, bona vianda!
7: I curen sa panxa? Sí.

0: Jo vaig agafar
1: una salpatxa, sí, a barques i
0: cireres. Però una vegada vaig agafar un empatx d'overcots i ho vaig passar mal.
1: Massa.
0: No, ho vaig passar malament.
1: Bueno, per seguim? Tant,
0: sí, bons, però tampoc no vos passeu.
1: Vinga. Quin és el pa que no té pa? Ui, que no té sal?
0: Que, això és com tu.
1: Ah, que estàs de natiu.
0: És pa moreno.
1: És pa moreno, que és l'únic pa, no? Perquè, clar, no n'hi ha de pans en el món que no tinguin sal. El nostre pa moreno no en té, i és una de les seves... Però té salero, no? Aquesta paraula, que d'alguna manera un dia la podríem passar per fer una radiografia, no, mem?
2: Clar, mos pots enviar un àudio, tio.
1: Amb aquests significats, no?, de salero, tropa. Seguim. El que a Mallorca és una panada, a Menorca és...
0: una formatjada.
1: Perfecte. Mm-hmm. Per menjar suspiros han d'anar a...
2: Manacor.
1: I quin autobús és?
3: Això jo no ho sé.
2: A la línia?
1: Sí. 500. Vinga.
2: Només n'hi ha una?
1: No, però jo en te'n dic una.
2: Ah.
1: Si demà anem a Cap de Pere, haurem de menjar, perquè està molt ben fet allà, un cafè americà, olla emmerengada.
0: A Cap de Pere?
2: Dit jo que sa llet, no?
1: Molt bé.
3: Clar, no, sabut una.
1: Seguim. Per menjar estrigassons, haurem d'anar a casa d'algú que visqui a...
0: A Falanitx. Clar que sí.
1: Vam aquesta. Si en Chopin avui sortís a passejar, sora baixa, podria anar a Can Molines i demanar una...
2: coca de patata!
1: Mos han situat a Vall de Mossa. Quin dia està tancat el cruce?
3: Ai!
1: Bien, sí? Margalida!
4: Ah, sí? Dona-li
1: ja
4: cap. Sap,
1: perquè
4: no
1: sé si
4: dona-li cap.
3: Un dia sí que tanca.
0: A mi que no hi ha cotxes en el parc.
3: Sí. Un dia sí que tanca, perquè un dia hi vaig anar i estava tancat.
2: S'ho mereixen, que ara no feia nada.
1: Mem, a la peixateria del poble han posat... escoltareu bé, eh? No m'equivoc. Han posat un plus de 5 euros al quilo si han de fer la ladroc.
0: Ah, sí?
1: Veritat o mentida?
0: Veritat.
1: Mm-hmm. Pagarat 5 euros més el quilo. Sí? Això és desbordant, vull
0: si
1: dir...
0: vols, si te fan net el peix.
1: Jo ho trobo. Un euro, venga, 1 euro, 2 euros, 3 euros, 5 euros, és que ja val 5 euros i ja en pagaràs 10. Mm. No ho sé. Jo ho trobo un desbarat, però bé, si és una mesura... no ho sé, perquè no mengem peix, han endevinat. Seguim. Dissabte, les mongetes verdes fines anaven a 12 euros el quilo. Veritat o mentida?
0: Jo m'ho crec en això.
1: Jo també m'ho crec. Ho he vist amb els meus ulls i troc que és fire. Val? Ho troc
0: 12 foc. Euros quilo.
1: 12 euros quilo. Són boníssimes, bullidetes, amb una tomatigueta, un sí. Ou bullit, i un pot d'oli, sal, són mel, però s'han tornat un caviar.
3: Com tot.
2: Vaja.
0: Sí, però bé, hi ha coses que estan més bé de preu, però és veritat que la mongeta verda fa...
1: foc. Sí.
0: Anys que és molt caro.
1: Vinga, anant per ceder avui en tenc 25. Sopar prest és molt recomanable, ja que facilita el descans. Veritat o mentida?
2: Cert.
0: Aquesta ansedat...
3: I jo no ho sé fer.
1: No ho sap fer, no. Que són les 12.
3: No, les 12 no. Però ahir, per exemple, eren les 10 i mitja.
2: I doncs bé, després...
3: vaig dormir més tard.
4: Com un tronc.
2: Ah, és que un animal nocturn, no, Miquel.
1: Jo ja vos he dit que més som més a una dieta antiinflamatòria. Mm-hmm. De fet, és molt recomanable, és estricta perquè no és conciliadora. A les 7 ja he sopat. Mm-hmm. Ara, també faig coses després i si me pega sa gana, un brou de verdures. Recomanable per qui tingui mal, això m'ha funcionat. Evidentment, això amb metges per mig i coses i supervisió amb un nutricionista i bla, bla, bla. Però recomanable.
0: Molt bé.
1: Vinga, seguim. Una figa per sa bona ha de tenir 3 senyals. Quins són?
0: Clivellada, sacaona i picada de pardal.
1: Brava, Margalida! Ella s'endú. Sos cara. Vinga. Seguim. Què esmorzarem i en què ho acompanyarem segons Blaumut?
0: Aquesta la posa molt.
1: Vinga.
3: Ai, sí.
0: Pan bali, sal.
1: I amb què ho acompanyarem?
3: Això ja no ho sé.
1: Amb unes copes de vi.
2: Ah, cert.
1: Sí? Mm. Vinga, 21. Com es diu el darrer disc d'Anna Ferrer, la pregonera de Maó, que actua divendres al claustre i jo hi pens anar?
3: Pa, no? Va venir, de fet, vam trobar
1: i va ser una alegria.
0: I fa pa,
1: sí.
0: L'escenari.
1: I fa pa, aquesta performance. Exacte, sí. Fa aquesta... me fa molta il·lusió.
0: En el claustre de?
1: Maó.
0: Aquesta setmana.
1: Divendres.
3: Te'n vas a Maó.

0: Marca.
1: Sí, vens?
0: És que no hi...
1: Faig un sube baja.
0: Demà, divendres vaig a París. Que,
1: uau, la baguette.
0: La de palla, va.
1: Beníssim. Si vols, venc, eh? Vull dir. És un còctel sense alcohol i un forn que està al poble de...
2: Això ho ha de contestar la Maria.
1: Bravo!
2: Això...
3: Entre parèntesis, la capital de Reia. Em sap greu, Miquel.
1: Beníssim. Una molt difícil. Com es diu el forn i el forner que ha romput els horaris de la professió, de forner, evidentment, i per crear un màxim de conciliació i tanca dos dies obrint sa botiga només a hora baixes.
0: Wow. Això no ho sé, jo sé que...
1: Tres S's.
0: A Buja, el forner de Buja tanca els diumenges per conciliar. Això sí que ho sé.
1: Bona idea. Pues aquest que vos dic jo són tres S's. És a Sineu, el nom Simó...
3: En Simó. De cero, el
1: forn
3: de cero.
1: Molt bé, bravo!
3: No sabia que havia fet aquest canvi,
1: sí,
3: però...
1: Sí, per pandèmia, va inaugurar pandèmia, va ser com... Jo el vaig tenir com un ídol, perquè me va semblar que se va inventar una fórmula a la seva mida i a la mida de conciliar, més conciliar amb amics, que no tot és tenir fills o no tenir fills, sinó de poder fer coses amb gent i anar a horari d'espectacles i anar a horari de sa vida, no? Que sa vida té els seus horaris.
3: I fa un pa boníssim.
1: I fa un pa boníssim.
3: Bé, uns pans, perquè hi ha molta varietat,
1: sí,
3: allà.
1: Sí, n'he comprat dos aquesta setmana i encara n'estic aprofitant les llesques. Boníssims. Vinga, mos queden dues. Primera de ses dues. Demà, es bocata de truita pot estar bé.
3: Què t'han de dir, això?
1: Te semblaria bé que si tu vas demà a col·le tenir un bocata de truita?
3: De
1: jo
3: truita
1: sí.
3: Com?
1: Francesa.
3: Ah, sí, no?
1: Beníssim, no? Que... És una idea que estic oferint, estic oferint en els joients, de que demà, si no sabeu de què fes bocata, remenim dos ous i dins un pa. I a més, serà altament satisfactori. Com que és un dia que estàs un poc destrempat perquè canvies horaris, canvies aula, canvies amics... Es de truita sempre farà
3: una
1: mica de llar. Farà una mica de llar.
0: Bona idea.
1: I la darrera és, d'aquí 15 dies, mos trobarem i tornarem a trobar-nos aquí a Gastronomia Arsiana i una abraçada a tutti i molt bon curs, no?
0: Molt bon curs.
2: Sí. Molt bon curs.
3: Molt d'anis.
0: Que bé. Sí. Quin bon examen que m'ho has fet, oi?
1: Sí. Això ho repetirem cada trimestre, et sembla bé?
3: Que divertit, m'ha encantat.
2: Ara duim un dia d'examen nosaltres.
3: Sí.
2: Ara ja hem començat els cursos i ja m'ho n'han fet dos.
0: Se nota,
1: està bé, vos han d'estranyar un poc,
0: clar, clar. Molt bé.
1: Beníssim.
4: Jo he quedat enrere.
1: A vosaltres també.
4: He quedat enrere, sí.
1: A vosaltres també.
0: Aquestes receptes de raó.
1: Pues mira, aquí tenia apuntat que podeu escoltar un clip, podeu escoltar un clip d'en Enreu Manresa que fa la SER, no? Que parla del tema de la febre de raons, no? De raons. I jo l'altre dia que vaig anar a nedar vaig comptar 70 barques i no me vaig esforçar a moure's cap dret-esquerra. Només de lo que era sangle que jo tenia,
2: eres
1: 70 barques.
2: Era el primer dia que sortien.
1: Era el primer dissabte. Mm-hmm. Era, crec que se va obrir un dimecres
2: primer,
1: i era el primer de festes. Mm-hmm. I també dic que la peixateria del poble, si per fer neta se la droga són 5 euros, per fer neta se llampuga són 3 euros més el quilo. Per tant, això no ha de ser una excusa. Tot i així, una de dos, o preneu, haurem de començar a fer curses de com fer net peix,
2: sí,
1: perquè estarà molt bé també, perquè aneu de sabre, perquè no sempre vos ho faran.
3: Mm.
1: Per tant,
2: està bé, sabreron això.
1: Mos podem reciclar tots els docents, ja siguin a tots els nivells, més domèstics o més professionals, i hem de tornar a fer net peix.
3: Mm. Fa molta olor, però això sí que és veró.
1: Fa olor de peix.
4: De peix.
1: Ah, sí. Vull dir, sa cervesa, cervesa fa olor de cervesa, sí, fa olor de vi, el peix fa olor de peix. 3 euros el quilo. Per tant, excuses no valen, anem a rentar peix, bueno, fent el peix, i farem llampuga amb preves o tombats amb llampuga.
4: Llampuga.
1: T'he de dir que aquesta setmana no he tingut el moment, no. Me cobren 3 euros si la vull neta. El quilo, de més.
4: Ah, de més.
3: Un extra.
1: De més, un extra.
4: No, que barata.
1: Quilo de més. No, no 3 euros i compres 20 quilos.
4: No,
1: sí. Compres 20 quilos i pagues 3 euros, no?
2: Menjaria tot el dia, si
3: home, ho sé. Home, carregaríem.
1: Sí. Receptes la setmana que ve d'aquí 15 dies. Quan no és mai demà, és quan tornen a tenir classe, d'acord?
0: Ens tornen a veure.
1: Ok,
3: perfecte.
0: Gràcies.
1: Adéu.
3: Gràcies.
5: IB3 Ràdio és diversió.

0: El 12 de setembre viu la Diada de Mallorca. Celebram 100 anys del cant de la Balanguera. Consulta el programa complet a consell de mallorca.es.
1: Cada vegada hi ha més presència d'autors de Balears. Què diria, més d'autors que de companyies?
2: El primer dia està com tot descol·locat, no?
3: Sí.
2: I a poc comences a entendre't en els teus companys.
4: Anant de les proves d'un bol a un altre de Palma i me'l van trobar amb un senyor que va cantar amb nosaltres i se va fer hiperviral, però per tot el món.
5: És una sèrie per mirar, per gaudir, per estar present. No, no pots cuinar i mirar la sèrie a la vegada.
0: De dilluns a divendres a les 10 del vespre, a IB3 Ràdio, L'Aviador, amb Rafael Gallego. De dilluns a divendres a les 5...
6: Xavi, m'he inventat un poema mentre parlàvem
7: amb
6: la Joana i en Bernadí. Joga robes, tu i en puga, lo nostre no pot ser. És impossible.
7: Que guapo.
6: No, estic entre joga robes, tu i en puga, lo nostre és impossible. Sona millor, no?
0: Xiu, xiu.
7: Lo nostre, cosa feixuga.
6: Uf, molt bona.
7: Joga robes, tu i en pugues, lo nostre.
6: És impossible. Sí que és possible.
7: Cosa feixuga.
6: Home, per favor.
0: Amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
7: Clar que és possible, tot és possible.
6: Aquest setembre serà possible.
0: IB3 Ràdio.
7: Se venen cosetes, petites.
0: Xiu, xiu.
6: Cora.
7: I en puga, sí.
0: Pèntol, un programa amb continguts a Balcana, a WhatsApp i a Coca-Cola, de 3 a 6 a IB3 Ràdio.

0: I ara vos hem d'explicar que en Rafael Pons té una col·lecció privada dedicada al viatge i al turisme.
1: En Rafael Pons, poble que viu a Santa Maria, el 2023 va donar la primera foto més antiga que hi ha del dimoni d'Alaró a l'Ajuntament del municipi. Una foto que té més de 150 anys. I és que ell té la col·lecció privada, ho dèiem, més grossa de Mallorca, dedicada a viatge i turisme. De fet, la Fundació Coll Verdolet de Valldemossa inaugura dilluns, aquest dilluns 14, l'exposició Viatgers a l'illa, un paradís de paper que es podrà veure durant 2 mesos.
0: I nosaltres, per parlar-ne, volem saludar en Rafael Pons, la persona, aquest col·leccionista que ha fet possible aquesta exposició. Rafael, benvingut, com estàs?
2: Molt bé, bones tardes.
0: Moltes gràcies. No cada dia se coneix un col·leccionista, Rafael. Molt
2: n'hi ha,
0: contents.
2: N'hi ha, que tots aquí. No són tan rars, tampoc.
0: No, no tant. I t'acompanya el director de la Fundació Coll Verdolet, el nostre col·laborador també, Jaume Barrat Adrobé. Com estàs?
3: Ben tornat.
0: Gràcies
3: i ben rebut, com sempre.
0: Aquí. Avui per parlar d'aquesta nova exposició, primer, Jaume, com trobes en Rafael? Com ha estat aquesta simbiosi entre vosaltres dos?
3: Coneixes ja fa molts d'anys, perquè ell, clar, té una col·lecció molt important, i el vaig conèixer, bé, un poc arrel del llibre de Dones Viatgeres a Mallorca, m'ho van conèixer, bé, és un llibre que vaig publicar ja fa uns anys, i arrel d'aquell llibre m'ho van conèixer i em va explicar que tenia aquesta col·lecció fantàstica.
0: També de llibres.
2: També de llibres de viatges.
3: I, clar, sabeu que és molt mal de fer trobar aquell llibre al mercadí de tu,
0: sí,
3: saps?
0: Sí, és molt mal de fer, sí.
3: I, clar, moltes vegades no trobes, i jo un dia me vaig il·luminar i vaig dir, això és l'únic que pot tenir en Rafael. I vaig acudir a ell, me va obrir les portes de casa seva i de la seva col·lecció, i no només això, que després vaig descobrir que era una persona molt generosa, molt disposada a col·laborar, i aquest any ha sortit l'oportunitat, gràcies al suport del govern balear i del Consell de Mallorca, de fer aquesta magnífica, aquesta magnífica exposició. També he de dir que ha estat perquè en Rafael té més temps, perquè s'ha jubilat, perquè si no, no sé si tindries temps per fer aquesta exposició, que jo crec que serà de les millors que tindrem en guany.
0: Que bé. Rafael, des de quan col·lecciones?
2: Fa uns 20 anys que vaig començar aquesta col·lecció de llibres de viatge, bàsicament, i de guies turístiques. He de dir que jo no era un col·leccionista de vena, és a dir, quan era petit, les col·leccions que nostres les feien mon pare i el meu germà, i jo m'anava a jugar a futbol, odiava això d'anar a fer col·leccions
0: però
2: de cromos
0: sí
2: i tal.
0: Sí que t'ha de família.
2: No.

0: O sigui que és una cosa que se va donar la circumstància de que un moment donat vaig entrar dins una biblioteca que me varen oferir per entrar i agafar el que m'agradés. Hi havia una gran quantitat de guies turístiques antigues fetes a Mallorca i alguns llibres de viatges també antics. I aquest primer contacte amb aquest món me va generar una curiositat, me va generar unes ganes de conèixer el tema, i a partir d'aquí vaig anar adquirint llibres, estudiant-los, fent una petita nota de cada un d'ells, fent un registre, uh-huh. I això se va anar incrementant progressivament, i bé,
1: i ara tens una col·lecció grossa.
0: I ara una col·lecció important, sí. Uh-huh. Una col·lecció
1: de quins anys? Quin és el més antic que tens?
0: El més antic que tens deu ser de l'any 1805, aproximadament, i llavors, sobretot, té molts de llibres de final de segle XIX i principis de segle XX, que va ser la gran explosió.
1: La plena, no?
0: Sí, la gran explosió bibliogràfica. De fet, una de les coses que dèiem en el full de presentació és que Mallorca era un lloc pràcticament desconegut a principi de segle XIX, i l'any 1936 era un lloc pràcticament conegut a tota Europa, no? I durant aquest temps se van publicar una quantitat ingent de llibres de viatges, articles a revistes internacionals, guies turístiques, etc.
2: Clar, Mallorca podria tenir el corpus més important de publicacions de viatges, del Mediterrani, podríem dir, o podria ser una de les illes amb més corpus.
0: Sí, no crec que hi hagi estudis comparatius amunt d'això, però jo crec que per el pes econòmic, polític i social que tenia aquesta illeta tan petit, a final del segle XIX i a principi del XX, no crec que hi hagi cap altre lloc d'Europa on hi hagi una proliferació tan important de publicacions. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. I com les has anades compilant? Has hagut de viatjar o les has trobades totes a Mallorca?
0: Bueno, tenim un avantatge molt important. Avui en dia que la llibreria més gran del món està en el despatx de casa teva, sí, en l'ordenador. Vull dir, segurament si aquesta col·lecció l'hagués començada fa 40 anys, hagués fet el que fan els col·leccionistes de Mallorca fa 40 anys, que era agafar maleta, anar-te'n a Barcelona, anar-te'n a Encants o anar-te'n a Madrid, i venies carregat de material que t'agradava per fer les teves col·leccions. Avui en dia això ha canviat.
1: No fa falta.
0: Ha canviat completament. Avui en dia entres a internet, si saps el que cerques, ho trobes.
1: Ho trobes. Te pot demanar que ha arribat a pagar per un llibre?
0: Sí. Jo crec que el llibre més important que tinc...
3: La teva dona no mos escolta, no, Rafael?
0: Quan vaig començar... faré un incís. Quan vaig començar a col·leccionar... clar, això és un món un poc tancat. I un amic col·leccionista me va dir... escolta, vine a casa nostra a veure una col·lecció. I em va mostrar la seva col·lecció de postals. I me va dir... es castellà, va dir, llegará un día en que cuando llegues a casa, antes de bajar lo que has comprado del coche, mirarás si está tu mujer. Si está tu mujer, dejarás en el coche todo y después esperarás que se vaya para bajarlo. I jo vaig dir, això no me passarà mai, això. Però no és vera, això arriba a passar. De manera que sí, és que he pagat uns 500 euros.
2: 500 euros.
1: Per un llibre.
0: Per un llibre.
2: Mm-hmm. Has dit el més important, clar, el més important...
0: Més important...
2: O la col·lecció més important és la més cotitzada, o la que té el preu més alt?
0: No necessàriament, és com tot en la vida, no? O sigui, el que passa és que hi ha llibres que són rars, que són mal de trobar, ja sigui per el tipus d'edició, potser n'hi ha molt pocs a dins del mercat, i això automàticament fa pujar
1: el preu. En tots idiomes tens? Molts idiomes?
0: Bueno, bàsicament, òbviament en català i en castellà, però llavors n'hi ha molts en francès, perquè hi va haver molta literatura entorn de les Balears, en francès i en anglès.
1: Bàsicament.
0: Hi ha algunes coses, també en alemany, no? Tenc. I llavors, pràcticament, un poc que són les seqüeles de l'Arxiduc, no? Que l'Arxiduc, clar, escrivia en alemany, i a través d'ell se van fer algunes publicacions, a Àustria i Alemanya.
1: També. Clar, tot això, en Jaume Bernat, que té bon ull, ja ha dit això, ho hem de convertir en una exposició, I és el que inaugurareu aquest dilluns a Valldemossa.
3: Aquest dilluns a Valldemossa, que jo crec que serà espectacular, perquè crec que mai s'ha fet una exposició com aquesta a Mallorca. A part, és una exposició molt visual i està agrupada per àrees geogràfiques, Pollença, Valldemossa, Palma. Hi ha moltes fotografies, hi ha moltes imatges de l'època, dels anys 30, que veureu com era Mallorca en aquell temps, veureu la gent com anava vestida de pagesa, i és molt divertit perquè també hi ha molt de pòster, hi ha molt d'artistes que varen col·laborar amb aquestes publicacions, tenim pòster de Fomento del Turismo, i com molt col·laborador de l'Arxiduc també hi serà en present, crec que clar, som a Valldemossa i no ho podem oblidar, no, Albert Rafael?
0: Sí, sí, efectivament. Hi ha una secció destinada a Valldemossa de Solla i dins aquestes dues parets destinades en això hi ha una secció destinada a l'Arxiduc i els seus amics, no? Perquè l'Arxiduc no només va influir en la promoció turística a través de la seva presència, sinó, sobretot, a través de les seves amistats. Mm-hmm. Va dur molts de persones rellevants d'altres indrets d'Europa que ja varen venir aquí per estudiar, per llavors publicar articles a revistes internacionals, no? Mm-hmm.
1: Clar, i tot això se convertirà en una exposició que inaugurau dilluns, però estarà dos mesos, eh?
3: Estarà dos mesos, mm-hmm. I lo interessant també és que sempre ens agrada molt acompanyar les exposicions amb activitats complementàries. En Rafael farà una visita guiada cada dijous.
1: Cada dijous. A quina hora?
0: Serà a les 5, de l'hora baixa, mm-hmm. Però ja hem comunicat que si hi ha escoles o hi ha col·lectius que per les circumstàncies que siguen, tenen interès en venir en altres moments, poden fer visites concertades mm-hmm. específiques per ells.
1: Perfecte.
3: I pel que fa a les conferències, bé, comentar vos que cada dijous també tindrem un especialista, tindrem un dia que serà dedicat a la traducció, que vendrà el traductor de na Margaret Desta i na Mary Stuart Boyd,
1: que
3: vendrà Sant Jaume Boada, també vendrà en Eduard Mollà, professor de la universitat, mm-hmm. El mateix dia. Un altre dia tindrem en Sebastià Perelló i en Mateu Coy per parlar de viatge i col·leccionisme.
1: Que ells també són col·leccionistes.
3: Exacte. I per tancar l'exposició tenim el Fermaidor, que és na Carme Riera, que vendrà a fer-nos la cloenda de l'exposició dia 13 de novembre a les 7 de l'hora baixa.
1: Que bé.
0: I en Fèlio Bausà, per parlar específicament del turisme de Valldemossa.
3: Sí, també. I en Fèlio Bausà, que és el secretari de la Fundació, uh-huh. Que parlarà de l'Hotel de l'Artista, que és un establiment molt emblemàtic de Valldemossa, que ja no existeix, però on han passat molts artistes, com el mateix Coll Verdolet, i tot aquell entorn turístic de Valldemossa, que em podrien dir que és una mica la llavor d'aquesta exposició, que és un dels primers llocs on va néixer uh-huh. aquest...
1: M'imagino fotografies...
0: La mostra, en realitat, és una presentació de bibliografia original. Apareixerà una gran quantitat, o pràcticament tots els llibres que tinc dins la meva col·lecció, tantes edicions franceses com ingleses, com guies de viatge mallorquines editades a final de segle i a principi de segle, tot originals. I llavors tots els panells figuraran articles de revistes, llibres, etc., tot també originals. És a dir, la gent no veurà representacions, fotografies d'aquells llibres, sinó que veurà material original de primera mà.
3: És important dir que en Rafael, un dia fent una prova, m'ho va comentar, que no s'imagini una exposició de llibres oberts i de text, sinó que són imatges, són gravats, són fotos, són il·lustracions, perquè me comentava en Rafael que va veure un dia un reportatge de llibreteres de Nova York i una de les llibreteres no hi ha més avorrit que una exposició de llibres. Però que no s'imaginin això, perquè és una exposició de llibres, però d'imatges, és a dir, és imatge de Mallorca dels anys 30 a través dels primers hotels, a través d'aquests artistes al voltant de l'Arxiduc, també hi haurà la presència d'en Agatha Christie, hi haurà una sèrie de personatges que guiaran aquesta exposició.
1: Clar, i sobretot d'història i de coneixença dels primers viatgers, d'allò que pensaven, d'allò que escrivien sobre nosaltres, que sempre ens ha cridat l'atenció, no? Jaume, tu no? Xerraven bé de nosaltres?
0: En general, sí. En general, xerraven bé de nosaltres. I alguns... manifestaven el seu desacord en determinats costums, no? En els toros, en la manera de tractar la dona, en temes molt específics. Mm-hmm. Però, en general, la visió que donen de Mallorca és una visió,
1: és
0: sí, fins i tot un poc idealitzada, de vegades.
1: I de tot això, a Viatgers a l'Illa, un paradís de paper, s'inaugura

0: dilluns, dia 14, a la Fundació Call Verdalet. Hem tingut el director, en Jaume Bernat Adobé. Moltes gràcies, enhorabona.
1: Gràcies.
0: I el col·leccionista Rafael Pons, que gràcies a ell s'ha fet possible aquesta exposició. Gràcies, Rafael.
1: Moltes gràcies.
0: Enhorabona. Bé, vendrem, apunto mosa.
2: Donarem una copeta de vi de Pla Llevant, perquè la gent sempre s'anima més i queda més estona.
0: Això mateix. Si no, cada dijous.
2: Cada dijous a Sabita Guià. Però a Valtor d'Or vos espera la inauguració.
1: Fet.
0: Gràcies, demà tornem.
1: Gràcies.
3: IB3 Ràdio. Les notícies de l'Exili.

0: Bon dia.
1: 119. Aquesta és la xifra d'incidents que ha registrat el Centre de Coordinació d'Emergències del Govern.
2: La majoria són a Mallorca, 100, de les quals 43 han passat a Palma i 9 a Esporles, a Menorca. Hi ha hagut 5 i a Eivissa 1. El director del centre, Eduardo Parga, insisteix en demanar precaució.
3: Evitar los desplazamientos, evitar cualquier actividad al aire libre durante esta tarde. Son unas horas en las que pasa la tormenta y bueno, pues mantener pues sombrillas, objetos que puedan volar, retirar todo el mobiliario que puede causar problemas a nosotros mismos y a viandantes.
2: A la part forana s'ha tancat la carretera entre Estellencs i Banyalbufar, la MA10, i la carretera entre Banyalbufar i Esporles, totes dues en ambdós sentits, i des de les dues del migdia fins les 6 del capvespre amb Esporles han caigut nombroses branques que han arribat a fer malbé diversos vehicles.
1: I a l'aeroport de Palma ha hagut d'aturar les operacions durant un minut, cosa que ha causat importants retards i fins i tot alguns desviaments. Ara mateix, a Sant Joan, hi ha la nostra companya Neus Pericàs. Neus, bon dia. Quina és ara mateix la situació?
4: Bon dia. Així com comentau, les pluges i les condicions meteorològiques adverses han provocat incidències a l'aeroport de Palma, on les pantalles mostren pràcticament la totalitat dels seus vols amb retard, amb una mitjana de 2 hores d'espera. També es poden veure alguns vols que s'han provocat molt de malestar en els passatgers, que es queixen de la poca informació que estan rebent per part de les companyies aèries, i és que a hores d'ara molt de passatgers encara no saben quan podran reprendre el seu viatge. Ja una situació que previsiblement es mantindrà durant les pròximes hores.
1: Gràcies, Neus. I el mal temps també ha causat diverses panes elèctriques a Mallorca i Menorca.
2: Així és, a Menorca hi ha hagut al municipi d'Es Castell una pana elèctrica des de les 2:30 fins les 3:30 del capvespre. Endesa ha anunciat que estaria restablert a partir de les 5:30, però les tasques de manteniment han facilitat que en aquests moments ja el subministrament funcioni amb normalitat a totes les zones. Ho explica Lluís Campos, al Valle del Castell.
5: Aproximadament les 2:30 del capvespre s'ha anat parcialment el subministre elèctric en el municipi d'Es Castell. Ara estem amb una tormenta que ens està arribant ja a Menorca. Hi ha tormenta elèctrica i trons. Per tant, la previsió de Saimet, pues, que fins les 8:00.

0: del proyecto vital, si no se interviene, puede caer en ideación suïcida.
1: Arribam així a les 5 i 4 minuts. Les notícies tornen a les 6 amb tota la informació sobre el mal temps.
2: Més informació a ib3notícies.com.

0: Com anem?
1: Com anem?
2: Escoltau, esperam que tots estigueu bé en els vostres municipis. I és que avui hora baixa està gros, ha estat gros, la tempesta que hi ha hagut, mare meva.
3: Era la verdadera fi del món, eh?
2: Mm-hmm. Sí.
3: Hi ha hagut un moment que flipava.
2: Com era? La fi del
1: món! La fi del món, tot ha tornat negre. Bueno, la gent aquí a la redacció ha estat una autèntica bogeria.
3: Exacte, tot ens aixecàvem a mirar, però que és una cosa molt d'humà, això.
2: Exacte, i de periodista.
1: Què passa? Plou.
2: I de periodista. Avui la redacció ha estat una redacció que sempre ho és, però de periodistes de raça. D'informació minut a minut, cridant emergències.
1: Exacte,
2: bombers en
1: tothom,
2: els ajuntaments.
1: En els bales.
2: Exacte.
1: Un de les altres.
3: Inundacions, no sé on.
2: Ha estat una lliçó periodística apassionant.
1: Però ara mirant per la finestra, i hi ha claror, hi ha sol...
2: És que s'ha fet fosc de cop aquí al Manco, a Palma.
1: Perquè ha hagut un eclipsi.
2: Ah, era avui, l'eclipsi.
1: Sí, saps que jo que és gos? No, era ara, se m'han equivocat.
2: Ah, ara ho entenc, ara ho entenc.
3: Bé. I que vam veure el dia 12 d'abril.
1: Era tot
3: d'abril,
1: una...
3: jo, d'abril.
1: T'ho vas imaginar, Jordi.
2: Bueno, recordeu de l'eclipsi?
1: Home, clar. Quina... Però sembla que fa un any, ja.
2: Qui se'n recorda, ja, de l'eclipsi?
3: Què és això?
1: Home, jo no me n'oblidaré mai.
3: Ai, mira.
1: No, bé, ja me n'havia oblidat.
3: T'ha marcat.
1: Sí, va ser un dia molt especial, sobretot perquè no vaig poder connectar en directe.
2: Tu vas ser un desastre, la teva connexió, que no hi havia cobertura.
1: No hi havia cobertura, però bueno, escolta.
2: Avui som el dia 9 de setembre i nosaltres som aquí amb vosaltres, Filet Set Simosa, permeteu xiu-xiu etjant. Avui tenim en Lluís Fortesa en el control tècnic.

0: pregunta que vosaltres sabeu que jo sempre vull fer preguntes. Vosaltres sabeu quina olor corporal feis? Uf. Tu mateix.
1: Home, cada dia, però...
0: A banda de quan creus que puguis fer olor. He vist que aquesta pregunta que faré ara són una mica escatològiques.
2: Home, ha passat molta hora aquí a la redacció.
0: Què vol dir amb això?
2: Que de vegades i de...
0: Això no contestes la meva pregunta, Xavi.
3: Però saps que no la fas tu o els teus companys, no és el mateix?
2: No ho sé. M'esteu volent dir qualque cosa?
0: No. Vos agrada la vostra olor?
2: A veure, aquestes preguntes incomoden un poc, no?
3: A més, a veure, un mateix pot reconèixer la seva olor corporal? Perquè, clar,
0: Jordi,
3: i quan vius, però millor ja t'hi fas.
0: En Jordi fa les preguntes correctes.
2: Exacte.
0: Com se nota que és el nostre graduat?
4: El graduat.
0: I doncs, tot això, a veure, té una explicació. Vos ho demano perquè han conegut que una de cada 40.000 persones té la síndrome de l'olor a peix. Mm-hmm. Tranquils, que no és el vostre cas, companys, però tot i així m'ha semblat una dada curiosa a dur avui, aquí.
2: I de bona sort que no és el nostre cas.
3: Sí, ara hagués dit, nines, n'hi ha una de cada 40.000 i en aquest estudi...
0: Home, no. Tu imagina't patir aquesta síndrome, o el que és el mateix, el nom tècnic trimetilaminúria.
2: Déu-n'hi-do.
0: No sé si ho he dit bé. No fa falta vos expliqui que les males olors provoquen un rebuig social immens. Sí. O sigui, imagineu-vos si ara mateix vos hagués fet una intervenció, seria un poc humiliant, no?
2: I a part de... Home, evidentment, en directe seria humiliant, molt humiliant, però després una cosa que, tot i que pugui passar per aventura a qualcú del teu entorn, és complicat de dir. Són
0: Exacte.
2: Coses que incomoden tant a la persona.
0: Totalment.
2: És a dir, és com són temes molt, molt delicats.
0: Com li dius a una persona que fa pudor?
2: Sí, a més, si és puntualment, tots fem mal olor en qualsevol moment, és humà...
0: Però si és constant, que...
2: Clar, si és constant, què passa? Com
3: no,
2: ho fas?
3: És complicat perquè, a més, quan l'acabes de conèixer, no li diràs perquè l'acabes de conèixer, però a mesura que passes temps, clar, també se fa complicat perquè fa més temps que la coneixes i no li has dit.
0: Però si és una persona molta de confiança, un amic de tota la vida, per exemple, un familiar... Mm. Tot i així, a vegades costa. En definitiva, la socialització de les olors, un altre gran tema. Però no m'ho desviem. Una de cada 40.000 persones té la síndrome de l'olor a peix.
2: Olor a peix?
0: Sí.
2: Però quin peix?
0: Sempre faig la mateixa pregunta. Tu i els peixos. Saludem l'especialista en salut pública i medicina preventiva, Joan Carles Marc. Gràcies per entendre'ns, Joan Carles. Com anem?
5: Com anem? Bon olor, millor.
0: Sí,
5: bon olor és millor, no? De totes formes, tenir aquest síndrome de l'olor a peix o la trimetilaminúria, que es diu, és un gran problema. No és fàcil, no és gens fàcil.
0: Ho crec. Perquè, clar, comencem pel principi, valgui la redundància. Precisament, demanar-te com s'externalitza aquesta carta, perquè és una olor a peix, entenem.
5: És una... s'apareix en un peix, eh? És a dir, no és exactament en un peix, però s'apareix i què genera? Rebuig i té un impacte social, ansietat, depressió, discriminació, perquè aquesta és la clau d'aquest síndrome.
0: Mm-hmm. I com se contreu?
5: Se surt perquè és una malaltia molt poc freqüent, i perquè el nostre cos té dificultats per eliminar una substància que se diu trimetilamina. La trimetilamina és una substància que tenim en el cos i aquesta substància normalment s'elimina en diferents maneres, no? I en aquest cas és una alteració del metabolisme i genera aquestes olors que en lloc de que ho diguem, en aquest sentit, com dèieu vosaltres ara, si tenim una persona que fa mal olor, el més normal, si és amic teu, si tens qualque relació, és que li diguis, t'has notat que fas mal olor? I en lloc de fer-li això, lo normalment que se fa davant d'aquesta gent és rebutjar-lo. I això genera un problema important.
2: Clar, la gent que pateix aquesta síndrome, és a dir, de olor de peix, a fer olor de peix, en suma, l'olor que aquesta persona fa? És a dir, la pregunta, per ventura general, és la gent que no fa bona olor, que fa mal olor, se'n suma ella mateixa, perquè hi ha gent que per ventura no se n'adona.
5: Sí que se n'adonen, però no poden fer res. El gran problema, i el que genera normalment en aquesta gent que se'n dona compte de que qualque cosa li passa, en el final no surt. Se queda quedant a casa seva. I això és un problema que els hi genera aquesta sensació, aquesta ansietat, aquesta depressió, aquesta quedar-se a casa seva i no sortir, no? I això és una cosa molt important. I això, realment, aquesta una de cada 40.000 persones, no és

0: una de cada 40.000 persones que està diagnosticada.
1: Clar.
0: Una de cada 40.000 persones ho té. Hi haurà problemes que, com que és molt difícil de que passi, de que m'ho donen compte, de que anem a un metge perquè tinguem aquest síndrome, això fa que passi per alt, intentant cercar maneres de rentar molt més, però veus que te rentes més i no se'n va, i al final se diagnostica arribant en aquesta situació de després de passar moments molt durs, molt difícils i amb molta ansietat i depressió.
1: Clar, una mica la socialització de les olors, en aquest cas de les males olors, Joan Carles. Vull dir, hi ha olors que tenim associades a que són males olors, però perquè també ho hem après així, que són dolentes. Vull dir, escolta, aquesta oient que fa un parell de mesos mos va enviar aquest àudio que és graciós, però així en tensacions de les olors. Escolta-ho.
2: És que record una excursió que vàrem fer a la depuradora de Palma i record berenar de vora la depuradora, allà de vora aquells filtres gegants, i a mi no me desagradava aquella olor. I molta de gent, quan ho coment, me diuen, ai, t'hauré de regalar un perfum de clavellera, que jo, bé... Però ja te dic, m'agrada sí, tant el patxuli com l'olor de rosa i el clavellaram. També hi ha... S'assembla molt aquest olor que m'agrada, alga podrida. No sé, m'agrada.
1: El que dèiem, Joan Carles, una mica la socialització de les olors, en el sentit de que per què no mos pot agradar l'olor clavegaram, com en aquest oient?
0: Està clar que tots, cadascú és cadascú, cadascú li agrada el que li agrada. I està clar que gent s'acostuma a determinats olors i els agrada sentir-les. I és evident que amb això cada persona és un món, no? És evident que hi ha gent que li pot agradar una olor determinada. Però aquesta qüestió de fer olor a peix i veus que envoltant de tu comença a sentir-se que la gent se'n va, s'allunya i que ningú te diu res, perquè la fotut d'això és aquesta qüestió, no? De que és una història que no ajuda a millorar la teva relació amb la gent. Tot el contrari, empitjora i genera una situació molt difícil.
1: Clar. Estàvem parlant d'una patologia metabòlica, és qüestió de metabolisme?
0: És una qüestió de metabolisme, no? I és un problema de metabolisme que, en el final, mos du un impacte psicològic i laboral. Vosaltres parlàveu de que vos estàu tot el dia junts i que, per tant, en el final, escoltes, te notes aquestes olors determinades, segurament molt de dies molt bon olor, i qualque dia estàs més tens, has arribat corrent, etc, i fas una olor una mica que val més estar lluny de tu. Això genera un impacte també laboral que és complicat, no? I per tant, davant d'això, hem de saber que aquest problema metabòlic ens pot dur a una situació també d'un problema de salut mental. El problema no és tan sols el tema de tenir aquest síndrome, sinó probablement el problema és el sofriment que generen la gent tenir aquest síndrome.
1: Totalment. Nosaltres no hem volgut fer broma en el principi, però no hi ha cap broma amb aquesta qüestió. Hem parlat amb en Joan Carles Marc, especialista reconegut en salut pública i medicina preventiva. Gràcies per atendre el mort, Joan Carles, que vagi molt bé.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Adéu.

0: Els veïnars de Binibec Vell, a Sant Lluís, a Menorca, denuncien les conductes incíviques d'alguns visitants que envaeixen espais privats per aconseguir el millor selfie, la millor fotografia.
1: A través del compte d'Instagram, @binibecavell, un veïnat comparteix vídeos de turistes, però atenció, asseguts al mobiliari particular, bloquejant escales d'accés als habitatges, obrint portes o entrant a balcons. Els residents recorden que Binibeca no és un decorat ni un parc temàtic, sinó un lloc on hi viu gent, i demanen que respectin la intimitat, el descans, la neteja i les normes de la comunitat. Els veïnats asseguren que no volen prohibir les visites, sinó que es facin amb respecte, i actualment l'accés està permès de les 10 del matí a les 10 del vespre, però les cordes que delimiten els espais privats i els cartells informatius no han aconseguit evitar els abusos. Davant d'aquesta situació, parau atenció, la comunitat es planteja contractar seguretat privada.
0: Atenció, perquè aquesta urbanització privada de Menorca, la coneixeu, construïda l'any 64, rep més de 800.000 visitants cada any, una afluència que s'intensifica durant l'estiu, ja ho sabeu, i dificulta la convivència amb els residents.
2: I a Malícia, m'entens?
3: TV3 Ràdio és entreteniment. Un estiu que canviarà les seves vides.
4: Catalina!
5: Se tropezó con un escalón.
3: El retorn al cinema de Lluís Homà.
6: És una provocació terrible.
3: Hi ha persones que no deixen mai de ser amb nosaltres.
7: ¡Abuelo!
8: No deixaràs de sentir-la a prop.
3: Forastera, una història de presències sobre l'amor i els vincles familiars. 11 de setembre, només als cinemes.
9: Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
10: Si a tu te dic vel,
9: tinta,
10: mur, cornada. Però les coses sempre es poden millorar. Ara, entre avui i demà, ampliem a 2 hores amb més contingut i un bon equip.
3: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
11: Aquest diumenge torna a Esports 3 en Joc.
12: Serà espectacular.
11: Des de les 4, Reial Mallorca-Sabadell, un partit per tornar al camí de la victòria.
13: Que repiquin les campanes de la Seu!
11: Un diumenge on també estaran molt pendents d'Enric Mas i de la Vuelta a Espanya.
14: Tornar a ser Enric i tornar a disfrutar d'estar en el pòdium de qualque gran.
11: Esports 3 en Joc, el millor espectacle radiofònic esportiu de les Balears.
15: Xiu, xiu!
16: Bones, estimadets de Xiu Xiu, soc la Marta Sampas. Avui vull aprofitar la vostra secció de dedicar cançons per dedicar-li a una persona molt especial, que és ni més ni més que ma mareta, ma mare que m'ha parit, que avui fa 67 anys. Els joves dirien 6-7, i d'això, 67 anys és ma mare, i li vull dedicar la seva cançó favorita, que és la de September. Bona ferrada, mama.

0: Marta Sampas. Avui li ha tocat a ella la dedicatòria, bé, no, millor dit, a sa mare. Quin detall, Marta.
1: Sí, molt d'anys.
0: És que és dolça, na Marta.
1: Molt d'anys, i sa mare molt d'anys.
0: Molt d'anys, Marta Sampas, mare.
1: Exactament.
2: Mare Sampas.
0: Exacte. Ja sabeu que podeu fer aquestes dedicatòries en el 646-93-45-01.
1: 646-93-45-01.
0: Exacte,
1: el Jordi. WhatsApp.
2: 646-93-45-01.
0: Molt bé, ja ho sabem tots de memòria, ho hem aconseguit.
1: Pot ser comentes la broma que ha fet en Jordi. És a dir, Marta Sampas, ajuda'ns amb paraula a Mart, amb el nom de Marta, i l'ha canviat per mare. Ha estat molt bo.
2: Ara ha estat pitjor. O sigui, ara que ho has comentat i ho has explicat,
1: perdona,
2: ha quigut completament.
1: No, ha estat molt bé.
0: Jo no l'havia acabat d'entendre i ara sí que l'entes.
1: A mi li ha sortit, és a dir, que li ha sortit de s'ànima. Bé, molt d'anys.
0: Molt d'anys, mare Sampas, 67, 67.
1: L'altre.
0: Què passa? Ho ha dit Marta?
1: Ah, ho ha dit, perdona.
0: Ho ha dit? No ho he dit jo, per favor. No, jo no... No seria tan ocurrent com la nostra companya.
1: No l'heu vista, però ha fet així en ses mans, això que fan els joves que tenen aura.
0: Perdona, ho fan els joves no, ho fa el papa.
2: Exacte.
1: Tens raó, un punt de
0: tota boca. Si ho fa una personalitat tan important com el papa...
1: Clar, i nosaltres...
2: Ho pot fer una personalitat tan important com Inés Mateu.
0: Exacte.
1: Dèiem els joves com si nosaltres no en fóssim de joves.
0: Exacte. Bé, és que no som tan joves ja.
1: Clar, és més joves que nosaltres.
0: El que sí sabem és que som a principis de setembre, que avui és dimecres, que està fent un dia de temporal, i crec que no hi ha millor moment per posar-se hater. T'has convertit...

0: Vamos, ya señorado. Bé, la posa'm cada setmana, quasi.
1: És una cançó d'OR.
0: Sí, així és.
1: Des d'aquí una ferrada en el grup.
0: Així és, i una cançó que mos representa, perquè avui és dia de desfogar-se un poc d'aquelles coses que mos fan ràbia del nostre dia a dia. I clar, aquesta setmana hi ha una cosa que destaca, per damunt tot. Sabeu què és, això?
2: Se tornar a l'escola.
0: Molt bé, sincronitzat.
2: Sí. No estava preparat.
0: No estava preparat. Exacte, tornem a l'escola, però és veritat que sempre ens solem enfocar amb els infants, però hi ha més gent afectada per aquesta tornada a l'escola.
1: Els periodistes, perquè no poden xerrar d'una altra cosa.
0: Exacte. Els mestres, professors.
1: Els docents. Sí.
2: Els conductors de... Bé, no, anava a dir d'autobusos, però no.
0: Bueno, d'autobusos escolars.
2: Sí.
1: Sí. Molta gent.
0: Molta gent, però sobretot també... mares i pares de les Balears. Mm. Avui va per ells, va per vosaltres. Perquè xerrarem i mos queixarem dels grups de WhatsApp de pares i mares.
1: No!
3: Déjame, no juegues más conmigo esta vez. En serio te lo digo.
0: Tema polèmic, eh?
2: Tema polèmic.
0: Aquí encetam la polèmica.
1: Pel que tenc entès és un tema polèmic.
2: Sí. I pel que tenc entès jo, ningú de nosaltres tres crec no és un grup de pares i mares.
1: Per sort, no.
0: En això anava, perquè aquí hi ha un problema, i és que cap dels tres són pares. Per tant, no tenim experiència dins aquests grups, però ja crec que mos poden fer una idea. Mm-hmm. Perquè tots aquí tenim WhatsApp, som gent actualitzada, sí, en aquest sentit. I clar, tots han tingut un grup de l'estil, no sé vosaltres.
1: Tots han tingut un grup de gent que no mos va ni molt bé.
0: Exacte, i que xerren molt,
1: sí,
0: i que tu t'es
1: que
0: igual.
1: Que és un caos organitzatiu.
2: Però hi segueixes allà, per no quedar malament.
1: Exacte.
2: Així som, la gent de Balears.
0: Així som. Veure. Però bé, com nosaltres de moment no hem viscut aquesta experiència de grups de pares i mares, tenim gent que sí ha tingut aquesta experiència i que mos ho conta.
4: El que vos puc dir és que els grups de WhatsApp de pares són el més parescut a l'infern a la Terra o a una carta notificada d'Hisenda i que haurien d'estar prohibits, perquè no surt d'allà res de bo. Com a pare de dos fills, tremol cada cop que m'afegeixen a un d'aquests grups, ja siguin de l'escola o d'extraescolars. I anècdotes moltes, potser les més destacades, serien una de l'agost del 25, quan es va crear el grup del viatge d'estudis, on un parell de mares i pares motivats enviaven una mitjana de 80 missatges diaris un mes abans de començar el curs. Una bogeria. I l'altra va ser un dia que una mare va acusar la mestra de dir-li idiota a un alumne davant de tota la classe. A part de que era impossible esbrinar què va passar realment i es va crear una bolla de neu gegant, va ser surrealista el debat que va generar dins del grup, on hi havia alguns pares que justificaven la feta i d'altres que volien posar una queixa.
1: Començant bé aquesta investigació sobre els grups de WhatsApp de pares i mares. Si voleu dir la vostra, 971-13-9900, crec que és un tema bastant polèmic i podem rebre moltes cridades, una llau de cridades. 971-13-9900. I això és el problema, no? Com deia aquest oient, pare, que se creen bolles de neu sobre
0: Exacte.
1: Temes que potser els pares i mares no haurien d'intervenir, no ho sé.
0: Exacte, i al final, sí, són problemes que tal vegada un grup de WhatsApp de pares i mares no se solucionarà, això segur. Però també crida l'atenció això, 25 d'agost, i ja preparant el viatge d'estudis.
1: Mare meva.
2: Quina feinada.
0: Tu t'imagines?
1: No.
2: No.
0: De fer un Excel?
2: Sí.
0: Amb això. Perquè és vera que se fa bolla amb això dels grups. Jo record que, clar, jo a vegades de monitor de temps lliure te toca. I no us podeu fer una idea de lo que se demana, se xerra, o sigui...
1: Què te demanaven, Jordi?
0: Hi ha una excursió, s'ha de dur cantimplora, s'ha de dur el xubasquero, s'ha de dur el tal... Tothom, sempre, demanen.
1: Clar, com que se voten els límits, o voten el límit l'excursió, s'ha de dur cantimplora, per si el teu fill o filla té set, no? Clar que no s'ha de dur xubasquero si estan parlant d'un dia... d'estiu calorós i que no hi ha previsió de pluges. No ho sé.
0: Sí, va, a lo millor...
1: Jo xerro sense la ignorància, sí, perquè no soc mare.
0: Clar, quan tens aquesta test fàcil... Quan tens aquesta test molt fàcil... Bé, en aquest cas, en el monitor, els mestres no fan grups.
2: I te feien gaires comptes com a monitor, o no?
0: En el meu cas, no. Però n'han arribat.
2: N'han arribat.
0: Home,
2: eh?
0: Hi ha hagut això sempre. Sempre però
2: tu imagina't, com deia aquest oient, d'haver de pair un debat a un grup de WhatsApp sobre un tema que en realitat no saps
1: i que són qüestions molt delicades.
2: Exactament.
0: Sí, en aquest cas eren qüestions molt delicades, però insisteixo en les preguntes, perquè la gent demana absolutament tot.
1: A veure, mam.
5: Hola, estimats, què tal, com esteu? Jo vos he de dir que ja tremol, a les totes. Després d'un estiu tranquil de pau i de silenci en el grup de WhatsApp de pares de l'escola, avui ja s'ha obert la veda, com a raons. Avui ja n'hi ha hagut els primers que han enviat els missatges. A quina hora comencen demà? I a quina hora surten? I jo ja tremol? Jo suposo que som un poc hater, eh? M'heu de perdonar. Però és que hi ha gent que ho demana tot i ho comparteix tot pel grup de pares. I jo penso, ostres, no, que pesats. A veure que m'atrop ja a una etapa en què s'han superat algunes coses. La meva filla ha de fer segon d'ESO i, clar, cada vegada hi ha manca comunicació en el grup. Però els anys anteriors era gros. Han perdut la jaqueta d'en Nin Col Culeter i darrere un regiment de pares contestant. Jo no, me sap greu, la meva filla tampoc, no la tenim, jo tampoc. O mirat a secretaria, me sap greu, no la tenim, en Pepa tampoc la té. Per no dir, quan n'hi ha que envien articles, memes, bromes... Bé, jo soc de les que xerra només si és estrictament necessari. Però em pot nerviós amb els que no tenen vista. I tot estem xerren. Per no xerrar de quan hi ha confusions, mals entesos i bregues fins i tot. Només demanen que enguany hi hagi pau i poc missatge. Gràcies.
1: Diu, també demanen pau i pots missatges. Gràcies. Sí, sí. Joana Maroto, companya d'IB3 Ràdio, del programa El Dia, i gran comentarista dels programes Cinc Dies, mos ha servit de bon exemple.
0: Ha comentat una de les veritats més grosses que s'han dit aquí, un facto, com dirien ara, i és el tema de... La meva filla s'ha deixat la xiqueta, col cul la té.
1: Tothom
0: i,
1: diu que
0: i
1: no.
0: I tothom ha de dir que no. Si no la tens, calla i ja està, és que la tingui, ja ho comentarà. Per què han de tenir 15 missatges de no? La meva filla no la té. Ai, però la meva tampoc.
1: Això passa com és molt d'anys, no? Sí. Supos que en els grups de WhatsApp també se diuen molt d'anys en Lluís, que és el fill petit, i don Lluís no és en el grup. Molt d'anys, Lluís, molt d'anys.
2: Però esperen, Lluís envia una nota de veu. Moltes gràcies.
0: És vera, però, que aquí fa més esforç dels altres, perquè tu
1: com
0: fas un missatge.
1: Lluís,
2: moltes gràcies, família. Bé, perdona, ja està. A més, que jo, quan som molt de cos impetit, dones, i passa molt.
1: Dones en Lluís? Clar.
2: No ho sé.
1: M'hagués dut gent.
2: No ho sé, perdona, Jordi, continua.
0: No, que és vera que tu, a més, tu molles el missatge de moltes gràcies a tots, quan és el teu aniversari, ja... Au! Ja està,
2: però si et molles, dona-se gràcies a la primera persona que t'ha felicitada, clar, després cada vegada... Que... Bé, jo m'he sumat. Gràcies a Laura, a Carme, al tio Toni... Bé,
0: però és vera que hi ha gent que no té aquest autocontrol, no n'és conscient. Jo, per exemple, sóc de xerrar molt poc per WhatsApp, no sé vosaltres, pels grups, si sou d'aquests que estan enviant constantment.
1: No, jo xerro bastant. Jo xerro bastant.
2: Depèn.
1: Però no, quan sigui mare, no ho sé.
2: No som gaire actiu.
0: Però clar, i també hi ha un altre tema que ens ataca, és grups de pares i mares.
1: Sí.
0: Vull dir, pares i mares. Que
1: no,
0: a vegades...
1: sé, no sé a què te refereixes, Jordi.
2: Tampoc.

0: Que a vegades no queda tan clar, això.
1: Hola, Inés, i amics de Xiu Xiu. Ja te contesta la pregunta amb una altra. Dirien grups de pares i mares o grups d'homes de mares? Perquè com a mare de dues filles separada, me fiquen sempre jo, per omissió, en els grups de... grup d'aniversari. I me fiquen a jo. I tal vegada les nines aquella setmana, aquell dia, estan en seu papà. I sense estar separats, perquè sempre se fiqui primer a sa mamà. Jo llenço aquesta pregunta perquè és una cosa que sincerament no entenc. Entre nosaltres mateixes, entre mares, ja fomentam aquesta càrrega mental de ai, m'he de recordar que tal dia és l'aniversari d'en fulanet i hem d'anar a comprar un regalet. Oh, no, en aquest altre no feim regalets, en aquest feim un bisum de 10 euros. Això és un meló que tal vegada s'hauria d'obrir aquest debat a la nostra societat, perquè prou, per favor.
2: Bravo!
3: Molt ben dit!
2: Qualcú ho havia de dir, i així o així s'ha dit, gràcies a Namà, que és aquest oient que mos ha enviat aquest àudio, aquesta... amb un tema sí. que... s'ha de posar damunt la taula indiscutiblement. Clar que sí.
3: Exactament.
0: Sí, jo crec que cada vegada n'hi ha més, però de pares. Jo crec que se van ficant.
2: Per descomptat.
0: Per descomptat. Però bé, clar, és una cosa, aquests grups, que no pots escapar. Perquè si tens un fi o una fia, molt, o sigui, hauràs d'estar molt d'anys ficat en això.
3: Segur que hi ha gent que se n'escapa.
0: De primari, després de secundari, després de batxillerat.
2: Però si vols, no, el problema és que si no vols estar en aquest grup de WhatsApp, dius, i tant, no hi vull estar. Però el problema és que quan se xerren coses en aquest grup que te poden afectar a tu, a la integració del teu fill a filla, perquè se xerren coses que, ai, com que no hi som, no me n'he assabentat, etcètera, etcètera. No vull que el meu fill se perdi coses per culpa de que jo no estigui a un grup de WhatsApp, clar.
3: Quan jo era petit, és a dir, primari, el que feien és que repartien circulars. Sí, Epois a la classe.
2: Circulars.
3: Epois, au, exacte. Circular. Que hi ha una excursió i de fer una altra agenda, puntes, i que t'ho duguin signat demà. Això era un mètode que funcionava...
2: I els pares i mares
3: a vegades
2: feien reunions i ja està.
3: Relativament bé, i un pic cada tres mesos. Amb
0: pam i pas.
3: No, això no ho he vist en ma vida. Lo de ses ampas.
0: Sí,
3: això pensava
0: sí,
3: en les pel·lícules americanes.
2: Xavi,
0: què dius? No,
3: el que hi havia eren les reunions
2: estava
3: de pares i mares.
2: Estaven molt poc assabentats
3: no
2: de la logística escolar de que
3: però
2: vostre.
3: Les reunions de pares i mares. Bé, no
0: sí, sí, sí. Però és vera que tot anava en circular, que després el juny traies de la butxaca petita la circular d'espois que t'havia anat per abril, que se t'havia oblidat la motxilla. Fé un desastre igualment.
3: I l'endemà de la circular d'espois, un olor vinagre, tota la classe.
0: Bé, jo, ja per acabar... vos duc 10 pautes.
2: Vinga,
0: per
2: Jordi.
0: Fer un bon ús dels grups de WhatsApp escolars.
4: Me perdí en un cruce de palabras. Me anotaron mal la dirección.
0: Servei públic. Segons la psicòloga Lara Ferreiro, són aquestes les pautes que mos donat. Són 10. El grup informa, no cria. Vol dir que per organitzar-se, excursions, canvis que se facin, perfecte. Però no per controlar o gestionar la vida dels infants. Això... cosa dels mestres. No s'ha de resoldre pel mòbil allò que el teu fill pot resoldre tot sol. Que això també està molt bé. La meva fill pot anar a comentar-ho, no fa falta que ho resolgueu per allà. O sigui que aprengui a gestionar problemes. No jutjar ni assenyalar infants dins el grup. No diguis en Pepa, t'ha insultat. No, això en privat. I següent, els problemes importants en privat. O sigui, conflictes, professors, altres pares, tot això per privat. No donis, per certa, molt important...
2: Això crec que no... Avui en dia exacte. Crec que a vegades s'oblida, però no, jo no ho sé, no jutjo.
0: Exacte, sí. Aquesta va un poc relacionada, que és no defensar automàticament en el teu fill. Vull dir que a vegades pot no tenir raó. La majoria de vegades, segurament. No competeixis per ser el pare o la mare perfecta. No alimentis l'alarma col·lectiva, molt important també... Fomenta l'autonomia i, abans d'enviar un missatge, t'has de fer tres preguntes. És vera, és necessari i aquest és el lloc adequat per dir-ho. Au, servei públic.
2: Molt bé, Jordi. Font, la Lara Ferreiro, que és psicòloga. Gran recull. Jordi, crec que avui has fet una gran funció
0: exacte.
2: A 24 sí. hores, o manco, de començar a curs d'escola.

0: El minut de glòria d'avui és per Aitana. La cantant ha aprofitat els seus concerts a Barcelona per fer una reivindicació en favor a la llengua catalana.
1: Jo soc amb la meva família més castellano parlant, però és veritat que jo he crescut aquí a Barcelona gràcies a l'escola, gràcies a estar al col·le, he pogut aprendre perfectament el català i m'agradaria poder practicar-ho més. Estava parlant aquests dies amb les meves amigues i els vaig dir: mira, vull que em parleu català, perquè és veritat que ells amb mi no parlen català, perquè jo no acostumo a parlar-ho. I els vaig dir: sisplau, parlem català aquests dies, perquè m'encantaria l'últim dia a Barcelona parlar tota l'estona en català. I m'agradaria tornar a fer classes de català, m'agradaria mantenir la llengua, perquè és el més important que tenim també aquí a Catalunya. Som bilingües, parlem castellà, parlem català.
2: IB3 Ràdio és informació.

0: Era...
1: El 12 de setembre viu la Diada de Mallorca. Celebram 100 anys del cant de la Balanguera. Consulta el programa complet a consell de Mallorca.es.
2: Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
3: Cada vegada hi ha més presència d'autors de Balears. Què diria, més d'autors que de companyies?
4: El primer dia està com tot descol·locat, no?
5: Sí.
4: I a poc a poc comences a entendre't en els teus companys.
6: Anant de les proves d'un bol a un altre de Palma i m'ho van trobar amb un senyor que va cantar amb nosaltres i se va fer hiperviral, però per tot el món.
7: És una sèrie per mirar, per gaudir, per estar present. No, no pots cuinar i mirar la sèrie a vegada.
1: De dilluns a divendres a les 10 del vespre, a IB3 Ràdio, L'Aviador, amb Rafael Gallego.
8: Te vaig enviar un correu, l'has vist? O sigui, aquest missatge
9: sí.
8: que dius, un moment. Que posaves missatge? El missatge posava... Ei, m'ajudes sense mudança?
7: No!
8: No!
10: Ja l'heu sentit, ja l'heu sentit. Ell és en Marc Escafí, que mos ve a explicar les seves historietes. Marc, com estàs avui?
8: Molt bé, molt bé.
10: T'ha plegat la pluja o no?
8: Sí, jo avui, ara, gràcies a que estem a la ràdio, no me veus, però jo venia, avui m'havia pentinat, els cabells suels, i que estic aquí, com sempre, en sa coleta feta, amb el monyo, perquè no...
10: És que Marc té una molt bona melena, no el veus?
8: D'en fora, d'en fora.
10: Escolta, Marc, tu tenies una petició quan hem parlat de Aitana, que ha dit que estima el català.
8: Jo des d'aquí, Aitana, com us estàs escoltant, te volia dir que està superbé el missatge teu, però una versió de Superestrella en català. Per favor, no? Per l'audiència catalana.
10: Una superestrella.
8: Sí, en Jordi tenia una versió.
11: Ell diu que vol divertir-se. Supermallorquí. Ell m'ho diu...
8: Clar, no que faci una versió en qual que col·labori, en qual que canta mallorquí.
10: I si no la fa ella, Marc, la faran nosaltres.
8: Fàcil.
10: Tu acceptes, t'acceptes aquest repte?
8: Sí, primer m'hauria de refrescar un pas a lletra.
10: No te preocupis.
8: Però 100%.
10: Quedam així.
8: La pròxima capçalera de la secció.
10: Exacte.
8: Val, perfecte.
12: No, fora broma, és un repte,
8: sí, sí. Jo sabeu que 100%.
12: I no, va, per el proper dia.
8: El proper dia la duré preparada i la cantam aquí en directe.
12: Te farem les coses, nosaltres.
8: Perfecte.
10: Duim la lletra impresa. Escolta, Marc, aquesta setmana t'ha passat una cosa que crec que molta gent se podrà sentir identificada perquè has caigut en una moda.
8: És que clar, m'ha passat una cosa.
10: Sempre comença així.
8: Jo venia, moren recordar, la setmana passada estava entre cometes reformant que meva. No? La paraula reforma li queda molt gran en el projecte, però, clar, en el moment en el que jo estava fent a còpia de tot el material, no?, per pintar, per recol·locar els mobles, me vaig donar compte d'una cosa, totes les fotos, que jo crec que va un poc en sa unexpected red theory que varen comentar.
12: Uf.
8: Jo me fixava a totes les fotos de sa casa que tot era perfecte, no?, els mobles estaven col·locats centrats, tots els quadres penjats perfecte, però sempre hi havia un gerro o una figura molt imperfecta, no? Com amb una forma així com a més orgànica, una coseta com a... que rompia la proposta visual.
10: Uh-huh.
8: I jo vaig dir, clar, és que 100% això és el problema que tinc jo, no? És que tinguis les catxes per tot, que tinguis les parets a mig pintar, és que me falta una peça de ceràmica feta per jo... Que...
10: O sigui, li faltava personalitat, en definitiva.
8: Clar.
10: Personalitat, no. Qualque cosa personal.
8: Exacte. Me faltava un poquet rompre aquesta idea de perfecció.
10: D'acord.
8: que encara que meva s'allunya bastant en tot el que ja vos he contat d'aquest escenari perfecte, però jo vaig estar ja analitzant i deia, clar, és que mira, això se nota que és algo fet a mà...
10: Necessitaves un punx.
8: Necessitava un punx. I aquí me vaig quedar, amb aquesta idea.
10: Amb aquesta obsessió.
8: Exacte. No vaig cercar cap tipus d'informació al respecte complementària. I què va passar? Que l'univers... Tinc dues teories. Que l'univers sabia que jo necessitava fer unes classes de ceràmica o que tots els dispositius de que meva m'escolten, analitzen el contingut que jo mir i m'ho varen posar davant. Jo m'estim més pensar en sa segona, així més conspiranoica.
10: Home, jo sóc una gran defensora de que mos escolten.
12: No, és que mos escolten.
8: Bé, mentre mos escoltin a xiu-xiu.
10: Exacte.
12: Bueno. Déu un dia, aquests perfils, els algoritmes no sé molt bé cap on dirigir-lo. Estan una mica sonats.
8: I de... jo estava ja en el git llegut i que me va aparèixer a Instagram un anunci, no? Així, acertadíssim. Un taller de 4 hores de ceràmica, Mallorca, dissabte. I jo, clar, què faig? És a dir, jo amb aquestes senyals del destí no puc lluitar. I vaig dir, m'he d'apuntar. I lògicament, sense pensar-ho, ja me vaig apuntar. La següent escena ja és en el taller de ceràmica. Jo ja m'havia fet una idea preconcebuda, perquè l'anunci tenia un pot de trampa, no? Ja condicionava un pot, perquè l'anunci era una lota molt zen, amb una música així d'espa.
12: Lloga, sí.
8: I ella estava fent un gerro amb un núvol així com a molt d'intel·ligència artificial. No sé, com a molt poètic. I clar, és que jo vaig veure aquell núvol i vaig dir és que aquell núvol sóc jo. Jo m'està xerrant a mi. I res, vaig arribar allà i tot molt bé, la veritat. L'audiència molt diversa. Hi havia la típica dona de 60 anys que se nota que ja...
10: Que ja
8: domina.
10: Ja havia fet torn.
8: Exacte.
10: Aquella. Sabeu que és torn? Se diu així?
12: Sí. Es torno de...
8: Bé, es torn,
10: de fer fang.
12: No sabia.
8: Sí, és aquesta palangana giratòria que tu poses una peça de fang enmig i allò va rodant perquè tu li vais donant forma. Que xerraran d'aquest tema perquè m'ha donat molt de conflicte. Però res, audiència, doncs molt bé. També hi havia la típica parella de que volien fer així una experiència, un grup d'amics...
10: També
8: no?
10: Hi havia qualque moderneta de ciutat, que ara està molt de moda fer ceràmica.
8: La parella que hi havia era molt moderneta. Venien com amb moltes referències de casa. Un poc...
12: Que havien vist molt de TikTok.
8: Sí, havien estat víctimes també de Pinterest.
12: Saps què trob jo? No ho sé, intues... Que jo, per exemple, és una cosa que me sedueix, aquesta idea. La idea de fer ceràmica, és a dir, m'entra pels ulls. Vull dir, penses allà, vas allà tranquil·lament, amb musiqueta... Però després em posaria molt nerviós. I que no és tan fàcil com pareix. Clar,
10: crec
12: tu penses,
10: que no t'agradaria gens.
12: Faré un gerro preciós, que li pot veure en floreta i serà molt senzill. Me sap greu dir-ho així, però... I una merda.
8: És que no estan fent com pareix. És a dir, clar, tu el que veus és ser gent professional, que té una habilitat, quasi que és com una coreografia, i jo no ho estava executant de la mateixa manera. Ara, és vera que jo, mentre estava fent... Bé, vàrem arribar allà, teníem un torn, cada un torn elèctric, una passada, tot, fantàstic, no? Amb una peça de fang enmig, d'argila... I jo vaig començar allà a paupar sa terra i es fang. I sa mestra me va venir i m'ha dit molt bé. I jo, home, això me va malentonar.
0: Havia de ser ceramista, jo.
8: És que sap què passa? Que després me vaig donar compte que anava passant per tothom i a tothom li deia, molt bé, molt bé.
12: Clar,
8: eren les seves tècniques de
10: mercadotècnia.
12: Perquè tornis.
8: Exacte. Va passar una cosa que no vaig entendre, però que vaig entendre després, que és que una vegada ja havien fet com havien pogut aquell gerro, res, el vàrem retirar, ell els va guardar, i després d'una estanteria de fusta que ella tenia, mos va dir, val, i d'ara triau una peça que l'anam a pintar. Jo vaig dir, bueno, això formarà part com d'aquest procés espiritual de la ceràmica, no? Fem una peça, la deixem per la gent següent, i ara pintarem... Jo me vaig deixar ja endur i estar 100%. Vaig pintar, molt minimalista, perquè, clar, vaig pintar de vermell perquè volia la meva Unexpected Red pis.
10: Unexpected Red volia dir que és una peça vermella que tu poses a dins un pis teu o dins un espai decoratiu per rompre un poc l'essència del típic blanc, beix, fusta.
8: Exacte. I jo vaig dir, és el meu moment.
12: Era un gerro el que pintaves o no?
8: Era...
10: era un senrer, Marc,
8: era un bol, una tassa així forança...
12: El cereal.
8: Sí, era una cosa multidisciplina. Ho vaig pintar, bé, molt correcte, vaig arribar a casa, ja ho tenia, i vaig dir, però com pot ser que jo ara hagi començat aquesta nova vida de ceramista i acabi aquí avui, no? Ja està, ja ha fet el taller, ja s'ha acabat. I no vaig poder consentir, i lògicament, es diu menjar, no m'ha quedat més remei que mossar les masses ungles, però es dilluns ja estaria a la botiga de Belles Arts comprant...
10: Marc, és que te compren en qualsevol cosa.
8: És que, clar...
10: Perquè és de fàcil.
8: Jo tenia a casa...
10: Ets la víctima perfecta del màrqueting.
8: 100%. Se m'ajunta a mi. Ses ganes de fer coses amb el meu caos vital... I això, el resultat és que està de best.
10: Està molt bé.
8: Així que, què vaig fer? Vaig anar a la tenda, perfecte. Vaig sortir, com sempre, carregadíssim, perquè podria haver començat amb un poquet de fang i ja està.
10: Què però vas comprar?
8: Me vaig comprar un torn manual no... un torn que va amb un pedal com les màquines de cosa antigues.
10: Que això ja és pràcticament professional, Marc, i tu venies d'una sessió
8: perquè jo
10: amb
8: ser
10: aquella espiritualista.
11: Clar. Però pensa que li havia dit que ho feia molt bé.
8: Exacte. Ja. I per jo tant... ja tenia una peça que m'heva firmada per jo mateix. Ara ja estava compromès amb el món de la ceràmica. I m'he comprat un torn que... Vos penseu que la coordinació peu-mans és més fàcil de lo que pareix. Perquè és moment donar-li un pedal i que jo rodi mentre tu pots la peça enmig, alerta,
10: delicat. No, m'han dit que és molt difícil.
8: Lògicament me'n vaig endur totes aquelles eines de fusta, les esponjetes, el fil de ferro... No? Me'n vaig dur tot el kit, un davantal, perquè tu no pots ser ceramista si no dus un davantal que vais tacant gradualment.
10: Tu te'n recordes d'aquella pel·lícula que és Ghost? Aquella escena? T'has inspirat amb aquella escena?
8: És que jo el que volia... Hi havia moments d'auxili que jo volia que se m'aparegués qualcú per darrere i m'ajudàs a fer la peça perquè no hi havia manera. És que... Però és veritat que el davantal te dona ja com a consciència, sí, no? Tu ja t'ho poses allà... És com els escriptors... Tu no pots ser escriptor si no dus ueres. O sigui, és una cosa així universal. O sigui, tu... Això va així, no? I, bé, vaig comprar argiles, fang, molt... O sigui, unes quantitats... Jo pareixia que volia muntar una cadena de... Que volia treure una col·lecció de plats, no? És a dir, ara si a Mallorca hi ha una crisi d'esfang, per favor que contactin amb jo perquè tinc molt de material. No? En el final m'havia gastat quasi més amb aquest nou hobby que en la meva proposta de reforma. Però bé, jo ja, fantàstic, arribo a casa... No? Vos penseu que tinc un taller, no? Vaig muntar la taula de la cuina perquè no tinc altra banda per muntar-ho, no? Tota s'estesa, me pos l'ordenador davant per veure un tutorial, no? Per dir, vinga, no aniré cegues. Lògicament, vaig obrir el fang i me vaig donar compte que havia comprat fang o argila de cocció industrial.
10: No!
8: Val? Allà ve que aquella dona del taller mos fes pintar una peça que no era la nostra, perquè s'havia d'enfornar. I jo aquesta informació no la tenia. No la tenia. I ja no és que fos de forn casolà, és que era d'un forn, o sigui, de forn industrial que s'havia de posar a 1.200 graus.
10: Mare meva.
8: I jo vaig estar mirant i el meu fryer de més a part a 200 graus. Així que, res, és veritat que després vaig anar a canviar-se... A canviar, no, perquè l'havia obert.
12: Però tu, l'havia un fornac al que banda, segurament.
10: Clar, tu no tens una pizzeria a baix.
8: Tenc una prop, però jo no sé si les pizzas se posen a 1.200 graus, no?
12: Pot ser com a negoci complementari.
8: En el final ho vaig canviar per fang que s'aixuga l'aire. Ja ni ho vaig canviar per fang...
10: Fang de, tercer, de segon d'infantil.
8: Literal, a la foto surt un nin que s'està passant bomba. I res, què vos he de dir? Que... Molta il·lusió, però...
10: Què faràs ara?
8: No, no, què he fet? No, què volia fer? Val?
10: Ah, és ho que... vares fer, d'acord.
8: No, sí, sí, sí, això és un... És una...
10: No te vares rendir, això no, és important.
8: No, jo ja vaig comprar la segona versió de Funk i en el final vaig classificar com a en tres productes que he generat.
10: D'acord.
8: Un són els plats que han acabat sense res, els altres són els gerros que han acabat sense res, i els altres són els senrers
12: que han acabat
8: sent una mostra estrata de la meva incompetència, no? És a dir, ara ja tinc les tres cobertes. Lo bo, no puc fer servir cap perquè no estan esmaltats, així que en els supostos gerros no els hi puc posar aigua per posar flors perquè
10: però bé, torna aquella dona i tot desmuntarà.
8: Massa gestió m'està demanant aquest hobby. És massa complicat. Jo no sé si tenim temps, crec que no.
10: Crec que queda un minutet.
8: Vos anava a fer unes preguntes sobre si vosaltres controlàveu el món de la ceràmica, però crec que les farem un altre dia.
10: I crec que les respostes són que no. Vosaltres heu fet ceràmica, company?
12: Bé, segon de primària, amb aquest fang que feia plàstica, però no.
10: Sí, jo també. La darrera que vaig fer va ser infantil. Ciurell de fang.
8: És que, clar, el problema és que com intens, que tots han passat un poquet per aquesta activitat clar. De ceràmica, mos creiem que igual tenim habilitat, clar. O igual només me passa jo, això, però no, o sigui, és més difícil de lo que pareix. Així que res, un altre hobby que se queda a la meva llista de hobbies fracassats, com va ser... vaig començar una vegada a fer cal·ligrafia en tinta d'aquesta japonesa, que també va ser un fracàs. Spa de massa mare, que vaig començar a fer la pandèmia com tothom, que també va ser un fracàs, no me va pujar cap pa.
12: Quant de temps te duren aquestes dèries?
8: Normalment, entre xiu-xiu i xiu-xiu.
12: 7 dies.
8: Exacte, una setmana de provar-ho. I res, ara tens a casa plena en 150 senrers, que només serveixen per posar les claus, perquè...
10: Idò, Marc, me n'hauries de veure tu.
8: Exacte.
10: Escolta, moltes gràcies. A veure, la setmana que ve, quina corolla se t'ocorre.
8: A menys si recupero qualque hobby, que ja tindré material.
10: Tot una tornam. Fins ara.
0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 6.
5: Bon dia. Una dona de 67 anys ha mort ofegada fa la nit després de caure al carrer durant l'episodi de precipitacions. És el fet més tràgic que deixa el temporal en el seu pas per les Balears, on ha deixat de moment un total de 109 incidents atesos per emergència. El succés ha provocat una forta commoció a Felanitx, com explica la batllessa Catalina Soler.
9: És un dia molt lamentable, és veritat que ha plogut molt, molt, molt, en molt poc temps. Les causes de la mort d'aquesta senyora s'investigaran, però tot apunta que aquesta dona, en un moment de més pluja, anava a travessar el carrer i l'aigua la senyora Duiti ha quedat davant d'un cotxe. Quan han sortit els professors de Joan Capó, que hi ha una escola de vora, han vist un cos humà davant d'un cotxe. Ja no hi ha recurs a fer, per tant, és un fet molt lamentable i molt trist.
5: Els actes de Cas Concos previts per avui a hora baixa s'han cancel·lat amb motiu de dol. I continuem pendents de l'aeroport de Palma, on les pluges intenses han complicat l'operativa i han provocat retards i cancel·lacions. Allà hi és la nostra companya Neu Pericàs. Neu, bon dia. Com evoluciona la situació?
13: Bon dia. La situació continua complicada aquí a l'aeroport de Palma i tot i que l'operativa es va reprenent poc a poc. Les xifres ja són importants. A les 6 de l'hora baixa, més de 200 vols acumulen retards i 44 han estat cancel·lats. i des que havien d'arribar a l'illa, 87 acumulen retards i 35 també han estat cancel·lats. És una situació que genera malestar, com el d'aquesta barcelonina, que explica que pot haver d'estar fins a 5 hores a l'aeroport si res no canvia.
14: Estamos desde las 3:30 o así, y hace nada, media hora que salía, que se había retrasado, a las 9:25. O sea, 5 horas aquí esperando tenemos que estar.
13: Les afectacions es concentren a Palma. A Menorca i Eivissa no s'hi han registrat incidències, més enllà de dos vols cancel·lats a cada illa que tenien connexió amb Mallorca. És una situació que es mantindrà durant les pròximes hores.
5: Gràcies, Neus. I de l'aeroport a la Intermodal de Palma, perquè el transport públic també ha patit retard generalitzat tant el bus interurbà de ciutat com els trens. El metro, a més, ha patit una incidència a la catenària que fa que només es pugui circular per una única via en els dos sentits, la qual cosa ha obligat a espaiar les sortides tant cap al Parc Vit com a l'estació Intermodal. Francesca Mas, bon dia. Quina és ara la situació?
15: Bon dia. A l'estació intermodal de Palma hi ha l'afluència habitual d'un cap vespre de dia foner. Això sí, els serveis ferroviaris han anunciat a les seves xarxes socials que el mal temps hauria pogut provocar alguns retards a les línies de tren. Han puntualitzat, com dèiem, que el servei de metro sí que s'ha vist afectat i que la circulació entre Son Sardina i el Parc Vit està temporalment suspesa en els dos sentits. Per altra banda, com hem dit, entre l'estació del Camí dels Reis i Son Sardina circulen en dos sentits per la via 1. Alguns dels usuaris ens han explicat fa uns minuts si han tingut retard o no.
16: Yo he pillado el tren desde Inca a las 4:52. Ha venido, bueno, un minuto tarde nada más, pero ya había avisos de que podría haber varios retrasos y normal con la que ha caído.
17: D'Inca a Palma es horario normal. Hemos empleado el mateix tren de cada día.
18: Sí, hemos tenido retraso más de 15 minutos. Y adicional, bueno, ponía en el letrero que por temas de clima no estaba llegando el metro hasta la estación de la UIT.
15: Els serveis ferroviaris han anunciat també les xarxes socials que treballen per solucionar la incidència el més aviat possible.
5: Gràcies, Francesca. I anem amb bones notícies amb els esports. Amb la 17a etapa finalitzada, Enric Mas continua líder a la Vuelta. Marta Sampas, bon dia.

0: tant, segona hora de Xiu Xiu amb en Toni Cardell en el control tècnic. I avui, com cada dimecres, toca conèixer...
1: Gent que fa coses.
2: I avui qui fa coses és l'artista i caricaturista Antoni Bibiloni, més conegut com a Bibi.

0: Estem contents avui que ha vengut una visita privilegiada amb Vivi perquè han començat a ballar.
1: Sí.
0: Eh? Tots,
1: home. A més, un ball que teníem programat per tu, Vivi.
2: Figura, tampoc que m'agrada a mi ballar. Però
0: sí, t'agrada ballar.
2: Si m'haguessin ballar, fos per un despedit de tots.
0: Te poden dir Vivi? T'han de dir Toni, Antoni?
2: Sí, Vivi, ja m'he acostumat. Abans de l'entrevista m'han dit que t'han de dir Toni. Digui Antoni, m'havia enyorat per uns segons, perquè fa tant de temps que m'ha dit. No m'ho diu Antoni, però bueno.
1: Però això de Vivi, de bon te ve?
2: Sí. Vivi és de Viviloni. Viviloni. Jo he hagut gent, molta gent, que quan me demana Vivi, d'on ve, de Vivi? I se pensen que, claro, com a artista, se pensen que jo, bueno, me'n vaig anar a Lluc i me vaig obnubilar. Vivi, quan diuen, quan jo vaig dir de Viviloni, se'n duen una desil·lusió. Diu, ah, és això. I què vol dir?
1: Però ton pare també no, li deien Vivi,
2: sí.
1: De mal nom.
2: Sí.
1: I és jugador del Balears, si no ha anat malament.
2: Balears, sí. Jo, de fet, jo m'he dit Vivi en memòria seva. Uh-huh. Sí, sí, sí. Jo a primaria, de tot, firmava com a Toni. Però després me van entrar a l'hostal i me vaig quedar amb Vivi. Sí. Uh-huh.
0: Recordes el primer dibuix que feres?
2: Sí, va, sí. El primer dibuix, jo dibuixava ja a l'escola, val? Que la meva reprimenda me va costar. Però com a professional encara tinc la nota del primer dibuix que me va encarregar sentir redactor jefe de diari Baleares, Jaime Jiménez, que et son pare des qui avui és cap de successos de diari de l'última hora, que és Javier Jiménez. Mm-hmm. I me va dir, mira, com a prova, me fas un dibuix de... Hi havia com un litigi amb unes màquines escuradores que se diu de monedes. Vaig fer dibuix i bon demà, quan me vaig veure de la portada... Mama. Hoy empieza con nosotros el joven dibujante Antonio Viviloni. I encara me guarda aquesta nota, la portada, ja no sé.
0: Que bona.
1: Tenies aleshores 17 anys, si no m'ho vaig errat. Però abans has dit que a classe te va costar molt de tocs, te van pegar molt de toc perquè dibuixaves molt.
2: Sí,
1: que...
2: no, tocs físic no, però...
0: Podrien ser.
1: Te barrejaven per dibuixar.
2: A veure.
1: Què dibuixaves?
2: Sí, bé, jo dibuixava, però jo, contràriament a el que se pot pensar que en els llibres aquest que dibuixen Visco, en Gabriel José Ceba i tot això, no, jo no els vaig tocar.
0: No dibuixava el bigot i...
2: No, tot persones. Això, sé que se pot pensar si gent això. Mo mare, sí, fa dos anys me va deixar, me deia, Antoni, diu, respectava tantes llibres que no els tocava. I jo tenia el meu bots i allà me feia incostadia la meva escuderia de cotxos i tal. I pues, allà tenia meus acudits i després dibuixava a les caricatures del professor. Va arribar un moment que després els meus companys... Vi puc donar

0: aj vy buď do nános, do nový iklám, varribá, bueno, me d'un repriment, no?
1: Però qualsevol t'ho hagués dit allò típic de tant de dibuixets no arribaràs enlloc.
0: Sí, sí, jo tinc una anècdota de que una vegada estant en el recreo, que se deia Vivi Boni Palmer, pot de ballar. I jo vaig de ballar i, bueno, en l'espai de tothom m'esperava mon mare i mon pare. En
2: aquell temps... M'han ensenyat, això.
0: Bueno, en aquell temps... Sa mare sí, però son pare... Uep. Mon pare no tenia que anar a cercar res. Mon pare feia quan se vaig veure tots dos. I me'n record que el meu tutor, que encara viu, el meu tutor, m'esperaven i me diu, miri, li va dir mon pare i mon mare, miri, el seu fill se porta molt bé, estudia bo just, no molesta ningú, però el seu fill té un problema. I havia tret del meu pupitre tots els bots que jo tenia d'acudits i de... Mm. Diu, miri, el seu fill fa moneots. I clar, mon pare i mon mare mirant, i mon pare era molt típic d'aquell temps, mon pare li reprochava a mon mare, la mirava i de Magdalena, com que digui, què passa? I la frase que li va quedar a mon mare era que, diu, el seu fill fa moneots, i li han d'ensenyar al seu fill que fent moneots no se'n va enlloc. Bueno, en sotens, aquest tutor li va demanar a mon mare que, per favor, li vaig fer una caricatura que li dediqués.
2: Que va.
0: Però bé, jo no, m'heu tret aquesta pregunta. No és un reproig.
1: Clar. No.
0: Sempre els hi dic...
1: Al contrari,
0: quan,
1: no?
0: Sí, quan vaig fer tallers en escoles, instituts, els hi dic, no deixats estudis. Però també, perquè una estudiadora és en els professors, les professores, no deixar, quan un alumne té un hàbit, jo que sé, una inquietud musical, quan un canta, no fer com en el meu temps, això és un canari, clar, és canariet, mm-hmm, o un que cor, mira sa llebre, potencial, no estendes d'estudis, mm-hmm, però després potencial, no ho degetis, mm-hmm, perquè no sap el que sortirà, vas? Li pot dir en Rafael Nadal, això és un toque pilotes,
1: sí,
0: ara és per posar.
1: Sí,
0: no,
1: sí,
0: no,
1: sí.
0: Aquesta bo té una inquietud, sense deixar d'estudis, els hi dic, en els alumnes, no ho deixeu mai.
1: I tu hi vas sovint a fer xerrades en els instituts.
0: Sí.
1: Vull dir, clar, quan tu ets il·lustrador, tu, la teva firma és inconfusible, tothom la coneix, però la teva cara, a lo millor no la coneix tothom.
0: Segur.
1: Ni la teva veu, que avui tenim el gust de sentir. Per tant, com contacten amb tu, com la gent te coneix, la gent? Com coneix la teva firma?
0: La meva firma.
1: Tu com ho vius, això?
0: Bé, també és vera que jo he participat en molt de programes de televisió, fent caricatures en directe, entrevistes. He estat IB3, he estat Canal 4, he estat a programes per Van Templata, Mancaro en Marí, i, clar, i vulguis que no vulguis, hi ha hagut gent que sí que m'ha vist físicament,
1: clar,
0: no? Però jo el que dic, jo no som un actor ni un cantant, jo vull que se me conegui, que se me coneixin per meus dibuixos. Jo entenc que hi ha gent que... Jo me creixer en gent, vaig passejar per carrer i veig gent que jo havia fet la seva caricatura.
1: Ah, sí?
0: Fa gana de dir... Vostè va sortir dia tal, vostè dia qual.
3: És que jo, de fet, Vivi, jo m'has fet la meva caricatura quan era molt petit.
1: Ah,
3: jo
1: me'n
3: record, vas venir a les festes de Calagamba i jo amb un germà me'l vas dibuixar i van conservar aquella caricatura i tant de bo encara la tingués. Però me'n record perfectament de tenir-la durant anys. I és molt curiós, per això m'ha fet tanta il·lusió també fer-te aquesta entrevista i per això també te vull demanar, i tinc una pregunta que m'obsessiona una mica, de quantes caricatures hauràs fet en la teva vida? Imagino que és incontable.
0: Incontable.
3: Però... En un estiu de molta feina, una època de molta feina, diàriament, quant n'has pogut arribar a fer?
0: Moltíssimes. Només has de pensar que jo, durant 10 anys, vaig estar fent caricatures per a benefici de si ho se pot dir, d'Espanol, per nens amb càncer, en l'Esport Anglès. Només dir això, fetes comptes, la quantitat de gent que han de passar, els de matins passaven a escoles, i els hora baixa, gent que passava per l'Esport Anglès. Només allà, jo feia, en 11 dies, 2.000 i pico de caricatures. Jo tinc els Guinness de caricatures, que són 2.384. D'en això havia de sumar...
1: En un dia?
0: No, eren 11 dies, en 11 dies, i després vaig seguir...
1: Clar.
0: Jo tinc els Guinness, que són... 122 metres i 1.384 caricatures. El Guinness impressiona, el tenc jo.
1: Sí.
0: I el tenc enrodillat, un magatzem, molt bé. Però és que després, el Corte Inglés mateix, jo només vol dir que arreu de la pregunta que me feis, el Corte Inglés va voler que això seguís. I era brutal, era una cosa que... Era, vaig estar 10 anys... només aquests 10 anys has de comptar que jo feia d'haver 200 caricatures cada dia.
3: Clar,
0: jo duc una mitjana d'un minut i mig per caricatura. En això he de sumar. Actes on jo vaig havent a fer caricatures i després fires de pobles on se m'ha contratat cada any per fer caricatures. Quan me demana, aquesta és la pregunta de sempre, quantes caricatures has fet?
1: Impossible.
0: Són mils, mils, mils.
1: I és que i en Xavi, com el degueres pintar o com el dibuixaries ara?
0: Sí.
1: Com el dibuixaries ara? En què te fixes a l'hora de fer una caricatura?
0: Sí, exacte, sí. Jo, de formació professional, jo la caricatura vostra ja la tinc.
3: Ja la tens,
0: La gent m'ho demana, me diu, i tu, tu pel carrer? Diu, mem, jo no vaig amb un sonajero com amb un nas de pellasso, però és vera que és una deformació de gent que me diu, tu pel sindicat, deu ser Jaume III. Jo sí que veig la caricatura, veig més allà. O sigui, després tornaré a el que me demanes d'ell. Jo faig el que no fa un retratista. Un escultor és dibuixant, val? Segur. Perquè ha dibuixat en les tres dimensions el que farà amb escultura. Però un dibuixant, un retratista, no té per què ser escultor. Hi ha retratistes que me demanes com ho fas. Jo, el vostre retrat ja el tenc. Jo vaig més allà, val? Es queda en Xavi, bueno, mem, no té res que veure de quan era més jovenet a ara.
1: Que però no, tu no te'n deus en recordar, d'en Xavi.
0: Figura't. Sobretot hi ha gent que ets a col·lecciona. Hi ha mares que col·leccionen les caricatures, van a diferents events per fer-se la caricatura del seu fill, val? I sobretot que envien s'ho pentinat. Hi ha un ets un poc comú. Jo estic segur que jo veig la caricatura teva passats anys i tindràs un símil, segur, val?
3: Sí,
0: exacte. Nas respingó, per què? Perquè veus, el nat seu és diferent d'esteu i del meu. A ell, no, se vivoran se fosses del nat, no passis pena que nosaltres no, perquè tenim tendència a tenir-ho cap avall, no? Els seus ulls són aixinats, petitons, val? Té un front quadrat i després té... després el bigotet i la barbeta. Això és una joia.
3: Això és un germà per dibuixar.
0: Això és una joia.
1: Clar, és que en Xavi és molt guapo.
0: Sí,
3: això
0: ja ho has de dir.
1: No és cap secret. Sí. Però les caricatures són guapes? És a dir, ha de sortir guapa una caricatura? S'ha de veure guapa, la gent?
0: Mem, jo he anat moltíssim de vents en els que jo faig a nins i a lotes, ara conto. Un nin, sobretot, t'ho molla tot. Un nin t'ho mollaria tot. Jo fins ara, tot fusta, cap nin o cap nina m'ha dit, ostres, que surt de feo i tal.
3: Clar.
0: Jo exiger d'una manera amable. Saps el que te vull dir? Tots tenim caricatures. Per exemple, s'han fet caricatures dels actors més guapos, de les actrius, i tots es exigirà el que se diu les faccions. No és deformar. La gent a vegades té por. No vull que me facis una caricatura perquè me sortirà, me trauràs el nas gros. Bueno, te trauré el nas gros si tens el nas gros. No és que el vostre companyero que el té petit.
1: En Jordi. Sí,
2: a mi me'n varen fer una vegada, me'n recordo a París, a més, i varen fer el cap gros, molt gros.
0: Què diu? No pot ser mai.
1: És que
2: ja ho havia dit.
3: Ja ho tenia en el cap,
2: no
3: en Vivi.
1: Però clar, és que la gent no mos estava gent, i si no mos coneix, no ho agafa, però en Vivi ara ho està dient. Sí. Vull dir, en Jordi el pintaríem el cap gros.
3: I no hauria dit mai que tenia que ser cap gros, en Jordi.
0: Més arredonir...
2: Jo me compro els cascs XL.
0: Jo, per enllaçar amb el que me demanau, que han de sortir lletjos. No té per què sortir lletjos. Jo vaig a fer caricatures, sobretot a bodes, val? I a la primeria ara ja no. Ara ja me permet seure-me, un m'anuncia, una persona m'anuncia i van passant la gent, però com jo faig caricatures que tenc una mitjana de minut i mig per caricatura...
1: Que rapidíssim, pues, mare meva.
0: M'ha comptat amb bastant, perquè quan veuen que vaig de rapides, pues, la gent s'aixeca, cull la caricatura, jo l'entenc el diari i se'n va. Bé, on vaig? Jo abans... quan jo tenia uns 30 anys, anava de xulo, tenia una taula i m'anava passejant per les taules que eren de 8 persones, i ara és un exemple molt gràfic de lo que tu me demanes, i 8 persones, val? I quan jo me començava a dibuixar, diu, què fa aquest? I jo, per exemple, feia la teva caricatura, i la feia. I jo l'ensenyava i tot rient. Què passa? Mm-hmm. Que, sobretot, les dones, les al·lotes, se començaven a posar la mà així.
1: Se'n pagaien.
0: Així, val? Mm-hmm. Claro, què passava? I això també ho fa seu col. Des primer, el segon plat, ja havíem begut un poc. I en el segon plat, d'aquesta taula de 8, ja m'havia fet 4. O 5. I tu veies que passaves temps i tu eres el beneit o la beneita que t'anaves quedant sense la criatura. Mm-hmm. I la lot o la lota que li feia cosa, no fes la criatura, jo voler me feia senyes. Per què? Perquè són caricatures amables, exagerades, però en el seu punt.
1: Divertides.
3: Exacte, com ha de ser, cap i a la fi. Té una sàtira, també, un punt de sàtira. Mm-hmm. Vivi, quina és la persona que més important que has, a qui has caricaturitzat mai?
0: N'he fet moltes. N'he fet tantes. Hi ha gent que jo he fet caricatures que no són visiblement coneguts, però que tenen molta importància. He fet de jutges, he fet birbes, però sí, birbes. Jo me'n record que... No, són molt d'anys. Me'n record que un any jo tenc una sèrie d'exposicions de personatges de Mallorca, en vaig fer 4. I un any vaig fer el birbe de Mallorca. I el birbe de Mallorca, clar, era molt particular perquè jo anava demanant, si volia figurar l'exposició... La primera me va costar molt, però la segona ja no tant. I quan vaig fer la tercera, vaig fer en aquell temps Teodor Úbeda. Aquest home no li havia enxerrat mai d'una caricatura i va voler veure la seva caricatura. Quan li vaig presentar, l'original, el secretari li va presentar i diu, aquest nas feia així, aquestes celles. I el secretari diu, sou vos. Bé, ell, el birbe, va comprar la caricatura i se la va quedar. Any després... Jo, en el Canal 4, jo feia les caricatures, un programa se deia De tu a tu. Ell és presentador d'en Toni Tarabini. Aquest home, Toni Tarabini, havia estat tinent de baula. I això era en directe. En aquell temps encara se fumava
1: en els platós.
0: Quan aquest home va venir, el birbe, antes de començar, li diu, en Vivi ja farà una caricatura. Diu, que bé, aquesta me la quedaré jo. Diu, per què? Me va fer una caricatura, jo la comp, i el meu nebot se va tenir nom tinent. Ell era valencià. Mm-hmm. Va tenir nom tinent. Aquesta me la quedaré jo.
1: Que bona.
0: Personatges coneguts. Camilo José Cela. Vaig fer Camilo José Cela. En Camilo José Cela, una altra anècdota. En Camilo José Cela, claro, en aquell temps era, bueno, com si fessis... Jo me vaig coir el meu carnet de premsa, me'n vaig anar al Consell de Mallorca, que ell donava una conferència, té moltes anècdotes, i me'n vaig anar allà, jo tenia 17 anys. Me'n vaig anar allà, tot xulo, dic, mira, jo soy dibujante de diari Baleares, ell, un home alt, molt venidós, diu, sí, diu, voy a hacer una exposición, no, de nou, perdoneu, quan vaig fer l'exposició, i jo queria invitar... I a mi me varen dir que en Camilo José Cela no va mai a cap lloc on ell no sigui protagonista. Si altra gent no va venir. Any després, la tercera exposició, el vaig posar la caricatura com a cedida. I vaig veure una uota, el comissari em diu, aquesta uota te vol conèixer. I era una uota rosa que mirava la caricatura. Diu, Camilo José Cela quiere comprar la caricatura.
1: Wow.
0: Era... Després vaig veure quan se va separar de sa dona i va començar en sa secretari. Ella
1: era sa dona rosa.
0: Altres personatges, deportistes, cantants, president del govern...
1: És que
3: un pot de tot.
1: No m'ho puc ni imaginar. Una de les frases més icòniques és els periodistes escriuen titulars, jo els dibuix, Vivi.
0: Sí.
1: Com se dibuixa un titular?
0: Sí, anem a veure. Jo, això és la meva etapa de que jo feia... Jo vaig començar fent acudits. Jo, les caricatures... Les caricatures de diari jo les feia a part. I els acudits, jo feia les caricatures, tenia l'avantatge de muntar altres, de que un dibuixant d'acudits de diari no té per què ser caricaturista. Igual que acudits de diari, vosaltres veureu Gallego i Rei, Ricardo i Nacho, Tudus, que jo conec en Tomeu Seguí, com a dibuixant, veus, el cas d'en Tomeu Seguí, tu el fas dibuixar, però ell dibuixa el que tu li diguis, guionista i dibuixant. En el meu cas, jo me ho guisava i jo me ho comia, sap? Llavors, jo vaig deixar de fer els acudits i any després me va rescatar de Miquel Serres, que ara és director de l'última hora, per fer caricaturista, val? En quant a acudits, bueno, doncs, jo he de mirar la notícia. Me donen una, dues màximes notícies i d'això ha de fer l'acudit. Que és la dificultat que tenen molt de dibuixants en fer acudits. Per exemple, tu pots fer acudits, per exemple, en el diari El Jueves, un setmanari. Un setmanari que jo conec dibuixant, per exemple, d'Escat del Jueves, te donen un tema i tu tens una setmana per presentar. El que m'acabes de demanar és d'una immediatesa, és brutal. Sí, no hi ha tema. És titular, que és el que me dius, sí, i jo he de fer l'acudit per demà. Passat demà ja fa olor. Demà. Això és dificilíssim. Sí. I jo ho he fet molt d'anys. Sí. De Baleares i Balears.
1: I ara, com t'organitzes? Vull dir, ara les teves caricatures surten a l'última hora, dimarts, dimecres i dijous. Sí. Com t'organitzes? Vull dir, te donen una foto, vas a la persona...
0: No, també, aquesta és una altra. Està bé, són anècdotes. Aquesta és una altra. Quan me diuen, tu, com ho fas? Com persona...
1: És que, a més, són molt de dies, vull dir.
0: Ah, jo són molt de dies, de que la persona vengui, o tu on te'n vas, diu, de què vas? Diu, si jo tingués que anar...
1: Clar,
0: la persona, i la persona va dir, senzillament me donen els periodistes, les accions jo col·laboro, són de 7 o 8 periodistes. El que fan és donar-te dues o tres fotos...
1: No basta amb una,
0: No basta amb una. I te les donen i tu, pues, d'allà fas la caricatura. Jo vos torni a la santa una altra pregunta que me feia, és que jo hi ha gent que no conec ni qui són, els he vist pel carrer. Per no conèixer, hi ha molta gent, periodistes de l'última, que jo no sé qui són, avui en dia s'ha perd un poc aquell temps que jo tenia la taula de dibuix en el diari.
1: Imagina't.
0: I ara tens la comoditat de que, bueno, tens l'ordenador i tu fas, però s'ha perdut aquest toc de personalitat.
3: Vivi, també fa 13 anys vas començar a fer tallers, a fer classes per ensenyar a fer caricatures. Avui també sí, estàs disponible per fer classes, no vaig errat.
0: Sí.
3: És a dir, se poden apuntar, te poden conèixer. Quan te poden arribar fins a tu, si qualcú se vol?
0: Ja queda poc, però ja tenc cobert. Me poden cridar perfectament per telèfon i ara jo... fa uns anys s'ha introduït perquè per falta de lloc la modalitat de caricatures individual, de fer classes individuals. Jo, bueno, sempre m'atreuen els anuncis cada agost i setembre, perquè ara comença a aterrar la gent que estava de vacances i ara s'apunten a muntar cavall,
3: ceràmica,
0: cuina, i hi ha la caricatura. I, bueno, i ara és quan, com a bon país que som, sempre vol darrer, hi ha l'accelerador. I ara me queden dos dies, bé, me poden cridar perfectament perquè surten els anuncis i són públics, no?
1: Molt bé. Vivi, ha estat un gust tenir-te avui a xiu-xiu. T'ha agradat xiu-xiuetjar?
0: Que t'apareix. I escoltar música i tot. Una preciositat.
1: T'han fet ballar.
0: I llumets de discoteca. Televisor Pantera.
3: Ara durant un pot de tombar, després el final i un 4 beures.
0: Molt de cridar més.
3: Home.
1: Vivi, moltes gràcies per haver vengut. Ha estat un gust.
0: Bé, igualment a vosaltres.
1: Tot d'una... Tornem amb la Mònica Borràs, però primer, atenció, plana internacional. A veure ben què ha passat avui.
4: Plana internacional.
1: Els Als Estats Units ja es poden comprar autèntiques aubarques menorquines a una botiga de la ciutat de Granbury, al comtat de Hood, Texas.
2: Les aubarques són de la marca Pons i duen l'etiqueta que en garanteix l'origen menorquí. La botiga ofereix models originals, no imitacions.
3: La botiga està situada en una petita ciutat de Texas i les aubarques arriben directament de Menorca, cosa que permet trobar calçat fabricat a l'illa a milers de quilòmetres del seu lloc d'origen.
2: Amb l'arribada a Texas es confirma, les aubarques amb calcetins no tardaran en arribar.
5: Tony Peck, Tom Cruise, Johnny Baldufo, Paquita Tomás i me va poder treure.
1: Més notícies. El festival de Glastonbury, un dels més reconeguts als Estats Units, no, al Regne Unit, volien dir, ja ha anunciat el preu de les entrades per l'edició 2027, costaran uns 480 euros.
2: És gairebé 35 euros més que el 2025 i el preu més alt de la història del festival. Glastonbury no es va celebrar enguany i tornarà entre el 27 i el, entre el 23 i el 27 de juny de l'any que ve.
3: La pujada ha provocat moltes queixes entre el públic que consideren el preu excessiu. A més, encara no s'han anunciat els principals artistes que actuaran al festival.
2: Segons els aficionats, si no hi actua Tomeu Penya, serà una tudada total de dobles. No,
6: és important, supòs, per qui venen darrere jo, que jo passi la història, perquè el pic sigui mort, de jo, la meva centre, vull que em facin suborritoris.
1: Un problema tècnic en el sistema de control de trànsit aeri, també en el Regne Unit, ha provocat el caos als aeroports i la cancel·lació de més de 1.000 vols. L'avaria ha afectat aeroports com Heathrow, Gatwick, Manchester i Birmingham.
2: L'operador britànic va informar que havia detectat un problema en el seu sistema de gestió de vols i els seus enginyers van haver de treballar per solucionar-ho.
3: Asseguren que el problema ja està resolt i que els vols operen amb normalitat, però encara hi ha molts retards acumulats. Els aeroports han avisat que les alteracions poden continuar mentre es reprogramen els vols.
2: Per la pròxima vegada els recomanam encendre i apagar el sistema, que sol funcionar.
7: Jo diria que sigui un pagui enfadada.

0: No.
1: El 12 de setembre viu la Diada de Mallorca. Celebram 100 anys del cant de la Balanguera. Consulta el programa complet a consell de mallorca.es. Els capvespres d'IB3 Ràdio canvien i milloren per tu. En acabar l'informatiu migdia, com ja és costum, farem...
2: Oh, sorpresa!
1: Un tempo. A les 5, els xiu-xiu més glamurosos de Balears...
3: Ja som aquí, ja hem arribat!
4: Com d'això, com esteu?
1: Avançaran l'hora de trobada amb els agents. Més tard, després de l'informatiu vespre, les converses i entrevistes a partir d'una paraula polisèmica a Entre avui i demà. I a les 10, el món de la cultura es podrà escoltar amb calma a l'aviador. IB3 Ràdio és informació, és entreteniment. Consulta la nova programació a ib3.org/ràdio.
5: Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
6: Si a tu te dic vel,
5: tinta,
6: mur,
5: cornada.
6: Però les coses sempre es poden millorar. Ara, entre avui i demà, ampliem a 2 hores amb més contingut i un bon equip.
1: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

0: passaport aquí sempre mos apropa aquell record que tots tenim gravat a la memòria col·lectiva. Ella és la més xula de la ràdio, na Mònica Borràs i el seu.
1: Aquell gran moment.
0: Mònica Borràs, benvinguda.
2: Hola, com estàs?
3: Molt bé.
4: Mònica.
2: Què, vos heu banyat?
0: No, nosaltres no. Érem aquí.
3: Quina perquè sort. Nosaltres som aquí de primera hora, evidentment, per fer molta feina per
2: molt
3: el programa.
2: Molt bé, i avui vos duc dues propostes, com sempre, perquè en trio una.
0: Com us ofereixes avui, Mònica? Ja sabeu que la Mònica sempre deixa a criteri dels oients i nosaltres mateixos el tema que farà avui.
2: Idò, tenim dues pistes sonores perquè trieu. La primera és aquesta, que sentireu ara. Tot una, ja sabeu què és, no?
0: Imagino the people.
3: Molt guapa.
2: És molt guapa.
0: És inconfusible.
3: Bé, però és que hi ha una cançó d'Oasis que comença amb el mateix piano, també.
0: De Pepa.
2: I de se varen inspirar. Mm. I d'avui fa 55 anys que se va publicar aquest àlbum als Estats Units, dia 9 de setembre del 71. Va ser un àlbum molt important, el primer de John Lennon en solitari, s'havien desfet els Beatles, i si voleu podem repassar un poc aquell àlbum, aquell moment històric d'en John Lennon, dels Beatles, i una petita sorpresa en el final. I llavors tenim un altre tema, que és que Adam Sandler, aquest actor, fa avui 60 anys. I tenim també un bocinat d'una anècdota que conta amb en Brad Pitt.
5: This is my favorite Adam Sandler story. You were at NYU.
6: Yes.
5: And it was an acting coach, I believe, or acting professor.
6: Acting professor, yeah.
5: He took you out for a beer.
6: Right.
5: You guys went to a bar.
6: Right.
5: And he kindly said to you,
6: yes.
5: Think about something else.
6: Exactly.
5: You listen, you got a heart, but you don't have it. You don't have it.
6: Yeah, right.
5: Choose another path.
6: Oh, yeah.
5: Truth?
6: It was like that.
5: This is why it's my favorite Adam Sandler story, and I think it says a lot about you. That you ran into him at the heights, you know, when you're getting...
2: Bé, algunes persones ho entendreu, és en Brad Pitt, que assegut davant Adam Sandler, recorda una anècdota que li havia contat en Sandler. I era que quan estudiava per actor, un professor seu, un professor d'actor, el va dur a un bar a fer una canya, una cervesa, per dir-li que tal vegada no era el seu camí i que tal vegada hauria de triar una altra professió, de bones maneres i tal. Clar, després Adam Sandler ha tingut molt d'èxit i l'anècdota conta que un pic se va tornar a trobar en aquest professor i que va fer... Que hauríeu fet vosaltres.
0: Li va demanar un autògraf?
2: No.
3: Li va convidar una cervesa?
2: Li va presentar als seus amics i en lloc de deixar-lo en ridícul o dir alguna molt cosa, clar. Va dir, aquesta ets l'únic professor que m'ha convidat mai a una cervesa.
3: Ah, clar, molt bé.
2: Molt agut. Sí. Idò, podríem també repassar un poc la història d'Adam Sandler, que totes les estrelles tenen una història darrere. Què vos agrada més?
0: Què vos estimeu més, companys,
3: no sé si Beatles,
0: que triam avui?
3: Ai, Beatles, perdona, imagine.
2: Imagine, clar.
3: John Lennon.
7: Que és un gran moment.
2: Sí. És un gran
3: quan anant Sandler també, per aventura per un altre dia, us sembla bé?
2: M'imagino
3: i després fa un altre
0: jo
3: dia anant Sandler.
0: Jo crec que na Mònica Borràs, que sempre mos du a memòria col·lectiva, s'imagine, qui no coneix Imagine All the People?
2: All the People. Sí. No, a més, la lletra és molt guapa, té moltes curiositats.
0: Molt utòpica, també.
2: Clar, és la cançó, però també és el títol de l'àlbum, sí. Si voleu, idò, mos ubicam. Exactament, Imagine. Idò, la sentim de fons, si voleu. És una de les cançons de pau, clar, més famoses de la història, i va néixer un moment gens pacífic, la veritat. Els Beatles s'acabaven de separar, en John Lennon, estava enfrontat amb en Paul McCartney. Na Yoko, sempre s'ha dit que Yoko Ono, la dona de John Lennon, havia estat la culpable de la separació dels Beatles. Hi havia problemes de drets d'autor, advocats, etc etc. Els Beatles havien arribat a un punt en què quan feien concerts no se sentia el que tocaven perquè tothom cridava. I no se sentia la música i ells ja van arribar a un punt que trobaven que era absurd tocar en directe i s'haurien de dedicar només a fer àlbums d'estudi però no tocar més en directe.
0: Varen morir d'èxit.
2: Un poc sí, un poc sí. La cosa és exigelada però realment heu vist els vídeos on les dones criden, s'acuben, de tot. No? Un poc el fenomen fan va començar d'aquesta manera.
0: Sí, la veritat és que
3: Mònica, tu n'eres... Bé, n'ets gaire fan dels Beatles?
2: Sí, ho som molt.
3: Mm. Però no arribaves en aquest... Bé, no has arribat mai en aquest punt de fan...
2: De molt, home, d'anar a cridar, no? Perquè no he coincidit amb ells, però sí que m'han agradat molt, eh? M'han acompanyat molt. Clar, sempre aquesta... A Rolling or Beatles,
3: sí,
2: no?
3: Sí.
2: Clar, mos agraden tots dos, són diferents. És que no se poden comparar. Clar, no se poden comparar.
0: Sí, de fet, són molt diferents, no?
3: Sí, hi havia un acudit, però ara no me'n record.
2: Quin acudit?
3: Això, quan te feien aquesta pregunta.
2: De fet, també, bé, a cançons, La culpa de todo la tiene Yoko Ono. També hi havia una cançó que no recorda el grup. Però bé, realment se va publicar aquest disc, tal dia com avui. La veritat és una de les cançons, com han dit, més conegudes de la història.
3: Ja me'n recordes acudit, perdó.
2: Ah, conta'l.
3: Perdó, diu, ¿qué eres más, de los Beatles o de los Rollings? I diu, de los Doors. Perdó,
2: que bo, de los Doors.
3: The Doors és un altre grup.
2: És un altre grup,
0: ja, Jim Morrison.
2: De los Doors.
3: Ah, no. Sí, Jim Morrison.
0: Ah, quan sí, no té res a veure.
3: De los Doors.
0: Ah,
3: de tot dos. Quan l'has d'explicar vol dir que no
0: sé. És molt fort.
3: Podeu comptar en Jaume Noguera, que ets aquí en directe també.
0: Podeu aturar de comptar acudits en directe, perquè és que no n'agaf cap.
3: No,
0: i som dolentes. I no sé què és pitjor, que en compteu o que jo no ens agafi.
2: Mònica, perdona. Ja l'he entès, ja l'havia entès. Bé, i aquesta cançó sona sempre a moments...
0: Ara sí, ara tothom l'havia entès.
3: Però ara m'ha hagut d'explicar. Perdona, Mònica, parèntesi d'acudit fet, endavant.
2: És que tu, Inés, has representat la gent que no l'havia entès i que així ho explicam. Idò, la cançó ha sonat sempre a reportatges, en conflictes, a homenatges, funerals, jocs olímpics, moments de guerra, moments de pau, però es veurà que quan passa una cosa grossa sona S'imagine, de John Lennon. Però només, no només volen xerrar de la cançó, de fet, forma part d'aquest disc, que quan s'escolta sense... així com se sentien els discos abans, primer la primera cara, llavors l'altra cara, el mateix disc comença demanant aquest món sense fronteres, sense possessions, viure en pau, però el disc també conté una cançó d'odi de John Lennon cap a Paul McCartney. Vull dir que no tot és pau en aquest disc. És una cançó plena de ràbia, també hi ha una cançó d'amor dedicada a Yoko. En George Harrison toca un parell de temes, la slide guitar, també amor política al moment, no? una ebullició. El 1971 els Beatles se varen separar, tot quatre, en John, en Paul, en George i en Ringo. Era la banda més famosa del món, s'havia acabat, com us he dit abans, contractes, drets, advocats, permisos... En Paul McCartney ja havia fet un disc en solitari, en John també, en George també acabava de triomfar amb All Things Must Pass, i tots varen mirar que podien ser independents, funcionar sense els altres. Però era veure que en John i en Paul ho varen patir més fortament perquè escrivien la majoria de cançons, feien les composicions juntes. En Lennon va fer un estudi a casa seva, li va posar Ascot Sound Studios, ja no necessitava anar a altres estudis i gravava a casa seva. Hi havia Yoko, Phil Spector, la producció, bé, molta de gent. El cas és que se varen variar moltíssim amb en Paul McCartney i Herbera, que varen voler fer aquest disc. Hi va haver un altre punt superimportant, i és que el 1967 va morir en Brian Epstein, que havia estat la persona, el mànager, la persona que els havia llançat, diguéssim, que els va descobrir un pub i va crear el fenomen Beatle. Llavors, es veure que d'ençà que va morir, els Beatles van quedar molt frustrats i la cosa no acabaven de trobar una direcció. No? En Paul va mirar de dur un poc el comandament, però en John estava distant. Després se deia que sempre hi havia en Yoko Ono, quan estaven plegats, i que en John feia més cas en Yoko. Bé, aquestes coses, no? El cas és que més endavant varen crear aquesta cançó. En John va seure en el piano i pim-pam, pim-pam, li va sortir així molt fàcil. Durant molt d'anys la cançó se li ha atribuït només a John Lennon, però es verà que ell, això d'imaginar, imagina això, imagina allò altre, era una teràpia, una espècie de teràpia d'en Yoko Ono, que havia escrit a un llibre. Imagina això, imagina allò altre i tal. Llavors, ell es verà que després va reconèixer que aquesta influència d'ella li va fer escriure la lletra d'aquesta manera molt fàcil. Llavors...
0: És curiós, idò, perquè tu sempre xerrant malament de Yoko Ono,
2: sí,
0: I realment podria ser la coautora d'aquesta cançó, d'aquest himne, no?
2: Sabeu quan se varen conèixer?
0: I d'això ningú en parla.
3: No.
2: Jordi,
7: no
2: saps?
7: No, no, no.
2: I de compte que ell va anar a una exposició que ella exposava i que hi havia com un quadrat molt petit, molt a dalt, que no se veia bé, t'havies de pujar una escala, havies d'agafar una lupa, ell ho va fer i la paraula que posava, el que se veia en l'esquadra, era sí, o yes, supos, no?, en anglès. És a dir, com un missatge positiu, no?, després d'aquest esforç de pujar, mirar, tal. I així se van... Bé, així va ser com el primer contacte. Molt romàntic. Exacte. Després, aquell llibre de Nayoko era Grapefruit Pomelo, que és allà on hi havia aquest concepte d'imaginar. Hi havia instruccions artístiques, i una d'aquestes era imaginar. El 2017 se li va reconèixer la coautoria d'Imagine.
0: Ah, d'acord.
2: Ara ja no podem dir Imagine de John Lennon, hem de dir de John i Yoko. És curiós. Llavors, hi ha una contradicció en aquesta cançó, perquè clar, ell diu, imagina que sa pau, que no hi ha possessions, clar, ell parla de pau, però ell fa guerra amb els seus companys, també. Llavors, ell té moltes possessions. Però bé, és una cançó molt de missatge que planteja una certa contradicció, se diu també. Però també altres cançons que surten en aquest disc, una altra de les més conegudes, és una que du per títol Jealous Guy, que la sentirem ara, si voleu, i sona així.

0: I d'aquesta cançó d'amor cap a Nayoko, entenem, allà on no insulta, recordem Jolín de la setmana passada, on diu, mira, ets tan guapa, per favor, no me llevis en el meu amo. Aquí ell s'acusa ell mateix, parla de gelosia, d'inseguretat, de pors, de fer mal a la persona que estima, diu, he perdut un poc el control, no te volia fer mal, però bé, és una cançó de demanar perdó, d'estar gelós, i ara veure que és una cançó que va transformar d'un tema que ja havia escrit feia temps, titulat Child of Nature. Però bé, aquesta és una de les cançons, tal vegada les més conegudes, i ara sentirem, si voleu, després aquesta de How Do You Sleep, que és la que li escriu en Paul McCartney. Com dorms? Això sempre s'ha diu, no?, d'una persona que no ha fet les coses bé, que té remordiments i li costa dormir, no? Llavors, ja no tenim en John Lennon pacifista, ja tenim un John Lennon molt enfadat, interpreta també algunes lletres, contesta també a elements del disc que Paul havia publicat i
1: ja
0: que...
1: Ja no és tot són flors i fiades.
0: Exacte. Ja se troba al·ludit a comentaris o a lletres de la cançó d'en Paul cap a ell i a Yoko, i contesta. És un atac personal, fa referències a la música de Paul, a la seva carrera, Yesterday, fins i tot comença dient també alguna cosa de quan van gravar Sgt. Pepper's. Però és curiós perquè en aquesta cançó també toca en George Harrison, que és com un poc tenir-lo del seu costat, no?
1: Com que tria equip.
0: Exacte, també és productor que havien tingut, en Phil Spector. I bé, i aquestes cançons, no és que s'odiassin, estaven enfadats, se podien fer molt de mal, eren com els germans, amb els germans te pot fer molt de mal també,
1: sí,
0: no?
1: Sí, tant, te pot veure amb ells.
0: Llavors t'estimen molt, t'havien escrit centenars de cançons.
1: Però després se varen perdonar?
2: Jo crec que va ser com a més, és a dir, que deien, no, que no fa bona música, que no fa bona música, i finalment van assumir, és a dir, van dir públicament, més en George Harrison, sobretot d'en John Lennon, en George Harrison, no, perdona, en Paul McCartney del Lennon, que efectivament era un bon músic, però per mi Lennon no tant ho va acabar de reconèixer.
0: I també és curiós, perquè la cançó, hi ha un tros de la lletra, no recordo exactament la frase, però diu... Sabeu que diuen que en Paul McCartney va morir i que en Paul McCartney d'ara és un substitut? Això ho heu sentit alguna vegada?
2: Jo no
0: ho
2: he sentit mai, no.
1: No.
0: I aquesta és una d'aquestes llegendes que
1: se compten. Home, és que quines vides de pel·lícula, perquè més, us imagineu-vos.
0: Crec que és, ara no recordo el títol del disc, que és aquell que on travessen un pas de cebra.
1: Sí.
0: Que tots...
3: Abbey Road.
0: No sé si...
3: Abbey Road és la carretera, clar.
0: Sí. Bé, no estic segura del títol, però sabeu la portada,
3: sí,
0: no? Llavors, tots duen el mateix pas, llevat d'en Paul, que va en l'altra cama.
1: D'acord.
0: I sempre, bueno, a partir d'aquí se va començar a dir que ell havia mort, que havien posat un clon, un substitut, o una persona... Bé, això que s'acorda.
3: Sempre n'hi ha, de teoria.
0: I a la lletra diu alguna cosa de tu t'has mort, o alguna cosa així.
1: Ostres, idò, mira.
0: Però bé, anem a escoltar un bocinet d'aquesta How Do You Sleep?

0: bé, un poc de ràbia no se nota, si no t'ho compten, tampoc...
1: Clar, d'analitzar la lletra,
0: sí,
1: no?
0: Sí, has d'analitzar un poc la lletra. Per Herbera, que varen haver de trobar la seva pau quan són tan famosos, Herbera, que el fenomen va ser tan exagerat que realment va ser complicat. El disc també hi ha una cançó que és Oyoko, una cançó alegre, enamorada, ell diu que quan s'afaita, quan és en el bany, o només pensa en ella, la crida...
1: Estaven tan enamorats.
0: Molt enamorats. I és un disc que parla de moltes coses, d'amor, de guerra, de gelosia, de la pau, que va aconseguir aquest himne que avui en dia encara escoltem 55 anys després. És vera que volia contar una altra cosa relacionada a aquesta petita sorpresa relacionada també amb Mallorca. Molts ja sabreu que John Lennon i que Yoko Ono varen estar a Mallorca, sí. Varen viure aquí i varen tenir un episodi un poc estrany perseguint a la filla de la Yoko Ono, que el seu primer marit l'havia segrestada.
1: Que van acabar en els jutjats.
0: Van acabar en els jutjats. Va ser el 71, també. Na Kyoko, aquesta lota, només tenia 7 anys. N'Anthony Cox, el seu exmarit, tenien sempre una batalla molt dura per sa custòdia. El bril del 71, en Cox era a Mallorca, amb sa nina. Ells varen venir, varen trobar sa Manacó. Una cosa ben curiosa. Se la varen endur, sa policia, en Cox, va denunciar. La policia van acercar dia 23 d'abril del 71 en John Lennon i en Yoko Ono. Els varen detenir, varen declarar a Palma. Hi ha unes fotos molt famoses sortint des jutjat. I clar, tot això pràcticament el mateix any, el mateix temps. Clar, s'imagina, sortiria el setembre, això va passar al abril. O sigui que tal vegada alguna petita inspiració de Mallorca va tenir, no? Per tant, vos recomano escoltar aquest disc. Hi ha un remescle del 22 o alguna cosa així, sona molt bé i és una molt bona manera d'aprofundir en aquest moment històric.
1: I ja ho sabeu, gran recomanació d'una especialista com és la gran periodista cultural Mònica Borràs, que sempre mos guanya en el joc del cinema, quan no podria ser d'una altra manera. Vosaltres, per favor, participeu en les pistes que mos donarà en Xavi, hem d'endevinar la pel·lícula. 971-139-00, mentre telefoneu unes promocions. Promocions? Propaganda? Com ho deim?

0: TV3 Ràdio és coneixement.
1: Aquest diumenge torna a Esports 3 en joc.
2: Serà espectacular.
1: Des de les 4, Reial Mallorca-Sabadell, un partit per tornar al camí de la victòria.
3: Que repiquin les campanes a la seu!
1: Un diumenge on també estaran molt pendents d'Enric Mas i de la Vuelta a Espanya.
4: Tornar a ser Enric i tornar a disfrutar d'estar en el pòdium de qualque gran.
1: Esports 3 en joc, el millor espectacle radiofònic esportiu de les Balears.
5: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
6: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
5: Una mica més mala baba,
6: sí.
5: Podríem dir.
7: Font de misteris.
8: Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
9: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
7: Font de misteris, amb Xema Font i Betres Ràdio.

0: Vinga, les pistes i el cinema, 971 13 99 00, si voleu participar endivinant la pel·lícula i guanyareu...
1: Un meravellós tour per Ivetra Ràdio a càrrec de Inés Mateu i en Jordi Suárez.
0: I en Xavi Oliver, que en sèrio, val molt la pena venir per conèixer els companys de la ràdio, que tots són simpatiquíssims, inclòs na Mònica Borràs. 971-13-99-00, primera pel·lícula, Xavi.
1: Molt bé, primera pel·lícula, primera pista. Un ésser molt petit rep una missió gegantina.
2: Ja ho sé.
1: Apunta-ho.
0: Nòrbara, sí. Estratègia.
1: Sí. Mem, amb aquest argument...
0: Me'l vols dir
1: cap a... Amb aquest argument... Amb aquesta...
0: Vinga, segona pista, Xavi.
1: Ha graduat, eh? No sé què posa aquí. Ha graduat... Bé, segona pista, perdoneu. Una cosa també molt petita mostra realment la vertadera naturalesa. Amem, en Jordi va bé, eh? En Jordi va bé. Amb una frase li ha bastat, eh? Hi ha un camí, hi ha un camí. No s'ho pot... De 7 anys per escriure i completar una obra. Se va publicar entre els anys 1954 i 1955, xerram de l'obra literària amb què se basa.
0: Ah, d'acord, ja ho sé.
1: Sí, punta bo. I després, pista sonora. T'ha fet gràcia això, Jordi. És bona aquesta. Vam tornar a posar. No, Ninés...
0: No diguis què he dit.
3: Jo vull veure què has dit.
1: Està molt ben plantejat. L'única és un llibre...
0: Però no has dit sobre en sa quals
1: sí, però no sé si hi ha una pel·lícula d'aquest llibre.
0: Sí, l'han fet ara.
1: Però alguna sèrie de Netflix per mi. Bé, Inés havia apuntat, ho puc dir?
3: No.
1: Molt bé, pista d'escena. Molt bé, musiqueta. Diu, un grup fuig per les galeries d'una mina. Quan arriben a un pont estret, hi ha un mag que s'agira i s'enfronta tot sol a una criatura enorme de foc i ombra. Alça el bastó, colpeja la pedra i talla el pas. El pont passa per ull i la criatura cau a l'abisme. Però el foc s'enrosca a les cames d'esmac i l'arrossega amb ella.
0: Harry Potter.
3: El senyor dels anells.
1: Ara anava, el senyor dels anells, efectivament.
3: No ho volia dir, però pensava que seria impossible.
1: Anhelen el poder.
3: Ni l'he llegida, no puc.
0: No has vist cap pel·lícula del senyor dels anells, Bònica?
2: Recordant que si no té una versió en mallorquí... Molt bona.
1: Sí. Oh, Inés, m'ho dones per una darrera molt ràpida.
0: Sí, no tens.
1: Més pel·lícules.
0: Vinga, 971-13-99-00. Telefonau-vos. 971-13-99-00.
1: Molt bé, més pistes. Un home comet un error fora de la pista. Un càstig el fa tornar a la pista. Un equip li ensenya que perdre també pot ser una victòria. Va, això és per primera, és molt complicat, eh? Segona pista. 90 dies de serveis de benefici de la comunitat. En Jordi m'ho diu Cars, no?
2: No,
1: i jo m'acaba d'apuntar, per mirar bé.
0: En Jordi.
1: Una pel·lícula, és una comèdia espanyola, estrenada l'any 2018, guanyadora del Goya, la millor pel·lícula.
3: Ho pots repetir?
1: Sí.
3: Molt ràpid.
1: Molt ràpid. Un home que va tornar a fora de la pista, un càstig que el to fa tornar a la pista.
3: El penalti.
1: No, però Aines, Mònica, ho has d'apuntar, perquè si no els oients no poden jugar. Bé, tercera pista, pista sonora. Què és això?
3: Ah, ja sé quina és, no et sé què ja he dit.
1: No penseu que ara és rara, sí, què és això?
0: És un fronton.
1: Molt bé, pista d'escena. Mem? Exactament. El partit arriba al final i el marcador indica que l'equip ha perdut. L'entrenador, que ha batut, baixa el cap i els jugadors, en canvi, comencen a celebrar el segon lloc.
3: Molt bona aquesta escena, m'encanta.
1: S'abracen, sí. Voten, sí. Aixequen els braços per a ells haver arribat junt fins a aquella final. És molt més important que el resultat. I, per tant, la pel·lícula és...
0: Campeones! Campeones.
1: Efectivament.
4: Línia recta i sin desviar-ho.
3: És boníssim, que em diu segunda.
1: Sí,
2: i ja m'ho he anat a Cars.
1: Havies parat Cars, tu.
0: Estimat.
3: Bé, havia parat l'Ombo Cordel Cano.
0: Mònica, gràcies.
3: Gràcies, adeu.
0: Hem arribat en el xiu-xiu número 470. Tornem demà, passada les 5, perquè demà farem seguiment especial dels postres en joc. Gràcies al paper d'en Enric Mas a la Vuelta, així que vos esperam llavors. Adéu!
5: Xiu, xiu, sense cap dubte, el millor programa d'Ivetres.
6: Però també se podria fer
5: xiu, xiu, sense cap dubte, el millor programa d'Ivetres.

0: IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Aina Sureda.
1: Bon vespre, són les 7. Una dona de 67 anys ha mort ofegada fa la nit després de caure al carrer durant l'episodi de precipitacions. És el fet més tràgic que deixa el temporal en el seu pas per les Balears, on ha deixat un total de 154 incidents atesos per emergències, la majoria a Mallorca, per arbres caiguts i també inundacions. La policia local i la Guàrdia Civil han acordonat el carrer Bellpuig a Felanitx, on s'ha produït el fet d'aquesta mort, i la policia judicial s'ha fet càrrec de la investigació. Catalina Sol és la batlessa del municipi.
2: Tot apunta que aquesta dona, en moment de més pluja, anava a travessar el carrer i s'aigua la senyora d'uit i ha quedat davant d'un cotxe. Quan han sortit els professors de Joan Capó, que hi ha una escola de vora, han vist un cos humà davant d'un cotxe. Ja no hi ha hagut res a fer, per tant, és un fet molt lamentable i molt trist.
1: De fet, els actes de Cas Concos previstos per avui hora baixa s'han cancel·lat en senyal de dol, on no s'han produït danys personals, però sí materials. Ha estat el campus de la Universitat Victòria Morell. Bon vespre.
3: Bon vespre. Diverses plaques solars situades al sostre d'un dels aparcaments han volat pel fort vent, causant danys importants a una quarantena de cotxes. Els tècnics ara avaluen els perjudicis en les infraestructures. Si no hi ha cap contraordre, demà està previst reprendre l'activitat escolar en normalitat, ja que avui, hora baixa, les classes s'han suspès.
1: I Endesa continua aquesta hora treballant per restablir el subministrament elèctric a diverses zones de Mallorca i Menorca.
3: La caiguda d'arbres damunt les línies de corrent han deixat en un primer moment de 7.000 usuaris sense llum, sobretot a la Serra de Tramuntana i al nord de Mallorca i també a Es Castell. Actualment són 6.000 que encara no tenen llum i 35 a Menorca.
1: Un temporal que ha afectat també la mobilitat, sobretot el metro i els aeroports de les Illes.
3: Un llamp ha causat un tall a la catenària del metro que va al Parvit a l'alçada de Son Sardina. Per això el servei està suspès en els dos sentits entre l'estació de Camí dels Reis i Son Sardina. També els aeroports de les Illes pateixen complicacions. 650 vols han patit retards i 40 s'han cancel·lat.
1: Tot d'una serem en directe a l'aeroport de Palma, que és el més afectat, a totes les illes també, per veure de quina manera han afectat aquestes pluges. Serem també en directe durant l'informatiu al Centre de Coordinació d'Emergències de Marratxí, on tècnics estan reunits en aquest moment per fer seguiment del minut a minut de les pluges que estan previstes fins les 9 de la nit. Dani Capó, bon vespre.
4: Bon vespre. Sí, pendents d'aquesta situació, perquè si bé en aquests moments ja ha deixat de ploure arreu de l'arxipèlag, de matinada es podrien reactivar algunes tempestes cap a les Pitiuses. Ja demà, dia més tranquil, després d'aquests fins a 111 litres per metre quadrat que han caigut avui a Manacor, demà les condicions seran més tranquil·les, tot i que ens pot quedar qualque ruixat local, principalment Tivissa-Formentera, Mallorca, cap al Ponent, però el sol a poc a poc s'ha d'anar imposant. El que destacarà també seran aquestes temperatures que baixaran, tornaran a baixar en vista demà i quedaran per davall dels 30 graus a tot l'arxipèlag.
1: Deien que encara queden hores de possibles precipitacions. Que diuen el mapa on s'està moguent aquesta bossa d'aire fred?
4: No, ja està. Les plogudes més intenses ja han passat. Ara es verà que plovisqueig una mica cap al ponent d'Eivissa, però serà just de matinada, en alguns moments de matinada, en què poden reactivar-se alguns ruixats una miqueta més intensos a punts de les Pitiuses, però en principi res a veure ja amb allò que hem viscut al llarg de les primeres hores del cap vespre d'avui. No s'esperen altra vegada aquestes plegudes tan fortes.
1: Per tant, el pitjor ja ha passat i demà, inici de curs escolar, es produiria en tranquil·litat?
4: Efectivament, el pitjor ha passat. Demà, com han comentat, de matinada qualque ruixat a les Pitiuses, després al llarg del dia es podria reproduir també qualque ploguda més local, més dispersa, tant a Pitiuses com també cap al ponent de Mallorca, dins un ambient variable, però ja, sens dubte, amb un temps més tranquil i amb un sol que de cada vegada ha d'anar guanyant més protagonisme.
1: I el pas d'aquest temporal, quins registres ens deixa de pluja i de ratxes de vent?
4: Sí, de pluja destacàvem aquests 111 litres per metre quadrat que hem recollit a Manacor, també destaquen els 75 de Felanitx, tots aquests registres al voltant d'una hora, per tant la intensitat de precipitació ha estat molt important avui, llum major també en 66 litres, poca pluja més enllà de Mallorca, la veritat, i quant als cops de vent,

0: El document desclassificat sobre la seguretat a Ceuta que el govern d'Espanya ha fet públics fa unes hores.
1: El 24 de juliol, el CNI va informar a la delegació del govern a la ciutat autònoma i a la Guàrdia Civil que a les xarxes socials hi havia dos grups amb més de 180.000 membres on es convidava tothom a protagonitzar una entrada massiva a Ceuta 6 dies després.
0: I quan passin uns minuts de les 7:30 arribaran els esports en la 17a etapa finalitzada. Enric Mas continua líder a la Vuelta. Marta Sampas, bon vespre.
2: Bon vespre. L'Hortenenc ha finalitzat amb el primer grup, els 185 quilòmetres de recorregut entre dos Hermanas i Sevilla, i continua així al capdavant de la classificació general. El guanyador de l'etapa d'avui ha estat novament James Matthew Brennan, que suma així 5 victòries d'etapa. Demà es disputarà l'esperada contrarrellotge individual, que es preveu decisiva per la classificació general i que podreu seguir en directe a IB3 Ràdio. Serà a les 4:30 del capvespre. I en futbol, el Balears femení juguen aquesta hora els 16ens de final de la Copa de la Reina contra el Villarreal. De moment, al minut 30 de la primera part, empaten a 0.
0: I en temps de cultura, avui parlarem de la quarta novel·la de Laura Ghost, El preu de néixer, que ha sortit avui a la venda, és publicada per Editorial Proa. En parlarem minuts abans d'arribar a les 8 en un informatiu que és possible gràcies a la producció de Pep Díaz i de Miquel Àngel Fiol, al control tècnic.
3: IB3 Ràdio. Informatiu vespre.
0: Són les 7:07.

0: Una dona de 67 anys ha mort ofegada fa la nit després de caure al carrer durant l'episodi de precipitacions. És el fet més tràgic que deixa el temporal en el seu pas per les Balears, on ha deixat un total de 154 incidents atesos per emergències, que és el darrer balanç que ha oferit emergències. La majoria han estat a Mallorca. De fet, els actes de Casconcos, previstos per avui hora baixa, Victòria, s'han cancel·lat en senyal de dol d'aquesta mort d'aquesta dona de 67 anys.
1: Així és, la víctima, veïnada de Felanit, ja mort aquesta hora baixa al carrer Bellpuig després de relliscar en plena tromba d'aigua i quedar atrapada davall un vehicle en un punt on l'aigua baixava amb molta força. Segons la principal hipòtesi dels investigadors, la dona hauria quedat encaixada sota el cotxe i no hauria pogut sortir-ne pel seu propi peu. El succés, que ha provocat una forta commoció a Felanit, ha provocat la cancel·lació també del Casconcos d'avui, hora baixa. La balesa del municipi és Catalina Soler.
2: És un dia molt lamentable, és veritat que ha plogut molt, en molt poc temps. Les causes de la mort d'aquesta senyora s'investigaran, però tot apunta que aquesta dona, en moment de més pluja, anava a travessar el carrer i l'aigua la senyora duit i ha quedat davant un cotxe. Quan han sortit els professors de Joan Capó, que hi ha una escola de vora, han vist un cos humà davant un cotxe. Ja no ha hagut res a fer, per tant, és un fet molt lamentable i molt trist.
1: La policia local i la Guàrdia Civil han acordonat la zona i la policia judicial s'ha fet càrrec de la investigació. Ara serà l'autòpsia la que haurà de confirmar les causes exactes de la mort.
0: Com dèiem, el darrer balanç d'emergències deixa 154 incidents, la majoria a Mallorca, on se n'han atesos 132, sobretot a Palma, Esporles, Manacor, també a Calvià. A Menorca, les zones més afectades han estat Es Castell, Maó i Ciutadella.
1: La majoria han estat per caiguda d'arbre a la via, inundacions d'edifici de la carretera, més de despreniments d'elements urbans. Els bombers de Mallorca també han actuat en el rescat d'una persona a Calvià.
0: El fort vent ha fet volar mobiliari urbà de la universitat, el campus, han fet volar plaques solars també d'un dels aparcaments estrenat aquesta setmana. Recentment ha deixat danys a una quarantena de cotxes.
1: En aquests moments els tècnics estan avaluant les afectacions per comprovar que demà l'activitat es pugui desenvolupar amb normalitat a la universitat. De moment, demà es manté l'activitat acadèmica habitual. Durant la jornada d'avui, de fet, totes les activitats han quedat suspeses. A més, el metro que connecta el Parc Vit amb l'estació intermodal de Palma ha patit una incidència a la catenària a causa d'un llamp, fet que ha complicat la sortida del campus. Com a conseqüència, molts alumnes han hagut de romandre a la universitat durant hores i s'ha habilitat el bar de l'edifici Ramon Llull com a espai d'espera fins que han pogut abandonar la UIB. També s'han cancel·lat algunes activitats extraescolars a l'aire lliure a diversos municipis, sobretot les dels més petits, i a Palma per

0: precaució, s'ha activat l'operació Nigul a causa de la intensitat del trànsit, sobretot a l'avinguda Adolfo Suárez, i ha tancat també algun parc com és el de Sarriera, així com el del Passeig Sagrera.
1: De fet, ho dèiem, Endesa continua treballant per restablir el subministrament elèctric a Mallorca i Menorca perquè la caiguda d'arbres damunt les línies de corrent han deixat en un primer moment de 100.000 usuaris sense llum, sobretot a la Serra de Tramuntana i al nord de Mallorca, també es Castell. Actualment són 6.000 que encara no tenen llum a Mallorca, 35 a Menorca. Dèiem que es Castell ja ha recuperat gairebé la normalitat. Lluís Camps és el batle d'es Castell.
2: Aproximadament les 2:30 del capvespre s'ha anat parcialment el subministre elèctric en el municipi d'Es Castell. Passat uns minuts ens hem posat en contacte amb incidències d'averies. Per sort, ha tornat el subministre elèctric, de moment no s'ha tornat a anar.
1: Aquest tall de llum s'ha produït durant una hora, durant les 2:30 i les 3:30 de l'hora baixa.

0: De fet, a Menorca, les fortes pluges i vents finalment han arribat a l'illa, de moment sense gaire incidents. Això sí, a Mahó no opinen el mateix. Samad Houman, bon vespre.
1: Doncs sí, Aina, bon vespre, perquè les alertes meteorològiques per tempesta i vent han provocat la suspensió de tots els actes vinculats a les festes de Gràcia per avui capvespre i aquesta nit. Tot ha quedat anul·lat, la baixada de gegants, el port, els concerts i els focs artificials també s'han ajornat i s'intentarà que siguin passat demà divendres. La resignació ha estat l'actitud dels empresaris afectats per aquesta suspensió de les festes, com ens ha explicat Lluís, coordinador del mercat gastronòmic de les festes de Mahó.
2: Ten en cuenta que es uno de los mejores días de venta que tenemos en el mercado y la decisión, hombre, primero hay que primar la seguridad, ¿no? Pero si lo declaran alerta naranja, el mercado se desmonta automáticamente, no hay nada que hacer.
1: Alaior també ha suspès el seu mercat de nit, igual que una carrera prevista a Cal Emporter. De la mateixa forma, s'ha aturat el servei de bus al far de Favaris, perquè totes les alertes deixaran d'estar vigents a les 9 de la nit, inclosa la de Rissaga, que afecta Ciutadella, on s'ha produït una oscil·lació de 80 centímetres, que era el que estava previst i que no ha generat problemes de rellevància perquè no ha desbordat la Colàrsega.
0: Gràcies, Samad. Tampoc gaire incidents a Eivissa. Connectam amb Dani Manau. Dani, bon vespre.
3: Bon vespre. Ens trobam a Sant Antoni de Portmany. Aquí, durant tot el dia, ha bufat força el vent amb fortes ratxes, però no s'han produït incidents rellevants. No han caigut tempestes intenses. Això sí, el vent continua bufant a Sant Antoni i a tota la illa. Afortunadament, no s'han registrat i no tenim constància d'incidències greus. Sí que en les connexions, en els transports, s'ha cancel·lat, hem de dir, un vol que venia de Palma a Eivissa a les 4 de la tarda i tampoc ha sortit per via marítima un ferri del port d'Eivissa Formentera a les 5, que tampoc, evidentment, ha pogut fer el trajecte invers de tornada previst a les 6 de l'hora baixa. Escoltem dos treballadors d'un establiment de restauració d'aquí de Sant Antoni, Pietro Filipe i Ainhoa, que expliquen que les incidències, el temps al final, no ha sigut tan advers com s'esperaven.
4: No, lo mismo de siempre, no hay mucho pánico, pero después no pasa nada. Bueno, había un poco de viento por la mañana y ya está. He descartado salir porque hace mucha ola fuera de la bahía y ya está. Para tener un poco de peligro, va a ser que no.
5: Sí, ha pegado bastante viento, la verdad que cuando hay lluvia viene mucha gente, entonces esperábamos muchísima gente, pero al final ha sido súper tranquilo. Y nada, a ver qué pasa ahora.
6: Sí, yo vivo en mi barco, es aquí en Snautic, San Antoni, y yo pienso este verano es mucho viento. Son los barcos hoy no irán al mar por los clientes, a charter, porque es mucho viento.
3: Hem de dir que en compliment del pla d'emergències les administracions locals han cancel·lat totes les activitats a l'aire lliure, així ho ha comunicat Santa Eulària del Riu, també l'illa vecina, Formentera, on s'ha suspès el mercat artesà de la Mola i també el mercat d'Espujols. Els bombers d'Eivissa han fet algunes sortides, sobretot per mort de la caiguda de branques en diversos punts de la illa, però en cap cas hi ha hagut cap incident greu. El 1-2 ha registrat dos incidents només, una vila i una Santa Eulària.
0: Gràcies, Dani. Un temporal que també afecta la mobilitat. Els aeroports de les Illes acumulen 650 vols amb retard de mitjana de més d'una hora i mitja. Són afectacions que es produeixen tant a les arribades com també a les sortides. A més, s'han cancel·lat una quarantena de trajectes en connexions a les Balears a tots els aeròdroms de les Illes. Aeròdroms més afectats són el de Son Sant Joan i també el d'Escodolà. A Palma hi ha Neus Pericàs. Neus, bon vespre. Quin és l'ambient que es viu a Son Sant Joan?
7: Bon vespre, som ara a la zona de sortides de l'aeroport on s'hi pot veure una acumulació de gent mirant les pantalles amb missatges que indiquen aquests retards. L'operativa, tot i que es va reprenent a poc, ha estat complicada tot l'hora baixa. Els passatgers han pogut mostrar el seu malestar, com el cas d'aquesta barcelonina que es queixa d'haver d'estar 5 hores esperant.
8: Estamos desde las 3:30 o así, y hace nada, media hora que salía, que se había retrasado, a las 9:25. O sea, 5 horas aquí esperando tenemos que estar.
7: aquest en el millor dels casos, perquè la gent amb vols cancel·lats, la logística és un problema, com ara aquests turistes provenients de New Jersey que se'ls ha reubicat a un vol de demà.
9: Our flight now is rescheduled for tomorrow at noon and we don't have our bags. They've already been checked. We have 4 bags that are checked and we have nowhere to stay tonight. So we're hoping the airline accommodates that.
7: Però així com sentiu, el problema no és el canvi de vol, sinó que ja havien facturat per parar-les. Tots i els inconvenients, a mesura que ha anat avançant l'hora baixa, la gent ha explicat com les companyies estan fent un seguiment de cada cas.
10: Un missatge a l'aplicació.
11: I just got one email and it said that the flight was delayed for half an hour and that they would send another...
7: Electrònic, ha dit aquesta darrera veu. De moment, tot i els inconvenients, l'aeroport està reprenent la seva operativa, per això es demana que la gent estigui pendent de les pantalles de les terminals.
0: Gràcies, Neus, en directe des de l'aeroport de Palma. També el transport públic ha patit retard generalitzat tant el bus interurbà de Palma com els trens. El servei de trens han patit incidències durant tot l'hora baixa, retards. També el metro, la línia de metro que connecta el Barbit en l'estació intermodal roman tallada des de l'altura de Son Sardina per mort d'un llamp que ha provocat un tall a la catenària. Així ho expliquen alguns usuaris.
12: Yo he pillado el tren desde Inca a las 4:52. Ha venido, bueno, un minuto tarde nada más, pero ya había avisos de que podría haber varios retrasos y normal con la que ha caído.
13: Sí, hemos tenido retraso más de 15 minutos y adicional, bueno, ponía en el letrero que por temas de clima no estaba llegando el metro hasta la estación de la UIT.
14: D'Inca Palma es horario normal. Hemos empleado el mateix tren de cada día.
0: Pel que fa a les carreteres, ja s'han reobert totes durant l'hora baixa. La caiguda d'arbres i l'acumulació d'aigua ha provocat 2 trams de les vies tallades a la Serra de Tramuntana. Eren la carretera que unia Estellencs i Banyalbufar en els 2 sentits i també la carretera que anava de Banyalbufar a Esporles Condem. Totes les carreteres ja estan reobertes al trànsit en aquests moments.
15: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
0: A punt d'arribar a les 7:20, fet aquest resum de tot el temporal que ha afectat les illes per la mare de política, perquè el Parlament ha acceptat la tramitació de la llei proposada pel Consell de Mallorca que vol limitar l'entrada de cotxes a l'illa.
16: 53 votos a favor, 4 abstenciones y un voto telemático de abstención.
17: Por tanto, se toma en consideración la proposición de ley.
0: Ho ha fet amb els vots a favor del PP i de l'Esquerra i amb l'extensió de vots. A partir d'aquí, la norma comença la tramitació d'urgència perquè s'aprovi aquest octubre o novembre. La regulació que ha defensat el president insular, Llorenç Galmés, la vol l'Esquerra, però li retreu que no ho hagi fet abans.
18: Galmés ha defensat que la norma tirarà endavant amb un govern del Partit Popular i no de l'Esquerra, que no ho va fer durant 2 legislatures.
19: Una mesura valenta. Una mesura decidida, una mesura que mai abans ningú s'havia atrevit a impulsar.

0: s'ha a Mallorca. Una mesura històrica.
1: Els socialistes li retreuen la tardança a aprovar-la. Amanda Fernández creu que ja s'hauria d'haver implantat enguany la limitació. Li reclamen que sigui una normativa realment efectiva.
2: Una llei que el president del Consell de Mallorca, el senyor Galmés, ha tingut dins un calaix i segrestada durant part de la legislatura. I sí, senyor Galmés, li ha tremolat la mà a l'hora d'aplicar-la.
1: Ferran Rossa, de Més per Mallorca, i Josep Castells, de Més per Menorca, han acusat Galmés d'agreujar el col·lapse viari i de no creure realment en la limitació.
3: 3 anys i mig en què el problema s'ha fet cada vegada més gran. Perquè, senyor Galmés, vostè fa 3 anys i mig que ha pres els mallorquins, 2 tatges, i que ha decidit que només actuarà quan li convengui electoralment.
4: Una legislatura perduda. La impressió que té Més per Menorca és que el pla del PP és el següent. No fem feina en tota la legislatura amb aquest tema i anem passant amb excuses i subterfugis.
1: L'únic grup que no hi ha votat a favor ha estat Vox, que s'ha abstingut perquè, segons Manuela Cañadas, comparteixen la diagnosi, però no la solució, ja que la consideren discriminatòria.
5: No cuenten con Vox para levantar barreras entre españoles ni para convertir Mallorca en un coto privado a golpe de tasas y prohibiciones.
1: La llei planteja establir un sostre de vehicles, limitar els cotxes de lloguer i aplicar una taxa als vehicles que no tributin a Mallorca.
6: I aquest ple del Parlament, el primer del curs després de l'estiu, ha convalidat també 2 decrets rellevants.
1: Un d'ells per unanimitat, el que prohibeix la venda de begudes energètiques a menors de 18 anys i que preveu multes entre 6.000 i 60.000 euros. L'altre és el decret educatiu del govern que inclou, entre altres mesures, l'equiparació del salari de les educadores de les escoletes concertades no integrades amb el de les seves companyes d'altres centres. La convalidació ha tirat endavant gràcies als 32 vots a favor del Partit Popular i Vox, els 21 vots en contra del PSIP i el grup mixt, mentre que els 4 diputats de Més per Mallorca s'hi han abstingut.
7: Abans, a la sessió de control al govern, la pressió turística i la seva gestió han estat objecte de retrets entre l'esquerra i la presidenta Marga Provenç.
1: El portaveu del PSIP, Iago Negueruela, ha acusat la presidenta del govern de mentir, de parlar d'una contenció turística que no existeix i ha dit que per això hi ha hagut protestes aquest estiu.
8: Usted de aviones, pero no ve turistas. Usted no ve casas para alquiler. Usted no ve los atascos que sufren las personas en estas islas. Por eso la gente protesta, porque ve que usted miente. Claro que hay más plazas, por eso quitan una moratoria para dar más plazas, no quitan una moratoria para darla.
1: Com a prova que les polítiques de contenció del govern, la presidenta ha defensat una baixada de turistes de mig punt al juliol, però ens ha retret els vaivens dels socialistes amb la llei de cogestió aeroportuària i ha acusat a Pedro Sánchez d'abandonar les illes.
9: Això és el colofón de l'estiu del Partit Socialista. Mentre me veu estar en BTS i se'n va a seure cadenes a la fresca, el seu govern i AENA volen créixer fins a 35 milions de passatgers a l'any 2031. Senyor Negueruela, el problema és que Sánchez ha abandonat en aquestes illes.
7: I el Consell de Formentera ha aprovat en sessió plenària un pagament extraordinari de 3,7 milions d'euros a les entitats que tenen els migrants i els menors d'edat no acompanyats que arriben o romanen a l'illa. Actualment hi ha 250, però s'ha arribat a superar els 300, ens ho explica Enric Fernández.
10: Dels 80 migrants desembarcats dimarts passat a Formentera, una dotzena eren menors d'edat. Segons el Consell de Formentera, que tot just ha rebut una subvenció directa del govern de 10 milions d'euros, garantir els recursos i l'atenció necessària a aquests casos és una feina hercúlia. Javier Serra és el conseller d'Economia a Formenterer.
11: Això suposa una càrrega de recursos i econòmica molt important, que és un dels principals per poder llavors donar tots els serveis que hem de donar. Però tenim també un problema d'infraestructures, tenim un problema de la càrrega final de personal que suposa gestionar tota aquesta migració.
10: L'oposició ha permès amb la seva abstenció el pagament del deute derivat de l'atenció a menors d'edat no acompanyats. Gent per Formentera demana més compromís a les administracions superiors, mentre el PSOE recorda que l'Estat també ha destinat 7,8 milions d'euros a Balears en aquest concepte. Escoltam el socialista Rafael Ramírez i el conseller de Gent per Formentera, Rafael González Rivas.
12: Porque es una competencia que viene de la comunidad autónoma y es una competencia asumida completamente por el Consejo Insular de Formentera, que tiene la obligación de sostenernos en este caso, lo que no vemos es que haya una solución a medio o largo plazo que ya está propuesta y está encima de la mesa.
6: Volem demanar a totes aquestes administracions que estiguin a l'alçada. S'ha de millorar la gestió econòmica perquè estem utilitzant
13: un procediment extraordinari.
10: Tots els grups han reiterat que els menors migrants s'han de repartir equitativament entre totes les illes i el president Òscar Portas ha conclòs que l'hora és greu.
6: 7 i 26 minuts.
14: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.

0: El 12 de setembre viu la Diada de Mallorca. Celebram 100 anys del cant de la Balanguera. Consulta el programa complet a consell de Mallorca.es. Un estiu que canviarà les seves vides.
1: Catalina!
2: Se tropezó con un escalón.
0: El retorn al cinema de Lluís Homà.
3: És una provocació terrible, Marc.
0: Hi ha persones que no deixen mai de ser amb nosaltres.
4: ¡Abuelo!
5: No deixaràs de sentir-la prou.
0: Forastera, una història de presències sobre l'amor i els vincles familiars. 11 de setembre, només als cinemes.
6: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
7: La regularització d'habitatge en sòl rústic dispara la construcció durant el primer semestre d'enguany. Entre el gener i el juny es varen visar un 28% d'obres més que durant el mateix període de 2025. Segons el Col·legi d'Arquitectes, prop d'un terç d'aquestes obres són regularitzacions extraordinàries amb un impacte especial en els unifamiliars. Per la seva banda, els visats de plurifamiliars augmenten un 12% en comparació amb un any abans, fins a superar els 2.600. Carme Moreno.
8: Pel degà del Col·legi Bernat Nadal, és positiu l'increment dels visats de plurifamiliars, però les xifres insuficient, diu, per fer front a la crisi residencial. Nadal ha destacat que les polítiques públiques en matèria d'habitatge van pel bon camí, però no són suficient, diu, per donar sortida a la població nova que ve a les illes. Nadal també ha reclamat més habitatge públic, que no s'improvisi, i una major planificació territorial.
9: Ens hem de posar límits. I aquests límits, segurament, i ja ho vàrem dir la darrera vegada i ho tornem a repetir, mos han de fixar quin és el sostre poblacional d'aquestes illes. Si no, rebentarem. És una política de consens per tal de que se pugui mantenir i sigui sostinguda durant els pròxims 20, 30, 40 anys en la capacitat de variar en funció de lo que mos poden trobar.
8: Els responsables del Col·legi d'Arquitectes també han apuntat que si la població de l'arxipèlag no creixés, en 10 o 15 anys es podria comptar amb un parc d'habitatges suficient. Però si això no passa, sempre ens trobarem amb manca de pisos. A més, veuen lluny una baixada del preu de l'habitatge. És el president de la demarcació de Mallorca, Joan Cerdà.
10: Si hi ha un gran parc de vivienda pública, passarà el que està passant ara, que és que el producte que antes era el producte de la classe media, la vivienda de 100 metres quadrats, dos dormitoris o tres, tot això, que era el que nostres pares se compraron perquè era lo normal que podien aconseguir a un preu lògic, avui en dia és un objecte de lujo. La classe media no pot acceder a aquest tipus de viviendes.
8: Tant Cerdà com Nadal també han criticat que el temps de tramitació dels projectes, que es poden allargar 3 i 4 anys, és massa elevat.
7: I Brussel·les ha donat via lliure a restringir Airbnb i els segons habitatges a zones tensades, això sí, amb condicions. Per poder-ho aplicar, les mesures hauran d'estar justificades amb dades proporcionals, aplicar-se cas per cas i tenir una durada màxima de 5 anys. És la llei d'habitatge assequible aprovada avui per la Comissió Europea.
11: És un reglament que dona més seguretat jurídica per restringir el lloguer turístic i la compra de segones residències en les àrees més afectades.
6: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
7: Hem arribat a les 7:30. Una dona de 67 anys ha mort ofegada a Felanitx després de caure al carrer durant l'episodi de precipitacions. És el fet més tràgic que deixa el temporal en el seu pas per les Balears, on ha deixat un total de 154 incidents atesos per emergències, la majoria a Mallorca, per arbres caiguts i inundacions.
11: La policia local i la Guàrdia Civil han acordonat el carrer Bellpuig, on s'han produït els fets, i la policia judicial s'ha fet càrrec de la investigació. Catalina Soler és la batllessa del municipi.
12: Tot apunta que aquesta dona, en moment de més pluja, anava a travessar el carrer i l'aigua se n'ha duit i ha quedat davant d'un cotxe. Quan han sortit els professors de Joan Capó, que hi ha una escola de vora, han vist un cos humà davant d'un cotxe. Ja no hi ha hagut res a fer. Per tant, és un fet molt lamentable i molt trist.
11: De fet, els actes de Cas Concus, previst per avui i hora baixa, s'han cancel·lat en senyal de dol.
1: I on no s'han produït danys personals, però sí materials, ha estat al campus de la universitat.
11: Diverses plaques solars situades al sostre d'un dels aparcaments han volat pel fort vent, causant danys importants a una quarantena de cotxes. Els tècnics estan avaluant els danys en les infraestructures. Si no hi ha cap contraordre, demà està previst reprendre l'activitat a normalitat després que avui i hora baixa les classes s'hagin suspès.
1: Tot això quan Endesa continua treballant per restablir el subministrament elèctric a Mallorca i Menorca.
11: La caiguda d'arbres damunt les línies de corrent han deixat en un primer moment de 7.000 usuaris sense llum, sobretot a la Serra de Tramuntana i al nord de Mallorca i Es Castell. Actualment són 6.000 persones les que encara no tenen llum i 35 a Menorca.
1: I el temporal també ha afectat la mobilitat. Ja s'ha restablert la circulació del metro entre Son Sardina i el Parc Vit en els dos sentits. Temporalment, la circulació en aquests dos sentits entre l'estació del Camí del Reis i el Parc Vit es farà únicament per la via 1 fins a Nou Avís. Recordem que s'ha produït un tall a la catenària per mort d'un llamp. Un fet que també ha afectat en retards el tren.
2: Yo he pillado el tren desde Inca a las 4:52. Ha venido, bueno, un minuto tarde nada más, pero ya había avisos de que podría haber varios retrasos y normal con la que ha caído.
4: Sí, hemos tenido retraso más de 15 minutos y adicional, bueno, ponía en el letrero que por temas de clima no estaba llegando el metro hasta la estación de la UIT.
13: De Inca Palma es horario normal. Hemos empleado el mateix tren de cada día.
1: I els aeroports de les Illes han patit també avui complicacions. 650 vols han patit retards d'una hora i mitja, de mitjana, i una quarantena s'han cancel·lat als aeroports de les Illes. I el Parlament ha acceptat la tramitació de la llei proposada pel Consell de Mallorca que vol limitar l'entrada de cotxes a l'illa.
11: Ha estat amb els vots a favor del PP i de l'Esquerra i l'abstenció de Vox. A partir d'aquí, la norma comença la tramitació d'urgència perquè s'aprovi aquest mes d'octubre o novembre. Llorenç Galmés és el president del Consell de Mallorca.
14: Una mesura valenta, una mesura decidida, una mesura que mai abans ningú s'havia atrevit a impulsar a Mallorca. Una mesura històrica.
1: I sorpresa entre els 40 documents desclassificats sobre la seguretat a Ceuta que el govern d'Espanya ha fet públic fa unes hores.
11: El 24 de juliol, el CNI va informar la delegació del govern a la Ciutat Autònoma i a la Guàrdia Civil que a les xarxes socials hi havia dos grups amb més de 180.000 membres on es convidava tothom a protagonitzar una entrada massiva a Ceuta 6 dies després.
1: Passen 4 minuts de les 7:30, moment pels esports.
6: IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Esports.
1: Esports amb Marta Sampas. Bon vespre.
15: Bon vespre.
1: Esports que començàvem parlant de ciclisme amb la 17a etapa finalitzada. Enric Mas continua el líder a la Vuelta.
15: L'artenenc ha finalitzat amb el primer grup els 185 quilòmetres de recorregut entre Dos Hermanas i Sevilla i continua així al capdavant de la classificació general a 2 minuts i 7 segons sobre Félix Gall i 2 minuts i 10 segons sobre Primo Roglic. El guanyador de l'etapa d'avui ha estat novament James Matthew Brennan, que suma així 5 victòries d'etapa. Demà es disputarà l'esperada contrarrellotge individual, que es preveu decisiva per a la classificació general, per la qual cosa és la més important de la trajectòria d'Enric. El sentim.
16: Puede ser que la afronte así. Al final ya sabes lo que me estoy jugando y tendré que sacar mi mejor Enric. Sí, concentrado estamos en todo momento, lo que sí que, bueno, tenemos que estar mentalizados y con confianza. Creo que hemos hecho mucho trabajo durante muchos años y tenemos una buena oportunidad para intentar ganar la vuelta.
15: Enric assegura que l'ha preparada amb la mateixa feina i concentració de cada any.
16: Bueno, he hecho el mismo trabajo que otros años también. He entrenado igual y este año pues no he dejado de hacer.
15: Aquesta contrarrellotge de 32,1 quilòmetres de recorregut entre el port de Santa Maria i Jerez de la Frontera la podreu seguir en directe per IB3 Ràdio. Serà demà a partir de les 4:30. En futbol, pel que fa al Real Mallorca, el conjunt vermell prepara el partit de diumenge contra el Sabadell. Avui no s'han entrenat Arnau Puigmal, Alberto Moreno, Calumba, Abdon, Luna ni Jan Sales. Avui migdia s'han presentat els 5 darrers fitxatges: Adrián Lisso, Adam Buxa, Alberto Moreno, John Setaulla i Guillermo Fernández. La gran majoria d'ells ja ha debutat, però una de les estrenes més esperades és la d'Alberto Moreno, un debut que el futbolista espera que arribi aviat.
17: Estas dos, tres semanitas lo que estoy haciendo es entrenando aparte del grupo y para coger la forma lo antes posible y deseando ya estar con ellos y poder ayudar al equipo. Mañana, si Dios quiere, entreno ya con el equipo y ojalá el míster me convoque.
15: Guillermo Fernández, el darrer en arribar, es conscient de la competència que té al mig del camp.
18: Hay mucho nivel dentro del campo, como John, Sergi, Antonio, Manu, Pablo, Alex, y estoy aquí dispuesto a aprender de todos ellos. Son magníficos jugadores y, por supuesto, como soy muy joven, tengo que aprender muchas cosas de ellos.
15: Fins a 13 nous jugadors que encara s'han d'adaptar uns als altres. Sentim Adrián Lisso.
19: Somos muchos nuevos, tampoco no nos conocemos a la perfección, pero eso con el tiempo y sobre todo con las semanas, pues seguro que irá mejorando. Ya estamos trabajando en ello para poder sacar los máximos puntos posibles en los partidos.
15: A Primera Federació, l'UD Eivissa continua amb la ronda de presentacions de jugadors. Avui ha estat el torn dels davanters Manu Justo i de José Carlos Lazo, dos jugadors veterans que han de portar un plus d'experiència i qualitat a l'equip. Justo procedeix de la Cultural Leonesa, on ja va coincidir amb el tècnic Raúl Llona i ha començat la temporada com a titular. Lazo prové de l'Albacete i a la seva carrera acumula 200 partits a segona divisió. Tots dos han destacat l'ambició de l'equip.
20: Bueno, yo creo que tenemos un grupo de muy buenos futbolistas, con gente con carácter y con ambición, que yo creo que eso es primordial para conseguir objetivos y creo que nos va a dar mucho en la temporada.
21: La ambición de esa de ganar, al final es importante, sobre todo puntuar en casa y después si fuera de casa podemos conseguir alguna victoria, algún punto rascarlo, yo creo que será importante para todo.
15: El Balears femení juga en aquesta hora dels 16 de final de la Copa de la Reina contra el Villarreal. De moment, al descans, les blanques i blaves perden per 0-1 després del gol del conjunt groguet al minut 43. I per la seva banda, el Porrera s'ha quedat eliminat a la primera ronda de la Copa Federació després de perdre contra el Binèfar per 1-0. I seguim amb més futbol perquè la primera jornada de la Champions es va encetar ahir amb la participació de tres equips espanyols amb victòries del Real Madrid i Real Betis i derrota per part del Villarreal. El Santiago Bernabéu, el Madrid, es va imposar per 2-1 a l'Inter de Milà amb gols d'Mbappé i Valverde en un partit que el tècnic José Mourinho qualifica de boig.
22: Que podia acabar 5-6-1 per nosaltres, podia acabar 6-6. No quiero decir el Inter ganar el partido porque nosotros hemos creado más y en momentos cruciales, pero partido loco, una locura que no me gusta.
15: Gran remuntada del Betis, que va guanyar per 2-3 al Lille a domicili, i el Villarreal, com deien, que va perdre per 3-2 a l'estadi del Borussia Dortmund. Avui és el torn dels altres dos representants espanyols. El Barça juga des de les 6:45 al Camp Nou, ho fa contra el Feyenoord, i de moment el partit és ara mateix al descans. Guanya el Barça 2-0 amb gols de Rafinha i Adeyemi. I a les 9 del vespre l'Atlètic de Madrid jugarà a Anfield contra el Liverpool. En bàsquet, els equips balears de la Primera FEB ja han començat la pretemporada per preparar el pròxim curs. De fet, el Palmer Bàsquet afronta avui mateix el seu primer amistós. Serà contra el Bàsquet Calvià, al pavelló Galatzó, a partir de les 8:30 del vespre. L'equip d'Íñigo Núñez, després de dues setmanes de preparació física, posarà a prova el seu nivell davant un rival de tercera FEB.
23: Insisto, primera prueba, todos tenemos muchas ganas, sabemos que nos enfrentamos a un rival que está dos categorías por debajo, pero buscamos unas primeras sensaciones, primeras señas de identidad de lo que queremos hacer como equipo, ver que esos valores van a estar presentes. Es nuestro objetivo en todos los aspectos, llevarnos unas buenas sensaciones del partido, ser fieles a lo que estamos trabajando y realmente demostrar el tipo de equipo que queremos ser desde este primer día.
15: I el Mundial, la selecció espanyola femenina amb les mallorquines Elena Puello i Alba Torrents coneixerà avui vespre el seu rival de demà als quarts de final. Espanya s'enfrontarà al guanyador del duel entre Itàlia i Austràlia, un partit que es jugarà quan siguin les 8:45 del vespre. I acabam amb tennis i un nom propi, el de Carlos Alcaraz, que ha quedat eliminat als quarts de final del US Open després de perdre contra Ben Shelton en un partit que ha durat més de 4 hores i que s'ha decidit el 5-7. Amb tennis, posam punt final a la informació esportiva.
6: El minut a minut de la jornada, a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. És època de pluges intenses. Prepara que teva i quan arribi la tempesta, evita desplaçaments i allunya't de les zones baixes. Si ets a l'exterior, fes-te'n fora dels torrents. Consulta les previsions i els consells oficials. En cas d'emergència, telefona a l'112. La millor protecció comença abans de la tempesta. Informa-te'n a consellsemergències.caip.es. Govern de les Illes Balears.
0: Las entradas anticipadas para LifeX Mallorca se agotan. Del 25 al 27 de septiembre, Motor World Palma late al ritmo del fitness, el wellness y la longevidad. Reserva ya tu entrada al mejor precio. Plazas limitadas. LifeX Mallorca. Entradas en lifexmallorca.com.
6: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.

0: 7:43, vos estem explicant durant l'informatiu el pas de la temporal que ha deixat 154 incidents a les Illes Balears. De fet, estàvem pendent d'una reunió al Centre de Coordinació d'Emergències a Marratxí. Allà s'hi troba Francesca Mas. Francesca, bon vespre, ja ha acabat aquesta reunió. Què han dit des d'Emergències?
1: Bon vespre. Des d'Emergències han dit que el temporal ha deixat, com dèiem, 154 incidències. La majoria d'elles han estat a Mallorca. El director del U2, Eduardo Parga, ha pogut explicar on han estat aquestes incidències i a quins municipis ha afectat. L'escoltam.
2: De los 154 que hablábamos, hasta esas horas nos queda más o menos la mitad sin cerrar. No quiere decir que les quede mucho para cerrar, pero sí que hay algunos de mayor importancia, como son una caída de pinos en la bajada al Port d'Escanonge, que sí que trabajaremos con IBANAT y bomberos durante el día de mañana, que hay trabajo para un par de días.
1: Aquests són els incidents que encara queden per resoldre, però produït anteriorment són els següents que també ha explicat Eduardo Parga.
2: En el municipio de Palma un total de 51 incidentes, seguido de Esporles, Felanitx, y es donde más. Los incidentes, la mayoría, están relacionados con caídas de árboles, en total unos 51 o 52, creo que eran, y seguido de pequeñas inundaciones en vía pública y en establecimientos, así como desprendimiento de algún objeto debido a las fuertes rachas de viento que hemos tenido.
1: Aquest ha estat el balanç que ha fet el centre d'emergències aquí a Marratxí, que hem dit arbres caiguts i algunes inundacions i desperfectes urbans. Per ara es demana precaució, tot el pitjor, afirmen, ja ha passat.
0: Gràcies, Francesca, en directe des del Centre de Coordinació d'Emergències a Marratxí, en aquesta tempesta que ha deixat una dona de 67 anys morta ofegada a Felanitx després de caure al carrer durant l'episodi de precipitacions. És el fet més tràgic que ha deixat el temporal al seu pas per les Balears. I el telèfon de l'Esperança a les Balears ha registrat més de 2.500 telefonades durant el primer semestre d'enguany, quasi un 50% més que l'any passat. El servei atén 14 telefonades diàries de mitjana, només els joves d'entre 12 i 34 anys s'han duplicat respecte de l'any passat. També aquests joves han utilitzat el xat habilitat. L'ansietat és el motiu principal d'aquestes telefonades.
3: Quan atencions a persones d'entre 12 i 34 anys, sobre el total de peticions se n'han registrat fins a juny un 50% més. 250 varen contactar per via telefònica i 157 a través del servei del xat digital. La principal causa és l'ansietat. El perfil majoritari que tenen és el de la dona adulta d'entre uns 45 i 60 anys i els motius principals són, per aquest ordre, l'ansietat, la depressió, la solitud, que solen estar motivats per altres problemes socials. És el portaveu del telèfon de l'Esperança, Lino Salas.
4: 32 mujeres han llamado por maltrato. Otro motivo es por una crisis del proyecto vital. Si no se interviene, puede caer en ideación suicida.
3: La presidenta del servei, Maria Antònia Mateu, també ha destacat altres motius d'aquestes telefonades, com el ciberassetjament, falta d'habitatge o la pobresa extrema.
5: La ansiedad por no saber dónde vas a dormir o dónde que se te acaba el contrato y no encuentras un alquiler.
3: Actualment l'entitat cerca persones voluntàries, per això ha organitzat dues jornades a Palma per captar gent els dies 17 i 24 de setembre a l'Espai Acció Social i Voluntariat de CaixaBank a les 7 de l'hora baixa.
0: De fet, les Balears varen registrar 94 morts per suïcidi l'any passat, tot i que la xifra oferida per l'Institut Nacional d'Estadística representa un descens del 4% respecte de l'any anterior. La prevenció continua sent una prioritat, especialment entre els més joves. Precisament amb aquest objectiu, més de 4.300 estudiants de secundària de Mallorca, Menorca i Eivissa participaran en un dels estudis més amplis sobre prevenció del suïcidi adolescent que es fa a Espanya. El projecte es diu Somriu i està impulsat per l'IDISBA.
3: La iniciativa començarà la fase d'assaig clínic en 171 aules, ja que, diu l'IDISBA, la salut mental dels adolescents constitueix un dels principals reptes de salut pública i recorden que, segons l'Organització Mundial de la Salut, un de cada 7 adolescents presenta algun trastorn mental i el suïcidi està entre les principals causes de mort a la població jove. El projecte Somriu ha estat dissenyat per promoure el benestar emocional, enfortir les competències dels joves per afrontar situacions de malestar psicològic, reduir l'estigma associat als problemes de salut mental i millorar la detenció precoç de les senyals.
0: I una altra de les notícies destacades d'aquest dimecres 9 de setembre que vos explicam a l'informatiu Vespres, la sorpresa que hi ha hagut en els dos documents desclassificats sobre la seguretat a Ceuta.

0: Es tracta de 40 documents que el govern d'Espanya ha fet públic avui hora baixa sobre la seguretat a Ceuta. El Centre Nacional d'Intel·ligència va avisar la delegació de govern a la ciutat autònoma, a la Guàrdia Civil i també al Marroc de la possible gran arribada migratòria de marroquins a Ceuta a final de juliol.
1: El fins ara document més cridaner és un, precisament, d'aquest 24 de juliol. El CNI informa la delegació del govern a la ciutat autònoma i a la Guàrdia Civil que a les xarxes socials hi havia dos grups amb més de 180.000 membres on es convidava tothom a protagonitzar una entrada massiva a Ceuta sis dies després. Les reaccions dels populars a les xarxes han estat automàtiques. Bona part de la cúpula ha escrit Sánchez menteix, això ho sabien, i no van fer res. I és que abans que la Moncloa pengés els documents al seu web, el president Pedro Sánchez va tornar a negar qualsevol coneixement del programa Mañaneros.
2: Desde luego no se previó en absoluto una llegada masiva de tantos migrantes.
0: Hi ha més elements rellevants que es van coneixent. El CNI també va emetre dia 29 de juliol a les 6:26 de l'hora baixa una nota informativa amb una alerta primerenca al Servei d'Intel·ligència del Marroc en què avisava d'un possible assalt a la tanca de Ceuta just un dia després, dia 30 de juliol.
1: El dia d'autors, el CNI va constatar que el reforç de seguretat que va dotar el Marroc la vigília davant la concentració de migrants disposats a travessar Ceuta va resultar insuficient i que una vegada l'espigó es va veure desbordat davant les entrades nedant, les autoritats del país veïnat varen fer qualque cosa.
0: I és que tot coincidint en la primera sessió de control del curs polític al Congrés, centrada en aquest conflicte al Congrés, en la primera sessió de control del curs polític hi ha hagut un nou enfrontament entre el govern de l'Estat i l'oposició sobre aquesta crisi migratòria.
1: El líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha advertit al cap de l'executiu que el seu futur polític depèn del silenci de massa persones i per això ha dit no és un president lliure, fent referència a Ceuta i a la investigació de diferents presumptes casos de corrupció. Sánchez li ha contestat que no hi haurà eleccions anticipades i ha pronosticat una nova victòria socialista l'any 2027.
3: Si Ábalos canta, usted se va. Si Zapatero canta, usted se va. Si Julio Martínez, si Gertrudis, si la directora general de la Guardia Civil canta, usted se va. Y si Marruecos canta, usted se va. Su libertad está condicionada a que muchas personas sigan callando sobre lo que saben de usted. Por eso, usted no es un presidente libre.
4: La ley de memoria democrática, aprobada y entrada en vigor en el año 2022, mediante la cual se celebraron las elecciones del año 2023, por cierto, ganando el Partido Popular el voto exterior, ahora resulta que el Partido Popular y la ultraderecha cercenan el derecho al voto de miles y miles de ciudadanos españoles. Claro que sí, los veremos en las urnas y les volveremos a ganar.
1: Sánchez també ha contestat l'acusació de Vox que el Marroc li fa xantatge perquè té proves sobre presumptes casos de corrupció que li afectarien a ell i al seu entorn, una acusació que Sánchez ha rebutjat a la vegada que ha acusat Santiago Abascal de dur una corretja dels Estats Units i d'Israel.
5: Toda España sabe que sí, toda España sabe que nuestro gobierno está en Rabat y toda España sabe que la presidencia de nuestro país se le ha entregado a Marruecos. Toda España sabe que incluso el señor Sánchez estaría dispuesto a entregarles Ceuta y Melilla y las Islas Canarias si fuera necesario.
4: Usted me ha llamado autócrata, dictador, incluso me llaman perro. Me llaman perro, sí, sí, me llaman perro. Mire, le digo una cosa, señora Abascal, a diferencia de usted, yo seré un perro, pero no tengo amo.
1: El portaveu d'Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, ha instat el president a no obviar que, com pronostiquen les enquestes, el PP i Vox poden sumar una majoria absolutíssima de més de 200 escons i a reaccionar per evitar que això passi. El cap de l'executiu ha dit que comparteix el seu diagnosi sobre la involució que implicaria aquesta situació, però ha defensat les seves polítiques.
6: ¿Y cómo lo va a hacer? ¿Cómo se hace esto? ¿Con quién va a sumar? Nunca mejor dicho. ¿Con quién va a poder? Nunca mejor dicho. A mí los números es que no me salen. Y me duele la boca ya de decirlo. Es que no salen.
4: También se ve en las propias intervenciones, hoy mismo el jefe de la oposición amenazando siempre con enchironar a toda la oposición, es decir, a todos aquellos que piensan distinto a ellos. Pero mire, sí, es así, pero sea igual. No hay una discusión política. Aquí hay amenazas judiciales y la judicialización de la política y luego resulta que somos nosotros los que cuestionamos la independencia de la justícia.
0: Tot això quan la Comissió Europea ha anunciat que reforçarà el seu suport de Frontex i ha concedit a Espanya prop de 115 milions d'euros per gestionar la situació a Ceuta. El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, avui a Brussel·les, ha reclamat més seguretat per a les fronteres espanyoles al nord d'Àfrica.
7: La seguridad de la frontera terrestre del sur de la Unión Europea es tan importante como la seguridad de la frontera este o de cualquier otra frontera de la Unión Europea, sea al norte o sea al oeste.
0: L'Ajuntament de Palma torna a canviar la ubicació de l'encesa de llums de Nadal. L'any passat es va fer per primera vegada a la plaça d'Espanya per qüestió de mobilitat i enguany es farà també per primera vegada al Parc de la Mà. Avui la Junta de Govern de Cort n'ha aprovat el concurs públic per adjudicar el projecte i començar a organitzar la festa.
1: La regidora portaveu Mercedes Celeste ha explicat que l'espectacle de gran format es trasllada al Parc de la Mà perquè pugui ser diferent del de l'any passat i el d'altres Nadals, quan es feia al Born, a Cort o a la plaça de la Reina. Celeste ha explicat que encara no se saben els detalls de la festa, només que l'encesa es farà dissabte 21 de novembre en aquesta nova ubicació, que hi haurà un compte enrere per il·luminar de cop la ciutat i que la temàtica anirà al voltant del patrimoni, el llum i la mar.
8: Todas las familias, sobre todo los niños, en ese momento en el que se encienden las luces de la Navidad en toda Palma, tendrá bastantes sorpresas y tendrá bastantes puntos diferentes, ¿eh? No es otro objetivo que hacer de esta tarde, de este momento, de este inicio de la Navidad, pues una fiesta cargada de ilusión.
0: 4 minuts per arribar a les 8, moment per la cultura.

0: Imagineu-vos una societat en què perquè neixi un infant s'ha d'haver mort una altra persona. Al món ja no hi caben, els recursos són limitats i aquesta és la solució que dona el sistema i que pateixen els protagonistes del Preu de néixer, la quarta novel·la de Laura Agost que ha sortit avui a la venda, publicada per Editorial Pro. Ens explica Sandra Martínez.
1: Una realitat que trasbalsa no només aquells que volen tenir descendència, sinó també els que els envolten i que veuen com les relacions es tensen i es qüestionen. També fa reflexionar el lector sobre què és una parella i què vol dir ser família.
2: Quins principis estaria disposat a cedir, a deixar de banda, no? A quins principis o a quins codis morals renunciaria a canvi d'assolir allò que desig.
1: L'autora ens obliga a plantejar-nos coses, situacions en les quals ningú voldria arribar, amb reflexions també al voltant de la natalitat que Agost plasmà més mentre estava embarassada del seu primer fill, en Blai.
2: Jo hi havia moments, sempre ho dic, que me tocava sa panxa i deia, mare meva, Blai, quines coses que pensa sa mamà, no? Perquè deies que no es pot ser sa novel·la que s'espera d'una persona que justament ha passat molt recentment per sa maternitat, no? O que l'ha estrenada recentment.
1: El Preu de néixer, com les bones distopies, imagina un futur que ens recorda molt el nostre present. La gent viu a habitacions, les notícies són depriments, els polítics cada vegada més extrems.
2: És un poc surrealista a vegades la virtualitat i, per tant, traslladar l'element d'aquest surrealisme en aquesta novel·la amb un rerefons una mica més distòpic també era un exercici intel·lectual o també creatiu molt estimulant, per això.
1: El llibre surt avui, però ja ha tancat traduccions a l'anglès, al francès, al turc, a l'italià. També se n'han adquirit els drets audiovisuals. Tot plegat no fa un poc de vertigen? I doncs sí.
2: M'aclapara bastant i me sent molt, molt agraïda, molt afortunada, però alhora, clar, hi ha un punt de vertigen per les expectatives que detectes, no? que se'n deriven d'això, perquè al capdavall no és molt habitual, i menys una novel·la en català, no? que això passi abans de sortir.
1: El Preu de néixer és la quarta novel·la d'agost i es presentarà divendres a les 7 a Sa Pobla, a Sa Congregació, acompanyada de Sebastià Alsamora.

0: També prepara l'onzena edició amb més de 80 propostes artístiques i, com sempre, amb la intenció de connectar les propostes culturals balears amb els circuits culturals internacionals. Enguany, de nou, la fira es dividirà en dues edicions.
1: La primera, la d'art escènica, es tindrà lloc el 30 de setembre, el 3 d'octubre, i la de música del 4 al 7 de novembre. Una doble oportunitat per veure i donar a conèixer allò que es fa aquí, que és el besó de la Fira B. Elisenda Ferrer en posa un exemple.
2: Considerem que tenim exemples molt il·lustratius d'un gran èxit d'aquesta projecció exterior. Per exemple, s'obre Odissees de la companyia La Mecànica, després d'actuar a Fira B, va tenir actuacions a Itàlia, l'any passat a Itàlia, a Suïssa, una gira per Escòcia i per als Estats Units. Vull dir, van tenir més de 50 funcions en un any.
1: Itàlia serà el país convidat en les arts escèniques, on també hi haurà un focus destacat al País Basc. La Fira B, una fira que concentra totes les activitats de Palma, va ser seguida l'any passat per més de 6.000 espectadors.

0: Hem arribat a les 8, moment de repassar els principals titulars d'aquest dimecres 9 de setembre, marcat pel temporal que ha deixat 154 incidents a les Illes. Anem en directe al Centre de Coordinació d'Emergències a Marratxí. Francesc Mas, bon vespre. Què s'espera en les properes hores?
1: Bon vespre. Els tècnics del Centre de Coordinació han explicat que en aquestes hores el pitjor ja ha passat, tot i que demanen precaució fins demà de matí. Com dèiem, els incidents han estat en total 154, la majoria a Mallorca. La tipologia, els més recurrents, han estat 41 caigudes d'arbre a la calçada. És Eduardo Parga, director del 112, que ens explica els que queden per resoldre.
2: De los 154 que hablábamos, a estas horas nos quedan más o menos la mitad sin cerrar. No quiere decir que les quede mucho para cerrar, pero sí que hay algunos de mayor importancia, como son una caída de pinos en la bajada al Port d'Escanonge, que sí que trabajaremos con Ibanat y bomberos durante el día de mañana, que hay trabajo para un par de días.
1: Aquest ha estat el balanç del Centre d'Emergències i recordem, precaució, fins demà.
0: Gràcies, Francesca. De fet, en aquests incidents, aquests 150 incidents, compta la mort d'una dona de 67 anys ofegada fa la nit després de caure al carrer durant l'episodi de precipitacions. Maria Eugènia Quegles, bon vespre.
3: Bon vespre. La policia local i la Guàrdia Civil han acordonat el carrer Bellpuig, on s'han produït els fets, i la policia judicial s'ha fet càrrec de la investigació. Catalina Soler és la balesa del municipi.
4: Tot apunta que aquesta dona, en moment de més pluja, anava a travessar el carrer i s'aigua la senyora d'Uit i ha quedat davant d'un cotxe. Quan han sortit els professors de Joan Capó, que hi ha una escola de vora, han vist un cos humà davant d'un cotxe. Ja no hi ha hagut res a fer, per tant, és un fet molt lamentable i molt trist.
0: On no s'han produït danys personal, però sí materials, ha estat el campus de la universitat.
3: Diverses plaques solars situades al sostre d'un dels aparcaments han volat pel fort vent, causant danys importants, una quarantena de cotxes. Els tècnics estan avaluant els danys en les infraestructures. Si no hi ha cap contraordre, demà està previst reprendre l'activitat en normalitat després que avui a hora baixa les classes s'hagin suspès.
0: Un temporal que ha afectat també la mobilitat. Els aeroports de les Illes acumulen 650 vols amb retard de mitjana de més d'una hora i mitja. També s'han cancel·lat una quarantena de trajectes. A l'aeroport de Sant Joan, a Palma, hi ha Neus Pericàs. Neus, bon vespre. Quina és la imatge en aquests moments?
5: Bon vespre, som ara a la zona de sortides on es pot veure una acumulació de gent tant davant les pantalles mirant l'estat dels seus vols com assegudes als bancs i a terra esperant a tenir més informació. I és que en una situació com la d'avui tenir informació clara està sent difícil. Aquesta passatgera ens explica com els canvis d'informació han estat constants durant l'hora baixa.
6: Des del migdia, que ja em posava que volaria a les 9 i pico, després ha canviat a les 8 i pico, després ha canviat a les 7 i pico.
5: De moment, tot i els inconvenients, l'aeroport està reprenent la seva operativa, per això s'adverteix a la gent que estigui pendent de les pantalles de les terminals per estar al corrent de qualsevol canvi que pugui patir el seu vol.
0: També ja s'ha restablert la circulació en el metro entre Son Sardina i el Parc Vic en els dos sentits. Temporalment, la circulació en els dos sentits entre l'estació de Camí dels Reis i Parc Vic es fa únicament per la via 1 fins a nou avís. I el Parlament ha acceptat avui la tramitació de la llei proposada pel Consell de Mallorca que vol limitar l'entrada de cotxes a l'illa.
3: Ha estat amb els vots a favor del PP i l'Esquerra i l'abstenció de Vox. A partir d'aquí, la norma comença la tramitació d'urgència perquè s'aprovi aquest octubre o novembre.
0: I sorpresa, entre els 40 documents desclassificats sobre la seguretat a Ceuta que el govern d'Espanya ha fet públic avui a hora baixa.
3: El 24 de juliol, el CNI va informar la delegació del govern a la Ciutat Autònoma i a la Guàrdia Civil que a les xarxes socials hi havia dos grups amb més de 180.000 membres on es convidava tothom a protagonitzar una entrada massiva a Ceuta 6 dies després.
0: Fins aquí el resum informatiu d'aquest dimecres marcat pel temporal que ha estat possible gràcies a la producció de Pep Díaz i Miquel Àngel Fiol al control tècnic. 8 i 4 minuts, més informació als butlletins informatius. Ara comença el programa Entre avui i demà.
7: Més informació a ib3notícies.com. IB3 Ràdio. La ràdio pública de les Illes Balears.

0: A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Baracel i Bosch.
1: Benvingudes, benvinguts a un nou capítol d'Entre avui i demà. El més nou del dia és la ploguda que ha fet. Estàvem avisats, ha vist taronja per pluges i tempestes a les Balears. S'hauria de ploure millor, però en temps de canvi climàtic també estem avisats de la intensitat d'aquestes plogudes fortes i localitzades. Aviat no seran fenòmens.

0: Però, Aina Marc, com estàs?
1: Estic molt bé, estic molt bé.
0: Molt bé, i a tu que te venes cap si te dic nou?
1: Jo m'ho veig canvi. Tot el que sigui nou, jo ho relaciono amb canvi. Estic en una edat en què per jo hi ha moltes coses noves encara i ho relaciono amb canvi.
0: I de nou, per Aina Marc, és canvi.
2: Entre avui i demà no ens fan por les teves respostes. Digue'ns el primer que te ve al cap. No passa res si la definició no surt al diccionari.
1: I d'avui, com ja has dit, Araceli, he tret en un carrer la paraula polisèmica d'avui, que és nou. I per començar amb una mica de gràcia, he aturat unes senyores i els he demanat què hi ha de nou.
3: Que avui tenien picapedrers, que els tenim a la finca, i perquè havien anunciat tanta d'aigua, avui no s'han presentat. Això sí que és veritat, i ara ho estàvem xerrant, dic, però va, no.
1: I no plou fa temps, ja.
4: S'ha espanyat aquesta senyora. Té un minús vàlid i no pot baixar.
1: I com que no els he vist molt animades, he demanat també que era allò darrer que havien comprat nou mens i m'ho contaven amb una mica més d'alegria.
4: El que han comprat i venim ara és una nevera perquè se m'ha espanyat la que tenc.
1: Entre el sensor i gelera i perquè pedrés.
4: Jo espero que el sensor sigui arreglat, si no els que duen la nevera se cagaran en jo i en tot. Tot que t'ha ocupat. Això és l'últim que han comprat. Una nevera que venim ara de comprar-la. Bueno, hi ha un parell de sogres per la meva neta, però ja està.
1: I les preguntes d'avui variaven una mica depenent del context i a qui trobava per de fora, perquè no pot ser una bona paraula polisèmica per conversar. Aprofitant que estàs aquí en aquesta tenda, te voldria demanar quins objectes valen 9 euros.
5: 9 euros? Sí. Per compra. No puc comprar xupetes. La veritat, qualsevol cosa, patatilles, xocolatines, helados. 9 euros és molt, la veritat.
1: I de aprofitant que estàs a una clínica veterinària, és vera aquest mite que diuen que els moixos tenen 9 vides? Bé, n'hi ha que diuen que en tenen 7 i n'hi ha que diuen que en tenen 9.
6: Bé, sí, aguanten bastant. Són bastant forts.
1: A què se deu això? Que sempre cauen de peu?
6: Sí, bé, sí. No, de vegades no, eh? De vegades no, però bueno, sí, som bastant forts.
1: Penseu que la curiositat va matar un moix? Perquè en el cas de les persones, tots són aprenentatges.
7: De la intel·ligència artificial i les coses que estan passant ara, i bueno, cada dia aprenc una cosa nova, sí, m'agrada, som molt curiosa, sí.
1: Quant de temps fa que estàs aficionada a aprendre sobre el tema?
7: El moment que la vaig veure en el WhatsApp no me va fer gent de gràcia, i me la vaig llevar, i ara ja la torno a tenir, ha vengut de tota sola.
8: Són noves paraules en anglès, puede ser, sí.
1: Ah, mira.
8: Sí.
1: ¿Y cuáles son?
8: Vocabulario técnico que estoy estudiando por trabajo, sí. La noche estrella,
1: así sea, hasta la madrugada. I més compres que pensava que s'ha comprat la gent que he trobat avui per el carrer.
9: Un rellotge.
1: Te vols comprar nou un rellotge?
9: Sí, d'or si pot ser. Perquè el meu pare té una tenda de compra i venda.
1: De rellotges i de joies.
9: Sí.
1: I vols ser com ton pare, de gran?
9: Sí.
10: Demà me'n vaig a comprar un ordenador.
11: Que me compra de nuevo, me compro un Play. Sí.
12: Me encanta jugar. Sí.
1: Idò, tornem aquí d'escoltar noves veus per la secció de carrer d'aquesta primera hora.
2: Entre avui i demà amb Araceli Bosch. De dilluns a divendres a les 8 del vespre. IB3 Ràdio.

Sí, senyor Paul McCartney, ens convida a dinar a Can Nostre o a sopar en aquestes hores si mos escoltau en directe quan són les 8 i 11 minuts. Passa, però, que mos demanam o vos demanau per hora de que menys. Jo, quina mandra, quina peresa me fa posar-me a cuinar. A més, és que els vespres hi ha menjars que no me cauen bé. Tranquil·litat,

0: Són les 8 i 24 minuts, si mos escoltau en directe, matant des de l'estudi d'Ivetres Ràdio, i per aquesta secció inicial d'entre avui i demà, el sopar d'avui i el tàper de demà, ens acompanya na Maria Quindelán, que és autora de Comer para comerse el mundo, i moltes altres coses. És que no tendríamos tiempo en todo el programa para hablar de todo lo que haces, experimentas, estudias. Eres una mujer inquieta, ¿no?
1: Mucho, sí.
0: Tan inquieta que fa 4 mesos que viu a Mallorca i diu que de moment aquí se queda. Sí. Aquí se queda i ja és avui en els estudis d'Ivetres Ràdio. I de fet, na Maria és una de les ponents de la Fira del Benestar i la Longevitat, Life Ex Mallorca, que se celebra a Palma els dies 25, 26 i 27 de setembre, on parlaràs de comer para comerse el mundo. I aquí ho enllaç amb la pregunta que te feia en Aina, dues sessions de Barré Flow i de Barré Strength. Entenc que una cosa anirà de força i l'altra anirà un poc més de fluir moviment. Però explica'm-nos, com són aquests exercicis?
1: Sí, bueno, el barre sobretot és una combinació d'una tècnica més inspirada en el ballet clàssic con aplicacions del fitness per fer-lo molt accessible a tot el món, on además se poden incorporar herramientas pues, com les pelotes, les cintes, etc. I, des de luego, tots són beneficis, perquè a part de la correcció postural que s'aplica en aquesta pràctica, bueno, pues desarrollas elasticidad, coordinación, fuerza, etc. Y Animal Flow es una forma de entrenar el cuerpo muy interesante porque prácticamente todo se hace en el suelo, en una postura de cuadrupedia, también con traslados, y hay una conexión interesantísima entre lo que es el trabajo muscular y neuronal. Uh-huh. Estamos conectando neuronas con músculos y es verdad que incluso gente con, bueno, pues muchas veces dificultades a la hora de moverse o de recordar cosas, desarrolla unas capacidades increíbles.
0: Sí. Però bueno. Molt bé, i de masterclass que farà Ana Maria en aquesta fira del benestar i del wellness i la longevitat, l'IFEX Mallorca. I de fins aquí, ja dic que podríem xerrar molt més, però te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros. Bienvenida a las Baleares, bienvenida a Mallorca.
1: Muchas gracias.
0: Y seguro que nos volvemos a encontrar por el camino.
1: Espero que en l'IFEX entre muy poco.

0: IB3 Ràdio és diversitat.
1: IB3 dona una mà a la Fundació Deixalles. A Deixalles treballen per la inserció sociolaboral de persones en situació de vulnerabilitat de les Illes Balears, alhora que impulsen la reutilització i protecció del medi ambient. Anima't, dona una segona vida a allò que ja no necessites i descobreix tot el que pots trobar a les seves naus i botigues de segona mà. Si vols donar, però no pots desplaçar-te, sol·licita una recollida domiciliària al 977-22-11. 977-22-11. Per més informació, pots visitar deixalles.org. Fundació Deixalles, per una economia que posa les persones i el planeta al centre.
2: Bon dia, benvinguts, benvingudes a Esports 3.
3: A IB3 Ràdio, tota l'actualitat esportiva.
4: Bienvenidos a Segunda División.
2: Paraules textuals de l'entrenador del Mallorca, Luis García. Tomàs Ibert, bon dia.
5: Jo sabia tant que encara no m'he fet aquesta idea.
6: En Tomàs ho pot dir.
2: David Gui, bon dia.
6: Alerta, és que no ho ha de dir el jugador.
2: Company Fuster, bon dia.
7: S'ha de fer feina. Sí.
3: Esports 3, de dilluns a divendres a la una del migdia. A IB3 Ràdio, entre avui i demà.

0: Shakira és una cantant coneguda mundialment per fer bona música, però també ho és per posar veu a les cançons dels darrers mundials de futbol. Però com és que xerrant de futbol ara? I dos, perquè 9 és un nombre importantíssim en el futbol. És el del jugador davanter i golejador de l'equip. És molt més que la suma de 8 més 1, que diria el diccionari. Gabriel Fortes, de company periodista d'Esports d'IB3 Ràdio.
1: Lewandowski, Haaland, fins fa un poc, encara que encara juga, però Benzema, per exemple, també és un nou de tota la vida. El que passa és que el futbol ha canviat molt. I ara el màrqueting s'ha apoderat de tot això i ara veuràs com el delanter centre de qualsevol equip du el de 8, el 14, l'11, el 27... Lego. Tal vegada els més joves, això del nou ja els hi sembla antic. Els més joves cerquen sempre la camiseta del que du el 10. Perquè el 10, el primer 10 conegut al món va ser Pelé. Després va arribar Maradona i ara els 10s també són jugadors estrelles. Però una cosa és jugador estrella i una altra és l'home gol.

0: Nou és un nombre, és el fruit del noguer i és un adjectiu que indica allò que ha passat fa poc, o no?
1: És veritat que el que entenem tots com a nou és una prenda, en aquest cas si xerram, per exemple, de roba, que du una etiqueta, però no vol dir això per nosaltres. És a dir, nosaltres nou és donar-li una segona oportunitat, una segona vida a un producte, a algo de roba en aquest cas, per exemple, i és això, és el que tu trobes a la nostra botiga i és com un donar-li una volta a la paraula.
0: És d'en Joan Miquel Pericàs, durant molt d'anys responsable de les tendes de segona mà de Xalles. Si voleu que la vostra roba o objectes tinguin una nova vida, només les heu de dur a Deixalles o a entitats similars.
1: Com a particular, vens, mos fas la donació de la roba dels teus fills que ja no li estan bé. Què passa? Que aquesta roba llavors se'n va a classificació. Hi ha persones que classifiquen aquesta roba segons l'utilitat que pugui tenir.
0: I després d'haver passat pel prisma la paraula polisèmica d'avui, espero que hagueu après alguna cosa nova.

0: I aquest és un poquet l'objectiu també d'aquest programa, aprendre cada dia coses noves. Avui estiram la paraula polisèmica nou i pensàvem allò fent la pluja d'idees en novetats editorials, però hem volgut donar una passeta més i demanar-nos, i com se crea, una nova editorial. Xec Pons, de l'editorial menorquina Llentrisca i també escriptor, benvingut Entre avui i demà, com estàs?
1: Hola, bé, estem bé.
0: Gràcies per acompanyar-nos. Molt bé. Sí que avui és un dia complicat a les illes amb aquesta pluja que ha caigut i amb més d'una desgràcia. Escolta, en Xec Pons, si li dic nou, que li venes cap primer de tot.
1: Bueno, nosaltres no som gaire nous, però bueno, l'editorial sí que és nova. No fa gaire que la van crear, fa poc més de 3 anys. Sí. I sí, bé, de ben nou, perquè ens van tirar de cap en un projecte, una aventura que per nosaltres ens apassiona molt.
0: Sí. Tu dius, nosaltres no som nous, nosaltres qui sou?
1: Bueno, els membres de l'equip, sí. Que bueno, ja tenim quants anyets, sí. No són nous.
0: Però, escolta, cada dia s'aprenen coses noves, cada dia se fan coses noves, eh? Cada dia exacte. Fins i tot poden conèixer gent nova i paraules noves, com us contava abans Naina Marc. I va, i vosaltres fa això l'any 2023 que muntau un editorial. Jo no sé si avui dia això és un acte de valentia, això.
1: No sé si de valentia o de bogeria, sobretot des de Menorca. Però bueno, nosaltres els illencs sempre tenim aquesta dificultat de la mà. Però bueno, com t'he dit, nosaltres era una idea que ja duem de molt enrere i va coincidir que justament que jo tenia una novel·la i bueno, aquesta novel·la va passar per diferents etapes i van dir, bueno, doncs mos hi tiraran de cap. I sobretot perquè vam pensar que no hi havia projectes editorials a Silla que es dediquessin sobretot a novel·la, poesia, i mos van tirar de cap, saps? Amb molta bogeria i amb molta passió, però bueno.
0: I segur que això anirà vent en vent. Llentrisca és sa mata, Llentrisca és el nom de sa vostra editorial. Fa poc vàrem triar com a paraula polisèmica del programa la paraula mata i justament vàrem estar allò fent una entrevista davant una planta de llentrisca, aquesta planta forta, resistent, que fa aquesta oloreta mediterrània, generosa en olis, perquè també s'hi poden extraure olis, aliment pels ocells, com us vàrem contar, que teniu vosaltres de la llentrisca.
1: Bueno, la llentrisca, si ja heu fet un programa sobre la llentrisca, sabreu que és una mata baixa, però que pot arribar a medir metres i metres.
0: Sí, això també.
1: No, la nostra idea és aquesta, és a poc anar creixent fins a veure allà on podem arribar. De moment, anem molt a poc, nosaltres no publicant gaire, publicant 3-4 llibres per any, i això, et dic, a poc, anem ampliant també línies editorials, i a poc.
0: Uh-huh. Tu parlaves de la teva novel·la, que és La mà tancada, amb la qual estrenareu l'editorial. Jo pensava, això és començar fort, però així com tu expliques que sí que és començar fort, estirar-se un poc a la piscina, però és allò, m'has fet pensar en allò de qui pot estimar més la meva novel·la o els nostres treballs que nosaltres mateixos, no? Per donar-les a conèixer. No sé si això també té un punt d'això, de, no sé, si no ho fan els altres, sí. Ho farem nosaltres, no?
1: Sí, exacte. Bueno, la idea de l'editorial és apostar per autores i autors d'aquí, de Silla. També, bueno, qualque excepció a les altres illes i també qualque excepció a Catalunya, València. Uh-huh. Però sobretot, la idea és recolzar la literatura menorquina, que com a autors és molt mal de fer publicar, ja. Sobretot des d'aquí de Silla. No tenim, no hi ha possibilitats. Uh-huh. En Llentrisca neix una mica per donar una mínima possibilitat, perquè no se pot publicar tot, ens arriben moltes, bueno, moltes propostes, ens arriben propostes i s'han de descartar.
0: Ja.
1: Però, bueno, la idea és aquesta, és recolzar la literatura d'aquí, de Sicília.
0: Uh-huh. I teniu Ni una llàgrima de mi tindràs, de Graziella Leonard, Els uh-huh. Camins, també, o Sant Lluís no és Missouri. Teniu també uh-huh. Sa deriva flor, d'en Damià Roger, o El gos de Camus, de Joan Pons. Tota una sèrie de llibres que dona sensació que hi poseu molta cura, molt d'amor en aquestes portades i en aquestes edicions, no, Xec?
1: Sí, sí, sí, sí. Bueno, la idea és que surtin llibres polits.
0: Sí, sí, és
1: que a part de lo que conten.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: I, bueno, sí que hi posem molta atenció. Mm. Darrerament, bueno, a partir del gos de Camus, van començar una col·laboració amb l'artista Tònia Coll,
0: sí.
1: I que creiem que són fantàstics, tant les dues portades com del gos de Camus com Ni una llàgrima, creiem que ens en sortim, bueno, molt polides.
0: Que bé. No, és que ho són. No podem evitar que també entrin pels ulls, els llibres, també entren pels ulls i pels tractes.
1: Sí, home, la portada et s'aporta, no?, del llibre.
0: Talment. I les editorials normalment, igual que les llibreries, sempre estan allò amb molta rotació. Sembla que si un llibre té més de 3 mesos ja és vell, que necessitem novetats contínuament. Vosaltres vos ho preneu amb més calma, no? El que és nou ho decidiu vosaltres, no?
1: Sí, bueno, nosaltres tenim la idea aquesta, que els llibres viu, té una vida molt llarga i intentant defensar els llibres el màxim possible. Però és bé que la novetat prima i és, a vegades és mal de fer tenir el llibre més d'un mes a un aparador.
0: Ja.
1: Però, bueno, estem allà lluitant i recolzant aquests llibres que a nosaltres mos agraden tant.
0: Uh-huh. I des d'aquí també recomanam Llentrisca Edicions. I ja que parlam de nou, que és la paraula, algun projecte personal editorial nou entre mans, Xec?
1: Bueno, la novetat d'enguany és la novel·la de Graziella, Ni una llàgrima de mi tindràs, que es va publicar just per Sant Jordi. I ara, segurament, començaments d'octubre, tornarem a publicar un altre fotollibre del fotògraf Oriol Miñarro.
0: Sí.
1: I també tenim un altre projecte que a nosaltres ens fa molta il·lusió, que és el primer volum de la discografia menorquina d'en Bec Cardona.
0: Que bé.
1: Que és serà un projecte de 3 llibres. En principi el publicarem un per any. I això és el que diu el títol. És un llibre que repassa i reivindica la música, tota la música gravada a Menorca.
0: Mm-hmm, fantàstic. I de vos seguirem, Xec. Moltíssimes gràcies per haver estat avui amb nosaltres. Nou a la paraula, pensàvem en aquesta nova editorial de 2023, però per nosaltres també això és molt nou i per vosaltres també. Mm-hmm. Així que vos desitjam molts anys més, Xec Pons. Moltíssimes gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres.

0: IB3 Ràdio és cultura. Els capvespres d'IB3 Ràdio canvien i milloren per tu. En acabar l'informatiu migdia, com ja és costum, farem...
1: Oh, sorpresa!
0: Un tempo. A les 5, els xiu-xiu més glamurosos de Balears...
2: Ja som aquí, ja hem arribat!
3: Com d'això, com esteu?
0: Avançaran l'hora de trobada amb els oients. Més tard, després de l'informatiu vespre, les converses i entrevistes a partir d'una paraula polisèmica entre avui i demà. I a les 10, el món de la cultura es podrà escoltar amb calma a l'aviador. IB3 Ràdio és informació, és entreteniment. Consulta la nova programació a ib3.org/ràdio.
4: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
0: A IB3 Ràdio, entre avui i demà.

0: Bon vespre. Emergències del govern ha gestionat 173 incidents en una hora baixa d'intenses pluges i vent. L'illa més afectada està a Mallorca en 149. Com dèiem, la majoria són a Mallorca i el director de coordinació del centre d'emergències, Eduardo Parga, assegura que encara hi ha molta feina per fer a l'illa.
1: De los 154 que hablábamos, a estas horas nos queda más o menos la mitad sin cerrar. No quiere decir que les quede mucho para cerrar, pero sí que hay algunos de mayor importancia, como son una caída de pinos en la bajada al Port d'Escanonge, que sí que trabajaremos con Ibanat y bomberos durante el día de mañana, que hay trabajo para un par de días.
0: Entre tots els incidents n'hi ha hagut un de mortal. Una dona de 67 anys ha mort ofegada fa la nit després de caure en plena ruixada. El succés ha provocat una forta commoció al poble, com denoten les paraules de la seva cosina Joana Rigo.
2: Que mos diu la Guàrdia Civil que passava molta d'aigua fins als genolls i l'ha arrastrada el moment que ella passava i l'ha tirada davall d'un cotxe i intentaven el veïnat treure-la i no han pogut.
0: La regularització d'habitatges en sòl rostit dispara la construcció durant el primer semestre d'enguany. Entre el gener i el juny es varen visar un 28% d'obres més que l'any passat la mateixa època. Segons el Col·legi d'Arquitectes, prop d'un terç d'aquestes obres són regularitzacions extraordinàries. El visat dels plurifamiliars augmenta un 12% en comparació amb un any enrere. Pol Degà, del Col·legi Bernat Nadal, és positiu, però les xifres insuficient per fer front a la crisi residencial.
3: Ens hem de posar límits, i aquests límits, segurament, i ja ho vàrem dir la darrera vegada i ho tornem a repetir, ens hem de fixar quin és el sostre poblacional d'aquestes illes. Si no, rebentarem. És una política de consens per tal de que se pugui mantenir i sigui sostinguda durant els pròxims 20, 30, 40 anys en la capacitat de variar en funció de lo que ens poden trobar.
0: El telèfon de l'Esperança a les Balears ha registrat més de 2.500 telefonades durant el primer semestre d'enguany, quasi un 50% més que l'any passat. El servei atén 14 telefonades diàries de mitjana. Només les dels joves d'entre 12 i 34 anys s'han duplicat en respecte a l'any passat. També augmenta el nombre de joves que fan un ús del xat habilitat. L'ansietat, segons el seu portaveu, Lino Sales, és el motiu principal de les telefonades.
4: 32 mujeres han llamado por maltrato. Otro motivo es por una crisis del proyecto vital. Si no se interviene, puede caer en ideación suicida.
0: Sorpreses entre els 40 documents desclassificats sobre la seguretat a Ceuta que el govern d'Espanya ha fet públic avui hora baixa. Entre d'ells, el 24 de juliol, el CNI va informar a la delegació del govern de la Ciutat Autònoma i a la Guàrdia Civil que a les xarxes socials hi havia dos grups amb més de 180.000 membres on es convidava tothom a protagonitzar una entrada massiva a Ceuta 6 dies després. El delegat del govern a Ceuta, Miguel Ángel Pérez, no li ha agradat aquesta publicació, la desmentida, i explicava així com ha rebut un escrit del CNI.
5: La desclasificación evidencia que el CNI emitió información sobre una campaña en redes sociales que llamaba al asalto a la valla de Ceuta, si bien no anticipó la magnitud y naturaleza de lo que terminó ocurriendo el día 30, al ser un fenómeno inusual que no se corresponde con las crisis migratorias conocidas hasta la fecha. Esto dice el CNI, es decir, exactamente lo mismo que nosotros. Alertábamos de una situación migratoria grave, compleja, que se estaba agravando, que necesitábamos medidas, que había que actuar. Todo eso lo decíamos todos, nosotros los primeros. Pero nadie fue capaz de prever lo que ocurría el día 30. Y lo quiero dejar claro.
0: Arribem així a les 9 i 4 minuts. Les notícies tornen a les 10.
6: Més informació a ib3notícies.com.

Hola, som en Xema. La nostra postal sonora d'avui està dedicada a la paraula nou. Nou és un mot amb moltes accepcions i diria que també amb moltes connotacions. Per mi, una de les més interessants és la infantesa, lo nou. Per il·lustrar aquesta idea i compartir escolta, sentim a les meves nebodes, n'Ariadna i na Llucia, fent música a ca nostra, d'una manera absolutament lliure i sense condicionaments. Estan sonant salteris, flautes i un dulcimer, la infantesa, lo nou.

0: I d'aquí sí que hi ha truc. I esperant que n'hi hagi durant uns minuts, Esteve Barceló, jugador de truc, secretari de Som Truc, com estàs?
1: Bon vespre i moltes gràcies per ser convidada.
0: No, al revés, gràcies a tu per ser-hi. A més, has vengut amb una baralla de cartes que te varen demanar, eh? Per favor, duràs cartes que aquí tens en Aina, Marc, en Juny Cortés i jo mateixa, que en sabem molt poquet de jugar a truc. Però quanta gent deu jugar a truc en aquestes illes?
1: És un joc molt tradicional, aquí sí, arrelat moltes les illes i sobretot a Mallorca.
0: I ve d'antic, no?
1: Molt antic i ara, per sort, fa uns anys que s'ha tornat a posar molt de moda. Hi ha molt de joves que juguen.
0: Ara la gent que mos segueix des del començament deu pensar, però la paraula polisèmica d'avui no era nou. Saps per què han pensat en truc? Per aquella expressió de buis i nous i cartes que no lliguen. Això té alguna cosa, alguna relació amb el truc o no?
1: La paraula nou en el truc és bastant. Per exemple, descartam els buis i nous. Només els empleem per apuntar buis i nous de copes. I ells de llei d'oro. També hi ha truc, retruc i val nou. I després, quan jugues contra una parella que dius aquests no en sabran molt, impressionen els 8 i 9 de basto.
0: Això diuen.
2: Per I tant, 8 i 9 no. De basto me pareix que seran altres avui.
0: Sí, nosaltres sí, serem un poc bastos avui. I en Esteve Barceló, si li dic 9 i 2, li venes cap truc, però no sé si te venes cap alguna altra cosa, si te dic 9.
1: Bueno, hi ha moltes dites mallorquines en la paraula 9 i qualque acudit i tot.
0: T'atreveixes?
1: Bueno, per exemple, aquests dos amics que fa estona que no sabien, que eren molt, n'hi havia un dels dos que era molt brevetjador, se topen i em diu, què tal la vida? Diu, me va bé. Diu, he comprat un terreny, diu, nou. Diu, ah, sí, sí. Diu, estic 3 dies per recórrer-lo en su cotxe. Diu, ah, jo també en tenia un de cotxe així.
0: Que no era nou, eh? I de Esteve Barceló, ara t'ho hauríem d'aplaudir, la primera persona que mos ha contat un acudit en aquest programa, i saps amb què m'estic fixant? Amb la teva camiseta, amb aquest polo que dus, que posa Montuïri, Pep i Esteve, sabem jugar a truc, si ens guanyes és per cartes.
1: Això mateix.
0: Que bo. A veure, explica'm, Pep, m'imagino que la teva parella de truc...
1: Això mateix, en Pep Nicolau és la meva parella de truc. Després de la pandèmia mai varen posar truc com a parella oficial. Varen jugar dins la mà la primera vegada. Eren a Eivissa, que anàvem a un altre lloc tradicional que era la Tà.
0: Sí?
1: No varen guanyar cap partida. Crec que no han guanyat mai dins aigua cap.
0: Però què vol dir dins la mà, dins aigua? En peus en remull?
1: No, perquè anàvem en...
0: Ah, dins la barca, val.
1: En sobaixell cap allà i varen, és que a mi varen jugar truc.
0: Val. I aquesta no.
1: Aquesta, veient que dins aigua no m'hi va bé.
0: Vale. I que ha de tenir una bona parella de truc per entendre-se?
1: Jugar molt junts i bona coordinació. N'hi ha d'haver un que ha de ser més enganador que l'altre i l'altre ha de... S'ha de compenetrar molt bé les dues coses, perquè el moment que fa la farsa és que no en sol fer mai no se'ls ha d'emprendre. És tenir molta intuïció.
0: Val, series capaç d'explicar a tres persones que no en saben gens de què va el truc?
1: Bueno, el truc és un joc que és molt difícil d'explicar, però la carta que té més valor l'amo, que és 11 de basto, després va la madona, 10 d'oro, llengo d'espasa, que és 6 d'espasa, llengo de basto, que és 6 de basto, en aquest cas sí que té valor i basto, com 11 de basto.
3: No,
1: i després venen les amarilles, 7 d'espasa, 7 d'oro, els 3 os, els 2 assos que queden, as d'oro i saig de copa, i després ja va per números. I després hi ha els envits, que se diu truc, però a molt de punts que se fan en l'envit. L'amo val 28 punts i se me dona 27, i després li sumes el número a la carta que dus. Si dus un 7, que és la carta més alta en numeració que ha, en dus 35. Si dut l'amo i la madona, són 35. Si dut la madona amb un 7, són 34. I han de ser del mateix coll. Per exemple, no em pot...

0: du lämmer som då på du att tinga ett tid de koppa som trendon. Ad oro, ad abasto.
1: Val, i se tracta de qui més puntuació fa és qui guanya.
0: Això mateix. És un joc que haig de tenir cartes i si no tenc cartes haig de saber jugar amb intuïció quantes contraris duen males cartes i t'ho aprofitar.
1: Val. Si ens guanyes es per ses cartes és obvi, però... Això vol dir que s'altre està millor, que ha passat.
0: Això mateix. Si tu hi ha partides que Pentura no pot fer res perquè els altres duen moltes peces i és impossible guanyar el dos, però jo crec que un bon jugador de truc, bon esperell de truc, tenen un percentatge jugant amb un 24 punts i tenen 5 o 6 punts guanyats.
2: 5 o 6 punts guanyats així mateix és sí. 24 punts. I que, això que has comentat del tema de la parella, que sempre n'hi ha un que se comporta d'una manera i l'altre de l'altra, què vol dir això?
0: Bueno, jo crec que les parelles han de ser equilibrades. Jo, per exemple, som els que sol xerrar més, els que dic més les coses, els companys no me fan les senyes, jo contest, a vegades ha de contestar ell, segons com sigui la partida. Però si la persona que no sol contestar a vegades contesta, sí. Els altres, si no duen molt bo, se'n solen anar.
2: Ah, veus, se'n buien.
0: I ben, uip, aquest du bo.
3: Sí, és per jugar així a enganar, que clar, si saps que una persona sol enganar més, te la creus menys, i si saps que una persona no engana tant, és més probable que te'l creguis.
0: Això mateix.
3: I jugar a canviar així. Jo volia demanar-te, perquè jo en el truc no hi he jugat mai, però sí que és vera que en la meva padrina he jugat molt en els cambrils. Hi ha similituds? Perquè he vist que també se sol jugar amb tres cartes en la mà i que has d'intentar endur-te en la mà jugant la carta que val més punts, però tampoc sense passar-te. Hi ha similituds? O...
0: Jo no n'hi veig en els cambrils. Després també hi ha estudi, subestat, però no n'hi veig. El truc, jo per jo, és el millor joc de cartes que tenim aquí a Silla.
1: I què és el que enganxa? Perquè hi ha tanta gent que juga, perquè hi ha tantes parelles, tants de llocs, perquè han de dir que en Esteve és aquí, però vens de jugar.
0: Bueno, avui havia de jugar, al final no han jugat.
1: Ah, no heu jugat en el final.
0: Vaig de torneig en torneig i... M'agrada molt anar a estornes, jo faig la meva feina, també som entrenador de team, és hora baixes, i quan puc m'apunten a estornes si no tenc altres competicions. Sol anar bastants dos anys, n'hi ha que te van millor i n'hi ha que te van pitjor. Que és el que enganxa, el que vos he dit, que és un joc que hi ha molta estratègia,
1: ja.
0: Hi ha molta intuïció, és un joc de preguntes. És un joc de preguntes, jo els invito a una pregunta. Perquè si no m'aprens en vit i jugues un 5 o un 6, segurament no dus ni l'amo ni el segon. Perquè si no m'aprendats en vit, o me faràs renou. Però també per puteria se pot fer el contrari. Que jo, per exemple, l'ho he fet.
1: I aquí tenim aquest joc que és d'estratègia, on hi ha engany, on s'ajunta molta gent. Si ara hi ha un torneig de truc, quantes parelles hi ha? O sigui, quin moviment hi ha quan xerran d'un torneig?
0: Mira, ara aquest cas, dimarts o dimecres passat, dimecres que era, se va fer el de la Beata Santa Margalida. Se feien 3 setmanes i eren 44 parelles.
1: Uau, quina gentada.
2: Uau. I quant de temps pot durar un torneig així?
0: Jo vaig arribar a la final amb uns altres montuguerers i ja me varen venir a dir, Esteve, si arribaves a final m'ho repartim el premi, pactam i m'ho hi anem. Jo a les 6 de matí m'aixec per anar a fer feina i eren les 4 a la matinada.
1: Ostres!
2: Les 4 a la matinada. I quina hora havíeu començat?
0: A les 7 menys quart, a l'hora baixa.
3: Ja n'hi ha.
2: Això m'agradaria tornar arrere amb el tema de quan has demanat les paraules, no? Que hi ha truc, hi ha retruc, hi ha val nou. Tenint en compte que la paraula d'avui en un programa és nou, quan podem utilitzar val nou? Què vol dir val nou, truc?
0: Vale, ara, si tu duis bon joc o fora bon joc, de farsa, diu truc. I si per el contrari, te diu retruc. I tu pots fer val nou. El truc val 3 punts, el retruc val 6 punts, i el val 9 punts. I te poden contestar joc fora. Joc fora és que són tots els punts que queden en el cantó de la parella que va més en banda.
2: És a dir, val 9 està bé, si dius val 9, no? Va bé.
0: Bueno, per dir val 9 haig de dur bo.
1: Sí o sí, sí, no? Sí o sí.
0: Si no, t'arrisques bastant.
2: Has de tenir bones cartes, sí
3: o
2: sí.
3: Has de dur 9 o has de confiar en que les persones contra les que jugues se tirin enrere.
0: Oh, que... A dir, me fan una farsa i l'haig de veure molt claríssim que sigui una farsa.
1: Tu quan vas començar a jugar a truc?
0: Bueno, jo de l'havia jugat qualque migdia i després no hi jugàvem i varen anar a jugar a un joc tradicional que tenim en el meu poble, que és Montuïri, que és Xatè, i varen anar a fer una exhibició d'aquest joc a Eivissa. I quan varen tornar hi havia jugat dins el vaixell, hi havia companyeros nostres que jugàvem a truc, i nosaltres mos vàrem poder jugar a truc amb ells. I ells anaven de torneos i tornejos, i per què no veniu? I aquí mos vàrem anar aficionant, vàrem començar a fer-ho bé, i aquí seguim.
1: I ara ets secretari de Som Truc.
0: Sí, els companyers que el duen són amics meus, ja mos coneixien de Saldatima, d'un altre esport que també estic ficat, i me varen demanar per veure si les podria donar una mà. Jo també som organitzador de tornejos i les ajuden el seu tornejos.
1: Val. Hi ha gent jove, hi ha gent de totes les edats, són més homes que dones, com està el panorama?
0: Hi ha moltes dones que juguen a truc, i dones que l'any passat el torneig gros de la pobla el varen guanyar dues dones, i que arriben en bans, i en saben molt.
1: I gent jove?
0: I gent jove també. Per exemple, jo aquest estiu vaig venir a la plaça dels Patins, que me varen convidar a un torneig, però se jugaven nins. Però és que hi havia més nins que grans, nins de 12, 13, n'hi havia de 8 anys.
2: I per fer un torneig, ara que has comentat que ets organitzador, tens en compte les edats per juntar les parelles? Com funciona aquest tema de dir tu jugaràs contra tal parella?
0: No, tot se fa per sorteig. Tu, si pots jugar una persona, ell s'apunta en parelles. Un pare i un fill.
1: Un net i un predit. Això mateix,
0: també, molt de pit passa. I després se fa un sorteig. Tu, per arribar, agafes un número i aquí te posen en un quadrant. I ara se fa un estil Champions de futbol, que passen els 16 millors a tornejos i els altres fan grups de 4 o 5. T'enfrentes tot contra tots i si tu i millors parelles passen ronda.
1: Hi ha un campionat balear?
0: Sí.
1: I els campions qui són? Els campiones? Bueno, o d'on són? O de quin poble?
0: Els campions són en Rafael i en Damià Pons. I jo vaig perdre la final contra ells.
1: Sí, que estaves a punt.
0: Bueno, estic content per ell perquè duen molt d'anys i són molt amics i també estic content perquè hi guanyessin. Jo era la primera vegada que arribava a la final i ells crec que no era la primera vegada.
1: Que se juga? Te'n vas amb un trofeu que teva? Te'n vas amb un somriure a la cara? Que guanyeu?
0: Bueno, el més important d'aquest joc no és ni el trofeu ni no, el sonó d'haver arribat allà, d'haver arribat en fora. No té un valor econòmic. Clar, te donen un trofeu, m'hi varen donar productes mallorquins, que una empresa mallorquina va posar productes, i... però no és el premi. A vegades estancis d'hotel, han tingut, viatges a una illa a Menorca, a Eivissa, però lo important no és que te donin econòmiques, sonó.
1: El truc fa poble, fa comunitat, no? Pel que comptes, per la quantitat de gent que sou, que vos trobau, i de pobles molt diferents, és un joc que fa comunitat.
0: Som una comunitat i normalment tots els jugadors se duen bé. Jo a vegades que també, si tu menges, vaig a altres pobles, mos posam ell de matí, feim ell dinar, jugam a truc, i sobre baixa, si no tenim res que fer, seguim jugant i mos juntant gent d'altres pobles per jugar a truc.
1: Molt bé, idò, li hem fet una baralla, però era un poc complicat. Era un poc complicat, tenia moltes preguntes, com has vist. No sé si en queda cap, o tu vols acabar amb un... Ja que has estat capaç de fer un acudit, no sé si vols acabar amb una glossa.
0: També la puc fer, la glossa.
1: Idò, té a veure'n la paraula de nou?
0: L'hi trobarem. L'hi trobarem.
1: T'atreveixes?
0: Ara demà pens i...
1: No, ara en Esteve Barceló... Està pensant, jugador de truc, secretari de Som Truc, perquè hem pensat en ell per allò de que hi ha buis i nous i cartes que no lliguen, però ja m'has de contar que és nou, efectivament és un gran nombre dins aquest joc.
0: Idò, com que avui ha estat un dia de tempestes i m'heu fet venir tope per ser la nou aquí, jo diré, avui m'heu fet fer cardio per arribar aquí a la nou. Aquí, a Ivitre Ràdio, entre tempestes i renou.
2: Uau!
1: Idò, Esteve Barcelona, mil gràcies per haver vengut. Un altre dia amb més calma. Moltíssimes gràcies.
0: Moltes gràcies a vosaltres per ser convidada.

0: Ivetres Radio és cultura.
1: Si tu mejor versión empezara este septiembre. Del 25 al 27, Mallorca acoge LifeX, la gran feria europea de fitness, wellness y longevidad. Ciencia, deporte en vivo y los mejores expertos en Motorworld Palma. Entrada gratuita a la zona expo. Vive tu salud al máximo. LifeX Mallorca. Información y entradas en lifexmallorca.com.
0: Entra en l'òrbita més musical d'Ivetres Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a Ivetres Ràdio.
2: Sí, digueu.
3: Miquel Àngel, què han de fer? Què fas?
2: Què saps?
3: No has de venir a presentar el programa?
2: Quan?
3: Si ja t'enyoram, fa estona que hauries de ser aquí. Dissabte que ve tenim la Diada de Mallorca.
2: Ja me toca. Ja estan equipats també els mesos de vacacions.
3: Això ja no són vacances. Això ja és una altra cosa. Has de venir a presentar, clar que sí. Tothom t'espera.
2: I prepara el regreso, que torno.
0: La gran vida. Els caps de setmana d'Ivetres Ràdio. Amb Miquel Àngel Arija i Juan Mimas. Entre avui i demà amb Barçal i Bosch, de dilluns a divendres a les 8 del vespre, Ivetres Ràdio. Hoy serà

0: I amb Naina Marc, ara ja sabem jugar una mica a truc.
1: No una sé. Mica, una mica. Per mi mos faltarà pràctica, però bé. I allà on també mos convé saber conjugar les nostres cartes és quan començam una nova feina. Tot és clau, tot compta per encaixar tant amb els companys com amb el director o la directora.
2: Miranda Priestly, ella es la redactora jefe de Radway.
3: O sea que no lees Radway.
2: No. Aparte de una leyenda.
3: ¿Y antes de hoy no habías oído nunca hablar de mí?
2: No. Si trabajas un año con ella, encontrarás empleo en la revista que quieras.
3: Y no tienes ni estilo ni gusto para vestir.
2: Bueno.
3: No, no. No era una pregunta.
1: Aquesta escena de El Diablo Viste de Prada descriu perfectament tot el que no s'ha de fer quan començam a fer feina a qualque lloc nou. A vegades, un nervis mos juguen una mala passada.
4: Evidentment, els nervis són normals, tranquil·litat per aquesta part, i preparar-se a la part, diguéssim, més logística o més tècnica, el que destacaries tenir clar també coses pràctiques, no? Com arribaràs, si arribaràs en cotxe, pues, com aparcaràs, com aniràs vestit, això intento observar antes aquests detalls que també t'ajudaran a anar més tranquil.
1: Jorge Serrano, psicòleg d'organitzacions i soci de Go Consulting, i està basat a gestionar noves arribades. De fet, diuen que no hi ha segona oportunitat per una primera bona impressió. Però això no implica que el primer dia ja vulguen demostrar a Sabreró fer tot.
4: Els primers dies no es tracta de mostrar que ets millor, sinó més aviat demanar, absorbir molta informació, t'arribarà molta informació. I això, mentalitat d'esponja, paciència, observa, escolta, intenta ser humil i proactiu. Sobretot, sorollant, però ja proactiu.
1: Però han de tenir en compte les dues cares de la moneda. L'empresa també s'ha de preparar quan arriba qualcú nou.
4: La persona directa, el cap, ha d'estar present aquell dia. Vull dir, aquesta primera setmana, primer dia, s'ha d'entendre que haurà d'acompanyar en aquesta persona i assegurar-se que no té la feina, que està a l'oficina, que no té un viatge, per poder fer aquesta cuida, que és molt important que la faci el cap i no delegar-la en recursos humans si és que n'hi ha. I moltes vegades s'assigna una persona, un company, un mentor, que és el referent pels dubtes de les primeres setmanes, no?
1: I és que, de fet, una bona acollida per part de l'empresa no només implica que un nou component de l'equip se senti benvingut, sinó que també pot arribar a condicionar si aquest se planteja seguir o deixar la feina.
4: Així que m'agradaria destacar que ser benvinguda és una inversió de temps i d'obvés. Te pots carregar, entre combates, una selecció que costa molta pena a vegades trobar gent per una mala acollida. Hi ha estadístiques que diuen que el 50% o el 49% de les persones el primer dia ja pensen abandonar perquè no hi ha una bona acollida, i doncs acompanyar la persona per fidelitzar en aquesta nou company, companya, no només és una cosa de cuidar, sinó també interessant i una inversió que cal la pena fer.
1: Ara que és setembre i segurament sereu molts que comenceu nous i d'altres que els hagueu de rebre, serà important tenir en compte les paraules del psicòleg Jorge Serrano.
5: A IB3 Ràdio, entre avui i demà.

0: Álvaro Pozuelo, membre de Castellers de Mallorca, te sona?
1: Me sona bastant.
0: Aquest toc de castell.
1: És preciós.
0: És vostre, eh?
1: Sí.
0: Els dos Castellers de Mallorca. Saps per què hem pensat amb vosaltres avui que hem triat la paraula nou?
1: Per què?
0: Perquè vàrem veure que existia una figura que eres nou de nou en folre, que feren per primera vegada els Castellers de Vilafranca l'any 2023.
1: Així és.
0: I jo vaig pensar, mira, nou de nou en folre, mos va bé, nou de nou per parlar de castells, però el que varen fer aquesta gent són paraules majors.
1: Són paraules majors, sí, sí. És un repte majúscul. Varen aconseguir carregar-ho, és a dir, arribar fins a dalt, però a l'hora de descarregar-lo els hi va caure, però tot i així és un mèrit enorme aconseguir això.
0: Perquè això vol dir que varen fer 9 pisos d'alçada i 9 persones, que se diu aviat, per cada pis.
1: Exacte.
0: Quina proporció seria habitual? Quina feis habitualment, per exemple, els Castellers de Mallorca?
1: En altres dies d'avui fem castells de 6 pisos i acostumem a tenir entre 3, 4 i ara recentment 5 persones per pis.
0: Val. I, per tant, sempre hi ha aquesta coseta de... Vinga, un mes, un poc més, no?
1: Sí, sí, sí. La superació pròpia sempre està allà present.
0: Que bo. L'Álvaro Pozuelo és membre de Castellers de Mallorca, una agrupació que ja fa 30 anys que viu i que, a més, ho vareu celebrar fa poquet. I tu tens dos rols en els Castellers.
1: Així és.
0: És de cap de colla... I és de cap de... Ho he dit...
1: No, sots cap de colla.
0: Sots cap de colla. Exacte. I cap de tron.
1: Exacte. Ho he dit bé.
0: Val. Què fas? Explica'm-nos un poc aquesta funció.
1: Pues com a sots cap, pues tindria la funció de quan no hi has cap, pues ser un poc qui dirige els assajos o les actuacions. I després, com a cap de troncs, pues, m'encarrec d'escollir les persones que van a les posicions del tronc. Que el tronc seria el que quedaria entre damunt de la pinya, que és el gruix gran de gent, i just davall del pont de dalt, que són els infants que puguin a dalt de tot.
0: Val. A davall necessiteu gent forta, no? Grossa, m'imagino.
1: Bé, un pot de tot,
0: un
1: sempre.
0: Un pot de tot, sí.
1: Com
0: se fa aquesta... aquesta combinació, com l'aneu fent?
1: Diríem que tindríem els baixos i les baixes, que és on se construeix el tronc damunt, i després hi ha diferents posicions que van agafant els segons i segones, que seria qui va damunt de sa pinya, i un poc per alçades i constitució física, pues, se va col·locant sa gent.
0: Jo sempre he pensat, no sé tu, Aina, si te fixes amb els castells, però jo sempre pensava aquesta gent que està baix, no? Que està aguantant tota sa estructura, dius, uf, quina angoixa, quina calor, un que t'atropitges, l'altre que tal, l'altre que t'ho fica a escolzo dins ull, i tu aguantes tot el que pots. Té mèrit, també, eh?
1: Sí, sí, sí. No, també assajam per poder estar allà dins tranquil·lament i no entrar en pànic, però bueno, sí, sí, estem molt estrets i estretes allà dins.
0: Sí, quantes vegades podeu assajar a la setmana?
1: Nosaltres assajam 2 pics a la setmana. Els dimarsos, de 6 a 8, i els dissabtes, de 6 a 9.
0: Val. I per fer un castell se necessita molta gent.
1: Molta.
0: Quants sou i quants habituals que estigueu fent castells?
1: A dia d'avui, habituals, som uns 40-50, però, per exemple, aquest dissabte varen celebrar el 30 aniversari i varen fer una crida tant de gent activa com de gent antiga i varen arribar a centenar de persones, el qual són molt bons números i tot un mèrit.
0: Sí. Que el castell també crec que té molt de simbolisme, no? El fet de fer pinya, de que un és necessari perquè l'altre pugui aconseguir el seu objectiu... Té un poc d'això, també, no?
1: Sí, clar, exacte. Al final estem tots i totes allà unides per aconseguir una feina i és igual la teva feina, la teva posició social o el que sigui, la teva edat, estem tots allà juntes per aconseguir aquell objectiu comú.
0: I que tots són necessaris i és el lot petit que puja dalt de tot, o la lota petita, ara ja van amb un casc, no?
1: Sí,
0: tot.
1: Ara fa uns anys que se va posar com a obligatori...
0: Sí. Per evitar accidents,
1: exacte.
0: I això que és enxaneta, que saps, són molt peques, vull dir, això ha de venir ja de tradició familiar, de pares, de mares, de germans.
1: Sí, hi ha qui sí, però també hi ha famílies que a dia d'avui pues, venen a veure què feim, els agrada l'ambient familiar que hi ha i pues, els agrada que estiguin allà els seus infants també pues, relacionats amb altres infants, també amb gent més gran i és un bon ambient familiar. Sí.
0: I com vos preparau per aguantar? Perquè aquí també hi ha molta part física i molta part mental. Com vos preparau lo físic i lo mental?
1: Pues en els assajos fèiem una primera part de, que seria un poc de tecnificació i d'aguantar pes i perfeccionar, i després la segona part pues, ja ens posàvem en les estructures que tenim planificades per fer, i pues, assaig, assaig, assaig, i feina, i fins que surt.
0: Molt bé. Què hi ha de nou dins els castellers de Mallorca, a veure?
1: Pues, que hi ha de nou pues, molta gent nova. Ara, per exemple, el 17 d'octubre tenim la nostra diada, que celebram cada any allà a Plaça de Cort.
0: Sí.
1: I pues, això esperam que aconseguir que vengui molta gent per aconseguir grans objectius, objectius que fa molt d'anys que no aconseguim. I pues, estem aquí creuant un poc els dits.
0: Quina fita vols marcar o quin és aquest objectiu?
1: A nosaltres ens agradaria aconseguir el 3 de 7, ah, que serien 3 persones per pis, 7 pisos.
0: Wow.
1: Que això, sí, diria que fa 9 o 10 anys que la colla no ho aconsegueix, i és un, per nosaltres un repte majúscul a dia d'avui. Sí,
0: ja.
1: Sí.
0: I què s'ha de fer per aconseguir-ho? És a dir, que quines petites fites vos aneu marcant per aconseguir aquesta tan gran?
1: El primer és que la gent vengui assaig. Això és imprescindible, i després anar assajant-ho per parts. Llavors, després, en lloc de posar tota la gent de baix, doncs posaríem primers pisos de dalt que vagin assajant de manera aïllada, i una vegada agafen aquesta confiança i aquest sobrestar un damunt de l'altre, doncs ja li anem posant pisos i assajant-ho així.
0: Idò, des d'aquí vos desitgem molta sort que
1: aconseguiu
0: aquesta figura. Estic segura que també ho contarem i ho mostrarem a IB3 Ràdio i IB3 Televisió. Tu t'hi vas enganxar a Barcelona.
1: Així és.
0: Quan estudiaves, segurament molta gent li passa el mateix. No sé què sabem de l'origen d'aquestes figures del castell.
1: Espero no equivocar-me, però diria que se remunta al segle XVII, Pentura, m'equivoc, però per allà. Jo va començar a València, la comunitat valenciana. S'origen des perquè no sabria dir-t'ho, però sí que va començar per allà, i des d'allà se va començar a pujar un poc cap a Catalunya, tot i que aquí a Mallorca també hi ha referències de segles passats on també se feien estructures similars.
0: I d'aquestes estructures que ens deixen en la boca oberta, no serà un 9 de 9, però que sigui un 3 de 7, em dic, no? I per un 3 de 7. Álvaro, ens agrada molt tenir-te. Álvaro Pozuelo, membre de Castellers de Mallorca, i molta sort.
1: Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me.

0: IB3 Ràdio és història. Un estiu que canviarà les seves vides.
1: Catalina!
2: Se tropezó con un escalón.
0: El retorn al cinema de Lluís Homà.
3: És una provocació darrere un altre.
0: Hi ha persones que no deixen mai de ser amb nosaltres.
4: ¡Abuelo!
5: No deixaràs de sentir-la prou.
0: Forastera, una història de presències sobre l'amor i els vincles familiars. 11 de setembre, només als cinemes.
6: Sant Joan, el 36 o 7, va estar a punt de desaparèixer. No hi havia cavalls ni collir, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. En temps no se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no l'havia vist fer mai, no. Bé, que no hi havia ningú un temps, oh. Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia anat a demanar permís i havia de fermar a Sasa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
0: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
7: Bon dia, benvinguts, benvingudes a Esports 3.
0: A IB3 Ràdio, tota l'actualitat esportiva.
8: Bienvenidos a la segunda división.
7: Paraules textuals de l'entrenador del Mallorca, Luis García. Tomàs Ibert, bon dia.
9: Jo sabia tant que encara no m'he fet aquesta idea.
10: En Tomàs,
11: ho pot dir.
7: David Gui, bon dia.
12: Alerta, és que no ho ha de dir el jugador.
7: Company Fuster, bon dia.
13: S'ha de fer feina. Sí.
0: Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia. A IB3 Ràdio, entre avui i demà.

gener, febrer, març, abril, maig, juny, juliol, agost, setembre, octubre, novembre, desembre, gener, febrer, març, abril, maig, juny, juliol.

0: Escolta, que cadascú faci una festa d'allò que vol, eh? Però nosaltres hem agafat aquesta cançó Setembre, que té que veure amb el mes en el que estem, que és el mes nou, perquè la paraula del programa d'avui. Juny, si t'apareix, perquè no feim una mica en enrere en el calendari i descobrim què ha passat tal dia com avui, un 9 del 9.
1: I doncs sí, una micona i també un molt, farem enrere el calendari, perquè tal dia com avui, el 1543, Maria Stuart, al cap de 9 mesos de vida, és a dir, pràcticament
0: ja,
1: super, super petita, fou oficialment coronada com reina dels escocesos. La monarca va passar la seva infantesa a França, promesa a casar-se amb Francesc II. Va tornar a Escòcia el 1561, després de la mort del seu marit.
2: María Estuardo es condenada a muerte por orden de nuestra soberana Isabel, reina de Inglaterra.
1: Maria Stuart es va veure involucrada a un conflicte successori per la corona anglesa amb la seva cosina, Isabel I, que va acabar costant-li la vida, com heu pogut escoltar aquest tall de la pel·lícula Maria, reina d'Escòcia.

I seguim amb les efemèrides, perquè dia 9 de setembre de 1776, tal dia com avui, se va posar nom als Estats Units d'Amèrica. Així ho va decidir la Convenció de Delegats de les 13 Colònies, que originalment s'independitzà del Regne Unit.

I molta gent també ha nascut aquest 9 de setembre. Retrocedim quasi 200 anys, el 1828, per trobar l'any de naixement de León Tolstoi.

L'escriptor rus és particularment conegut per les seves obres Guerra i Pau i Anna Karènina, que han estat adaptades nombroses vegades al cinema, al teatre, a l'òpera i a molts altres suports més.

0: I també hi ha un grapat d'actors i actrius que fan anys avui.
1: Y ha servido para demostrar algo más. Cuando estaba allí delante del altar, por primera vez en mi vida me di cuenta de que estaba perdidamente enamorado de una mujer. Y esa mujer no era la que estaba a mi lado, sino la mujer que está delante de mí ahora, bajo la lluvia.
0: I amb aquesta escena molt adient per un dia de pluja, donam els molts d'anys a Hugh Grant. L'actor britànic és principalment conegut pels seus papers a Quatre bodes i un funeral, que acabem d'escoltar, Love Actually o El diari de Bridget Jones. I també avui fa els anys Adam Sandler.
2: What do you know?
3: I don't know, I just know.
4: What's the dumbest bet I ever heard of?
5: I disagree,
6: Gary.
0: Actor, productor i còmic estadounidenc que protagonitza aquests Diamantes en Bruto que hem escoltat. La trajectòria de Sandler està plena d'alts i baixos, amb obres reconegudes per la crítica, però també amb moltes nominacions als premis Golden Raspberry atorgats a les pitjors pel·lícules de l'any. I Michelle Williams també avui fa 46 anys.
7: Las películas son sueños que jamás olvidas.
0: A l'actriu estadounidenca l'han poguda veure interpretant a Mitzi Fabelman a la pel·lícula Els Fabelman, pel·lícula semi-autobiogràfica del director Steven Spielberg. També ha interpretat a Marilyn Monroe a la pel·lícula La meva setmana amb Marilyn, paper pel qual va guanyar un Globo d'Or.
8: When you're smiling, when you're smiling, the whole world, it smiles with you.
0: I molt d'anys també per a Michael Bublé, que avui fa 51 anys. Actor, però molt més conegut per la seva música.
8: But when you're crying, you know you bring on the...
0: Amb aquesta veu tan característica, Bublé ha guanyat 3 premis Grammy i segurament sona a moltes de les vostres cases durant el Nadal.

I ja per acabar, tal dia com avui, però de 1901, va morir el pintor postimpressionista Henri de Toulouse-Lautrec. El francès és conegut, sobretot, per les seves representacions de la vida nocturna del París de finals de segle XIX. Toulouse-Lautrec freqüentava bars i establiments com el famós Moulin Rouge i els seus cartells suposen una part molt important de la imatge que tenim de la Belle Époque.

0: Avui i demà que escoltam ara les respostes a les que segurament la majoria ens sentim més identificats.
1: Iré a treballar i supongo que luego a mi casa.
2: Pues fer la casa, anar a fer feina, passejar, estar un poc en el bar, lo normal.
3: Para mañana, pues a ver, pasear con mi chica un rato y estar en casa tranquila.
1: Súper.
3: Sí.
4: Mañana lo que voy a hacer es trabajar en una farmacia.
5: Bueno, mañana tengo que trabajar.
6: Sí, no tengo otros planes por ahora.
0: I els qui se lliuren d'anar a fer feina, els hi toca dur un nins a escola.
7: Igual un nins al col·legi.
8: Mira, per demà és quin dia? És anar a cercar les netes, estar que nostre, i això és el pla que tenim, no n'hi ha més.
0: I amb això ja tenim els qui fan feina, o que duen un nins a escola, i escoltam ara aquests nins que ja han acabat les vacances.
9: Ir a l'institut, estar con els meus amics i els meus primos.
10: Ir al col·legio, pasármela muy bien y estar con mis amigos y decirle a los profesores que he hecho estas vacaciones.
11: Demà ir a l'institut, campesa, i passar la tarda als meus cosins.
12: Demà tinc que ir al col·legi, i fi del col·legi tinc classe d'idiomes.
0: I la pluja d'avui ha condicionat també els plans de la gent per demà.
13: Demà quin pla tenc? Pues me n'aniré aquí a la Llombàs, una casa que tenc allà, a veure si està tot bé.
0: I fins aquí els plans de la gent. Demà més i millor.
14: A punt d'acabar, entre avui i demà, baixam la barrera.
15: I ho feim en Sònia Ensenyat, que és restauradora de mobles. Benvinguda entre avui i demà, com estàs?
16: Hola, bon vespre.
15: Gràcies per acompanyar-nos. Sònia, si a tu te dic nou, que te venes cap primer de tot?
16: Pues lo que, primer que me venes cap és un nou projecte, una nova oportunitat o alguna cosa que comença de nou.
15: I tu fas també que moltes coses tinguin una nova vida, no?
16: Sí, per això és el primer que me ve, però està molt relacionat. A la meva feina agafes una cosa que ja existeix i li dones una nova vida.
15: Clar, per tant, tu deus tenir un concepte de nou bastant especial, perquè nou pot ser allò que ja fa anys que rula pel món, però que
16: exacte.
15: És nou, pot ser per un lloc diferent, per una persona, per una família, no?
16: Exactament, és una cosa que té una història i la respetam i li donam una nova oportunitat. Exacte.
15: Escolta, com és el taller de na Sònia Ensenyat? Com és el teu taller d'incastable de mobles, pintures, fustes, a veure com l'hem d'imaginar?
16: Pues té una petita exposició de mobles que ja estan restaurats a la part de davant i que a més estan en venda. I després té la part del taller, que som també faig classes setmanals d'alumnes i bueno, jo em faig els encàrrecs que me demanen.
15: I tu restaures i recicles mobles. Quina diferència hi ha entre restaurar i reciclar?
16: Bueno, restaurar és agafar un moble i tornar-lo en el seu estat natural o reparar. I reciclar és agafar un objecte, un moble, i donar-li una volta. O sigui, algo que sigui diferent, però actual, i que està reciclant aquella cosa.
15: Val. Posa'm-nos un exemple d'algun moble o d'alguns mobles que hagis reciclat i diguis, mira, quina bona volta li he donat en aquest moble.
16: Pues, per exemple, una finestra a convertir-la en mirall, una persiana a fer-li com si fos una estanteria per un banyo.
15: Sí.
16: Hi ha infinitat de coses. És tenir un pot de visió.
15: Sí, i com ho fas? Tu t'arriba una cosa i dius, en això li puc donar una nova vida i el puc convertir en un nou objecte, o també gent pot ser en la persiana de casa seva o en un marc de la predina i dius, Sònia, què pots fer amb això?
16: Pues la veritat és que les dues coses. Hi ha coses que veig que dic, ostres, o sigui, tot una me ve a la ment, el final, diguéssim, no? I altres que me venen clients i me diuen, mira, això té un valor sentimental molt gran i m'agradaria convertir-lo en una altra cosa molt diferent. De fet, fa poc he fet un mirall de la padrina d'una client i del mirall hem fet, ella tenia una tela també, i hem fet com un quadre amb el mirall antic, queda molt xulo.
15: Que bo, que bo. I a més, després deu ser molt emocionant per la persona rebre allò, no? Que és un objecte
16: Sí.
15: totalment nou i en el qual li donarà una nova vida, que hi ha d'haver emoció també, no?
16: Molta, molta, molta. És molt gratificant en aquest aspecte, perquè veus la felicitat, no?
15: Ja, i de
16: I que...
15: restaurar, que te sol dur sa gent? Són coses valuoses, no tan valuoses en general. Per què volem restaurar algun moble?
16: Hi ha un pot de tot. Sí que és veritat que darrerament no hi ha tant de moble antic, sinó és més modern, o bueno, que tenen 50, 60 anys i el volen actualitzar. I ara està molt de moda la fusta natural i treure aquests vernissos que posaven abans,
15: Sí.
16: aquests vernissos groguents o molt foscos, i la gent els vol retirar i bueno, retires això, poses uns tiradors nous i quatre coses i te queda, la veritat és que un moble molt xulo, personal, que has personalitzat i és únic.
15: Ja, Sònia, per això també s'ha de tenir molt de gust, coneixements, tècnica, no sé, tu com comences a dedicar-t'hi? Que t'enganxen a aquesta restauració i en aquest reciclatge de moda, de mobles?
16: Pues, això neix de la meva passió per recuperar mobles i donar-los una segona vida, no? Jo crec que l'afició de reparar i arreglar m'ha acompanyat tota la meva infància. El meu padrí reparava televisors i ràdios i mon pare era mecànic i jo me tirava hores entre tallers i taller, taller i taller, observant com desmuntaven, descobrien per què no funcionava i me flipava veure com tornaven a fer que anessin bé, no? I supos que no me vaig donar compte i vaig créixer un poc amb aquesta filosofia. En lloc de veure una cosa que ja no serveix, no funciona, la tir, pues, veure què podem fer o què puc fer per recuperar-la.
15: Que bo. I creus que hi ha més consciència de que és millor arreglar, reutilitzar, reciclar que tirar?
16: Hi ha una cosa que és molt bona i són les xarxes socials, per això, perquè la gent és una forma de que la gent vegi la transformació. O sigui, és abans i després. I que allò té un després, no? Que vegin que té possibilitats i que una manera de veure amb una altra visió les coses.
15: Sí,
16: Sí,
15: sí.
16: jo crec que comença a veure un poc així.
15: Que bo. I tu ho expliques i a més també ho mostres a través de les teves xarxes, a Sonia Restaura i la gent que ve a les teves classes que cerca.
16: Pues cerca fer coses sense les mans, cerca evadir-se del dia a dia, de la feina. És que pareix que no, però és una cosa molt terapèutica. O sigui, fer feina amb les teves mans, te passes temps volant, a més estàs fent a lo millor un moble o un objecte que després te duràs a casa teva, amb molta il·lusió, que has fet tu, i això és el que cerquen.
15: Que bo.
16: Més que res.
15: I escolta, avui la paraula nou mos ha duit fins a tu, no se n'hi ha ensenyat que restaura mobles. I per acabar aquesta secció avui, que mos ajudes a baixar barrera, t'he de fer les dues preguntes habituals. Sempre dic que no és xafardeig, eh? És que fem una llista a veure si aconseguim hàbits per dormir millor, ja que són quasi les 10 del vespre. Tu què fas per dormir bé? Tens algun costum?
16: Pues jo, el meu costum és llit llibre. O sigui, m'encanta anar al llit i tenim ja preparat el llibre de vora a la tauleta de la nit. Les ulleres de prop, important, perquè ja me fan falta. I la veritat és que hi ha dies que llegeix dues pàgines i ja me quedo dormida. O sigui que jo aconsello els llibres, sí.
15: Perfecte, i de llegir. I ara necessitem una cançoneta per acabar de baixar barrera fins demà. Com es proposes?
16: I la cançó, la de Flowers, de na Miley Cyrus,
15: Venga.
16: que la veritat és que quan estic així un poc de bajón me dona subidón.
15: Venga, i ara tocaria baixar revolucions, però és igual, eh? Vos podeu posar a ballar amb Flowers, que és aquesta cançó que es verà que dona energia i que mos proposen
16: Sí,
15: a
16: sí,
15: na
16: sí.
15: Sònia ensenyat. Sònia, moltíssimes gràcies per ajudar-me a
16: A
15: baixar barrera i
16: vosaltres.
15: fins una altra. Adéu.
16: Un plaer.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10. Bon vespre. Darreres hores de vacacions per a més de 158.000 infants i joves. Després de més de 80 dies, demà ja toca aixecar-se prest i reprendre les classes. El nou curs comença amb manco d'una vintena de places de docents per cobrir els centres públics de les illes. En qualsevol cas, la tornada a escola serà, segons el conseller d'Educació, Antoni Vera, tranquil·la. Les feines, diu, estan fetes. Ara bé, fa la seva carta als Reis per aquest curs 2026-2027.
1: Que les incidències que hi pugui haver de l'inici de curs siguin petites, que no siguin grans incidències i sobretot que sigui un curs profitós per l'alumnat de les Illes Balears, que sigui un bon curs per tots els docents i tots els equips directius i que les famílies estiguin el més satisfetes possible.
0: No s'espera que el mal temps d'avui i demà afecti l'anada a l'escola perquè les precipitacions tenen les hores comptades fins a mitjanit. Emergències del govern ha gestionat 173 incidents en una hora baixa d'intenses pluges i vent. La illa més afectada ha estat Mallorca en 149. El director del Centre de Coordinació d'Emergències, Eduardo Parga, assegura que encara hi ha molta feina per fer.
2: De los 154 que hablábamos, hasta estas horas nos queda más o menos la mitad sin cerrar. No quiere decir que les quede mucho para cerrar, pero sí que hay algunos de mayor importancia, como son una caída de pinos en la bajada al Port d'Escanonge, que sí que trabajaremos con Ibanat y bomberos durante el día de mañana, que hay trabajo para un par de días.
0: Entre tots els incidents hi ha hagut un de mortal. Una dona de 67 anys ha mort ofegada fa la nit després de caure en plena ruixada. El succés ha provocat una forta commoció al poble, com denoten les paraules de la cosina de la víctima, Joana Rigo.
3: Que mos diu la Guàrdia Civil que passava molta d'aigua fins als genolls i l'ha arrastrada en el moment que ella passava i l'ha tirada de baix d'un cotxe i intentaven el veïnat treure-la i no han pogut.
0: El temporal també ha deixat milers d'usuaris sense subministrament elèctric a Mallorca i Menorca. Ara mateix, segons Endesa, 4.400 llars de la Serra de Tramuntana mallorquina encara no tenen corrent. A Menorca, el batlle d'Es Castell, Lluís Camps, ha explicat a IB3 Ràdio el que ha passat al seu municipi.
4: Aproximadament les 2:30 del capvespre s'ha anat parcialment el subministre elèctric en el municipi d'Es Castell. Passat uns minuts, ens hem posat en contacte amb incidències d'averies. Per sort, ha tornat el subministre elèctric. De moment no s'ha tornat a anar.
0: Avui també ha estat el surt del curs parlamentari i no només han tornat els diputats al Parlament, sinó que també ho han fet les mobilitzacions ciutadanes i la saturació turística. La presidenta Marga Proens assegura que el patró en temporada alta està canviant, tot i que el socialista, Iago Negueruela, no ho veu de la mateixa manera.
5: Usted ve aviones, pero no ve turistas. Usted no ve casas para alquiler. Usted no ve los atascos que sufren las personas en estas islas. Por eso la gente protesta, porque ve que usted miente. Claro que hay más plazas, por eso quitan una moratoria para dar más plazas, no quitan una moratoria para darlas.
6: Això és el colofón de l'estiu del Partit Socialista. Mentre me veu estar amb BTS i se'n va a seure cadenes a la fresca, el seu govern i AENA volen créixer fins a 35 milions de passatgers a l'any 2031. Senyor Negueruela, els problemes que Sánchez ha abandonat en aquestes illes.
0: Arribem així a les 10:04. Les notícies tornaran a IB3 Ràdio quan toquin les 6 del matí.
7: Més informació a ib3notícies.com.

0: L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
1: Com estàu? La bona música, la bona poesia i el teatre travessen el programa d'avui. Comença la Cultura IB3. Benvinguts.

0: Idò, tot una vos parlam de cicles i festivals. Després de l'Eterno Verano, les propostes musicals dels divendres en es gremi, a inicis d'octubre tornen, com vos dèiem, els divendres de Friday I'm in Love, amb artistes nacionals com Los Enemigos o també de locals com els Psiconautes o Tu Moncat, entre d'altres. És una aposta per l'indi i el pop local i nacional. Seguirem amb una nova edició de la Festa del Verso. Ràdia Edicions. Serà divendres de la setmana que ve, dia 18 de setembre, a les 8:30, a l'Església Vea de Calonja. I per acabar, el productor Javier Mate Sanz ens du com cada dimecres escènica.
1: I tot això passarà des d'ara mateix i fins a les 11 amb en Miquel Àngel Fiol, el control de la tècnica.
2: L'Aviador i Vetres Ràdio. Música.

0: Has de dir divendres que estem enamorats i enamorades, Mònica, però també d'un dia com avui, per exemple, un dimecres, per què no?
1: Clar, un dimecres que plou, sempre hi ha alguna activitat en els gremis, sempre hi ha moviment, perquè allà assatja molt d'artistes i tenen diferents espais. Ara vos parlarem d'aquesta nova Sala Zero, que encara els divendres que mos queden de setembre la dedica a l'Eterno Verano, en

0: El Friday in Love en octubre. Un amic meu em demanava per què els cicles els posem cançons de, per títol, i jo crec que és molt il·lustratiu. Sí. I de fet, Friday in Love va néixer que tot els divendres un concert especial a la Sala Cero. Aquest any rompem les regles perquè hi ha artistes que no podien actuar en divendres però sí tenien disponibilitat dissabte. Que recomano estar mirant el calendari perquè a vegades serà divendres, algun serà a sala 1 o sala 0 divendres o dissabte.
1: Ah, mira. Idò, s'estira, com va això de crear un cicle? Vull dir, crea fidelitat, si gent sap que hi haurà cada divendres o dissabte ara alguna cosa que li pot agradar?
0: Sí, la programació del Gremi és molt eclèctica perquè tenim programació pròpia i també tenim... Hi ha uns altres promotors que venen al Gremi, juguen la sala i ells fan el seu bolo, no? Con lo que la programació és cada dia és molt diferent. I el que vàrem voler amb aquest cicle és posicionar que totes les setmanes hi ha un estil de música que pots trobar i tratem de combinar que hi ha indie, rock, urbana, una mica de tot, però sí, reivindicant talent jove, local i artistes consagrats que tenen molt a dir.
1: Molt bé, doncs, si vols sembla, escoltarem una cançó d'una banda que tornarà a Mallorca, que és com el gran cap de cartell d'aquest cicle i que, a més, aquesta cançó hi diu molt per un dia com avui.
2: Vinga.

0: Mos pots destacar?
1: Tenim, per exemple, Miranda, que argentins que estan a punt de fer sold out, és una passada. Aquest any ens han composat la cançó de la Volta Ciclista a Espanya.
0: Mare meva.
1: I porten més de 800 tickets venuts.
0: Bé, també Los Enemigos estan venent totes les entrades en els concerts que fan actualment.
1: Exactament, sí, sí. I, per exemple, al novembre també per gent jove tenim una artista urbana, Glossito, que és un altre estil, però que també ja ho vàrem tenir fa uns mesos i, bueno, hi ha públic per tot, hi ha música per tot i és una mica el que cerquem al gremi.
0: I tot això combinat també amb la presentació de discos, d'artistes locals o també de diferents concerts o petites festes que se van fent. Vols destacar alguna, Pau?
1: Sí, tenim la presentació del proper disco dels Midnight Walkers el 3 d'octubre. Uh-huh. És una banda jove que ho estan fent molt bé, té molt de futur. Tenim els Psiconautes, que també estaran presentant disc. Les dues bandes són bandes d'esgremi, que tenen el seu local d'assaig en esgremi. I és molt important per nosaltres aquest equilibri de reivindicar la música local amb música de fora i combinar-la dintre d'un cicle amb harmonia. I una mica el que cercam.
2: Clar, el repte, Pau, serà seleccionar, perquè només hi ha de bandes locals boníssimes, de molta qualitat, per als Econautes, que han tret un discazo, la veritat. Però imagina't les que emergents, menys emergents, consolidades, històriques, vull dir, només amb això ja tenia una feinada. Vull dir
1: sí, que... per sort tenim que programar totes... els caps de setmana i, per exemple, el Grammy Sound tindrem amb la Nena o, bueno, encara no ho heu anunciat, però ho puc dir aquí, tindrem en Changuito, tindrem a Jordan Boyd, hi ha una qualitat brutal i això per nosaltres és una sort i també un repte d'ajudar-les a créixer com a artistes. Hem tingut l'Eterno Verano només en grups mallorquís, hem fet 11 caps de setmana.
0: Bé, i ara toca La Granja.
1: Ara toca La Granja aquest divendres, La Granja
0: i You're Bad.
1: I You're Bad, una combinació que varen seleccionar els de La Granja i varen dir que jo els havia proposat una banda jove i ells varen suggerir
0: aquesta,
1: You're Bad.
0: Mira.
1: I sí, sí, espíritu jove i
2: de res guanyadores, perquè quasi totes són dones del pop-rock, no?
1: Sí.
0: I parlant del pop-rock, Pau, ara sembla que l'Ajuntament ho organitza d'una altra manera i que vol que la semifinal sigui a sales. Sabeu alguna cosa? Tengo converses?
1: Oficialment encara no hem tingut ninguna conversa. Sé que han tret la convocatòria aquest any, s'ha retrasat respecte a altres anys. És una bona notícia, jo crec que no s'ha de perdre. Per mi les bandes tenen molt poc de temps per presentar la proposta, però bueno, no sé què ha passat, però més vale tarde que nunca, que dicen.
0: Exactament. Pau, ara en el gremi heu fet aquesta remodelació de les sales, teniu la sala 0, que és aquesta sala de mitjan tamany, diguéssim, per a aquests concerts, la sala 1, que és la grossa. Llavors, a dalt, teniu
1: la sala 3,
0: la 2, quina?
1: La sala 2 era la sala 0, però per un tema de concepte la vàrem rebautitzar com sala 0. Quilòmetre 0 on comencen els artistes, aquesta és la filosofia. I vàrem intentar canviar el nom de la sala 3 per la sala 2, però creava molta confusió i vàrem deixar sala 1, sala 3, sala 0 i la sala 2, pues no existeix.
2: Està molt bé, no? Com a determinats seients dels avions, no? El 13 concretament, que hi ha companyies que no... Sí. El comercialitzen, però el gremi no comercialitza la 2. No passa nada.
1: Sí, sí. I ara que deies d'aquesta reforma, serà a final de setembre que podrem estrenar la nova sala 1 renovada. Bueno, ja ho van estar comentat.
0: I què tindrà de nou? Bueno, per si gent que no ho va sentir.
1: Bueno, estarà removida tot. Serà més ample, més diàfana. Es pot gaudir una millor visió del concert. A nivell tècnic, l'equip de so... encara sonarà millor. S'ha canviat de puesto el tècnic de so per guanyar més aforament. Ara està al pis de damunt. Després, a nivell de leds, il·luminació, a nivell tècnic, tindrà totalment diferent, millor equipació. I mantenim els dos pisos, que és una mica la senya d'identitat. El que hem fet és posar més nivells al pis de dalt per millorar la visió de l'escenari.
0: Que bo. I ara, bé, teniu aquestes sales que aneu combinant. De fet, poden fer-se concerts de forma simultània a una i a una altra. Llavors, sabem moltes vegades quan anem a concerts que les sales se tanquen i se fa discoteca un poc de cara a la gent més jove, no? Sí. Música urbana o tecno, o vés a sabre. Llavors, què vos dona més? Que surt més a compte a part dels locals d'assaig, en aquest sentit hi ha COA per accedir a un local, els concerts grossos, els petits...
1: Jo crec que la malla del gremi és la combinació de tot el que dius. No? Locals d'assaig, afortunadament, estan tots plens. Més d'una vegada en Pepe Bauzà ha dit que potser ell rentaria més tancar una de les sales i fer més locals que no, però bueno, és el que ens permet tenir aquesta polivalència. Hi va haver un canvi amb la pandèmia, que és que l'hora dels concerts se va adelantar i la gent ho respon molt bé. Abans el concert començava a les 11 i ara termina a les 11. I això permeteix que una mateixa sala pot fer el concert, acabar a les 11 i a les 12 obrir una altra vegada per la festa. I des d'aquest punt de vista és més interessant per la programació.
2: També pot ser que el públic més aficionat als concerts torni gran. No, jo no vull...
1: també, perquè
2: m'afecta, però
1: també,
2: és un element de tenir en compte.
1: Sí, també.
2: Entrevistant Pau Fornegues, el director artístic dels gremis, són les... estem en aquesta nova horari de l'aviador entre les 10 i les 11 i escoltant més música, no?, de bandes que passaran pel gremi aquestes setmanes.
0: Sí, ara hem triat la música de Tu Mon Cat, que és aquesta lota jove de Neus Aguiló, que amb el seu grup, que encara està conformant, està creant un repertori molt interessant i actuarà també junt amb Psiconautes en aquest divendres del gremi. Ara vos direm la data, però mentre anem a escoltar un tema d'ella que se diu Killing Time. Yeah.

0: Tom Uncut, que serà un altre dels artistes que omplirà el Grammy aquestes pròximes setmanes i mesos, Mònica, en una programació molt, molt completa.
1: Bueno, havíem promesa data des dia de Psiconautes i Tom Uncut, que també entra dins aquest cicle de Friday I'm in Love.
2: És el darrer divendres d'octubre, que no tinc davant el calendari, però sé que és el darrer divendres d'octubre.
1: Idò, queda un... ella, de fet, va actuar fa molt poc a Sala Riff, que és un altre espai petit.
2: Sí, la cafeteria dels locals d'assaig, el Riff Club, té un petit escenari i normalment fem acústics, presentacions de llibres, i és un espai també màgic. És un punt d'encontre dels músics, que moltes vegades quan sortim d'assallar, jo estic inclòs en aquest grup, fem ahir la penúltima cervesa.
1: Que bo. I aquest divendres, ho recordam, és el cicle encara vigent, l'Eterno Verano, amb Joarbat, amb La Granja...
2: Sí, i hi ha una sorpresa...
1: A la Sala Zero.
2: Sí, a la Sala Zero. Hi ha una sorpresa abans del concert, Talleres Molina, Julio, al que li mandem una forta ferrada, presentaran un nou videoclip del seu projecte Talleres Molina.
0: Que bé, sempre ens agrada que Talleres Molina faci cosetes.
1: A quina hora hi cabrem tots?
2: Cabrem tots, sí, sí, sí. Està a punt del sold out del concert, però encara hi ha puesto.
1: I quin preu tenen les entrades?
2: 25 euros.
1: Molt bé.
2: I doble concert i videoclip de Julio, de Talleres Molina.
1: A quina hora?
2: El videoclip es projectarà a les 8 i després Joarbat obriran portes per al públic del concert a les 9. Joarbat comencen a les 9 i quart i La Granja a les 10 i quart.
1: Que... Molt bé, i dona una monada
2: planazo.
1: Per aquest divendres.
0: I més cosetes, no?, que podem anunciar, o més bandes.
2: Sí, per exemple, bueno, una banda que em fa molta, molta il·lusió és el Toldos Verdes, una banda madrilenya, d'aquesta nova ola de grups madrilenys que com Repion i un altre grup que varen tenir l'any passat, i Toldos Verdes, molt guitarrers, estaran tocant Jane Joe, un altre grup d'aquí de Sevilla, de Jorge Sevilla i companyia, i això serà el desembre. I, per exemple, tindrem Triomfam, els catalans que ho estan petant, que aquest estiu... Varen estar al Mallorca Live i encara no han tocat en sala, s'estrenaran a Es Gremi aquí a Mallorca, i per l'any vinent, per el febrer, tenim concert especial 30 aniversari de l'Habitació Roja.
0: Hombre, l'Habitació Roja, què tal si l'escoltam una estoneta?
1: Molt bé.
0: Vinga, Miqui, com vulguis.

0: 30 anys ja de l'habitació roja, que sembla que va ser ahir, quan va començar aquest grup, ara, meva, tio. Uau. Que també, en quin mes se vendran?
1: El mes de febrer. Varen estar fa dues setmanes en acústic i ells mateixos comentaven que tenia moltes ganes de tocar amb tota sa banda, format elèctrico.
0: Que guai.
1: Jo me'n record fa 10 anys, que pareix que va ser ahir, varen fer el 20 aniversari i va estar molt guai perquè tots singles uh-huh. i a més van acabar el concert amb una versió dels Smiths, de It's a Light That Never Goes Out. Ojalà que la repitan.
2: Wow. Que bo. Idò, Pau, supos que esteu sempre molt pendents, a part de contactar amb els artistes que vosaltres voleu, amb aquells que també estan de gira o que, com el cas de Los Enemigos o ara l'Habitació sí. Roja, que sí. celebren l'aniversari. Sí. Vull dir, en aquest sentit, teniu competència de festivals o d'algú que heu de fer mervi a aquests altres?
1: Sí, sense cap dubte. Hi ha tanta oferta que moltes vegades hi ha espai per tot, perquè hi ha un munt d'artistes, però sí, hi ha vegades que ens creuam en altres promotors. No cap problema, es forma part del joc. Mm-hmm. I aprofitant les gires, tenim dues artistes que venen de fora. Un és Santi Muc, que per als joves és més rotllo urbana, uh-huh. i una xilena, Francisca Valenzuela, que fa unes setmanes va estar damunt de l'escenari amb Rosalía, ni més ni menys.
0: Ni més ni manco, sí,
1: en el show que va fer Rosalía en Xile, i de Rosalía vendrà a la Sala Cero tocant el Grammy.
0: Uau, a nivelazo, no?
2: Molt bé.
1: Sí.
0: Que bé, Pau. Com t'estàs passant de bé.
1: Molt bé. Gaudint com a públic, com a programador, i la gent respon que és el més bonic.
0: I de aquest cicle del Friday I'm in Love, el Grammy Sound i tot això que han comentat, estàu amb el radar a punt perquè el Grammy s'ha posat en marxa, ha començat el nou curs de la manera més potent possible. Pràcticament no ha acabat l'estiu, que encara coetja, i ja estem en marxa amb aquesta nova temporada. Pau Forner, moltíssimes gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Gràcies.
0: Venga, l'Habitació Roja per acabar aquest bloc.

0: IB3 Radio és cultura.
1: Es época de lluvias intensas. Prepara tu casa y cuando llegue la tormenta evita desplazamientos y aléjate de las zonas bajas. Si estás en el exterior, no te acerques a los torrentes. Consulta las previsiones y los consejos oficiales. En caso de emergencia, llama al 112. La mejor protección empieza antes de la tormenta. Infórmate en consellsemergencies.caip.es. Govern de les Illes Balears. A IB3 Ràdio, ni fake ni fum.
2: Cada setmana farem un repàs de titulars que no són certs, en part o en totalitat.
3: El govern d'Espanya donarà el vot a 3 milions de filipins.
2: És fals. És un titular publicat suposadament pel diari El País. El País no ha publicat aquesta notícia.
3: Una ONG regalava telèfons mòbils als migrants.
2: Veure diversos dispositius endollats es va convertir en la falsa història d'un lliurament gratuït de mòbils. No hi va haver cap repartiment de telèfons. L'organització havia habilitat punts de càrrega.
1: Ni fake ni fum. Dissabte a les 9 del vespre amb Raquel Agüeros i Alicia Català. L'aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
4: Continuant va a l'aviador celebrant 13 anys de bones lletres, de poesia rompre, celebrant el vers escrit publicat per una editorial que estima i s'arrisca i sobreviu. Bé, a dia fa festa i nosaltres hi volem ser.

0: Pau Adell, editor, com estàs?
1: Molt bé, com va, Rafa?
2: Molt nice.
0: Sí, que 13 anys no s'acompleixen tot, cada dia.
1: Si et digués 13 jo, ja aniria bé.
2: Bueno, tu estàs ja en una fase més madura, a la millor. Bé, creativament, segurament.
1: No, la veritat és que dona en marxa, dona en marxa tot.
2: Molta. Ara repassarem perquè hi ha moltíssima cosa. Anem a començar per la festa. Les cites divendres de 8 de setembre, 8 i mitja, l'església de Veia de Calonge. I allà què passarà?
1: Bé, és una església, per tant serà un temple de celebració, serà una eucaristia poètica. Jo quan vaig muntar l'editorial tenia clar que era per ser molt beníssim i cada any fem una festa. Vam començar amb la festa zero i ara ja en 2014, 13 anys de festes. I res, els autors que han publicat durant l'any vendran a recitar-nos una mica el que han fet, a presentar el llibre. Hi haurà sorpresetes perquè enguany és Any Blai Bonet.
2: I sí, sí, després que...
1: parlarem. Dona molt de sí i tindrem una DJ meravellosa, Mrs. Tàpera. Res, es dur la poesia fins a la matinada i fer tot el que puguem.
2: Allò del 13 no fa res, no? Ens agrada de fer de número 13.
1: Sí, jo que viatge bastant amb avió, que la majoria de companyia no posa el número 13,
2: claro, mira, dir,
1: aquí culturalment és 13 i una altra banda és 8 i l'altra banda és... Mm-hmm. Vull dir que realment no són gaire supersticiós amb aquestes coses.
2: I a més són bastant internacionals, per tant, cap problema.
1: En aquest cas seria, si hi hagués un problema dels 13, seria perquè s'acaba la literatura catalana i això seria més... Vegent el resultat de PISA, puntura arriba.
2: Sí, la PISA també és un tema que podríem abordar. El 2013 comença tot, bé, no sé si abans, però diguem que oficialment sí, comença una aventura. Què recordes d'aquell moment? No sé si va ser una aguanta'm el cubata o va ser una cosa més meditada. En tot cas, amb un col·lectiu, no sé si dir-li col·lectiu, pel capell, Pedrafoguera, darrere, davant, al costat. Conta'm una mica com va anar la cosa.
1: Sí, bé, ja vaig començar a publicar el 2005 com a autor i bueno, vàrem anar, el típic, els mallorquins que anàvem a Barcelona a estudiar, vàrem fer un col·lectiu perquè ningú mos publicava, ningú mos tenia en compte i vàrem fer la revista Pel Capell, ja per reivindicar l'obra poètica de Blai Bonet, d'aquesta revista que anàvem fent quan anava bé, perquè no tenia una...
2: Se podia.
1: Sí, em va arribar a fer una vintena de números. Va sortir la Pedrafoguera, que era la idea de fer una antologia de poesia jove, dels poetes catalans, que era per donar veu a aquests poetes que no tenien representació. Va acabar sent com un catàleg de poetes joves i això va permetre que molts d'autors se fessin grans i poguessin... tinguessin una visibilitat inicial i poguessin anar molt de festivals dels països catalans i d'arreu del territori, perquè si una cosa va tenir aquesta antologia va ser que mos varen dur quasi totes les universitats que se parlava català de tot el món i això. Quan vaig tornar a Mallorca vaig pensar que era un moment de crisi, que tothom estava assumit en problemes, construccions i urbanisme, i jo vaig dir, quin millor moment per posar-hi poesia en això. I vaig tornar a Mallorca i vaig muntar aquesta editorial amb dos amics. Els primers llibres van ser en Lucia Pietrelli i en Àngel i Helmo, i a partir d'aquí, ara ja duim quasi 100 títols. Bé, no, de fet, duim 100 títols.
2: Ara en parlarem d'aquest número 100.
1: D'aquí dos dies arribarà d'imprentes, per... I bé, ha estat una travessia interessant, però mos ho seguim passant bé, o sigui que és
2: i que duri, important. Per favor, que duri. Clar, és molt guapo això que contes, Pau, perquè hi ha autors, autores, poeteses i poetes o narradors també que han crescut a Madia, que han crescut amb aquest projecte que començaven, que tu, com tu ben has recordat, en aquell 2013, un poquet abans, un poquet després, i s'han fet madurs literàriament parlant de la vostra mà, també, o paral·lelament, com a mínim.
1: Sí, sí, hi ha molts de títols, molts de personatges que surten ara, que estan a primera línia, que varen sortir en aquell moment. Jo dic que la generació dels anys de 1984, nascuts en 1984, són d'una altra pasta. En Jaume Pons a l'Orde, en Lucia Pietrelli, en Joan Tomàs Martínez, en Joan Follana, en Agoi Julieta un any més, però també vull dir que som un col·lectiu bastant...
2: Tu també ets del 84?
1: Sí, sí, sí, som del 84.
2: És vera que una bona fornada, no tenia tan present
1: aquest any. I realment, no sé, sé per quina idea, segurament van tenir bons referents. Molts mos hem emmirallat a la poesia radical avantguardista que es va fer als anys 70, que crec que va ser un moment que s'ajuntava la poesia amb la plàstica i que mos va interessar moltíssim en aquesta generació i d'aquestes performances també que anàvem intentant emmirallar i crescent poèticament.
2: Que bé, i a més amb un segell des de l'inici, que és una etiqueta, si vols, que és això d'independent, el lector, diguem, comú no té per què distingir, no? Arriba un llibre, arriba un autor, li arriba un producte literari, si me permet l'expressió, i agrada o no agrada, i ja està, però això té un pes. Què implica avui en dia ser independent?
1: Implica moltes coses. Implica...
2: I fins i tot alguna de bona.
1: Per una banda, fer la que m'ha rota, bàsicament. Publicar el que me fa ganes. També té altres coses. Vull dir, no tenir un grup editorial important darrere que pagui les factures ni que faci tota la promoció. Clar, llibres se n'editen moltíssims. I els grans grups compren fins i tot lleixes a les llibreries.
2: Sí, sí.
1: Clar, un llibre dura 15 dies, una llibreria. Per tant, has de fer una promoció molt intensa tot d'una i jo crec que sent tan petits i ja ho veus, molt casolans, crec que hem arribat fins i tot en escola de qualque llibreter que mos estima i mos recomana. També és un segell de, clar, com que és la meva lectura personal de la poesia, els títols que al final acaba publicant tenen una mica, jo crec que vull pensar que tenen una línia i que quan compren un llibre de dia saben una mica quin tipus de poesia hi trobaran.
2: Jo m'hi he trobat, per exemple, juntant diferents poetesses perquè justament tenien novetes i tal, i sense cercar-ho massa gens, justament a dia darrere. Júlia Ferrer, per exemple, Ana Clàudia Verde, que també han publicat amb poc temps de diferència, me va passar això, i mira, quina monogràfic de dia.
1: No, sí, la veritat és que ara he dit dos noms molt interessants i que han... No, Júlia, és veritat que va guanyar el Premi Manacor i m'ho vaig trobar, però realment es fa una poesia molt, molt singular, sí, molt especial. I Ana Clàudia, quin amor. És veritat que totes dues podien fer una bona gira, perquè és una poesia molt directa, molt contundent i breu, perquè clar, la gent ara, per llegir grans novel·les i versos molt llargs, ja s'ha vist en el que dèiem en els estudis de Pisa, la gent no té paciència. I crec que la poesia va una mica cap aquí, però això fa que depuris més el llenguatge, que hagis de mirar-te molt més les obres i bé, fer la feina així d'editor i parlar amb ells i en aquest cas amb elles i acabar traient un llibre en què tothom està feliç i poder anar a girar-lo, que és el que volen, que la poesia surti dels llibres també, vull dir que sigui mig del carrer.
2: Celebrant 13 anys de dia, ho estem fent amb en Pau Badell aquí a l'Aviador, celebrant el número 100 d'aquesta col·lecció meravellosa de poesia amb en Joan Navarro, com a protagonista. Explica'ns.
1: Bé, ara estàvem parlant d'això dels anys 70, de l'interès de la poesia dels anys 70. En Joan Navarro és un dels autors que capçalera dels anys 70 i va publicar fa poc una obra completa, una poesia completa, amb una editorial institucional, però va deixar com a tres llibres perduts perquè trobava que eren massa radicals. Clar, com va dir, que els tres primers llibres que havia fet de joventut eren inèdits i que els podia publicar tots tres junts, vaig dir, ja tinc el número 100 per la col·lecció número 100.
2: Dípters, àpters, coleòpters.
1: Sí, el títol no es va recordar.
2: però té poesia. Té poesia.
1: Sí, no, en Joan Navarro és d'aquestes persones que també és traductor. Els traductors se noten molt quan escriuen perquè no diuen cap paraula de més, ho apunten molt bé tot. És una persona molt puntillosa, però té una cadència i una manera de narrar els poemes molt interessant. A més, s'ha rodejat de bona gent, ha fet una pila epíleg en Pere Siscar, que és un molt bon estudiós de la llengua, i en Jaume Pons a l'Orde, que tots coneixem.
2: I l'estimem, coneixem i l'estimem.
1: I entre un text festiu i un que analitza molt sobre d'en Joan Navarro, també és una manera de fixar-lo com un dels autors referents a l'Espai Valencià, també ara que han perdut en Josep Piera, que també era una persona que estava a punt d'entrar en el catàleg de poesia, diríem.
2: També celebrant les traduccions amb molta cura, òbviament, i entusiasme, i si me poses damunt la taula un nom com Nalda Merini, jo m'he de posar dret. I agrair-te tota traducció que em facis.
1: És molt estrany que Nalda Merini no hagi tingut més sort editorial en català, perquè és l'autora més coneguda de poesia clàssic del segle XX a Itàlia. I, clar, teníem una molt bona amiga, que Elena Alvarado, na Nora Albert, que mos feia unes traduccions magnífiques. I ara que ja no la tenim en nosaltres, hem volgut, però, continuar afegint títols a la literatura catalana de traduccions d'Alda Merini. I tenim aquesta Lacan dels Àngels, que també sortirà la setmana que ve a les llibreries, amb una traducció de Rosa Font i d'Adriana Padoan, que també mos acostarà en aquesta veu italiana imprescindible.
2: Te contaré una... Els meus amics dirien que és una pedanteria, segurament ho és, però sí, vaig a començar a estudiar italià per un autor i autora, bàsicament. L'autora era Ri de Luca i l'autora era Alda Merini, per poder-los llegir en la seva llengua. Amb això crec que t'ho dic tot. Crec que tu també has estudiat italià.
1: No.
2: Pareig italianòfil.
1: M'agrada molt i vaig molt, me faig entendre.
2: Segur, estic seguríssim.
1: Però sí, és això. I realment surten molt d'autors interessants d'Itàlia. És veritat que és una llengua difícil de vendre en català, però nosaltres apostem per ells, és una literatura riquíssima i mos aporta, jo crec que molt.
2: I l'Aimbley Bonet, que t'està donant moltes satisfaccions com a comissari també. Tu ets comissari de l'Aimbley Bonet a les Països Catalans, al conjunt, o al Principat?
1: Som coordin a la Casa Blay Bonet aquí a Mallorca i comissari, duc la comissaria per la Generalitat de Catalunya allà, sobretot al Principat de Catalunya. Mm-hmm. Tot i que hem fet qualque activitat també per a Valencià, perquè volem que sigui el mapa complet. No sé si alegries, però molt de mal de caps.
2: I molta feina també.
1: Molt de mal de caps i molta feina, però estic molt content. En Blay Bonet és típic clàssic que no està dins els cànons, però que tothom el cita i ningú el llegeix. I crec que estem fent una gran feina enguany per tornar-lo a posar al seu lloc, per investigar aspectes que no han estat gaire estudiats, com la seva relació com a comissari d'art, com a coneixedor d'art, amb alguns recitals, aconseguir que hi hagi tota la seva obra disponible amb edicions banals i genials. I precisament aquests dies estem fent unes converses també amb diferent gent perquè ens doni diferents visions d'en Blay. Per exemple, demà dijous tenim en Sam Abrams i en Toni Vidal-Ferrando, que ens parlaran del seu Blay Bonet.
2: Que bé, sempre una figura a reivindicar i a llegir, sobretot 13 anys a dia ho celebra, la festa del vers. Recordem la cita, per cert, oberta a tothom.
1: Sí, com més serem més riurem.
2: Divendres aquest, no?, el pròxim, de 8 de setembre, 8:30, Església Vella de Calonge, i fins que l'ànima aguanti, no?
1: També,
2: perquè el cos segur que aguanti.
1: També, a part de la festa, hem de pensar que molt de ciutadans fan turisme, perquè ni Calonge els hi sembla anar a la Patagònia.
2: No, per favor, que estan en els llocs més guapos de Mallorca, en aquest cas, de les illes.
1: Estau convidadíssims.
2: Terme municipal de Santanyí, si no ha canviat.
1: Forint-se a Felanitxer, però encara no. Encara
2: sabia
1: no.
2: Que tindries aquest apunt. Pobre d'ell, estimat, un plaer tenir-te aquí i llegir tot allò que per mi cau.
1: Moltes gràcies, visca la poesia.
2: Visca.
3: IB3 Ràdio és diversitat.
4: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada, Sí, però més mal lletats, per dir-ho d'alguna manera.
5: Una mica més mala baba, sí. Podríem dir. Font de
1: misteris. Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
6: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
7: Font de misteris, amb Xema Font i B3 Ràdio.
8: Miquel Àngel, què han de fer? Què fas?
9: Què saps?
8: No has de venir a presentar el programa?
9: Quan?
8: Si ja t'enyoram, fa estona que hauries de ser aquí, dissabte que ve tenim la Diada de Mallorca.
9: Ja me toca, ja s'han arribat també els mesos de vacacions.
8: Això ja no són vacances, això ja és una altra cosa, has de venir a presentar, clar que sí, tothom t'espera.
9: I doi, prepara el regreso, que torno.
7: La gran vida, els caps de setmana d'IV3 Ràdio, amb Miquel Àngel Ariza i Juan Mimas. L'aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
10: A Atzena, amb Javier Matesanz.
2: Amb en Javier Matesanz, que ja és aquí als estudis de TV3, amb el qual avui parlant d'un festival, Festival Sillo, que se celebra cada any a Sant Denis, d'una fira, la Fira de Tàrrega, que comença demà, acaba diumenge, amb presència... Vale, a Javier, com estàs?
11: Molt bé, i vosaltres?
2: Molt bé, vinga, saludant ja els nostres convidats, Jeroni Obrador, el pare de la criatura de Sillo, com estàs, Jeroni?
12: Bona, va bé.
2: Molt bé, i també connexió telefònica, perquè ja és a Tàrrega, òbviament, Gala Peira, que és la directora d'un dels espectacles que es podran veure en representació balear, com dèiem, Sky's Fools, que es podrà veure demà a les 5:30 i a les 9 en català, i divendres a les 10:30, en aquest cas en castellà. Gala, com estàs?
13: Hola, Rafa, què tal?
2: Quant de temps, col·laboradora nostra durant molt de mesos, fins i tot diria que any, i ara sí. Mateix amb aquestes tasques que ens has deixat, afortunadament, de les arts escèniques. Jeroni, com estàs?
12: Bé, molt content, la veritat. Ja va fer tota la part d'espectacles, de mostres.
2: Sí.
11: Escolta, Jeroni, recta final dels premis Illo, només falta el lliurament de premis i aquest icònic Teta Premium, no?, per el millor espectacle amb 500 euros i una obra d'art firmada i tal, que és dia 18, i amb això haurem acabat aquesta 13a edició. Bueno, podem saber qui és el premiat o no? O no s'ha dit?
12: No.
11: No ho podem saber, no ho sé.
2: Dime quién gana l'Òscar de Setmana Santa, home.
12: De fet, encara no han contat ni el vot, de veritat.
11: Mira tu, escolta, conta'ns, fes un resum, anem una miqueta justos de temps, fes un resum d'aquests 13 anys, un balanç d'aquests premis Illo que mantenen aquest festival, Illo que manté el seu esperit alternatiu, independent, però fes així un balanç d'aquests 13 anys, l'experiència.
12: Sí, jo crec que és el balanç, o sigui, en el final ha estat un festival que feia falta, no? que era un festival pues, més independent, de coses experimentals. Hi ha hagut festivals d'illos que han arribat a durar 3 mesos per exemple la pandèmia perquè la gent no tenia feina i vam allargar 3 mesos i vam fer 30 espectacles. Des d'enguany hi ha hagut només 8 actes, que és el més curt, però després també ha sortit, sempre els medis vos heu preocupat, no?, d'explicar-lo, de dir-lo, de dir que existeix, no?, que sempre tota aquesta manera independent de fer mostres, de mostrar-les, de fer-les arribar, que el públic pugui veure coses sense acabar dins un festival, també, no?, que és majoritàriament el que sol passar a Sillo. I, bueno, s'ha fet molt internacional, realment és un festival que venen colombians, venen xilens, venen argentins, també s'ha fet molt català, hi ha catalans i valencians i balears, no? I després també, pues, nacional també, per veure que els darrers anys amb algú molt andalusos, això és vera.
2: Molt bé.
12: I
11: escolta, la intenció, l'objectiu és sempre mantenir aquest esperit alternatiu, per una vegada, pel que fa a la programació, i després independent. No vos ajuda ningú més que, com tu dius, els mitjans de comunicació que mos fent ressò, no? Però no teniu...
12: I els crowdfunding del poble. Mos ajuda el crowdfunding del poble, que sempre la gent, els negocis, posen 100 euros, 50 euros, no? I així pagàvem...
11: Explica'ns això, que és molt particular. Teniu obert, encara està obert, encara se pot col·laborar, sí, un crowdfunding per ajudar-vos exactament a què? A tot el pressupost general o a qualque cosa en particular?
12: Sí, tot el pressupost general, no. Jo, per exemple, fa 3 anys que faig un festival de gestor que no tenc un sou, no? Que hi ha portat importants infraestructures i tot. El sentit de Sillo és recolzar el creador de les residències escèniques que vol fer una mostra i que vol tenir un feedback com sempre, però que a més té aquesta cobertura d'unir-ho tot, fer més xarxa entre companyies, conèixer-se, perquè està en un festival, i a la vegada, concursar, sortir en els mèrits, no? Donar-li més de ressò a segons quines companyies que tenen més investigació i experimentació, que aventuren no tindran tan fàcil un recorregut dins de segons quins circuits, no?
11: Jeroni, com que encara està obert aquest crowdfunding, digue'ns, si qualcú que ens està escoltant diu, pues jo vull col·laborar, com ho podem fer per col·laborar?
12: Sí, el crowdfunding, això és superimportant. Mira, nosaltres tenim un crowdfunding en el qual podeu fer donacions anant a verkami.com, cercau Sillo, S-Illo 2026, amb doble L, no? I podeu fer una donació, a través de la qual nosaltres vos direm que heu fet aquesta denúncia en nostra xarxa, sortireu en el cartell de la gala final dels premis, que més serà una jam session amb Pamboli, que se diu Jamboli, que això és una cosa que fem aquest any que funciona superbé, els Jambolis, venen músic per totes bandes a cantar i tocar, i està super, i serà dia de 8 d'aquest mes a la Talaia, divendres de 8 a la Talaia, que esteu tots convidats i que podeu fer un Pamboli, més és gratuïta l'entrada i donarem els premis.
11: Molt bé. No? Moltíssimes gràcies. Ja queda tothom convidat a participar, a visitar la gala i està confirmada que hi haurà Festival Sillo 14, no?
12: Total.
11: Edició 14. Idò, si no és ara, m'ho veurem després.
2: Jeroni, moltes gràcies. No fluixis, que necessitem gent com tu en el món de les arts escèniques. Vinga.
12: Aquí estem, saludant de Barcelona també. Que
2: també, molt bé. Estàs més a prop de la gala que nosaltres. Gala, sí. Parlem d'aquesta presència balear a Tàrrega, també acompanyats de l'Institut d'Estudis Balearis. Estem parlant de Sky is Full, d'Hermanas Pico Hueso i Xirinxina, de la companyia Tapeïda. Ja hem dit abans aquestes tres funcions. Clar, per una companyia com Hermanas Pico Hueso Gala, que també feis i disfruteu molt l'espectacle de carrer, diguem que Tàrrega és com una d'aquestes cites pràcticament ineludibles i que us agrada molt, no, anar-hi?
13: Sí, de fet, jo diria que a Tàrrega nosaltres hi hem estat, enguany la companyia fa 10 anys.
2: Idò cada any, quasi.
13: Tots els anys sempre hi hem estat.
2: Sí, molt bé.
13: Sí, moltes vegades programades i moltes més, òbviament, com a professionals acreditades i trescant per tot, intentant veure tot el que podem i relacionar-nos amb tothom.
2: Molt bé, i també representant, treballant, òbviament, Sky is Full. Jo he estat a una de les funcions de Sky is Full, va ser en el Ciclop l'any passat, i, clar, vull que la defineixis tu, perquè... perquè jo me va encantar, però vull que la defineixis tu.
11: Les Hermanas Pico Hueso són difícils, tots els espectacles que fan necessiten una guia, sí.
2: Vinga, gala.
13: Sky is Full, a mi m'agrada dir que és una versió lliure del cel,
2: sí,
13: feta per Hermanas Pico Hueso. Òbviament que té una part de crítica, òbviament també té una part d'humor. És com una sàtira, no? És com una sàtira del món en el que vivim i en aquest cas la sàtira la posam en el cel. I aleshores fem un retrat de com està el cel actualment, que mos dona algunes pistes de com està la humanitat actualment. Jo diria això.
2: No, i està molt ben definit. Recordem, són tres funcions al Pavelló Municipal d'Esports de Tàrrega, la gent que mos estigui escoltant, que a més jo he anat a Tàrrega i hi ha molt de gent de les illes que com a espectador, com a programadors, també institucions. Demà a les 5:30 i a les 9 en català i després feis una funció en castellà també a les 10:30 del matí divendres. Clar, el públic, diguem, que és veritat que el públic de Tàrrega per ventura ja va predisposat a coses diferents, a coses úniques, innovadores, que rompen una mica. Supos que se sent molt a gust en Pico Hueso, ben igual que Pico Hueso se sent molt a gust en aquest context de Tàrrega, no?
13: Sí, en principi sí. Sempre que hem estat a Tàrrega hem tingut molt bona rebuda. Però, bueno, sempre és un repte. En el final, sempre que presentam un espectacle, bueno, nosaltres sabem que la creació és una part però realment la creació no acaba fins que arriben al públic, i el públic, bueno, de moment, les funcions que hem tingut des que ahir, el públic ha respost superbé i ha estat molt ben acollit l'espectacle, així que esperam que sigui igual.
2: Que bé.
13: De moment ja no queden entrades.
2: Clar, ho has explicat, també hem de dir que en Sky is Full el públic, diguem, no està a la italiana, ja ha segut mirant com passen coses, se mou, de qualque manera interactua. Imagino que això també fa que cada funció, cada bolo o gala sigui una mica diferent a l'anterior, no?
13: Sí, clar, perquè el públic és una part molt important. Clar, de fet, l'aforament és molt reduït, per això no hi ha entrades. Perquè l'espai és el que és i la proposta és que el públic tingui una participació activa a l'espectacle. Vol dir que interpreti els senyals que nosaltres de qualsevol manera li donem per moure-se per cel. A vegades responen i a vegades no. És bastant curiós això.
2: Efectivament, Gala. Més enllà de Tàrrega, vos queden funcions, continuarà girant Sky is Full aquest espectacle de... Perquè ja sé que estàveu fent feina amb més coses, però bé, Sky is Full jo crec que se mereix més funcions i que la gent vegi l'espectacle més, eh?
13: Sí, de fet estarem el mes que ve, estarem a Fira B.
2: A Fira B.
13: I després estarem a Xena Poble Nou, en el Festival Xena Poble Nou a Barcelona.
2: Molt bé, Gala Peira.
13: Per tant, de moment, això.
2: Molt bé, i anirem informant. Directora de l'espectacle de Sky is Full d'Hermanes, Epico Hueso, presenta a Tàrrega, juntament a Xirinxina de la companyia La Tapeïda. Gràcies, Gala, molta merda.
13: Gràcies, Rafa. Adéu, gràcies. Ferrada.
2: Javi, la setmana que ve més activitat escènica, que a poc anem recuperant, els ciclopes a tocar, els teatres que ja també se posen en marxa.
11: Sí, ja comença o està a punt de començar la temporada.
2: El Teatre Barra, que també falta res.
11: La setmana que ve, si te sembla, parlant perquè serà el dia, el dimecres que ve serà el dia de
2: l'assaig general.
11: Jo entraré telefònicament, com ho solen fer, i ja vos explico, bueno, ja estirem dins el forn. No a tocar, però dins el forn sí, o sigui que vaja, que ja
2: dimecres en parlam. Idò, fins aquí l'aviador d'avui. Acabam amb l'Habitació Roja, una d'aquestes bandes que passaran pel gremi, aquesta gran sala de concerts de les Illes, que ha presentat avui, en tingut en Pau Forner, la nova temporada. Fins demà, vagi bé.

que procura conciliar les doctrines que semblen millors i més versemblants, tot i que procedeixin de diversos sistemes. Eclàctic, la convivència musical a IB3 Ràdio, amb Ferran Pereira.

Què tal? Com esteu, estimats i estimades? Crec que no fa falta presentar-vos la música que acabem de sentir per encetar el programa i pot ser que tampoc dir-vos de què anirà. Però bé, com que mai hi ha temps perdut, vos confirmaré que sí, que al llarg dels 60 minuts de l'eclèctic d'avui sentirem a la banda britànica Supertramp. I el que sentíem era un dels seus grans èxits, From Now On. I és que grans èxits és el que interpretaren en directe aquell 29 de novembre del 1979 a París.

Supertramp, París, publicat el setembre del 1980, quasi un any després del concert que es recollia en directe. Recordeu que vos he comentat que el concert es dugué a terme al Pavillon de París el 29 de novembre de l'any anterior. Inicialment, aquest àlbum estava previst que es titulés Roadworks i reunia versions en directe dels més destacats èxits de Crime of the Century del 1974 i també de Breakfast in America del 1979. Precisament acabem de sentir la cançó que li donava títol. A banda, en el directe també feren versions de temes d'altres àlbums com Ain't Nobody But Me, enregistrat originalment el 1975 a l'àlbum Crisis What Crisis. Ara sentirem la versió que en feren en directe a París.

0: La convivència musical a IB3 Ràdio. Eclèctic, amb Ferran Pereira.
1: IB3 Ràdio és memòria. El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'avanç de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius.
2: A partir de les 11 del vespre i de dilluns a dijous, a IB3 Ràdio tenim totes les músiques.
0: Eclèctic, amb Ferran Pereira.

Bloody Well Right, Supertramp. París és l'àlbum que ens acompanya, o més ben dit, part de l'àlbum que ens acompanya a l'eclèctic d'avui. Lamentablement no tenim temps per oferir-vos els 16 temes que conformen aquest doble àlbum, el complet o doble compacte. He anat triant aquelles peces més conegudes i que més identifiquen a la banda britànica. Ara, dos temes també ben coneguts de forma consecutiva, The Logical Song i Hide in Your Shell.

Estem sentint una selecció de l'àlbum París, enregistrat per Supertramp en directe el 1979 i publicat el 1980. El primer àlbum en directe del grup. Disc d'or, perquè superà el mig milió de còpies venudes. Segons Roger Hodgson, hi havia diverses raons per a publicar el directe. Una d'elles era que incloïa temes del Breakfast in America i ho volia fer per als seus seguidors dels Estats Units d'Amèrica. I l'altra era que considerava que en directe els seus èxits milloraven, cosa que personalment crec que queda palès. Tanquem aquest segon bloc amb Asylum.

0: La convivència musical a IB3 Ràdio. Eclèctic, amb Ferran Pereira.
1: IB3 Ràdio és entreteniment.
2: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
3: Tèntol!
4: Tèntol!
2: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
5: A partir de les 11 del vespre i de dilluns a dijous, a IB3 Ràdio tenim totes les músiques.
0: Eclèctic, amb Ferran Pereira.

Crime of the Century acaba de marcar l'inici de la recta final de l'Eclèctic. Ja només ens queda temps per Rudy, que serà el que posarà punt final a la sessió d'avui de l'Eclèctic. Per a nosaltres haurà estat un plaer, esperant que també per vosaltres. Eclèctic, per norma, de dilluns a dijous a partir de les 11 del vespre. És la cita amb la música a IB3 Ràdio. A la realització tècnica i postproducció ens ha acompanyat Miqui Fiol, direcció, presentació i selecció musical, Ferran Pereira. Gràcies per ser-hi. Salut i bona música.

Tenta el número 1234, 1234. Heu de saber que avui és el dia de votar a dins basses i baciots.

0: face.
1: Bon dia a tothom, ja ho veus, hi ha dies mundials de qualsevol cosa i avui, per no desmereixer aquest costum, és el dia mundial de votar a dins basses i baciots. Ben triat, doncs, pel dia que fa ara mateix. El motiu no el sabem, el que sí sabem és que les basses d'aigua brutes, baciots, són presents a diverses expressions populars de les Balears. Deim, per exemple, que una persona s'anega dins un baciot si s'apura per qualque cosa, si no sap vèncer les petites dificultats. O també quan qualcú ho passa pillor, deim que apareix tota mena d'adversitats a Mallorca, deim que beu a tots els baciots, és a dir, que té tot tipus d'adversitats, beu a tots els baciots. I encara més, d'expressions relacionades amb les basses també en tenim qualcuna. Per exemple, quan volem expressar que una cosa està molt tranquil·la i calmada, deim que és com una bassa d'oli. O la mà, a Menorca, se'n diu la bassa gran. Però avui començam amb una expressió que emprem col·loquialment per dir que una persona és molt petita, és molt baixeta. Deim que és un tap de bassa. Avui que plou, a bots i barrals i també bassals. Començam.

estàveu ben trobats un dia més atento a aquest programa que de dilluns a divendres i de 3 a 6 a les 5 del capvespre vos acompanyem aquí a IB3 Ràdio. Com sempre, un programa que és ple de diversitat, que juga amb les paraules i també ho fa amb l'actualitat del dia, un dia plujós, un dia de tempestes, un dia d'aquests de final d'estiu. Aquí, però, com sempre, tenim totes les lletres i qui les saben totes són na Maria Pons, en Celestí Oliver i en Miquel Juc.

0: Gràcia avui, arrecerats a l'estudi de ràdio, Miquel Juncà, com anem?
1: Bon dia, no mos banyem aquí.
0: No? Celestí Oliva, com va?
2: No, ara pareix que ha aturat de ploure, aquí, a IB3, ràdio.
0: Vols dir, en el lloc allà on estem,
2: sí,
0: al carrer de Manuel Azaña.
2: Sí, sí, no, no per tot, però no som per tot.
3: Ui, ai, tron ja no,
2: No, però ha estat gros,
0: Ha estat gros. Sí. Ha fet una bona ploguda al manco. Per Palma i també
2: ja
0: per
2: era necessari, de... mentre no hi hagi mals.
3: No, això és un altre tema, clar.
0: Sí, perquè no sap ploure bé, ja ho de Maria Pons, sí. Com anem? T'has banyat tu?
3: No, nosaltres érem aquí a Cabro, però sí que és vera que IB3 pareix la illa d'una piscina,
1: ara,
3: perquè
1: ara
3: de fora estava negat.
1: Sí, no pot sortir de dins IB3 Ràdio.
3: No, estàvem aquí trepats. No.
0: Com que som un baixos, és allò que té, que quan plou molt tot va cap allà mateix, per tant, però bé, estem molt bé, esperant que vosaltres també, i a la guait de les informacions, perquè, òbviament, les tempestes són fortes i s'ha d'anar vius i alerta amb aquestes pluges tan intenses. Però avui vos hem preparat un bon reguitzell de temes.
2: Clar, és que heu vengut en sandàlies, eh?
3: Ara ja dic que miren Celestí per davall de taula i has de sabates.
1: Jo no, perquè sabia que passaria avui.
2: Sí, jo sí. També he pensat, perquè...
0: Però crec que és millor anar en sandàlies.
2: La temporada passada vaig venir un dia amb espart, amb sabates d'espart.
0: Ah, no, això...
2: Clar, vaig voler fer el camí de tornada, que són 25 minuts cap a que nostra, i me va costar, perquè sí. Pesaven
0: no,
2: aquells
0: jo
2: peus.
0: Com que he posat el peu dins un baciot agret d'uixoquins, perquè ara estan banyats, però vaja, d'uixoquins i no els has de dur... s'aixuguen, però Herba, que s'espart, no és amic de,
2: no.
0: Dels dies de baciots. I avui, que és el dia mundial de les basses i els baciots, tot ha confluït en això. Ja ho han dit a la portada. Però bé, tenim més temes, Celestí.
2: Sí, avui parlarem d'una exposició que s'inaugura precisament dilluns que ve a la Fundació Coll Bardolet de Valldemossa, Es viatgers a l'illa, un paradís de paper. És una exposició que pretén posar a l'abast del públic una bona mostra de les publicacions, tant les d'àmbit local com les internacionals. La llum dels fars nos il·lumina dins la fosca de la nit.

0: Aquesta cançó seva és tendre serraba, no és un bon dia avui, però és tendre serraba.
1: No.
0: Parlarem d'aquesta paraula fantàstica que és mariolo, que significa, a més, té diferents significats arreu de les illes, i voldrem saber quins són. Però, Miquel, també tenim tema del dia.
1: Sí, avui el dedicarem a la cançó de l'estiu. Farem una repassada a la història d'aquest fenomen, que ja vol dir que és ben antic. Haurem de xerrar de gent com en Jordi Dan, que és el rei de les cançons de l'estiu. I també vos explicarem per què ja no n'hi ha una d'única de cançó d'estiu. El xiringuito.

0: Però avui també ha de venir la nostra senyoreta Brioix, toca fer un pot de cuina avui amb aquest temps que el dedicarem a menjar melons i llampuga.
1: Molt bon dia, oients de Tèntol, aquí la senyoreta Brioix. Avui, a Gastronomia Arsiana, hem de passar una estona molt agradable, que demà començam feina, començam escola i hem de tenir piles per tot l'any. Mos veiem més tard a Gastronomia Arsiana. Tèntol!
2: Corazón de melón, de melón, melón, melón, melón, melón. Corazón, corazón.
0: Ara dit així junt, meló i llampuga són com a dos ingredients que no hi viuen.
3: No, no, no van molt junts.
4: D'entrada, sí.
3: Bé, però pot menjar
4: original.
3: Llampugues i després melons de postre.
0: Clarament, sí. I ara estem de llampugues i estem de melons, per tant, farem una recepta avui molt adequada per aquesta època, sempre cuina de temporada i de proximitat. Aquí, atento, dues hores de programa que ara comencen, en les quals tenim les línies obertes perquè hi participeu en directe.
3: Ho podeu fer per diferents canals, per començar a través d'un número de WhatsApp al qual podeu enviar-nos notes d'àudio o missatges escrits.
5: 646-93-45-01, el WhatsApp d'IV3 Ràdio.
4: I també podeu participar atent en directe a través del telèfon més famós de les Balears, ja ho sabeu, el 971-13-99-00.
6: Ens podeu escriure a l'Instagram del programa @tentolivetres o també al Facebook de Tentol.
4: O bé el correu electrònic.
7: Oh, sorpresa!
4: Que nosaltres, que Tentol, @ivetresradio.com.
0: Avui, sense sorpreses, ja ens ho havien advertit els nostres companys del Servei Meteorològic que plouria, que plourien força. I així ha estat. Precaució, tira-tira, que hi ha llocs que plou amb intensitat. Nosaltres aquí també vos acompanyarem i vos explicarem si hi ha qualque de nou i qualque darrera hora al respecte. Miquel, fins d'aquí una estoneta, moltíssimes gràcies, perquè ara hem de saludar el nostre tècnic, l'home que ens acompanyarà en aquesta primera hora de programa i posarà totes aquestes músiques, perquè avui tenim des del barri de Pere Grau de Palma en el Lluís Fortesa. Moltes gràcies, Lluís. Ara se'ns han fet les 3 i 16 minuts i mos toca conèixer quin és el tema del programa d'avui.
5: La rabiosa actualitat.

0: sí, deixem ja enrere aquesta pugna entre pobles de les Balears. Ja tenim un guanyador, el varen saber ahir. És el municipi de Marratxí, que ho varen fer extraordinàriament bé, que varen guanyar per Poquet a Muro, que també ho varen fer molt bé, que han estat uns dies molt intensos, que hem passat molt a gust de conèixer més els pobles de les illes i que, com sempre, fem aquest joc per entretenir-nos durant els mesos d'estiu. Ara, però, com dèiem, nova temporada i continuem els temes habituals. I avui tenim un tema ben de fora, Vila.
1: Sí, recuperam la rabiosa actualitat que avui ens du a parlar d'una fruita de temporada, de la garrova.

sí, avui volem dedicar aquest concurs de tento a les esgarraves, a s'agarrava i a n'esgarravesa. Ja sabeu que s'agarrava. És el fruit d'esgarraver, que és d'aquest color marró fosc i té aquesta forma llarguera i aplanada amb aquesta coberta.

aquesta, i de polpa carnosa, però no es molla. És forta, si heu aguantat mai una garrava ho sabreu. I de fet tenim una cançoneta fantàstica que diu: bon arbre és un garrover que fa garroves tot l'any, quan li cuen ses d'enguany ja té ses de l'any que ve. Aquesta ens dona a conèixer que Balears ha estat terra de garroves, de garrovers, encara ho és. De fet, hi ha moltes varietats locals. Des de varietats locals de Balears n'han comptat 15, la Bajoca, la Boval, la Bugadera, Ollo Majorera, la Capoll Curt, la Garrova d'en Pau, de la Mel, d'Esmestre, d'Ureona, Fina, Lloseta, Granja, Sallebre, Rojal d'Eivissa o Oreona, entre d'altres. Aquestes són algunes de les varietats de garrova que tenim, perquè n'hi ha moltíssimes i avui les coneixerem encara més. I tot això també ens du a temes lingüístics, perquè hi ha moltíssimes expressions relacionades també amb les garroves. Per exemple, fer la garrova, després vos explicarem què volen dir, o passar qualcú o qualque cosa per la garrova, o fins i tot podem esmolar la garrova.

0: I quines noves tenim de les garraves? I de la notícia és que enguany la garrava es pagarà a 50 cèntims al quilo. A Mallorca, 6 cèntims més que l'any passat. La cooperativa d'Escamp Mallorquí, amb seu a Consell, en el poble de Consell, ja ha fixat el preu de la campanya de la garrava d'enguany. Si l'any passat estava 44 cèntims al quilo, enguany ha pujat en aquests 50 cèntims d'euro. Una millora que arriba en un moment que la coïta ja és a ple rendiment a bona part de les finques mallorquines i també enguany s'ha avançat, és a dir, que el mes d'agost ja se va començar a recollir la garrava a moltes zones de les Balears. Tot i aquesta petita pujada d'enguany, els preus encara queden en fora d'aquells màxims històrics. Recordeu de fa uns anys, l'any 2020, quan la garrava se va arribar a pagar a 1,20 € el quilo? I doncs sí, va arribar a valdre això. Això va ser per un repunt que va estar motivat per aquella gran demanda internacional de goma de garrofí. La goma de garrofí és un additiu molt utilitzat a la indústria alimentària i s'utilitza com espessidor i estabilitzant en productes com, per exemple, gelats, salses, formatges, entre d'altres coses, i la demanda va pujar tant que se va arribar a pagar a 20 euros al quilo. Enguany la tenim a 50 cèntims d'euro i coneixerem més detalls avui de les garraves.
1: Idò, i sí, és per tots aquests motius i més que avui hem decidit que dedicarem el joc a les garraves.
0: Són les 3:22. Penta. I continuem, perquè avui també tenim pregunta del dia, pregunta pels oients. Tornem a les preguntes habituals i atenció a la d'avui. Ja vos hem comentat que d'expressions relacionades amb les garroves en tenim un fester. D'aquí la importància d'aquest fruit i la seva recol·lecció. Deim, per exemple, esmolar la garrova a una persona que xerra molt i també sense necessitat, a vegades. Diu coses que no hauria de dir. Això és que es mola bé la garrova. Però sabeu què significa l'expressió guanyar-se les garroves?
2: En

0: Sí, avui la cosa va de garrobes. No sé si vols guanyar o bé ses garrobes, però primer haurem de saber què significa guanyar-se ses garrobes. Celestí, tenim tres opcions.
1: I doncs, sí, és fer feina per viure.
0: Sí.
1: És tenir molta sort.
0: Ahà.
1: O és no fotre ni brot.
0: No fotre ni brot. Què trobeu que vol dir guanyar-se ses garrobes, fer feina per viure, tenir molta de sort o no fotre ni brot? Aquestes són les tres opcions i, com sempre, podeu participar de dues maneres.
1: Ja ho sabeu, a través de l'story de l'Instagram, @tentolib3, o també ens podeu telefonar al 971-13-99-00 i ens deis la vostra en directe, i així ho sentim, 971-13-99-00.
0: Esperant les vostres respostes, ara però fem una pausa i tot d'una coneixem els nostres convidats.
2: IB3 Ràdio és servei públic.
3: Companys, començant temporada, què poden fer?
4: No sé, per exemple, fer-me jaure.
3: Què?
5: Estic estorat. Ara que ets la moderna de l'equip, la teenager.
4: No, jo no soc la moderna és ella.
6: En aquest cas, moderna, no, no estic gent d'acord amb aquesta iniciativa.
3: Però què fan exactament?
4: És com una batalla, no? Postures, moviments, mirades, no sé, una mica de flow.
3: Però ho fan els joves o no tan joves?
6: De moment ets jovent, però crec que tothom està convidat a fer-ho.
5: Crec que han duit el concepte teleràdio massa lluny.
2: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau, IB3 Ràdio.
7: Si t'he dit càpsula, que te venes cap primer de tot.
8: Si a tu t'he dit vel,
7: tinta,
8: mur,
7: cornada.
8: Però les coses sempre es poden millorar. Ara, entre avui i demà, ampliem a 2 hores amb més contingut i un bon equip.
2: Entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

0: Les 3 i 27 minuts, continuem en directe. Tenim una pregunta i avui crec que tots els oients se guanyen bé ses garrobes perquè han endevinat sa resposta. Amb un 100% dels vots, guanyar ses garrobes vol dir fer feina per viure.
1: Així és.
0: No, és una cosa que passa, fer feina per viure, es guanyar-se cada dia ses garrobes. Moltes gràcies a tots per participar i ara aprofundim bé en el tema de les garrobes.

0: parlar-ne, primer coneixerem el nostre convidat d'avui. Un convidat aquí farem jugar amb les paraules i amb el tema d'aquest programa d'avui, que són ses garroves, però abans de parlar amb ells, s'hauran de sotmetre el nostre qüestionari electrònic.
1: El qüestionari electrònic.
2: He vist coses que vosaltres, els humans, no us creuríeu mai de la vida.
3: Bon dia. Vinga, que comenci l'espectacle.
4: Sigueu benvinguts. Comencem.
5: Qui sou? No m'heu dit el nom.
6: Noms i adreces.
7: Som en Joan. Que Joan més? Simonet. Demà el nom Roixet. I som de l'Aro.
0: Molt bé. I qui més ha vengut?
8: Jo som na Carme Grau i estic de tècnica a la Conselleria d'Agricultura.
9: Oh, això és interessant. Quins són els seus orígens exactament? D'on ve?
7: Ja ho he dit, de l'Aro, i a més crec que 16 llinatges alaronès.
0: I na Carme?
8: Na Carme Llongueta, però ara estic a Santa Maria del Camí.
10: Ah, bon dia. Com va això? Tot va bé? Bé, on érem? Sí, els estudis. A quina escola va anar?
7: Col·legi Públic. L'escola graduada de l'Aro, era el nom exacte en aquell moment.
0: I la universitat?
7: La Universitat de Politècnica de València.
0: I vau estudiar enginyeria agrònoma?
7: Enginyeria agrònoma.
0: Cona Carme, també?
8: Cona Carme, que va estudiar la tècnica a Barcelona i la superior vaig estudiar a Lleida.
9: Bé, primer les dades personals. Quants anys té?
0: Ui, qui? Ui. No sé si
7: som de la quinta del 73.
8: Jo de la del 80.
11: Bones quintes.
12: Treballa pel govern o pel seu compte?
7: Ara, i circumstancialment i temporalment, per govern. La conseller d'Agricultura.
8: Jo ara, i per molt de temps, també la conseller d'Agricultura.
13: Altres aficions? Navega per internet? Ja sap, entre els xats, a pàgines web.
7: Poc, molt poc, molt poc. M'estim més anar per fora a vila.
0: Carme, tu?
8: Jo, o me toca anar per la vinya del meu home, o, si puc, anar pescant l'estiu.
9: Et puc preguntar quin moment del dia és millor?
7: Ui, jo crec que sobre baixa qualque vegada quan ripa que nostra i dic, ara ja està, ara espera-me, ja he fet tot el que havíem de fer avui.
8: Jo sóc al revés, jo sóc molt de matinera i m'agrada molt aixecar-me tota sola i fes cafè tranquil·lament.
14: És tot un artista. Em cau bé.
15: Ja està, ja està! Ja sabia que ho aconseguiries, ja ho sabia! Perdona que t'hagi fet passar per això. Perdona'm, sisplau, has passat la prova.
16: Com més l'observo, més perplex estic.
17: Aquest assumpte resulta massa fàcil. Ni tan sols sabem si diu la veritat.
9: Un riure fantàstic.
18: L'únic que li puc dir és que ha tingut sort que no hagi passat res pitjor.
17: No és just que hagi d'acabar d'aquesta manera. Si vol que li doni un consell, quedis amb nosaltres aquí, diverteixis i després torni a casa.
19: Adieu, auf Wiedersehen, jetzt und gleich.
0: Sentir respondre aquest qüestionari electrònic i ja poden saludar el conseller d'Agricultura, Pesca i Medi Ambient, Joan Simonet. Com esteu? Benvingut.
7: Molt bé.
0: Moltes
7: molt
0: gràcies.
7: Molt content d'estar amb vosaltres.
0: Avui un dia que ha plogut, no sé si haurà anat bé.
7: Avui és un dia d'aquests que estic content.
11: Ha de ser bo.
7: És bo. A
0: la fi ha plogut, eh?
7: Tocava. Ja tocava. Sí, aquestes aigües que mos refresqui. Esperem que no faci mal. Però se necessitava ja ho esperàvem.
0: Sí, sí. Ara tot d'una en parlarem, però també hem de saludar Anna Carme Grau. Ella és enginyera agrònoma, doctora, i fa feina a la conselleria. Com estàs, de tècnica?
8: Bé, bones tardes i moltes gràcies per convidar-nos.
0: Gràcies a tu, Carme, per venir. Heu vengut tots dos, principalment, a parlar de garroves, perquè ara és com un dels cultius estrella, perquè en tenim uns quants ara de temporada. No és bo?
7: Sí, ara és un cultiu que... D'ençà que va tenir aquella pujada de preus fa un parell d'anys, tothom va descobrir de repente que hi havia el garrover, hi va haver com una febre de les garroves, després la cosa a mi va bastant, Però, clar, molta gent va sembrar que Robert fa 3, 4 o 5 anys i ara comencen a créixer i comencen a avançar. I és el cultiu que jo crec que només s'adapta moltíssim a aquestes circumstàncies de Mallorca i d'Eivissa, sobretot.
0: Molt bé, eh? El
8: I en el canvi climàtic. Jo crec que serà una de les apostes del futur d'agricultura, perquè és un cultiu molt rústic i que probablement el manco està damunt la taula dels investigadors aquest cultiu.
0: Esgarrover. Clar, ho deia el conseller, hi va haver un moment que hi va haver una explosió de preu, se va arribar a pagar 1,20. I més encara, sí?
7: Dos llargs.
0: Dos i busques, uau. Ja la tenim a 50 cèntims, aproximadament.
7: Sí, però també puc dir que m'estan dient que si durs molt de quilos, a segon quin puesto, te paguen un parell de cèntims més.
11: Clar, tothom se volia guanyar les garroves.
7: Exactament.
11: Les garroves.
0: Exacte, mai millor dit. Clar, és un cultiu, com dèiem, també ancestral, perquè qui més qui manco que tenia una finca que tenia un garrover o dos o deu, però era com un arbre molt majestuós, i és un arbre, si té molts anys, no?, el garrover, Carme.
8: Sí, és un arbre molt rústic. A Mallorca i en el Mediterrani tenim una gran cultura d'aquest cultiu. Hi ha altres bandes del món que se pensen que és un cultiu exòtic, el que per nosaltres és el nostre dia a dia, aquest garrover. Garrovers que poden arribar a tenir moltíssims d'anys, qualcun d'ells. I ara també estan entrant les noves plantacions. Abans estava més mesclat amb ametler o amb figuera, no és vera. I ara ja començam a fer ara plantacions més intensives de garrover.
7: Jo el meu predim deia que el garrover en aquell temps... Que l'empleaven sobretot per els animals, per ser vistis, per mules i per cavalls, més que per ser ovelles o per bestiar boví, sinó que per ser vistis era un aliment complementari i que anava molt bé. I també me conten que durant la fam la gent menjava qualque garrova, també. Vull dir que hi ha un arbre d'aquests que no era el principal cultiu, però formava part d'aquesta sostenibilitat, d'aquesta combinació de cultius que tenien l'agricultura més de subsistència o de manteniment.
11: Ara ja no és així, ara ja hi ha altres aplicacions.
8: Moltíssimes. I abans era un el cacao barato, diguéssim, no? Un producte que estava mal vist, entre cometes, no? De pobre, el cacao de pobre. Ara és exactament una visió absolutament contrària, un producte saludable, estan traient infinitat de productes, tant de, sobretot de lo que és la pasta, lo que és...
0: Sí, Anna Joana Verger de Llumajor, que ha fet un munt de productes derivats de la garrova.
7: Les desenvolupa. Nosaltres, en principi, ha passat de ser un aliment d'alimentació per bestiar, primer trobar el garroví i el derivat del garroví, que fins ara es tirava, però a medida que hem anat avançant, el que deia Carme, la pasta ja no només també és un complement de piensos per bestiar, sinó que s'estan trobant noves aplicacions, la tecnologia, la investigació, l'alimentació, tots aquests desenvolupaments, i crec que li han de donar suport a tot el que puguem.
0: Sí, sí, tant que sí.
8: També per cosmètics, exacte, estan entrant a desmarcar. Alimentació molt saludable, perquè té molts antioxidants i polifenols i tot això, però també estan entrant a cosmètica molt en productes de bellesa, d'antienvelliment, etcètera, etcètera.
0: Idò, animam a la gent a sembrar garrovers, com sé, eh?
7: Jo, quan estava d'enginyer agrònom i feia feina per la conselleria, qualque vegada venia qualcú que tenia una finca, que no era molt pagès, i me deia, què he de sembrar? I li deia, jo també depèn de la feina que vulguis fer, però jo te recomano que en aquest cas el garrover és un arbre que s'adapta molt i passar a fer aquesta plantació. També és un arbre que té pocs requeriments, com deia Carme, hídrits, aguanta bastant bé la calor, no necessita moltes hores el fred, per el que jo sé. No té especialment malalties que l'envestesquin, de moment.
0: Creuem els dits.
7: Saps saqueades, cada 2-3 anys li fas una mica repassada i funciona bé. Les garroves després, si van molt barates i cauen en terra, no passa res, i si les vols recollir també. Té moltes avantatges, sobretot per aquesta agricultura de paisatge, de territori, i a més en sa crisi el millor que tenim en sa malaltia de secà, afectar per més malalties i per altres coses, jo crec que és un arbre que ha d'anar avançant.
0: Sí, ho dèiem, sa malaltia són com els dos cultius que s'anaven a espolsar malaltes. I hi havia aquestes feines del camp en aquesta època, sobretot ara a principi de setembre, tot i que mos heu dit que s'ha avançat.
8: S'han girat, no? Si abans es veia que primer sa gent cuia primer ses malalties per ses garroves, ara s'ha girat. No? Ara... La gran majoria de la gent que a mi me consti ho està enviant.
11: Dues primer, feines madurat. Feixugues, eh? També.
7: Sí, jo sóc que roba ja les he cuides i les meles encara no m'hi he posat.
0: Encara no. Ha madurat, idò, abans, enguany.
8: Enguany, a nosaltres mos consta, com ho he mirat bé, més o manco de mitjana, perquè ja dic, depèn molt de la variat, de la finca on tenim les garroves, però més o manco de mitja una setmaneta.
0: Una setmana. Quantes varietats de garrova tenim aquí a les Balears? Que veig que heu duit tots a punts.
8: Sí, per si un cas hi ha preguntes.
0: Vos el sabeu, jo, ja ho sé.
8: Tenim la col·lecció Son Real, tenim una col·lecció en tres arbres de cada variat i aproximadament tenim una quarantena de varietats. Hem de dir que això és un número molt gran. És a dir, si ens comparam amb altres regions, amb altres indrets que també tenen la cultura de garrover, nosaltres tenim una gran riquesa, és a dir, els nostres predins van fer una gran feina seleccionant varietats, anant a seleccionar pues, productes interessants. I també aquesta selecció, ja com a superinnovadors que érem els mallorquins, vàrem ser els primers que la vàrem enfocar cap a la selecció de garrubí. Com haig desconseller fins ara, el que donava preu era més la goma de garrubí, és garrubí. Ara és vera que estan parant en el mercat la part de la pasta, però la garroba mallorquina tenim un, de mitjana un rendiment de garrubí, una cosa que dona preu a la garroba, però més alt que la gran majoria de garrobes d'altres indrets.
0: És a dir, que és com més grossa, més gruixada... O...
8: Que té més número de garrubis per garroba.
0: D'acord.
11: I d'aquesta quarantena de varietats, quina ha estat la més predominant i si n'hi ha cap que ha estat a punt de perdre-se? Si és que és el cas.
8: Tenim varietats que estan molt esteses, com la bugadera i un majorera, que la gran majoria de gent que mos escolta i si coneix una mica la cultura de... està molt estesa, per exemple, la bugadera, no sé per l'aró quina teniu...
7: No, però no, en tenim bastantes de diferents. Aquestes són més de la zona de la zona sur, aquestes que tens allà.
8: Tenim una que es diu Lloseta.
7: Supos que és aquestes que ben tenim productiva. Més per allà. Jo, que a mi entenc, de 6 tipus diferents, perquè sí. Tinc un guirigall.
0: De garrobe, sí. Sí.
8: També que... Duraió és molt famosa, molt coneguda. De fet, a la península la mos han agafada, la Duraió, i està bastant estesa ja.
11: I les coneixeu a simple vista?
8: Jo no, però qualque company més sí.
7: Perquè, jo sé que clar, són diferents, però no tots, jo sé que són diferents, però jo no sabria dir que aquesta és una i aquesta és l'altra.
8: Qualcú és que són molt característiques, la roja d'Eivissa, qualque company meu sí, bugadera també, a mi me costa més.
0: I en tenim a totes les illes, Menorca també ha garrover.
7: Menorca hi ha molt poca cosa. Menorca hi ha molt poca cosa, però a Eivissa sí que també hi havia una cultura molt, sí. Molt important de garrovers, i a Mallorca és estès, tant de la serra com
0: per tot.
11: I a Formentera va arribar?
7: Formentera crec que sí, hi ha cosa també de garrovers.
8: Coses no en tinc cap a la col·lecció de Formentera, probablement són les mateixes que a Eivissa.
0: Un cultiu d'estès i que, òbviament, també s'adapta molt al territori, que també és això que ens interessa, no? Anar cap a cultius que vagin cap aquí i que té també doncs, elaboracions de molta casta. I també ens ha dit, com ser un ocellet, que no només teniu garrovers, sinó que també col·leccionau, per exemple, altres coses, com Fonoll Marí.
7: Bueno, Fonoll Marí, sí. Jo que m'he tenia sembrat, tens sembrat Fonoll Marí, tinc varietats, ja una temporada que m'anava, viatjava bastant, me dedicava a agafar llavors de Fonoll Marí de diferents illes del Mediterrani, que les que trobava de Creta, de Sardenya, són molt semblants, però una vegada vaig anar al nord del País Basc, i en el País Basc també vaig cuir llavors de Fonoll Marí perquè vaig veure que eren diferents. I és com una, supos que és un ecotipo, perquè no crec que sigui, supos que és la mateixa espècie, és un Fonoll Marí que té com a les fulles més allargades, és més allargat, i tenc això en el corral de Can Nostre.
11: Vos en fareu un potet?
7: En farem un potet. Ja serà un poc granat en aquestes altures, perquè Fonoll Marí lo seu és juny, final de maig, juny, però bé, menys si hi pens.
0: Està protegit el Fonoll Marí encara?
7: Bueno, el fonoll marí és una planta silvestre i el que estava prohibit un poc no és que sigui una espècie catalogada ni vulnerable, sinó que tu no podries anar allà a arrasar perquè no és una espècie cultivada. Però amb una empresa d'aquí que se dedica a els envinagrats, de Llubí, fa uns anys sé que tenia problemes per poder tenir disponibilitat de fonoll marí per poder-ho fer. I el que vàrem organitzar va ser fer una recuida selectiva de llavors i aquesta empresa, les vaig ajudar a l'assessorament, té, per mi, que són quasi tres quarterades de fonoll marí sembrat a Llubí. Com si fos una plantació d'aromàtiques o una cosa així. I, clar, d'aquesta manera s'assegura la producció anual, i no ha de recurrir a anar a cercar Fonoll Marí vore de la mà amb un permís especial cada vegada. També és un tema de sostenibilitat.
0: Sí, sí, totalment. És que ara passa molt això, no? Com a cultius que se recuperen. També vaig sentir que hi havia plantació de cànyam per fer roba.
7: Sí, de roba no s'havia gent roba. Crec que feien altres coses a part de roba. Sé que hi ha una cooperativa, una microcooperativa a Binissalem, Noma, ara crec que es diu Noma, ara no estic segur si és el nom, i tenc pendent d'anar-les a veure perquè me varen convidar a anar-ho a veure, i sí, estan sortint cultius, això al final és diversificació, i dins el sector agrari dependre només d'un monocultiu és delicat. Jo crec que s'ha d'apostar per aquests petits models de negoci que mos estan diversificant i donen riquesa també en el territori i en el producte local.
0: Totalment.
7: És el que defensam.
0: La vinya continua sent un dels productes estrella.
7: Sí, jo, sí. La vinya, jo crec que la feina que s'ha fet en vinya, tant pel sector privat, pels viticultors, la professionalització, les bodegues que hi ha hagut, com la feina que ha fet el departament de Sirfap en la recuperació de varietats locals que donen aquest valor afegit en el nostre producte, jo crec que és un dels cultius que podem donar mostra on sigui. En els problemes ara que hi ha de consum de vi, perquè hi ha una davallada internacional del consum de vi, i això és preocupant, però jo crec que ho superarem i que i amb aquesta diversificació, producte local, varietats locals i qualitat, crec que estem en un sector fort del que pugui ser la pagesia de les illes.
0: Sabem per què ha disminuït el consum del vi. És un tema per la demonització de l'alcohol.
7: Sí, pareix que va per aquí, perquè també molts diuen que el consum de cervesa també està baixant, que els begudes d'alcohol estan baixant. I ara estan apostant menys si fan uns vins menys alcohòlics. Però per baixar la graduació, ara no sé si...
8: Ja no serà vi.
7: Ja no serà vi.
8: Ja
7: n'hi
8: ha de vi sense alcohol.
11: N'hi ha de vi sense alcohol.
8: Ja no se dirà vi.
0: Que se diu suc.
7: No sé ben...
8: Però tampoc no és un
0: most.
8: Grapes. No serà un most.
7: No sé ben què serà.
8: No ho sabem.
7: S'han d'adaptar als consumidors, això sí que et sap, però potser fer un vins que en vez de tenir 13-14 graus en tinguin menys és un repte. Però això, per exemple, m'ho va en contra i encara m'ho explicarà del canvi climàtic, perquè si augmenten les temperatures evita més alcohol, no és així.
8: Exacte, però bé, no? Aquesta també és una feina i l'avantatge és que tenim una gran variabilitat de variats locals adaptades i haurem de veure quines tenen aquesta graduació més baixa o de quin maneig poden fer per aconseguir una... I el que deies, conseller, en el final, el gran avantatge dins d'aquesta crisi, o com li diguem, de la caiguda del consum de vi, és que el mallorquí no, les Illes Balears apostant per un vins de qualitat i sobretot un vin diferenciat. Jo crec que si qualcú ha de guanyar aquesta batalla, crec que serà aquesta tipologia de vins de no crear diferenciada i un producte absolutament diferent amb aquestes variats que només són nostres.
7: I el que hem de traslladar als nostres oients és que si deixen de beure vi, que deixin de beure vi que no sigui de ser balès, que segueixin beguent el nostre vi. Jo crec que això és el missatge vital que hem de transmetre. No,
8: perquè són el més bon del món, el nostre vi. Això també ho tenim molt clar.
0: I s'ha fet una bona feina, perquè ara pots restaurants que no hi hagi el manco una botella que no sigui...
7: Això ha millorat molt els darrers 15-20 anys. Aquesta conscienciació ja és. Falta encara i hem de seguir fent feina en aquest sentit.
0: Falta un poc, però al manco, però sí, sí, tots els restaurants, petits o grossos, més o manco solen tenir qualque vi de les Balears. Així.
11: I és el sector que en ecològic ha crescut més, també.
7: Jo crec que està més del 50% de les tres, que són 2.700 hectàrees que tenim. Sí, no arribem a les 3.000, per mi. Crec que més de la meitat de la vinya està en ecològic.
0: I el Garrover també és ecològic?
8: També hi ha una gran part que també està en ecològic.
7: És més fàcil fer Garrover
8: ecològic.
7: És molt
8: més fàcil. El que dèiem, que és un cultiu més rústic i més bo, més fàcil maneig, el manco de moment.
11: Necessita rec, però, clar, és un cultiu de secà, però ara... aquest cultiu de secà d'un temps ja necessita rec.
7: Si li dones un pot d'aigua, està més content.
8: Ho direm rec deficitari, no? No se trata de regar com un fruiter, però sí que donar un poquet de rec deficitari que dins nosaltres sempre ajudarà la producció.
0: Doncs ara jugarem un poc en les garroves, ja que heu vengut. Vos fareu un petit examen, però és molt fàcil. Segur que ho sabeu tot.
11: Principi de curs, eh?
0: Sí. I avui dedicam el programa a les garroves.
20: Pensar i contestar, tot és començar.
0: Nancy, ara vos hem preparat un joc relacionat amb Sors Garrovers i també amb productes de la nostra terra, de l'agricultura de Balears. I començarem per na Carme Garau, perquè ara tindreu 30 segons cada un per enumerar paraules relacionades amb Fora Vila, que segur que sabeu. No passis pena, Carme, no facis aquesta cara, que segur que ho sabràs. Posant-se carrac en marxa, perquè ara tindràs 30 segons per dir varietat de Garrovers.
11: Va de fer, eh?
0: Sí? Estàs preparada?
8: Sí.
0: Molt bé, temps.
8: Bugadera, Durelló, Durellona, Rojal, Roja d'Eivissa, Penesca, d'en Pau, de sa Llebre, Lloseta, Orellona, Durelló l'he dit? Ah, la selecció de Sirfab, ET13P, SDC, VIP, ara has caminat a set seleccions i tenen noms molt raros, perdoneu.
0: Clar, ja no molt són noms populars aquestes, eh?
8: No,
0: són
8: són veritats.
11: Clar, més modernes.
8: Són seleccions modernes.
11: Selecció modernes.
0: Carme, tu fas feina Sirfab, se diu, i bon, encarregau d'això, de conservar set llavors, de qualque manera.
8: Efectivament, si fa feina Sirfab, se m'ha oblidat posar una mica en valor Sirfab.
7: Digues que ets Sirfab.
8: Sirfab és l'Institut de Recerca i Formació Agroalimentària i Pesquera de les Illes Balears, que és un centre escrit a la Conselleria d'Agricultura i que ens dedicam una mica a el que seria l'experimentació, la recerca d'agricultura, ramaderia i també de la pesca.
0: És a dir, de tot.
8: De tot. I des de la branca, des del punt de vista del Garrover, ara estem enfocant la feina no només a conservar, en aquest cas no conservam llavors, sinó que conservam arbres, perquè s'han de conservar amb arbres, no se pot conservar amb llavor, perquè si no, no conserva exactament la varietat, perquè ja és un creuament, és igual. Conservam arbres in viu, però també fem feina, per exemple, ara fem projectes de recerca, hem fet en valorar la qualitat de la garrova des del punt de vista nutricional, estan fent feina d'estrès hídric, valorant quina varietat serà més resistent mancant-se a pocs recursos hídrics, estan fent feina també amb intentar posar en valor explotacions més intensives de Garrover. Tampoc me vull estendre, però sí que fem altra coseta més a part de conservar arbres.
7: Tot això és molt, molt important, perquè després, la pregunta que tu m'ho feies, Andra, quan ve un pagès que ha de sembrar, tu li pots donar des de l'administració, com el pagès no té la capacitat d'investigació, per tant, li pot donar amb unes dades objectives, mira, d'on és tu, de llum major? Doncs nosaltres les varietats que millor hem trobat de llum major són aquestes, i te recomanam aquesta varietat, o aquesta altra varietat, o tens aigua, o no tens aigua, i això és la feina de l'administració de transferència pública del coneixement. Per això és tan important l'Institut de Recerca.
8: Contestar quina et serà més productiva, no? Pregunta molt clàssica, no? Pues podem fer feina per poder anar contestant totes aquestes preguntes.
0: I ajudar a la pagesia, que és tan important, molt bé. Consellers, és vostre torn.
7: Vinga.
0: A menys que vos tocarà.
7: Si me demanes varietat, demanes la xuleta, eh?
0: Les de Garrover ja les tenim, per tant, haureu de dir varietat de Matlé.
7: Ui. Sí? Vale. Vinga. Pou, Vivot, Marinada, Marta, Metzina, o és de Metzina, Espauledita, Mas Bovera, Glorieta, no tinc menys les sombrades, ara no ho sé més. Ferraners Ferranduel. Ferraners Ferranduel. Sí, aquestes dues també. Sí.
0: Molt bé.
7: Ja m'ha tocat el tipo.
11: Molt bé, ja en teniu, eh? Que vostre. Ja n'hi ha.
0: Sí, de Matlé crec que n'hi ha més que de Garrover o més o manco per l'estil. N'hi ha més.
7: També jo jugo amb un desavantatge. Jo, CC23, la J28, que sap ella, jo no la sé.
0: Clar. Ho fem molt bé, molt bé. Varietat de Matlé, varietat de Garrover, que n'hi ha moltíssimes i, òbviament, demanau a la conselleria si en teniu interès. Aquesta ha estat la primera prova, però en tenim una altra, i és aquesta.
20: Guanya qui la sap més llarga.
0: Molt bé, ara en Carme Grau i en Joan Simonet vos faran dues preguntes per home relacionades amb les garroves i començarem pel conseller. Joan Simonet, primera pregunta. Avui que xerran de garroves, hi ha una curiositat artística. I ara sabreu per bon nom, perquè hi ha un pintor que sempre duia una garrova a dins la butxaca. I vos demanarem, si sabeu, quin és aquest pintor famós per dur una garrova dins la butxaca?
11: Era Joan Miró o era en Santiago Rossinyol?
7: Jo diria, Miró, que me'n veus ella per aquí.
11: No, efectivament. Sí, sí.
0: I de, hi ha tota una... La gent d'Història de l'Art ho va investigar perquè en Joan Miró sempre duia una garrova dins la butxaca. Sempre. De fet, deia que l'acompanyava tot el món perquè era la manera que el connectava amb la seva terra. I és per això que sempre duia una garrova. No sé si és sempre la mateixa, però sí que...
7: També té un avantatge que no s'aproveix. O sigui, és un overcock, no, una figa, seria estantissa dins la butxaca.
11: El botifarró.
7: La garrova, el botifarró, la garrova. Almenys és bona idea, està bé. Està bé.
0: Aquesta és excentricitat dels artistes, però també ho duia com un amulet perquè deia que el connectava amb la terra i, per tant, en Joan Miró sempre duia una garrova dins la butxaca. Ja ho sabeu, sí. Voleu tenir bona sort.
7: Supos que quan avançava l'avió passaves control d'avió també. Perquè,
0: no. Ja, és vera, perquè a vegades el llavors t'atura,
7: oh,
0: no?
7: Sí, no? Això que no ho pot moure d'un pas dos altres.
0: Sí. Crec que no va tenir problemes amb això, però bé, molt curiosa aquesta dada. Segona pregunta. Tenim una dita que és molt curiosa, que diu esmolar sa garroba. Sabeu què vol dir esmolar sa garroba?
11: Conseller, vol dir parlar molt, xerrar pels colzos, pels descosits, o murmurar sobre els altres, o bé vol dir afinar la dialèctica.
7: Jo crec que ets la segona, no?
0: Esmolar sa garroba?
7: No, ja està.
0: Vol dir xerrar molt.
11: Xerrar molt, sí.
0: Sí. Que xerra molt, és molt, molt s'agrava. Normalment
11: xerren
0: un poc massa.
11: Sí.
0: Ara he xerrat més...
7: Jo me pensava molt anava per la via de tirar-li a punt. Però ja
0: també pot ser. Perquè és veritat que aquestes dites, depèn d'allà on les diguin, valen tenen un
11: clar,
0: significat.
11: Tenen variacions.
0: Exactament. I, o sigui, encara se diu esmolar s'agrava.
7: Tu, per exemple, antes has dit espolsar meldes i a l'heró d'entomar meldes.
0: Sí. Això és curiós, eh?
7: Nosaltres no espolsam, nosaltres tomam.
0: Que l'acte d'espolsar o de tomar meldes, s'agarraves el mateix sistema que les meldes? Se fa també manualment amb un...
7: Sí.
0: Amb una canya, amb un...
7: Jo la tomo amb un pala, però hi ha una eina que per garrovers grossos, no sé si es diu argatzoll, o una cosa així, que és un palo gros i a dalt té un petit ganxo. I en vez de barejar o de tomar, tu posaves el ganxo, la branca, i estiraves per avall. I era una altra manera d'espolsar o tomar garroves, que això en els ametllers no ho he vist mai. En canvi, en els garrovers sí que empleaven aquesta eina que servia per tomar les garroves.
11: Perquè quan tu eres ametllers, la branca se rompria.
7: Supos que se rompria, o eren més petites, o anava d'una altra manera.
0: I també se fa en xarxa, encara ara...
7: Sí, ara es van xarxar, antigament no, antigament en terra i a pellucar.
0: Sí, a pellucar també. Però també hi havia teles, no? Un temps.
7: Jo tomo en teles, jo sempre he vist tomar en teles. Quan era petit tomàvem
0: les
7: peles.
0: I, clar, se fa el mateix sistema, però també s'ha entrat la mecànica en els garrovers.
7: Està entrant, però sí. Està entrant a les plantacions noves. Clar, hem de pensar que el garrover, com deia la Carme, són arbres quasi monumentals en molts de casos. I la mecànica, tu, els paraigos aquests invertits, necessites poder enganxar el tronc i moure'l-lo. I aquests troncs que no el agafa una persona ni en dues persones, difícilment poden entrar.
0: No hi ha manera de moure'l.
7: Poden entrar així la mecànica.
0: És veritat, això.
8: Sí, només serà factible en plantacions noves i encara està entrant.
7: No hi havia Santa Maria en Serra que va inventar una màquina d'espolsar garroves... Ja m'ho sona, això de Santa Maria, que hi havia un...
8: Ara, per la península n'estan traient. La península estan començant a fer més feina amb això.
0: Amb maquinària.
8: Amb mecanització.
0: Amb mecanització de...
8: També ho fan des d'allà, el darrer pic hi vaig anar a Tarragona. Allà el que volen és que la garrova caigui en terra i com que tenen autopistes, després tenen...
0: Què vol dir autopistes?
8: Que tenen tot compactat. És a dir, que no llauren, no tenen com si hagués passat un rodillo com a l'asfalt. I després amb una màquina xupa. És com un aspirador enorme. I van xupant tots els garroves. Això. Però aquí m'ha pareix absolutament inviable.
7: Això, als Estats Units, a Califòrnia, les plantacions de ametllers, també ho fan així. Ho tenen tot en terra, està net i compactat. La màquina tomen en terra, amb unes bufadores, fan els munts al mig de les tires, i després passa un aspirador gegant i ho xucla tot. Aquí és més complicat, aquí... això. No ho veiem. No,
8: jo ho veiem més tipus paraigo, no? Sí, tipus manlle.
0: Mira, o sigui, no m'ha pres de coses, de com també tomar, dèiem tomar garroves, espolsar
7: garroves. Sí, jo dic tomar garroves.
8: Espolsar també.
0: Sí, bé, totes dues són vàlides. Molt bé. Carme, les preguntes per tu. Primera pregunta, què vol dir l'expressió per Santa Margalida, garrova tenyida?
11: Vol dir que per Santa Margalida les garroves ja comencen a madurar? o vol dir que per Santa Margalida la garrava encara és verda?
8: La primera.
11: Molt bé.
8: He hagut de pensar quin dia era Santa Margalida.
11: 20 de juliol.
0: 20 de juliol, que ja comença a tenir aquest color...
11: Fa aquest color fosc.
0: Fosc. Quan se sap quan una garrava es madura? El punt de maduració.
8: Nosaltres tenim unes escales de color, però és increïble, però estan ben científicament definides, una escala de color, no? I vas fent, després l'has d'obrir, mirar que de dins també sigui de la coloració marronenca, i després també per el grau d'humitat. L'humitat ha d'estar entre 16 i 18%. Ara no me'n recordo si era 16, crec que és 16% d'humitat. Nosaltres també l'aixecam, mirant que estan a 16, val, ara és el moment de coita. A nivell d'investigació, evidentment, el sector no pot fer això.
0: Però bé, aproximadament.
8: Així, mirant bé quin és el punt òptim.
7: Ui, quan comencen a caure totes les ales.
8: Exacte.
0: Molt bé, darrera pregunta, també que tenim molta varietat de garroves conservades, també la feina que vosaltres feis, n'has dites unes quantes, però quina d'aquestes dues que te dirà ara en Celestí no existeix?
11: Lloseta o campanera?
8: Campanera.
0: La veritat
8: és correcta.
0: Correcta. No, no existeix, la campanera, la veritat lloseta, que també és una veritat de garrava.
8: Veig que ho he estudiat, per preparar les preguntes.
7: Hi
11: ha dos municipis que tenen garraves, Lloseta i Llucmajor.
8: Llucmajor
11: era, no?
8: Sí, també. Bé, també en tenim una de Santa Maria. En trobaríem més, eh?
11: N'hi ha més.
0: Doncs, res, podem dedicar un programa a cada cultiu, o podeu anar venint, avui hem començat per les garraves, però tenim programes...
7: Tenim els cultius de temporada i anem venint.
11: Teniu més passions, a part de la garrava, hi ha més passions.
0: Moltíssimes més. Joan Simonet, conseller d'Agricultura, moltíssimes gràcies. Ha estat un plaer.
7: Ha estat molt bé.
0: I Carme Grau, moltíssimes gràcies. Tècnica, també, de l'IFAP. I investigadora de les garroves, que és tan necessari. Enhorabona per aquesta feina que feis. I moltes gràcies.
8: Gràcies a vosaltres.
0: Ara arriben els serveis informatius i nosaltres tornem tot d'una.

0: TV3 Ràdio és patrimoni. De dilluns a divendres a les 5...
1: Xavi, m'he muntat un poema mentre parlàvem amb la Joana i en Bernadí. Joga robes, tu i en puga, lo nostre no pot ser. És impossible.
2: Que guapo.
1: No, estic entre joga robes, tu i en puga, lo nostre és impossible. Sona millor, no?
0: Xiu, xiu.
2: Lo nostre, cosa feixuga.
1: Uf, molt bona.
2: Joga robes, tu i en pugues, lo nostre.
1: És impossible. Sí que és possible.
2: Cosa feixuga.
1: Home, per favor.
0: Amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
2: Clar que és possible, tot és possible.
1: Aquest setembre serà possible.
0: I V3 Ràdio.
2: Se venen cosetes, petites.
0: Xiu, xiu.
1: Cora.
2: Oh, no. I en pugues, sí.
3: Bon dia, benvinguts, benvingudes a Esports 3.
0: A IB3 Ràdio, tota l'actualitat esportiva.
4: Bienvenidos a Segunda División.
3: Paraules textuals de l'entrenador del Mallorca, Luis García. Tomàs Ibert, bon dia.
5: Jo sabia tant que encara no m'he fet aquesta idea.
6: En Tomàs,
7: ho pot dir.
3: David Gui, bon dia.
6: Alerta, és que no ho ha de dir el jugador.
3: Company Fuster, bon dia.
8: S'ha de fer feina.
0: Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.

0: Heu de saber que ja no només tenim una única cançó de l'estiu.
1: Tèntol, amb Margalida Mateu.

Moment per encetar aquesta segona hora de programa. Ja sabeu que aquí tenim totes les lletres i hem fet avui un màster en garroves que m'hauran ben informats avui en aquest sentit. Sí, com dèiem, fins ara han jugat amb les garroves, ara hem de conèixer quina és la notícia del dia.

0: Doncs, moment de conèixer la notícia del dia, avui hem de posar un poquet de música, ara que sembla que s'ha esclarit el temps, el Manco aquí Palma, Miquel Jun, com abans.
1: Sí, ara ja fa més bon temps.
0: Ja, sí, ja pot tornar a ploure.
1: Ara torna a ser estiu.
2: S'ha acabat a poc a dir, sí, tornem a ser dins un forn.
0: Maria, ben tornada, i també Celestí, ben tornats a tot tres. Per cert, ara un oient mos diu a Bunyola d'embatre'ts amb el les o els garrovers, perquè abans d'en Tomar... Garrovers o
3: espolsar
0: mal·les o garroves, però també se diu batre, que és una altra manera d'anomenar-ho. Bé, m'ha après moltes coses, la veritat, i ara mos queda posar un pot de música perquè, Miquel, has fet una investigació sobre la cançó de l'estiu d'enguany.
1: Així és, sí, sí.
0: I les cançons d'estiu en general.
1: Exacte.

0: que eren enrere els anys en els quals hi havia aquella cançó de l'estiu que sonava a totes les ràdios, a totes les festes i a totes les rebel·les durant aquesta època de l'any. Ara ja no n'existeix només una de cançó de l'estiu, i a més són efímeres de temàtiques més variades. I és que, vosaltres quina diríeu que és la cançó d'aquest estiu? És complicat, triar-ne només
1: jo
0: una.
1: No en sé cap. Dit, en català crec que ha estat aquesta d'en Xavier, de la Ludi Big Band.
0: Sí, però a veure, la resta de l'estat no deu haver sonat molt,
1: no,
0: aquesta.
1: No, clar, ja dic que...
0: Sí, en català, sí.
2: És però, que abans hi havia un únic o uns únics canals. Ara, exacte, clar, cadascú pot triar. Evidentment hi ha una tendència, però en plataformes cadascú escolta...
0: És molt complicat.
2: Sí. La música que pot o que vol.
1: Ara que han guanyat el Mundial i que la cançó de Shakira es d'Ai Dai ha pegat fort.
3: És la superestrella també, de Naitana. Però fa molt passat, de temps que la va treure,
0: Crec que és de desembre de l'any passat.
1: Veure, però superestrella ha sonat molt.
0: Ha sonat molt, però...
3: Ha agafat fuor.
0: Clar, la cançó de l'estiu abans era una que sortia mesos abans de l'estiu, que la gent començava a escoltar, sonava per tot... I ara això ja no passa tant, per això investiguem un poc aquest tema de la cançó de l'estiu. Si hem de parlar de quan va néixer aquest fenomen, hem de viatjar fins a la Itàlia de l'any 1964. Allà la radiotelevisió pública hi organitzava un concurs anomenat Un disco per l'estate, un disc per l'estiu. Emetien diferents gales i el públic des de casa podia votar a través de targetes postals quin disc representava millor aquell estiu, un format però que molt ràpidament va traspassar fronteres.

L'estat espanyol, aquest fenomen, va arribar amb el naixement del programa Los 40 Principales, que ara ja és una emissora de ràdio, però abans va començar com un programa l'any 1966. Aquell any molt coincideixen que la cançó de l'estiu va ser el primer èxit internacional de Los Bravos, aquest Black is Black.

Durant aquella època era molt fàcil triar només una cançó de l'estiu, com d'ara en Celestí, durant els anys 60, 70, 80, 90, fins i tot. Les ràdios, les discoteques i la televisió marcaven la música que escoltava la majoria de la població. És a dir, una cançó que sonava cada dia a les radiofórmules es convertia en un èxit total, que l'escoltava tothom, tothom la coneixia, i era molt fàcil fer aquests rànquings de les millors cançons de l'estiu.

0: L'any 1970 la cançó de l'estiu era aquesta, Un rayo de sol de Los Diablos, però durant aquella dècada també hi trobàvem altres número 1 que coneixereu segur, com Vacaciones de Verano o Eva sí. Maria de Fórmula Quinta
1: sí.
0: i Fiesta o Hay que venir al sur de Rafaela Carrà.
2: Aquesta encara ho és. Cançó de l'estiu i l'hivern.
3: Sí, cançó de l'estiu permanents.
0: Sí, sí, però bé, durant aquella dècada dels 70, cada any n'hi havia una. Totes són cançons molt festives, tenen això, són de temàtiques estivenques, simples, i en lletres molt fàcil de recordar i de cantar. Però durant aquells anys 70 hi va haver una persona que va trobar la clau de l'èxit, la fórmula màgica per crear la cançó de l'estiu, era en Jordi Dan, que
1: mític.
0: El mitiquíssim. El 1975 va irrompre en aquest peculiar rànquing amb El Bimbo. Mm. Però a les dècades posteriors, és que fins i tot 20 anys després, va aconseguir ficar cançons com El Chiringuito l'any 1988 o La Barbacoa el 1994.

0: Clar,
1: que
0: era...
1: lletres simples, de broma,
0: cançó,
1: quasi, quasi.
0: És la mateixa cançó, sí, però en diferents
1: però hi va trobar
0: temàtiques.
1: La fórmula per 20 anys després de treure's la primera, continuar posant una cançó seva en aquest rànquing de cançó de l'estiu.
2: Clar, totes tenen això, que s'aferren molt,
1: sí,
2: no? Que
1: sí, sí,
2: l'escoltes un pic i ja no te
1: la
2: pot llevar del cap.
1: Mm-hmm. Repassar aquestes diferents cançons de l'estiu que han existit d'ençà de l'any 1966 també mos fa veure com han canviat els gustos musicals de la població. Si tot, tot va començar amb aquest Black is Black, que és rock pur, rock clàssic. Mm-hmm. Després va passar pel pop i després va derivar cap a la música més discotequera, podríem dir. Però el nou mil·lenni ens va dur la música llatina. Primer va ser Bomba, de King Africa.
2: Ai, és que aquesta és la meva cançó d'estiu.
0: Sí?
2: Ja
0: sí.
2: Vol dir,
1: sí, sí, sí, és que...
0: L'estiu tant, de sempre.
1: Sí, és una cançó
2: recordo...
1: també, sí, sí,
2: sí,
1: sí. Que recordes l'estiu.
2: Exacte.
1: Però també va arribar Gasolina, de Daddy Yankee,
2: wow,
1: que va ser l'èxit de l'any 2005.

0: aquesta bombollada.
1: Hanguear, sí.
0: Ja hi havia reggaeton, clar.
2: Com ha canviat l'estil de la barbacoa a la gasolina.
0: I no se duen tant d'anys. Així va ser com el 2005, el reggaeton es va convertir en el rei de les cançons de l'estiu. Començaren a estar al capdavant d'aquest rànquing artistes com Don Omar, en Pitbull. Hi ha algú

0: moment, perquè dient que ja no hi ha una única cançó de l'estiu.
1: I mira que no és molt alegre,
0: No, aquesta...
1: Té un component com a nostàlgic.
2: Sí, té aquesta
1: com a...
2: cosa de ball llatí,
1: sí,
2: que,
1: clar,
2: que
1: sí.
2: És molt aferradissa.
0: Sí, això és molt aferradissa, molt aferradissa.
1: Sí, però te deixa com un estat un poc... no gaire alegre.
3: Trobes?
1: Sí, no deixa com un estat anímic molt... molt positiu. El manco jo.
3: No, no la votaries per cançons d'estiu.
1: No, la trob trista, és una cançó trista. Que rosa, que té com una pàtina de tristó, no ho sé. Però cadascú...
0: Bé, cadascú, sí.
1: La viu.
3: Cadascú és cadascú.
1: Exacte.
0: Però bé, què passa actualment? Perquè deien que ja no hi ha una única cançó de l'estiu. Com deien, dècades abans, el que es posava a la ràdio era el que escoltava gairebé tothom. Ara això ha canviat, i moltíssim. Tenim Spotify, YouTube i moltíssimes plataformes de música, i això fa que ara els algoritmes i les playlists dominin els mercats. El que escoltem nosaltres i el nostre grup d'amics pot ser ni ho conegui el veïnat.
3: També és que hi ha una proliferació tan immensa que és que no atura de sortir música i és difícil.
0: Tenim moltíssima més música que anys enrere i també de molts estils diferents.

0: doncs deu ser Ginebra sola. Hòstia,
1: Xavi! I una altra cosa a tenir en compte, les xarxes socials. A TikTok i a Instagram hi ha cançons que es fan virals durant setmanes i fins i tot es fan famosos fragments de només 30 segons, res més, ni la cançó completa. I són molt efímeres, també, perquè poden deixar de ser virals d'un dia a l'altre, que ningú ja ni les utilitzi per fer vídeos ni res. Un cas que poden posar d'exemples aquest Xavier, el tècnic de so dels catalans, la Ludwig Band, que escoltam ara de fons, una cançó que ha tingut una fama inesperada gràcies a reptes de TikTok i Instagram, de gent que canta aquest trosset que diu com et dius, dit Xavier, però enguany hi ha hagut altres cançons que han triomfat.

0: dins d'aquesta llista hi poden posar la superestrella de Naitana, que, que potser sigui una de les cançons que ha sonat més enguany i que no ni de l'estiu, és de desembre, com dèiem abans.
1: De fa mesos.
0: Desembre de l'any passat. També poden posar Dai Dai, de Shakira, que gràcies a el Mundial ha tingut molt d'èxit. La Graciosa de Quevedo, que jo aquesta ni la conec,
1: però
0: avui cercant cançons que podrien ser èxit de l'estiu, m'han sortit aquesta. No? Graciosa de Quevedo, o Patitoa, de Nana Mena i Nalola Indigo, que tampoc la conec.
2: Ni elles dues, no?
0: Ni elles dues,
1: pot. No. Escanten sobre no. Estic. Tan alternatiu,
3: molt,
1: ell.
3: Són molt famoses.
0: Sí, sí, sí, són cançons famoses. Són cançons famoses.
3: Moltíssim.
0: Però bé, vosaltres no teniu la sensació que fa molt d'anys que no hi ha una cançó de l'estiu, que només hi ha un grup de cançons que se fan famoses, se fan virals, però res més. No... Falta qualque cosa, falta aquest component estiuenc, no?
3: Sí, no ho sé, també és això, van com sortint modes, no?
0: Sí, sí,
3: no
0: sí, modes que duren setmanes.
3: Sí, no té per què ser
0: com aquestes batalles d'aura que fan ara, clar, que han durat una setmana i ja està. No,
2: ja, és que no, com ja no és...
3: Batalles d'aura és un tema del dia.
0: Sí, és un tema a part. No, ja ha passat de moda.
3: Ja ha passat de moda. Uns fricals de llets, qualque dia. Però sí que és veritat que la música, però tot i així, per exemple, Nueva York de Bad Bunny, és una cançó que podria ser també perfectament d'aquest estiu i del passat i que ha sonat moltíssim. També moltes cançons que sonen habitualment i aquesta superestrella, vaja. Ja vos dic que Naitana ha omplit la butxaca amb la superestrella.
0: N'ha fet de dobbes.
1: Sí. Encara està de gira.
0: Sí, sí, sí. I... tocava per Barcelona.
3: Doncs moltes gràcies, Miquel, per aquesta repassada. Enguany no sé si tenim cançó a l'estiu, però...
0: Tenim moltes.
3: Tenim algunes propostes. Ara tornem.
4: Tentol, el teu dolç d'hora baixa que no engreixa.
5: El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia.

La tornada a les aules. La vida a l'escola gira entorn d'espais amb noms ben específics i avui en rescatarem els més habituals. L'aula és l'espai on els alumnes comparteixen temps amb els professors i on aprenen els

continguts de les assignatures. També se l'anomena classe. Ara bé, el mot classe també fa referència a l'activitat docent. Per exemple, avui tenim classe de matemàtiques a les 9. Dins l'aula hi ha els pupitres, on els alumnes fan les tasques escolars, i la pissarra, que serveix perquè els professors i els alumnes hi puguin escriure o dibuixar continguts relacionats amb les matèries que s'hi imparteixen. Actualment, les pissarres de guix, les de tota la vida, sovint conviuen amb les pissarres digitals. Un altre espai compartit molt important és el pati, que designa tant el lloc on juguen els alumnes quan no tenen classe, com el temps de lleure entre classes durant la jornada escolar. Per acabar, generalment, els centres d'ensenyament disposen d'un menjador, que és el lloc del centre on els alumnes poden dinar. Per avui és tot. I terme explicat, terme acabat.

0: 4 i 20 minuts continuem de conèixer una paraula en desús o una paraula d'aquells que no se parla tant, però també saludem la nostra senyora Tabrioix, que acaba de...
1: Com anem? Com esteu? Com esteu?
0: A punt, molt bé. Ja tens el forn en marxa per...
1: Tenim en marxa per tot l'any.
0: Per començar l'escola.
1: Sí.
0: No, perquè recorda que la tia també és professora de forneria.
1: De forneria i també en guany de postres en restauració, ah, així que duré idees dolces per
0: bé,
1: tot.
2: I molt dures postres, també.
1: Això ho veurem. Després m'arrenyau.
3: Per demanar que m'arrenyau, ja. Has vengut temàtica, però, que veig que dus llagostes, et són, no?
1: Home, avui...
3: M'encanta.
1: Qui viu a la pinya, de Vall de la Mà.
0: Preciosa. Ara tot d'una parlarem amb tu, que avui mos dus un menú ben variat i ben de temporada, però abans, Maria, coneguem aquesta pregunta, aquesta paraula del dia en desús.
3: Sí, com sempre, i d'escoltarem veus dels nostres oients per saber quines paraules troben que no s'usen tant o directament ja no s'empren. Avui escoltam un jubilat content, que és en Tolo Casanovas.
4: La de paraula en desús, jo me fa molta gràcia Mariola, que és, bueno, traduït camiseta, perquè avui en dia ningú diu Mariola. Jo tampoc no ho he dit mai, però és una paraula que sempre m'ha aparegut el manco llamativa.
3: Idò.
0: Un Mariola.
3: Sí, no, jo no... Me va sorprendre quan la va dir, perquè la veritat que no l'havia escoltada gaire, però bé, és una proposta que és polisèmica, poden dir aquesta paraula, i segons la pronunciació o la manera d'escriure-la, pot significar una cosa o una altra. Segons el DIEC, el diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans, si ho escrivim com Mariola, amb ela geminada, és una peça de gènere de punt usada com a brigall immediat del cos, o també una samarreta imperi, també coneguda com de tirans, ja ho de Antolo. En aquest sentit, el diccionari català valencià balear del Cove Moll coincideix en que un mariol és una peça de roba que documenten en primer lloc amb l'ús tradicional a Mallorca com una peça de llana negra o fosca que es duia damunt la camisa en comptes del jec, el jec, i que posteriorment el mot va passar a designar simplement una camisa.
0: És curiós que al principi fos negre, perquè ara ho associem més amb blanc, no?
3: Sí.
5: I de llana.
1: Sí, total.
0: Tu dus un Mariola, aquesta...
1: Jo diria que perquè sigui Mariola ha de tenir l'espatlla una mica... No ha de tenir màniga, sí.
0: Molt bé.
3: Bé, si la paraula d'avui l'escrivim com a Mariola o Mariola, acabada amb A, el Diec no la recull, però l'Alcomer Moll sí. Apunta que pot ser un diminutiu del nom Maria, també una herba que creix per les vinyes i fa una flor groga, o com a tercera secció, un home afeminat. Així mateix també explica que pot ser topònims, concretament el nom d'un estany situat en una vall que flueix a la ribera de Tavascan, vall de Cardós, o també una serra de muntanyes que separa les comarques d'Ontinyent i Vall del Baida, de les de Biar, Alcoi i Comtat de Cocentaina.

0: Idò, com podem veure, la paraula Mariola té diferents significats segons el context regional o l'àmbit en què s'utilitzi, perquè a banda de poder referir-se a una camiseta, com dèiem, una persona anomenada Maria, un herba, un home o diversos topònims, també pot ser un insecte conegut com Marieta o Poriol, vermell, aquest que és vermell amb punts negres petits. Alguns territoris, a més, també pot ser un joc infantil, conegut també com la xerranca, que consisteix en botar peu coix sobre uns quadrats dibuixats a terra. Celestí, que me mires que és que has jugat.
1: No.
2: Sí que han jugat.
3: A la Mariola.
0: Jo hi he jugat.
2: En castellà, aquest nom que...
1: No sé com.
2: Un nom de novel·la, no? De Rayuela.
0: Sí.
3: Sí que han jugat, Celestí.
1: No sé què. Sí,
2: sí que botes, 1, 2, 3, 4, pintes.
0: Amb una cama o dues. Sí.
1: Ah, això que pintes amb...
2: Sí, quadrats i amb línies.
1: En guix.
2: Sí.
1: En terra.
2: Sí.
3: I d'això també es diu Mariola.
1: No sé què li deia, això. Sí?
0: No sé què li deia.
1: No sé què li deia.
0: Per aventura li deia en castellà. Bé, hem de dir que hi ha una hipòtesi etimològica curiosa entorn de la paraula en desús d'avui, que en un text sobre l'èxit mallorquí es recull que Joan Coromines havia proposat un possible origen moçàrab relacionat amb formes com Samariolo i Camesiolo. Clar, jo tampoc no sé com ho hem de pronunciar, però bé, hem de dir que és una proposta etimològica i que no és una certesa.

0: Per tant, no estan davant d'una sola paraula amb molt significat, sinó també davant de mots homònims o molt pròxims formalment, que estan documentats en àmbits dialectals diferents, i això fa que Mariola o Mariola sigui especialment interessant. No sé si vosaltres l'havíeu sentit, o la deis?
1: Encara sí. Més...
2: Dino, no, però l'havia sentit. Sí.
1: A les Pitius és un Mariola, és una desfressa. Sí, ho diuen així. Quan diu, posareu un Mariola, és que fan així una disfressa improvisada per Carnaval i se posen quatre robes, i d'això en diuen també Mariola, com també aquesta camiseta interior, que és un poc, se forma ara més com una a Mallorca, no?, que Mariola. I d'avui a la Geminada, que sempre està bé. Moltes gràcies, Maria.
0: Gràcies.
1: Passam a la gastronomia.
3: IB3 Ràdio és participació. Comença el dia amb la informació més completa.
4: Són les 7.
3: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
4: Bon dia, matí complicat a les Balears.
3: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
4: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
3: Amb totes les veus i les reaccions.
4: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
3: De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
5: En Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni coller, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. No se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no l'havia vist fer mai, no. Bé, que no hi havia ningú un temps, eh? Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia anat a demanar permís i va haver de fermar a l'asa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
3: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot i IB3 Ràdio. Gastronomia arxiana amb la senyoreta Brioix.
1: Senyoreta Brioix, avui hem de fer una sopa.
6: No, exactament, perquè sap què passa? Que avui en el cistell de la compra se mesclen els melons, els raons, les llampugues, els bolígrafs, les carpetes, els arxivadors i les motxilles. Hi ha un remenat, eh?
1: Perquè... Clar, de tot això li deim una sopa.
6: No, no, espera, tot arriba, no? Estimats oients de gastronomia arciana, han de tornar a preparar despertadors, carmanyoles i berenars de pati, Molt de nosaltres demà comencem una nova etapa i espero que no us faltin ingredients com il·lusió, paciència, suport, voluntat i arribar a un èxit, no? Que sempre està bé, no?
1: I ganes de prendre qualque cosa.
6: Sí, però tot això ha d'anar un poc empastifat, no?
1: Exacte, endulcorat, com els pastissos que feien vosaltres.
6: Total.
1: Sí, perquè s'informa Pisa i llegia les conclusions i vaja, no era molt esperançador. Però una de les coses que deia és això, que faltava interès, curiositat per part dels alumnes.
6: Tot és molt immediat i els professors no tenim aquesta tecla, no? No podem escopir les coses, no podem transformar ferir informació, no?
1: Sí, ha de despertar aquesta il·lusió.
6: Moltes vegades fem la broma de que sembla que entram i que som animadors socioculturals. Vinga, bon dia, Lots, com estàu? I potser t'has tingut un dia rabiós també a casa, no? I com estàu avui?
1: Tu tens bo de fer, perquè avui farem una coca de patata i tot.
6: No te pensis, no te pensis, hi ha vegades que ni això. Bé, que sapigueu que sempre estirem aquí cada 15 dies i aquesta píldora de gastronomia arciana vos espera els dimecres, que és a les 4:20, no?
1: Més o manco. 25, sí.
6: I aniran compartint coses. Bé, però avui encara estan de vacances i és aquí, Margalida, on entres passatemps. Per tant, he fet una sopa, o millor dit, un passatemps arsià. Voleu jugar? Tu jugues? Vinga, va. Llavors, jo vos faré afirmacions, preguntes, reflexions, suggeriments gastronòmics i entre tots haureu de contestar si és veritat, mentida o una paraula. Són de resposta ràpida, d'acord? Totes tenen alguna cosa gastronòmica, però senzillament és un passatemps arsià. Si en algun moment vos canseu, Això és com si féssim una classe, que has de donar com una expectativa o un plan B. Si en qualque moment vos cansau de jugar, m'ho deis i parlarem de les 50 maneres de cuinar raons o de fer llampuga i tumba't. D'acord?
2: També, perfecte.
6: Vinga, idò, començam?
1: Sí.
6: Vinga, va. Si me talles, te faré un somriure. Quina fruita som?
0: Una ceba.
7: Una ceba.
0: Ai, fruita, dic fruita.
2: Jo me fa plorar, la ceba, no riure.
8: Si me talles,
6: si me talles te faré un somriure.
7: Un plàtan.
1: No, una cindri.
6: Una cindri. Molt bé, Margalida.
0: Si xapes per la meitat.
6: Bé, jo havia pensat en la cindri. Les dues respostes són correctes.
1: I ara, també hi ha molta gent que la fa servir de recipient.
6: Total, sí, l'he vist. Sí. Això se feia també en els hotels. Allà poses, per exemple, la macedònia de fruita.
7: Què vol dir? Ah, va. Sí. La buida, exacte.
6: Sí. Seguim. Som eriçó sense punxes. Quina fruita som?
1: Aquesta és fàcil.
7: Som eriçó sense punxes.
1: Un eriçó és un... Un eriçó...
7: Un moló.
6: Bien! Vinga, anem. El més important per fer una paella és la paellera. De fet, d'aquí li ve el nom. Vertader o fals?
2: Supos que vertader.
6: Bien!
7: Molt bé.
6: El nom com a preves vermells picants, caramels de llimona àcida, navius o crema de llet han estat bandes de rock d'èxit mundial. Vertader o fals?
2: Segur. Que són els Rejot.
7: Els has dit tots. Man, quin més?
6: Els Rejot, Chili Peppers, sí. Lemon Heads, The Cranberries and Cream.
2: Ah,
0: que xulo.
6: Vinga, ens gastronomíem. És una paraula que apareix a la cançó...
0: Antònia Font.
2: Tots els motors.
6: Bien, bravo. Pop.
0: No n'hi ha ni una.
2: Sí que ets Antònia Font.
0: Seguim. Una de les cançons d'Antònia Font.
6: Pop, rap i sarsuela... s'escolten i se mengen. Vertader o fals?
7: Vertader.
6: Perfecte.
2: Un rap és un peix.
0: Sí, que diuen tobeu.
6: Roïssos és, a més de les restes d'un menjar...
1: El darrer disc d'en Joan Miquel Oliver.
6: Bravo! Quines són les fruites que, quan són madures, curen sa panxa?
1: Això no estic molt d'acord.
6: Albercocs i cireres, bona vianda.
7: I curen sa panxa, sí?
1: Jo vaig agafar una vegada.
6: Cura sa panxa, sí. Albercocs i cireres.
1: Però una vegada vaig agafar un empaig d'albercocs i ho vaig passar malament.
6: Home, quants em vares menjar? Massa.
1: Massa. No, ho vaig passar malament.
6: Bueno, seguim?
1: Sí, bons, però tampoc no vos passeu.
6: Vinga. Quin és el pa que no té pa? Ui, que no té sal, però té salero?
1: Que... Això és com tu.
6: Ah, que estàs de natiu.
1: El pa moreno.
6: El pa moreno, que és l'únic pa, no? Perquè, clar, no n'hi ha de pans en el món que no tinguin sal. El nostre pa moreno no en té, i és un de les seves... Però té salero, no?
7: Té salero.
6: Aquesta paraula, que d'alguna manera un dia la podríem passar per...
0: Sí.
6: Faria una radiografia, no, Mem?
0: Clar, mos pots enviar un àudio, tio.
6: Amb aquests significats, no?, de salero, troca. Seguim. El que Mallorca és una panada, a Menorca és...
1: Una formatjada.
6: Perfecte. Mm-hmm. Per menjar suspiros han d'anar a...
0: Manacor.
6: I quin autobús és?
2: Això jo no ho sé.
0: A la línia?
6: Sí. 500-ho. Vinga.
0: Només n'hi ha una?
6: No, però jo en te'n dic una.
0: Ah.
6: Si demà anem a Cap de Pere, haurem de menjar, perquè està molt ben fet allà, un cafè americà o llet merengada.
1: A Cap de Pere?
0: Dit jo que sa llet, no?
6: Molt bé.
2: Clar, que és una.
6: Seguim. Per menjar estrigassons, haurem d'anar a casa d'algú que visqui a...
1: A Falanitx.
6: A Falanitx.
1: Clar que sí.
6: Vam aquesta. Si en Chopin avui sortís a passejar, sora baixa, podria anar a Camp Molines i demanar una...
0: Coca de patata!
6: Bravo! Mos han situat a Vall de Mossa. Quin dia està tancat el cruiser?
2: Ai!
6: Bien, Margalida!
7: Sí? Ah, sí?
6: Ja sap, perquè es
7: desmacontrada.
2: Un dia sí que tanca.
1: Sí. Cotxes en espai, sí.
2: Un dia sí que tanca, perquè un dia hi vaig anar i estava tancat.
0: S'ho mereixen, que ara no feia nada.
6: Mem, a la peixateria del poble han posat... Escoltareu bé, no m'equivoc. Han posat un plus de 5 euros al quilo... si han de fer la ladroc.
1: Ah, sí?
6: Veritat o mentida?
1: Veritat.
6: Veritat. Pagaràs 5 euros més el quilo.
7: Ah, sí?
6: Això és desbordant, vull
1: si
6: dir...
1: Vols, si, te fa, si te fan net el peix.
6: Pues jo ho trobo. Ben, un euro, venga, un euro, dos euros, tres euros, 5 euros, és que ja val 5 euros i ja en pagaràs 10. No ho sé. Jo ho trobo un desbarat, però bé, és una, si és una mesura... No ho sé, perquè no mengem peix, han endevinat. Seguim. Dissabte, les mongetes verdes fines anaven a 12 euros el quilo. Veritat o mentida?
1: Jo m'ho crec en això.
6: Jo també m'ho crec. Ho he vist amb els meus ulls i troc que és fire. Val? Ho troc foc.
1: 12 euros quilo.
6: 12 euros quilo. Són boníssimes, bullidetes, amb una tomatigueta, un ou bullit, i oh, un pot d'oli, sal, són mel, però s'han tornat un caviar.
2: Com tot.
6: Sí.
1: Sí, tot, sí, però bé, a coses que estan més bé de preu. Però és veritat que la mongeta verda fa...
6: Foc.
1: Sí. Anys que és molt cara.
6: Vinga, anant per la d'avui i en tenc 25. Sopar prest és molt recomanable, ja que facilita el descans. Veritat o mentida?
0: Cert.
1: Molt bé. Edat,
2: I jo no, i jo no ho sé fer.
6: No, no ho sap fer, que són les 12.
2: No, no, no, les 12 no. Però ahir, per exemple, era les 10 i mitja.
0: I doncs bé, després...
2: Vaig dormir més tard.
7: Com un tronc.
0: Ah, segur. És que un animal nocturn, el Miquel.
6: Jo ja vos he dit que més som més a una dieta antiinflamatòria. De fet, estic, és molt recomanable, és estricta perquè no és conciliadora. A les 7 ja he sopat. Ara, també faig coses després i si me pega sa gana, un brou de verdures. Recomanable per qui tingui mal, això m'ha funcionat. Evidentment, això amb metges per mig i coses i supervisió amb un nutricionista i bla, bla, bla. Però recomanable. Vinga, seguim. Una figa per sa bona ha de tenir 3 senyals. Quins són?
1: Clivellada, sacaona i picada de pardal.
6: Brava, Margalida! Ella s'endú... Sos cara. Vinga. Seguim. Què esmorzarem i en què ho acompanyarem segons Blaumut?
1: Aquesta la posa molt.
6: Vinga.
2: Ai, sí.
1: Pambali, no?
6: Pambali sal. I en què ho acompanyarem?
2: Això ja no ho sé.
6: Amb unes copes de vi.
0: Ah, cert.
6: Sí, sí. Vinga. 21. Com es diu el darrer disc d'Anna Ferrer, la pregonera de Maó, que actua divendres al claustre i jo hi pens anar?
2: Pa, no? Va venir. De fet, vos vau trobar quan
6: vos vau trobar i va ser una alegria.
1: I fa pa, l'escenari.
6: I fa pa, aquesta performance.
2: Som pares.
6: Exacte, sí, sí, sí. Fa aquesta... Me fa molta il·lusió.
1: En el claustre de?
6: Maó.
1: Aquesta setmana.
6: Divendres.
7: Ah, sí, vens?
1: Te'n vas a Menorca?
6: Sí, vens?
1: És que no hi...
6: Faig un sube baja, eh?
1: Sí.
6: Faig un sube baja.
1: Divendres vaig a París, que...
6: Uau, la bagueta! La bagueta!
1: Però bé,
6: fantàstic.
1: També menjaré pa allà, bo.
6: Beníssim. Si vols, venc, eh? Vull dir.
1: També pot venir.
6: Vinga. Sant Francesc és un còctel sense alcohol? I un forn que està al poble de...
2: Això ho ha de contestar Anna Maria.
6: Bravo!
0: Entre parèntesis, la capital de Reia. Em sap greu, Miquel.
6: Beníssim. Una molt difícil. Com es diu el forn i el forner que ha romput els horaris de la professió, de forner, evidentment, i per crear un màxim de conciliació i tanca 2 dies obrint sa botiga només a les hores baixes?
1: Wow. Això no ho sé, jo sé que...
6: Tres S's.
1: A Buja, el forner de Buja tanca els diumenges per conciliar. Això sí que ho sé.
6: Bona idea. Pues aquest que vols dir jo són tres S's. És a Sineu, el nom Simó.
0: En Simó, de Cero, el forn
6: de
0: Cero.
6: Molt bé, bravo!
0: No sabia que havia fet aquest canvi,
6: sí,
0: però...
6: Sí, per pandèmia, va inaugurar pandèmia, va ser com... Bé, jo el vaig tenir com un ídol, perquè me va semblar que se va inventar una fórmula a la seva mida i a la mida de conciliar, més conciliar amb amics, que no tot és tenir fills o no tenir fills, sinó de poder fer coses amb gent i anar a horari d'espectacles i anar a horari de sa vida, no? Que sa vida té els seus horaris.
0: I fa un pa boníssim.
6: I fa un pa boníssim.
0: Bé, uns pans, perquè hi ha molta varietat.
6: Sí, n'he comprat 2 aquesta setmana i encara n'estic aprofitant les llesques. Boníssims. Vinga, mos queden 2. Primera de ses 2. Demà, es bocata de truita pot estar bé.
0: Què t'han de dir, això?
6: Te semblaria bé que si tu vas demà a col·le tenir un bocata de truita?
0: De
6: jo
0: truita
6: sí.
0: Com?
6: Francesa.
0: Ah, sí, no?
6: Beníssim, no? És una idea que estic oferint en els joients de que demà, si no sabeu de què fes bocata, remenint dos ous i dins un pa. I a més, serà altament satisfactori. Com que és un dia que estàs un poc destrempat perquè canvies horaris, canvies aula, canvies amics... Es de truita sempre farà
0: una
6: mica de llar. Farà una mica de llar. I la darrera és d'aquí 15 dies mos trobarem i tornarem a trobar-nos aquí a Gastronomia Arsiana i una abraçada a tutti i molt bon curs, no?
2: Molt
0: bon curs.
1: Que bé. Sí. Quin bon examen que me l'has fet, oh?
6: Sí. Això ho repetirem cada trimestre, et sembla bé?
0: Que divertit, m'ha encantat.
2: Ara duim un dia d'examen nosaltres.
0: Sí,
2: ahir ja hem començat els cursos i ja n'hem fet dos.
6: Està bé, vos han d'estranyar un poc.
1: Clar, clar. Molt bé.
8: Beníssim. Ja he quedat enrere.
6: A vosaltres també.
8: He quedat enrere, sí.
6: A vosaltres també.
1: Aquestes receptes de raó.
6: Pues mira, aquí tenia apuntat que podeu escoltar un clip, podeu escoltar un clip de en Raúl Manresa que fa la SER, no? Que parla del tema de la febre de raons, no? De raons. I jo l'altre dia que vaig anar a nedar, vaig comptar 70 barques i no me vaig esforçar a moure's cap dret esquerra. Només de lo que era sangle que jo tenia, 70 barques.
2: Era el primer dia que sortien.
6: Era el primer dissabte. Mm-hmm. Era, crec que se va obrir un dimecres primer, i era el primer de festes. Mm-hmm. I també dic que la peixateria del poble, si per fer neta saladroc són 5 euros, per fer neta llampuga són 3 euros més el quilo. Per tant, això no ha de ser una excusa. Tot i així, una de dos, o preneu, haurem de començar a fer curses de com fer net peix, sí. Perquè estarà molt bé, també, perquè aneu de sabre, perquè no sempre vos ho faran.
2: Mm. Per tant, està bé, sabreu-ne això.
6: Mos podem reciclar tots els docents, ja siguin a tots els nivells, més domèstics o més professionals, i hem de tornar a fer net peix.
0: Mm. Fa molta olor, però això sí que és vero. Mm.
6: Fa olor de peix.
7: De peix.
6: Sí. Vull dir, tot, sí. la cervesa fa olor de cervesa, sí. Vi fa olor de vi, el peix fa olor de peix. 3 euros el quilo. Per tant, excuses no valen. Anem a rentar peix, bueno, fer net peix, i farem llampuga amb preves o tombet amb llampuga o raons frits.
7: Ha baixat, ha pujat, llampuga.
6: T'he de dir que aquesta setmana no he tingut el moment, no. Me cobren 3 euros si la buineta. Uh-huh. El quilo, de més.
7: Uh-huh. Ah, de més.
6: Un extra. De més, un extra.
7: No, que barata.
6: Quilo de més. No, no 3 euros i compres 20 quilos. No, compres 20 quilos i pagues 3 euros. No.
2: Menjaria tot el dia. Si
0: home, sí. Carregaríem.
6: Sí. Receptes la setmana que ve d'aquí 15 dies. Gràcies, quan digui estimada. Setmana que ve, perquè també els hi dic als alumnes, demà no és mai demà, és quan tornen a tenir classe. D'acord?
1: Ens tornen a veure.
6: Ok,
0: perfecte.
1: Gràcies.
0: Adéu.
1: Gràcies.
3: IB3 Ràdio és diversitat. A IB3 Ràdio, ni fake ni fum.
9: Cada setmana farem un repàs de titulars que no són certs, en part o en totalitat.
10: El govern d'Espanya donarà el vot a 3 milions de filipins.
9: És fals. És un titular publicat suposadament pel diari El País. El País no ha publicat aquesta notícia.
10: Una ONG regalava telèfons mòbils als migrants.
9: Veure diversos dispositius endollats es va convertir en la falsa història d'un lliurament gratuït de mòbils. No hi va haver cap repartiment de telèfons. L'organització havia habilitat punts de càrrega.
3: Ni fake ni fum. Dissabte a les 9 del vespre amb Raquel Agüeros i Alicia Català.
11: Companys, començant temporada, què poden fer?
12: No sé, per exemple, fer-me jaure.
11: Què?
13: Estic estorat. Ara que ets la moderna de l'equip, la teenager.
12: No, jo no soc la moderna és ella.
14: En aquest cas, moderna, no estic gent d'acord amb aquesta iniciativa.
11: Però què fan exactament?
12: És com una batalla, no? Postures, moviments, mirades, no sé, una mica de flow.
11: Però ho fan els joves o no tan joves?
14: De moment és jovent, però crec que tothom està convidat a fer-ho.
13: Crec que han duit el concepte teleràdio massa lluny.
3: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau i IB3 Ràdio. Pèntol, un programa amb continguts a Balcana, a Batxap i a Coca-Vols, de 3 a 6 a IB3 Ràdio.

0: I ara vos hem d'explicar que en Rafael Pons té una col·lecció privada dedicada al viatge i al turisme.
1: En Rafael Pons, poble que viu a Santa Maria, el 2023 va donar la primera foto més antiga que hi ha del dimoni de l'Aró a l'Ajuntament del municipi. Una foto que té més de 150 anys. I és que ell té la col·lecció privada, ho dèiem, més grossa de Mallorca, dedicada a viatge i turisme. De fet, la Fundació Coll Verdolet de Valldemossa inaugura dilluns, aquest dilluns 14, l'exposició Viatgers a l'illa, un paradís de paper que es podrà veure durant 2 mesos.
0: I nosaltres, per parlar-ne, volem saludar en Rafael Pons, la persona, aquest col·leccionista que ha fet possible aquesta exposició. Rafael, benvingut, com estàs?
2: Molt bé, bones tardes.
0: Moltes gràcies. No cada dia se coneix un col·leccionista, Rafael. Molt contents
2: que siguis aquí. No són tan rars, tampoc.
0: No tant. I t'acompanya el director de la Fundació Coll Verdolet, el nostre col·laborador també, Jaume Barrata Drobet. Bé, com estàs?
3: Ben tornat.
0: Gràcies,
3: i ben rebut, com sempre.
0: Aquí. Avui per parlar d'aquesta nova exposició, primer, Jaume, com trobes en Rafael? Com ha estat aquesta simbiosi entre vosaltres dos?
3: Bé, és una història curiosa, perquè jo en Rafael el vaig conèixer ja fa molts d'anys, perquè ell, clar, té una col·lecció molt important, i el vaig conèixer, bé, un poc arrel del llibre de Dones Viatgeres a Mallorca, m'ho van conèixer, bé, és un llibre que vaig publicar ja fa uns anys, i arrel d'aquell llibre m'ho van conèixer i em va explicar que tenia aquesta col·lecció fantàstica.
0: També de llibres.
2: També de llibres de viatges.
3: Uh-huh. I, clar, sabeu que és molt mal de fer trobar aquell llibre al mercadí de tu, saps?
0: Sí, és molt mal de fer, sí.
3: I, clar, moltes vegades no trobes, i jo un dia me vaig il·luminar i vaig dir, això és l'únic que pot tenir en Rafael. I vaig acudir a ell, me va obrir les portes de casa i de la seva col·lecció, i no només això, que després vaig descobrir que era una persona molt generosa, molt disposada a col·laborar, i aquest any ha sortit l'oportunitat, gràcies al suport del govern balear i del Consell de Mallorca, de fer aquesta magnífica, aquesta magnífica exposició. També he de dir que ha estat perquè en Rafael té més temps, perquè s'ha jubilat, perquè si no, no sé si tindries temps per fer aquesta exposició, que jo crec que serà de les millors que tindrem en guany.
0: Que bé. Rafael, des de quan col·lecciones?
2: Fa uns 20 anys que vaig començar aquesta col·lecció de llibres de viatge, bàsicament, i de guies turístiques. He de dir que jo no era un col·leccionista de venes, és a dir, quan era petit, les col·leccions a que nostres les feien mon pare i el meu germà, jo m'anava a jugar a futbol, odiava això d'anar a fer col·leccions de cromos
0: sí
2: i tal.
0: Sí que t'ha de família.
2: No. O sigui que és una cosa que se va donar a la circumstància de que un moment donat vaig entrar dins una biblioteca que me varen oferir per entrar i agafar el que m'agradés. Hi havia una gran quantitat de guies turístiques antigues, fetes a Mallorca, i alguns llibres de viatges també antics. I aquest primer contacte amb aquest món me va generar una curiositat, me va generar unes ganes de conèixer el tema, i a partir d'aquí vaig anar adquirint llibres, estudiant-los, fent una petita nota de cada un d'ells, fent un registre, i això se va anar incrementant progressivament, i bé,
0: i ara arribat tens una col·lecció grossa.
2: I ara una col·lecció important, sí.
0: De qui, important. 15 anys, quin és el més antic que tens?
2: El més antic que tens, deu ser de l'any 1805, aproximadament, i llavors, sobretot, té molts de llibres de final de segle XIX i principis de segle XX, que va ser la gran explosió.
0: La plena, no?
2: Sí, la gran explosió bibliogràfica. De fet, una de les coses que dèiem en el full de presentació és que Mallorca era un lloc pràcticament desconegut a principi de segle XIX, i l'any 1936 era un lloc pràcticament conegut a tota Europa, no? I durant aquest temps se van publicar una quantitat ingent de llibres de viatges, articles a revistes internacionals, guies turístiques, etc.
1: Clar, Mallorca podria tenir el corpus més important de publicacions de viatges, del Mediterrani, podríem dir, o podria ser una de les illes amb més corpus.
2: Sí, no crec que hi hagi estudis comparatius amunt d'això, però jo crec que per el pes econòmic, polític i social que tenia aquesta illeta tan petita, a final del segle XIX, i a principi del 20 no crec que hi hagi cap altre lloc d'Europa on hi hagi una proliferació tan important de publicacions.
0: I com les has anades compilant? Has hagut de viatjar o les has trobades totes a Mallorca?
2: Bueno, tenim un avantatge molt important. Avui en dia que la llibreria més gran del món està en el despatx de casa teva, sí, en l'ordenador. Vull dir, segurament si aquesta col·lecció l'hagués començada fa 40 anys, hagués fet el que feien els col·leccionistes de Mallorca fa 40 anys, que era agafar maleta, anar a Barcelona, anar als Encants o anar a Madrid, i venies carregat de material que t'agradava per fer les teves col·leccions. Avui en dia això ha canviat,
0: ha canviat completament.
2: Avui en dia entres a internet, si saps el que cerques, ho trobes.
0: Ho trobes. T'ho pot demanar que ha arribat a pagar per un llibre?
2: Sí. Jo crec que el llibre més important que tinc...
3: La teva dona no mos escolta, no, Rafael?
2: Quan vaig començar... faré un incís. Quan vaig començar a col·leccionar... clar, això és un món un poc tancat. I un amic col·leccionista me va dir... escolta, vine a casa nostra a veure una col·lecció. I em va mostrar la seva col·lecció de postals. I me va dir... es castellà, va dir, llegará un día en que cuando llegues a casa antes de bajar lo que has comprado del coche, mirarás si está tu mujer. Si está tu mujer, dejarás en el coche todo y después esperarás que se vaya para bajarlo. I jo vaig dir, això no me passarà mai, això. Però no, això arriba a passar. De manera que sí, és que he pagat uns 500 euros.
1: 500 euros.
0: Per un llibre.
2: Per un llibre.
1: Has dit el més important, clar, el més important...
2: Més important...
1: O la col·lecció més important és la més cotitzada, o la que té el preu més alt?
2: No necessàriament, és com tot en la vida, no? O sigui, el que passa és que hi ha llibres que són rars, que són mal de trobar, ja sigui per el tipus d'edició, i clar, potser n'hi ha molt pocs a dins del mercat i això automàticament fa pujar
0: el preu. En tots idiomes tens? Molts idiomes?
2: Bueno, bàsicament, òbviament en català i en castellà, però llavors n'hi ha molts en francès, perquè hi va molta literatura entorn de ser balears, en francès i en anglès.
0: Bàsicament.
2: Hi ha algunes coses, també en alemany, no? Tenc. I llavors pràcticament un poc del que són les seqüeles de l'Arxiduc, no? Que l'Arxiduc, clar, escrivia en alemany i a través d'ell se van fer algunes publicacions a Àustria i Alemanya.
0: També. Clar, tot això en Jaume Bernat, que té bueno, ja ha dit això, ho hem de convertir en una exposició i és el que inaugurareu aquest dilluns a Valldemossa.
3: Aquest dilluns a Valldemossa, que jo crec que serà espectacular perquè crec que mai s'ha fet una exposició com aquesta a Mallorca. A part, és una exposició molt visual i està agrupada per àrees geogràfiques, Pollença, Valldemossa, Palma. Hi ha moltes fotografies, hi ha moltes imatges de l'època, dels anys 30, que veureu com era Mallorca en aquell temps, veureu la gent com anava vestida de pagesa, i és molt divertit perquè també hi ha molt de pòster, hi ha molt d'artistes que varen col·laborar amb aquestes publicacions, tenim pòster de Fomento del Turismo, i com molt col·laborador de l'Arxiduc també hi serà en present, crec que clar, som a Valldemossa i no ho podem oblidar, no, Albert Rafael?
2: Sí, efectivament. Hi ha una secció destinada a Valldemossa d'A. Solla i a dins aquestes dues parets destinades en això hi ha una secció destinada a l'Arxiduc i els seus amics, no? Perquè l'Arxiduc no només va influir en la promoció turística a través de la seva presència, sinó, sobretot, a través de les seves amistats. Va dur molts de persones rellevants d'altres indrets d'Europa que ja varen venir aquí per estudiar, per llavors publicar articles a revistes internacionals, no?
0: Clar, i tot això se convertirà en una exposició que inaugurau dilluns, però estarà dos mesos, eh?
3: Estarà dos mesos, i lo interessant també és que sempre mos agrada molt acompanyar les exposicions amb activitats complementàries. En Rafael farà una visita guiada cada dijous.
0: Cada dijous. A quina hora?
2: Serà a les 5, de l'hora baixa, però ja hem comunicat que si hi ha escoles o hi ha col·lectius que... per les circumstàncies que siguen, tenen interès en venir en altres moments, poden fer visites concertades específiques per a ells.
0: Perfecte.
3: I pel que fas les conferències, bé, comentar-vos que cada dijous també tindrem un especialista, tindrem un dia que serà dedicat a la traducció, que vendrà el traductor de na Margaret Desta i na Mary Stuart Boyd,
0: que
3: vendrà sí, en Jaume Boada. També vendrà en Eduard Mollà, professor de la universitat, el mateix dia. Un altre dia tindrem en Sebastià Perelló i en Mateu Coy per parlar de viatge i col·leccionisme.
0: Que ells també són col·leccionistes.
3: Exacte. Un altre dia hi serem en Rafael i jo mateix. I per tancar l'exposició tenim el fermaidor, que és na Carme Riera, que vendrà a fer-nos la cloenda de l'exposició dia 13 de novembre a les 7 de l'hora baixa.
0: Que bé.
2: I en Fèlio Bausà, per parlar específicament del turisme de Valldemossa.
3: Sí, també. I en Fèlio Bausà, que és el secretari de la Fundació, que parlarà de l'Hotel de l'Artista, que és un establiment molt emblemàtic de Valldemossa, que ja no existeix, però on han passat molts artistes, com el mateix Coll Verdolet, i tot aquell entorn turístic de Valldemossa, que em podrien dir que és una mica la llavor d'aquesta exposició, que és un dels primers llocs on va néixer aquest món que tenim ara, no?
0: I ja mostrareu llibres, m'imagino, fotografies...
2: Se mostra, en realitat, és una presentació de bibliografia original. Apareixerà una gran quantitat, o pràcticament tots els llibres que tinc dins la meva col·lecció, tantes edicions franceses com ingleses, com guies de viatge mallorquines, editades a final de segle i a principi de segle, tot originals. I llavors, tots els panells figuraran articles de revistes, llibres, etc, tot també originals. És a dir, la gent no veurà representacions, fotografies d'aquells llibres, sinó que veurà material original de primera mà.
3: És important dir que en Rafael, un dia fent una prova, m'ho va comentar, que no s'imagini una exposició de llibres oberts i de text, sinó que són imatges, són gravats, són fotos, són il·lustracions, perquè me comentava en Rafael que va veure un dia un reportatge d'una llibreteria de Nova York i una de les llibreteries no hi ha més avorrit que una exposició de llibres. Però que no s'imaginin això, perquè és una exposició de llibres, però d'imatges, és a dir, és imatge de Mallorca dels anys 30 a través dels primers hotels, a través d'aquests artistes al voltant de l'Arxiduc, també haurà la presència de Agatha Christie, hi haurà una sèrie de personatges que guiaran aquesta exposició.
0: Clar, i sobretot d'història i de coneixença dels primers viatgers, d'allò que pensaven, d'allò que escrivien sobre nosaltres, que sempre ens ha cridat l'atenció, no? Jaume, tu no? Xerraven bé de nosaltres?
2: En general, sí. En general, xerraven bé de nosaltres. I alguns... manifestaven el seu desacord en determinats costums, no? En els toros, en la manera de tractar la dona, en temes molt específics. Mm-hmm. Però, en general, la visió que donen de Mallorca és una visió, sí, fins i tot un poc idealitzada, de vegades.
0: I de tot això, a Viatgers a l'Illa, un paradís de paper, s'inaugura dilluns, dia 14, a la Fundació Coll Verdolet. Hem tingut el director, en Jaume Bernat Adobé. Moltes gràcies, enhorabona.
2: Gràcies.
0: I el col·leccionista Rafael Pons, que gràcies a ell s'ha fet possible aquesta exposició. Gràcies, Rafael.
2: Moltes gràcies.
0: Enhorabona. Bé, vendrem a Punta Humosa.
3: Donarem una copeta de vi de Pla i Avant, perquè la gent sempre s'anima més i queda més estona.
0: Això mateix, si no, cada dijous.
3: Cada dijous a la Vitiguià. Però a Valtordor vos espera la inauguració.
1: Fet.
0: Gràcies, demà tornem.
1: Gràcies.